0: que com que és, el, és un projecte que neix de trobades, d'espais de convivència, d'uns tallers que creen a partir d'aquesta temàtica i on ens posem, diguem, on es posen d'acord persones bípedes, diguem, i no bípedes, d'alguna forma no deixa de ser un mirall on ens sentim totes representades de quants tabús tenim i quantes limitacions tenim a l'hora de desitjar o a l'hora de... Llavors, aquesta qüestió que podria tenir molt a veure amb la realitat d'un col·lectiu acaba sent quelcom en el que tot ens sentim identificades, o no sé si esteu d'acord, no? I aquest és un exemple, no? Que crec que amb tots els temes que hem anat obrint, memòria històrica, tots els temes que ens han anat construint...
1: Aneu obrint melons en aquests 10 anys.
0: Sí, però clar, són melons que al final et deixen un aprenentatge que té a veure amb això, amb que totes estem una mica en lluites compartides.
1: Que en molts casos sabíeu que podia existir aquest meló, a vegades ni sabíeu que existia, i un cop obert heu començat a indagar el que hi ha dintre,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i ens esquitxa totes, seria, no? Una mica aquí, això és el bo. I després...
1: L'altra exposició...
2: L'altra exposició és els 40 anys de la nostra illa, que és una associació cultural que es va crear el 86, de mà de la Greta Lamant, que era una activista lesbofeminista i la seva companya, que el, bueno, ells tenien una idea que a mi em sembla boníssima i trobo que s'haurà de fer, que és fer un barri lesbià. Llavors van ubicar això a Gràcia, i bueno, no van aconseguir fer el barri, però sí que van aconseguir aquests 40 anys. Pues el local segueix actiu i bueno, han fet aquesta exposició commemorativa.
1: Tot això en el barri de la Sagrada Família, que ara hi ha una mica com també estigmatitzat pel turisme, no?
0: Sí.
1: Aquest barri. A veure, fa 10 anys també, però no tant com ara, segurament.
2: No tant. I bueno, una de també de les coses que ens...
1: Però hi ha vida, hi ha gent que viu.
2: Hi ha molta vida i realment...
1: I sempre hi ha hagut molta activitat, associativa.
2: Sí, molt reivindicativa. De fet, bueno, això també surt una mica també del... Nosaltres participàvem a la Comissió Feminista del Barri i una mica arrel de tot això també s'està fent molt treball comunitari, s'està sortint al carrer amb les places i una de les coses que vam intentar fer també és una fira que fem d'entitats, treure-la al barri, i l'hem estat fent els últims anys a la plaça de la Sagrada Família, una mica per això, per dir, bueno, el barri és de les persones que habitem al barri, que ja costa molt el tema habitacional, que cada vegada és més complicat trobar pisos aquí al barri o a la ciutat en general, i de dir, bueno, pues, sortim al barri o l'ocupem, que aquest any desgraciadament no podem fer la fira a la plaça de la Sagrada Família i la fem a l'interior, però la idea és poder-ho seguir fent i sortint al carrer.
1: Sens dubte un barri que també ha patit molt la gentrificació, no?
2: Absolutament.
1: I que això també ho noteu a l'hora de quan ve gent a la biblioteca o al centre cívic.
2: Sí.
1: També
2: nosaltres
1: es notarà.
2: Que som d'una generació que no m'ha estudiat anglès, doncs ens trobem la meitat dels dies parlant anglès a la biblioteca.
0: Sí, és un espai, és un barri de gran tensió, on passen moltes coses. Això podria donar una idea de que no hi ha comunitat o de que és tot molt així de cara en fora, quan en realitat hi ha una comunitat molt activa, com deia la Sílvia, el Poblet Feminista, i moltes entitats com l'Espai 210, també hi ha Fundació Enllaç, per exemple, que aquest any té una mica de protagonisme a la programació, però sí que s'ha de dir que tant la biblioteca com el centre cívic com tots els espais comunitaris que he mencionat que són especialment un refugi en aquests barris amb tensió, perquè no són per als turistes, encara que tothom evidentment té entrada, però són espais on la gent fa vida i s'hi acosta i destrueix una mica aquesta dinàmica que podria ser una mica més poc comunitària o poc espai de trobada en el mateix barri, i crec que això ens beneficia perquè al final no deixem de ser un lloc on la gent tria venir i trobar-se, i això és un regal realment.
1: Ara parlarem d'aquesta programació que comença demà, hi ha dues exposicions com dèiem que ja s'han iniciat, però anem a saludar a Jesús Yarpal. Qui és Jesús? Sí.
2: Bueno, Jesús és, per nosaltres, una mica un mestre. El Jesús és artista i era membre de la cooperativa Llibreria a la Caníbal, i és una de les peces claus de la setmana LGTB i diria que del barri. Ens vam conèixer a la Comissió Feminista i des de llavors hem anat de la mà d'ell i hem après pues, moltes de la majoria de les coses sobre colonialisme, racisme, interseccionalitats. Ell és una part molt fonamental d'aquest aprenentatge.
3: Sí, de fet, ell moltes vegades ens ha ajudat a muntar la programació de la setmana, ha col·laborat any rere any i

0: ens ha fet formació,
1: sí, a l'equip.
0: O sigui que, jo crec que el Jesús sí ens ha ajudat sempre.
2: Anem a saludar-lo, Jesús i Arpal, molt bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Què tal, com estàs?
3: Doncs ara mateix una mica avergonyidi amb aquesta presentació tan heroica que m'han fet. Bueno, moltes, moltes gràcies. La veritat és que també sí que estem una mica in love en el barri perquè també tenim una penya de biblioteques i de centre cívic i d'espai d'Esdeu i de casades així de barri, diguem, espais de vida de barri. Bueno, ja l'Ateneu, el Poblet també. Bueno, hi ha una xarxa que no és que siguin ja equipaments, és que és gent molt canyera i molt disposada a fer coses juntes, no? I, i bueno, a veure, això que jo he ensenyat tantes coses, he de dir, tot i que semblarà que és com l'any de l'educació o alguna cosa així, però a mi m'ha passat una cosa similar. Jo, com ben han dit, soc artista de formació, tinc un col·lectiu artístic amb una companya que es diu Helen Alcántara, que ens diem Equip Heleton, però els darrers 12 anys he tingut una cooperativa cultural que tenia seu al barri, Camp d'en Grassot. Hi ha diversos noms, per això em Sagrada Família, Camp d'en Grassot, de vegades som Gràcia Nova, però tenim molt clar el que és el barri. I aquesta cooperativa cultural també l'activitat, diguem, principal era una llibreria. Uh-huh. I aquesta llibreria, que ha estat una llibreria de barri, bueno, diguem que es declarava entre una llibreria per la transformació social i dins d'això es declarava transfeminista, per començar, no? Llavors, el que volia dir d'això és que, bueno, això era una intenció i demanes llibres i tens coneixements i aprens del propi material, però sobretot també a nosaltres, les col·laboradores, convidades, la gent que ve a fer xerrades, que presenten llibres, clar, hem après amb l'activitat, ¿vale? Jo tampoc no ho sabia tant quan la vaig obrir, la veritat. No vull dir
2: està bé que algú aprengui.
3: Sí, no? Sí, com has explicat tu amb el programa, doncs és que passa això. A mi sí que m'agradaria dir una cosa. Jo, bueno, ja no sóc tan jove com abans i porto uns 27 anys treballant en art i cultura. I jo crec que la clau és que un espai d'art i cultura, sigui un museu o sigui una biblioteca, la qüestió és si es deixa afectar pels continguts que programa, no? O sigui, un programa de ràdio. M'entens el que vull dir? Que, malauradament, de vegades hi ha espais culturals que poden programar una sèrie de continguts, però que després no s'interioritzen.
2: Yeah.
3: I en canvi...
2: Que és una mica per la galeria, no?
3: Sí, no sé, que no entra. No entra. Va canviant la programació, però tot es queda igual. I en canvi, doncs, la setmana seria el contrari. Efectivament, en aquests 10 anys, jo al principi he col·laborat des de la pròpia llibreria, que el que fèiem era, durant la setmana, se'ns convidava a participar d'alguna manera a gent que ja tot l'any intentàvem fer una programació LGTBIQA+, i amb les dissidències sexe i gènere, i no cis heterosexual, i... Diguem que era part del nostre dia a dia, però sí que intentàvem sempre tenir alguna cosa coincidint amb la setmana, no? Mm-hmm. Fèiem un club de lectura moltes vegades. Després ja sí que he fet accions directament, doncs, en la biblioteca o en el centre cívic. Efectivament, em van proposar fer una formació. També aquest desig de l'equip de dir, doncs, ens volem formar més, no? Doncs totes aquestes coses són el que han fet que cada cop agafi més força perquè, clar, això, juntes estem aprenent molt unes de les altres. Jo també estic aprenent molt d'elles i sobretot de les convidades, que efectivament, si tu vas a les propostes i obres els ulls i les orelles, doncs això, et trobes molts punts de vista i moltes experiències i moltes realitats que no són la teva però que t'aporten molt, no? I per últim, així m'agradaria dir que a mi em sembla molt interessant la doble vessant que té, que d'una banda sempre hem treballat molt el construir barri, en aquest sentit d'estar pendents de a un radi proper quines entitats hi ha, quina gent hi ha i quina, que notes d'anar a buscar, diguem, a Nova York, així per fer broma, que ho tens al costat, i bueno, broma, però hi ha altres equipaments culturals que això ho tenen al costat i no ho veuen. Estan contínuament convidant cap a fora. Però al mateix temps també és una trobada de col·lectiu, no? I llavors aquesta cosa entre d'una banda fer xarxa de ciutat, fer col·lectiu i visibilitzar col·lectius, però també construir col·lectiu, perquè tampoc no està tan clar que en aquest món tan descomunalitzat que vivim siguem un col·lectiu de vegades, no? Va una mica cadascuna com pot. Doncs, bueno, aquesta cosa d'aplegar gent de tota la ciutat, però també al mateix temps marcant molt un territori molt local, penso que és molt xulo.
2: Mm-hmm. Si us sembla bé, anem a analitzar aquesta setmana número 10, aquesta desena setmana, per veure quins actes tenim programats. Anem a agafar l'agenda i comencem. Per on comencem? Qui comença?
1: Bueno, podem començar pels clubs de lectura que
2: Vinga.
1: Tenim.
2: Que crec que el Jesús hi participa en un d'ells.
1: Exacte, ens està fent de conductor i les últimes edicions. I, bueno, el primer és el de la Judit Joanuix, que conversarà amb Mar Arnau Gonga i ens explicarà una mica el seu llibre. Ella és una activista trans i una científica que treballa al Sincrotró Alba i té una mirada com molt interessant també del fet trans. I si vol, Jesús hi parla del que condueix...
2: De l'autor, de Cristian Oliver, no?
1: Cristian Oliver, sí.
3: Sí, jo presentaré Cristian Oliver, que amb la novel·la 2x1, Cristian és un autor ja conegut en novel·la juvenil i bueno, com no vull fer gaire spoiler de 2x1, és una novel·la, diguem, queer per a joves, podem dir que hi ha dos germans bessons i d'aquí ve el 2x1 i és a partir d'unes històries molt quotidianes sobre molts pensaments sobre responsabilitat afectiva, però tampoc no la vull tematitzar perquè és literatura i és art i cadascuna pot trobar coses diferents. El que sí que m'agradaria dir que com que com a llibretera hem tingut una llibreria, diguem, general, doncs et toca llegir de tot, no? I de tant en tant has de llegir novel·la juvenil, tot i que ja no siguis tan jove, i s'estan fent coses meravelloses. Vull dir que jo estic supercontenti de saber que fins i tot en una literatura com molt amb un target d'edat com molt clar i també i que pot tenir un aspecte comercial i tot, en el millor sentit de la paraula, que és que funciona comercialment, s'estan plantejant coses superinteressants, reflexions superinteressants i que de vegades no se surten aquestes veus alarmistes sobre els joves que són... bueno, no posar paraules, però suposo que ja sabeu de què estem parlant, no? D'aquests discursos catastrofistes com que anem cap enrere i els joves... venen amb unes idees com reaccionàries, etc. I jo veig una literatura i una gent que l'està llegint, que ja m'agradaria a mi a la meva època, i evidentment això també genera les seves reaccions, no? Però això, qui estigui molt preocupat per la joventut podria llegir una mica de la novel·la juvenil queer que s'està fent i veurà que no només en qüestions de sexualitat i gènere, sinó fins i tot en com, no sé, com col·locar-se a la vida i com hi ha unes propostes super super positives, vale?
2: Això és pel que fa als clubs de lectura, poden llegir i poden anar a discutir o a conversar, sí, sobre aquests llibres, però hi ha altres activitats, com per,
4: sí,
2: exemple...
4: Sí, tenim, bueno, que tenim representats una mica totes les temàtiques, no? Seguint en ordre cronològic...
2: Vinga, ho dic perquè si hi ha gent, sí, que té una agenda allà, quin, sí, dia, sí, quin dia s'ha d'apuntar, a veure?
4: Mira, dimecres i dijous tenim cita amb les arts escèniques.
2: Vale.
4: Tenim com memòria històrica del col·lectiu i qüestions d'identitat. Tenim No a l'Olvido, que és un col·lectiu que ha passat per aquí,
2: sí,
4: que bàsicament repassa la història de les represàlies al col·lectiu en la dècada dels 70, perquè a més... És una producció de Radioactius amb usuàries de Fundació Enllaç, que ja havíem comentat que és aquesta entitat que treballa sobretot amb posant atenció a les cures i a la gent, als adults majors i la gent que pot estar en situació de dependència o vulnerabilitat. Llavors, part d'aquestes usuàries formen part d'aquesta peça de teatre comunitari que podem veure el dimecres. I després, el dijous, tenim el regal, d'alguna manera, de comptar amb Pablo Lamà, que treballa sobre la masculinitat trans, molt a partir de l'humor i de la identitat i de la seva pròpia història. I tenim també la col·laboració de la Rosa Almirall, que també havia estat aquí, sí, per lo que hem comentat, i que després faran un debat posterior, una mica a partir de les experiències de tots dos.
2: Que ella, que és la creadora de la unitat de trànsit de la salut, no?
4: És la creadora de la unitat de trànsit, és una persona molt activa amb la seva associació, que ha estat a prop de la Setmana LGTBI any rere any com a usuària, disparant d'alguna manera debats i sent molt, molt pròxima, i que la veritat és que el fet de que es trobin, crec que és una cosa molt única, que tenim molta sort de poder acollir. S'ha de dir que l'obra de Pablo serà en versió lectura dramatitzada i també estarà per aquí després en altres moments a la Sala Fènix o així a l'octubre, novembre. Per tant, espero que la podeu veure, perquè realment és una peça molt bonica i molt divertida.
2: Aquells que vulguin anar s'han d'apuntar a algun lloc, o sí, com funciona?
4: Tenim, poden fer, totes les activitats són gratuïtes i obertes, i podeu fer una reserva prèvia en el nostre web, que és www.ccsagradafamilia.net. Ja ho veureu, que està molt simple a l'agenda, i esteu convidadíssimes.
2: Vull dir, per si algú que es vulgui apuntar, hi ha teatre i a sobre és gratis.
4: Sí, sí,
2: no? Teatre, i després a sobre hi ha una xerrada per, sí, analitzar la profunditat de l'obra o la temàtica que es tracta.
4: Total.
2: Què més? Més coses.
0: Bueno, tenim les visites comentades a les exposicions, a les dues. La de Metàfora Project, que és el dimarts 29 de setembre a les 6... i la de La Nostra Illa és el dimecres 30 a les 6 també. Amb això no hi ha reserva prèvia, has de venir tranquil·lament, i serà molt interessant, perquè les dues expos són molt interessants.
4: Sí, després tenim això que comentàvem abans, que és un espai que obrim, diguem, de debat amb la gent de l'Espai 210, i també en aquest primer any amb Espai Avinyó, i convidem a la gent d'Aftija, que és un col·lectiu que... Bueno, bàsicament parlarem de la qüestió de les residències queer àrabs, i crec que és un tema prou interessant i profund com perquè podeu venir i escoltar de primera mà a les persones del col·lectiu.
2: Sobretot els que ens ajuden és escoltar realitats, no? I també aprendre del que viu i el que pensa gent que no sabem ni com pensa ni com viu, que a vegades podem tenir prejudicis també nosaltres, o que ens obliguen a tenir prejudicis, o que avui en dia les xarxes o inclús els mitjans de comunicació es poden enviar aquests prejudicis, no?
1: Totalment, sí.
4: Sí.
2: Algun acte més?
4: Tenim...
2: Més, encara?
4: Tenim encara més. Tenim un espai de contacontes, sí, gran per famílies, amb Bar de Petarda, que serà el dissabte al dematí. El dissabte a la tarda tenim una altra perla, diguem, en sentit de que aprofitem la visita a Europa d'Amelie Wenhofer, que és una concertista i, bueno, instrumentista molt interessant, que és resident a Colòmbia i que visita la nostra casa, i tenim la sort de tenir-la tocant el dissabte amb un repertori de clàssics d'autors catalans. I per finalitzar, el diumenge al dematí, en el pati interior del centre cívic, ens trobem amb la fira que organitzem, com comentava la Sílvia, organitzàvem any rere any a la plaça de la Sagrada Família, però que aquesta vegada ho fem a la terrassa de l'equipament. I això sí que és un punt de trobada de llibreries, de diferents entitats que posaran també un punt d'informació o treballaran, diguem, sobre els seus projectes. Tenim la col·laboració del Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri, que també ens ha recolzat i que porta recolzant aquesta programació des de l'inici. I tenim també una mica de programació. Hi haurà des del col·lectiu 5-5 una DJ i una selectora musical que es diu Ruda, que farà, amenitzarà, i després tenim a Javier Manjarres, que és un artista i performer que treballa molt amb el reciclatge artístic i ens presentarà la seva perfo, que es diu Transfigurazione, que segurament, doncs, com a metàfora, diguem, creativa del que significa per nosaltres fer això, està guai. I llavors estarà fent unes intervencions sobre les persones a partir de material textil i altres coses. Fa com uns tocados, unes escultures en els cossos de les persones que estaran dins de la fira. Així que teniu... Bueno, esteu invitadíssimes,
2: sí,
4: a tot.
2: És un no parar i sí. Totes, la majoria, són amb inscripció prèvia. Recordeu quina és la pàgina web per inscriure's?
4: Torno a dir-ho, sí. www.ccsagradafamilia.net. Però trobareu també informació a Espai Avinyó, trobareu informació a la web de la biblioteca, vull dir que esteu convidadíssimes, tot és obert. Si teniu alguna... voleu fer alguna informació, truqueu-nos, envieu-nos un correu o el que necessiteu per fer-ho més accessible o per planificar-vos i que ho preparem millor. I per descomptat que esteu invitadíssimes sempre.
2: Jesús i Arpal, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquesta xerrada.
3: Gràcies.
2: Que vagi molt bé. Sílvia Sansegundo, de la biblioteca, també moltíssimes gràcies.
5: A tu.
2: Neus Arroyo, de la biblioteca, també moltíssimes gràcies.
5: Gràcies.
2: I Romina Fusco, del Centre Cívic, també moltíssimes gràcies per venir al Plurals i Singulars. Que vagi molt bé aquesta desena setmana LGTBIQ+. De la Sagrada Família, del Centre Cívic i de la Biblioteca. Nosaltres ho deixem aquí, això ha estat el Plurals i Singulars. Avui als controls tècnics hem tingut el Jaume Tudela, rebeu una salutació de qui us parla, de Quim Esteban. Tornem diumenge vinent a les 2 del vespre, com sempre, a través de Ràdio 4. Adéu.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. Va de cine. Amb Conxita Casanovas.
1: Hola, amics del cine, molt bona tarda, com esteu? Nosaltres formidablement des de Sant Sebastià, encara Mike Lee aconseguia a nit l'apreciada Conxa d'Or amb l'amorosa Tender Loving Care. Els seus actors van ser grans protagonistes, van tenir també el Premi de Guió i Kate Offline va ser millor actriu ex aequo amb la filla de Billy August, Asta Kama August. Les tres darreres conxes havien estat espanyoles, Ocorno, Tardes de Soledad i Los Domingos. Aquest any no, però Javier Cámara ha salvat els mobles al palmarès repetint una conxa que ja tenia del 2015 i entrant en bucle com a la pel·lícula per la que l'han premiat, 5 minutos más.
2: Gracias, gracias. Es que ricasco, soy de La Rioja, debería hablar un poco de vasco, pero no tengo ni idea. Somos vecinos, pero os queremos mucho. Bueno, ahora más todavía. Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis.
1: Això és el Va de Cine de Ràdio 4 i hem convidat a la nova crítica cinematogràfica, Guillem Thorson. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Rius, eh?
3: Sí.
1: Però és veritat.
3: Bueno, ja, sí, una mica, sí.
1: Clar, hi ha una Nouvelle Vague de crítica cinematogràfica, sí, no?
3: Clar que sí. I a més, per aquí el festival també es veu, molta gent jove que està venint a cobrir per diversos mitjans, més igual independents i petits, però que estan començant, no?
1: Quina edat tens tu, si puc preguntar?
3: Sí, sense cap problema. Jo tinc uns 23 anys.
1: Ah, uns, vols dir que...
3: No, tinc 23 anys.
1: I,
3: però a vegades costa, perquè a vegades has de pensar l'edat, no? Bueno, jo crec que a tu també et deu costar que a vegades dius, ai, quants anys tinc, no? D'acord? Perquè com que els anys passen tan ràpid, clar, que ja no te n'adones i ja...
1: Clar, i ja és el teu primer festival de Sant Sebastià, no?
3: Correcte. És el meu primer festival fora de Barcelona. Uh-huh. Vull dir, fora de Barcelona, fora de Catalunya, perdó. Vull dir que sí.
1: Perquè tu has vingut, per exemple, al Barcelona Film Festival, m'ho explicaves, a més, t'agrada el festival, no?
3: Sí, m'agrada el festival, crec que està molt ben organitzat. Vull dir, jo crec que Barcelona, realment, i ara sortint a fora, jo sempre t'imagines des de Barcelona, no? Dius, oi, com serà un festival gran, com serà un festival de fora, no sé què, i llavors surts a fora i després dius, home, doncs tampoc és tan diferent, no?, a el que realment tenim a Barcelona o a Catalunya, no?, en general.
1: El que passa que l'hem de fer créixer una mica més, però amb intel·ligència pràctica, perquè nosaltres, la nostra lluita és que el Festival de Barcelona aconsegueixi que els periodistes treballin bé.
3: Això està aconseguit.
1: Sí, a vegades sí. És difícil, no?, en un festival com Sant Sebastià. A tu et pas, com et fas l'agenda del dia?
3: Ui, això és difícil, eh? Això de les agendes és un tema difícil, perquè a mi, jo sóc la persona, i això molta gent que em coneix i tal, ja ho sap, a mi no m'agrada fer la programació de quines pel·lícules he de veure. A mi m'agrada que em donguin pel·lícules i jo anar veient, perquè haver-se de fer la programació ho trobo molt esforçant, i després també que et frustres tu mateix, perquè dius, ostres, aquesta pel·lícula igual no m'ha agradat tant, no? I aquesta, en canvi, m'ha agradat més, i després veus algunes altres que no havies vist aquell festival, perquè no, per la programació que tu has fet, i escolt, dius, merda, hauria d'haver vist aquella, no? Llavors, em frustra una mica. Però, bueno, jo la sort que he tingut és que els primers festivals que vaig anar així grans van ser com a jurat jove, que va ser el de Barcelona fa ja uns anys, que vaig fer de jurat jove. Llavors ja allà ja em van donar una programació i em van dir, mira, aquestes pel·lícules són les que has de veure. I a partir d'aquí jo vaig anar agafant algunes més, no? Llavors, per això l'Aldà vaig començar així, i llavors ja vaig conèixer una mica com funcionava i tal, i l'any següent doncs, ja vaig decidir, doncs vinga, faig la meva programació. I vaig fer així. Però bueno, una mica, quan surt la programació, jo em faig un Excel, on em poso totes les franges i vaig posant, no? I les pel·lícules que més m'interessen veure, sobretot aquí a Sant Sebastià, que hi ha pel·lícules que, doncs bé, sobretot la secció Pèrlac, no?, que venen d'aquí, dic que hi ha algunes que 100% vull veure, no?, i llavors me les poso, no?
1: De les que has vist aquests dies, quins títols recomanaries especialment?
3: Mira, jo de les que he vist aquests dies, la que recomano 100% de la secció Pèrlac, ve de guanyar el Festival de Cannes, millor interpretació, que és Coward, Covarde.
1: De Lucas Don, sí. Ara estàvem comentant tu que té molt a veure amb la bola negra, també,
3: sí,
1: no?
3: Sí, té molt a veure amb la bola negra.
1: Són dues visions diferents del mateix tema?
3: Sí, són dues visions diferents completament. La bola negra són tres històries, aquí és una història, vull dir que això també és d'agrair al final, perquè també és fàcil d'entendre la història en si, al final estem seguint un protagonista, no?, que el que bàsicament és bueno, descobreix la seva sexualitat, no?, dintre de la guerra, i com és conviure això, perquè a més tampoc és fàcil, no? I a més està basada en l'antiguitat, no? Llavors és...
1: I van guanyar els dos actors a Cannes, tens raó, que són excel·lents intèrprets i molt joves, sí, sí, sí, també, no? I...
3: Que, de fet, Lucas Don ve de fer Close, que segurament a molta gent li sonarà, i Grill, que va ser l'òpera prima.
1: I tant.
3: Close, per mi, també, si no l'heu vist, perquè ara la podeu veure, aprofitant que encara falta un temps, recupereu Close, i després ja, quan arribi a cines, veieu Coward.
1: Escolta, tothom parla de la bola negra, no?
3: Sí.
1: Quin fenomen, no?
3: Sí,
1: estan,
3: sí, sí,
1: exagerant, sí, una mica... Què fem amb la bola negra, a veure?
3: És difícil. Mira, podem anunciar que la bola negra ha guanyat el premi del públic d'aquí, del Festival de Sant Sebastià. Ha anat guanyant premis de públic a diversos llocs, perquè també fa pocs dies ha guanyat un altre premi, altres festivals, vull dir que hi va als Oscars, vull dir que sembla que està tenint una rebuda pel públic molt impressionant, no?
1: De fet, José Luis Rebordinos ens ha dit que pels contactes que en té, veu possible i fàcil que guanyin l'Oscar a millor pel·lícula, perquè diu que està agradant més Amèrica que l'Odissea, de,
3: sí,
1: Christopher,
3: sí,
1: Nolan.
3: Pot ser, pot ser, perquè és una història també... Igual és una història que tampoc s'ha explicat tant, no? Aquests temes a Amèrica igual no s'ha tractat tant al cinema, temes d'homosexualitat, no? Igual no és una cosa tan comuna, no? Llavors, de cop que arriba una pel·lícula que trenca, no?, aquestes coses i que comença a explicar coses diferents... I
1: en el context de Guerra Civil,
3: exacte,
1: no?
3: Exacte, en el context de Guerra Civil i, a més, és una pel·lícula que és molt internacional, vull dir que al final la pots veure aquí, igual aquí també ens canvia una mica la percepció perquè bueno, coneixem més la història, però ho veus des de fora, jo crec que també pot funcionar perfectament i a la gent li pot agradar i és una pel·lícula que va això, a buscar internacional. Jo crec que és una pel·lícula cinematogràficament parlant impressionant, no? A nivell tècnic crec que està molt bé, a nivell sonor, a nivell de tot això, jo crec que està tot molt ben plantejat.
1: Supercuidada,
3: sí,
1: no?
3: Sí, supercuidada en tot moment. Ara, la història, jo crec que es podria haver buscat igual fer una mirada més, o perquè costa una mica d'entendre, no?, en alguns moments, la història. A mi, fins al final, no ho acabes d'entendre tot, i per tant, jo que la vaig veure aquí a Sant Sebastià amb un passe de la nit, jo ara l'hauria de tornar a veure, no?, per tornar a entendre la història de nou, no?, i tornar a reflexionar sobre ella.
1: Sí, un segon visionat jo crec que ens convé a tots, segon visionat de la bola negra, que està sent un autèntic fenomen.
3: Bueno, de fet, ha sigut top 1 a cinemes el divendres d'estrena. I... va ser top 1, no?
1: Sí, sí,
3: és molt fort
1: s'està parlant la pel·lícula, la millor pel·lícula de tota la història del cinema espanyol, és que rebentarà tots els rècords,
3: exacte,
1: no?,
3: exacte.
1: Aquest pas.
3: I és molt fort perquè és una pel·lícula autoral, vull dir que tampoc és una pel·lícula comercial, vull dir, a veure, no és la més autoral de totes, però tampoc és la pel·lícula més comercial, no? Llavors, que sigui una pel·lícula autoral distribuïda per Elàstica, que és una distribuïdora independent, original de Movistar Plus, vull dir que té certes coses que dius, uau, no?, que fort que estigui aconseguint això, una pel·lícula amb aquesta producció de darrere.
1: I aconsegueix obrir un telediario, no?,
3: sí,
1: per,
3: sí,
1: exemple,
3: sí,
1: Televisió Espanyola, tots són fites, no?, de la,
3: sí,
1: bola,
3: sí, sí,
1: negra.
3: Sí.
1: Guillem Thorson, moltíssimes gràcies per venir, per passar-te pels estudis de Ràdio Nacional aquí a Donosti, i estic segura que tindrem notícies teves, no?, que puguis fer realitat aquest somni de convertir-te en un dels grans productors cinematogràfics del país, no? Tens algun referent com a productor?
3: Com a productor, doncs mira...
1: Perquè potser a tu els teus referents són productors i no actors com Brad Pitt, per exemple,
3: no, mira,
1: o directors com Danny Boyle, que
3: mira,
1: s'han passat per aquí.
3: Com a productor, ja diria... I ara aquí posaré un nom també, recollint a casa, perquè jo recullo molt a casa.
1: Et diré Brad Pitt, director, actor i productor, eh? Tenim en compte,
3: bueno,
1: també...
3: Bueno, primer productor. Productor, sí. Tono Folguera.
1: Molt bé.
3: Perquè trobo que la manera... Bueno, almenys el vaig escoltar en una entrevista ja fa un temps, una entrevista que vam fer en un programa molt petit, i va agradar molt com parlava, i sempre que parlo amb ell, perquè de tant en tant ens trobem, perquè aquí el sector és petit i et vas trobant amb gent, i m'agrada molt com parla, el seu plantejament i de més, i crec que les pel·lícules que estan fent, que a més són les pel·lícules en català, vull dir, ha sigut un dels grans, no?, percussors també del cinema en català i del cinema que tenim actualment, no? Va estar coproduint el Carràs. I
1: tant,
3: i
1: productor de Balandrau, productor de la nova pel·lícula de Miquel Gurrea,
3: sí,
1: que s'ha vist aquí també, Sants, eh?
3: Sí, Sants, que és una pel·lícula molt interessant.
1: Victoria Luengo.
3: Vull dir, continua aquesta idea, no?, aquesta atmosfera que ja teníem amb Suro, del mateix director, no?, i continua aquesta atmosfera amb Sants. Jo crec que la gent tenia moltes esperances amb Sants, de fet. No sé si l'has vist, però la gent tenia moltes esperances amb Sants i jo crec que igual no han sigut tant. No? Jo pensava que podia ser una de les guanyadores de la Conxa d'Or, però sembla que ens n'hem d'anar per...
1: Haurem d'esperar l'estrena per tornar-ne a parlar. Doncs m'agrada molt aquest referent que has triat, Tono Folguera. Crec que és un bon exemple de productor d'èxit, però que és un treballador també, no?, del cinema. Sí, sí, sí. Guillem, moltes gràcies. Seguim parlant, seguim en contacte.
3: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4, pràcticament tancant la maleta per marxar de Sant Sebastià, perquè ha acabat el festival, és que tot acaba, però tot pot tornar a començar, no? Dafnis Baldut, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
4: Pues bé, jo encara no he acabat la meva funció, deixa'm-ho dir, perquè tot acaba, però encara per duro.
1: Fas estem les teves escapades radiofòniques, però...
4: I llestos, estem allà a la sala Villarroel fent La Llei de Newton fins al 4 d'octubre.
1: I omplint,
4: jo faig
1: no?
4: Faig aquí autobombo. Sí, omplint bastant. No estem exaurits cada dia, però ens està anant molt bé, francament. Sí, sí, molt contents, supercontents.
1: Què enganxa d'aquesta obra?
4: Bueno, és una obra que és una comèdia, i el que passa que és una comèdia amb molt missatge i amb un tema molt punyent, que toca molt el tema del professorat, de les seves circumstàncies, no?, dels profes, del que estan vivint, i amb tot el que ha passat aquesta última temporada, doncs de cop i volta, bueno, és una cosa de molta actualitat, de com se'ls tracta, de com els tracten els alumnes, de com va de moltes coses que tenen a veure amb això.
1: Hem de tornar a veure El Club de los Poetas Muertos, no?
4: No estaria... Bueno, sempre. Un cop a la setmana.
1: També la fan en teatre, ara. Sí, estan fent al teatre, el Juan Cuartero,
4: sí,
1: no?
4: Senyora.
1: Fent el paper de Robin Williams.
4: Sempre estàs enterada de tot.
1: Que fort.
4: Estàs més enterada.
1: És que el cinema i el teatre s'interrelacionen molt bé.
4: Gràcies a Déu.
1: Preguntem-li també a Peter Vives. No ho hem comentat.
4: Bueno, rodant
1: dies,
4: amb el senyor,
1: no?,
4: Woody Allen, el tenim.
1: L'anunci que han fet, protagonista de la nova pel·lícula de Woody Allen.
4: Fortíssim.
1: Qui ho anava a dir?
4: Rodada
1: però per altra banda, per què no?
4: Espanyoles... Sí, exacte, per què no? Vull dir, almenys ell parla l'anglès estupendo. Si em toqués a mi, tindria més problemes. Però bueno, ja me'n sortiria, no et pensis.
1: Tindrem temps també de parlar de La Bola Negra i de l'ampli repartiment espectacular d'aquesta pel·lícula i de tot el que van aconseguint. Però avui volíem parlar de A Toro Pasado, que diuen...
4: Correcte.
1: De la foto, no? Una foto d'aquesta edició del Festival de Sant Sebastià, que ha estat Naomi Watts.
4: Naomi Watts. Naomi Watts, una d'aquelles actrius...
1: Tu dius millor que jo.
4: Bueno, depèn de com m'enganxis. Aquelles actrius que... malgrat no formar part, diguéssim, del setè cel, de l'estrellamenta més espectacular, ha construït una carrera més que sòlida i molt respectada. És capaç d'adaptar a qualsevol gènere, és una actriu que reinventa ella mateixa en cada interpretació que fa i que sempre és un gust poder-la veure. Doncs, bueno, A Toro Pasado, ho expliquem aquí, però se li va donar el premi honorífic en aquesta edició del Festival de Sant Sebastián, i aquesta dona entre anglesa i australiana, diguéssim, que va començar fent petits papers a la televisió local i en cinema amb coses molt petitetes, doncs ha arrossegat una carrera que, vaja, que ja ens agradaria a tots, per dir-ho d'alguna forma. La seva fita més important, no sé si tu estaràs d'acord amb mi, Conxita, però sí que crec que és el que li va donar el reconeixement així més, a nivell més mundial, i va arribar l'any 2001 amb Mulholland Drive, de David Lynch. Una pel·lícula que esdevé un referent de culte immediat, pràcticament, per la seva narració enigmàtica i el gran potencial que la Naomi Watts va demostrar interpretant dos personatges diferents, i sobretot en aquella seqüència inoblidable on ella està interpretant un càsting, o sigui, on està fent un càsting amb l'altre actor allà, que qualsevol actor que hem comentat aquesta pel·lícula al cap dels anys, o que de cop i volta rememores un moment donat d'alguna cosa que tingui a veure amb nosaltres...
1: En una classe, no? Imagina acabes... que dones una classe magistral.
4: És que és acollonant, perquè...
1: Treus aquest càsting.
4: El que aquesta dona és capaç de fer en aquella seqüència és bastant espectacular. Poc se'n parla, et diria. Se'n va parlar molt, en el seu moment, ja et dic. És el que, jo crec que és el que la va catapultar, diguéssim, al lloc que ocupa dia d'avui, perquè després han anat tenint molts èxits. Bueno, tots també ens vam acollonint a veure The Ring. jo era dels fans de veure el The Ring aquell per pensar, Déu meu, no vull apagar mai més la tele, o sigui, que no em surti un bitxo per allà. I després, doncs, una trajectòria impecable amb 21 grams, per exemple, bueno, grans èxits comercials com el King Kong del Peter Jackson. Bueno, ha treballat amb tots els millors, amb tot el reconeixement de premis, doncs, que si el Globus d'Or, que si el BAFTA, en fi, una trajectòria impossible.
1: Exactament. També, no?
4: Ah, i aquí anàvem. perquè de cop i volta va ser també un revulsiu molt fort en la seva carrera, una pel·lícula que, no, una pel·lícula espanyola, diguéssim, és una de les coses que la va fer catapultar, que està mig australiana, mig anglesa, triomfa que te cagues amb una pel·li espanyola.
1: Amb un noiet que es diu J. Bayona.
4: Sí, que en aquell moment encara estava per allà, sí. Però ja veníem de fer un gran èxit, també amb el Bayona, però bueno, va ser, ara no sé si m'equivoco, no sé si la seva, jo diria que va ser la seva primera nominació als Òscar, Lo Impossible, de la Naomi Watts. No sé si la primera o no, però va ser nominada als Òscar per aquella pel·lícula. Ha estat nominada també a diversos Globus d'Or, i ha tingut dues nominacions a l'Òscar, l'he trobat aquí la xuleta, millor actriu principal, justament per 21 Gramos i per Lo Impossible del 2012. Com dèiem, Lo Impossible és un altre moment clau a la seva carrera, on la seva interpretació de mare que lluita per la supervivència després d'un tsunami que va ser molt aplaudida, aquesta interpretació, doncs... Bé,
1: com patia aquella dona, eh? I a més personatge real, no?
4: Sí, bueno, clar, sobretot amb això, amb aquell Tom Holland, que també qui li havia de dir, que el tindríem on el tenim. És curiosa la carrera de la Naomi Watts, i per mi també destaca molt un equilibri estrany que té a Hollywood, no? Que és una actriu que no es limita a un sol tipus de personatge, que no pretén només reproduir un patró que li hagi funcionat, sinó que és això que dèiem, que pretén canviar absolutament de corda, de gènere, de direcció. O sigui, ha treballat amb els millors directors de vius que tenim aquí al planeta, em refereixo, i té aquesta rara habilitat de combinar la intensitat dramàtica amb una naturalitat i una autenticitat que és, vamos, abrumadora, no sé com dir-ho, enlluernadora, perquè ho té, o sigui, hi ha una credibilitat constant en qualsevol personatge dels que fa. A mi em sembla que és una de les millors actrius de cinema que hi ha actualment.
1: La cirera del pastís és la protagonista de The Housewife, la pel·lícula, senyora, que ha presentat també, una amb mestressa de casa ideal, però... que té un passat una mica problemàtic,
4: una mica
1: de quan era nazi, no?
4: Una mica fosquet. A veure, sí, si això també li serveix per entrar en una carrera i tenir una tercera nominació als Òscar. Bueno, ho haurem d'anar veient, com també ho haurem d'anar veient si la Bola Negra també serà candidata i no només representant d'Espanya als Òscars d'aquesta nova edició.
1: I Julianne Moore, també, que ja molts li donen l'Òscar a Julianne Moore.
4: Directament, eh?
1: Per aquesta pel·lícula també particular, especial. Llavors, quin cast també que fa? Fa un càsting també.
4: Bueno, n'haurem de parlar,
1: Julianne Moore, en aquesta pel·lícula, El debut.
4: No l'hem tingut aquí. No l'hem tingut aquí.
1: Doncs apunta-te-la. Vale. I John Malkovich també li donen l'Òscar. El John Malkovich aquest any ja va molt ràpid, ja, eh? Si només ja estem a setembre.
4: Tot otorgadet.
1: Sí.
4: No hi haurem temps de fer les porres aquest any.
1: El que sí, hem de parlar un dia també aquesta afició dels actors a autoproduir-se, no? Com estan fent ara Naomi Watts, de la que parlaves, o Julianne Moore, com s'autoprodueixen.
4: Sí, sí.
1: Serà l'edat, també? Perquè elles són les de 60 o a la vora 60.
4: Serà les ganes, suposo, de fer exactament el que volen fer, no? Després d'haver lidiat amb poder triar o no, depenent de l'època i de més, també estem parlant d'una gent que té, clar, que estem parlant d'un nivell molt exclusiu, o sigui, no és la vida de la majoria de les actrius, això. Però suposo que sí, que són ganes de fer realment el que els hi ve de gust, no? I tenir més el control artístic d'aquell projecte. Vaja, és comprensible.
1: La que està molt bé també és Michelle Pfeiffer, eh?
4: Michelle Pfeiffer, també,
1: i,
4: sisplau,
1: i a més
4: podem parlar-ne.
1: Sap posar la cara de perdre el seu tercer Emmy.
4: No, és fortíssima.
1: I ha perdut el seu tercer Oscar, no?
4: Sí.
1: Li van passant,
4: En té alguns altres, però sí, no acaba... El que passa és que aquesta sempre hi és, per allà traient el cap. Vull dir-te que Michelle Pfeiffer té vora 70 anys, és que, cuidado. I sempre està traient el cap, l'aconseguirà, ho aconseguirà tot.
1: Dafnis Valduz, no ens faltaran, actors i actrius, no, per fer Diana amb tu aquests diumenges que venen.
4: Quants programes portem? Però tu, ni se sabe.
1: Jo no els Gràcies, Dafnis. Adéu-siau, fins gràcies. La setmana que ve. Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4. Encara portem la velocitat del Festival de Sant Sebastià i tenim el plaer de convidar a Josep Maria Palou. És un fotògraf català i ha estat molt a prop de les estrelles, no?, del festival. Josep Maria.
5: Hola, sí. Ha sigut una experiència interessant, com cada any. Molt bé.
1: per la teva càmera han passat tots els que han trepitjat la catifa vermella del festival, no?
5: Sí, sí, sí. De fet, hi ha uns quants que són els icones, les icones més importants, i que tothom anava darrere d'ells, com seria, a part de la Naomi Watts, que li han donat el premi, com tu saps, doncs l'estrella número 1 del festival, que seria el senyor Brad Pitt, no? I Brad Pitt es va portar molt bé amb la premsa i amb el públic, i amb tothom, suposo, perquè va intentar contentar a tots els fans que hi havien, no sé si milers, però semblaven,
1: no,
5: com a mínim.
1: No, sí, sí, sí, segurament.
5: I va estar 2 hores signant i fotografiant-se amb selfies amb tots els que van voler.
1: Era com quan intenten quantificar una manifestació, no? Una manifestació, sí, a favor de Brad Pitt,
5: seria,
1: no?
5: Seria difícil dir-ho, però de fet va estar molta espera per poder-lo fer, i després la gent, evidentment, volien que no se'ls defraudés, no? I ha estat un festival interessant en diverses personalitats. Nosaltres, com tu saps, no veiem pel·lícules, només fem fotos. Uh-huh. Així com els crítics no fan fotos, només fan veure les pel·lícules, no?
1: Fan fotos alguns, eh?
5: Alguns sí, sí, però generalment són dos mons diferents. Nosaltres el que veiem és a través de l'objectiu, sí, efectivament.
1: Escolta, jo vull que m'expliquis una mica més la catifa vermella de Brad Pitt, perquè és que va durar, em deies, hora i mitja?
5: Penso que a prop de 2 hores, el temps que ell va estar... Sí, ell va arribar amb la seva parella,
1: Inés de Ramón, és espanyola.
5: Sí, sí, sí, o com a mínim té ascendència espanyola.
1: O d'origen espanyol,
5: no?
1: Sí.
5: I va estar molt per ella, això sí que es pot dir, és a dir, no volia deixar-la en cap moment, anava i tornava, l'agafava, tornava, i com que hi havia tantíssima gent, el que va fer va ser fer-los persenyes que ja tornaria, però no un altre dia, sinó el mateix dia, no? I llavors va entrar, finalment, van fer-se les fotos al fotocall, pels fotògrafs, que érem també tots, perquè tots i més, estàvem allà pendents, i com que l'esperaven amb ell per començar la projecció de la pel·lícula, que la tenien que presentar, doncs ell no va tenir més remei que deixar a la seva parella dins, entrar, i molts fotògrafs van marxar, pensant que no tornaria a sortir, però resulta que sí que va tornar a sortir. Jo em vaig quedar, junt amb uns quants més, evidentment, i vaig tenir la gran sort de que al sortir i al passar just per davant meu es va posar el rotulador que tenia que anar a firmar els autògrafs, que penso que el devia esgotar, perquè es devia acabar la tinta.
1: Era seu o era d'algú que li havia deixat?
5: Li dona un dels seus medis de seguretat, que té, que sempre va amb ell, li va donar, sempre li dona a punt de començar, no? I es va posar davant meu, se'l va posar a la boca, com si fos un ganivet, un pirata del Caribe, i em va mirar i va aixecar les celles a fer un gest molt interessant, i la foto, la veritat, és que per mi és la millor del festival.
1: Hem vist aquesta fotografia i ho certifiquem, sí, sí. Ara i aquí. Escolta, Marion Cotillard és guapíssima, no?
5: Més que guapa,
1: més
5: penso.
1: Que la Naomi Watts, o les posaríem en el mateix rànquing?
5: Per mi és molt més guapa. Bueno, a veure, és qüestió de gustos personals,
1: natural.
5: No? Però sí, la Cotillard l'havia fet ja fa 2 o 3 anys que havia vingut, que aquesta vegada la vaig trobar més guapa encara. Bé, totes aquestes actrius tenen un nivell de talent i de presentació física molt interessant, no? Però ja que preguntes, per mi la meva opció seria la Cotillard.
1: Josep Maria Palou, que sé que agafes el cotxe ara i te'n vas a Barcelona, moltíssimes gràcies per fer aquest stop, aquesta parada, passar-te pel Bar de Cine a Ràdio 4, i un altre dia parlem més àmpliament d'aquesta feina tan important que feu persones com tu.
5: Quan tu vulguis, ha sigut un plaer per mi, naturalment. Gràcies.
1: Va de Cine a Ràdio 4, avui des de Sant Sebastià. Anem a connectar amb Borja Hernández. Segur que el seu cinema a la xarxa passa aquesta setmana per La Bola Negra, que fins i tot a Boyero li ha agradat. Sabrà que la produeix Almodóvar. Bona tarda, Borja.
6: Bona tarda, Conxita. Efectivament, avui comencem el cinema a la xarxa amb les paraules virals de Carlos Boyero, el crític probablement més temut del nostre país, que ha parlat sobre La Bola Negra. La cosa és que la setmana passada va dir que estava fins als nassos de la pel·lícula abans que s'estrenés, i ara, després de veure-la, ha canviat totalment d'opinió i ha revolucionat les xarxes amb més de, atenció, 500.000 de reproduccions. Ha dit que La Bola Negra es mereix que li donin l'Oscar i els Goya, i s'atreveix a dir que tindrà tot tipus de premis. També afegeix el següent. És una pel·lícula estranya en el millor dels sentits. Ja no els direm mai més els Javis. Són Javier Ambrosi i Javier Calvo. Això de dir-los Javis és postureig modern. Tenen un talent visual i narratiu evident. Estic dins de la pel·lícula tota l'estona. Hi ha un parell de moments que aconsegueixen emocionar-me. L'inici de la pel·lícula és extraordinari. Bé, aquesta potser és una de les crítiques de Boyero més entusiastes en anys i la gent ha reaccionat a les seves paraules a xarxes com l'usuari Habibi que deia el següent a X. Que Boyero digui això significa que estem davant la millor pel·lícula de la història. D'altra banda, el tuiter Enrique Díez comentava el següent. A la persona que menys li agrada el cinema d'aquest país li ha agradat La bola negra. Hem guanyat! D'altra banda, també l'usuari David Orenes parlava a Twitter sobre l'insòlit entusiasme de Boyero, dient això. Crec que mai he vist a Boyero parlar tan bé d'una pel·lícula espanyola. Fins i tot prediu que guanyaran l'Oscar. El hype que tinc està desbordat. I jo personalment estic també totalment d'acord amb el David. Això fa que les meves ganes de veure la pel·lícula augmentin molt i la veuré aquesta nit, probablement. Seguim perquè no totes les crítiques a La bola negra són entusiastes, com per exemple l'usuari Genzai, que va fer un tuit viral que va arribar a les 200.000 visualitzacions i que deia el següent. La bola negra és espantosa, una espectacularització desmesurada sense gràcia ni pols en la seva narració. Banda sonora passada i un muntatge que acaba per espatllar més si cap al conjunt. Cap risc i mil tics festivalers. Molta gent dels fan dels Javis va citar el tuit amb molt de cabreig, com l'usuari Luna en Sebas, que comentava que aquesta mateixa crítica la pot saltar a positiu i no diu absolutament res. Altres també defensaven la llibertat d'opinió, com el tuiter Gussi Vila, que deia el següent. Puc entendre el punt que et piquis quan algú critica alguna cosa que t'apassiona, però hi ha gent insultant algú per criticar una pel·lícula. Els Javis no us coneixen, no són els vostres amics, no cal anar a defensar-los. Calma! La cosa és que La bola negra s'acaba d'estrenar a cinemes i ja està provocant discussions a xarxes i el que ens queda.
1: Pues un placer recibir en Va de Cine a uno de los gigantes del cine español, Fernando Trueba. Buenas, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal, Conchita? ¿Cómo estás?
1: Has puesto cara rara cuando he dicho lo de uno de los gigantes del cine español, pero es verdad, es así.
7: Bueno, quizá por resistencia, ¿no? Que seguimos ahí hasta el final.
1: Claro. Aquí hemos vivido ahora la despedida de Mike Leigh, el director británico maravilloso, ¿no? Que ha dicho que hasta aquí hemos llegado, que las fuerzas físicas ya no le acompañan.
7: Así.
1: Pero hay que recordar, ¿no?, que la veteranía es un grado también. Ahora que parece que todo es tan juvenil, tan divertido, tan gracioso, tan joven, ¿no?
7: Fíjate, el otro día estaba hablando con un novelista inglés y me contó que había estado hablando con Stephen Frears y que le había dicho también que ya no iba a hacer más películas. O sea, que son dos pesos pesados del cine inglés que se deciden parar, jubilar. Es verdad.
1: Y Ken Loach.
7: Ken, ¿no?, Loach también, me imagino, ¿no? Que debe tener, ¿qué? 90 o...
1: Sí.
7: Bueno, es que, fíjate, dirigir cine hay que estar en forma física, ¿sabes? No es un trabajito... Aunque ha habido directores que han rodado en silla de ruedas. Por
1: John
7: ejemplo,
1: Huston.
7: John Huston y Visconti. John Huston, además, no solo silla de ruedas y bombona de oxígeno, porque tenía enfisema, y seguían rodando, ¿no? Y Visconti, Confidencias, que yo creo que es la última, la rodó en la silla de ruedas. Y Robert Bresson, un día hablando con él en su casa en París, me decía, está toda rodada con zoom, pero bueno, pobre hombre, es como está en silla de ruedas.
1: Como disculpándole,
7: sí,
1: ¿no?
7: Sí, disculpándole.
1: Ya. Claro, el tiempo pasa para todos, eso es evidente, incluso para los directores de cine, ¿no?
7: Claro, pero hay actividades, por ejemplo, si eres poeta o eres novelista, puedes estar escribiendo y morirte ahí sobre la página, ¿no? Como Hannah Arendt, que murió con el título escrito del tercer libro de su trilogía. Entonces estaba el folio en blanco y ponía Juzgar, que era el título del tercer libro que iba a hacer de esa trilogía. Se habían publicado los dos primeros y no escribió ni una palabra más que el título.
1: ¡Qué fuerte!
7: Sí.
1: Sí. De todas maneras, aquí en San Sebastián este año hemos oído reivindicaciones de la madurez, ¿no? Por ejemplo, de Carmen Machi, de actrices más bien, ¿no? De Naomi Watts.
7: Carmen Machi, pero son dos chicas. Hombre, por favor.
1: Pero reivindicaban
7: madurez
1: espacio.
7: En cuanto a que como actrices son muy buenas.
1: Espacio para una mujer madura en el cine y espacio para una para argumentos maduros también, ¿no?
7: Claro.
1: Para una narrativa madura.
7: Pero siempre ha habido las grandes damas, ¿no? Mira, ahí tienes Judi Dench, o aquí tenemos a la Maura, ¿no? Que ha hecho una película este año y tal, y Ana Belén, pues claro, son tías con un talentazo. ¿Sabes? Yo les decía, hablando por separado con Ana Belén y con Ángela Molina y también con Manolo Gutiérrez Aragón, les decía, tenéis que hacer el Demonios en el Jardín 2. Tenéis que hacer Demonios en el Jardín 2. Están las dos estupendas. Son dos de las mejores actrices y de las mujeres más hermosas de este país. Por Dios.
1: ¿Sabes quién me decía el otro día que a lo mejor la veía aquí con 90 alguna vez? Penélope Cruz.
7: Claro.
1: ¿Cómo ves ahora desde la distancia de estos no sé cuántos años transcurridos desde Belle Époque? El momento actual de Penélope, y ¿estás orgulloso de lo lejos que está llegando esta mujer?
7: Yo, el éxito me parece siempre bienvenido, ¿no? Y el que lo tenga, que lo sepa disfrutar. Lo más importante del éxito no es tener éxito, sino que no te jorobe la vida, ¿sabes? Que sepas ser feliz con el éxito. Porque a veces tú vas a un barrio pobre, a una favela, por ejemplo, en un país, y ves a los niños alegres, jugando en la calle, divirtiéndose, con unas sonrisas que no les caben en la cabeza. Y luego vas a una urbanización de ricos y ves que los niños les han dado móvil para tenerles en libertad vigilada a sus padres, ¿no? Porque los niños de ahora no tienen libertad, están en libertad vigilada. ¿Sabes? Esa cosa que teníamos en mi época, que te bajabas a la calle a jugar con tus amigos y tu madre pues no sabía lo que estabas haciendo. Ahora no, ahora los niños viven en libertad vigilada. Es una cosa, me da mucha pena a los niños de ahora. ¿Por qué te digo esto? Por eso, porque el éxito no nos debería... lo que hay es que... Lo importante es que seas buen actor, buena actriz, buen director y buena persona. Esto es lo único que tiene interés, ¿no? Y bueno...
1: ¿Y Penélope?
7: Penélope es una actriz estupenda, ha tenido además mucho éxito, es una actriz formidable. Yo he trabajado con ella 3 veces, que por lo que me considero afortunado. Pero en esa película estaba Maribel Verdú también, que es una actriz formidable, que es estupenda, que sigue ahí trabajando, que es una fiera. Estaba Ariadna Gil, que es una maravillosa actriz y persona y una de las bellezas más grandes que conozco.
1: Y Miriam Díaz-Aroca.
7: Miriam, o sea, quiero decir que joder, la verdad es que era asombroso. Y antes hablabas de maduras, pues ahí teníamos a Chus Lampreave, Mari Carmen Ramírez.
1: Sí.
7: Increíbles, ¿no? Ya no te digo los chicos, Fernán Gómez y Jorge Sanz y estos chavales.
1: Un recuerdo inolvidable. Pero mira, ya ves, estamos aquí otra vez en San Sebastián. ¿Tienes sensación de déjà vu en este festival? Porque no. Habrás vivido cosas aquí, ¿no?
7: Bueno, no te creas que vivo tantas cosas aquí, porque ¿no? Cuando vienes, te pasas el día haciendo entrevistas. Está mal que te lo diga a ti. Pero claro, vienes a trabajar. Y entonces, entre presentaciones, entrevistas, fotos, no sé qué, se te ha ido el tiempo. Cuando yo más he disfrutado aquí en San Sebastián es, por ejemplo, viniendo a la Semana de la Gastronomía. Sí. Que hacía Rafa García Santos y tal, una vez que me dieron el gourmet del año, ¿no? Y entonces aquí todo el día con Ferran Adrià, con el otro maravilloso.
1: Arzak.
7: Sí, con Arzak, pero con el otro que ya adoro, joder, se me acabó de... Bueno, luego me vendrá durante la entrevista.
1: Fernando, ¿le falta música al mundo actual? Lo digo porque presentas Bajañí.
7: No, yo creo que le sobra música mala, hay demasiada música mala. Y hay elementos, fíjate, ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, ¿no? Pues leía la historia de este hombre sueco, ¿no? Que ha fabricado con 600 y pico nombres diferentes, que son suyos. Ha fabricado unas 800.000 canciones, todas por inteligencia artificial, ¿no?, que firman esos 600, 700 compositores que es él, y es el tipo que más dinero gana en Spotify, y leí que era, superaba juntos a Michael Jackson, Taylor Swift y Britney Spears, o no sé qué, el dinero que él hacía con las mierdas de canciones, ¿qué tal? Entonces, a este hombre solo le podemos acusar de ser un golfo y un aprovechado, pero los que las escuchan y le hacen millonario son los culpables.
1: Claro.
7: ¿Sabes? O sea, que no vamos a echar siempre la culpa al que hace una cosa mala, sino a los que le siguen. O sea, ya sabemos todos que Trump es el horror, pero ¿y los que le votan? ¿Qué? ¿No tienen un poquito de responsabilidad? ¿No se miran al espejo? ¿No se paran a pensar el daño que están haciendo al mundo? No a los Estados Unidos, al mundo entero. ¿No se paran a pensarlo? Un momentito. ¿Sabes? O sea, que tenemos una responsabilidad a los ciudadanos. Tenemos que ser ciudadanos y hacer las cosas con un poquito de cabeza.
1: De cabeza.
7: De cabeza, no ser tan chalaos y tan descerebrados.
1: Yo he estado viendo, justo antes de encontrarnos, unas fotos que han aparecido estos días de Brad Pitt y Orlando Bloom tomando copas, y resulta que nunca estuvieron juntos. Esto da un poco de miedo, ¿no?
7: Sí, ayer...
1: ¿Cómo pueden manipular tu imagen, no?
7: Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Sí, ayer me enseñaron una foto del niño José y yo con las camisetas de la película, que lo había hecho un amigo, ¿no? Pero es que son perfectas. Y no existe la camiseta de la película. Ojalá existiera, ¿sabes? Pero dices, es que se puede hacer todo. Se puede hacer todo. Ya no puedes... O sea, es terrible que ya no se pueda creer en una imagen, ¿no? O sea, que incluso si te enseñan la foto, digas, o un vídeo, ¿sabes? Ya no podemos creer en nada. Entonces ya lo único que se puede creer es en la ficción. Porque la ficción se presenta como tal. No pretende ser real. La ficción es, te voy a contar una historia, ¿sabes? Entonces, por lo menos, tiene una honradez, va de cara. Pero este falseamiento de la realidad es terrible y es probablemente uno de los fenómenos de nuestra época más tremendos, ¿no? Y como siempre, la técnica, los inventos, la tecnología van por delante de que el ser humano se dé cuenta del daño que pueden hacer y legisle. O sea, cuando se inventó el coche, no había en las puertas de los colegios una señal de tráfico de que bajara la velocidad. Debió ocurrir, una vez que ya habían atropellado a unos miles de niños, que a alguien se le ocurrió,

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. És el moment de la coartada perfecta. Des d'ara i fins les 11 et proposem una estona de conversa, de foscor, de relats criminals i d'històries personals. Al Sota Sospita som Cristian Estanescu i Laura González i ara mateix comencem.

0: Com ens agrada començar la setmana aquí al Sota Sospita amb històries ben fosques. De la ficció, en aquest cas, de la realitat, de vegades, en tot cas, crims que ens expliquen com succeeix el mal en l'ésser humà, quins contextes l'afavoreixen, com s'investiga, etc etc. I ho fem a través de ficcions com la que ens presenta sempre la Susana Hernández. Bona nit, com estàs?
1: Hola, bona nit, Laura, encantada de tornar a ser aquí.
0: Digue'm qui tenim aquí al costat, perquè tenim moltes ganes de fer-li preguntes ja.
1: Sí, estem molt ben acompanyades. Avui tenim aquí el Jus González, que ens ve a parlar de la seva nova novel·la, La Nostra Senyora de l'Abisme, que acaba de sortir, està recent sortideta del forn, i que jo crec que serà una lectura molt, molt interessant per aquests dies que venen ja de tardor.
0: Ens n'anem al Pirineu català. Jus González, benvingut al Sota Sospita.
2: Hola, moltes gràcies, encantat.
0: Escriptor i mosso d'esquadra sap del que parla quan parla de crims, evidentment. En aquest cas, el Pirineu es converteix en escenari de desaparicions misterioses que, doncs, deixen molt inquieta a la comunitat.
2: Sí, així
0: és. Explica'ns una mica.
2: Sí, ens trobem a la vall de Miranda, i és una vall on hi ha un santuari amb una verge perduda al Pirineu. Només es pot accedir en cremallera o caminant. I des de fa uns anys s'estan produint unes desaparicions. En principi no eren unes desaparicions inquietants que poguessin suposar una gran preocupació, però realment ja el fet de que es vagin acumulant i quan comença la novel·la es produeix una altra desaparició ja posa, sobretot a la unitat d'investigació, una mica en alerta.
0: Val. I per què dius que no, en principi no eren desaparicions inquietants i que ho acaben sent?
2: Perquè, per una cosa o per altra, si una desaparició inquietant és una persona, doncs, que està en risc, o que, per exemple, té canalla, havia d'anar a buscar la canalla i de cop i volta no se sap on està, sinó que és gent que es pensa que està de viatge o que ha tingut un accident i que, en principi, no s'investiga com si fos un presumpte homicidi.
0: D'acord.
2: O una desaparició seriosa.
0: O potser una desaparició voluntària, que també pot succeir. No? O sigui, no es veuen com a crims que s'hagin de resseguir. Però i després hi ha una darrera que sí que provoquen que el protagonista ja estigui al darrere, diguéssim.
2: Sí, això mateix. De fet, és l'inici de la novel·la, no? El Víctor Trafalgar, que apareix treballant allà a la vall.
1: La vall és la vall de Núria, evidentment, quan ho llegeixes està clar, no? I les poblacions del Ripollès del voltant, doncs, són fàcilment identificables. Algunes poblacions queden millor retratades que altres, en el sentit, doncs, dels problemes que hi ha, de conflictes socials, etc., que són molt reals, evidentment. Tens una mica de por de que hi hagi gent que s'ho prengui malament o estàs molt tranquil en aquest sentit?
2: Jo, sincerament, clar...
0: Fa cara que no li preocupa gens.
2: Pot ser que s'amoïni, que es preocupin. Per això també s'ha canviat els noms, no? Directament, pel fet de... Entenc que pot haver-hi gent que es senti identificada, però no estem parlant d'ells.
0: Quins són aquests problemes socials als que està fent referència la Susana, Jus?
2: Doncs ens trobem que a la ciutat Quintana de Ter, que és la capital de comarca, que és on es troba la unitat d'investigació que investiga aquestes desaparicions, des de fa un temps hi ha un nou partit al govern, que és un partit que es declara islamòfob públicament, i clar, hi ha un enfrontament amb el que és la població immigrant a la localitat.
0: Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència. No sé si això ho has posat al principi del llibre o no, perquè això ho fa molta gent per evitar-se problemes.
2: No surt.
0: D'acord. Llavors, jo crec que és el moment de que ens presentis una mica el Víctor Trafalgar, no?
2: Doncs mira, ens trobem el Víctor, que és part de la novel·la, està explicat en primera persona, que tenim el Víctor, que es fa passar per treballador, acaba d'arribar aquell estiu a la vall de Miranda a treballar de cambrer, i en realitat ella està allà per investigar no totes les desaparicions, sinó l'última, la que va succeir l'estiu anterior, d'una noia de 20 anys que es diu Noa Aguilar. I ell, evidentment, no ho diu obertament, però sí que es dedica, doncs, a indagar.
0: Què va passar amb la Noa? Es pot saber?
2: La Noa va a la festa major del poble de Vilavella, que és on està la vall de Miranda. A la festa major estava reunit amb uns amics, havia d'anar a una casa i en aquell moment va desaparèixer. Això se sap a posteriori perquè aquella mateixa nit, l'endemà, ella havia de marxar a Itàlia amb el seu xicot. Deixava de treballar, ella era cambrera a la vall de Miranda, i havia de marxar a Itàlia. Per això, durant diversos dies, inclús setmanes, no li donen importància, no es pensen que ha desaparegut.
1: Mm-hmm. A banda del Víctor, que està fent la seva investigació, hi ha Mossos, lògicament, que comencen a investigar, perquè el tema de les desaparicions ja es fa doncs, una miqueta més complex. Et centres molt en les relacions dels Mossos, en la manera en la que també viuen en un poble on els Mossos coneixen a la gent que detenen, a la gent que investiguen. Això, evidentment, també crea conflictes ètics, morals, etc. Fins a quin punt hi ha la teva experiència personal en la visió que tu fas dels Mossos d'Esquadra?
2: Mira, jo quan vaig començar el que són les pràctiques de Mosso, a Seguretat Ciutadana, vaig estar treballant a un lloc petit i realment allà et trobaves doncs, que el detingut que feies, l'endemà evidentment te'l trobaves, si era una violència de gènere te'l podries trobar amb la seva parella, cosa que era realment era conflictiu, mm-hmm. Sobretot s'havien demanat ordre d'allunyament i tot, que és diferent a llocs més grans com l'àrea metropolitana, que és possible que no te'l tornis a trobar mm-hmm. aquestes persones. Però el fet de conviure comporta doncs, que aquesta relació sigui més propera, evidentment. Això ho volia reflectir sobretot al sergent, que és el que arriba a la unitat d'investigació per poder, en teoria, tirar endavant aquesta unitat que està cap a caiguda. Ell es troba amb el contrast d'aquesta població més massiva, com podríem dir, a l'àrea metropolitana aquí, que no allà. Llavors, per sort, té un caporal, l'Arnau Ventura, que ell no és d'allà, tampoc, però és de les primeres promocions que va arribar allà, es va casar allà, i ell sí que entén aquest sentiment de no ser d'allà, sentir aquell rebuig, que és quan ell parla de la immigració, sí que parla d'aquest sentiment, que ell ho ha sentit, allò. Ell ja es considera del poble, però interiorment ell mai ha acabat. Ell té aquest sentiment que mai ha acabat de ser d'allà i pot entendre aquesta sensació que pot sentir l'immigrant. Però alhora l'Arnau és el cicerone del sergent i és el que una mica li va ensenyant que allò és diferent, que allà s'ha de tractar la gent diferent, tant no són només els ciutadans sinó els policies, i que realment ha de canviar el xip.
0: Clar, ha de canviar el xip perquè ell és jove, és inexpert, arriba allà, vol canviar-ho tot, però aquí hi ha unes normes i una manera de funcionar, no? En aquest sentit, l'ambient més o menys rural, de muntanya, vull dir, forma també tot un ecosistema que afavoreix aquest tipus d'interaccions personals i aquest tipus de conflictes, podríem dir.
2: Sí, sí, així és, i realment hi ha un personatge que té un arc gran a la novel·la, precisament és el del sergent. Jo volia jugar amb això, no? També.
0: Vale.
1: Sí, és un personatge que evoluciona molt, també altres personatges com l'Arnau, que té molt pes, que jo crec que és un personatge una mica pegamento, si se'm permet dir, no? Perquè uneix diferents personatges dels quals ara no parlarem, perquè si no diríem massa cosa. Però parlant de personatges, tu tens un personatge que és la Sílvia Mercado, que apareix en altres novel·les anteriors. Tens previst recuperar-la i per què no vas pensar en ella per aquesta novel·la?
2: Mira, Sílvia Mercado, tenim dues novel·les, no? Abandonar el juego i El corsario, i queda, de fet, al final del corsario queda d'una manera que queda superbé per continuar. Però jo volia també fer un canvi, eh? No volia, de fet,
0: això mateix. De l'altre univers.
2: De quedar-me amb allò i forçar la màquina, perquè jo no descarto, a mi m'agradaria continuar amb Sílvia, mm-hmm. la seva parella, el company, tot, però quan tingui realment una història amb prou xitxa, doncs per dir, ostres, és que em motiva moltíssim escriure això. No que sigui anar amb el xip i que et surti una novel·la bona o una no tan bona. I realment, ja quan estava, ja començava la promoció del corsario, tenia aquesta novel·la ficada al cap, la Nostra Senyora de l'Abisme, i realment era el que em motivava per escriure, i sobretot pel canvi, no?, de xip, d'escriure parts en primera persona, jugar amb el true crime, no?, que va salpimentant el que és la novel·la, amb apartats d'aquest documental que es fa posteriori, i volia jugar amb això.
0: Mm-hmm. Ens deia en una altra conversa el Xus González que precisament perquè coneix molt el treball policial i com pot arribar a ser de feixuc, intenta centrar-se en això de les relacions personals i no tant en les hores d'espera, les hores d'ordinador, etcètera, etcètera. Em vull dir que no és tant el procediment, sinó i ho fa, diu, perquè coneix com és.
2: Sí, jo sempre ho dic, no hi ha res més avorrit que les investigacions, realment. No és allò de... es produeix un crim, arribes allà, et xura el nom i rebentes la porta, detingut, i anem a celebrar-ho. No, és que no és així. I realment jo per això hi ha sèries com The Wire, que veus que detenen i com el primer que fan és asseure's davant de l'ordinador, perquè han de picar unes diligències, han de... Sí. instruir uns altres, estar aquí i dius, això sí.
3: És que The Wire el que deien era que tenia aquesta part de realisme, de verosimilitud, no? De volem fer això, ja, però és que no ens arriba el pressupost per tant, no, però hem d'esperar un altre dia, i llavors tot es va fent lent.
2: Sí, no? Realment, quan tu te n'adones que moltes vegades la teoria és molt simple, és, creus que és aquella persona, tens certs indicis, demanes un manament per punxar un telèfon o per fer una entrega i registre, i dius, ostres, doncs li portaré al jutge, el jutge em dirà que bé, clar, i m'ho farà.
3: I, ja
2: I llavors et trobes amb la burocràcia, que entres en l'atestat ja s'ho miraran, això, i dius, ostres, què passa aquí? Això volia reflectir, a la novel·la es produeix un moment que va, jo sempre ho dic, tu vas a l'Hospitalet, vas a Barcelona, a Gavà, i hi ha 7, 8, 10 jutjats. Te'n vas a un lloc, a un partit judicial petit, i el millor jutge que hi ha és el del jutjat 1, en aquest cas plaça 1, que ara es diuen amb el canvi. I el pitjor és el de plaça 1, perquè no hi ha ningú més. Us ho dic, jutge que hi ha, i llavors, clar, diu, aquí això és un xoc, per exemple, que es troba el sergent quan arriba, clar. I diu, ostres, és una cosa més, volia jugar amb això. A mi m'agrada més jugar amb aquestes coses que no a vegades voler demostrar que sí, policialment has indagat i has trobat un indici estrany. M'agrada més el dia a dia, que és amb el que més gaudeixo i realment és el que crec que és el valor afegit que puc aportar a les novel·les. Mm-hmm.
1: Hi ha una lleva important de Mossos que us dediqueu també a escriure,
3: sí.
1: Tu mateix, el Xavier Álvarez, el Rafa Melero, el Marc Pastor, bé, sí, molts més que ara no menen al cap. Com reaccionen els companys quan us llegeixen, us critiquen? Com ho sents, tu, això?
2: Realment hi ha de tots. Hi ha gent que et llegeix, gent que no, també depèn. Si el que és l'actor i el que no, no. I sí que en trobo la meva unitat on treballo, les anteriors novel·les, les de Sílvia Mercado, estan ambientades a la mateixa unitat on estic.
3: Val,
2: jo. I ja veus a la gent com que et mira.
3: Seré jo? Seré jo?
2: Trobes gent que realment he passat en ells a fer-ho i no es veuen identificats per res, i gent que realment diu, ostres, tu, i fins i tot he posat alguns noms, i tots quan no els deixo malament, poso noms. Si hi ha algú, hi ha algun nom fictici, ja trobes això.
1: O sigui, els ficticis, la gent ha de començar a fer cava, la saber qui és.
3: Els que són xunguis i queden malament, igual potser sóc jo, els altres no, perquè ja tenen el nom ben posat. Està. Tu has vist Cronos, per cert?
2: No l'he vist encara, tinc curiositat d'en veure.
3: Val, perquè
2: vaig estar a la part de la Metro Sud, jo, en aquell dia va ser un dia. Tinc curiositat i alhora tinc un cert sentiment de no sé si veure-la perquè no sé el que em pot recordar.
3: Remoure
1: coses, segur.
3: Remou molt, però és que a més, vull dir, està centrada en els Mossos. Absolutament, vull dir, són els protagonistes absoluts, i llavors tu reps l'horror, no perquè vegis primers plans de l'horror, perquè no ho veus, vull dir, hi ha molta sensibilitat en aquesta pel·lícula, però tu veus les cares dels Mossos. Com de vegades, com s'organitzen, com no saben cap a on tirar, com tremolen, com... I clar, això, mira, ho t'estic dient i m'estic posant amb els pèls de punta perquè tot ho transmeten els Mossos. I jo m'imagino que devia ser una de les jornades més difícils.
2: Jo va ser un dia estranyíssim. Sí que és veritat, jo estava treballant a Sant Feliu, nosaltres cobrim el que és la Metropolitana Sud, des d'Hospitalet fins a Vilanova, fins a Olesa, i nosaltres, quan va passar jo, la sensació que teníem era ja ha tocat, perquè teníem tots aquell xup-xup de que podia passar... Sí, era tots, però crec que fins i tot era una mica la ciutadania, teníem allò. I quan va passar, estàvem al despatx i vam voler sortir, i el cap ens va dir, no, esperem, que si no serà això un... Anem fent. I llavors va passar que un vehicle, un Focus, es va saltar un control que hi havia a la Diagonal, es van portar per davant a uns companys,
3: sí.
2: Un altre company va disparar, i aquell cotxe, què va passar? Va arribar a la nostra regió, i llavors sí que ens va deixar sortir al cap. Vam anar a la zona de Sant Just, i allà un company que vivia allà va dir que li havien enviat una foto, un veí, de que hi havia un Focus amb els vidres tancats que havia de sortir a una persona d'allà.
3: Sí.
2: Llavors vam anar allà, i va ser quan ens vam trobar el cadàver del noi, que havia sigut la
3: tot això surt
2: víctima,
3: de la pel·lícula.
2: Clar, jo estava allà quan el vehicle vam anar, va ser tot, clar, no sabia si hi havia explosius, no sabia si la persona que estava allà era el mateix terrorista que clar. Havia tenia una ferida pels trets del company o no, i tot allò va ser una bogeria.
3: Tremendo.
2: I a partir d'allà els dies i la investigació.
3: Sí, doncs mira, quan la vegis, evidentment et veuràs reflectit, i jo t'ho preguntava per això, per veure jo crec que sí que hi ha un grau de veracitat bastant important en aquesta pel·lícula, no? Sí. Però per, bueno, ja, doncs ja, per, ja. Per tenir una impressió per part d'un mosso, diguéssim. I llavors hi ha un altre moment, que abans quan parlaves de el policia de proximitat, que coneix la gent, que tal, hi ha una personatge que és una mosso també, però que és de ficció, vull dir que és un personatge inventat, que no està basat en ningú, que és de Ripoll. I coneix, literalment.
2: Clar, és que, clar, clar.
3: I llavors, clar, aquesta idea de la proximitat, de jo sé que això és, que és un nano, ella no s'ho pot creure al principi quan li donen les cares de les persones terroristes, clar, saps? Aquesta idea de la proximitat, que és molt diferent doncs, ser policia a Barcelona que ser policia en un municipi petit, clar, en el que doncs, has de detenir el teu veí o el fill de la teva veïna.
2: Sí, sí, no, si jo tinc família a Ripoll i, i m'enviaven, és que va a la meva classe, sí. és que anava a classe al costat, és que fèiem allò, és que, clar, no, realment això va ser, i és una cosa que en el seu moment en la novel·la fictícia que tenim Quintana de Ter,
3: sí,
2: es poden fer paral·lelisme, és inevitable, sí. Una cosa que els va provocar el xoc i va fer que ha fet que hi hagi governant que un partit, no, de declarar públicament islamòfob, és el xoc que els va provocar que l'origen d'aquells atemptats no fos a Hospitalet, no fos a Cornellà, sinó que fos allà a Ripoll. Això realment jo crec que els va xocar molt.
3: Clar.
2: Bueno, i, bueno, sí,
3: i va sacsejar, no? Penses. Evidentment, no? El pensament de la gent. Té tot el sentit, això que dius, té tot el sentit.
1: Parlant de Quintana i parlant de la novel·la, és una de les coses molt originals que fas, és que crec que et centres molt amb els treballadors de Quintana, amb la gent de Miranda, la gent que treballa als hotels, etc. Normalment, quan surten doncs, paratges així tan turístics, doncs estan des del punt de vista dels turistes, dels que arriben, però en aquest cas és una mica des de dins, des de la gent que hi treballa. M'ha agradat. Això està basat en alguna experiència teva personal o t'has documentat?
2: Bueno, jo vaig estar treballant abans de ser Mosso d'Esquadra, vaig treballar ja 5 estius i algunes temporades de Setmana Santa també, mentre estava estudiant a la universitat, doncs els estius treballava ja. I sí, vaig treballar de cambrer al bar que al Vall de Vall de Núria, a un bar que vendria a ser el Pedra Parada, que és on estan ells, i és el lloc on jo vaig estar treballant. Vaig treballar 2 anys allà i després vaig treballar 3 anys a l'alberg, que està just allà, però ja és independent de tot el que és el complex, no?, d'allà baix. I sí, realment jo era, quan estava allà encara no havia escrit res, però sí que em plantejava el fet d'escriure una novel·la. No m'imaginava ni molt menys que seria aquesta, això segur. Però sí que volia explicar des de dins, que es veiés des de dins com és estar allà. Jo em sentia un privilegiat, a vegades sí que tenia molta feina allà, però el fet de que arribava la nit, la tranquil·litat, estar allà, sortir per la nit, passejar els dies de festa per allà, jo em sentia realment una persona que m'agradava estar allà. Mm-hmm. Després hi havia moltíssima feina i acabaves far de la gent, perquè és una passada, però sí, era un lloc molt especial i sempre tenia aquella coseta.
3: No sé si ho hem deixat clar, però el Víctor Trafalgar, que és qui arriba a la vall, té un passat del que no ens explicarà res ara el Xius, perquè ho heu de llegir, no? Diguéssim.
2: M'agradaria donar alguna píndola, però és que,
3: no,
2: és que
3: no,
2: jo
3: no,
2: crec
3: no,
2: que...
3: S'ha d'esbrinar amb la lectura, però sí que sabem que aquesta feina que està fent no, en l'àmbit turístic hoteler, diguéssim, a la vall, és una excusa o una tapadera per investigar aquesta desaparició de la Noa, que és aquesta darrera persona que va desaparèixer sense deixar rastre i que ha motivat, diguéssim, tota aquesta situació que després es complica quan passa alguna cosa més en aquest hotel. Jo crec que a nivell argumental ho podem deixar aquí. Si tens alguna pregunta més, Susana.
1: Sí, no, abans parlàvem de sèries, parlaves de The Wire, aquí a vegades parlem de sèries, també recomanem sèries. Recomana'ns alguna sèrie, no ha de ser negra, però si és negra, doncs millor.
2: Clar, és que negres hi ha els clàssics, evidentment, i ara jo crec també que ha canviat molt, no?, el tema de com s'expliquen les novel·les. I parlem de The Wire, però jo entenc que The Wire és una sèrie que avui en dia es cancel·laria, no l'aguantaria,
3: pel
2: ritme que té. Em sembla policialment la millor, evidentment, però jo entenc que hi hagi gent que li costi entrar.
3: No, ara no, perquè si no hi ha 4 explosions per minut, com aquell qui diu, no. O sigui, The Wire és... densa i lenta.
1: És un altre temps,
3: És un altre temps,
2: The Wire és blues i The Shield, que també és de l'època, és rock and roll. Té altres coses que pots dir, ostres, això pot ser més fantasma, però em sembla espectacular, sobretot l'evolució del personatge, el protagonista, és espectacular. Clar, això són sèries antigues. Actualment, realment ara mateix no, perquè veig molta sèrie, pel·lícula, sèries així actuals no, però jo, si anem als clàssics, jo aniria, hi ha com tres potes, tens de, bueno, o quatre, tens The Wire, tens The Shield, tens Los Soprano, sí, una altra sèrie que evidentment avui en dia es cancel·laria pel ritme, sí, i tens Oz, que és una sèrie raríssima, però és espectacular perquè està ambientada en una presó.
3: A mi Oz em flipa.
2: És increïble.
3: Em va flipar, però molt. O sigui, digues, en una presó...
2: A una presó on volen fer com un experiment que tenen allà de diferents
3: especial.
2: Grups i es pensen que és la sempre, que es pensen que poden inventar i realment l'ésser humà, per desgràcia, hi ha gent de tot i hi ha gent que
3: té la violència.
2: Totalment.
3: Hòstia.
2: És espectacular. Aquesta sèrie és espectacular.
3: Os, pèls de punta tot el rato, la de coses que veies, i dius, però què macabro, cada cosa és pitjor que l'anterior.
2: A més, en un capítol presentava un personatge que creies que arribaria molt lluny, i al cap d'un o dos capítols, o sigui, el maten i es queden tan amples. I és una sèrie que realment, ostres, la feina que hi ha de creació de personatges és boníssima, en un entorn supertancat.
3: I l'arc del protagonista,
1: és
3: perquè ell
1: sí.
3: arriba allà per un delicte suposadament de corbata, no? I ell és una persona normal que gairebé està allà per equivocació, en principi, quan entra... I mare meva!
2: Sí.
3: Mare meva!
1: Molt bones les quatre recomanacions.
3: Sí, molt bones, molt bones, molt bones. Doncs, escolta'm, Xius, moltíssimes gràcies, Xius González, per haver vingut avui al Sota Sospita, per haver-nos traslladat a aquest univers tan interessant en el Pirineu català a partir d'aquesta desaparició, a partir d'aquesta història fosca, una nova novel·la. Desitgem moltíssima sort.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Des de la vall de...
1: De Miranda.
3: De Miranda, de Núria, digue-li com vulguis, la nostra senyora de l'abisme. Susana, fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana que ve.
3: Merci, un plaer.
2: Moltes gràcies, igualment.

0: Imprescindible rebre la Meritxell Falgueras cada setmana aquí al Sota Sospita per juntes entrevistar, no? Interrogar fins i tot alguna dona que destaqui a nivell professional i que tingui molt a dir, i és el que acostumem a fer en aquesta nova temporada. Meritxell Falgueras, com estàs?
1: Laura González, que recordem que totes les bones idees són teves.
0: No.
1: La teva idea de cada nit, ja aquesta hora que ja hem fet tot el que havíem de fer durant el dia, i poder prendre'ns un vi, una infusió, una kombucha, molta aigua no, perquè ja sabeu que després ens hem d'aixecar molts cops, però això ja no és un altre tema, amb dones poderoses, t'haig de dir que des de que ho vam publicar és que tenim sobredosi.
0: La llista és llarga, oi?
1: Femení a Catalunya. Vam començar així com una conya, no?, dient, home, doncs ja que... I ara, vinga, autobombo, que ja que estic entre 50 dones més influents de Catalunya, segons Forbes,
0: vam
1: pensar, doncs, segons el Sota Sospita, a nosaltres ens agradaria parlar, compartir, doncs, un veure, una xerrada, un moment, amb aquestes dones poderoses. I jo, algú que, saps allò que no coneixes i que t'enamores per xarxes... Però la gent critica molt les xarxes, però jo he conegut a gent fantàstica.
0: Cert.
1: És la Carla Vall.
0: Carla Vall, benvinguda al Sota Sospita. Bona nit.
2: Moltes gràcies.
0: La Carla Vall es dedica com a advocada, i criminòloga al dret penal, sobretot, no? Experta en gènere, a més, en protecció de dones i d'infància. Puc imaginar-me que tens molta feina.
2: Lamentablement sí, jo sempre ho dic, m'encantaria no tenir feina, dedicar-me a fer mel o alguna altra cosa, però no em donen el gust els agressors d'aquest país.
0: I segons la teva professió, la teva dedicació, quin és el principal problema amb el que es troben les persones que sol·liciten dels teus serveis?
2: Jo crec que el principal problema és el que els arriba a costar identificar-se com a víctimes d'aquesta situació. Perquè al final a ningú li agrada, i menys doncs, si ets una dona que treballa, que té un entorn doncs, ben relacionat, i acabes pensant que les víctimes són les altres. Llavors, quan ja és incontestable que tu estàs sent víctima, prendre la decisió de m'he de separar, potser tinc criatures, patrimoni en comú, això ho dificulta tot bastant. I perquè l'entorn encara li costa molt comprendre que en realitat algú que està ben situada i que surt doncs, del patró que s'espera d'una víctima pugui ser-ho. I jo crec que aquesta incomprensió social i aquesta sanció contra les víctimes doncs, continua pesant encara a dia d'avui.
1: Sí, això que ens diuen, no?, les mares o les àvies de home, doncs n'hi han de pitjors, aguanta, no és tan greu...
2: A tots els matrimonis passen coses, no? Ja ho veuràs amb els anys...
0: Ja, però hi ha coses que no es poden sostenir, ni que es poden defensar, ni que es poden aguantar, ni que es poden permetre aquí. Llavors estem parlant de violència de gènere, fonamentalment.
2: Efectivament, de violència de gènere i molta violència també vicària contra la infància.
0: Violència vicària és com el gran concepte, com de difícil és demostrar la violència vicària. Comencen explicant-nos el que realment és i com es tradueix en exemples.
2: La violència vicària al final és una violència desplaçada contra els infants, tractant-los pràcticament de forma deshumanitzada, pensant que són un vehicle per atormentar a les mares. Llavors aquesta violència de gènere desplaçada, que el que fa és creuar les línies de gènere i de la infància, no? Genera molt de dolor, perquè pensem en situacions on potser tu t'has pogut separar i has pogut aconseguir un espai segur per tu, però per desgràcia no has pogut aconseguir un espai segur per pels teus infants. Llavors fa que aquest vincle amb l'agressor doncs es traslladi cap a ells, que aquesta violència d'alguna manera els connecti a ells i que t'arribi a tu de forma indirecta. O aquestes amenaces, no? Moltes vegades les mares ens expliquen que les criatures arriben i els diuen doncs el papa diu que un dia desapareixeré i que no et veurem més, o que tu marxaràs i que no et veurem més i que et passaran coses... Llavors, clar, és molt tortuós per les mares, perquè molts cops no són amenaces directes, sinó que són així com molt velades, i la veritat és que és problemàtic. Jo crec que encara estem lluny, a nivell judicial, de poder comprendre la totalitat del que passa i a l'hora de poder comprendre i escoltar la infància. Perquè crec que un deute que tenim com a societat amb la infància és poder entendre que el que tu li fas a un infant pot ser amb un nivell molt més baix de violència que la que faries contra un adult, però que pot tenir un impacte molt superior, segurament.
1: Una cosa molt important, perquè jo li vaig comprar el llibre que ha fet per nens, la Carla Vall, que és el teu últim llibre,
2: sí.
1: No? Ens pots parlar d'ell? Perquè és molt còmode, també. Ens hem anat de la violència vicària, que és veritat que jo que he estat amb judicis, dono igual que guanyis o perds, al final la justícia tardia també és una manera d'injustícia, i també és veritat que al final ningú pot obligar que algú sigui bona persona o bon pare, però sí que podem educar, sobretot en els abusos, i en aquest llibre tan valiós, més que res que també hi poses la teva experiència.
2: És molt bonic aquest llibre de La Sansa sense secrets, perquè al final és transmetre als infants idees clau de tu pots confiar en mi i el que farem és establir un vincle, i aquest vincle servirà per la teva seguretat i servirà perquè em puguis explicar coses difícils. Perquè crec que moltes vegades pensem que la violència passa d'una manera que rarament succeeix, i en canvi la manera més evident, que és que les persones de l'entorn de l'infant doncs l'ataquin de la manera que sigui, fa que la idea de secret s'instauri, que no puguin explicar que estan patint i que per tant passi moltes més vegades. Llavors aquest llibre neix amb la vocació de tenir un espai amb les criatures de la família, doncs, a poder explicar coses que són difícils i dir: jo tranquil que t'escoltaré, i encara que em diguis coses que jo no vull escoltar, tindré les eines per fer-ho, perquè és un llibre que també d'alguna manera doncs aporta aquestes eines per les famílies, no? Té aquesta doble part, pels infants i pels adults.
1: Sí, sí, encara que et faci vergonya, perquè si no és veritat que a mi em fa molta gràcia, dic gràcia per no dir, em posaria a plorar, que s'escolta, la Carla diu els cucaratxos, no? Que diuen, ui, ara de totes han abusat de petites, ui, ara a totes us han maltractat psicològicament, no? I és com, ara us semblarà una parida, ja em direu, venga, falgueres, és que va estar de tot, sí, m'he vist el cuento la criada ara, perquè abans no podia. Un bon amic em va dir, mira, falgueres, ara mateix tu amb els avortaments, que estàs amb un tipus de guileat modern, millor que no. I ara que l'he vist, tens raó, clar, tot el que és agafar la maternitat, que és el vincle més potent per poder controlar a les dones, és que com un titella, més que pels meus fills faria el que fos, no? Sí. És molt fort. I com tu dius, al final... no, jo conec a tots els meus amics, no farien res amb els meus fills, o és sempre persones de confiança. Si és que ara no me'n recordo quin tant per cent, però és que són familiars els casos.
2: Gairebé sempre, més del 85% dels casos de violència
3: de violència sexual
2: són persones de l'entorn conegut, en la seva gran majoria són familiars. Poden ser, per exemple, professors, poden ser monitors, cosins, etc. No? Al final són persones conegudes, i a mi sempre em fa un punt de ràbia veure que es fan moltes campanyes pels desconeguts, que estem molt preocupades per la defensa personal, etc. I penso, la defensa personal és imprescindible per moltes coses, però si no podem identificar en l'espai més íntim on no hi ha aquesta confrontació física que això que està passant són abusos, no podrem fer res.
3: Quan estaves definint la violència vicària, parlaves... A veure, la paraula violència, no hem d'entendre que només és una agressió a nivell físic. És a dir, les petites violències que s'exerceixen contra els infants per fotre l'altra persona, per no pagar una pensió perquè creus que li estàs donant diners a la mare, sí. No, aquests diners són pels nens.
2: Per fer-se les ungles dels cabells amb els 150 euros.
3: No, per prendre-li, encara que després tu no tinguis especial interès per estar amb ells i els deixis amb l'àvia. Vull dir, no estem parlant necessàriament d'una violència física, no. Estem parlant de manipulacions psicològiques cap als nens, de fer mal a través de molts elements, de moltes maneres,
1: sí,
3: no?
1: I econòmicament, també.
2: Clar, al final hem de pensar que violència no és que et posin una mà a sobre, pot ser moltes coses, i de fet en els últims temps el cas més greu d'afectació psicològica i emocional que he portat és una dona que ha tingut una relació de 10 anys i que no li ha posat mai la mà a sobre, però que no pot sostenir una conversa sense esclatar en plor i poder parlar de manera normal, no? Hem de pensar que aquest desgast de gota malaia pot tenir unes conseqüències demolidores en la persona fins al punt de no poder confiar en els seus sentits i no saber si el que està vivint i el que està sentint és correcte o no, perquè l'altra persona li està dient que només pot confiar en el seu criteri, que és ella que està equivocada, que està boja, etcètera, etcètera. I això, lamentablement, és bastant habitual en les situacions de violència, que hi hagi aquest substrat de violència psicològica i emocional.
3: Mm. Aquí hem parlat molt de narcisistes i de manipulació psicològica, i al cap i a la fi és això. Jo en el meu entorn tinc casos, o conec casos, en el que les mares tenen molt complicat poder demostrar que hi ha una violència vicària. És a dir, quan un pare li diu al nen els dies que està amb ell, si la teva mare no fa això que jo vull, no podràs anar a futbol, perquè jo no ho consentiré. I es necessita en la custòdia, encara que no sigui compartida, però la pàtria potestat sí que ho està, es necessita el consentiment dels dos. Llavors, clar, qui paga la penyora és la criatura, que no pot anar a l'extraescolar per una cosa que té a veure entre dos adults. Això també és violència vicària.
2: Sí, clar, al final la limitació constant del dia a dia de l'infant i fer-lo servir com a moneda de canvi o com a missatger, d'acord, que això també és bastant habitual, al final li està provocant un dany emocional i que sent que hi ha un duel de lleialtats. A més, amb una altra perversitat, que és que normalment qui està imposant aquestes normes i està posant en el terreny de l'altre de si la mare no fa X, jo no et deixaré fer tal, sembla que al final la dolenta és qui no està cedint, no? Perquè és com, jo et deixaria fer això,
3: però la teva mare
2: és ella qui no vol, no? I clar, aquí ens n'adonem que al final moltes vegades doncs, les persones que estan posant límits en l'educació, que estan educant, no? Que estan doncs, dient això no es pot fer del dia a dia, que habitualment són les mares, podria m'agradaria que fos un repartiment doncs, més equitatiu, però normalment són les mares en l'actualitat, són les persones que els nens al final veuen un desgast, no?, en la relació i que en canvi els pares doncs, que diuen, no, jo ara et porto pues, al Tibidabo, et porto a PortAventura, fem tot de coses xules, i és la teva mare que és una avorrida. Aha. Al final és com que estan posant en una etapa en què tu no pots distingir què és el que és bo per tu, què és el que en el futur et servirà, si l'oci o l'educació o la combinació dels dos, no?, i que per tant et pesa molt més en la balança que és la mare qui no et deixa fer el que tu voldries fer.
3: Clar, hi ha moltes maneres molt subtils, sí. I això, com es gestiona des de l'àmbit del dret? Com quan una persona et ve amb un seguit de problemes arran d'una separació, per exemple, i tu has de lluitar com a advocada per una custòdia, per un règim de visites o per una pensió, com es demostra que hi ha aquest tipus de manipulacions o violències vicàries?
2: És complex i al final aniria com per parts, perquè en realitat, per exemple, el tema de les pensions és que pot arribar a ser un delicte. Si tu estàs exercint violència econòmica i el que vols és que aquests miserables 150 euros que són habitualment per criatura, tu no els vols pagar i tu tens la disposició de fer-ho, pot ser un delicte. El que passa que confia molt en la meva ex no em denunciarà, perquè em té por.
1: Sí.
2: Això per una banda, sí, és molt habitual. I després hi ha altres qüestions que de vegades és de fer un replantejament amb la dona, no? De dir-li, aquesta corda que t'està fent tant de mal i que estàs lluitant, deixa-la anar. Perquè en el moment en què vegi que tu no tens interès en mantenir aquesta situació, ell no rebrà el gaudi que li està provocant fent-te patir i això desapareixerà. És a dir, que de vegades és canviar coses a nivell social perquè a nivell jurídic tu puguis avançar.
3: Però la justícia reconeix la violència vicària quan no és...
2: La justícia pot reconèixer la violència vicària, el que passa que estem amb dificultats probatòries encara a dia d'avui i jo crec que ens costa molt fer el canvi de concepte de

0: que és, són sumament greus i que són molt, molt danyines i molt perilloses i que generen traumes que poden durar molts i molts anys. Hem de pensar que els adults, quan superem una situació traumàtica, quan l'integrem, no? Perquè més que superar, l'integrem, moltes vegades pensem en vull tornar a ser la d'abans. Sí. Això és una concepció errònia, sí, i equivocada, no? I hem de pensar en ser la de després.
1: Sí.
0: Però els infants no tenen un lloc on tornar.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Perquè no tenen un
1: perquè
0: passat
1: s'estan fent.
0: Exacte, no? Mm. I llavors hem de pensar que els danys contra la infància poden generar que algunes eines personals no s'acabin desplegant en el moment correcte.
1: Mm.
0: I que això té una ferida en la identitat que pot durar moltíssim. Malgrat això que estic dient, sí que m'agradaria llançar un missatge que la majoria de les persones tenim i tenen una resiliència brutal. Perquè, clar, aquests processos s'allarguen molt.
2: Sí.
0: Jo conec criatures que quan les vaig conèixer doncs, tenien 3-4 anys i que ara són majors d'edat i m'han dit, Carles, que vull saber què va passar en el procés, no? I els expliquem, etc. O les ajudem a trobar informació i veus que tenen moltes eines també.
1: Clar, però sí que dur, perquè parles de resiliència, però és veritat que on col·loques la ràbia i és veritat que molta d'aquesta violència vicària, que pot semblar una cosa tonta, però no ho és que també necessites els dos progenitors per anar al psicòleg. Llavors
2: això no va dir també. O sigui,
1: a mi m'ha
2: veus,
1: passat.
2: Tu,
1: sí,
2: tu vols portar al psicòleg a les teves criatures perquè veus que hi ha un problema aquí, que potser el pare els està dient no perquè la teva mare va trencar la família, m'invento, eh?
1: Sí,
2: però
1: sí,
2: jo ho he escoltat,
1: sí,
2: això, sí, al meu voltant. No, perquè no és just que estiguis amb ella, jo he desaparegut 3 anys i ara he tornat i vull que estiguis amb mi, la vull compartir. No és o sigui, una sèrie d'històries que afecten a les criatures i tu dius, molt bé, estaria bé que parlessin amb un professional. I tu vols portar a la teva criatura al psicòleg i no perquè necessites el consentiment de l'altre i la signatura de l'altre, però l'altre no et concedirà la signatura.
1: Clar,
2: com
1: si...
2: quan te'ls vols emportar de viatge, de vacances, i si no tens el permís de l'altre, tampoc te'ls pots emportar.
1: Sí.
2: I aquí estàs fotent? Estàs fotent, evidentment, a la mare, però estàs fotent sobretot a les criatures.
1: Sí,
2: a part, això, què es fa amb això?
1: Si fos una operació de ronyó, tothom ho entendria, però el psicòleg és, home, doncs si el pare no et deixa, doncs no. Però...
2: I no pots portar la criatura al psicòleg.
1: Però també li estàs trencant el cor o el cervell, no?
0: Tenim diferents eines per sortir d'aquest exocac, no? Perquè al final hi ha casos en què podem demanar, en els casos que els pares, per exemple, desapareixen, de dir l'exercici de la pàtria potestat que el tingui només la mare.
2: Uh-huh.
0: Això és una cosa que podem demanar. Pots demanar-ne la retirada fins i tot en els casos més greus.
1: Sí.
0: Però això ens ho donen menys i, en canvi, l'exercici únic, això ens ho donen una mica més. Podem posar el que es diuen jurisdiccions voluntàries, no? Que són processos demanant als jutges que autoritzin doncs, aquest accés a serveis terapèutics. I després també, perquè en casos de violència masclista no cal aquesta autorització
2: d'acord
0: per part del pare i que els nens i les nenes poden tenir accés a serveis perquè s'entén que són víctimes directes d'aquesta situació.
2: Jo ho veig complicat. Quines són les, quines són les mancances o que, amb què et trobes tu com a advocada d'aquestes persones que han patit violència, etc.
1: I també, perdona, com a Carla Vall, o sigui, quan se'n va dormir amb els seus problemes personals
2: i s'ha d'emportar
1: totes les seves clientes que acaben sent amigues i aquests infants que vols protegir perquè a part que tens el Roger que té 2 anys, que tampoc et deu deixar dormir moltíssim, però a part tot això.
0: Clar, a veure, jo sóc molt honesta, jo no tinc una cuirassa ni la toga em protegeix, molts cops fins i tot em desperto de matinada, em desvello i dic, em faig un mail a mi mateixa recordant-me que demà he de mirar no sé què que m'acaba d'acudir mentre dormia.
2: Sí,
0: vull dir, coses molt boges que sí que pateixo. I en aquest sentit, evidentment, també hi ha una situació de trauma vicari, que es diu. Jo, al final, estic absorbint tot el dia aquesta situació. Jo a casa sempre els dic de... Jo cada dia baixo l'infern i després retorno.
1: Ja,
2: ostres...
0: Perquè al final tu passeges per Barcelona i la veus d'una manera i jo passo per segons quins carrers i penso, aquí va haver aquest cas, aquí va haver una violació, aquí va haver... Clar, el mapa de la ciutat canvia moltíssim.
2: I quines són aquestes mancances, entrebancs, creences que et trobes?
0: Sobretot la falta de recursos. Jo crec que si tinguéssim una justícia que fos molt més àgil perquè doncs, tinguéssim més jutges, més fiscals, més funcionaris... segurament tindríem una millor resposta. Tenim uns processos que es dilaten moltíssim en el temps.
2: Clar, això desgasta.
0: És que és invivible, de vegades. Jo aquesta setmana he tancat un cas del 2018.
2: Mare meva.
1: Hòstia.

0: és que no ens podem permetre això com a societat, vull dir, al final penso que tenim molt en ment el que són doncs, les dilacions a l'hora d'obtenir una visita mèdica, que és crucial i que és vital i que és el nostre dret ciutadà, però que els ciutadans també tenim dret a la justícia. I la justícia no és si triga tant.
1: I sobretot amb infants, que és quan necessiten.
2: Abans al principi deies d'escoltar més a la infància. Sí. En tots aquests processos no se'ls té prou en compte?
0: No, jo crec que no, que... sí que és veritat que s'estan introduint bones pràctiques, com per exemple que jutges i jutgesses dictin unes sentències adaptades als infants perquè siguin comprensibles, que se'ns sembla meravellós, però alhora d'escoltar-los i de creure'ls i de sentir que el que està dient és real, tenim moltes dificultats. I que encara es pensa molt amb la idea de que els nens mantessin. Jo penso, si és que els nens, si una cosa fan és dir la veritat. Sí. O sigui, que és com tu li dius...
1: No filtro.
0: Exacte, el que passa a casa no cal que ho expliquis tot a l'escola, no? Ahir una amiga m'explicava ostres, jo de petites ja els explicava molt que eren les parts del cos, que era un orgasme tal, no? I diu, i la nena diu, es va presentar al col·le i li va explicar a la mestra, no? Clar, em va dir, d'aquí parleu a casa. Vull dir, que crec que la tendència dels infants és molt explicar la veritat, però que alhora els menysprem molt. I em fa molta ràbia perquè sí que és veritat que hi ha coses que m'han passat des de que sou mare, no? Però pensar, si és que tots hem estat els fills i filles d'algú, tota la ciutadania en algun moment ha estat un nadó, no? No sabem si arribarem a vells,
1: sí.
0: Però en algun moment hem estat infants. I crec que no tenim el prisma suficient a l'hora de tractar ni les necessitats de la infància, ni què és violència per ells... ni com tampoc l'Estat pot intervenir en aquestes qüestions, perquè en aquest sentit jo sóc favorable a una major intervenció de l'Estat en aquestes situacions. Vull dir, pensem que al final hi ha moltes maneres d'intervenir, des d'acompanyar les mares que pateixen violència de gènere i no allunyar els seus fills de les mares, que estàs creant un dany. La possibilitat doncs, de tenir més recursos d'acompanyament de dia, més cangurs també socials, no? Vull dir, al final... les vides de les persones són molt complexes i les polítiques públiques, no? Jo també he participat molt, no? de construcció de polítiques públiques, doncs han d'anar destinades a localitzar els problemes que té la ciutadania i fer les seves vides vivibles. I crec que encara estem lluny d'això, perquè al final les criatures necessiten presència. I quan veiem, per exemple, delictes greus comesos per menors d'edat, trobem sempre un factor en comú, que és l'absència de referents adults.
1: Clar.
2: Que important.
1: Sí, escolta'm, és que quan deia d'aquest servei públic, el 2022 has coordinat el Departament contra els Abusos de l'Acadèmia del Cinema Català i deixa'm recordar tots els llibres que has escrit de Trenqueu en cas d'emergència, A la foguera, No mentiràs, i El Red Flags, que...
2: Abans d'aquests sants sense secrets del que parlàvem.
1: Sí, però és que El Red Flags és que, saps allò de... És que no pararies de subratllar, Laura Montaner, que te'l deixaria que el tinc a casa. No pararies.
2: Ai, si haguéssim sabut tot això abans,
1: sí,
2: no?
1: Però
2: moltes mares.
1: Una cosa molt important que li vaig dir a la Carla, de què vols parlar quan vinguis al sota sospita? I em va dir, imagina't, ella... que té tots els títols, que ha guanyat el Premi Menines a la categoria de justícia feminista otorgat pel Ministeri d'Igualtat, el que vol parlar és del maleït síndrome de la impostora.
2: Què dius?
1: Molt fort!
2: És que... això ho tenim totes, no?
1: Però,
0: és que l'hem de matar i rematar totes individualment i després ajudar que les altres ho facin amb el seu propi, perquè... penso que això ens acompanya sempre i que realment si mires el meu currículum i dius, té un currículum que no s'acaba mai, parla també d'una inseguretat molt gran que jo he necessitat revertir en base doncs, en aquesta formació reglada. I jo me n'adono que ens hem de permetre poder-nos equivocar igual que ho fan els homes.
2: Poder ser mediocres fins i tot, saps? Perquè el món està ple de senyors mediocres dominant i llavors nosaltres hem de demostrar que som fantàstiques, que tenim tots els títols i que tenim tota l'experiència i tot el talent.
0: Sí. Donald Trump és president dels Estats Units, no ho oblidem. Vale? Vull dir, és un senyor que descriu la geopolítica com qui descriuria...
2: com un monopoli, estic jugant i ara vull aquesta casella.
0: Tant de bo fos com el monopoli, perquè el monopoli té unes regles. Ell al final és com aquesta terra m'agrada, doncs us invadirem, no? Genera conflictes diplomàtics a gran escala. Llavors hem de pensar que hem d'estar tranquil·les amb el que fem i que si ens equivoquem no passa res. Jo crec que les dones tenim molt mala relació amb el poder i amb els diners.
1: Sí.
0: Vale? I que ens hem de sentir segures també a l'hora de ser ambicioses i de voler exercir aquest poder, que segurament serà d'una manera molt diferent a la que ho fan els homes, o no, per desgràcia, això també passa, però crec que ens hem de reapropiar d'espais i que la veu que tenim és per fer-la servir i que de vegades ens podem equivocar i no passa res. I que també ens hem d'acostumar a la confrontació. Segurament el que diguem, encara que sigui des del bé, des de pensar que millorarem la societat, el que sigui, hem de tenir en compte que quan tu vols fer el bé, a l'altra banda de la pantalla tens qui vol fer el mal i que, per tant, rebràs conseqüències. Però estigues preparada per aquest moment i connecta amb la idea que et va portar a fer ús d'aquesta veu. Perquè jo crec que és molt útil per totes les dones.
1: És que has vist quina veu té i quina presència.
2: La manera com parla, a més.
1: Bueno, és speaker, especialista en violències de gènere i sexuals, però per formadora, escriptora, i a part està defensant aquí...
2: A totes les dones i nens que pateixen violències, direm en general, perquè poden ser físiques, poden ser sexuals, poden ser psicològiques, però sempre al darrere queda un trauma i queda aquesta idea de que la justícia doncs no arriba amb la celeritat que hauria de les persones que són víctimes. Encara molt per fer, i sobretot aquesta qüestió d'agilitzar els processos, no? Intervenir fins i tot per tal de protegir els més vulnerables, perquè llavors al final també hi ha un altre risc, i és que, o sigui, moltes dones han patit durant molt de temps, per exemple, una situació d'abús, del que sigui, del tipus que sigui, però quan tu tens una criatura a casa, el risc està en que aquesta criatura normalitzi allò i generi uns patrons que acceptin allò i fins i tot que acabi reproduint allò. I aquest segurament és el gran risc, quan ja no siguin infants.
0: Sens dubte, té una gran afectació, i això té a veure amb les possibilitats de patir un trauma, com bé deies, i a l'hora de reproduir rols i exercir violència. I per les nenes en femení que han viscut aquesta situació, doncs un risc superior de ser víctimes en el futur, d'acord? Perquè han normalitzat i naturalitzat això. Però és que, a més, a mi m'agradaria dir una cosa, que és que focalitzem molt en la justícia, i és necessari perquè com a ciutadanes hem de fiscalitzar l'Estat, però m'agradaria fiscalitzar els entorns, també.
2: Home, molt bé. Clar.
0: Perquè al final és molt còmode dir, és que hi ha uns jutges que s'equivoquen, tal, que potser, i segurament sí, però què fa l'entorn quan això passa? Perquè molts cops ho fa molt pitjor que la majoria de jutges, i el que fa és justificar, minimitzar, dir que aguantis...
2: Mira cap a una altra banda.
0: Exacte. Una tia amb el teu caràcter, com pot haver passat per tot això, no m'ho crec, pobre noi, no? Li vols destruir la vida...
2: Llavors,
0: tots aquests relats i aquestes narratives misògines que són molt comunes, també m'agradaria que féssim alguna cosa com a societat, perquè al final penseu que les dones, si tenim síndrome de la impostora també, és perquè tenim un control social molt més elevat del que tenen els homes. Perquè les dones cometem pocs delictes o cometem poques infraccions en general, perquè ens fa tanta vergonya que ens diguin ho has fet malament, que nosaltres mateixes tenim una autocensura molt gran. L'exemple paradigmàtic d'això és la pandèmia, no? El 96% de les multes eren contra homes, perquè les dones, o sigui, el simple fet de que t'aturessin i que et fessin passar aquell moment,
1: ja
0: no
1: ho feien. Sí, és que és veritat.
0: Clar, ho passem molt malament. Jo sempre deia, us en recordeu quan sortia gent disfressada de tiranosaurus rex per saltar-se el confinament i passejar pels carrers?
1: Sí. No sabia, però m'he quedat...
0: Tu sabies el gènere de la persona.
2: Exacte.
0: Hi ha coses que les dones no ens permetem, no? Llavors, aquest control social i aquesta sanció social que rebem nosaltres és elevadíssima. I passa amb tot, eh? Des de... merda, que no m'he recordat de la cartolina del col·le, ara què pensarà la professora de mi, quin desastre de mare... Vull dir, tenim una narrativa que és molt autocastigadora, també.
2: Així que canviem-ho, això, eh?
0: Canviem-ho.
2: Carla Vall, em quedaria... Hauràs de venir un altre dia, perquè em queda com a mínim mitja hora més de conversa.
1: L'has de seguir per xarxes, eh?
2: Ara mateix ho faig.
1: Carla Vall.
2: Advocada, penalista, criminòloga, docent també, experta en drets humans, en prevenció de violències masclistes. Moltes gràcies per ser al Sota Sospita. Un plaer.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.
0: Merci. Gràcies.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Són les 11, bona nit. Salutacions de Xavi Collado. A partir d'aquest moment comença la edició 2388.

0: El Gere ens presenta el seu sisè disc, que es diu Apolo. El dia 3 el tenim en concert a la sala Almodóvar. I fins al dia 4 tenim a la Villarroel de Barcelona la primera llei de Newton. Ens parlarà el Dafnis Valduz. Tot fins la mitjanit aquí a Ràdio 4.
1: Metròpoli, amb Xavi Collado.

0: que estem en un centre d'un barri conflictiu. No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
1: Jo no mesuro res. Som un equip, no?
0: Ara hem de dir complex. No, no és que soni millor. És que de conflictes n'hi ha tot arreu.
2: Al meu fill no se li dona bé estudiar, però no hi ha ningú millor que ell amb el futbol.
0: Hem d'anar tant en peus de plom que al final mai parlem clar.
2: Si creu que l'ha de provar, la prova. I si no, pues aire.
1: Em mostro tal com sóc amb els alumnes. És la meva manera de ser un bon profe.
3: Aprovi no la ESO. Jo desapareixeré de l'insti. Creus que hauràs canviat alguna
4: cosa? Perdona, amore, podries dir-ho a càmera ara?
5: Darnis Balduf, benvingut, bona nit.
6: Gràcies, bona nit.
5: Com estàs?
6: Bé, bé, prou. Prou.
5: Prou bé, no?
6: Prou bé, per la forma amb la que estem.
5: I ara la Villarroel fins al dia 4 d'octubre en primera llei de Newton.
6: Sí, senyor.
5: Què és?
6: La primera llei de Newton?
5: Sí.
6: O la funció. La funció és una obra molt coral, amb sis personatges que estan molt ben definits, com si diguéssim, i que es troben en una situació molt, diguem-ne, molt al pelo de lo que estem vivint en aquests moments. Són tres professors que intenten gestionar el cas d'un alumne que ha copiat uns treballs i que hauria d'aprovar l'ESO, però que ha copiat uns treballs i finalment se l'ha pillat. I depèn de que li donguin el títol de l'ESO o no, dependrà de si el poden fitxar en un club de futbol professional. Mm-hmm. Perquè no els poden fitxar si no tenen com a mínim acabada l'ESO. Aleshores, el debat està servit en tant de dir, bueno, què hem de fer? Li hem de perdonar això perquè pugui tenir una vida professional amb un club de futbol que potser el farà, doncs, poder tenir una vida més digna que la que podria tenir fent una altra cosa, no? Que és una mica una frase que jo deixo anar a la funció, o no, o hem de ser justos, aquest tio ha copiat, ho ha fet malament, que repeteixi o que faci el que hagi de fer, com li passaria a qualsevol altre, no?
5: Clar.
6: I a partir d'aquí, doncs bé, la mare del noi també intervé, el noi mateix també intervé, bueno... En fi, estem amb aquesta funció que és molt adient per profes. De fet, tenim unes platees plenes de professorat de tot Catalunya que venen, que és molt guai perquè s'hi senten molt representats, no? I també està bé fer parlar d'aquest col·lectiu, per dir-ho d'alguna forma, de tot el sector de la docència que estan vivint uns moments que són també molt delicats.
5: Sí, sí. Va tenir una bona acollida al Festival Grec, no?
6: Sí, vam estar-hi 5 setmanes també allà a la Sala Villarroel igual, i ara ens queden aquestes fins al 4 d'octubre. Ens va anar molt bé de públic, la veritat, i molt bé de crítica. Sí, sí, ha estat com una sorpresa, perquè com que també és un text nou, no tens referències prèvies, no? De com, quan estrenes una funció nova sempre hi ha aquella cosa de dir, hòstia, a veure com va. Sempre passa, encara que facis un Shakespeare que s'ha fet mil vegades, però quan és un text que també debuta...
5: Autoria catalana,
6: de l'Eu Manzanares, pues tot és com... Bueno, hi ha aquesta cosa de dir, vale, estrenem tots, no? A veure què passa.
5: Però jo crec que hem de valorar molt, quan es fa un test nou, quan es fa un espectacle des de zero.
6: Total.
5: Perquè és bastant complicat...
6: D'aixecar.
5: Molt més que quan s'agafa una franquícia d'un espectacle i es porta a casa nostra, no?
6: No, i també hi ha la cosa, quan treballes en aquest cas l'autora també va estar implicada, va venir molts assajos, o sigui, el text va anar mutant, diguem-ne, a mesura que assajàvem, cosa que ella ens va permetre també, no? De dir, doncs, i es va permetre a si mateixa de rectificar, de retallar, de crear una cosa nova. Bueno, va ser tot un procés molt xulo, en realitat. I també capitanejats pel Nelson Valente, sí, que és un director meravellós i que també estava allà, doncs, al pie del canyón. Va ser un procés molt, molt curiós. No et dic que fos com de creació col·lectiva, perquè no arribava aquí, perquè el text ja hi era, però sí que hi teníem una part participativa molt xula, no? Que aleshores també estàs allà enmig de totes les generacions, perquè tenim el Max Vilarrassa, que és un xaval de 17 anys, que és un actorazo, la Lu Amat, que està a la vintena, molt jove, la Sara Diego, que està a la trentena, saps? Jo que estic als 40, l'Anna que està als 50 i la Rosa que està als 60, o sigui, era com de cop i volta tenim aquí 6 dècades de personal, que clar, cadascú ha tingut, pues, la seva formació, la seva experiència, però de sobte, que és això xulo que té el teatre, esteu tots remant junts, no? Cap a la mateixa direcció, que esperem que sigui bona, i no importa la jerarquia, o sigui, estem tots allà com todos a una, com Fuente Ovejuna, tal qual. I això és molt xulo, això el teatre ho aconsegueix, de tant en tant ho aconsegueix, i és molt bonic, i jo crec que també és molt bonic de veure.

0: perquè aleshores la gent ve a veure una funció i et trobes això, maneres de fer diferents, però que casen, no? O sigui, que generacions... També potser és perquè jo tinc aquesta mena de fanatisme per les diferents generacions, per la gent més gran que jo, o sigui, sempre m'ha admirat molt els que han fet aquest ofici abans que jo arribés, no? I sempre m'he emmirallat molt en això. Llavors, quan barreges generacions, i jo de cop i volta estic com al mig, entre els que em pugen per darrere i els que tinc per davant, és molt, per mi és molt plaent de veure com cadascú se'n surt amb les seves eines. És molt xulo.
1: I és un espectacle que genera controvèrsia, que genera debat quan surt al públic del teatre.
0: Sí, sí, perquè tots tenen la seva part de raó. I cadascú, i tu veus que no hi ha un interès, aquests professors que interpretem la Rosa, la Rosa Gàmiz, l'Anna Saúl i jo, clar, no, ells no guanyen ni perden res, no? Si el deixen passar el noi o si no el deixen passar, o sigui, cadascú defensa sobre la seva manera de pensar, sobre el seu criteri, què pot ser millor per la vida d'aquest xaval i què pot ser millor en el conjunt del que és la docència, per triar un camí sobre què fer. Aleshores, clar, tots desperten empatia, perquè ningú pretén obtenir un benefici personal sobre la decisió d'això. I sí, la gent, clar, entres en debat de dir, va, és que aquest té raó en aquest moment, l'altre té raó en aquell altre moment, jo faria això, jo faria l'altre. Hòstia, aquest xaval, si es comporta d'aquesta manera, no pot ser. Bueno, és divertit de veure la gent com va pivotant també amb les línies de pensament, sí.
1: Clar, aquí es copia sistemàticament els treballs, no?, d'una assignatura, però, clar, ens fem una pregunta. Està bé fer trampes quan tot el sistema és injust?
0: Bueno, a veure, jo crec que... És a dir, fer trampes em sembla que té un recorregut curt moltes vegades. Que a la que se t'enganxa, li ha passat a molta gent, hi ha molta gent rellevant, bueno, tots aquests casos que van descobrir d'aquell moment de que si los màsters, que si no, no? O sigui, les universitats que havien donat uns màsters que no eren, clar, de cop i volta, es destapen coses així i no només hi ha la persona queda retratada, sinó que també la institució mateixa, clar, dius, que estàs fotent, no? No sé si és lícit fer trampes o no. No, penso que és molt millor aconseguir les coses sense fer-les, aquestes trampes, pel que et pugui passar i per com tu mateix també et puguis sentir, perquè no, estic convençut que no estàs tan orgullós de tu mateix en la teva profunditat i en la teva solitud quan hi penses.
1: Alguns sí, eh?
0: No ho crec. Hi ha gent que potser fa veure que li és igual, però només viure amb el neguit de que algun dia et poden descobrir ja no
1: dona, el problema.
0: No dona tanta tranquil·litat.
1: Que pots pensar, em descobriran.
0: Encara que sigui per això, ja sí. No dorms tan tranquil, saps? Vull dir que jo penso que és millor no fer-ne, i també, ara, també és veritat que hi ha circumstàncies a la vida en les que si has d'escapar com sigui, tirar endavant, doncs aleshores no és que legitimin les trampes, però potser no tens una altra escapatòria, no? No ho sé, jo no m'hi he trobat, també t'he de dir, no m'hi he trobat, eh? O sigui, en fer trampes, en copiar, en tot això, no m'hi he trobat gaire.
2: Tenim aquí una pilota de futbol, aviam, la col·locarem aquí, preparada com per llançar un penal, sí? De moment la pilota està quieta, sí? Això vol dir que la pilota està en repòs. Però en aplicar-li una força, la força del teu peu per xutar-la, la pilota es mourà. Sí o no?
3: Sí, clar.
2: Valdor, és que és això. O sigui, la pilota només es mou perquè tu l'has xutada. Si tu la deixessis aquí, imagina't que te n'anessis i la deixessis aquí sola per sempre, es quedaria immòbil per sempre.
3: No.
2: Entenc, no.
4: Estàs flipant que si deixes una pilota així de guapa aquí, es queda aquí. Vindrà algú, saps?
2: Sí, podria venir algú i xutar-la. Sí.
4: No. No és que la xuti, és que la pilla i se l'emporta. Literal, la pilota no es queda aquí. És un puto factor, o sigui, no dona ni cinc.
1: Parlem una mica de l'escenografia. Què veu l'espectador quan arriba al teatre?
0: Un espai que serveix per diverses localitzacions, diguéssim, del propi institut, però vaja, que en definitiva és un espai molt reconeixible del que pot ser una sala de professors de qualsevol centre públic d'allà on sigui. Vaja, no, que res especial. El que passa és que amb les llums i amb algunes menes de divisions que ens han fet nosaltres conceptualment, doncs de cop i volta doncs, hi ha com petits espais dintre d'aquell mateix espai, però l'escenografia és, bueno, és molt ajustada, perquè és molt fidel. O sigui, hi ha unes parets, unes finestres i tal, que són molt reconeixibles d'un centre de formació públic.
1: Aquest espectacle ens dona a veure, d'alguna manera, les desigualtats també que podem trobar a la nostra societat i a les escoles.
0: Totalment, sí. És una funció que també parla molt de la classe social, no? És un centre d'alta complexitat, on doncs, hi ha alumnes amb problemes, on hi ha precarietat, i sí, hi ha també una diferència de classes entre els propis personatges. De fet, la Lua Mat interpreta fa una cosina meva, que és una noia que s'intueix que és de família més adinerada, una mica més enllà de la classe mitja, com si diguéssim, i que al costat del noi, del xaval que interpreta el Max, que és un tio doncs, que viu amb més precarietat, on la seva mare és l'única que ingressa diners en aquella casa, perquè és una mare soltera amb dues criatures. És a dir, bueno, clar, les diferències que vivim al carrer,
1: sí, sí,
0: cada
1: no,
0: dia.
1: Però
0: sí, sí, es fa un retrat d'això. Sí, jo penso que és una obra que enganxa molt amb la gent, perquè realment tots coneixem personatges com els que sortim en aquesta funció, saps? O sigui, alguns estem més a prop d'un o de l'altre, però tots sabem qui són.
1: Clar.
0: I aleshores, vinguis d'on vinguis, pots reconèixer aquella gent. I aleshores sents que estan parlant de tu, d'alguna manera, no? Per això penso que també el boca-orella de l'espectador ha funcionat en aquest sentit, perquè, bueno, perquè la gent està venint. I no sempre venen.
1: I els profes, què diuen, els profes? Els profes que van de públic, eh?
0: Els profes, en general, per clar, també quan se t'apropen a dir-te alguna cosa a tu, en general és per dir-te coses bones.
1: Una cosa bona, clar.
0: Clar. Vull dir que, no, en general, el que ens diuen és que se senten molt, molt identificats.
1: Clar.
0: I que les discussions que tenim, ha vingut gent a dir-nos, no, és que realment aquestes discussions, un que crida més del compte, l'altre que tal, és el que vivim amb les sales de professors, sí, sí, en claustres, perquè et poses nerviós, perquè acabes perdent els papers, perquè hi ha el que és més apocado i el que va com un tractor, no, arrasant amb tot, perquè, bueno, clar, són les... Cadascú té la seva personalitat i t'has de trobar allà dintre, doncs lidiant amb... Bueno, ja sabem el que és, quan sí, treballes amb una empresa, amb un... Tu aquí tens molts companys, sí, també. O sigui, però sí, sí, el que ens venen a dir és que se senten molt identificats amb el que estem fent allà. Vull dir, és com el piropo, no? De dir, és que sembla que hagi estat mirant, vull dir, sembla que hagi estat presenciant un dels nostres claustres. Bueno, llavors també és allò de dir, pues guai, pues alguna cosa devem estar fent bé, diguéssim.
1: Estem parlant d'una obra amb emoció, tensió, perquè hi ha tensió,
0: sí, sí,
1: però també molt d'humor.
0: Molt, sí,
1: molt,
0: sí. No, és una comèdia.
1: Fa comèdia.
0: Mira, l'altre dia va venir l'Enric Major a veure'ns, que va dir una frase que em va encantar, que em deia, diu, Dafnis, és que el nivell de desesperació que teniu, diu, hòstia, hi ha una energia que és la bomba, perquè esteu molt desesperats i és molt creïble, no? Em venia a dir que... I llavors, clar, també això és un kit de la comèdia. Quan tu veus en una comèdia els personatges molt desquiciats, però des d'un lloc on realment estan desesperats, dramàticament desesperats, diguéssim, és el que fa riure. Mm. Perquè, bueno, tu prens la distància, saps que allò és una mentida, no és veure un documental, vull dir, saps que a aquelles persones no els hi està passant allò que estan representant, però si aconsegueixes creure-t'ho, clar, te'n enrius de la situació que estan vivint. I és cert que nosaltres arribem en moments de desquici, sí, no? Que són molt divertits. Sí, sí.
1: Perquè estem explicant que els personatges que hi ha a sobre l'escenari doncs són els que tenim al carrer, no?, al dia a dia. Aquesta mare, per exemple, no?, la mare que fa aquesta pressió sobre el seu fill, no?,
0: sí, sí,
1: davant de l'escola, no? Això és habitual també, els mestres ho estan vivint cada dia.
0: Això ens diuen, de fet, i de fet també han vingut profes que ens han dit no, és que el que esteu fent és així i pot ser que us quedeu curts i tot, perquè va venir també un col·lega, el Manel, que em deia, aquest matí ha vingut una senyora i al passadís a mi m'ha preguntat ¿dónde está la directora que la voy a estirar de los pelos? Això una mare buscant a la directora amb aquests termes. Clar, evidentment no, però vull dir, en principi ningú temia que això pogués passar, però aquella dona va entrar a l'institut, al col·le, dient això, no? i el personatge que interpreta aquí la Sara, la Sara Diego, la mare de l'Ethan, diguéssim, bueno, té aquest punt de aproveu-lo, joder, saps? O sigui,
1: sí, sí, no, no, aquest, està clar.
0: Aquesta frase
1: i moltes vegades això, que li vull estirar de los pelos, ho diuen davant
0: de la persona,
1: i del nen. Del
0: exacte.
1: Fill o la filla.
0: Sí, sí.
1: Que és el més preocupant, és el més preocupant.
0: Sí, bé, clar, és la referència.
1: La referència. Escrit per Leo Manzanares i dirigit pel Nelson Valente. Com està treballar? Com és treballar amb el Nelson?
0: Mira, el Nelson jo el vaig descobrir fent Pols de Diamant, una funció que vam, que ja vam fer fa un parell d'anys i que tornarem a fer aquesta temporada, per cert, a finals de temporada. I el vaig descobrir, vull dir que ens havíem conegut molt poquet abans, però no havíem treballat mai junts, i aquesta és la segona vegada que em toca treballar amb ell. Clar, és una meravella perquè és una persona que ho fa tot des del joc i amb un coneixement molt profund de com som els actors i les actrius. O sigui, és un tio que et demana les coses que ell creu que han de tenir a la funció, però en el moment determinat, quan ell considera que tu li pots donar, no des del principi. O sigui, sap molt bé com llegir a cada intèrpret. I aleshores ens demana les coses a cada intèrpret en el moment en el que ell creu que aquell intèrpret allò ja ho podrà donar. Saps? Això és una mica complicat d'explicar, però tu arribes un dia amb un assaig i no pots donar-ho tot perquè encara estàs descobrint, estàs pensant, no saps exactament per on tirar-ho, i clar, a mesura que avancen les setmanes dels assajos, tens cada cop doncs més seguretat en el camí que estàs prenent, no? Si les coses van bé. Aleshores hi ha un dia que ve el director i et diu, val, prova de fer això, i en aquell moment allò per tu és fàcil d'aconseguir perquè ja portes com un recorregut fet, i hi ha també directors que t'ho demanen des del primer dia. I clar, dius, el primer dia potser aquella tecla no la sé tocar, perquè la partitura és molt difícil. Però ell sap llegir-te en això, coneix molt bé la ment i els instruments dels actors i les actrius. I en aquest sentit genera també molta confiança. Perquè penses, vale, ara potser no m'està dient res de no sé què, perquè m'està deixant fer per tal i qual, i ja arribarà el dia en què em començarà a demanar les coses que ell vol que estiguin allà a sobre. I així és. Bueno, és un tio molt, molt savi, és molt agradable treballar-hi perquè és molt amable, és divertit, llavors et permets riure, et permets tenir atacs de riure, et permets no anar amb el pal al cul tota l'estona tens perquè ai, ai, ai, ai, què em diran, sinó que és un espai molt xulo com el que ell genera, no? I això ho genera ell, eh? Això realment és ell com a director que aconsegueix aquest ambient en el que pots riure, equivocar-te i provar. Bueno, és molt, molt agradable, i també, clar, arribes a llocs molt enllà perquè t'ho ha fet fàcil. Bueno, jo treballaria tota la vida. Sí.
1: Creus, Damnis, que si aquest espectacle no estigués escrit, s'hauria d'escriure?
0: Sí, penso que ha sigut molt bona idea que l'escrivissin. Tant la direcció de la Villarroel, perquè això va ser un encàrrec que se li va fer a la Eu Manzanares, per part de la Tània Brenlle, la directora de la Villarroel, sobre pensant en aquest tema, no? O sigui, i desenvolupar-lo i com l'ha portat l'Eu i tal, penso que, de fet, et diré, això es va començar a gestar, per entendre'ns, fa 3 anys. El que passa que s'ha estrenat aquest grec coincidint amb totes aquestes manifestacions de la docència que hem tingut aquests últims mesos, no? Vull dir que no ha estat... Vull dir que aquesta coincidència ha sigut realment casual. Però el tema sí que ja és un tema punyent i que, bueno, que s'ha de fer alguna cosa, que almenys plasmar-ho en una funció de teatre i que les persones que vinguin a veure ho puguin reflexionar sobre quin camí hauríem de prendre, no? Amb els fills i amb l'educació en general.
1: Fins al dia 4 d'octubre, primera llei de Newton a la Villarroel. Damnis Valduz, gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
2: No, tampoc seria exactament fals.
4: Doncs què seria?
2: O sigui, a veure, un moment. Imaginem que li donem un paper que diu data d'avui es preveu que l'Ethan obtindrà el títol de l'ESO. Això tampoc seria exactament fals.
4: Sí, però tampoc és cert, eh?
2: No, però seria el suficientment cert com per cara la mare de l'Ethan se'n vagi tranquil·la.
4: Sí, tranquil·la fins quan?
2: Fins divendres.
4: Sí, però si divendres la Junta decideix que l'Ethan no aprova...
2: Ja, això és un altre tema, Teresa. És que potser... potser la Junta no se n'hauria d'assabentar d'això.
4: Perdona? Que no ho penseu explicar a la Junta,
5: no? No ho sé, Teresa, no ho sé. Ja ho decidim. Ja. Jo demano discreció i prudència, per favor. O sigui, no facin més problemes.
6: Oh, sí! Ara el problema seria jo.
5: No ets tu el problema, però tampoc cal afegir una més. Vull dir, tampoc estàs proposant res.
6: Ah, sí, molt millor la proposta de fer-li un paper fals a la mare del Manu. Molt millor. Ai, no, fals no, Què has dit? No vali.
2: Jo intento facilitar les coses.
6: Ah, que la cosa va d'això.
7: Metròpoli. Amb Xavi Collado.
8: En que perdí mis manos en Jerez.
9: Arribem a les 12. Posem el punt i final al Metròpoli del dia d'avui. Tornem demà a les 11 de la nit aquí a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado, que tingueu molt bona nit.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Un pagès és un home que treballa cultivant la terra i viu de la terra. En aquest sentit, ésser un pagès és un honor molt elevat. El pagès i el seu món, Josep Pla.
0: La comanda. Amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
2: Hola, hola, meravilles. Hola, hola, Natàlia.
3: Hola, hola, Raül.
2: I benvinguts al capítol número 3 de La Comanda, eh?
3: Avui parlarem de les nostres bíblies.
2: Avui sí, avui d'aquests llibres de capçalera que tot home de bé ha de tenir.
3: Hem fet més d'una vegada en aquests tres programes que portem referència a l'honor que és per nosaltres començar el programa amb una cita, un recital de la Carme Ruscalleda, però no hem parlat de la sintonia.
2: No, això és veritat.
3: Aquesta sintonia meravellosa és d'un grup català, Playground, un grup que fa música instrumental, que barreja jazz, hip-hop i... És un grup que hi ha darrere. El Klaus Streun, que potser alguns el coneixeu per formar part dels Stay Home. Has dit això. Gràcies, Klaus, per confiar en nosaltres.
2: Moltes
3: un honor començar els programes amb aquesta cançó que és meravellosa i es diu Spectrum. La podeu buscar i escoltar en bucle tal com vulgueu.
2: A més, és la sintonia que fiquem als nostres stories d'Instagram també per anunciar La Comanda.
3: Efectivament, és la nostra cançó.
2: És la nostra cançó.
3: Parlant de cançons, avui el piro musical de la Mercè. S'acaba ja la Mercè. Parlarem més endavant també de festes majors.
2: De festes majors, clar que sí. Clar.
3: Però venim d'una setmana... Jo estic una mica remoguda aquesta setmana, Raül.
2: Bueno, és una de... Normalment les setmanes són tristes mundialment parlant, però quan et toca tan de prop, tenim el problema que tenim a Ceuta amb tot aquest xoc que hi ha de la migració i tota la gent que viu allí, que ho estem passant malament tots. Però també quan ens toca molt de viu la vivenda... Això és molt trist i quan sents aquesta impotència com a societat.
3: Sí, sí, aquesta setmana hem viscut el desnonament de la Mari Carmen, aquesta senyora de Madrid de 87 anys, que jo la veritat és que encara no m'he recuperat i no m'he recuperat de viure en una societat on aquests casos encara a dia d'avui es permeten i no és un cas aïllat.
2: No, una persona que tenia els pagaments al dia.
3: Sí,
2: que
3: sí,
2: és
3: sí,
2: això,
3: sí, sí,
2: dius,
3: sí, sí.
2: Ostres, quan tens la tranquil·litat que pagues tot el dia i que acabis...
3: Que ve un fons voltor, que tripliquen el lloguer, és que no.
2: És molt trist i hi ha molta indignació. O sigui, jo estic molt indignat i molt trist.
3: Sí, aquí hem vingut a parlar de gastronomia, però també ens heu de permetre doncs, aquestes reflexions perquè ens surten de dins. Parlant de polèmiques, parlant de protestes, aquesta setmana també hem sabut que Unió de Pagesos ha convocat pel pròxim 14 d'octubre una protesta a Barcelona amb tot el sector per la situació actual que qualifiquen d'insostenible. I de pagesos hem de parlar?
2: Però
3: perquè
2: sí.
3: Avui hem de parlar de Bíblies. I una de les nostres bíblies és el calendari dels pagesos.

0: La Comanda. Amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
1: Pues sí, el calendari dels pagesos jo crec que és un llibre que és molt bo que tothom tingui a casa seva. Primer, perquè t'explica els moments òptims de fer recol·lecta, de fer sembra, de quan hi ha el producte òptim per menjar-lo. Hi ha totes les fires, hi ha totes les festes majors, hi ha articles molt interessants que afronten aquell any, que són molt importants. Però jo crec que no hem de ser nosaltres qui hem de parlar del calendari dels pagesos, sinó els protagonistes, o el protagonista, o bueno, tenen el mateix nom, de que hi ha al darrere d'aquest calendari dels pagesos.
2: Un calendari dels pagesos amb atenció, 165 anys d'història, i ara aquí tenim les generacions contemporànies, les generacions actuals. El Joan Tomàs, director i editor del calendari dels pagesos, benvingut a La Comanda, Joan.
3: Hola, bon dia.
2: Has vingut acompanyat de l'altre Joan Tomàs, que és el teu fill. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
2: Escolta, com esteu? Quin és el vostre vincle amb aquesta revista anual que fa tants anys, 165, que es publica?
3: Bé, el vincle és que ja l'editava el meu pare, és així de clar. Quan el meu pare va morir, la família, pues, vam decidir que això havia de seguir. És a dir, un calendari que té 165 anys, que no s'ha deixat d'editar ni un sol any, no era el moment de deixar-lo morir, és evident, eh? I ho fem amb molt de gust i moltes ganes.
2: Joan Tomàs, fill, quin és el teu paper?
4: Bé, jo de moment ajudant amb el que puc. Jo vinc del món de la comunicació i doncs ajudant el meu pare a vegades amb temes de xarxes socials, algun article que he escrit, però bé, és ell sobretot el protagonista, i jo i la meva germana doncs amb ganes de quan arribi el moment també doncs portar més el relleu generacional d'aquesta revista.
2: Quan vam començar a preparar La Comanda, el Raül em va dir: la nostra Bíblia ha de ser el calendari dels pagesos. Per què és tan important, Raül?
1: Mira, un calendari dels pagesos és que t'explica el moment perfecte quan vas a mercat. Si tu t'arreplegues aquest calendari dels pagesos i veus les fruites i les hortalisses, que són aquell moment de comprar-les, és el moment que estan òptim perquè les puguis consumir, no? No et figuis mai d'una cirera del desembre. Les cireres, doncs, es troben a finals de maig, al juny, que és en aquest moment que estan explotades. I jo crec que és un moment perfecte. Sí, tens un hort urbà, t'ensenyen quan has de sembrar. Mira, hasta per la gent que es mira molt les llunes perquè els interessa, potser hasta per quan hi ha tallar-se els cabells, doncs et diu també quan és la lluna nova, quan és creixent, quan és decreixent. O sigui, t'explica tot el que necessites de l'horta per saber-ho.
2: A més, hi ha un munt d'articles interessantíssims en aquesta revista. 165 anys, Joan, quina és la clau de l'èxit?
3: Jo crec que la clau de l'èxit és haver-lo modernitzat suficientment com perquè sigui, al tanto, perquè sigui útil i no perdre aquell regust de cosa antiga, de cosa de fet en paper, perquè molta gent ens diu: feu-lo digital. No. Jo crec que això, la gràcia és que és en paper, que el pots tenir la tauleta de nit, que el pots anar consultant durant tot l'any, perquè hi ha informació...
1: No s'acaba la pila.
3: No s'acaba la pila. Hi ha informació suficient com per anar degustant el calendari durant tot l'any. Llavors, per mi és això, perquè, per exemple, aquest calendari abans era molt alliçonador, donava consells al pagès, perquè el pagès no estava format com ara. Avui dia, si ens arribem a quedar amb això, amb un calendari que simplement dona lliçons al pagès, s'hagués mort, perquè el pagès està molt ben format, en sap més que ningú. Llavors, clar, la clau va ser convertir-lo cada cop més en una revista, amb articles d'actualitat interessants que puguin interessar a molta gent. I després això que ara deia, una cosa molt interessant, la gent jove, que se'l vagi fent seu, si no, no tindrà relleu generacional, no? I hem constatat que és així, eh? Que és així. Cada cop traiem més informació sobre horts urbans, sobre les fruites i verdures de temporada, que us en faríeu creus. Molta gent jove no sap això que dèieu, que la cirera és de primavera, que si trobes cirera al desembre probablement ve de Xile o ve de Sud-amèrica, i sense menys tenir-les, malament.
1: No, és que a més està molt ben explicat. Ara te'n vas a les fruites i verdures de temporada, a més, setembre, mercat, així amb gran, hi ha les verdures que pots prendre, no? Hi ha l'albergínia, el bat de moro, el cereal, el bolet, la carbassa, el carbassó, el cogombre, la mongeta tendra, de fruites, l'aranyó, el codony, la figa, el grinyol, la grosella, la magrana, que començarà. I està molt bé perquè així veus les coses que toquen quan toquen.
2: Escolta una cosa, hi ha joves que no coneixen que hi ha productes de temporada, però d'altres que estan molt interessats i que arriben i compren aquest calendari dels pagesos.
3: Totalment cert, eh? Jo que tinc fills joves, oh? És curiós, perquè o no en saben gens, o inclús tenen un punt d'obsessió per aquest tema. És curiós. O sigui, tots els productes de quilòmetre zero, saber quines són les fruites de temporada, hi ha joves que al revés, que ho busquen i que perquè se n'estan fent conscients, gràcies a Déu, eh? Gràcies a Déu. És com el canvi climàtic, no? Que o hi ha el qui no hi creu o hi ha una gran massa de gent jove que realment se l'estan creient i que estan lluitant per intentar fer el que puguin, no? Perquè, esclar, és difícil.
1: És que ens has tret el tema canvi climàtic. Ens interessa molt el canvi climàtic perquè hi creiem fermament amb ell i crec que l'hem de, a part d'intentar convertir-lo, ens hem de ficar al seu cantó i acompanyar-lo perquè és el canvi que estem vivint. Us amoldeu al canvi climàtic vosaltres? Perquè, és clar, la temporada de figues cada any dura més. Jo me'n recordo que les figues s'acabaven al setembre, principi d'octubre, però ara, a finals d'octubre, encara trobarem figues.
3: Sí, és un tema, anava a dir apassionant, però...
2: Malauradament.
3: Sí, no?
1: Malauradament, sí.
3: Jo hi crec per una raó molt simple. De pagès en sap més el pagès que jo. Uh-huh. Llavors, quan a mi em telefonen pagesos i em diuen, noi, és que esteu posant, seguiu posant que la barem és el setembre.
1: I ara és l'agost.
3: Jo era a mitjans d'agost, ja l'he acabat. Dic, ostres. Clar, què passa? Que el calendari de sembres i plantacions i el calendari de fruites de temporada, el rang és prou ampli per agafar totes les orografies i els climes diferents que tenim a Catalunya, que és molt divers.
1: Clar.
3: Per tant, el rang ha sigut prou ampli fins ara com perquè més o menys les verdures i fruites i d'això entraven dintre d'aquest rang. Però comencem a haver de fer modificacions, clar, sí, i les haurem de seguir fent.
1: Aneu movent les fruites i verdures a les caselles dels mesos.
3: És que haurà de ser així.
1: Clar.
3: Perquè ja no parlem de dies, parlem de mesos. Uh-huh. De mesos. S'ha avançat un mes la barema.
1: Clar.
3: Podem dir que aquest any és excepcional. Sí, potser per la barema sí, però per altres cultius ja porten anys i anys els pagesos dient-nos que han avançat 15, 20, 25 dies les collites i les sembres. Haurem d'acabar-ho reflectint al calendari, efectivament.
2: Em sembla molt interessant això de que truquin els pagesos. Tu sí? No ets pagès, Joan.
3: No sóc pagès. Sóc enginyer agrònom, m'apassiona el camp. Al final és un tema de passió dur a terme aquest calendari. El que sí tinc és una relació amb molts pagesos, els vaig a veure, parlo amb ells... És un món que m'apassiona, que m'agrada i amb el que hi crec i crec que els hem de recolzar perquè és que no... Ho estan passant molt malament, com heu dit abans, eh?
2: Quantes còpies del calendari dels pagesos veneu cada any?
3: Bueno, les vendes... una cosa és el número que s'edita, per fer pressió al mercat, l'altra és el que s'acaba venent. Però bueno, estem... molts, la gent se sorprèn. 30, 35.000 exemplars cada any.
2: És una barbaritat,
4: no, sí. Un tema important és dir que se'n venen més que pagesos hi ha a Catalunya. És
3: sí.
4: A dir, que arriba un públic també, no?, urbà, que és el que deies abans.
3: Molt bona aportació. Quan em diuen, com saps que la gent jove l'estan comprant? Dic, mira, d'entrada es venen més calendaris pràcticament que pagesos hi ha a Catalunya. Per tant, vol dir, i no tots els pagesos potser el compren, vol dir que realment hi ha gent que no és pagesa que el compra. I després, parlant amb gent jove, ho veus, sí. Veus que...
4: A mi em sorprèn també parlant amb amics, parlant de la meva edat, que el coneixen, no necessàriament sempre el compren, a vegades alguns sí, però també per tradició familiar, no?, dels avis, i el compraven, de que està allà, l'han vist, no? És reconeixible també aquesta roda perpètua que hi ha a la portada, no? Que és molt interessant també el que explica, però...
1: És el meu cas, jo em compro el calendari per net de pagès. Clar, però dic, quan parles que hi ha més compradors que pagesos, és que hi ha una esperança molt, molt xula. Sí. Som molt optimistes en aquest programa.
2: Jo crec que ho hem de ser.
1: Però dic, no, ho hem de ser 100%. Però dic, hi ha per tindre optimisme, no?, que hi ha el jovent... s'interessa per això?
3: Jo sóc optimista, us vaig a posar un exemple, si em permeteu. No sé si coneixeu qui és la caçadora de Masies.
2: Sí.
3: Aquesta dona, jo parlant una vegada amb ella, que ens va escriure un article, per cert, en el calendari dels pagesos, parlant amb ella, ella està creant una associació amb altra gent que intenta posar en contacte propietaris de Masies que no saben què fer-ne i com restaurar-les i treure'n un profit econòmic, perquè és que si no s'estan enderrocant, i gent jove. Em va sorprendre la quantitat de gent jove que està buscant, més ara que la vivenda està com està, com heu dit, que vol anar a viure al camp, que li agrada l'agricultura, que s'hi vol posar, però que no sap, no té diners per comprar terres i comprar masies. Llavors, això s'ha de promocionar, s'ha de fomentar, que els amos de masies que se'ls estan caient, doncs arribin a uns tractes, que s'arribin a aquells... aquells contractes de masoveria, aquells contractes que existien abans, no?, entre propietaris i entre gent que vulgui la terra, sense abusar, potser com s'abusava en èpoques pretèrites, però hi ha molta gent jove que vol accedir al camp. Jo tinc una esperança, és que, a més, si no, si s'acaba el camp, s'acaba el menjar. És que jo no sé si en som conscients, la gent, d'això.
1: Ho repetim molt.
3: Ho podem repetir o no?
1: Sí, clar que sí. És que aquí hi ha molta gent que està interessada, com estàs dient, per aquest article que va fer la caçadora de Macias. Aquí hi ha l'administració, s'ha de ficar les piles i ajudar i acompanyar a tot aquest jovent que volen salvar la terra, no? Mai millor dit.
3: Sí, sí, sí. El camp és necessari no només pel menjar, eh? És que és un equilibra el territori, ajuda a que els incendis no es propaguin, això que diem del territori mosaic, no? Que s'han d'alternar camps amb bosc, clar, el bosc ens està envaint, després ens queixem que se'ns crema.
1: Clar,
3: és
1: clar.
3: Que la feina del pagès no és només proveir d'aliments, és que és qui coneix el territori, és qui vella per ell, és el qui s'estima el territori realment. És que és un... és que l'hem de recolzar com sigui. I ara ho has dit, l'administració, els temes de burocràcia, els temes de... Em deia un ramader que es passa més hores, real, literal, això no exagera, em passo més hores omplint papers que munyen les vaques. Que al final moltes ja els hi fan... Ja els hi munyeix una munyidora automàtica.
1: Perdó, una mica al nord, i el nord és a dalt, no? Sí.
2: De fet, en aquest calendari del 2026 hi ha articles sobre l'eclipsi que vam viure el passat mes d'agost, però també hi ha molts articles sobre boscos. Estem abandonant els boscos, ara feia referència als incendis?
3: Totalment, totalment. És una pena perquè... clar, el bosc ha de ser productiu, això també és veritat. Ens hem de ficar al cap que si el bosc no dona diners, ningú el cuidarà, ni el pagès, al final. El pagès fins on pugui, evidentment, perquè s'estima el territori. Llavors li hem de donar un ús. I hi ha estudis de que el bosc pot arribar a donar. Jo he llegit estudis de que pot arribar a donar, si es vol, però hi ha d'haver un interès real. Mira, la ramaderia extensiva, que no dona. La ramaderia extensiva és la que feia que no hi haguessin tants incendis. Llavors, si se'ns cremen els boscos i avalues el que costa cada hectàrea de bosc regenerar-la, sumes l'extinció, sumes els costos de pagar aquell bosc, de regenerar-lo i tal, clar, això són costos que també s'han de tenir en compte en el balanç. I al final resulta econòmicament rentable explotar el bosc i tenir-lo en condicions.
2: Parlàvem ara dels articles que hem trobat a l'edició d'aquest any, però ja esteu o ja teniu preparada l'edició del 2027 del calendari.
3: Sí,
2: que ens pots avançar alguna cosa?
3: No sentiu l'olor?
1: Sí.
3: De paper recent imprès, que a mi m'encanta.
2: Ja està impremta, eh?
3: Està impremta i ja s'han tret uns exemplars, això el meu fill t'ho explicaria millor, perquè jo no...
1: Les galerades, no? Com aquell
3: sí,
1: que
3: exacte. Sí, sí. N'han tret uns quants exemplars per començar a fer difusió la setmana del llibre en català, però està impremta, sí, i s'espera ja que mitjans del mes que ve surti a quioscos, llibreries, papereries, i ja es posi a la venda. Sí,
1: clar,
3: sí.
1: Comença el gener, però has d'estar avançat, clar que sí.
3: Evidentment, aquest calendari la gent el compra ja des de mitjans d'octubre, perquè la gent ja se'l prepara. Comença ja a pensar amb el Nadal, amb el tió... Amb el...
1: Avisarem. Quan surti en Breda ens ho feu saber, quan
2: sí,
1: ja es pugui trobar els quioscos, i ho anunciarem al programa.
2: I aquella setmana ho explicarem. Parlem dels productes de temporada. Aquesta setmana que ve comencem octubre. Pel que fa a les verdures, albergínia, alls tendres, api, bolets, carbassa, carbassó, col de Brussel·les, coliflor, endívia, mongeta tendra, moniato, nap, patata, pebrot, porro i tomàquet de penjar. Aquí ja comença a fer xup-xup, tot plegat, eh?
1: Home, és clar, estem en el moment, doncs, que hem abandonat l'estiu totes aquestes calors, encara que les patim, i tenim molta recol·lecta és el moment perfecte per fer arrops. Arrops és aquesta confitura que es fa amb el most que ha sigut feta des d'aquest vi novell que no té alcohol, reduint-lo, i aprofitant totes aquestes verdures que tenim de l'estiu. Hi pots ficar ceba, hi pots ficar aubergínia, la carbassa, que començarà a ser la reina. Jo crec que és un moment molt, molt maco i molt dolç pels vegetals. I la tomàquet de penjar. És que m'agrada molt que reivindiqui la tomàquet de penjar, que és al final la tomàquet que ens acompanyarà tot l'hivern per fer pa amb tomàquet. Són aquestes que te les venen amb ristes i ja les pots tindre penjades a la cuina i se conserven perfectament, tenen aquella pell tan fina, són molt carnoses, a més tenen el suc molt, molt, molt, molt ficat a dintre, que no es fan aquella aigueta, i són perfectes per fer un bon pa amb tomàquet com cal.
2: Ens crida l'atenció del calendari la importància de les dades astronòmiques, les llunes...
3: Sí. Bueno, al final la pagesia depèn del temps i de l'astronomia, és evident, de les llunes també, que tenen una influència real. Jo soc enginyer agrònom, la gent em diu, tu no creuràs pas en que la lluna té influència, com no pot tenir influència la lluna? Si ens provoca les marees, si ens provoca les marees i xucla els mars amunt, imagina't si xucla la saba de les plantes amunt, no? Evidentment que té importància. Una altra cosa és que diguem, home, la lluna plena havia d'haver passat tal succés i no ha acabat de passar. Per què? Perquè influeixen altres factors també, evidentment. Si tu tens una gelada i la collita havia de ser bona, es gelarà igualment la collita. Però no vol dir que la lluna no tingui una influència. Sobre la llenya està claríssim, perquè la llenya no es podreixi collir-la quan cal collir-la amb lluna plena o amb lluna nova. Tot això s'explica en molts articles, ho hem explicat. És evident que té una influència. Llavors, l'astronomia té molta importància. I el pagès en fa molt cas encara avui dia.
2: I pel que fa al costumari, que el reivindiqueu moltíssim, això s'està perdent?
3: Molt. Jo m'he proposat, un dels objectius que m'he proposat com a editor, és no només parlar de la pagesia, sinó aprofitar aquest calendari perquè hi hagi una part cultural, una part d'anar reflorant el refranyer, sobretot l'agrícola, el relacionat amb el camp, que és riquíssim, ens aporta molt i s'està perdent. Llavors posem refranys, posem frases fetes... Aquest any parlem, ara el del 2027, és una primícia, parlarem, per exemple, del món casteller.
2: Molt bé.
3: De com se sap què vol dir un pilar de tres amb folres i manilles, etcètera, no? Que ens pensem que tothom ho sap, i no, hi ha gent que no. Després tenim, sempre ho diem, a Catalunya, per bé o per mal, també per bé, evidentment, tenim nouvinguts, tenim gent que ens ve de fora... Ostres, una manera d'integrar-la també és que es vagin integrant amb aquestes tradicions. I aquest calendari, hi ha escoles que el fan servir molt perquè el llenguatge és molt acurat en català i el fan servir com a eina de treball als professors. I això a mi m'agrada molt també.
2: Ha arribat el moment, Raül, de saber què suposa el calendari dels pagesos pels pagesos.

0: El Josep Pla de Cal Estrany és pagès, maduixaire i artista. Josep, benvingut a la comanda.
1: Benvingut.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta, el Raül em va dir, hem de parlar amb un pagès i m'encantaria que fos el Josep. Josep Pla, per cert, nom tremendo ja per començar. Quina relació teniu, Hugo?
2: Mira, jo crec que en Josep a casa ja és amic, ja forma part de la família, perquè sempre que hi ha una celebració, sempre hi ha producte d'en Josep a la taula, sobretot les maduixes que té, perquè estima el camp i cultiva una d'aquestes maduixes que són dolces i vermelles de dintre, que això no es troba tots els dies, i a més els pèsols que té. És una persona que en sap moltíssim, que et baixa flor de Sant Joan quan és la revetlla de Sant Joan. És una persona que és a part de mi, que és una persona que estima molt el camp i a part que és artista, no? Com totes nosaltres.
0: Bueno, tot això, Josep, ens ho has d'explicar, però comencem parlant del calendari de la maduixa. Quin és el calendari de la maduixa a dia d'avui?
1: Ui, el calendari és molt complicat. Aquests anys ha anat canviant molt. Havíem de parlar del calendari, com m'heu dit, i bueno, he començat a pensar, dic, carai, els calendaris que teníem un mes fa 10-15 anys ha canviat molt. Podíem fer maduixa a l'estiu. Nosaltres, a partir dels anys 85, que va venir tota la gran explosió de la maduixa tot el sud d'Espanya, doncs aquí ens vam haver d'espavilar a fer una maduixa de qualitat, de més bona, perquè ja venia tota aquella gran quantitat de maduixes i aquelles maduixes, per poder aguantar, han de ser molt més collides verdes, d'una altra manera. I, bueno, el calendari l'hem anat canviant constantment amb els temps i també amb la demanda del client. És el que diu en Raül, de les maduixes n'hi ha moltes, però s'han d'estimar i buscar cada vegada les varietats que trobes que són més bones, més dolces. I bé, ara el calendari és que estem plantant a totes, cosa que no fèiem anys enrere. Fèiem una mica abans i ara comencem a plantar una mica més tard per estalviar-nos aquests sols tan forts.
0: Ara, és a dir, Josep, esteu en plena sembra.
1: Sí, sembra de planta que ens ve de diferents llocs, que ve amb una mota, amb un taco, i també fem planta frigo. Bueno, hi ha moltes formes de plantar, però ara hi ha una revolució de varietats. Ahir mateix van venir d'uns vivers molt importants a veure les plantes que ja havia començat a sembrar la setmana passada i és clar, venen de Segòvia, de molts llocs, que són uns vivers molt grans. Després també venen de Califòrnia. Estem plantant varietats que en diuen que ja són obsoletes per llocs que necessiten tenir molta producció, però que en canvi són plantes que són molt dolces. I diu, més les feu vosaltres. Diu, aquestes plantes ells no les poden fer perquè no els hi aguanten, arriba malament al mercat perquè són molt dolces i tenen molt de sucre i ja no els hi serveixen perquè aguantin. Dic, doncs mira, em fas content de dir que encara nosaltres estem conservant això.
2: Bueno, perquè jo crec que el secret, sobretot dels maduixaires del Maresme, és aquesta producció que es fa per a prop, no? Potser aquestes grans superfícies volen fer maduixes que aguantin molt i que se'n vagin a quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de lluny i que siguin perfectes. I una maduixa, quan s'arranca de la planta, allà ja comença a morir. Té molt poques hores, no?, perquè tu la puguis gaudir al moment òptim.
1: Sí, sí, totalment d'acord. Però ara ja comencen els supermercats i aquests de més propers, ja se'n comencen a donar compte, eh? Tenen aquestes maduixes més industrials o més fortes, però després ja comencen a fer racons amb gerds, maduixeta de bosc, i la nostra maduixa ja comença a agafar, ja comencen a posar-nos en aquests llocs especials. Mira, em va fer molta il·lusió perquè estem agafant un lloc.
2: Bueno, és que, però això és bo. Ja tocava, feia anys que teníem que teníeu que tenir aquest lloc. Jo crec que el consumidor cada cop valora més el que es fica a la boca. Jo sempre dic que el menjar no entra pels ulls. Sí que ha d'entrar pels ulls, però el que recordem sempre és el gust. Mai hi he sentit a ningú que digués la meva mare feia uns macarrons molt macos. Sempre acompanya la paraula molt bons. I quan una maduixa és bona, la recordes, eh? Per encara que estigui una mica macada, recordes quan una maduixa era una gran maduixa. L'altre dia m'explicaves, és que no sé si ho vaig entendre malament, que jugueu també amb congeladors per enganyar i explicar-li a la planta que està en el clima que li tocaria estar, no?
0: Que no fa prou fred.
1: Sí, no fa prou fred i a vegades els hi hem d'induir el fred. Ara que es treballa bastant amb hidroponia, doncs la planta necessita un estrès i després d'un estrès ben fort és quan produeix. I, és clar, hi ha varietats de que si no tenen les seves hores de fred les posen a la planta amb congeladors perquè a vegades ja són uns sacs, això, o les porten abans de que el pagès les planti, les passen unes hores al congelador, congeladors com molt a 2 graus, eh? 2 graus sota zero o una mica menys. I després aquella planta ja ha tingut les hores de fred i ja funciona molt millor.
2: Bueno, a fred d'hivern, no? Que ara no, que ara sí, no el tenim. És que en Josep té la finca o té el mas en un lloc molt bonic a Sant Cebrià, just sobre Sant Pol de Mar, i que el clima allà és molt diferent a uns quilòmetres més enllà que pot estar Sant Pol, que pot estar Calella. Viu a la vall de Sant Cebrià, i allò és una vall alta, i té un clima que és meravellós. A més, té com unes feixes que estan donant a la muntanya, i clar, repen allà un clima i un fred molt, molt advers.
0: I, de fet, aquesta pendent que comentes és molt important per la maduixa, Josep.
1: Sí, home, és una pendent que d'on de cara al sur, que té des de que surt el sol fins que es pon, tot el dia està tocant, i és com les plaques solars, el mateix, està a l'hivern, que el sol està tan baixet, els camps estan rebent el màxim escalfor possible del sol. Si fos pla, seria de lliscada, i com que està ben orientat, tenim la sort, o a vegades la pega, perquè això no ho... És tal com són els camps, no hi hem fet res, que l'hivern s'escalfa molt i després ens venen unes glaçades i ho hem de protegir amb mantes perquè hi ha 2 o 3 dies, que ara i cada vegada menys, però que aquests 2 dies encara hi són a vegades i els hem de protegir una mica perquè aquelles 2 nits poden baixar. Però sí, és una pendent natural que, malauradament, fa uns anys enrere no teníem maduixa fins a la primavera i ara ja tenim maduixa al novembre, desembre, gener, ja tenim maduixa, i a més a l'estiu, que collíem sempre a tot l'estiu i a la tardor, perquè la tardor és una primavera al revés, doncs ja els mesos de setembre i octubre quasi bé no tenim res perquè el sol ho ha cremat tot.
0: T'estan escoltant molt atentament el Joan Tomàs, pare Joan Tomàs, fill del Calendari dels Pagesos. No sé si li voleu dir alguna cosa, en Josep.
3: Bueno, d'entrada, com a tots els pagesos, eh? Però enhorabona per la saviesa que tenen els pagesos. És que és al·lucinant. No, clar, jo sóc l'editor del Calendari, sé moltes coses teòriques d'altres coses, però la part pràctica... i com s'han d'espavilar, la complexitat amb la que han de viure i segueixen lluitant, segueixen... Jo que tinc un tuit amb molts seguidors, molts pagesos, el que em sorprèn és això, que es queixen, diuen, és que estem a punt de plegar, no podem més, no podem més, però seguirem per la terra, seguirem pel país, seguirem... És que tenen una resiliència brutal. Això, en primer lloc, enhorabona. És que jo, se'm fa la boca aigua, mai més ben dit, cada cop que escolto un pagès, no? Perquè és que és fantàstic, és fantàstic. I té raó, eh? Als supermercats cada cop hi ha més maduixa d'aquesta petiteta, dolça, que potser aguanta menys, però i la sabem, que sàpiguen els pagesos de veritat, que hi ha molta gent que la sabem valorar, i molta gent, més gent jove la que es pensen. Vull dir que tinguin paciència fins que la generació següent això torni a valorar-ho i no s'hagin d'acabar de morir del tot, eh?
0: Josep, que compres el Calendari dels Pagesos?
1: Sí, home, i tant. Sí, i tant. I tota la vida. És una eina que va molt bé. I ara, encara que el temps vagi canviant, sí que hi ha una cosa bàsica, que és que hi ha uns temps. I aquests temps es poden moure una mica, però jo sempre he cregut molt en la tradició. Però molt, molt del que me van ensenyar els meus avis, sempre s'havia après, perquè també fem una miqueta, eh? No és poc, de mongeta del ganxet, fem el pèsol, que també és menys, però vull dir... I sempre hi havia unes dates, eh? Per Sant Jaume havien de plantar la mongeta de ganxet, però almenys aquí on érem nosaltres. Sempre els sants estan a tot arreu. Per Sant Joan hem de fer el planter. Vull dir, I aquestes coses es van repetint. Ara, a vegades, ho has d'anar modificant una mica perquè veus que si ho fas massa aviat tens algun problema. Però amb la mateixa filosofia, jo crec que tradició i modernitat van a bracet.
2: Parlàvem allà, el calendari del pagès té el costumari català i el 26 de setembre diu per Sant Cebrià, un pas de marrà. Mira quina casualitat, perquè...
1: Ah, carai! I mira que soc de Sant Cebrià i no ho havia sentit mai.
2: Pues mira, per Sant Cebrià, un pas de marrà.
1: I que deien el 15 d'agost, a les 7 és fosc, no?
3: Exactament.
1: Però per Sant Cebrià, un pas de marrà, carai, que bé.
3: Sí, sí, sí.
1: Doncs ja me l'apunto.
0: Apunta-te la Josep. Escolta, ens explicava el Raül que ets pintor, que ets artista. Hi ha unes paraules de Joan Miró que per tu són una màxima. Dius que treballes la vinya com un artista i que pintes com un hortolà.
1: Sí, sí, això és... bueno, quasi bé no sé identificar com pinto i quan treballo la vinya, perquè poder, després de tants anys, penso que és una forma creativa fer tirar endavant els cultius, és molt creatiu perquè has de constantment anar vigilant, i ara que ens vénen totes aquestes manades de bestiar salvatge, dels senglars i el cabirol, doncs bueno, això ens perjudicarà molt, però vull dir, has de sempre estar inventant, i en canvi la pintura, ja m'ho deia un cop en Josep Guinovart, diu, jo és com si anés a caçar i trobo, vaig a buscar, la pintura també, si tu et dediques a fer paisatges i pintar l'església, no cal, però si busques una pintura innovadora, que he tingut la sort de tenir grans mestres, en Pere Jaume, Alfons Borrell, en Joan Brossa, vull dir, he conegut gent, en Josep Guinovart, que, bueno, es van interessar poder en mi perquè, com que era pagès i pintor, doncs he tingut molta sort de tenir uns grans mestres, d'aquests mestres que busquen el fons de la pintura, la pintura, els sentiments,
0: I el que fas és una meravella, Josep.
1: I la Carme també ha sigut un artista, sempre diu que li hauria agradat fer, vull dir, ja ho és, fent la cuina, però també feia uns aparadors al Sant Pau, que era una meravella, cada mes o no sé cada quan anava canviant l'aparador, cada setmana em sembla que era.
2: Sí, sí, era una mica com Brossa, no?, que feia aquesta poesia visual, no?
1: Poesia visual, sí, sí.
0: Josep Pla, maduixaire i artista, moltíssimes gràcies.
1: Doncs gràcies i endavant, a tirar endavant els productes de la terra, de proximitat, estem aquí i aguantarem per molts anys més,
2: Sí, senyor.
1: Les sequeres i el que vingui.
0: Si us plau, feu-ho per nosaltres. Gràcies, Josep.
3: Gràcies.
0: Joan adéu, Tomàs, adéu. Pare i fill, editor del calendari del pagès, ajudant amb qüestions de comunicació en el cas del Joan Tomàs fill. Moltíssimes gràcies per haver estat a la comanda. Sou els primers convidats que hem rebut aquí a l'estudi.
3: Quin honor.
2: No podien ser millors. I a més, amb aquest calendari fantàstic que ens acompanyarà doncs tota la temporada i totes les temporades.
3: Un plaer per part nostra i sempre que vulgueu, aquí estarem.
0: Ui, no ens ho diguis dues vegades, que som molt pesats.
4: Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: Això que estem escoltant és un tros d'ahir, una cançó de la Rita Payés, l'Elisabet Romà i l'Eudald Payés. I per què hem escollit aquest un tros d'ahir? Perquè és exactament el que volem fer ara, recuperar un tros d'ahir, fer arqueologia culinària i parlar dels receptaris de sempre. Venim d'una Bíblia, el calendari dels pagesos. Parlem ara de les altres Bíblies. Bíblies com, per exemple, el Sansoví.
1: Home, jo crec que és la Bíblia de les Bíblies. Un dels receptaris més antics d'Europa i, a més, escrit en català, jo crec que és una de receptes que avui en dia encara fem sense saber-ho. O sigui, hi ha moltes picades i moltes coses que fem servir a la cuina i que no sabem, o sigui, no som conscients que venen, que ve d'un llibre tan antic.
0: I moltes altres que hem oblidat. Aquest receptari és el 1324 i dic que les hem oblidat, i menys mal, que hi ha personatges com el nostre pròxim convidat, el Miquel Cano. Miquelíssim, bona tarda.
2: Hola, què tal, com esteu?
0: Que el que fa recuperar aquestes receptes i ho fa a les xarxes d'aquesta manera.
2: Avui recupero una recepta que es diu sopa sense aigua, ni foc, ni olla. És una recepta del 1750 i consisteix en agafar una carbassa a la qual prèviament li hem tret la part superior, les llavors i part de la polpa, per després omplir-la amb pollastre, ceba, pastanaga, api, porro, xirivia, nap i col. Això és un desossador d'olives antic i amb ell faré olives farcides d'anxoves com es feien abans. Avui us porto una recepta del segle XIV que apareix al llibre del Sansoví, el receptari més antic conservat en llengua catalana. La recepta es diu oruga. La recepta d'avui estic segur que us sorprendrà. És una recepta de fricandó del segle XIX. I per si encara no em coneixeu, em dic Miquel, sóc cuiner i he obert aquest perfil per recuperar receptes catalanes oblidades de llibres de cuina i receptaris antics. I en la meva recerca m'he trobat amb aquest tresor.
0: En quin moment, Miquel, tu ets cuiner, se't desperta aquest interès per recuperar receptes, algunes medievals?
2: Sí, sí. Bueno, sempre he tingut molt interès per la història i conèixer com vivien abans, i com que soc cuiner, doncs també m'ha interessat molt com menjaven abans. I em ve d'aquí. Llavors, quan em vaig plantejar de fer el perfil, doncs ho vaig veure bastant clar que havia de tirar per aquí. També és una manera, no, de reivindicar la cuina catalana i de no oblidar aquestes receptes.
0: Ara ens deia el Raül que hi ha picades, que tot això ve de fa molts anys, però hi ha molts altres plats que els hem oblidat completament.
2: Sí, sí, totalment. Però bueno, hi ha de molt estranys, també, en aquest tipus de receptaris com el Sansoví, que ara ens xocarien. De fet, aquestes receptes a la gent l'impacta molt i molta gent no està gens acostumada i ni tan sols les tastaria. És una cosa que em trobo molt sovint en els comentaris del meu Instagram.
1: És que és un llibre del 1324,
0: sí.
1: Del 1324, sí. Penseu que encara no s'havia arribat, no s'havia arribat a Amèrica.
2: Clar.
1: O sigui, ara la nostra cuina d'avui en dia hi ha molta tomàquet, hi ha xocolata, hi ha molts productes que van venir d'allà, que ens hem fet nostres, però que és clar que el receptari no hi són. La tomàquet no hi ha, no hi ha un sofregit on hi hagi una tomàquet en cap moment,
0: tampoc.
1: ni menys patata, que avui en dia ens pensem que és molt nostre, no el pas al plat per excel·lència d'aquest país, que tothom sap fer, és el pa amb tomàquet, però que en el Sansoví no es preparava.
0: Parlaves de receptes estranyes que t'has trobat al Sansoví.
2: Sí.
0: Com quina?
2: Hi ha una que és de gat. Com rostir un gat, per exemple.
0: Què m'estàs dient?
2: Sí, però crec que no es refereix al gat domèstic, sinó que és un gat masquer, diria.
1: És que, bueno, hi ha un peix també que li diuen gat, o sigui, potser, però és clar, no crec que sigui.
2: No.
1: Bueno, però és clar, però... que era un moment, el 1300, que es menjaven animals. A Japó,
2: sí.
1: El conill no el mengen. O als Estats Units, el conill el tenen com una mascota, i nosaltres a vegades veiem potser països d'Àsia que mengen gos i a nosaltres ens sembla molt, molt estrany. Al final que el 1300 es mengés gat, doncs jo no ho trobo tan estrany.
2: Clar, menjaven dofí també, hi ha receptes amb dofí. Llavors, és estrany.
0: I alguna que sigui practicable a dia d'avui però que t'hagi sobtat? Per la combinació de productes, pel...
2: Bueno, hi ha el menjar blanc, no?, que és un dels plats que ens han arribat avui dia, però que en

0: El Miquelíssim, perquè també en tens un en castellà. Sí. Tens més de 200.000 seguidors. Quan vas començar i quan vas veure que allò ho estava petant?
1: De seguida. És que jo crec que el primer vídeo, que va ser el de l'Ali Oli en català, ja va agafar 1 milió de visualitzacions de seguida. Llavors, bueno, també vaig estar treballant uns mesos abans per obrir aquest perfil. Llavors hi havia com aquesta feina darrere que ja... Jo sabia que aniria bé, però no m'esperava aquest boom tan gran, la veritat.
2: No, però això està molt bé, no? Dic, ens passava abans com el calendari dels pagesos, que es venen més exemplars que pagesos. Quan un perfil d'aquesta manera, amb cuina molt tradicional, té tant d'interès, és que no tot està perdut, que hi ha una esperança molt gran, no?
0: Totalment, totalment. O sigui, a més, és veritat que la cuina... funciona molt bé les xarxes socials.
1: Sí.
0: I vosaltres dos en sou dos exemples. Però clar, que receptes tan antigues, tan tradicionals, despertin aquest interès, sí. A mi em sembla fascinant.
2: Però és que hi ha receptes que es poden fer avui en dia. Hi ha dos salses que a mi em tenen el cor robat del
0: Va, entrem en matèria, sí.
2: Que és el julivert i l'almadroc. Són dos salses, una que es fa amb julivert, l'altra es fa amb formatge, l'almadroc. Jo sempre dic, i aquí els italians se'n tiren a sobre, si les junteu totes dues, recorda molt el pesto.
0: Oi que sí?
2: Recorda moltíssim el pesto, però una no porta al fàbrica, sinó és a base de julivert. Totes sí que porten doncs, aquest rovell d'ou, aquesta mica de pa que ajudaven a lligar. I són salses molt fàcils de fer, perquè els ingredients els pots trobar a tots, i que tenen, o sigui, per un aperitiu, per acompanyar una carn, per acompanyar un peix o per menjar-t'ho amb torradetes, són una autèntica meravella.
1: Sí, jo l'almadroc l'he fet, tinc un vídeo i a la gent també li va agradar moltíssim i és bo, és cert que és un aperitiu que te'l pots fer a casa i menjar amb torradetes perfectament.
2: D'una manera fàcil, de coses que et pots fer que no són complicades, i en plats que no són gens complicades. Mira, jo he recuperat del Sant Pau de l'any 2005 uns aperitius, la meva mare feia micromenús, cada mes canviava els aperitius i l'aperitiu era com un micromenú, hi havia uns primers, un peix, una carn i un postre.
0: I això eren els aperitius?
2: Allò era l'aperitiu, i cada mes els canviava, i el 2005 els va dedicar al sense vi, amb la numeració de cada recepta, no? Començàvem amb el julivert i l'almadroc, que una és la recepta 166 i l'altra la 196, però hi havia doncs, un potatge de genet de moltó. També vam fer una sossenga de calamar, que és un guisat de calamar que portava, recordar, que portava safrà, sajolida, crec recordar, si no mal m'equivoco, que era doncs, un plat, doncs, al final, un guisat fet de calamar. La genestada, que era com un menjar blanc, però com que portava safrà, recordava la ginesta, per això li deien genestana. I una beguda alcohòlica, perquè els vins en aquella època eren molt forts, no eren per a tots els públics, per dir-ho, que es deia un piment, que era doncs, aquests vins que ara es veuen molt per Alemanya, per Nadal, que són aquests vins especiats, doncs agafaven un vi i l'especiaven amb canyella, amb clau, doncs li donaven, suposo, li ficaven sucre i li donaven doncs, una vidilla doncs, perquè se'l poguessin prendre.
0: A mi aquest exercici d'arqueologia culinària em sembla sensacional. Com són els teus processos? Quins són els receptaris que consultes en el teu cas, Miquel?
1: En tinc molts i de moltes èpoques diferents. De fet, us he portat ara uns perquè sé que genera molta curiositat. I aquí he portat un que és medieval també, que és el llibre de Koch.
0: Sí,
1: és posterior al sense vi. Però perquè també la gent em pregunta i com són aquests llibres i d'on els treus, i jo crec que la gent no s'imagina que són edicions
0: noves,
1: actuals.
0: Clar, que els podem trobar a qualsevol lloc.
1: Exacte.
2: A totes les llibreries, sempre que t'hi vas a una llibreria que sigui gran o que hi hagi apartat de cuina, normalment et trobes aquests receptaris.
1: Sí, llavors n'hi ha d'altres. Aquest és més modern, que és la cuinera catalana, que és del 1835,
2: em sembla.
1: Aquest
2: és una meravella.
1: Sí. Sí.
0: Home, brutal.
2: I a la teca, també.
0: I el tens tot marcat,
1: clar,
0: aquí.
1: Exacte, això t'anava a explicar, que llavors el meu procés és aconseguir els llibres i llavors els reviso i selecciono algunes receptes que m'han cridat l'atenció i que crec que podrien funcionar a les xarxes. Llavors me les marco i després doncs, les selecciono bé per sortir amb elles
2: És que l'edició que ens ha portat del llibre de Coc és una recopilació que es havia fet des dels Set Portes.
0: Sí. Sí.
2: Des dels Set Portes, que ha, aquesta és la quarta, que és el llibre de Coc, però també hi ha el del Sensumí.
0: Sí.
2: O sigui que han fet...

0: Van recuperar diferents llibres.
1: Sí, jo aquesta la recomano molt, aquesta col·lecció. A més, ve amb... Potser la meitat del llibre són explicacions i context sobre l'època i sobre els ingredients.
0: I el per què.
1: Sí, perquè si no és difícil d'entendre.
2: I llavors, quan tu esculls una recepta, ara, per exemple, tinc aquí la cuinera catalana, sí. Les meves, va, doncs aquesta recepta, directament la graves per xarxes o primer fas una prova?
1: Solo gravar directament.
2: Sí, eh?
1: Sí. Si veig que hi ha alguna cosa que després no surt bé o no està bé, no, doncs ja no ho penjo, però intento fer-ho de la primera.
2: I acaben sent receptes que tu incorpores en el teu dia a dia?
1: No, algunes sí, però no totes, no. Ara, per exemple, ara estic fent unes sopes i he descobert moltes sopes molt antigues i que realment són molt fàcils de fer i que es podrien fer a casa.
2: Parlem, per exemple, de una de les darreres, sí, que has publicat, la sopa sense aigua que fas, sí, amb carbassa. Explica'ns això, perquè tinc unes ganes de començar a tenir fred per fer-me-la.
1: Aquesta recepta també la vaig treure del manuscrit Caules, que també, sí, forma part de la col·lecció de Set Portes, i és una recepta mallorquina del 1700 i pico. I de seguida que la vaig veure sabia que aquesta funcionaria molt bé. I
2: com és? Com és? Com hem de fer?
1: Doncs hem d'agafar una carbassa que sigui bastant grossa, que ens servirà de recipient. Llavors li hem de treure la tapa superior i la hem de buidar una mica. Li hem de treure la polpa, una part de la polpa i les llavors. I llavors allà dins posem en cru, posem les verdures típiques per fer un brou, i posem un pollastre sencer, es pot posar, i llavors doncs vedella, espina de porc, os de pernil, i es tapa. I llavors,
2: amb la mateixa tapa, sí, de la carbassa.
1: Amb la mateixa tapa, i llavors s'ha d'untar amb llard de porc per fora, es posa dins d'un recipient perquè no es tombi quan la posem dins del forn, i es deixa al forn a 180-190 graus durant 3 hores i mitja. I llavors, quan la treus d'allà, s'ha format un brou.
0: Bueno, clar, dic que el llard no ha deixat sortir aquesta humitat, manté tota la humitat, i al final és un espectacle. No us perdeu el vídeo, perquè veure-ho fer, o sigui, explicar-ho, sí, ja xoca, però, sí, és que veure-ho dius, ostres, comences veient-lo i dius, cap a on va, sí, cap on t'acabarà això, però és que llavors veus el resultat,
1: sí,
0: i dius, home...
1: No, i realment és una sopa, o sigui, és un caldo molt aromàtic, moltíssim, té, conserva tots els aromes frescos de la verdura i de la carbassa, té un toc dolç, però és molt bo. Aquesta, de veritat, que la recomano molt.
0: És que és com cuinar, fixa't, en aquella època, una recepta tan antiga, ja cuinaven al buit, com aquell que diu, sí, perquè cuina tapat i es va coent tot allà dintre, no?
1: Sí,
0: ara,
1: sí,
0: nosaltres, a les grans cuines, quan cuinen al buit, que ho fan dintre de les bossetes, doncs en aquella època l'enginy ja t'ho feia fer dintre d'una carbassa. Es poden tots els vegetals? No, però la carbassa té aquesta pell tan gruixuda, tan gruixuda, que li va molt bé per fer aquest tipus de receptes.
2: És sensacional.
1: Sí.
2: El teu públic a xarxes, quina edat té, quin perfil és?
1: Entre 25 i 45 anys.
0: És meravellós.
2: És que és fantàstic.
0: Sí. És meravellós.
2: És que la gent jove tenim molt interès.
0: Hi ha esperança.
2: Hi ha esperança en la cuina, en la tradició. És fantàstic. Sí. I ara el que molta gent està demanant és, molt bé, Miquel, però on podem tastar les teves receptes?
1: Sí.
2: I què tens entre mans?
1: Bueno, doncs jo tinc un amic que té un restaurant allà al meu poble, i llavors he estat parlant amb ell i hem quedat que faríem algun show, alguna cosa. Així la gent pot venir a tastar alguns d'aquests plats tan, tan curiosos. I en els propers mesos, doncs això és el que farem, de convocar-los perquè vinguin a tastar aquests plats.
2: De moment has fet un link,
1: sí,
2: que es diu Criticarem el ramen,
1: sí,
2: perquè nosaltres menjarem escudella de veritat, i allà ens hem d'anar apuntant.
1: Sí, sí, sí. Durant les properes setmanes, doncs, aniré posant aquest link a les stories perquè la gent es pugui apuntar, i així els avisaré directament a ells, i... perquè és un local petit, llavors no hi cabrem tots.
2: N'hauràs de fer unes quantes, en fa
1: l'efecte,
2: Miquel.
1: Sí, sí, sí, en farem. A veure si té èxit, en farem moltes.
0: Que guai, això s'ha de... Sí. Això s'haurà d'anar. Sí. Haurem d'anar a treure el nas, per allà, Natàlia.
2: Oi que sí, jo ja li deia al Miquel, dic, jo això no m'ho perdo,
0: Això haurem d'anar doncs... i criticar el ramen, que també, sí, ens agrada criticar nosaltres criticar el ramen.
2: És que, de fet, un dels lemes del Miquel a xarxes és menys brunch i més xup-xup. Què ens està passant?
1: Clar,
2: tan brans, sí, de no sé què...
1: El meu perfil també va néixer amb aquesta idea, perquè jo obria l'Instagram i veia com la gent només feia les receptes virals o de tendència, i faltava, doncs, aquesta cosa de fer cuina catalana tradicional, perquè tenim una de les millors gastronomies del món, i sembla que no ens l'estimem.
0: És que dic, a mi el que em xoca o el que em dona molta ràbia és que tu te'n vas a Itàlia i tenen un honor de cuina fantàstica. Te'n vas al País Basc i tenen un honor de cuina que és meravellosa. Fins i tot Amèrica, tu te'n vas a Amèrica i tenen honor de la seva cuina. I aquí sempre ens ha fet com vergonya perquè hem sentit que la nostra cuina és de pagès. Però és una de les coses més... El llibre ja t'ho diu, no? Hi ha un llibre escrit al 1300 que hi ha receptes que encara avui en dia, sense saber-ho, encara les fem. I el bo és que puja el jovent, que es comencen a creure aquestes coses i comencen a presumir de tot aquest llegat culinari que tenim. El bo és que cada cop veus més llocs on es fan esmorzars de forquilla, que no deixa de ser aquest invent de lo que era, de lo que era un brunch, que al final un esmorzar de forquilla eren aquests esmorzars, o que et feies molt d'hora perquè tenies una jornada molt, molt llarga, o els dies que eren més de festa no havia moment, podies anar a esmorzar més tard i encabies doncs l'esmorzar entre l'esmorzar i el dinar, que llavors va venir aquest argot del brunch. Però hi ha cada cop que es fa més i veus meus locals que estan apostant per aquest tipus, i això crec que és molt bo.
2: Sí, lo tens que és d'agrair i és el que hem de fer, mica de resistència.
1: Sí, jo crec que per sort ara és cert, estan pujant aquests llocs de cuina tradicional i la gent també els està demanant més, que és l'important.
0: Necessitem aquesta demanda i necessitem més.
2: Efectivament. Quina és la recepta que més ha triomfat?
1: La que més ha triomfat és la de la maionesa. La de la maionesa autèntica és el títol de la... Aquesta té, en castellà, té uns 30 milions de visualitzacions i 1 milió de likes. O sigui, imagina't.
2: Clar, entenc, Miquel, que tu només et dediques a això perquè tens el conte en català, el conte en castellà... O sigui, estàs a full a xarxes.
1: Sí, ara sí. I doncs aquesta és la que més ha triomfat. I després crec que en català la del fricandó. El fricandó que és d'aquest llibre, precisament.
2: De la cuinera catalana. Sí. I què passa amb l'all i oli, que va molt més enllà d'all i oli? Sí. Li podem posar poma, li podem posar mel...
1: Tenim molta tradició aquí a Catalunya de fer diferents tipus d'all i oli. I està molt bé, jo crec que és una riquesa.
2: Jo he intentat fer els teus all i olis. I no me n'he sortit, t'he de dir.
1: És difícil.
2: La meva... És que jo crec que hi ha gent... Ja t'ho he dit més d'una vegada, Raül, però hi ha gent que té una traça i no, és que no me n'en surto.
0: Jo crec que també el deixar fluir, que vagi fent, el no obsessionar-te, i a vegades la cuina és direm castellà, ensayo-error. Mica en mica, o sigui, el primer que va fer un soufflé, segur que va ser per accident, però el que el va voler repetir, li va costar molt. Fins que no arribes a tindre una tècnica de fer el teu soufflé, poden passar molts aquests ensaios errors. O sigui, no desisteixis de provar l'all i oli.
2: Tens tota la raó.
0: Perquè el morter no pot faltar en una casa mai.
2: Mai. Abans has parlat, Miquel, de l'oruga. Què és?
1: Bueno, és una d'aquestes salses també del sensuví, que, si no em recordo malament, porta en ruca, formatge i oli, i es fa com una emulsió per acompanyar carns i peixos.
2: Que això també podria ser un pesto, a la catalana.
0: Sí, clar. Sí, és que jo sempre dic que el pesto sempre ha sigut català. Ara ens tirem, tots els italians ens tiraran a sobre, que ens omplin la centraleta de trucadetes.
2: Nosaltres ho titularem així. Pot ser que el pesto tingui origen català?
1: Com la coca de recapte, no? Que també es diu que els italians ens van robar la coca de recapte, li van posar formatge i és la pizza.
0: Jo no ho he dit, però queda constància.
2: Escolta, si us plau, cuinem molt i recuperem aquest receptari tradicional que tenim a casa nostra, que és una autèntica meravella. Miquel Cano, Miquelíssim, moltíssimes gràcies per haver vingut a la comanda.
1: A vosaltres per convidar-me.
2: Ja ho tenim?
0: Ja tenim això, ja hem acabat. Cada cop se'n fa més curt, això. Jo sempre ho dic que ens han de donar un parell d'horetes perquè no pot ser.
2: Se'ns fa curt a la comanda. Rec, acabeu de passar molt bon diumenge, que gaudiu del piro musical, aquells que sou de Barcelona. Bona setmana, i el diumenge que ve tornem, atenció, amb cuina pormisguevista i modernista.
0: I hasta aquí puedo leer.
2: I aquí ho deixarem. Fins diumenge que ve.
3: Sense cap pressa, parem la taula.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Sense memòria. Amb Isabel Díaz.
1: Avui, quan pensem en la Xina, pensem en zones portuàries gegants i en vaixells de contenidors que mouen mig món. La Xina és una potència marítima global. Però això, aquesta Xina oceànica, comercial, expansiva, no és nova. Fa 700 anys, un sobirà mongol ja ho havia imaginat. Es deia Kublai Khan i va convertir la Xina en un imperi marítim molt abans que els grans ports de Xangai o Shenzhen existissin. Mentre tothom parla de la gran flota de la dinastia Ming, la veritable revolució marítima de la Xina va començar abans amb el Yuan. Els mongols, que amb Kublai Khan al capdavant, també van ser emperadors de la Xina. Els Ming van construir una flota espectacular. Els Yuan van construir una visió. I sí, en aquesta història també sortirà Marco Polo. Comencem.
2: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

0: Avui a Sense Memòria us explicarem una història fascinant, la d'un sobirà mongol que va esdevenir l'emperador de tota la Xina. Us explicarem la història de Kublai Khan, perquè quan Kublai Khan va fundar la dinastia Yuan, la Xina va viure un dels moments de més obertura de la seva història. En aquell moment, la gran potència asiàtica va quedar integrada en una xarxa que unia Pèrsia, l'Àsia Central, Rússia i la Mediterrània. A la cort hi arribaven artesans, metges, astrònoms i comerciants de tots aquests territoris. I Marco Polo n'és només el cas més famós. L'administració era multiètnica i la tolerància religiosa sorprenent, però tot funcionava sota una jerarquia estricta controlada pels mongols. I al capdavant d'aquesta jerarquia hi havia Kublai Khan, un mongol que va fer allò que ningú esperava d'un mongol: mira cap al mar. Va llançar el seu imperi a l'oceà i va reunir una de les armades més grans del món. En definitiva, va portar la Xina a una altra escala marítima. Tot això va passar cap al segle XIII. A Catalunya eren temps de Jaume I el Conqueridor. I el més sorprenent és que, fins i tot, ell va rebre emissaris mongols a Perpinyà. Un segle més tard, a la Xina van canviar les tornes, els Ming es van fer amb el poder i sempre van considerar Kublai Khan i els seus hereus uns bàrbars, fins al punt d'intentar reescriure gran part d'aquesta història. Una història que avui coneixerem gràcies a l'historiador i antropòleg nord-americà Jack Waterford, amb qui vam parlar fa uns mesos quan es trobava a Cambodja seguint el rastre d'un informe escrit fa 7 segles per un emissari de Temur Khan, net de Kublai Khan. Escoltem Jack Waterford.
1: But at the same time, I'm speaking to you today in Siem Reap, Cambodia, Kampuchea, a wonderful country. And I'm here in Cambodia because Timur Khan, remember, the grandson of Kublai, who sent the envoys out. He sent envoys to every kingdom, and they wrote back long reports. But every report was destroyed during the Ming Dynasty. They wanted to wipe away the history of the Mongols. They wanted to wipe away all the international context and return China to us being China. They destroyed
2: all. I sóc aquí a Cambodja perquè Temur Khan, el net de Kublai, va enviar missatgers a cada regne, que van escriure llargs informes, però tots aquests informes van ser destruïts durant la dinastia Ming. Volien esborrar la història dels mongols, volien esborrar tots els contactes internacionals i que la Xina tornés a ser simplement la Xina. Van destruir-los tots, excepte un. El que va sobreviure va ser el que tractava sobre l'imperi d'Angkor, Cambodja, l'imperi Khmer. Així que vaig venir aquí per trobar aquest informe.
0: Professor al McAllister College de Minnesota, Waterford va viure entre pastors nòmades de les estepes a Mongòlia per investigar de primera mà el món que va veure néixer l'imperi mongol. Els seus llibres sobre Genghis Khan han estat claus per revalorar el seu llegat, un llegat que va culminar sota el regnat de Kublai Khan i que Jack Waterford ha recollit el llibre El emperador de los mares, Kublai Khan y la forja de China, editat a Espanya per Ático de los Libros. És, per tant, tot un luxe comptar avui a Sense Memòria amb Jack Waterford, a qui escoltarem en anglès i en doblatge al català del nostre company Vicenç San Clemente. Així que, ara sí, entrem en matèria.
3: El gran Khan desea ser emperador de Mongolia o emperador de China.
4: Olvidas el mandato que el cielo le entregó al abuelo, de que borrara las líneas divisorias de un país a otro. El mandato de exportar nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra forma de vivir a cada rincón bajo el cielo azul. ¿Emperador de China? ¿Emperador de Mongolia? ¡Seré emperador del mundo!
0: En un pas de la Gran Muralla Xinesa hi ha una inscripció dedicada a Kublai Khan. es va escriure potser un segle després de la seva mort, cap al segle XIV. En aquesta inscripció es pot llegir emperador dels mars i gran khan de l'imperi. És una descripció inscrita en pedra gairebé reveladora i ens fa preguntar-nos com és possible que els mongols, un poble de genets, un poble de les estepes, que durant segles havien tingut pànic a l'oceà, acabés construint un imperi comercial marítim. El primer responsable va ser Kublai Khan. Va néixer a principis del segle XIII. Era net del gran Genghis Khan, però ningú esperava que es convertís en Khan. Fins i tot el seu avi, Genghis, deia que aquell nano no semblava mongol.
2: Un dels principals problemes de Kublai Khan és que era un mongol molt poc convencional. No hi ha cap dubte sobre això, i no és només la meva opinió. Aquesta és, de fet, l'opinió del seu avi, Genghis Khan. Quan Genghis Khan va conèixer Kublai, el noi tenia 9 anys. Va escoltar la seva veu i va dir a tothom qui era present que aquell noi no semblava mongol, que s'assemblava més a la gent de la seva mare.
0: Kublai Khan era net de l'emperador més venerat dels mongols i alhora fill d'un guerrer ferotge i de la princesa Sorkatani, una princesa de la tribu Kereit, és a dir, princesa d'un dels grans pobles de l'estepa mongola, majoritàriament de tradició cristiana. De fet, la mare va tenir un paper determinant en l'educació de Kublai Khan i va ser ella qui va enfocar la carrera política del futur gran Khan cap al govern del nord de la Xina.
1: His mother was the princess Sorakhtani, who came from the Karia tribe. She was from a Christian tribe in central Mongolia that had been conquered by Genghis Khan. And he said her son looked like her.
2: La seva mare era la princesa Sorkaktani, d'una tribu cristiana del centre de Mongòlia, els Kereits, conquerida anys enrere per Genghis Khan. Va dir que s'assemblaven en la veu. Va ser ella qui el va supervisar personalment i ho va fer d'una manera molt diferent que amb els altres fills.
1: El princesa Sorkaktani. He was raised by her. You might say to become a bureaucrat, whereas the older brothers, they were all out there fighting and doing all the Mongol things. He was staying home, and I'm not sure if that's through his own inclination, his own nature, or if that was because of something his mother just decided. But she had him educated better than all the other sons. She had.
2: Mentre els germans grans es formaven com a guerrers, fent coses de mongols, Kublai es va quedar a casa, millor que els altres fills, envoltat d'erudits cristians, budistes, confucians, xinesos, turcs, iugurs, que li van ensenyar sobre el món.
1: He was, after all, the grandson of the emperor of the Mongols, of Genghis Khan, and even though his father, Tuluhan, was
2: Kublai va créixer en un entorn ple de mimos. Al cap i a la fi, era net de l'emperador dels mongols, Genghis Khan. El seu pare, Tolui Khan, era un guerrer ferotge, però també un gran bevedor, i el fet de no tenir-lo gaire a prop el va beneficiar. Va créixer sota la tutela exclusiva de la seva mare.
1: His mother then put Kublai in charge of a big part of northern China, which she was then the regent for, because that had been under the administration of her husband. Well, he was not doing a good job. He just hired in Muslim accountants. After all, Muslims were very good with mathematics. They knew algebra.
2: Quan el pare va morir per culpa de la beguda, la seva mare, Sorkaktani, va posar Kublai a càrrec d'una gran part del nord de la Xina. Li va posar comptables musulmans, experts en àlgebra, en el zero, hàbils recaptadors d'impostos.
1: They were very good as tax collectors. And so Kublai relied upon them to go out and just manage his territory. They did a terrible job exploiting the people and stealing and corruption and all. And his mother, Sorkaktani, she just sort of jerked him up one day and said, "No, you go to your people, you preside over them, you rule over them, you keep control of your administration."
2: En començar la gestió no va anar bé. Va explotar la gent, van robar i van corrompre el territori. Però la seva mare el va aturar en sec i va exigir-li que anés amb la seva gent, que la presidís i en mantingués el control directe. I així ho va fer. I així va aprendre a governar de debò. Va aprendre a ser un bon administrador.
0: Kublai Khan va ser lleial a la seva herència mongola, però es va allunyar de la imatge d'una societat on els homes eren guerrers muntats a cavall i les dones administradores de l'economia.
1: It was very uncommon among the men of the Mongols. The men of the Mongols were excellent warriors. They fought all over Eurasia. But it was mostly the women who were administering the territory, handling the economy, and overseeing the government of the various areas that were conquered. So Kublai had a beginning that was unusual. He became a semi-sinicized Mongol, we might say, and that he was learning a lot more about China in some ways than he was learning about Mongolia. However, he always remained very loyal to his Mongolian heritage.
2: Això era molt poc habitual entre els homes mongols, que eren sobretot guerrers. Eren les dones qui administraven el territori i gestionaven l'economia. Kublai, per contra, va tenir un començament inusual. Es va criar més a prop de la cultura xinesa que de la mongola i va arribar a conèixer la Xina, fins i tot millor que Mongòlia. Amb tot, mai va deixar de ser lleal a la seva herència mongola i amb el temps va trencar amb l'estratègia dels seus predecessors, que només es dedicaven a conquerir a cavall, per convertir-se, ell, en un bon administrador.

0: Tot i que la relació de la Xina amb les comunicacions marítimes ha estat irregular al llarg de la història, la dels mongols, abans de Kublai Khan, era literalment inexistent. Els Ming i els Qing, les dinasties de l'època moderna, gairebé van tancar el país. Però els Song, els que governaven la Xina quan Gengis i Kublai Khan la volien conquerir, tenien ports, vaixells i una gran vocació de comerç marítim. Però la relació dels mongols amb l'aigua era diferent. Eren guerrers de les estepes, eren guerrers que conquerien a sobre d'un cavall i mai travessaven grans masses d'aigua perquè cap mongol havia nascut per navegar. Això, fins a cert punt, havia impedit la conquesta de tota la Xina. Els mongols no s'atrevien a travessar el riu Yangtze i els emperadors xinesos de la dinastia Song podien continuar governant amb certa tranquil·litat al sud del país i als seus ports. Els rius eren la gran muralla que els defensava de la conquesta dels mongols. Jack Waterford explica que els mongols consideraven els vaixells com a carros i un home no pujava a un carro si no estava greument ferit o mort.
1: And in China they would do fine with the rivers that froze in the winter because the Mongol horses could cross the river no problem in the winter. They could cross ice unlike most armies in the world. So that was no problem, but as soon as they got to rivers such as the Yangtze River, which were much less likely to freeze, they had a great problem. The Mongols simply couldn't handle it. They mostly didn't want to be in boats. Mongol men didn't like boats. Their boats was too much like a cart. In Mongol society, carts belong to women. Women
2: a la Xina, els rius gelats a l'hivern no eren cap problema. Els cavalls mongols creuaven el gel sense dificultat, a diferència de gairebé qualsevol altre exèrcit del món. Però quan van arribar a rius com el Yangtze, que amb prou feines es gelava, es van trobar amb un obstacle nou. Calia navegar, i els mongols, els vaixells, no els agradaven gens. El motiu és quasi anecdòtic. Els vaixells els recordaven massa als carros i a la societat mongola els carros eren cosa de dones. Elles eren les propietàries, elles els conduïen sempre. Un home només hi pujava si estava greument ferit o mort.
0: El gran Gengis Khan, abans de morir, va demanar als seus fills i nets que continuessin la conquesta del món que ell havia iniciat. El net, un cop va assolir el govern dels mongols i de les províncies xineses del nord, va decidir ser fidel als desitjos del seu avi. Però Kublai Khan va entendre que per conquerir el sud de la Xina alguna cosa havia de canviar. I no era fàcil, perquè els Song eren una gran dinastia.
1: The Song, there was one of the great dynasties of Chinese history. It was just wonderful for history, for culture, for technology, for art, for so many things. It was an outstanding time and an outstanding dynasty. But it was growing old. It was growing weak. It was growing debauched. It was growing corrupt. But they had an army that defended them. They had a navy that protected them. They called the navy the Great Wall of the Sea.
2: Els mongols dominaven tot el nord, però el sud, governat pel Song, una de les grans dinasties xineses, brillant en cultura, art i tecnologia, però ja debilitada i corrupta, quedava fora del seu abast. El Song es defensaven amb una marina tan poderosa que l'anomenaven la Gran Muralla del Mar. Alineaven i encadenaven vaixells per tancar el pas als mongols.
0: Però si alguna cosa tenia Kublai Khan, eren experts matemàtics, constructors i el gran general Aju, que va decidir atacar totes les ciutats de la riba del Yangtze amb grans catapultes instal·lades als vaixells, vaixells que fins llavors no s'havien atrevit a fer servir. Les ciutats del sud, que mai havien esperat un atac mongol des de l'aigua, van caure una rere l'altra. Va ser el final d'una de les dinasties més poderoses de la Xina.
1: Now, the fall of the Song is one of the great tragedies of Chinese history. It's mourned forever that these barbarians from the north were able to conquer them. But at the same time, it presented a certain identity formation for a new kind of China. Kublai Khan united the China that we see basically today on the map. He ruled Tibet, He ruled the Uyghurs. He ruled Manchuria. He ruled northern China, southern China.
2: La caiguda del Song és una de les grans tragèdies de la història xinesa. Es lamenta per sempre que aquests bàrbars del nord poguessin conquerir-los. Però alhora va forjar un nou tipus d'identitat xinesa, perquè Kublai Khan va unificar la Xina que veiem bàsicament al mapa d'avui. Tíbet, Manxúria, nord i sud de la Xina, la província de Yunnan, fins i tot va governar una mica més que la Xina actual, fins gairebé l'Àrtic, i la major part, no tota, de Mongòlia. Amb tot, el poble xinès mai va acabar d'acceptar els mongols com a xinesos autèntics, i la dinastia que Kublai va fundar, la Yuan, només va durar un segle, fins al 1368, quan el poble Han es va aixecar i va instaurar la dinastia Ming.
1: 1368, when the Han people, the Chinese people, rose up and created a new dynasty, the Ming dynasty.
3: El gran Kublai Khan desea la paz con el sur de China. Lo único que exige es que vuestro adalid destierre la dinastía Song al pasado y se una al norte y a una nueva dinastía bajo un nuevo emperador. Este mensaje tiene garantía real.
0: Kublai Khan va conquerir la Xina, però mai no va aconseguir igualar el seu avi com a conqueridor. Japó se li va resistir dos cops, el sud-est asiàtic també. L'imperi havia arribat potser al límit del que la força mongola podia sostenir. Va ser el seu net, Temur Khan, qui va intuir el que ningú abans havia gosat dir en veu alta, que potser havia arribat el moment d'aturar la política de conquestes.
1: It was his grandson, Timur Khan, his grandson who realized that no, the Mongols had to stop fighting. Now they had conquered enough of the world. They had this tremendous navy. They should use the navy for commerce. And I credit Timur Khan. Timur Khan is not well respected in the history of China. Very few people even remember his name. And often when we read about him, it seems that he was just a drunken grandson of Kublai. And a part of that is true. When he was young, he was a heavy drinker. But his grandfather, Kublai, had him beaten several times as punishment for drinking. And he had him beaten in public to shame him as much as to hurt him for the punishment. And so Timur reformed. He quit the drinking. He became a much more conscientious person.
2: Va ser el seu net, Temur Khan, qui es va adonar que els mongols havien d'aturar-se. Ja havien conquerit prou món i tenien una armada tremenda que calia posar al servei del comerç, no de la guerra. Temur no és gaire recordat a la història de la Xina. Sovint se'l descriu només com el net borratxo de Kublai. I en part és cert, de jove bevia molt, fins al punt que el seu avi el va fer apallissar en públic diverses vegades per a corregir-lo. Va funcionar. Temur va deixar la beguda i es va convertir en una persona molt més responsable. Quan Kublai va morir, el 1292, i Temur va assumir el càrrec, va fer un gest simbòlic. Va enviar ambaixadors a tots els països amb un missatge clar. Els mongols no atacarien més ningú per a la força. A partir d'ara, volien pau i comerç.
0: Quan un segle més tard els Ming van prendre el poder, es van trobar amb un imperi immens, divers i profundament connectat amb l'exterior, tant que en la seva primera etapa van haver de comunicar-se amb mongol amb les delegacions estrangeres, perquè era la llengua diplomàtica que Kublai i Temur havien deixat en herència.
1: But the legacy continued on. For some time, for example, the Ming dynasty had to correspond with the rest of the world, such as with the Ottoman Empire and the empires of Central Asia. They had to correspond with them in the Mongol language.
2: Però el llegat va continuar. Durant un temps, la dinastia Ming va haver de mantenir correspondència amb la resta del món, amb l'imperi otomà, amb els imperis de l'Àsia central, i ho va haver de fer en llengua mongola.
0: El govern de Kublai Khan va expandir alguns dels millors trets de la civilització xinesa. És el cas del paper moneda, que ja es feia servir amb el Song, però que ell va aconseguir que fos d'ús general a tot l'imperi.
1: So this was a time when the Chinese identity wasn't as fixed as it is today, but it was greatly influenced by the government of the Mongols. And much of what the Mongols tried to introduce was resisted, but the Mongols somehow found, especially under Kublai Khan, some of the best traits of Chinese history, culture, and civilization, and tried to expand it. A very simple example of that is the expansion of paper money. The Song Dynasty and earlier dynasties had sometimes used paper money, but in a very limited way, mostly for elite transactions of certain types, and not generally for normal commerce. Kublai Khan extended it. He extended it to all the people, to all kinds of commercial transactions, and he had the great power to enforce it.
2: Aquella va ser una època en què la identitat xinesa no era tan fixa com ho és avui i estava molt influenciada pel govern dels mongols. Bona part del que els mongols van intentar introduir va perdurar. Alguns dels millors trets de la història, la cultura i la civilització xineses es van crear sota el govern de Kublai Khan i fins i tot es van expandir després. Un exemple senzill, el paper moneda. Les dinasties anteriors, com el Song, ja l'havien fet servir, però de manera limitada, sobretot per a transaccions de l'èlit. Kublai el va estendre a tot el poble i a tota mena de comerç, i tenia el poder necessari per a fer-ho complir.
0: A Europa, les primeres notícies sobre el paper moneda que es feia servir a la Xina sota el regnat de Kublai Khan van arribar de la mà de Marco Polo, i va ser un autèntic desconcert. Europa no es podia imaginar, no estava preparada per imaginar que poguessin existir diners en paper. Encara trigaria 4 segles.
1: Marco Polo is one of our best chroniclers of how the monetary system of Kublai Khan worked. And he explained it as a kind of alchemy, a magic. But behind it all was power. If the state did not have the power to enforce its monetary policy, the people would not follow it.
2: Marco Polo és un dels nostres millors cronistes de com funcionava el sistema monetari de Kublai Khan. Ho va descriure gairebé com una mena de màgia, però al darrere hi havia el poder pur i dur. Si l'Estat no el podia imposar, el poble no el seguia. Això és exactament el que va passar quan Kublai va voler estendre el paper moneda a l'Orient Mitjà, a Ilkhanat, el que avui coneixem com l'Iran i l'Iraq. Moltes coses xineses hi van ser ben rebudes, medicaments, tecnologia, coneixements, llibres, però els diners de paper els van rebutjar rotundament i es van haver de retirar. Amb tot, això demostra una ambició més gran. Kublai no només volia treure el màxim profit de la cultura xinesa, sinó impulsar un model global, una cosa que el món encara no ha aconseguit, ni avui.
1: Culture and civilization, but he was also trying to push it into a world model, something that the world has not yet even achieved today.
0: Aquí és on Jack Waterford introdueix un parell de conceptes que ens semblen molt interessants per observar aquest capítol de la història d'Àsia amb ulls del segle XXI. De tots els territoris que formaven part de l'imperi mongol, més enllà de la Xina sota la influència de Kublai Khan, l'Ilkhanat era el més fidel, i l'Ilkhanat estava format pels actuals Iraq i Iran. Més endavant, fins i tot, parlarem del primer vaixell que la Xina va fer passar per l'estret d'Hormuz. Per això ho direm més endavant, no ens avancem.
1: It was interesting that this China-Iran axis that he had, his brother, his older brother, Hulegu, had conquered Baghdad and was the ruler over Iran. He did not live very long, but his descendants ruled. They remained very loyal to Kublai Khan in China. The other Mongols did not. Central Asia, the Mongol Golden Horde of Russia, much of Mongolia itself, even a part of Manchuria ruled by the Mongols, they all revolted against Kublai Khan because he was too Chinese. He had made himself not just the Mongol Khan, not just the emperor of the Mongol nation, but he was also the emperor of China. And most of the Mongols did not like it.
2: És interessant aquest eix Xina-Iran. Qui va conquerir Bagdad i va governar l'Iran va ser Hulagu, el germà gran de Kublai. No va viure gaire, però els seus descendents sí, i van romandre sempre lleials a Kublai i a la Xina. Els altres mongols no. L'Àsia Central, l'Horda d'Or de Rússia, la major part de Mongòlia, fins i tot part de Manxúria, tots es van revoltar contra Kublai perquè el consideraven massa xinès. Ja no era només el Khan mongol, l'emperador de la nació mongola, també era l'emperador de la Xina, i això a la majoria dels mongols no els agradava gens.
0: Però arribar a l'Iran per terra des de la Xina era complicat. La solució de Kublai Khan va ser enviar la marina mercant més gran del món cap a l'Ilkhanat, cap a l'Iran, travessant l'estret d'Hormuz.
1: Only the Ilkhanate, the rulers of Iran and Iraq, they stayed loyal to him. But this was a huge problem, because Iran and Iraq were separated from China by a tremendous amount of territory, a large amount of land, of deserts, of mountains. And so they had to find a new way. Well, the new way to reach Iran from China was, of course, already at hand. Kublai had the world's largest navy once he had conquered the South Song. So with that large navy, he now created the largest merchant marine, we could call it, or merchant ship fleets that would sail from China to Iran, to Hormuz.
2: Només l'Ilkhanat, els governants de l'Iran i l'Iraq, li van romandre lleials, però hi havia un problema enorme. El separava de la Xina una quantitat immensa de terra, desert i muntanyes. Calia trobar una altra via. I aquesta via, de fet, ja estava a l'abast. Un cop conquerits el Song del sud, Kublai tenia la marina més gran del món. Amb ella va crear també la flota mercant més gran, que navegava des de la Xina fins a l'Iran, fins a Hormuz.
0: Kublai Khan va transformar la ruta marítima de l'estret d'Hormuz en una ruta imperial. Per primera vegada, la Xina arribava a l'Orient Mitjà per mar i en aquella primera expedició viatjaven Marco Polo i un personatge que gairebé ha desaparegut del registre històric, una princesa, una filla de Kublai Khan, que havia de convertir-se en reina de l'Ilkhanat.
1: They sailed. The first ship to go actually had Marco Polo on it, and his father and his uncle, Maffeo and Niccolo Polo.
2: En aquell primer vaixell hi anava Marco Polo, junt amb el seu pare i el seu oncle, que van deixar constància d'aquell viatge. L'objectiu, en certa manera, era comercial, portar productes de la Xina fins a l'Iran. Però també era un viatge ben mongol. Kublai Khan hi enviava una de les filles de la nació mongola perquè es convertís en reina de l'Ilkhanat. Es deia Kokachin, la princesa del cel blau. És un personatge ple de misteri, perquè bona part de la seva història s'ha perdut. En tenim algunes referències a la literatura àrab i musulmana, sobretot en el propi relat de Marco Polo, de les millors fonts que ens queden. Però els registres xinesos es van oblidar que la protagonista real d'aquella expedició havia estat una jove princesa mongola. Potser va desaparèixer del registre tant per ser mongola com per ser dona.
1: En Marco Polo, which are some of the best references, but unfortunately in the Chinese record, it was lost that the main person of this expedition was a young Mongol princess. I think it was lost both because she was Mongol and because she was female. But that's just my conjecture as to why she disappeared from the record.
0: Així doncs, l'estret d'Hormuz, una expedició marítima comercial i una princesa mongola ens donen peu a parlar amb l'antropòleg i historiador Jack Waterford del paper de les dones en la societat de Kublai Khan.
4: ¿Recuerdas, hermano mayor, el verano que perseguiste un ciervo durante 6 días? Tardaste tanto que nuestra madre creyó que los lobos te habían comido.
5: Me obligó a preparar bords con las mujeres durante 6 días.
4: Nuestro padre despertó borracho y dijo: Kublai, ¿por qué preparas bords como una mujer cuando deberías estar cazando ciervos?
5: Sol Katani fue una buena madre.
4: Una madre estupenda, reina de Mongolia. Ella nos enseñó el código del abuelo Genghis, ¿no?
5: Ella nos enseñó que un auténtico dirigente nunca debe perder la lealtad de sus aliados ni de sus súbditos. Los chinos, sarracenos, cristianos, un líder sabio permite que su pueblo tenga sus costumbres.
6: Una vez vi un retrato a tinta de vuestro abuelo. Debo reconocer que vos sois más impresionante.
5: Mi madre era más hermosa que la suya.
6: Era cristiana, ¿verdad?
5: Era hija y madre de canes.
7: Podía elegir el dios que más le gustara.
0: Les dones en la història de Mongòlia tenien un paper molt important polític i econòmic, i Kublai Khan va continuar aquesta tradició.
1: But Kublai Khan, he was so interested in creating this special role for women because in this regard he was following his grandfather. His grandfather, Genghis Khan, faced an unusual problem. He had a small nation. His nation was about 1 million people. His army was about 100,000 soldiers. And yet they were conquering whole nations with hundreds of millions of people. Well, he couldn't afford to leave behind.
2: Kublai va donar aquest paper especial a les dones seguint l'exemple del seu avi, Genghis Khan. Es va enfrontar a un repte inusual. La seva nació tenia només 1 milió de persones i un exèrcit de 100.000 soldats, però conquerien pobles de centenars de milions. No es podia permetre perdre soldats assegurant lleialtats una a una. Així que ho va resoldre d'una altra manera. Si un poble es rendia sense lluitar, no li augmentava els impostos. Si lluitava, matava l'elit, governants, rics, caps militars, però salvava sempre qui tenia un ofici: ceràmica, teixit, escriptura, metal·lúrgia, mineria, fusteria, i va donar llibertat religiosa a tothom, cosa que li va garantir lleialtats. Però una peça clau d'aquesta administració van ser les seves pròpies filles, a qui va confiar el govern dels territoris veïns a Mongòlia.
1: He also gave religious freedom to the people, that every person had the right to choose their own religion. This ensured loyalty from a lot of people. But another part of his important administration was the use of his own daughters, especially to administer the lands adjacent to Mongolia.
0: Una dada que m'ha sorprès és que durant el regnat de Genghis Khan i del seu net Kublai, les dones eren les propietàries de les corporacions comercials.
1: So women in the Mongolian history had long had an important role, but under Genghis Khan this was greatly magnified. It was magnified in that they became the de facto rulers of many of the small kingdoms around them, and they ran the political and the economic organizations. The corporations were called in Mongolian language ortok, and most of the work of the ortok was done actually by the Muslims, because they were very good merchantmen, but they were always owned and controlled by the women.
2: Així doncs, les dones havien tingut sempre un paper important en la història mongola, però sota Genghis Khan això es va magnificar enormement. Es va convertir en els governants de facto de molts petits regnes del voltant i van dirigir les organitzacions polítiques i econòmiques. Aquestes corporacions s'anomenaven en mongol ortok. La feina la feien sobretot els musulmans, que eren excel·lents comerciants, però sempre van ser propietat de les dones i controlades per elles.
0: Així doncs, quan Kublai Khan va enviar una princesa a l'Ilkhanat, no estava enviant només una consort, estava enviant una reina.
1: So in sending the princess Hukchin to the Ilkhanate, to Iran, to become the queen, Kublai was following an old tradition that was already well known to the Mongols. Now, unfortunately for her, she did not thrive in her new environment. She did not live very long. So we do not know what kind of impact she could have had in the long run. But we do know that the ship that she came on, that she was the highest ranking member of, it started an exchange between the Middle East, which was a great center of world culture and world history and world civilization, a great exchange between that area and China, which was a much different but equally civilized place with its own culture, its own technology, its own ideas, its own religions. And the two areas began to exchange, particularly in the area of technology and production.
2: En enviar la princesa Kokochin a Ilkhanat, a l'Iran, per a convertir-se en reina, Kublai seguia una tradició ben coneguda pels mongols. Malauradament, ella no va viure gaire més temps, així que no sabem quin impacte hauria pogut tenir a la llarga. Però sí que sabem que el seu vaixell, del qual era la membre de més alt rang, va obrir un gran intercanvi entre l'Orient Mitjà, bressol de cultura i civilització mundial, i la Xina, igualment civilitzada, però amb la seva pròpia cultura, tecnologia, idees i religions. Un intercanvi que es va notar sobretot en el terreny tecnològic, més que no pas amb les idees o la religió.
0: La dinastia xinesa dels mongols, la dinastia inaugurada per Kublai Khan, la que estava connectada per mar amb l'antic Iran, va deixar una petjada molt visible, tot i que avui potser no en som tan conscients. Jack Waterford ens posa com a exemple la típica porcellana xinesa de pintura blava.
1: So, for example, today, even the word China, we use it often to mean the country and sometimes to mean porcelain. And Chinese porcelain, we have a stereotype for the most part. We have a stereotype in our head of a blue, a very bright, vivid blue design, floral design usually, in the porcelain, in the China. Well, this was introduced from the Middle East. This was introduced with certain kinds of dyes and pigments that came from Iran, which is very common in that part of the world. So you can see how this combination of Middle Eastern culture from Iran and Iraq with Chinese culture in the

0: gestió de noves idees, nova tecnologia, nous vents i nous gustos. Va ser un moment molt important en la història del món i les dones hi van tenir un paper clau, de principi a fi.
1: Sense memòria, a Ràdio 4.
2: Ja fa estona que en parlem d'un capítol de la història, que és història de la Xina i és història de Mongòlia. Però una de les preguntes que a mi em rondava el cap era com un historiador i antropòleg nord-americà es va acabar convertint en un dels majors experts mundials en la història de Mongòlia, tant que fins i tot l'any 2007 va rebre l'Orde de l'Estrella Polar, el màxim honor que Mongòlia concedeix a un estranger.
3: Well, of course, this was a time of Cold War, and even in the time when I was in a university much later, and even in the time when I was in graduate school, the United States had no diplomatic relations with China, and we had virtually no relations at all with China.
2: Aquí Jack Waterford explica que la seva història amb els mongols va ser un viatge personal. Nascut a Carolina del Sud, gairebé desconeixia l'Àsia. Primer explica que es va quedar captivat per la Xina quan estava a la primària i va fer un treball de curs a l'escola. Però els Estats Units de la Guerra Freda i dels anys posteriors gairebé no tenien relacions diplomàtiques amb la Xina i a la universitat tampoc hi havia un gran accés al coneixement sobre l'Àsia. Tan bon punt va caure el teló d'acer a principis dels anys 90, el primer que va fer va ser anar cap a Mongòlia passant per Sibèria.
3: But it was also more modern than I wanted. It was developed and it was industrialized and I didn't fall in love with the place. And it was a few more years before I went to Aksal, the country of Mongolia. That's confusing to a lot of people because there are two places called Mongolia today. One is the country of Mongolia, which used to be called Outer Mongolia, or it's sometimes still called Outer Mongolia from the Manchu.
2: Mongòlia actualment es divideix entre la Mongòlia Interior, que és una província de la Xina, i la República de Mongòlia. Jack Waterford ha viatjat a totes dues, però de la segona segura se'n va enamorar de seguida. També ens explica que mai havia vist un país tan auster i alhora tan bonic. Diu que és com un mar d'herba, un país on pots viatjar durant hores i hores i només trobaràs animals, muntanyes i alguns rierols.
3: And I can give you 100 reasons. Oh, it was the landscape, oh, the people, oh, the language, oh, the music, oh, the dance, oh, the history. Oh, but I think the truth is, I don't know. I had never studied anything about Asia, as I mentioned. Not only that, I had never written a book that was a biography of anyone. I was trained in a different tradition. But I went out with some Mongolian scholars, and we were doing various things and looking at the history of Chinggis Khan and going to this part and that part and where the battles took place and where the great events of his life happened. And then they were the ones who said, oh, you have to write a biography of Chinggis Khan. He's been maligned in history. People call him a barbarian. They don't respect him. We need to have a book about... I said, no.
2: De la seva amistat amb alguns intel·lectuals mongols va sorgir la idea d'escriure una biografia de Genghis Khan. Tot i que en aquell moment, estem parlant dels anys 90, Waterford no en parlava res de mongol ni tampoc coneixia la història del país, van ser els seus amics de Mongòlia qui li van demanar que escrigués aquesta història perquè cap americà havia escrit mai una història del país. I finalment, el resultat no va ser només un llibre, sinó que van ser quatre.
3: It turned out not to be just one book, but four books. And I think four books are too many to read about the history of the Mongol Empire, and they're too many for any one author to write. I should apologize for that. Now is time to hear other voices.
2: A mig camí entre la història i l'actualitat, en un moment en què el focus de la informació internacional també està instal·lat a l'Estret d'Hormuz,

0: a l'Iran i a la Xina, hem aprofitat tenir a l'historiador Jack Waterford a Sense Memòria per preguntar-li quina és la relació actual entre l'Iran i la Xina.
1: Today, what's the relationship between Iran, the Middle East, and China? Well, in some ways, it's at the political level, somewhat amicable. They maintain a certain friendship, but that seems to be more of a friendship based upon common enemies that they share rather than a real heritage that they share. For the most part, the Iranian people never embraced the Mongols, and they do not embrace that part of their history. They're often quite surprised that other people respect the Mongols. Now, I say that, but I'm also at the same time very, very proud and very thankful to the Iranian people that they've translated my work into Farsi, into Persian language, and they at least read it, even if they may not believe it or accept it. They do have, however, an ancient, very old tradition of cooperation on which they could build a new foundation. I cannot predict the future. I certainly cannot say that that will happen.
2: I avui, quina és la relació entre l'Iran, l'Orient Mitjà i la Xina? A nivell polític semblen amics, però és una amistat basada més en enemics comuns que no pas en el llegat real que comparteixen. El poble iranià, en general, mai no ha abraçat aquesta part mongola de la seva pròpia història. I sovint, el sorprèn que algú o altre la respecti. Waterford, però, es mostra agraït. El seu llibre s'ha traduït al persa, i encara que no tothom hi estigui d'acord, almenys s'ha llegit. Creu que Iran i Xina tenen una tradició de cooperació molt antiga sobre la qual podrien construir alguna cosa nova, tot i que no s'atreveix a predir si ho faran. De fet, apunta una idea incòmoda. Potser els mongols van saber integrar aquelles dues civilitzacions millor que ningú des de llavors.
0: Jack Waterford considera que encara hi ha lliçons per aprendre dels mongols, que no van ser un imperi perfecte, que ho ha estat mai, però que al cap i a la fi, entre els segles XII i XIII, van crear diverses lleis sobre llibertat religiosa, protecció als ambaixadors, als comerciants i a les dones. El nostre historiador convidat avui reflexiona sobre aquestes antigues lleis dels mongols. Potser van ser molt importants, però segurament es van quedar en el camp dels ideals.
1: Genghis Khan had these ideas. Kublai Khan followed up with these ideas. The ideas are very important, but they are still ideals. The Mongols failed to create the perfect empire that implemented all of these ideals. And today, are we any better today than that time? Are we any better than those people? Do we kill less? Do we harm people less or more? I think that these questions are very deep, and they're questions that I do not seek to answer for anyone. But in a way, I believe that every book, not just my book, but every book, in some ways reflects these issues and explores them. So I thank you. I thank you as the audience of Sense Memoria, and for Ms. Isabel Diaz for allowing me to speak today. My opinions may be biased, but they are my honest opinions. These are things that I believe, and these are things that I want to see happen in the world.
2: Genghis Khan tenia aquestes idees. Kublai Khan les va continuar. Però les idees, per importants que siguin, no deixen de ser ideals. Els mongols mai van arribar a crear l'imperi perfecte que els implementés tots. I avui, som millors que en aquell moment? Som millors que aquella gent? Matem menys? Fem menys mal o més? Waterford no pretén respondre aquestes preguntes per ningú, però creu que tot llibre, no només el seu, d'alguna manera les explora. I acaba agraint-ho al públic de Sense Memòria i a la senyora Isabel Díaz per permetre-li parlar avui. Les seves opinions poden ser esbiaixades, diu, però són honestes. I són coses en què creu i que voldria que passessin al món.
1: Even if we do not need to create the Mongol Empire again, there are parts of the ideals of that empire that can live on. we can use them for the future. So I thank you for listening to me and this time when there are many pressing issues in the news. Every moment a new bulletin comes through with a new horror. And it's difficult to just sit back and read a book and think about the past. It seems so long ago, but we're the same people. We haven't changed in these thousands of years. Oh, the technology has changed around us a little bit, but we are the same people. And whether it's a storyteller sitting by the fire telling the Klan history, or whether it's writers making books, or whether it's podcasts or radio programs or TV programs, we're the same people. We struggle with the same issues. We struggle with the same ideas.
2: No cal recrear l'imperi mongol, però hi ha parts d'aquells ideals que poden sobreviure i que podem fer servir pel futur. Weatherford tanca així. En un moment en què les notícies acumulen urgències i nous horrors constantment, costa seure's a llegir un llibre i pensar en el passat. Sembla que hagi passat tant de temps, però som la mateixa gent. La tecnologia ha canviat al nostre voltant, però no nosaltres en milers d'anys. Tant si és un narrador vora del foc explicant la història d'un cant, com escriptors, podcasts, programes de ràdio o de televisió, som la mateixa gent. Lluitem amb els mateixos problemes. Lluitem amb les mateixes idees.
3: Sense memòria.
0: I fins aquí aquesta petita història de Sense Memòria que avui hem dedicat a Kublai Khan i al seu entorn. Ho hem fet amb un convidat de luxe, l'historiador i antropòleg Jack Weatherford, que aquest any ha publicat a Espanya el seu llibre El emperador de los mares, Kublai Khan i la forja de Xina, editat per Ático de los Libros. Moltíssimes gràcies a tots els que han col·laborat en aquest capítol, Vicent Sanclemente posant la veu a les traduccions i Pedro Blázquez en la producció i la edició. Gràcies a tots. La setmana vinent tornem amb un nou Sense Memòria.

0: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
1: Benvinguts i benvingudes al Sentit de viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, un espai on aturar-se per escoltar és també una forma de pensar. Una ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees que capgiren mirades, veus que obren consciències. Des del combat de la informació contra l'edatisme, trenquem silencis. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social i sobre la dignitat de totes les edats, un espai on ningú sobra. Recordem, l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú. Aquest és un sumari avui molt obert, obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Sí, avui dissabte va ser, doncs, fa dos dies, l'1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans. Avui tractem el seu baseline, diríem, no? Ens jubilem de la feina, però no de la vida. Veurem què vol dir això. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut del programa marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Doncs bon dia. Bon dia de dissabte a tothom. Això és a l'estudi de Sentit de Viure, Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4, la ràdio pública. Per tant, bon dia, Maria Eugènia Gai. Ella és advocadessa, en principi, de professió, però és regidora de l'Ajuntament de Barcelona, del Consell Municipal, vicepresidenta de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, presidenta de l'Institut Municipal d'Educació i de Barcelona, i moltes coses, no? Però hem de reduir el seu ampli currículum. Maria Eugènia, senyora Gai, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com està?
2: Molt bé.
1: Molt bé. Molt bé. Gràcies per compartir aquesta estona de diàleg, no? Antonio Martínez de Loyo, ells ja el coneixen, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Antonio Martínez. Bon dia.
3: Bon dia, Manel.
1: Com
3: bon
1: estàs, Antonio?
3: Bon
1: bé?
3: Dia, bé? Eugeni, especialment.
1: Estupendo.
3: Fa molt temps que
1: us coneixeu. D'acord. Senyor Juli Simón, és membre del grup promotor. Senyor Simón, què tal? Com està? Benvingut al programa Sentit de Viure. A explicar
4: bon dia, Manel,
1: què és això de l'1 d'octubre. Gràcies per ser-hi amb nosaltres.
4: Gràcies.
1: Molt bé. La senyora Chon González, ella és també membre del grup promotor. Senyora González, bon dia.
5: Bon dia.
1: Encantada de tenir-la aquí, també.
5: Igualment, està entre vosaltres.
1: Gràcies. Maria Ángel Gómez, també és membre del grup promotor de l'1 d'octubre. Senyora Gómez, com està?
6: Molt bé.
1: Molt bé.
6: Bon dia.
1: Bon dia.
6: Un plaer estar aquí.
1: El plaer és nostre, per descomptat, no? El senyor Josep Torrecillas. Correcte? Bon dia. És membre del grup promotor, també. Molt bé, gràcies per ser-hi, compartir diàleg, pensament, desitjos i somnis, d'acord?
7: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Montserrat Barceló, i és metgessa, ja la coneixen, i assessora de Veristat per Europa. Senyora Barceló, Montserrat, hola, bon dia.
8: Hola, bon dia. Quin cotxe a taula, Manel.
1: Aquí, quina taula preciosa avui, eh? Senyor Martos. Senyor Martos és periodista. José Ángel Martos, sí, és el CEO d'Editorial Diàresis i, per tant, el membre habitual del nostre programa. Senyor José Ángel Martos. Senyor Martos, bon dia.
9: Hola, bon dia, Manel.
1: Avui estem tots, no en deixo ningú. Crec que el senyor Becerra, el tinc aquí, me l'estava mirant i dic, el senyor Becerra, sí. Manel Becerra, com estàs, Manel? Senyor Manel Becerra, que és historiador. Sempre dic el mateix, però bueno, perquè és el que és sempre, no? I president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT. Conseller, que no ho diem moltes vegades, del districte de les Corts de Barcelona, no?
10: Sí.
1: Exacte. Ho he dit correcte, no?
10: Molt bé.
1: Senyor Becerra, gràcies per ser amb nosaltres.
10: Encantat d'estar aquí.
1: Anem a la reflexió general, per centrar el tema. El tema és que l'1 d'octubre va ser el Dia Internacional de les Persones Grans. L'Assemblea, recordem per entrar en context. L'Assemblea General de les Nacions Unides així ho va establir el 14 de desembre de 1990, mitjançant el que deia la resolució 45/106. El seu origen està vinculat al Pla Internacional de Viena sobre l'envelliment de 1982. I posteriorment, els principis de les Nacions Unides en favor de les persones grans de 1991. El projecte, per una part del Pla d'Acció Internacional de Madrid sobre l'envelliment, que es va adoptar el 12 d'abril de 2002, durant la segona Assemblea Mundial sobre l'envelliment, celebrada, doncs, com deia, a Madrid. A Catalunya, al nostre país, a la nostra terra, aquesta commemoració del 2026 coincideix amb un moment especialment rellevant de debat sobre els drets de les persones, una nova llei que està, doncs, en el Parlament, en el debat, i sobre la necessitat d'adaptar les polítiques públiques per entendre que això és una realitat que no pot quedar enrere. A una societat, doncs, cada vegada més longeva, ja ho sabem, però cal dir-ho cada vegada. El manifest concentra tota la seva força en una afirmació. Ens jubilem de la feina, no pas de la vida. Jubilar-se d'una activitat professional no significa jubilar-se del desig, del coneixement, dels efectes, de la participació, de la dignitat, de la capacitat de decidir, ni del futur. La longevitat no ens resta ciutadania. Ens dona, sens dubte, més vida per exercir-la. Maria Eugènia Gay, quina és la seva reflexió, el seu pensament, el seu desig?
2: Doncs, primer, doncs, que estem abordant un tema fonamental, no?, que en aquests moments ha de ser precisament en el centre de tota l'acció política. Doncs, efectivament, la nova longevitat significa que envellir no és passivitat, no és tampoc dependència ni pèrdua de valor social, sinó que ens al contrari, que les persones grans són subjectes de ple dret, que són precisament dipositàries de memòria i de coneixement i que són agents de cohesió social, i més en un territori com Catalunya, no?, en un país que estem absolutament compromesos amb la gent gran i amb les persones grans, i sobretot també pel que suposen el present, però també el futur del nostre país, no? I en aquest sentit, doncs, les ciutats s'han d'adoptar mesures que vagin en benefici a les persones grans i que efectivament, doncs, millorin la seva qualitat de vida, que això significa millorar la seva participació, millorar l'escolta que els hi fa l'administració per poder prendre polítiques públiques que s'ajustin a les seves noves necessitats. És una nova longevitat perquè hi ha unes noves necessitats, aquesta bona qualitat de vida a la qual s'arriba als 65 anys, i després, doncs, perquè si volem una societat més justa i més cohesionada i més democràtica, és important posar-los en el centre.
1: Per tant, diríem que les persones grans no són un col·lectiu perifèric, que quedi clar això, Formen part central de la Catalunya present i futura. Per tant, anem a fer una mica també de context. Catalunya, sabem que tenim 8.200.000 habitants i escaig, i 1.600.000 també de persones de 65 anys o més, no? O sigui, pràcticament arriba al 20% de la població. Una de cada cinc tenen aquesta edat. Catalunya compta amb prop de 1.500.000 de persones de 80 anys, i més de 3.150 persones centenàries. Per tant, què vol dir? Vol dir que la longevitat no és una previsió de futur, de cap manera. És una realitat estructural que transforma la societat i que nosaltres ho tenim que entendre. Senyora Barceló, té un pensament sobre aquest tema?
8: El tinc, Manel. Quan tu dius una de cada cinc, molts dels nostres oients ara mateix estaran pensant: i com ens ho farem? Com farem per cobrir totes aquestes cures? Tots aquests nous casos d'Alzheimer que tindrem amb els centenaris? Com pagarem totes aquestes pensions? És per això que a mi m'ha agradat molt el lema d'aquest any de l'1 d'octubre. Ens jubilem de la feina, però no de la vida, perquè les persones grans volen una participació sumament activa en aquesta societat. I en aquest programa no paren de passar exemples de persones grans molt compromeses i que el que ens expliquen és que quan arriba aquesta edat el que cal saber és què ens fa sentir útils, com canviem la nostra identitat quan deixem de treballar, quines noves relacions personals fem per evitar la solitud, com financiaré tants anys de vida. En definitiva, quin nou motiu tinc per llevar-me cada dia, Manel.
1: Gran reflexió aquesta, quin motiu, no? Els drets no caduquen amb l'edat, d'acord? El manifest crec que planteja també una idea essencial. Envellir no pot significar perdre drets, seguretat ni reconeixement social, és a dir, dignitat de les persones més grans, no? Per tant, defensa pensions suficients, sanitat universal, protecció davant la dependència i unes condicions de vida que evitin, doncs, que la longevitat desemboqui en precarietat, en pobresa, en solitud, no? La pobresa en la vellesa no és només una qüestió assistencial. És una qüestió de drets i justícia social, diem. Viure més anys només representa un progrés complet. Quants d'aquests anys poden ser viscuts amb dignitat, insisteixo, amb autonomia i seguretat i amb consciència social? Senyor Simó, senyor Juli Simó, el seu parer sobre aquest pensament meu, personal, editorial?
4: Bueno, que desgraciadament és una realitat. Vull dir que hi ha moltes persones grans que viuen amb la pobresa i que viuen invisibilitzades i que viuen maltractades, inclús apartades, val? I no és una cosa aïllada, sinó que és una cosa recurrent i una cosa que la resta de la societat hem de ser molt conscients, no? I que després es tradueixen en accions com la que hem viscut fa poc amb la Mari Carmen, no? És allò de dir, el moving immobiliari, que ara sembla que l'acabem de descobrir a les persones grans, és una cosa que ve de molt llarg, no? I que ve arrel d'unes especulacions, però que no només dels fons voltors, a vegades del teu entorn, que necessita aquest pis i que t'aparta o t'intenta arraconar d'aquest pis, no? Que la pobresa aquesta es trasllada també en els teus drets, per exemple, en la salut, no? Jo tinc una germana que s'ha jubilat fa 3 anys i que d'una quota que pagava d'una mútua que era de 100 i pico euros, ara li estan demanant quasi 400 pel simple fet de fer-se gran. O sigui, l'estan apartant d'aquest dret de la salut que ella va apostar per un canal que ara li diuen que no, que se n'oblidi. I la truquen setmanalment oferint-li tot tipus d'alternatives, que són pitjors, evidentment, de dir, vols pagar menys, t'oferim pagar menys, no? I així és amb la participació, amb les pensions dignes, etc etc, que tenim un món al voltant de les persones grans on, si tens a sobre de ser gran, tens el problema de ser pobre, tens un doble problema i que socialment és molt rellevant.
1: Per tant, una societat longeva necessita, doncs, un nou pacte social, sobretot, i sobre les cures. El manifest també crec que reclama qualitat en l'atenció, però també reconeixement social i laboral per les persones cuidadores, que és un tema cabdal, importantíssim. Per professionals i no professionals, familiars i sobretot dones, no? No hi pot haver una cultura digna de les cures construïda sobre l'esgotament, la invisibilitat o la precarietat. De qui cuida? La longevitat ens obliga a entendre les cures com una responsabilitat compartida entre persones, comunitats, institucions. Senyora Xon González, quina és la seva reflexió?
5: En aquest tema, jo voldria posar de manifest la importància d'entendre en el moment actual en el que ens trobem amb la longevitat i la necessitat de la importància de desenvolupar estratègies dirigides a les persones per donar resposta a les seves necessitats de cures i poder romandre en el seu domicili. I aquestes necessitats de cures, si volem que realment avancin tal com s'estan plantejant, és la realitat de que tenim que tindre en compte les persones que cuiden. Perquè les persones que cuiden, si no treballem conjuntament amb elles per donar aquesta cura a la persona gran, claudicaran. I si claudiquen elles, no podrem acabar de donar resposta. Per tant, important aquest treball conjunt entre tots. I importantíssim, amb la participació directa de les persones, de fer les coses amb les persones, no per les persones.
1: Dignitat és poder també decidir, no? Sí. Gràcies, senyora González, per aquesta reflexió. Envellir dignament significa conservar la capacitat de decidir com viure, on viure, en qui viure i com volem ser cuidats. Sembla que això és de ben nou, però és una realitat en aquest moment. El manifest situa l'autonomia personal al centre, però l'altre dia deia la Montserrat Barceló que les persones en envelliment i a França no estan al centre, estan a les taules de decisió. Crec que ho deies això, Montserrat, l'altre dia a França. Nosaltres necessitem que les persones grans estiguin a les taules de decisió, al centre, d'acord, però a les taules de decisió. I rebutja l'edat, moltes persones, no? Que converteix automàticament a una persona en un objecte de tutela exclusivament. Quin error, no? Les cures han d'adaptar-se a la persona i no a la persona a l'organització, crec. A l'organització dels serveis. Necessitar suport, no anul·lar la voluntat, la identitat ni el dret a prendre decisions sobre la pròpia vida. Senyor Torrecillas, Josep Torrecillas, quina posició té, quina reflexió fa vostè?
7: Bueno, jo crec que vostè toca un tema prou important que és fonamental, o canviem de model i no situem que les cures és un negoci i un benefici fonamentalment pel sector privat, és un sector molt privatitzat el tema de diguem, dels centres geriàtrics, i per tant ha d'haver-hi una política on això canviï, i per tant situem les persones en el centre perquè pugui decidir la seva estància en aquests centres, situem que el sector públic ha de jugar també un paper fonamental en la creació de noves residències, i també hem de tindre la capacitat de que els treballadors i les treballadores tinguin la formació i el salari digne per poder fer la seva feina. Per tant, ha d'haver-hi un canvi de model. El canvi actual és un model esgotat que, repeteixo, prioritza el benefici econòmic fonamentalment per sobre de les persones. I vull acabar amb una cosa. Partint d'aquesta idea, si resulta que la senyora Mari Carmen la van fer fora i una presidenta té la osadia de deixar-la en ridícul amb les seves paraules, fixi's el que va passar durant la pandèmia, on a Madrid va haver-hi moltes persones grans que van morir en les residències. Per tant, no vam ser ni som una prioritat per alguna part dels polítics d'aquest país.
1: Bé, des del programa Sentit de Viure, Ràdio 4, la ràdio pública de Catalunya, estem intentant des de fa 3 anys, bueno, ara serà la tercera temporada, parlar sobre aquest tema, creant noves consciències perquè sigui interpretat com cal. En aquest sentit, el manifest, intento fer, parlava punts rellevants del manifest, no? El manifest rebutja associar automàticament l'edat amb la passivitat, això ho acabem de dir també fa una estona, no? I la incapacitat, dependència o pèrdua de valor social. L'edatisme limita els drets i les oportunitats i les expectatives simplement per raó d'edat. Combatre'l, significa deixar de preguntar què ja no pot fer una persona per començar a reconèixer, és a dir, què vol fer, què sap fer, què decideix i què pot aportar encara a la nostra societat. Només faltaria, pot aportar de tot. L'edat no pot convertir-se en una frontera anticipada de les nostres capacitats, insisteixo. L'edat no pot convertir-se en una frontera anticipada de les nostres capacitats. Senyora Àngels Gómez, la seva reflexió, vostè també és membre del grup promotor del dia de l'1 d'octubre, que es va fer fa 2 dies, digui'm.
6: Bueno, hem de pensar que les persones grans estem canviant. El model ja està canviant de fa un temps cap aquí. Vull dir, jo diria que des de fa 3 o 4 anys que hem engegat l'1 d'octubre internacional, però que aquí a Catalunya no era tan fort, li estem donant una altra visibilitat. Jo crec que les persones grans tenim dret a decidir, decidim, comencem a estar en llocs importants de decisions, les institucions ens fan cas, bastant cas, ens en podríem fer més, la senyora Gai ho sap, però bueno, déu-n'hi-do, vull dir, podem estar contents perquè estem donant un pas endavant. Vull dir, ens continuem jubilant del treball, però després d'aquest treball n'hi ha d'altres que podem fer i tenim moltíssima activitat. Només hem de veure la famosa Mari Carme, perquè s'ha fet famosa, aquesta senyora ha fet una revolució. Ha pogut treure al carrer persones grans i persones joves. I avui dia, com estem, és molt difícil que la gent surti al carrer i es vulgui rebel·lar per una cosa que ja fa molt de temps que estem patint. I la patim els grans i la pateixen els joves, però semblava que no hi havia una mesura que lligués això. Doncs sí, i gràcies a les persones grans.
1: Per tant, la salut i la vida de les persones no acaba a la porta d'un hospital o davant de la porta d'una llar d'un barri, no? El manifest incorpora què? La soledat no desitjada, no volguda, o la soledat en si mateixa, no? L'aïllament, el maltractament i les dificultats d'accés als serveis o a viure en una llar que formi part de la vida d'una persona, com a factors que condicionen profundament el benestar. Per això la nova longevitat també es construeix amb els barris, deien. Es construeix a l'habitatge, al transport públic de Barcelona, de Girona, de Lleida, d'on sigui, als centres culturals i en les relacions quotidianes del barri, dels amics, de tot el que envolta una llar, no? Els vincles també cuiden. Els vincles cuiden molt. Per tant, una societat longeva necessita comunitats capaces d'acompanyar sense infantilitzar i de protegir sense substituir l'autonomia. Senyor Martínez de Loyo, té vostè una reflexió per posar seny?
3: Bé, no sé si posarem seny o no, però sí que la reflexió significa començar per acreditar que estem davant d'una nova longevitat. Una nova longevitat que es presenta com un repte col·lectiu. I per què? Perquè, tal com s'ha assenyalat, es necessiten serveis sanitaris, socials, però també posar el focus sobre els espais quotidians on les persones desenvolupen la seva vida. La qualitat de vida durant la vellesa està estretament vinculada a l'existència d'entorns accessibles, inclusius i amigables. El que més és destacable és la importància dels vincles socials. Les persones no només necessiten serveis, sinó també sentir-se part activa d'una xarxa de relació que els aporti seguretat, reconeixement i afecte. Finalment, un missatge potent. Acompanyar no vol dir substituir. Una societat longeva ha de ser capaç d'oferir suport a les persones grans sense caure en la infantilització ni en l'actitud paternalista. En definitiva, i finalment, la longevitat no s'ha de contemplar com un problema, sinó com una oportunitat per construir entorns més humans on cada persona pugui continuar desenvolupant el seu projecte vital amb independència, suport social i plena dignitat.
1: Aquest manifest pot passat, que ha passat fa uns dies, de l'1 d'octubre, reclama, que reclamava i reclama i reclamarà permanentment participació real, accés al coneixement, cultura, formació permanent, inclusió digital, que no l'oblidem, no? I presència efectiva en els espais de decisió. L'experiència acumulada no és un residu del passat, és capital social. Aquesta mirada exigeix també reforçar els vincles entre generacions. El senyor Manel Becerra ara ens dirà quina reflexió té sobre aquest tema. No es tracta només de fer polítiques per a les persones grans, sinó amb les persones grans. Joves i adults i persones grans no constitueixen societats diferents, de cap manera. Comparteixen una mateixa societat i un mateix futur. Senyor Becerra.
10: Sí, d'aquesta introducció, aquestes paraules que has dit, m'agradaria fixar una mica en el que has parlat de receptors de servei, de participació real o de vincles entre generacions. Ho faré molt telegràficament perquè avui són moltes veus. Realment no són aquest estereotip que a vegades interessadament algú vol plantejar com consumidors passius de recursos públics. Tot el contrari. Som un recurs col·lectiu en molts àmbits, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit cultural, en el polític. Som un pilar democràtic, no oblidem que som el 33% del cens electoral, i en el sentit de la participació som realment artífics i subjectes col·lectius, perquè realment, i seguim una mica l'estela del lema d'aquest any, no renunciem a la vida perquè no renunciem a la ciutadania, no? En aquest sentit, a part de que no hem de mostrar res a ningú i la nostra dignitat és consubstancial, nosaltres podem decidir i podem participar. És veritat que la participació també té un condicionant variable de lloc, context, situació econòmica, situació social i moltes altres, no? Però finalment no som ni actors secundaris ni extras per omplir cap escenari en un sentit ornamental. I finalment volia parlar d'una certa fractura social interessada que s'està produint en alguns àmbits de que volen enfrontar els joves amb les persones grans, no? Ja sabem d'on surt totes aquestes idees i aquest tipus de propòsit. La solució o la clau de volta està el que ha dit la Maria Àngels, per exemple, la solidaritat intergeneracional, que a nivell pràctic s'ha demostrat en aquest afer que hem comentat tots nosaltres, no? Aprofitar l'energia, la potència, l'empenta, les ganes de viure de les persones joves amb l'experiència, la saviesa o el coneixement o també la curiositat i les ganes de viure de les persones grans.
1: Senyora Maria, abans que acabem l'editorial, senyora Maria Eugènia Gay, vostè està escoltant, vostè representa la ciutat de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, ciutat de Barcelona, representant directe de la nostra ciutat. Del que escolta, del que sent, del que rep el seu cor i la seva ànima, què podria dir de tot això que ha escoltat? Com ho rep vostè?
2: Home, jo crec que, en primer lloc, doncs, és fonamental, no?, que nosaltres tinguem aquesta capacitat d'escoltar en primera persona, no?, els protagonistes autèntics que ostenten aquest dret que ha de ser, doncs, el d'envellir dignament, no?, i el de poder doncs, enfortir aquests llaços que, sens dubte, han d'unir-nos i amb els que hem de treballar decididament, perquè ells han de ser també capaços d'opinar, de decidir com viure, com ser cuidat, com preservar la seva voluntat, la seva diversitat i els drets que els hi són propis, i a la vegada doncs, reforçar la seva capacitat de decisió, que aquí doncs, és precisament on ens confluïm i on ens trobem, precisament en el Consell de Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona, en el que doncs, tots hi tenim veu, i tot és el, també inclús el grup promotor, que avui estem aquí presents, doncs, nosaltres tenim l'oportunitat de poder treballar-hi conjuntament per adoptar, com deia, aquestes polítiques públiques que han d'incidir directament en la seva qualitat de vida.
1: Jo diria que tot plegat per tancar aquesta primera fase, la longevitat ja no és una excepció. Això ens sembla que ens queda clar a tots, no? Ni una promesa de futur, és una realitat estructural de la nostra societat, del nostre país, de Catalunya, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, de tot plegat, no? Per tant, viure més anys ens obliga a revisar com entenem els drets, allò que hem dit, les cures, la participació, l'autonomia, la dignitat. Les persones grans no poden ser reduïdes a dependència. Sembla que quedi ja el passat, però existeix, ara mateix. La fragilitat o l'assistència. Tot plegat són ciutadania plena, memòria, coneixement i futur. Combatre l'edatisme significa impedir que l'edat es converteixi en una frontera per decidir, participar, estimar, aprendre o continuar portant. Significa també garantir pensions dignes, salut, habitatge, cures de qualitat i protecció davant la pobresa, el maltractament, la soledat no desitjada. Jo crec que aquest és l'esperit del que va ser fa dos dies el manifest de l'1 d'octubre a la plaça Sant Jaume, no? Hi ha una gent que està organitzant aquest procés, totes aquestes persones estan aquí a la taula avui, que les persones que han organitzat aquest manifest, on pot haver-hi centenars o milers o un miler de persones, com a mínim. Ells són els responsables dignes d'aquest manifest que s'ha produït a Barcelona i que tant de bo que es produeix arreu del territori de Catalunya, d'Espanya i del món, no? Com deia abans l'enunciat del programa. I significa, doncs, que reconèixer una realitat essencial, cuidar bé, també exigeix cuidar i dignificar el qui cuida. Allò que tantes vegades diem, cuida el cuidador, no? La longevitat té, a més, rostre de dona. Ho hem dit tantes vegades en aquest programa des de fa gairebé dos anys i mig, i obliga a corregir desigualtats acumulades durant tota una vida. Però aquesta transformació no correspon només a les persones grans. Interpel·la totes les generacions. No hem de construir polítiques només per a les persones grans, sinó amb elles. Han d'estar presents, incorporar-les dins de la seva veu i els seus espais de decisió, no? Per tant, l'1 d'octubre ha estat i ens recorda que els drets no tenen data de caducitat i que complir anys no és estar ciutadania. Ens jubilem de la feina, com deien aquí els organitzadors d'aquest 1 d'octubre, però no pas de la vida. El que sí que cal és tenir propòsit de vida. Hem de tenir un propòsit de vida, però jo no estic en contra de l'envelliment contemplatiu, si algú ho desitja, perquè és el seu propòsit, no? Una societat que respecta la longevitat és, en definitiva, una societat que aprèn a respectar totes les edats. Una nova societat de les edats. Senyor Martos.
9: Són uns dies per celebrar perquè me'n recordo de fa 3 anys quan van publicar el teu llibre. Tu ets per activa, has dit que tota la taula és per activa en aquesta millora de la gent gran. Tu el primer, crec que això també algú aquí ha de reconèixer-lo, no? Quan jo t'acompanyava a donar entrevistes al 2023 a començaments de Sènior, la vida que no cessa, els periodistes no sabien què era l'edatisme. Acabava de ser reconegut per la RAE. Persones molt importants de la vida pública espanyola no sabien què era la paraula edatisme. Havia una ignorància respecte a aquesta situació, tot i que tothom, en certa manera, nosaltres inclús mateix, som part de l'edatisme i provoquem l'edatisme. Aleshores, és un moment per celebrar. Jo crec que hi ha hagut moltes millores pràctiques, però crec que la lluita no ha acabat.
1: Estem a la lluita. La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. Amb sentit de viure a Ràdio 4 volem donar veu a aquesta nova mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada dissabte al matí a Ràdio 4 i a qualsevol hora al web i a la plataforma de RN Audio obrim un espai setmanal de reflexió i coneixement i diàleg sobre la nova longevitat. Som el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a comprendre el present i a projectar junts un nou sentit de viure. Un futur compartit entre generacions, una societat on ningú sobra, un compromís amb la informació, amb la dignitat de totes les edats i de servei públic. Ràdio 4, la ràdio pública a Catalunya, la ràdio que t'escolta. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
0: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
1: De tot el que hem dit, i hem dit molt, caldria explicar a tots els que estem a la taula una mica una reflexió, una primera reflexió sobre què ha significat l'1 d'octubre. De tot el que hem dit, ens deixem alguna cosa, per exemple, a senyor Torrecillas. 1 d'octubre, quan jo li dic 1 d'octubre, tant se val a l'any. Què passa dins del seu cor?
7: Bueno, per mi és una data important entre les persones grans. Hem de sortir al carrer no solament per gaudir i fer una activitat lúdica, sinó també per reivindicar. I en aquest sentit, jo sí que ja ho he dit, ja ho he dit alguna vegada, jo vull que aquest sigui un moviment que se li sembli al 1 de maig, on els treballadors i les treballadores surten al carrer a defensar els seus drets.
1: És el propòsit? És el propòsit d'aquest, senyor Torrecillas?
7: Aquest és el meu propòsit. I en segon lloc, que ens assemblem també el 8 de març, que surten les dones a defensar els seus drets davant la violència masclista. Jo crec que la gent gran hem de crear un gran moviment social al país perquè el tema de l'envelliment sigui un element central també de les polítiques d'aquest país. I quan dic país, parlo de Catalunya, parlo d'Espanya. Hi ha economistes, i amb això acabo, hi ha economistes que diuen que hi ha tres grans reptes: model productiu, el tema del canvi climàtic i el tema d'un envelliment de la societat. I, per tant, aquest hauria de ser també un element central de les polítiques públiques.
1: Aquest és un diàleg obert, eh? Tothom pot intervindre. Em sembla que el senyor Becerra vol aportar quelcom endavant, Manel.
10: Més que res, perquè va haver un canvi, no?, a partir del 23-24 fins ara, o el que passava abans. Jo crec que la potència de la convocatòria, la solidez de la convocatòria, està sobretot en el caràcter unitari de la convocatòria, i que sigui una convocatòria transversal. Vull dir, les organitzacions que esteu aquí i algunes altres han fet la decisió conscient de renunciar a les sigles i als egos personals, que això també és un capítol important, no?, en aquest tipus de projectes.
1: Perquè jo estic presentant a les persones com a membres del grup organitzador, però no dic on pertanyen. Ho dic perquè això és un acord que...
10: Per això dic que és un gran potencial del canvi qualitatiu i quantitatiu que es va començar a produir el 24, va ser aquest tipus de convocatòria i projecte unitari i transversal. També és una manera de visualitzar tota la feina que es fa durant tot l'any en el tema de l'edatisme, perquè l'edatisme pot ser que ara, que està en una fase quasi que preexpansiva, es pot quedar com una cosa ornamental i una línia més en el checklist de lo correcte, no? O sigui, aquí jo crec que això és el que impulsa la tasca contínua que feu tots, cada dia, cadascú, les seves organitzacions, els seus àmbits, perquè l'edatisme estigui present, o sigui, l'antiedatisme, podríem dir, estigui present, i que l'orgull de viure i l'orgull de ser gran sigui una cosa que ompli els cors de les persones grans.
1: Jo crec que una persona d'aquesta taula, jo els coneixo gairebé a tots i sé quins càrrecs tenen, però avui no em toca. Avui em toca simplement dir allò de membre del grup promotor, perquè així han quedat d'acord. Però, senyor Juli Simó, vostè que té una gran, diríem, experiència també en conèixer el món de la longevitat i les persones grans, aquest 1 d'octubre, o tots els 1 d'octubre, formen part d'un principi similar al que ha dit el senyor Torrecillas, o cadascú té el seu pensament sobre aquest 1 d'octubre?
4: Jo crec que no, tots, per això és unitari, tots anem amb una, tots intentem convertir aquest 1 d'octubre en un dia excepcional on donem visibilitat a les persones grans, i darrere hi ha, jo crec que és l'únic event o l'únic acte on són capaces les administracions públiques totes, les locals, les de provincials, la de la Generalitat, consells comarcals, els partits polítics, altres institucions, sindicats, entitats, universitat, que em sembla que també està la Universitat de l'Experiència, de treballar conjuntament, treure tots el que significa cadascun de nosaltres i de dir, convertim aquest dia en el dia de la visibilització i de la veu de les persones grans. I això ho anem convertint, i és magnífic però magnífic, les reunions de preparació, quan veus i dius, està l'Ajuntament, està la Generalitat, estan els sindicats, està... És increïble la capacitat de generositat i de posar-nos d'acord.
1: Per tant, jo diria una pregunta que se m'està acudint ara, el senyor, que se me'n vagi, pot respondre. Per tant, no estem davant d'una organització, diríem, de logística política, de missatge polític, no? Estem l'1 d'octubre és quelcom més, no? Com el podrien definir vostè o qualsevol de vostès? No és una reunió política? Jo diria que ni d'interès a veure personal. És, jo crec que és la primera reunió que es fa, ho deia la Maria Àngel fa 3 anys, si no recordo malament, que és una acció conjunta per dignificar la longevitat i detectar tots aquests problemes, situacions que al principi editorial hem anat posant els punts sobre les is. És correcte, això?
4: És absolutament correcte. Jo crec que tots tenim a sobre a les persones grans. I, per tant, estem manats per aquestes persones grans, tenim un mandat d'aquestes persones grans per fet d'aquest dia, un dia que els hi donem veu, els hi donem visibilitat.
1: Senyora Chon González,
5: sí.
1: Quin és la seva... De tot això que estigui dient, per vostè el dia 1 d'octubre, és tot això que estem dient o vol... Perquè vostè té una experiència, crec que important, en el tema de les cures, també.
5: Sí.
1: Bueno, per tant, què és per vostè això? Com el diria? Perquè vull que quedi clar aquest tema, no?
5: Jo...
1: Que no sigui només un pastís
5: no.
1: De moltes flors i moltes espelmes, sinó de realitat.
5: Primera de tot, jo penso que cara a la societat és... Aquesta és una acció conjunta, vinguem d'on vinguem, i això és important perquè la societat vol això, i en aquest sentit i des de l'àmbit del tenir cura, totes les persones que l'altre dia estaven a la plaça, tots ells ens volen ser part i artífecs del disseny de les estratègies que es duguin a terme en l'àmbit del tenir cura. Volem que les coses es facin amb nosaltres, no per nosaltres.
1: Miri, clar, estan sortint paraules per donar metàfores, sinó metàfores realitats. El moviment feminista va crear la revolució. Ja, en fi, si el 19 i ha arribat on ha arribat. Estem davant de la revolució de la longevitat, de la revolució dels sèniors, de les persones grans? Estem creant una nova revolució? Estem treballant perquè això sigui una realitat? No sé si, per exemple...
5: Sí.
1: Què diria vostè? Digui,
5: des del meu punt de vista, jo penso que actualment les persones grans cada cop volem ser la part implícita a l'hora de dissenyar totes les estratègies. Per tant, tenem que tenir en compte d'on venim, qui som i tota l'experiència i el bagatge que portem cada un de nosaltres. Perquè això és el que ha de fer veure a la societat, que ser, que estar i ser longeu no vol dir ser una persona inactiva i que no tinguis ganes de formar part de tot aquest canvi.
1: De tot plegat, senyora Maria Eugènia Gay, fa pocs dies aquest mateix micròfon, aquesta taula, estava el conseller Raül Moreno, conseller d'Igualtat i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. Al cap dels dies estava Mònica Ríos, la diputada del Parlament, la diputada relatora de la llei de la gent gran. Per tant, des d'aquest programa, des de Sentit de Viure, estem obrim els canals a la política, al Parlament, a les conselleries, avui a les organitzacions humanistes, per dir, socials, per expressar aquesta realitat. Estem posant davant de tot aquest procés una realitat, perquè no vull... Jo escolto programes de ràdio i de televisió, sóc que parlen sobre longevitat, però sempre es queden en la primera capa de la pell. És molt primari el discurs. Nosaltres no ens ho podem permetre. Nosaltres tenim un diàleg molt més profund, molt més madur, i no sé si, perdonin, més intel·lectual. Però hem d'explicar les coses com cal. Per dir, això que li deia jo, doncs, ara, senyora Eugènia Gay, Raül Moreno i Mònica Ríos van parlar de la llei, i això vol dir que a la primavera del 2027, possiblement, ja veurem, tindrem una nova llei de la gent gran a Catalunya. Barcelona és, però, important, no és de descobrir ara qui és Barcelona, només faltaria, no? Però sí, vull saber què fa la ciutat, la capital de Catalunya, què fa Barcelona en tot aquest procés, ha parlat del Consell. Està d'acord amb tot el que està escoltant? O quina seria, diríem, la seva resposta? Estem preparats, senyora Eugènia, per transformar la societat barcelonina, catalana, per una nova visió de la longevitat?
2: Sí, jo, tot el que estic escoltant, francament, és que m'encoratja molt, i m'agrada molt doncs, estar aquí i participar activament d'aquest diàleg, perquè precisament on rau la força de la nova longevitat és en aquest esperit reivindicatiu, no?, que jo crec que és molt necessari.

0: en l'esperit de seguir treballant, aportant, enriquint. I aquí l'Ajuntament el que fa és, efectivament, tenir en compte la seva veu i també alçar la veu per ells, no? En aquells espais en els quals potser no hi tenen accés per les seves circumstàncies personals o de càrrecs i de capacitat professional i personal, no? Per tant, jo crec que és molt important que nosaltres generem aquests espais en tant que s'han d'adoptar una sèrie de polítiques públiques que afectaran a la mobilitat, a l'urbanisme, a l'habitatge, a la cultura, als vincles. L'Ajuntament el que ha de fer és, amb tota la transversalitat possible, integrar les persones grans en tots els seus àmbits i ser capaç d'adoptar polítiques que s'ajustin a les seves necessitats.
1: Això que està dient vostè, em recordo, qualsevol de vostès pot entrar a intervenir, és un diàleg obert. Recordo que jo vaig tenir l'honor l'any passat de presentar l'acte, d'acord? Em van convidar vostès, o altres, sí. Pràcticament, i va ser un honor. Vaig dir una cosa que ara m'ha vingut a la memòria, quan vostè parlava de transversalitat. Jo vaig dir, amb aquell relat de l'any passat, que la longevitat o l'edatisme o la pobresa anava per districtes a Catalunya. Val? No és el mateix tenir una certa edat a Barcelona que no sé quin poble de Lleida o de Girona o la part rural, que hi havia dificultats. La pregunta és, des d'aquesta transversalitat a Barcelona és el mateix ser gran a Pedralbes que al Raval? Cuidem tots aquests detalls? Ho tenim a la memòria?
0: Sí, efectivament, tenim encara uns nivells de desigualtat a la ciutat que s'han de seguir treballant, i això resulta fonamental. I doncs si tenim, i a mi, doncs, una sèrie de districtes, no?, amb una renta per càpita molt més elevada que d'altres, no? I això, doncs, efectivament, ens fa adoptar una sèrie de polítiques públiques que s'ajustin més a cadascun dels barris. D'aquí, els casals de gent gran, que en aquest cas doncs, es deien ara espais de persones grans, que és important també tenir en compte que hem canviat el nom, que donen suport, acompanyament, precisament a les persones grans, sobretot per combatre algo molt important que també ha anat sortint al llarg de l'entrevista d'avui, del debat d'avui, que és la soledat no desitjada, que també, efectivament, entén de classes, que també està més en unes condicions de soledat més desitjada la gent que té més vulnerabilitats que les persones, no?, que tenen un nivell social més benestant. Per tant, això és un tema que l'Ajuntament té molt clar, que combat i que treballa.
1: Tenim consciència municipal, eh?
0: Exacte.
1: Tenim consciència social municipal, que és molt important que això, que les coses quedin clara sobre aquesta taula. Antonio, què deies?
2: Sí, et preguntava si estàvem davant d'una realitat social. Jo dic sí. I més a més, ho hem comentat d'altres programes, quan una realitat social apareix amb força és quan apareix la regulació legal, la normativa. És impensable que hi hagi una llei sobre algo que no sabem. Per tant, hi ha una realitat social que ha donat lloc a una proposta de llei, una proposició de llei sobre la gent, sobre les persones grans a Catalunya. Un tema que ha sigut molt participat, per la Comissió de Sèniors del Col·legi d'Advocats, per la Comissió de Normativa, i hem presentat 70 propostes, 70 esmenes alternatives a la proposta de llei, des d'una perspectiva de participació i d'involucració en aquesta nova llei. De la que jo m'agradaria destacar una qüestió, a diferència d'altres moviments, com el que s'ha citat, doncs del feminisme i així, no només hi ha la lluita contra l'edatisme, hi ha un aspecte molt important, molt, molt per mi a la llei, que intento sempre potenciar, que és la possibilitat de possibilitar fer fàcil, fer possible un envelliment actiu, donar participació als òrgans de decisió, estan allà on es prenen les decisions, no només és protecció, és també una participació realment activa, està allà on el poder es manifesta.
3: Jo, perquè no tot sigui pastís i fer espelmes, com has dit tu abans, Manel, de celebrar-ho tot, també vull introduir un matís crític arran del que ha comentat i ja porta alguns programes comentant el Manel Becerra, que és aquest enfrontament cercat entre la joventut i la gent gran. És veritat que és un enfrontament que algunes opcions ideològiques i polítiques estan alimentant, però també és cert que la realitat econòmica de la joventut és complicada i personalment penso que encara ho serà més. Així doncs, per fer front a l'edatisme també hem d'ajudar a la joventut i fins i tot a la classe mitja, que va ser molt afectada per la crisi del 2008 i que està una mica a l'arrel de tot això, crec.
1: Però quan parlem d'edatisme, ara el centrem sempre en les persones grans, però clar, l'edatisme té les dues puntes. La punta dels 18 als 25 anys, per dir alguna cosa, i a partir dels 65 el nostre. A vegades també dedicarem temps a aquesta altra punta. Maria Àngels, què volies afegir?
4: Bueno, jo també vull avalar el que ha dit la tinenta, que des del Consell Assessor de les Persones Grans de Barcelona es treballa moltíssim amb les persones grans. Vull dir, jo de tots els consells que conec bastants aquí a Espanya, potser és el número 1. trobo

0: que es tracta amb molt de carinyo tots els temes, i tot el que es treballa allà es treballa molt bé, molt bé. El que passa que, bueno, seguim amb el mateix, les persones grans necessitaríem poder demostrar de què som capaços, perquè som memòria, som història. Per què no ens utilitzen tothom?
1: Bueno, jo crec que estem, porto gairebé 2 o 3 anys, 2 i mig, dient que estem al punt zero de la longevitat, imagina't, no acabo de dir, perquè és com si no aixequessin vol, perquè quan surto al carrer, o avui surti avui al carrer, o demà, el primer bar que entri, el primer carrer, escoltaré edatisme i escoltaré que ningú entén què és això de la longevitat, i continuaré com quan vas al metge i el metge et diu, senyor Domínguez, o l'enfermera diu, doni'm els bracets per puntar, perquè el punyar, com que bracets? Si no tinc bracets, tinc braços, no? Per tant, l'edatisme està per tot arreu, en el llenguatge, en les situacions, a la família, a les persones. Mare meva, quanta feina tenim que fer. Jo no sé si des del sentit de viure hem de cridar més, no? Digui'm, senyor Torrecilla, disculpi.
2: Jo volia entrar una mica per intentar fer una mica canvi de joc. La primera, jo crec que estem avançant en la possibilitat de canviar les realitats d'aquest país des del punt de vista de la longevitat. Val? És un procés molt lent, però crec que estem posant les bases per fer-ho possible. 2, deia la Maria Àngels Gómez l'altre dia en l'estratègia d'envelliment i vida longeva, o vida plena, perdó, deia, no tenim temps. I aquesta frase, que no tenim temps, té molta raó. Per què? És veritat, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona pot ser un exemple en moltes de les coses que en polítiques de gent gran s'està fent. Però és un procés desigual. En el conjunt de Catalunya, no totes les administracions locals estan fent polítiques a l'entorn de la gent gran. Excepte, això sí, anar a fer balls, que està bé, i altres cosetes, que està bé. Però agafar consciència social d'aquest tema, poca, i projectes pocs. 2 o 3, l'estratègia d'envelliment i de la vida plena, això es va començar a fer el 2024. Acabarem el 2026, si tot va bé, ens té 2 anys per definir una estratègia d'envelliment. Benvinguda sigui, però 2 anys. I 3, la llei de les persones grans, ja el 2016 ja hi havia un projecte sobre la taula del govern, en aquell moment de Junts, que va quedar sobre la taula. La llei de la gent gran va quedar sobre la taula perquè va haver-hi eleccions. I a mi em preocupa...
1: Ho sabem, sí, perquè ho he dit moltes vegades.
2: I em preocupa digui. Que torni a quedar. Què vull dir?
1: No tornarà a quedar. Per què diu això?
2: Perquè no està escrit ni que quedi ni que deixi de quedar.
1: Per tant,
2: tinc el dret a tindre les dubtes. Però dit això, el que em sembla és que les administracions han d'assumir d'una vegada que aquest ha de ser un tema central en les polítiques d'aquest país. I el tema de la participació no és un tema que ens convoqui de tant en tant, que no estic parlant de Barcelona, de tant en tant, i ens donin unes quantes voltes per parlar de coses i es quedi sobre la taula els temes. Posaré un exemple i amb això acabaré. En plena crisi del Covid, el Consell de la Gent Gran de Catalunya ens feia crear comissions de treball, que va estar molt bé perquè vam estar entretinguts i vam aprendre tota la via de telemàtica, però resulta que de tot allò que es va fer no es va aplicar res. I el que planteja això és una mica una veu crítica, és a dir, coincidim i hem de treballar conjuntament perquè tenim objectius comuns, però, com deia ella, la Maria Àngels Gómez, no tenim temps, i nosaltres, els que estem ara, crearem les bases perquè els que vinguin després estiguin en millors condicions.
1: Senyor Becerra.
3: Ah, pensava que anava a parlar primer.
1: Bueno, sí, també, és igual, la Montserrat, sí.
3: És que el que ha dit la Maria Àngels dels consells i tot això, com que avui ha citat que sí, que en el Consell de conseller de les Corts, totes les polítiques que fa l'Ajuntament en temes d'amigabilitat i tot això se capilaritza també als els, igual ho anava a dir la regidora, disculpi que ho digui jo, no? I també volia, com que serà realment l'última vegada que parli, el que fa Barcelona en el tema de la
1: concentració... L'última vegada que parlis quan?
3: Avui.
1: Ah, avui. Ah, no. No
3: encara queda per dir moltes coses.
1: Sí. Digues.
3: Que el que es fa a Barcelona no es fa enlloc a cap capital que jo conegui de l'Estat. No he mirat fora de l'Estat, no? Però el que es fa a Barcelona l'1 d'octubre, entre tots i totes...
1: No es fa enlloc, no?
3: No es fa enlloc.
1: Per tant, és una manifestació extraordinària, no? Per això la importància d'entendre... Al final ens queden, sembla que 5 o 6 minuts per acabar, però l'última pregunta és realment què és per vostès l'1 d'octubre. Hem dit moltes coses. Montserrat.
4: Sí, jo enllaçava una miqueta, m'agrada molt la intervenció de la senyora Gai quan ha dit que cada cop tenim més força. Cada cop som més, ho diuen les xifres, i cada cop tenim més força.
1: Bueno, l'humanitat el 21% al 2040, més o menys.
4: Eh? Ojo, i dades d'economia. Aquí hem portat un expert de Londres, el Pedro Ross, Silver Economy, sí. Que ens va explicar que el mercat són 4,5 trillons d'euros el que mou l'economia bueno, platejada.
1: Si parlem de la Silver Economy, aleshores ja
4: Manel,
1: demano ara
4: força,
1: mateix 3 hores de programes.
4: Demanem força, accelerar correcte. Temes, l'economia ens ho accelerarà de tot també.
1: Sens dubte. John, volies afegir alguna cosa?
5: Jo volia
1: vostè?
5: Afegir una cosa, que m'ha agradat el que ha parlat ella, que participem en totes...
1: Ella qui és? La Maria Àngels.
5: La Maria Àngels, perdó. La Maria Àngels...
1: Perquè que a la ràdio, si no diem noms, els ullons no sàpiguen bé qui és.
5: Exacte. El que ha dit la Maria Àngels, la importància de que participem amb les diferents taules. A mi m'agradaria posar en valor un tema per evitar això que comentaves de l'edatisme. Quan muntem aquestes taules, hauria d'haver-hi una diversitat de totes les persones que configurem la societat. Per què? Perquè en el disseny de les estratègies s'han de tenir en compte els diferents perfils que formen la nostra societat. I un d'ells som les persones grans. Per tant, en les polítiques, ser-hi tots a la taula.
1: Aleshores, estem exhaurint el programa. Com deia, jo havia dit al principi, passaria volant, però s'ha passat. Jo, tenen vostès, no sé, jo diré només una frase, diré 1 d'octubre, i vostès diran el que vulguin. Ja sé que han dit moltes coses, i hem posat sobre la taula amb temes generals, però començo per la Maria Àngels. Maria Àngels, 1 d'octubre.
0: Va ser fantàstic, esperem que cada any sigui millor, i, bueno, jo només tinc a dir, ens jubilem del treball, però no de la vida. Ens queda molta vida.
1: Senyor Martos, què és per vostè l'1 d'octubre?
6: Un salt qualitatiu i una primera pedra per anar construint.
1: Ho té clar, això?
6: Sí, ho tinc clar, però hem de construir-lo.
1: Senyora Chon, 1 d'octubre.
5: 1 d'octubre per mi va ser una trobada magnífica de veure com les persones grans volem i desitgem ser partícips de la nostra societat.
1: El que va ser, d'acord, i el que vol que sigui?
5: Jo vull que sigui que això continuï i que se'ns tingui en compte en tot el disseny de les polítiques i estratègies que es facin.
1: Quanta feina, senyor Torrecillas, vostè? 1 d'octubre, resposta.
2: Jo crec que l'1 d'octubre és la unitat per tenir la força suficient per seguir avançant amb les polítiques sobre les persones.
1: És la unitat, ha dit, no?
2: La unitat, separats uns i uns altres, no anirem enlloc. I l'experiència de 3 anys ha demostrat que tenim la capacitat que la unitat fa que tinguem més força i siguem més al carrer.
1: Té un bon so, això que està dient vostè ara. Sona bé, té bona música, diríem, no? Tant de bo que sigui així, eh?
2: No canviarà.
1: No canviarà, eh? Juli, senyor Simón, 1 d'octubre. 1 d'octubre de qualsevol any,
7: sí,
1: però
7: sí.
1: És igual, els que hem viscut fins ara. Sí.
7: Visibilització i veu de les persones grans.
1: I el senyor Becerra, què és per vostè l'1 d'octubre dels que ha viscut, el primer, de l'abans i d'aquest?
3: Faré una pregunta que a vegades faig, que us agrada tant. Jo crec que l'1 d'octubre respon a la pregunta de si la societat seria més plena, més completa i més feliç sense les persones grans. Com que la resposta és no, l'1 d'octubre respon a aquesta pregunta com a impulsador de lo que seran les persones grans i les polítiques que s'han de fer. Moltes gràcies.
1: Déu-n'hi-do, no, senyor? Si la ciutat seria millor sense les persones grans, no? Pues és evident que no té resposta perquè...
3: L'1 d'octubre respon a això.
1: Respon a això, no? Senyora Montserrat.
4: Per mi és orgull...
1: O Barceló, senyora Barceló.
4: Per mi és orgull de fer-se gran.
1: Orgull de fer-se gran.
4: Orgull de fer-se gran i acabar amb l'edadisme i amb l'anti-aging i amb tot aquest vocabulari.
1: Vostè creu en l'1 d'octubre i en tot el que significa?
4: Totalment. I molt orgull de Barcelona. Estem dient que som únics i que no es coneixen massa els moviments així. Pues tirem-lo endavant, fem-lo protagonisme al món.
1: Senyor Antoni Martínez de l'Ollo, vostè que és president de la Comissió de l'Advocacia de Sèniors del Col·legi de Barcelona, l'ICAP,
8: en el d'octubre és un pas més per aconseguir realment un envelliment actiu.
1: Perdó, repeteixi?
8: Sí, el d'octubre és un pas més per aconseguir un envelliment actiu.
1: Un envelliment actiu, d'acord? Però si algú vol ser envelliment contemplatiu, també,
8: també,
1: no?
8: També, per suposat. Sí,
1: vol mirar ocell, vol mirar... El tema és tenir propòsit, no?
8: I
1: el tema és tenir propòsit.
8: Sí, sí.
1: Gràcies. Senyora Maria Eugènia Gay, okay. Quina és, doncs, la seva reflexió quan jo dic 1 d'octubre? Tan senzill com això, un dia i un mes.
9: Un dia de força, de reivindicació, i sobretot perquè doncs, puguin exigir als poders públics pensions suficients i sostenibles, sanitat universal, atenció adequada a la dependència i condicions de vida digna i més segures.
1: Bueno, aleshores, jo crec que queda ben clar. La Lourdes Charles avui no ha pogut ser-hi amb nosaltres i és sempre, però ens ha deixat un petit missatge que cal que l'escoltem.
10: El necessitem perquè, malgrat que tothom envelleix, la bellesa continua tenint poca visibilitat social i política, perquè l'edatisme continua existint, perquè la discriminació per edat fa que les persones grans s'associen a pèrdues, dependència, inutilitat, i estem davant d'un problema solament de la gent gran? No. És un problema de tota la societat respecte a habitatge, pensions, salut, cures, urbanisme, transport, tecnologia i molts temes més.
1: I molts temes més. Jo no sé si, com he dit jo abans, Manel, que no parlies massa, doncs mira, ara m'ha fet gana que parlis un altre cop. Què diries? Has escoltat el que deia la senyora Charles?
3: Sí, sí,
1: no?
3: Sí.
1: Moltes coses més que són, moltes coses més.
3: Tot el que la vida pot tenir al voltant d'una persona qualsevol, de qualsevol edat. Vull dir, aquestes a vegades imatges de persones grans que sembla que estiguin en un esplai permanent o en una felicitat, en somriure continu, no és veritat. Les persones grans també tenim avatars i tenim problemes i tenim moments de diversió i de feina i de preocupació.
1: Però el màrqueting bancari de la Silver Economy ja es dedica a posar sèniors a somriure amb els dents blancs, somrient tot el dia.
3: Nada de lo humano nos es ajeno. Así que son personas grandes, pero todo lo demás es igual.
1: A veure, senyora Maria Eugènia, vol tancar el programa? Vol dir alguna cosa? No sé.
9: Jo vull tancar-lo amb una cosa personal.
1: A veure.
9: Clar, hem de pensar que jo he crescut en una casa on el meu pare, amb 80 anys, obre el despatx cada dia, que el coneix també l'Antonio, obre el despatx d'advocats cada dia, que és despatx familiar, i el tanca al vespre. Ho dic per animar a totes les persones grans que, efectivament, no hi ha jubilació. És el que cadascun d'ells es vulgui posar com a barrera.
1: Moltes gràcies. Ens emmirellem amb aquesta persona, que és el seu pare. El seu pare. No? Quants anys?
9: 80.
1: Diu? 80 anys continua obrint. Jo estava una vegada a Estats Units, Califòrnia, a l'empresa Balsil, amb el president, que tenia 94 anys i era la companyia líder de fer molles als Estats Units, i ell anava cada dia. Per tant, hi ha persones extraordinàries. Això és el que volem ser tots, ser persones extraordinàries de la longevitat.

0: Doncs dono gràcies a tota aquesta taula, un per un dels membres. I tots dient, com sempre, gràcies. I gràcies a les persones que ens han escoltat. Dediquem el programa a les dones i homes sènios, els quals l'edatisme els marca amb la petjada de l'indiferència. Tornem el dissabte vinent, el temps de sentit de viure. Dona, salut, longevitat, la revolució encara que hem d'entendre, l'Alzheimer i les dones. Què està succeint, no? Salutacions a José Gil, a l'Aaron Serén, a la taula de so. Recordem, sentit de viure, també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Radio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els hi ha parlat amb entranyable agraïment Manel Domínguez.
1: Són les 9.
2: Radio 4. Serveis informatius.
1: Arrenca un cap de setmana marcat per les protestes en desenes de ciutats espanyoles per la situació de l'habitatge. En total s'esperen una cinquantena a tota la península. El sindicat de llogateres espera una gran mobilització ciutadana que serveixi d'avançada per una vaga general. Assegura que ja estan en converses amb els sindicats per tirar-la endavant. Unai Sordo, Comissions Obreres, Pepe Álvarez, UGT.
3: Hay que movilizar a la calle, más allá de lo que ocurra con el ciclo electoral. Hablaremos con los movimientos sociales ligados a la vivienda y en los próximos días tomaremos decisiones.
4: Convocar las vagas es fácil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. Hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
1: Un dels punts de mobilització serà aquesta tarda a l'Hospitalet del Llobregat per un habitatge digne, una marxa que recorda a l'Olga i en Xavier, dos veïns afectats per ordres de desnonament a la localitat que s'han suïcidat en l'últim mes. Laura Zurriaga.
5: En l'habitatge ens hi va la vida. És el que volen posar de manifest els convocants d'aquesta protesta que fan una crida a la mobilització ciutadana per exigir mesures més contundents que les tombades al Congrés. Gisela Bermúdez, portaveu nacional del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya.
6: Hem d'anar a per mesures ambicioses. Si això passa per expropiar els pisos de grans tenidors, això passa per abaixar els preus a la meitat del lloguer, pels contractes indefinits. Únicament aquestes mesures tindran un impacte real en les condicions de vida de la classe treballadora. I això no ho hem de deixar en mans del circ parlamentari del Congrés. Això depèn de nosaltres.
5: La manifestació, que es preveu multitudinària, sortirà des de la plaça Espanya de Barcelona a les 6 de la tarda amb un recorregut cap a la plaça Piu 12 de l'Hospitalet, on es farà un acte homenatge als difunts.
1: Unes mobilitzacions en ple període de reflexió obert per president Pedro Sánchez, que decidirà les properes hores si convoca o no eleccions generals després de la derogació dels dos decrets d'habitatge al Congrés. A Televisió Espanyola, el ministre Félix Bolaños ha insistit que la crisi de l'habitatge és transversal i ha criticat així el vot negatiu de Junts, que no ha permès la seva convalidació.
7: Pues tenían la esperanza de que pudiéramos aprobar desde el gobierno y salir desde el Congreso un paquete de medidas que beneficie a inquilinos, que beneficie a pequeños propietarios, que beneficie a gente que no tiene casa pero que quiere acceder a ella. Y lo que ha sucedido es que han caído. Y la pregunta es, ¿por qué han caído? ¿A quién representaban las personas que han votado que no?
1: L'habitatge és un dels punts clau per sostenir el govern de la Generalitat. De fet, és una de les qüestions capdals dels comuns per donar suport a la investidura de Salvador Illa. Dos anys després, assignatura encara pendent, però avenços, l'executiu confia a obrir la convocatòria d'ajuts a la compra conjunta d'habitatge per a persones majors de 40 anys a principis del 2027. Laura Otardo.
8: Es tracta d'un col·lectiu que sovint no pot optar una hipoteca, ja sigui perquè el banc no la vol fer o perquè la quota és massa elevada. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat assumeix entre el 50 i el 60% del cost de l'habitatge en funció de l'edat del comprador. Sílvia Paneque, portaveu.
9: Això ho permet el Codi Civil Català, dos articles que permeten aquesta compra conjunta durant un període d'entre 40 i 50 anys, que és allò que ens permet aquest marc, i finalitzats aquests anys, les persones poden decidir comprar la part de la Generalitat o retornar aquest habitatge a la part pública, a la part de la Generalitat. Sempre aquest habitatge queda protegit.
8: De moment el govern destinarà 100 milions d'euros a la primera convocatòria, però contempla allargar la mesura si hi ha una bona acollida.
1: Una dona de 102 anys ha mort i 90 persones han hagut de ser rescatades aquesta nit al municipi de Madrigueres, Albacete, després de la riuada que ha inundat tota la localitat i que ha portat una acumulació de 142 litres per metre quadrat. Un temporal que ha provocat un centenar d'incidències, entre elles el rescat de 90 persones. Albacete s'ha endut aquesta nit la pitjor part del temporal de pluges, que avui, però, s'esperen menys intenses a la península i a Balears. Tot i així, a Catalunya els avisos taronges es mantenen a tot el litoral, al Vallès, al Gironès i especialment a les Terres de l'Ebre. Repassem en aquest punt la previsió del dia. Emet, Jordi Oriós, bon dia.
10: Bon dia. Avui s'espera que continuï el temps inestable i les pluges a Catalunya amb probabilitat de ruixats localment forts o molt forts i acompanyats de tempesta i calamarsa, especialment del Pirineu a la serralada transversal i als litorals de Girona, Barcelona i Tarragona. Les pluges més fortes poden donar-se novament al terç sud, al litoral sud de Tarragona, amb perill important per acumulats de 50 litres per metre quadrat en una hora. Atenció a l'entorn del Delta de l'Ebre perquè no es descarta que siguin localment persistents. Precaució especialment d'aquelles zones on ja s'han donat acumulats importants per perill d'inundacions sobtades. L'episodi de temps advers pot estendre's durant el cap de setmana com a mínim fins demà diumenge, que també plourà de forma generalitzada. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes pugen al sud-oest, baixen al terç oriental, a la resta sense canvis. S'esperen màximes de 26 graus a Girona i Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: Doncs amb la previsió del temps acabem. La informació continua en aquesta sintonia en 55 minuts i a rtv.com.
2: Ràdio 4.
11: Bon dia i bona hora, estimats oïdors de la pública. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més en aquest dissabte 3 d'octubre del 2026, el Són 4 dies. Veuran, quan estem pensant què és el que els hi direm per donar-los la benvinguda i per atrapar-los d'una manera dolça, entretinguda i informativament activa, sempre ens trenquem una mica el cap. Poc ens pensàvem que ens ajudaria Tom Cruise. Mirin, el senyor, l'actor, que s'ha posat a les ordres de González Iñárritu i que diuen ja la seva interpretació en suma a Òscar, deia alguna cosa aquest cap de setmana a la premsa nord-americana que m'ha cridat poderosament l'atenció. Ell afirmava que no hi ha res millor que parar davant del cim d'un penya-segat i després, punts suspensius, llançar-nos-hi. I és que, efectivament, això és el que fem cada dissabte i cada diumenge entre aquesta hora i la una del migdia. No saber ben bé què és el que ens trobarem, però amb la seguretat i la convicció de que vostès són a l'altra banda. Però no només ho fa Tom Cruise, que amb aquesta pel·lícula que s'estrena, per cert, aquest cap de setmana, Digger, probablement podrà emportar-se l'estatueta que tantes vegades se li ha negat, sinó perquè la societat civil es mobilitza. Ho han escoltat ara mateix en el butlletí informatiu de fa 7 minuts, més de 50 manifestacions per tot Espanya, la ciutadania surt al carrer per cridar alguna cosa que forma part de la preocupació dels espanyols, un habitatge digne. Entre aquest titular i d'altres que vindran, he pensat que potser farà bo posar-hi una mica, com els diria jo, de relaxació, d'alegria i fins i tot de romanticisme, amb aquesta cançó. Take 'em away.

0: Ai, com ens agrada aquesta cançó. I és que nosaltres caminaríem més de milers i milers de quilòmetres per trobar-los. Si vostès són d'aquells que de tant en tant miren Instagram o TikTok, se n'adonaran que aquesta cançó antiga, una peça que és de l'any 2000, torna a sonar, i torna a sonar d'alguna manera dramatitzant una de les escenes més conegudes d'una pel·lícula que va tenir molt èxit. Es va estrenar l'any 2004 i es titulava White Chicks. Què explicava aquesta història? Doncs la de dos agents de l'FBI una mica maldestres que s'han de fer passar per dones milionàries per resoldre un cas. La veritat és que és meravellosa la manera com s'ha entès aquesta nova circumstància, aquesta revisitació d'aquest clàssic, perquè, si vostès s'hi fixen, no veiem a l'actor Terry Crews, sinó que a vegades hi ha un Golden Retriever davant del volant, de vegades hi ha un gat, de vegades hi ha un koala. Vaja, que la vida està plena de sorpreses, i nosaltres avui al Són 4 dies de Ràdio 4 els volem convidar a un dels més grans espectacles de la vida, que és un programa de ràdio en directe. Vinga, comencem.
1: Són 4 dies.

I amb Albert Vacas, que després de 15 anys de treballar junts, vam treballar molt i molt i molt temps de nit en aquesta mateixa casa, i hem tornat, i és que res és impossible. Amb Luismi Mendizábal, que volíem fer ràdio junts des de fa 28 anys, i al final hem tingut l'oportunitat, amb Julio Leal i amb Mònica Pavón, i amb tots vostès que són a l'altra banda i que marquen el 900-454-455. No em noten més riallera? No em veuen més contenta? Doncs n'estic molt, perquè demà, senyores i senyors, atenció amb el titular, que sembla un acudit però no ho és, Sílvia Tarragona, és a dir, servidora de vostès, farà ràdio des del Tarraco Arena a Tarragona. Ai, que és bonic això. I per què ho farem? Doncs per alguna circumstància molt nostrada, molt identitària, que forma part de la nostra arrel i de la nostra manera d'entendre la vida. Retransmetrem un dels moments més, com els diria, emotius i emocionants d'aquest país, la jornada castellera que es celebra en aquesta ciutat. Així doncs, que demà, ben aviat al matí, ens n'anirem cap a Tarragona per fer el programa des d'allà. Si vostès hi són, si us plau, passin pel set de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, de Ràdio 4, perquè commemorarem el 50è aniversari de Ràdio 4 i aquest aniversari tan important d'aquesta jornada castellera que ha fet història. Nosaltres avui també intentarem fer el mateix amb un menú adequat als seus gustos i les seves necessitats. Escoltin. Malgrat les pluges que diuen que probablement demà cauran a Tarragona, nosaltres serem allà, així doncs que esperem que vostès vinguin. La veritat és que aquest cap de setmana, meteorològicament parlant, no serà del tot agradable. Pluges i tempestes a Barcelona, Girona i Tarragona. A Lleida, si ens estan escoltant des d'allà, només cauran 4 gotes. Així doncs que si ens volen fer d'homes i dones del temps improvisat, ja ho saben, 900-454-455. Començarem el nostre programa posant el comptador a zero amb tot allò que té a veure amb l'actualitat, amb l'anàlisi del doctor Pasqual. Més tard, en Lluís Pastor, la comunicació no verbal tan important i la comunicació amb els que són a l'altra banda, el més allà, que també ens interessa i molt. Pep Gorgori, la sexualitat que ens ensenya sempre Helena Crespi, també, òbviament, el que farem serà escoltar en Sergi Mas, no s'ho perdin, perquè amb aquell ja n'hi ha prou, segur que somriurem de valent. Santiago Tarín, Manel Ferrer, i avui tindrem l'honor d'entrevistar Raül Incertis, el metge que ha treballat en molts llocs en conflicte i és autor del llibre Ojalá curar fuera más fácil. Va ser als ulls de la nostra companya Almudena Ariza, des de Gaza, on ell va estar exercint la medicina. 3 minuts, 1:15 del matí. Vinga, va, que és tard i vol ploure. Mai millor dit. Comencem el nostre programa.

0: Mirin, són tantes coses el que els hi hem d'explicar que ens n'hem deixat una de bona. Conxita Casanovas, la nostra admiradíssima crítica cinematogràfica, ja ho va dir, perquè no es pensin vostès. Conxita és com l'oracle de Delfos. Ja ens va dir que els Javis s'obririen pas a Hollywood. La Bola Negra s'estrena als Estats Units el dia 16 d'octubre i ahir mateix van rebre un dels premis que ja els hi donen més que una, dues i tres possibilitats, no només d'aconseguir l'Oscar com a pel·lícula de parla no anglesa, sinó també altres categories com millor direcció o millor interpretació masculina. Han aconseguit el Critics' Choice Awards de la Critics' Choice Association, així doncs que aquesta és una bona notícia, sense cap mena de dubte. Bones notícies! No sé si en tenim gaires per comentar amb el doctor Pasqual, però com ell és tan amable, segur que el que explicarà serà narrat d'una manera gentil. Estimadíssim doctor Pasqual, bon dia i bona hora.
1: Bon dia per dir alguna cosa en aquests dies de tempesta. Per cert, senyora Tarragona, no li diu res que vostè baixa, la senyora Tarragona baixa a Tarragona i plou a bots i barrals?
0: Perdoni, és que, com dirien els grans autors nord-americans que van formar part d'una de les bandes més fascinants de la música nord-americana, The Doors, Riders on a Storm. Així doncs que la tempesta no pot ser tempesta si no hi ha alguna cosa que les mogui, les remogui una mica, eh? Així doncs que sí, sí, està molt bé que servidora de vostès, amb el cognom que tinc, se'n vagi a Tarragona a fer el programa des del Tàrraco Arena i que caiguin, com dirien els clàssics, xuzos de punta, eh? Xuzos de punta. Perquè, és clar, aquesta cançó que el nostre estimadíssim Albert Vaques ja ha recapitulat, parla d'això, no? De com la pluja pot moure el món. Mira, mira.

0: Riders on the Storm, un quart de 10 del matí. Que bona música es feia abans, eh? Que sí, que ara diran, ai, la Tarragona que viajuna, que ja està dient que abans es feia millor música que ara, eh? Però en Bacas diu que sí, en Luis Memedizábal diu que sí, en Julio Leal diu que sí, i la Mònica Pavón diu que sí, va, que sí, diu que sí. Però és veritat que a vegades aquesta injecció de nostàlgia de dir que qualsevol temps passat va ser millor, bé, sembla que el diem el que ja tenim una certa experiència, no? Però aquestes cançons són èpiques, doctor Pasqual. Com èpic és el moment que estem vivint, eh? Parlarem, òbviament, de les més de 50 manifestacions que s'han preparat avui al país, però no només hi ha revolució, si m'ho permeti, moviment a Espanya. A França hi han hagut protestes d'estudiants que han derivat fins i tot en violència urbana. Evidentment, dono per sentat que aquest escenari aquí al nostre país no succeirà, però hi ha una espècie de sensació de sortir al carrer i, òbviament, reivindicar els drets, veritat, doctor Pasqual?
1: Sí, sobretot a un país com França, que està acostumat, va fer una revolució fa molts anys, però això queda en la sociologia del poble, en la cultura política, i França és un dels països on qualsevol intent de retall dels drets dels ciutadans passa, i se'n recorda vostè segur, de les armilles grogues, no? I abans d'això, per suposat, parlant de records, el 69, no? I tot el poder que aquella revolució va tenir dins de la filosofia i l'educació del segle XX, no? O de finals del segle XX. De totes maneres, senyora Tarragona, això és França. A Espanya, vostè diu, no seran, no sé si no seran tants o no seran violents, no sé a què es referia.
0: No, que no seran violents, eh?
1: Que no seran violents. Probablement hi ha aquesta cultura d'un civisme més agressiu en aquest aspecte que acaba en el darulls, que ho estem veient també en les celebracions de futbol o de qualsevol altra conquista esportiva. Però el que li dic és que aquí estem discutint sobre si hi ha una vaga general, si serà constitucional o no. Miri, jo que vaig anar en primer lloc a ser professor de dret constitucional i després ja em vaig derivar cap a la política, penso que és absurd el fet de dir que una vaga general no es pot fer perquè no és de treball, no? Serà o no serà? Serà el que vulgui el poble, aquestes manifestacions i a l'acord polític dels moviments, dels actors polítics. Però limitar aquesta possibilitat de protesta crec que no està en les mans ja de cap dels polítics que ens estan representant.
0: La veritat és que el moviment és molt fort. Hem vist com s'han remogut les consciències, si em permet, a partir d'aquella primera hora especial que vam dedicar als Són Quatre Dies al desnonament de la senyora Bascal. Aquella va ser la guspira, com recordarà, doctor Pasqual. Érem aquí a l'estudi vostè, el doctor Pablo Feu, el nostre advocat, que és, a més, un dels màxims especialistes en aquest país amb habitatge, i vostè ja va dir que hi hauria un abans i un després d'aquella fotografia, no? I la imatge finish s'ha transformat i s'ha anat més enllà, com si fos una taca d'oli, no només a Madrid, a Sol, no només a Plaça Catalunya, on continuen moltes persones han passat la nit allà, no només a Sevilla, a moltes ciutats espanyoles. De fet, més d'una cinquantena es preparen per aquesta mobilització, que farà que o fa que aquest cap de setmana el president del govern s'hagi tancat, ha deixat la seva agenda a zero, per pensar si avança eleccions o no les avança. El deadline sembla ser que seria el 29 de novembre, però li pregunto a vostè directament, perquè evidentment és professor de ciència política, creu que el president Sánchez té al cap avançar aquestes eleccions? És un bon moment, doctor Pasqual?
1: Miri, li diria que veure el resultat d'aquestes 50 convocatòries, si realment són convocatòries massives, s'obre una finestra d'oportunitat per al president del govern, en el sentit de que l'habitatge podria convertir-se en el principal eix polític d'Espanya. I això canvia les regles del joc, perquè fins ara hem estat parlant de seguretat, d'immigració, de la invasió, entre cometes, a Ceuta, de tots aquests issues, problemes, temes que afavoreixen el discurs de la dreta. Si passem a un debat social, estem desplaçant el joc cap als temes que afavoreixen a l'esquerra. Això és un clàssic de ciència política. Hi ha temes que afavoreixen, quan es parla de seguretat, d'immigració, en general d'economia. També es considera màgicament que els gestors de dreta són millors que els d'esquerres. Aquests temes afavoreixen a la dreta. Mentre que quan es parla de temes de llibertats, o en aquest cas de drets socials, aquests temes afavoreixen el discurs de l'esquerra. I per tant, si en aquestes manifestacions aquest conflicte polític comença a produir una mobilització sostinguda al carrer, que ja veiem a les places, i ja hem vist que ha afectat a les aliances parlamentàries, sense dubte, per mi, podria condicionar el calendari polític nacional. Tot i així, li he de dir que els camins del president del govern són inescrutables. Amb la qual cosa no tinc la bola ara mateix, però bueno, jo li dic, si l'èxit és molt gran de les manifestacions, hi ha una alta probabilitat de que aquesta legislatura, que sembla ja morta, no camini més endavant i, efectivament, el dia 29 tinguem eleccions generals.
0: Aquests han estat els primers efectes després de no aconseguir aquests decrets, però a mi el que em sorprèn, i suposo que els oients del Són 4 Dies que estan escoltant ara a Ràdio 4, quan falten 8 minuts per 2:15 del matí, deuen pensar el mateix. Quants cops aquí a la ràdio, quants cops hem parlat de vivenda vostè i jo, doctor Pasqual? Quants cops hem deixat ben clar que el fons voltor, l'actualització de la renda, és, per no dir per no dir l'únic, però un dels problemes que més angoixen els ciutadans, no? Així doncs, que si efectivament els polítics o els governants o els que tenen aquesta agenda saben que l'angoixa està en la vivenda, per què no han posat més solucions? Per què no s'han aferrissat més abans? Ha hagut de ser, d'alguna manera, la ciutadania, que molts d'ells són molt joves, poden ser estudiants de la universitat, poden ser els seus estudiants, doctor Pasqual. Bé, han hagut de sortir al carrer per dir bé, límits al lloguer de temporada i a les habitacions, fons voltor fora del que és natural a l'hora de no tenir accés a la vivenda. Era alguna cosa que sabia, tothom sabia que efectivament la vivenda és el pal de paller de la societat espanyola, la problemàtica més gran, i sense cap mena de dubte també es podia traduir amb rèdit en vots, doctor Pasqual.
1: Jo li faria aquesta pregunta a una persona que l'altre dia ens confessava que deixava el seu pis de lloguer i s'anava a compartir pis.
0: La senyora Colau, sí, sí, ho va dir en aquesta casa, al Cafè d'Idees de Gemanierga, sí, sí.
1: Efectivament, aquesta persona va arribar a ser alcaldessa de la ciutat en la que convisquem vostè i jo, venint del moviment de la PA, que va ser el moviment més fructífer del 15M, que es perquè va ser l'únic que va poder aprovar una iniciativa legislativa popular, no? Va ser la primera vegada a Espanya en aquest aspecte. Per tant, si aquesta persona que venia d'allà no ha sigut capaç de moure res, i fins i tot sembla ser que té aquest problema personal, jo crec que és que les estructures no estan deixant solucionar el problema. I aquest és el cansament que hi ha per part de la població i probablement un dels errors més grans que pot haver-hi per aquest desencís amb la política espanyola que hi ha per una part molt gran de la població i sobretot dels joves, no? Bàsicament, quan no poder pagar el lloguer deixa de ser percebut com un problema individual, el que s'està convertint és una reivindicació col·lectiva que canvia tot l'entorn polític i per tant, es mostra com... o sigui, per dir-ho en una sola frase, aquesta vegada l'habitatge ha entrat al Congrés des del carrer, des de baix, i ha entrat des de baix. I aquest és un problema molt greu pels polítics perquè les estem dient no no sabeu llegir el que la societat vol en aquests moments com a problema principal, com vostè ha dit i com hem repetit moltes altres vegades.
0: I no ho diem ni vostè ni jo, eh? Atenció, ho diu el Centre d'Investigacions Sociològiques, que cada vegada que publica les seves dades deixa palès que la vivenda és el problema que més neguiteja a la ciutadania espanyola. Ens queden només 6 minuts, doctor Pasqual, però no puc deixar-lo marxar sense parlar, estic segura que els oients són 4 dies, volen saber la seva opinió sobre la que és per mi la notícia més desagradable, més inhumana de les darreres hores, no? El cas de Krista Pike, la primera executada a Tennessee en 12 anys, que ha sobreviscut a la dosi de la injecció letal. Ara la senyora Pike està inconscient i connectada a un respirador després d'aquesta execució que no va arribar a produir-se, no? Aquest és un patró als Estats Units. És la segona vegada que això passa en 6 mesos. 7 vegades la van punxar a les venes, un patiment absolutament innecessari. Les execucions no estan preparades perquè les facin persones que sàpiguen posar en pràctica aquesta desgraciada mesura. Fins i tot les farmacèutiques més importants no volen tenir cap tipus de relació amb les execucions i moltes d'elles no proporcionen el producte químic, per dir-ho res i curt, que pot fer que una persona mori, i estan pensant en altres possibilitats com la forca o senzillament afusellar-los, no? El 52% dels americans estan a favor de la pena de mort. A mi em sembla un horror, em sembla d'una inhumanitat, doctor Pasqual, més que manifesta.
1: Està claríssim, i vostè acaba de dir una de les raons més clares. Bueno, jo recordo per què no està preparada la gent, perquè això és, recorda aquella pel·lícula de Berlanga, a vostè que li agrada el cinema, el Verdugo?
0: Sí, hombre, no? Per favor, sí, sí,
1: i tant. És la idea de que tenir una persona per executar aquesta acció no és una manera de guanyar-se la vida, i més quan sabem perfectament en el sistema nord-americà que les apel·lacions porten anys i anys. De fet, hi ha el que es diu dins de les presons nord-americanes el corredor de la mort, no? A totes les presons, que és on estan els presos que estan esperant els ser executats, però que poden passar ja anys i panys, malauradament. En quant a, vostè ha dit una altra cosa molt important, que és el pentobarbital, que és el que s'utilitza per la injecció letal, no és subministrat per farmacèutiques. Aleshores, senyora Tarragona, el que està passant és que algun químic de confiança, entenc que del governador o d'algun tècnic de l'estat de Tennessee, en aquest cas, les hi fa una poció màgica per injectar-li a una persona.
0: Sí, sí. Una cosa maldestra, domèstica i tòxica. Per això Trump s'ha quedat tan parat, perquè ha dit, home, l'execució no va funcionar, l'execució de Krista Pike, i ha dit una barbaritat de no hauria de ser tan difícil, és a dir, tan difícil executar una persona, perquè, escoltin, el que va ser fet allà va ser produït per botxins, no era un execution team, com diuen als Estats Units, no eren metges o sanitaris que es dediquen a aquesta tasca tan infame, i amb perdó. No, és que eren botxins que van fer la feina mal feta i que li van provocar a aquesta senyora un dolor absolutament inhumà i innecessari. Doctor Pasqual, ens queden 2 minuts.
1: No, ràpidament. Li recordo el tuit de la que probablement serà governadora de Tennessee, que és "hay que traer de vuelta la silla elèctrica". Això textualment, eh? O sigui, bàsicament, i jo el plantejaria com el que és, la pena de mort el que planteja és una qüestió moral importantíssima, no? A aquesta qüestió, una execució fallida com aquesta, i afegeix una qüestió constitucional e institucional que, per suposat, el senyor Trump no té ni idea, o sigui, ni s'ho planteja, eh? I diu com es pot assassinar millor i ja està. Però jo el que voldria és aquesta reflexió i la contradicció humana de que la llei diu que una tercera dosi no es pot posar i que ara en l'hospital intenten salvar la vida d'aquesta persona. Per què? A 2026 ha dit el governador que no s'executarà ningú més. A 2027 sí? La salvarem per executar-la el 2026? 27, com vostè sap, els Estats Units té moltes coses bones, però hi han de dolentes i moltes, i la població dels estats de la costa no té res a veure amb la població de l'interior dels Estats Units. I això és un dilema brutal dins de la societat americana, dividits al 50%.
0: 52% a favor de la pena de mort. Ahí es nada, com dirien els clàssics. Doctor Pasqual, demà no ens escoltarem, però pensaré molt en vostè veient l'Enxaneta. Moltes gràcies i una abraçada.
1: Una altra, i que ho passi bé dins d'aquell concurs tan interessant que podrà tenir el plaer de veure en directe demà.
0: N'estic convençuda i, a més en tenim moltes ganes. Gràcies, doctor Pasqual, i una abraçada.
1: Que vagi bé.
0: Adéu-siau. Dos quarts i un minut de 10, en directe a Ràdio 4, són 4 dies, a punt d'entrar per la porta de l'estudi, el doctor Lluís Pastor. Vinga, va, som-hi.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
0: Per més atabalats que anem, que hi anem, per més ràpid que vulguem explicar-los tot allò que configura la realitat, l'actualitat de la jornada, aquí els Són 4 dies, venim amb un mood, com dirien els americans, i ens posem davant del micròfon i tot és bien, i tot és alegria, i tot és concòrdia, i tot és ganes d'acompanyar-los. Jo li vaig dir al doctor Lluís Pastor, que per cert ja no li puc dir doctor perquè vam quedar amb el doctor Rull.
3: Que no ens diríem doctor.
0: Ah, efectivament.
3: Home, és que...
0: I que no diríem de vostè mai
3: no,
0: més.
3: Home, no, jo crec que potser podem fer-ho ja. I més ja. Estant aquí aquests 4 dies.
0: Ja, fem-ho, ja fem-ho. No, perquè el dia que es va estrenar, entre cometes, el David Rull, vam parlar tant de vos, ja, estimat
3: és
0: Lluís.
3: És que sou molt bones persones.
0: No, és que aquest maig ha estat gràcies a tu, estimat. I això els oients ho han de saber.
3: David Rull, per qui no ho sap i no l'ha escoltat i l'heu d'escoltar, és un historiador especialista en l'època de l'Egipte antiga, que és l'home que més en sap del moment. I se l'ha d'escoltar sempre.
0: Sempre, sempre. I aleshores en Lluís Pastor, que és bon amic, em va dir, tu faries patxoca? Bé, sempre fas patxoca a Tarragona, però faries encara més patxoca amb en David Rull. I escolti'm, hem fet un match que ni a Tinder. Disculpin, això de Tinder potser no s'hauria de dir, Lluís.
3: Bueno, un Tinder cognitiu.
0: O el Tinder del més allà, també, que també en parlarem, eh? Però en Lluís Pastor, que em coneix molt bé, ell sap on fer-me maig al cor. I avui vol parlar de Mari Carmen. Sí. Nosaltres vam fer un gran esforç, si m'ho permets, és un punt de vista periodístic, per al dia següent parlar amb el Pablo Feu, que és el gran especialista en dret d'habitatge d'aquest país, sobre aquella imatge que tot ens va trencar el cor, no? Veure aquella senyora tan gran baixada a pes de braços, sí, per ser desnonada, no? Però, és clar, hi ha hagut un moviment al voltant de Mari Carmen i tu vols parlar d'aquest moviment des d'un punt de vista de comunicació no verbal, Lluís.
3: Clar, és a dir, aquí defugirem les reflexions tècniques sobre l'habitatge, que això ja n'està ple les zones de ràdio, i avui el que volia era subratllar una mica per què la Mari Carmen. Tingueu en compte que ja en fa l'efecte més de 60 desnonaments només a Barcelona cada setmana. Llavors, hi ha molta gent que surt de casa i ha de sortir de casa. Per què Mari Carmen, de cop i volta, es converteix en un element icònic, no només un element icònic respecte al problema del desnonament i de l'habitatge, sinó que fins i tot mobilitza a gent que està a la Plaça del Sol i també a Plaça Catalunya, i mobilitza un govern perquè es posi en marxa amb un decret llei, i mobilitza, com va passar ahir divendres, doncs que hi hagi una votació sobre això, no? És a dir, què passa que de cop i volta un element es torna tan icònic? I el que volia era donar algunes pinzellades des del punt de vista de comunicació perquè la gent que no està ficada tant en aquest tipus de coses pugui arribar a entendre-ho, no?
0: Icònic, i fins i tot que algunes persones puguin preguntar-se per què no és transversal, perquè quan ens va venir a veure el Pablo Feu ens va recordar el cas d'una dona de 54 anys, de la nostra edat, Lluís, sí, que es deia Olga, que tenia dues filles i que es va suïcidar abans de ser desnonada. Cert. Hi ha moltes Mari Carmens, cert, invisibles. Moltes. Avui mateix és dissabte i potser hi ha algun oient que ens està escoltant que té aquella angoixa al pit de que dilluns el desnonaran, no? Malgrat la llei, evidentment, ara ja diu una altra cosa i s'encamina cap a uns altres escenaris. Per què es parla tant de Mari Carmen, però dona la sensació de que, uau, Mari Carmen, i això ho dic com a reflexió que no és meva, sinó una reflexió que poden fer els oients. Mari Carmen, afortunadament, ha tingut sort, torna a casa seva, però hi ha aquells altres que no hi poden tornar, no, i no hi tornaran, Lluís.
3: Que són la majoria, és a dir, que al final, diguem, més enllà de la injustícia que hi ha darrere dels desnonaments o de les històries dramàtiques que es produeixen, en aquest cas concret, dius, ostres, per què la Mari Carmen es converteix en la clau de volta? Doncs avui us volia explicar, jo sóc professor i em disculpareu, però intentaré explicar-ho tot que s'entengui molt bé i més un dissabte. Us volia explicar una cosa que nosaltres anomenem biaixos cognitius. Què vol dir això? Que els éssers humans creiem que som superracionals, i de fet ho som, però moltes vegades les nostres opinions i els nostres comportaments venen moguts per elements que són una miqueta més inconscients, una miqueta que no tenen tants graus de racionalitat al darrere, i això li diem biaixos, biaixos perquè ens fan comportar-nos i pensar d'una manera que no seria previsible des d'un mer i pur sentit racional. I el cas de Mari Carmen posa en evidència alguns biaixos cognitius. Per exemple, el fet de que algunes persones, quan els hi passen certes coses, generen major empatia i mostren major fragilitat cap a la societat. És a dir, Mari Carmen, en el seu cas, suma moltes coses. Primer, és una persona gran. Les persones grans a la nostra societat, en principi, ens fan generar més empatia. També ho passa amb això amb els nens. Els nens, quan apareix un nen als mitjans, vol dir que els mitjans estan intentant generar aquest plus emocional, recordeu, no fa pas tants mesos d'això, quan ja havien passat 10-15 mil víctimes civils a Gaza assassinades per l'exèrcit israelià. Abans de les 10-15 mil no es va parlar de nens, es va començar a parlar de nens a partir d'un cert moment, perquè quan el dolor és tan gran se'ns posen en marxa aquests biaixos cognitius i busquem elements que puguin demostrar aquesta injustícia, aquesta destrucció brutal, aquest ser malvat.
0: Clar, perquè si no haguéssim vist aquesta senyora baixant acompanyada de la seva advocada i de les persones del moviment veïnal de Madrid, que la baixaven a peus de braços,
3: sí,
0: que,
3: no és el mateix.
0: Que potser l'efecte no hagués estat
3: el
0: mateix.
3: L'efecte no és el mateix, i dius, home, Lluís, però al final la comunicació és una cosa que es construeix. Doncs sí, senyora, sí, senyor. La comunicació social és una cosa que es construeix. Llavors, hi ha molts casos de desnonament que no tenen la força que pot tenir aquest cas des d'un punt de vista d'imatge icònica de una persona gran, punt 1, molt gran, 87 anys, desvalguda físicament, perquè no l'hem vist caminar. L'hem vist amb una camilla, l'hem vist amb una cadireta de rodes, l'hem vist portada per altres persones, és a dir, veiem que té un punt de discapacitació, multiplica l'empatia. 3, està sola. Les persones soles, si són grans, encara en generen més empatia. És a dir, tot fa un quadre que permet que ens puguem, d'alguna manera emocional, en vincular-nos, empatitzar amb aquesta persona, que en altres casos, que són igual de dramàtics que aquest, potser costaria més mobilitzar les persones.
0: Fixa't, en el cas de Mari Carmen també hi ha hagut molts comentaris que jo, quan els he escoltat, m'he quedat de pedra, i els oients dels 104 dies aquí a Ràdio 4 segur que també, no? Gent que deia, home, doncs escolti, aquesta senyora tenia una renda antiga i pagava molt poc de lloguer, que hagués estalviat, o aquesta senyora hagués pogut pensar en el seu futur. És a dir, per què estem vivint en una societat tan culpògena, on sí, ningú pren cap tipus de decisió sobre la seva responsabilitat? Perquè, esclar, al cap i a la fi, el dret a la vivenda és un dret emparat per la Constitució espanyola. Mm. No podem dir que aquesta senyora va ser, que tenia la mà foradada. I vostè què sap per fer aquest comentari, no? Sí. És a dir, hi ha d'una banda tot el que tu estàs dient, i és veritat, no hi havíem pensat, però d'una altra també com una sensació de menystenir el seu dolor.
3: Això jo et diria que també va de la mà de la multiplicació de les opinions de les persones a través de plataformes i xarxes socials. És a dir, que qualsevol fet social pot haver-hi gent que entén més el que pot estar passant i gent que, d'alguna manera, vehicula la seva ira, vehicula la seva frustració personal cap a la vida dels altres. Això habitualment ens ho escoltàvem a la tenda de queviures quan anàvem pel barri, que
0: és
3: sempre
0: veritat.
3: Hi havia algú que deia, bueno, però escolta, però
0: aquesta
3: això
0: mira,
3: no sé
0: li
3: què...
0: partes les coses i mira.
3: I quedava amb un espai molt més íntim. Ara no existeixen espais íntims perquè tothom porta les seves opinions a les xarxes socials, amb la qual aquestes opinions segurament frustrades o vengatives, o en algun cas fins i tot iracundes, es multipliquen per molt. Fixa't que moltes d'aquestes xarxes socials, d'alguna manera, són elements de ressò, d'odi, elements de ressò, de maldat, perquè aquestes coses abans quedaven en petits cubicles familiars o d'amics o de tal, i ara tenen un ressò mundial.
0: Un ressò mundial que cal tenir en compte, perquè ara que estàvem parlant d'allò més, com els diria jo, més nacional, més d'aquí, més d'Espanya, hem de mirar cap a una altra banda, i és que hem de mirar cap a Nova York, cap a la seu de les Nacions Unides. Som en directe amb el doctor Pastor, parlant d'aquesta comunicació no verbal per entendre el món que ens acompanya, i també, òbviament, la segona part de la primera part, contractant la comunicació amb aquells que no hi són, però que es comuniquen amb nosaltres. Discurs del mal, ha titulat el doctor Pastor.
3: És el discurs del mal.
0: Netanyahu, la seu de les Nacions Unides és buida. Què queda només un percentatge de seients buits. Visualment sembla que quedi entre un 10 i un 20% dels presents.
3: M'ho va semblar.
0: No?
3: Jo vaig estar mirant la sala quan es va quedar el president del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, parlant. Jo diria que estaria entre un 10 i un 20% dels assistents que es van quedar, els altres van marxar. Hem de recordar que el Netanyahu està perseguit pel Tribunal Penal Internacional i que només pot anar a alguns països que no compleixen les normes del Tribunal Penal Internacional, com els Estats Units.
0: Com els Estats Units, efectivament.
3: Jo us diria dues coses abans de fer un petit anàlisi perquè la gent vegi com es construeix el mal, perquè també està molt bé. És a dir, veiem com construeix el mal una de les grans figures del mal d'avui, una de les grans figures del mal d'avui, que és Netanyahu, però, senyores i senyors, jo intentaré esbentrar, fer l'autòpsia d'aquest discurs d'aquest senyor perquè ho detectin també a la taula del sopar de Nadal. Vinga. Perquè hi ha molta gent que construeix el mal també d'aquestes maneres.
0: La banalitat del mal, ja ho deia Hannah Arendt.
3: Clar,

0: absoluta.
1: Almenys tenir...
0: O sigui, la sala es queda amb un 10%, 10-20%, siguem generosos, 10-20% dels assistents que se'l queden a escoltar, i el primer que diu és... Marxeu. Si queda algun covard moral encara entre vosaltres, foteu el camp com els altres. És a dir, que ve la persona que ha posat en marxa l'últim extermini, l'últim genocidi, diguem, que coneixem aquí en el Mediterrani, que és el genocidi de Gaza, i té els nassos de començar la seva al·locució en lloc del que fem tots nosaltres, que és... Nosaltres, quan comuniquem, volem que ens estimin. Comunicar és fer-se estimar, sempre. Uh-huh. Sempre. I un dia en parlarem, si voleu,
1: tant,
0: amb més amplitud d'això. Comunicar és fer-se estimar. Llavors, aquest senyor arriba allà, té una oportunitat única per comunicar les coses que ell vol, i en lloc d'entrada de fer-se estimar, fa fora, si queda algun que encara sigui un covard moral segons els seus principis, diguem, de persona que de genocida. És a dir, que a l'insult, primer pas. I segon pas, la primera frase del seu discurs em va semblar al·lucinant. Diu, fa 14 anys vaig marcar un límit. Ara us explicaré quin era el límit. Alguna persona que ens marca límits als altres és una persona que controla, és una persona que imposa, és una persona que no ens deixa créixer, és una persona que ens encotilla. Quan una persona arriba en un lloc i diu fa 14 anys vaig marcar un límit, vol dir que aquest senyor és el que es creu amb la possibilitat de marcar límits als altres i de decidir què ha de fer cadascú.
1: Clar, i a més ho fa des d'una megalomania, des d'un narcisisme, des d'una capacitat infinita de ser culpògen, no? Perquè les persones dolentes, ja n'hi ha moltes, i el doctor Pastor ha dit alguna cosa que m'ha agradat molt, la maldat no només està amb el senyor que és capaç de dir no, Mari Carmen era una senyora que tenia una mà molt llarga, perquè, escoltin, ella pagava molt poc de lloguer que hagués estalviat, no? Sí. No és el d'Alfons Voltor que intenta embolicar la troca dient que ell, pobre d'ell, el que feia era doncs mantenir aquesta senyora i encara li costava diners perquè no li demanaven cap tipus d'exigència econòmica per poder mantenir l'edifici. No, la persona dolenta és aquella que menys té, aquella que t'invisibilitza, sí. Aquella que no t'escolta, aquella que et fa quedar malament, aquella que no et mira en un sopar de Nadal. Clar. I això passa entre famílies, entre amics, entre moltes maneres diferents de dir les coses. És que les paraules poden fer molt mal quan es diuen malament. Ah, Lluís, tan mal, i tu dius, ho saps millor que jo, més mal a vegades i perdó que una bufetada.
0: Sí, sí, és així. Una de les coses que jo crec que pot tenir un cert sentit, diguem, per portar-ho fora de la reflexió de la ràdio, el que estem dient avui, és que igual que estem analitzant un discurs del mal d'una persona, diguem, que realment ha fet molt de mal a les persones d'aquest món, el mal, com tu dius, te'l pots trobar a la taula del dia de Nadal, el mal te'l trobes a la barra del casino, el mal te'l trobes a tot arreu, igual que, afortunadament, l'amor i el bé també tu trobes tots aquests llocs, però evidentment està bé que podem donar aquí pistes de com es construeixen aquestes coses per si una persona detecta que al seu costat hi ha algú que li està marcant límits d'entrada, que l'està volent controlar d'entrada o que li imposa valors morals que un no té i sobretot considera que no són apropiats i te'ls imposen a la primera frase que et diuen. És a dir, això passa en qualsevol lloc.
1: O que s'està justificant i que per justificar-se t'està llançant, per dir-ho d'alguna manera, per no dir la paraula, que aquesta hora del matí aquí a Ràdio 4, són 4 dies, no serem maleducats, t'està llançant les escombraries al damunt, no?
0: Sí,
1: la persona
0: clar.
1: Que diu, bé, és que tu i jo no ens veiem perquè tu no vols veure'm.
0: Sí,
1: o, és a dir, ningú es posa a les sabatilles dels altres, i com diu molt bé el doctor Pastor, els relats estan inventats i són tot mentides.
0: En el cas de Netanyahu, sí, fixa't, en el cas de Netanyahu, i perquè ho puguem detectar també en altres casos, es basa en dos elements. El relat, o sigui, això que diuen tant de la política, del relat o tot això, és ell explica unes històries que, curiosament, les històries que explica són mentida, no són històries reals. I aquest és un primer pas. I un segon pas és el fer-se la víctima. I hem agafat alguns talls, si us sembla.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Alguns talls. Fixeu-vos que aquest és molt cucu, perquè anem a escoltar-lo.
1: Vinga, va, escoltem.
2: Many of the countries whose delegates just left this hall. In fact, I want you to know that many of their leaders even thank us privately for taking out Iran's nukes. It's hard to imagine more mind-blowing hypocrisy, but that's exactly what it is.
1: Exactly what it is. És a dir, ell està engegant la responsabilitat a una altra persona,
0: sí.
1: Està dient que la majoria de països...
0: Això mateix. Hem de fer la traducció, que tu ets el gran traductor en tot això. Jo faré ara el resum. El Netanyahu ve a dir, diu, escolta, en privat, hi ha líders d'aquests que han marxat i no en volen escoltar i tal,

0: que em donen la raó.
1: Yes, exactly like this. És exactament
0: llavors,
1: així.
0: Això és una informació falsa. És una informació falsa que, a més, no podem, és falsa pel simple fet de que no podem validar-la tampoc. És a dir, diuen, alguns líders m'han dit en privat. És a dir, si ens afecta a tots, hauríem de dir-ho en públic. Si ho han dit en privat, no podem contrastar-ho. I com que no, tampoc diu ell quin és el líder que li ha dit, aquest líder tampoc pot defensar-se dient, senyors, jo no he dit això. Amb la qual cosa, diu una frase que sembla que tothom està d'acord amb ell quan realment és indemostrable i és una frase basada en una mentida.
1: No, i a més és indemostrable, com molt bé diu el doctor Pastor, però és que a més els altres amb la boca callada, perquè si hi ha algun dels presents, d'aquells que han marxat, fem veure que són molt valents, que en privat li ha dit, no, Netanyahu, jo you are the great man, you are the boss. Home,
0: no quedarà bé.
1: Aleshores, prefereixen marxar.
0: Però en sentit contrari, també, com que no ha citat a ningú, perquè si hagués dit, escolta, la Tarragona m'ha dit que això està molt bé, el pastor m'ha dit que això està molt bé, sortiria el pastor i la Tarragona i dir, no, perdona, Netanyahu, no t'hem dit
1: no
0: això.
1: No t'hem dit això
0: però
1: mai.
0: Però com que no cita ningú, no hi ha ningú que el pugui desmentir.
1: Sí, sí.
0: Perfecte, la frase ja està dita. I al cap de la gent queda, ostres, fixa't tu, eh?
1: Aquest pobre home.
0: Que hipòcrites que són els polítics que li donen la raó a les esquenes. Perquè ja està dita.
1: El sopar de Nadal. No, no, tieta, això no ho va dir vostè. Em va dir tot el contrari i ara diu això davant del seu fill per no quedar malament. Quantes vegades ens hem trobat?
0: I lo fort del cas és que està parlant de Cisjordània.
1: Sí, sí, clar.
0: Que Cisjordània és, si recordeu, els tractats de separació que es van fer a partir de l'any 48 i després les guerres successives, Cisjordània és una part que en principi és dels palestins. I ells estan ocupant dia rere dia terrenys dels palestins amb els anomenats colons, que això també el terme ens donaria per una altra secció, i ho explica com si fos una societat
1: sí, sí,
0: feliç,
1: no? Dones
0: una societat meravellosa i tal,
1: gent que condueix,
0: quan li estan fotent les cases i les terres als palestins que viuen allà.
1: És
0: a dir, aquest és Netanyahu, això ens ho podem trobar dia a dia en grans líders que generen el mal i en el nostre costat, i després és un discurs que us l'estalvio perquè està trufat de petits casos d'un senyor que assassinen aquí, un senyor que assassinen allà, és a dir, està posant focus en algun israelià assassinat o no assassinat o que ha entrat, quan realment a l'altre costat hi ha 50.000 gazetís que han estat aniquilats i els altres que encara no tenen casa i que els volen fer fora per construir un gran model immobiliari allà a primera línia de costa.
1: T'he de dir una cosa, avui sabem el que és la realitat de Gaza, no només gràcies als periodistes, als pocs periodistes que han pogut treballar i que molts d'ells han perdut la vida, i sobretot gràcies al testimoni de Raúl Incertis, que és aquest metge que ha estat a Gaza, aquest metge espanyol, i que bé, avui escoltarem, no? És a dir, que d'alguna manera, perquè hem tingut el goig de poder-lo convèncer perquè passi per la ràdio, perquè ens expliqui el contingut i el continent del llibre que acaba de publicar, que és impressionant. És a dir, jo com me l'acabo de llegir, aquest llibre, on ell explica els detalls amb el que arribaven les persones palestines als hospitals, la manera com havien d'operar sense anestèsia.
0: Imagina.
1: I que aquest individu digui que hi ha dones embarassades, que diu pregnant woman, és a dir, fa especial mal en aquest sentit, a mi em sembla absolutament terrible. I a més té un anglès molt deficient.
0: Bueno,
1: que aquesta és una altra cosa.
0: Sí,
1: no,
0: sí,
1: no,
0: sí.
1: Però vull dir, a l'hora de construir la frase, té un anglès que, home, costa d'entendre perquè diu, senyor, no acaba de dir les coses, que jo penso que ho fa expressament, a més, no acaba de dir les coses amb un anglès prou correcte perquè se l'entengui clarament, Lluís.
0: Exacte. I després hi ha una última cosa respecte a això dels relats. Hem vist aquests relats que són mitges veritats, mitges mentides, però que colen. Després hem vist relats que són bàsicament invencions. I el tercer element, que és on basa el seu discurs, és en què fonamentes tot això. Perquè al final tots quan discutim al voltant d'una taula sempre hi ha un element que fonamenta el que nosaltres diem. En el cas de Netanyahu, ell no té cap dubte. Ell ho fonamenta amb l'Antic Testament.
1: Home!
0: L'Antic Testament convertit en un llibre de dret internacional. Escoltem-ho.
1: A veure, escoltem.
2: We weren't then in Judea Samaria.
1: Vull introduir una àrea.
2: The historic homeland of the Jewish people.
1: La història de la gent jueva.
2: We weren't on the Golan Heights.
1: Parlem de Gaza, parlem de Golan.
2: You should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.
1: Parlem dels jueus des de l'època de Moisès, ho diu la Bíblia.
0: Clar.
1: Per favor, senyor,
0: la
1: què diu?
0: La Bíblia entesa com un llibre de dret internacional.
1: Clar.
0: Clar, és que, diguem, aquesta
1: que
0: és la lògica.
1: Que he vist la pel·lícula de Los Diez Mandamentos amb Charlton Heston obrint.
0: Aquesta és la lògica de no entendre, diguem, que la història és evolutiva i que passen moltes coses. És a dir, sí, efectivament, segurament hi havia jueus que vivien als alts del Golan des de temps de Moisès, però d'això fa més de 2.000 anys han passat moltes coses i hem d'entendre que la dinamicitat del món fa que les coses canviïn. Per la mateixa regla de 3, doncs els romans demanarien tot el Mediterrani, o saps el que et vull dir? És a dir, però aquesta és la lògica. Fonamentar tot un relat amb un element que seria segurament ridícul si no fos perquè és un llibre espiritual. No. El seu llibre espiritual li tenim tots veneració, sobretot els que venim d'una educació judeocristiana, i al tenir-li veneració, sembla que el que diu allà, que ho diu només en caràcter espiritual, puguis estendre-ho a altres coses, com són els conflictes i les limitacions de frontera. Això és Netanyahu perquè ens entenguem entre nosaltres.
1: Justificar l'injustificable mentre algú es vol creure l'injustificable, perquè, òbviament, també aquesta zona del món és una zona molt rica des d'un punt de vista de primera matèria, vull dir, Trump té molt clar que quan Gaza ja acabi d'aniquilar-se, que ja està aniquilada del tot, ens ho deia el nostre convidat, bé, doncs, allà fer-hi doncs, un resort, no?, que és el que els americans acostumen a fer.
0: I geopolíticament també és molt interessant.
1: Efectivament.
0: És a dir, que ens trobem amb això.
1: Efectivament. Senyores i senyors, no podem deixar marxar el doctor Pastor sense parlar d'aquests vincles continus amb les persones que no hi són físicament, però que sí ens acompanyen, com els diria jo, moral, anímica i també èticament. I per parlar-ne, aquesta setmana jo he anat a veure Aïda. Aïda. I m'ha semblat absolutament extraordinari. A veure, l'òpera és meravellosa. Podríem dir que l'escenografia de la persona que han triat, aquesta artista iraní, que és bé meravellosa des d'un punt de vista multidisciplinar, potser no seria la millor manera per entendre aquesta Aïda, aquest patiment d'aquesta dona que sacrifica fins al final, no? Però mentre veia Aïda me'n vaig recordar molt de tu, Lluís, perquè al cap i a la fi el que es deixa damunt de la taula en aquesta Aïda és la força dels espectres.
0: Sí, sí.
1: Com ells moren, no vull fer cap spoiler, que han d'anar a veure l'òpera al Liceu.
0: L'espoiler d'Aïda, ara per ara, pots fer-lo. Jo
1: sí, val, bé, doncs al final ell el condemnen per traïdor, per traïdoria. Aïda s'escapa amb el seu pare. Tornem altra vegada a una circumstància geopolítica, perquè el seu pare és el rei dels etíops i, bé, el pare és assassinat i ella ningú sap on és. I la dona amb la que s'ha de casar, el protagonista, que al final té una mica d'ètica i estètica, li diu no, ell ha mort, però Aïda ha sobreviscut. I quan ja amb ell el condemnen a ser enterrat viu, se n'adona que dins de la tomba en la que està enterrat es troba Aïda esperant-lo per morir junts, no? Aquell final és èpic, és històric, és meravellós, però aquells espectres que els acompanyen mentre es moren és d'alguna manera el que és la vida i el que tu sempre expliques, Lluís, en els teus llibres, els que has escrit i el que publicaràs d'aquí poc.
0: És així, és el que dedico també la meva vida com a investigador, és a extendre i a fer que la gent pugui viure amb tranquil·litat comunicacions amb persones mortes del seu voltant que moltes vegades es tenen però no s'expliquen per por a que et prenguin per boig, per por a que et diguin, ostres, el dol t'ha fet veure coses que no són, i senyores, senyors que viuen aquestes experiències, jo treballo perquè les puguem viure amb tranquil·litat i poder explicar. Hi ha un primer pas, que és el que volia explicar avui, perquè hi haurà altres dies que entrarem en altres qüestions, explicarem casos on vostès, si tenen algun cas també, els convidem a que ens els puguin explicar.
1: I tant, 900-454-455.
0: Exacte, si truquen i ens ho deixen, nosaltres els comentarem, els analitzarem i els donarem resposta, perquè part de la secció també va per normalitzar les comunicacions que tenim amb les persones mortes. Oh, és que són al·lucinacions, és que això no és veritat. No sabem si és veritat o no, però sí que sabem que passen. I com que passen, hi ha professors de comunicació com jo que les analitzen. Llavors, avui us volia explicar una primera coseta per fer boca, i és totes aquelles persones que heu vist, que heu escoltat, que heu sentit a la pell, a vegades, que quan us despertàveu heu vist una persona morta a la vostra habitació, el que sigui, això, quan aneu al vostre psicòleg o la gent que està vivint un dol, habitualment la gent que ens acompanya en aquestes coses ens han dit històricament, això no pot ser, Sílvia, si et passa això, talla una mica el vincle amb aquesta persona que va ser tan important en la teva vida, els records queden sempre, estan en tu i tal, però talla els vincles amb aquesta persona perquè el que això et fa que no els tallis és que segueixis veient-te'l, o creus que el veus, o creus que l'escoltes, punt, a part. Això està canviant. Això també està canviant entre els psicòlegs, entre la gent que acompanya el dol. I hi ha una nova teoria, que és el que us volia explicar avui, perquè us doni aquest punt de tranquil·litat d'amb una secció que parlarem d'aquestes coses sense cap tipus de paranormalitat i sense cap tipus de sucar pa en res, a dir, amb normalitat absoluta, que les noves teories de la psicologia aplicades al dol és tot el contrari, és mantingues el vincle amb la persona morta. Mantingues el vincle, mantingues emocionalment aquest vincle, no està físicament, no està materialment amb nosaltres, però mantingues aquest vincle, i això fa que quan tu tinguis aquest tipus d'experiències on tu veus a la persona, es comunica amb tu, a vegades en somnis, a vegades a la vida real, ho puguis veure amb una tranquil·litat que fins ara no es vivia.
1: Escoltin el que ha dit el doctor Pastor. Els hi poso un exemple i amb això acabem. L'altre dia jo anava al Palau de la Música Catalana amb el bon amic Per Burgori, que vam tenir el goig d'assistir a, bé, doncs, la inauguració de la temporada. I, ai, el taxi no venia, no arribava, i no sé per què. Algú, des de dins meu, em va dir: vés en direcció contrària, que el taxi està a l'altra banda. El taxi era a l'altra banda. No tenia cap lògica que el taxi fos a l'altra banda, Lluís, perquè era l'altra banda, l'altre carrer d'on visc. Hi havia allà unes obres i no podia arribar. Per què jo em vaig anar fins allà en lloc de desesperar-me, trucar al servei de taxis? No, perquè algú em va dir que anés cap allà. Això explicat així, potser vostè, oient de Ràdio 4, pensarà: bé, va ser casualitat, va ser la lògica que tots tenim quan hem d'arribar a un lloc i anem tard. No, escoltin, el taxista m'es va esperant a una zona del carrer on mai m'ha esperat cap taxista. Jo prefereixo pensar que les persones que estimo i que no hi són em van guiar cap allà. Com prefereixo pensar que les persones que estimo i que no hi són i que es comuniquen amb mi contínuament em diuen quines són les decisions que estic fent d'una manera correcta i quines són les que estic prenent d'una manera incorrecta. Així doncs, que escoltin això que ha dit el doctor Pastor, que és molt interessant, la nova tendència entre els psicòlegs que ajuden a la gent en dol per tal que no es neguin aquestes experiències, la teoria dels vincles continus que han de continuar, Lluís.
0: És així.
1: I que en aquest programa en parlarem. Perfecte. Estimat, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, com sempre.
1: Ves a veure Aïda.
0: Molt bon cap de setmana, ho faré.
1: T'agradarà molt.
0: M'encanta, Ida.
1: Hi ha espectres,
0: sempre,
1: que són els nostres amics.
0: Estan al voltant.
1: Més que els vius, potser.
0: A vegades sí.
1: Oi que sí? Sí. Vinga, seguim en directe a Ràdio 4 i al 104 Dies. Som-hi.

0: majestuosa Aïda. No s'ho poden arribar ni imaginar. És meravellosa. La senyora Netrebko, que és potent en ella mateixa, i tot un planter de grans cantants, el cor del Liceu, que està magnífic, i l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, que ofereix una execució musical absolutament sublima. Així doncs que, si poden, no deixin escapar la possibilitat de veure Aïda, de Verdi, òbviament, al Gran Teatre del Liceu. 30 segons només i arribarem al punt just de les 10 del matí, en punt, com sempre, a aquella hora arribarà la informació, posarem el comptador a zero, i després de les notícies hi tornem. I hi tornem amb Santiago Tarín, el prestigiós periodista d'investigació especialitzat en successos, que sempre ens explica els crims d'ahir, que desgraciadament tenen una contraprestació en els crims que ara formen part de les primeres planes dels diaris i dels titulars d'aquesta casa. Vinga, butlletí informatiu de les 10. Fins ara mateix.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia, són les 10. La negativa del Congrés dels Diputats a aprovar els dos decrets de l'habitatge impulsats pel govern central sacseja el tauler polític. Seguim pendents de la possible decisió del president Pedro Sánchez sobre un possible avançament electoral. Sánchez ha obert, recordem, aquest cap de setmana un període de reflexió mentre continuen les reaccions als partits. En declaracions a Ràdio 5, la portaveu adjunta de Sumar, Aina Vidal, aposta per donar una nova oportunitat a la tramitació parlamentària dels decrets abans de plantejar una nova cita electoral.
3: Creo que tendrían que volver a llevar los decretos y al menos mantener la protección hacia las familias y a la ciudadanía de este país.
2: Paraules des del programa Parlamento de Ràdio 5, on el diputat de Vox, José María Figaredo, insisteix que l'impuls dels decrets només ha servit per amagar les crisis internes de l'executiu Sánchez.
4: Este gobierno lo que quería era tapar la crisis en la que está envuelto, la crisis migratoria, la crisis económica, en definitiva, esconder todas las vergüenzas que tiene que tapar.
2: Amb tot, arrenca un cap de setmana marcat per les protestes en decenes de ciutats espanyoles per la situació de l'habitatge. En total s'esperen una cinquantena a tota Espanya. El sindicat de llogateres espera una gran mobilització ciutadana que serveixi d'avançar-la per una vaga general. Assegura, de fet, que ja estan en converses amb els sindicats per tirar-la endavant. Mentrestant, la Generalitat preveu impulsar l'any 2027 la primera convocatòria d'ajuts a la compra conjunta d'habitatge protegit destinat a persones majors de 40 anys. L'executiu estima que podria permetre la compra de més de 2.000 pisos. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat assumiria entre el 50 i 60% del cost de l'habitatge en funció de l'edat del comprador, amb una vigència d'entre 50, entre 40 i 50 anys. Un cop finalitzat aquest termini, els beneficiaris o bé els seus hereus poden escollir si compra la part que correspon a l'administració. En cas de no fer-ho, tornaria a formar part del parc públic, com detalla Sílvia Pané, que portaveu.
5: M'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
2: I encara sobre habitatge, Catalunya sol·licitarà a partir d'avui un certificat de presència o absència d'amiant a les operacions de compra-venda i lloguer d'immobles, segons ha informat el Col·legi Notarial de Catalunya. El certificat serà exigible en immobles anteriors a l'any 2002, moment en què es va prohibir la comercialització de qualsevol tipus de material amb amiant. Si el document confirma la presència d'aquesta substància a l'immoble, haurà d'indicar com a mínim l'estat de conservació dels materials que el contenen i el risc que pugui suposar per a les persones. Ens situem ara a La Rioja. 11 persones han resultat ferides arran d'un esfondrament a un bar aquesta matinada. 6 d'elles han estat traslladades a l'hospital. La Guàrdia Civil ha rebut un avís passades les 5 de la matinada d'una trentena de persones atrapades en un establiment de Vicente de la Sonsierra. Segons les primeres investigacions, l'accident hauria estat provocat pel col·lapse del terra que hauria causat posteriorment l'esfondrament parcial del sostre del local. Els bombers estan fent tasques d'apuntalament. I a la localitat de Madrigueres, Albacete, es troba en fase d'emergència arran la riuada que ha inundat la localitat. La pitjor conseqüència ha estat la mort d'una dona de 102 anys al seu domicili. El temporal ha descarregat 142 litres per metre quadrat i ha obligat a desplegar un ampli dispositiu per atendre un centenar d'incidències, entre elles el rescat d'unes 90 persones. A aquesta hora, veïns de la localitat i de municipis del voltant ajuden a les tasques de neteja de carrers i retirada de runa, entre ells Leandro, que ha explicat a Televisió Espanyola com es va iniciar l'emergència.
6: Cuando se colapsaron los desagües y demás, empezó a subir el nivel, entonces creció tanto que empezó a hacer tapones y arrastrar los coches, y allá es donde vino el desastre, a eso de las 8:30 por ahí.
2: Albacete s'ha endut aquesta nit la pitjor part del temporal de pluges, tot i que seran menys intenses al conjunt d'Espanya. S'esperen avisos taronges, especialment al litoral, al Pirineu Balears i a la província de Jaén. A Catalunya hi ha avisos a tot el litoral, al Vallès, al Gironès i especialment a les Terres de l'Ebre. Protecció Civil manté la recomanació d'extremar les precaucions en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure. Imma Soler, sotsdirectora.
7: Pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada, i per aquest motiu doncs, tothom ara, al sortir a fora, al veure els seus espais, doncs, que s'assegurin que no es posen en cap lloc amb dificultat, perquè hem d'anar veient també quines incidències doncs, han pogut haver en el territori i cal estar alerta d'aquest tema.
2: I repassem en aquest punt la previsió del temps per les properes hores des de la EMET. Jordi Oriós, bon dia.
8: Bon dia. Avui s'espera que continuï el temps inestable i les pluges a Catalunya amb probabilitat de ruixats localment forts o molt forts i acompanyats de tempesta i calamarsa, especialment al Pirineu, a la serralada transversal i als litorals de Girona, Barcelona i Tarragona. Les pluges més fortes poden donar-se novament al terç sud, al litoral sud de Tarragona, amb perill important per acumulats de 50 litres per metre quadrat en una hora. Atenció a l'entorn del Delta de l'Ebre perquè no es descarta que siguin localment persistents. Precaució, especialment d'aquelles zones on ja s'han donat acumulats importants per perill d'inundacions sobtades. L'episodi de temps advers pot estendre's durant el cap de setmana com a mínim fins demà diumenge, que també plourà de forma generalitzada. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes pugen al sud-oest, baixen al terç oriental, a la resta sense canvis. S'esperen màximes de 26 graus a Girona i Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona. Com diguem, la inestabilitat roman durant el cap de setmana, podrà estendre's també durant els primers dies de la setmana que ve amb menys intensitat previsiblement. És una informació d'EMET.
2: Doncs amb la previsió del temps acabem continuant informats en aquesta sintonia en 55 minuts i al web rtv.cat.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.
9: I amb Albert Vaques, i amb Julio Leal, i amb Mònica Pavón, i amb Luis Mimendizábal, i amb tots vostès que sabem que són a l'altra banda. 900-454-455. Si arriben avui, els hem de renyar dolça i tendrament, perquè aquesta nova etapa del Som 4 Dies, programa històric d'aquesta casa, avui és el programa número 777, poca broma, comença fa una hora a les 9:05. Estem contents, estem exultants, estem exaltats, i estem una mica excitats. Avui que ve Helena Crespi, la nostra sexòloga, em permeti aquesta llicència. Per què? Doncs perquè demà ens n'anem cap a Tarragona. Fem el programa en directe des d'aquesta ciutat, des de la ciutat que és el balcó del Mediterrani. És curiós i sembla un acudit, eh? Sílvia Tarragona, perdonin que anomeni el meu nom, des del Tarraco Arena, a la ciutat de Tarragona. Sembla que estiguem buscant el més difícil encara, i és el que fem sempre. Per què? Doncs perquè nosaltres estem d'aniversari. 50 anys de Ràdio 4, 5 dècades i 3, és a dir, 30 anys del concurs casteller, i que en aquest cas demà celebra la ciutat de Tarragona. Serem allà tot un planter de professionals amb moltes veus diferents per narrar-los el que hi haurà i el que veurem, amb Laura Monill, amb Judit Huerta i amb tots els professionals
0: aquesta casa, que estem il·lusionats, agraïts i sobretot esperançats que vostès siguin a l'altra banda per seguir aquest moment èpic, històric i, a més, que forma part de la identitat del nostre país. Els castells, les enxanetes, el folre, les manilles, totes aquelles circumstàncies, aquell argot que els explicarà fantàsticament bé la Laura Monill. Ara, però, hem de comptar amb el que tenim en aquests moments. Demà serà demà i ara ja entra per la porta de l'estudi Santiago Tarín i els seus crims d'ahir. Es queden? Vinga, va, som-hi. I ja saben, perquè ens ho noten el to de veu, eh? Perquè els que escolten el Són 4 dies i sintonitzen Ràdio 4, i bé, són d'aquells que prefereixen informar-se, com no pot ser d'una altra manera, pel rigor d'aquesta casa, que ja està d'aniversari 5 dècades, 50 anys, saben que estem exaltats i excitats, perquè demà no serem a RAC 127, demà serem a Tarragona, fent el programa especial en aquesta jornada castellera que ens omplirà el cor de joia. Perquè veure aquest monument humà i tan identitari de Catalunya serà alguna cosa que serà un goig, de debò, retransmetre al costat de la Laura Monill, de la Judit Huerta i de tots els convidats que passaran per al set de Ràdio 4. Mirin, si aquest fos un programa normal, tenint en compte que tenim aquí el rei del mambo amb tot el que té a veure amb la informació judicial, de tribunals, doncs tenint en compte que tenim aquí en Santiago Tarín cada dues setmanes, el més normal és que jo li preguntés detalls sobre el cas Andic, o sobre l'últim cas aquest que a mi em té fascinada, de, desgraciadament, aquest arquitecte que va perdre la vida i la seva parella, que ha estat, bé, doncs, presumptament relacionada amb aquest fet, i dic presumptament perquè no hi ha cap prova de que tingui cap relació amb la mort d'aquest arquitecte, però que s'hi ha hagut de passar pel jutge i que està en llibertat provisional després d'haver abonat 80.000 euros de fiança. És a dir, el més normal seria parlar d'aquests temes. Però no es pensin vostès que el mal és alguna cosa nova. No, el mal fa molts anys que es va inventar. I el mestre Tarín l'ha explicat i avui ens vol parlar d'un senyor que es diu Manuel Delgado i que no és l'antropòleg, que per cert d'aquí unes setmanes ens vindrà a veure, sinó que és un dels assassins més cruels de la història dels tribunals que es fan i es desfan. Sí, sí. Mestre Tarín, bon dia.
10: Bon dia i bona hora.
0: Estem fascinats amb el tema Andic i amb el tema del senyor arquitecte que desgraciadament ha mort, va morir el Nadal passat, eh? Estem fascinats, però no tractarem aquest tema.
10: No.
0: Però estem fascinats.
10: D'aquí uns anys el tractarem, no?
0: Oi que sí?
10: Ah, home, ja que deixa que la cosa se senti, perquè ara...
0: Ara és parlar per parlar.
10: Jo veig una mica d'espectacle amb tots aquests temes, no?
0: Una mica sí, una mica sí. Però sí, és veritat que d'aquí uns anys es parlaran d'aquests casos que l'altre dia llegia en un article al País, que passen en un staff i en una circumstància de classe molt concreta de Catalunya, no? Perquè aquestes dues persones que han mort eren persones que no només eren rellevants per la seva professió, sinó que a més eren persones amb una convocatòria econòmica molt elevada, no?
10: Sí, és veritat que ha donat aquesta coincidència en molt poc temps, no? Però els rics també es moren, eh?
0: I també en lloren, eh? I també en lloren.
10: Ui, i també els maten, eh?
0: Sí,
10: perquè
0: sí.
10: Al llarg de la crònica negra no és el primer ni serà l'últim.
0: No.
10: O sigui que això és molt... No entén de capes socials, el crim.
0: No entén ni de capes socials, ni entén tampoc de gènere, ni entén d'edats.
10: De res.
0: Per exemple, el cas de Manuel Delgado no és el cas precisament d'un assassí que visqués en una situació econòmica privilegiada.
10: No, però mira, posem-se amb antecedents, perquè ja que entendre una mica l'assumpte, perquè és tan sorprenent, no? Estem a l'any 1971.
0: Poca broma,
10: ja, jo estic convençut que la major part dels companys de l'equip d'aquí ni havien nascut.
0: Jo sí, en Luis mi també, en Julio també, i la Mònica crec que també. És que aquí tots som sèniors,
10: ja,
0: una mica.
10: Bueno, jo és que soc molt sènior, llavors us veig a tots molts nanos. Però estem parlant de l'any 71, a Espanya. O sigui, Franco viu i encara mana, està començant a arribar el turisme... Tenim la sisena flota al port, la senyora Francis a la ràdio, donant aquells consells tan estupendos.
11: I tan feministes.
10: I tan feministes. I tenim aquesta Espanya que és catòlica d'una grande y libre, no?
11: Mm-hmm.
10: Tenim una publicació que fa molta fortuna, que es diu El Caso, no?, que reprodueix crims. Però són crims pels dos grans motius, no? O pels diners o pel sexe. Vull dir, el crim famós passional o totes aquestes coses. Però no hi ha aquesta criminalitat que nosaltres veiem ja en uns altres països com els Estats Units, no? On poc abans, fa dos anys abans del que anem a parlar, doncs un senyor que es deia Charles Manson va entrar en una casa i va matar un munt de gent, entre ells a Sharon Tate, la dona del Roman Polanski.
11: Sí,
10: no?
11: Senyor, que estava embarassada, més a més.
10: Estava embarassada. Vull dir que teníem una criminalitat pròpia, tan cutre com era el país del moment, no? Llavors ens hem de posar en situació comissaria del Puerto de Santa Maria, any 1971. Tenen detingut un noi de 28 anys, aspecte molt humil, amb poca efectivitat social, un tio així com molt parat, no, diríem. I li estan preguntant per una noia que ha desaparegut, una noia que tenia els problemes psíquics, que l'estàvem buscant, i a través d'un testimoni van arribar amb aquest noi. I llavors es produeix una escena d'aquestes que a mi em fan tanta gràcia perquè les he vist a les pel·lícules, però és que estan a la vida real, no? Quan el policia, que no aconsegueix que el xaval aquell digui res, el menysprea. I li diu, bueno, vamos a dejarlo porque tú eres un panoli y tú eres incapaz de hacer esto. I el tio se'l queda mirant i li diu, pues la he matado yo, a ella y a 47 más.
11: ¿47?
10: Sí, de cop. I aquí comença aquesta història de Manuel Delgado Villegas, alias El Arropiero, jo crec que és l'assassí en sèrie més gran de la història d'Espanya, no hi ha hagut un altre igual.
11: 47 persones, 47 és una barbaritat. 47
10: persones. De les quals, dels 47, la investigació que es va fer, que parlarem d'ella, creu que 22 sí que són atribuïbles amb ell, i altres no els pot demostrar de cap manera, no? Qui és aquest nano? Manuel Delgado Villegas és un noi que neix a Sevilla el 25 de gener del 43, amb una família molt humil. El pare era conegut allà perquè venia a Rob, que és un... feia uns carmelos amb una mena de dolç de fruites, com figues i tal, no? I d'aquí li ve amb ell el sobrenom de El Arropiero. Un noi d'un metro 70, que per aquella època
11: era alt,
10: fort, amb un cabell molt negre, i ja de nano ja va mostrar maneres. Era del que avui en dia ja estaria al col·legi, ja li hauríem posat tres o quatre psicòlegs, no?, perquè pedrejava els mestres, posava obstacles a les vies del tren, o va cremar diverses cases d'aquestes que es fan al camp perquè la gent pugui tenir les eines, no?
11: És a dir, que ell ja tenia un perfil psicològic,
10: sí, tenia
11: complicat.
10: Manera, sí.
11: Però fixa't, això que acabes de dir ara em recorda molt aquella pel·lícula meravellosa de Campanella, El secreto de tus ojos, sí. Ricardo Darín, que és meravellosa aquella pel·lícula. Quan al final, malgrat ell s'escapa, i no farem un spoiler per si vostès no han vist la pel·lícula, que l'han de veure.
10: A mi em va deixar molt mal cos, eh?
11: A mi també. Arriba un moment que un policia li diu... i a més ho fa també Ricardo Darín, el paper de Ricardo Darín, com pot ser que tu hagis pogut matar aquesta dona? Aquesta dona era massa dona per tu, no? Aquesta dona era impossible que s'hagués fixat en un home com tu. I en aquell moment és quan el assassí es revela i diu, he estat jo. És a dir, això que has explicat és molt interessant, Santi, perquè és transportable i portable totalment a la vida real. Quan algú que té superba sent la seva capacitat marmada per un segon, és quan aquest diu la veritat.
10: Aquest,
11: no?
10: És un truc policial que fan servir molt, perquè pensa que el delinqüent és un personatge molt cregut i pensa que és superior als altres i té aquesta supèrbia de dir, bueno, escolta, jo sóc qui sóc, tu ojo amb mi, no? I així s'han aconseguit confessions històriques en alguns casos que són part de la història negra d'Espanya, com el famós aquell del... com es deia? El que va esquarterar un ric pel qual treballava, el va ficar en un baúl i el va enviar a Madrid en tren.
11: Ah, molt bé.
10: Ricardito. El famós Ricardito. Bueno, és una cosa que es fa servir molt. Però ja que parles de perfils psicològics, ara tinc que prendre aire, perquè amb els anys sí que es va fer un estudi d'aquest personatge i t'he de dir totes les característiques que tenia.
11: Vinga, va, som-hi. Agafin paper i llapis 1 i 2 no. Del Són 4 dies.
10: Sí, això és com l'1, 2, 3, eh?
11: A veure.
10: Aviam qui les pot repetir.
11: A veure.
10: Bisexual, anespèrmic, que vol dir que no eiaculava, megalòman, necròfil, fumador compulsiu, alcohòlic, analfabet, dislèxic, brots esquizofrènics i amb brots epilèptics. I que, a més, tenia una peculiaritat molt especial, que és que tenia un triple cromosoma X, Y, Y. Ja saps que dones i homes tenen només dos cromosomes. Uh-huh. Aquest en tenia tres. Durant una època es va pensar que aquest triple cromosoma era un indicador de que el personatge era violent. Això està descartat avui en dia.
11: Però fixa't, com els anàlisis psicològics es feien com si ser bisexual hagués, en aquell moment, per ells, que una persona fos bisexual era que ja tenia unes tendències homicides, quan això ara seria impensable que es digués així.
10: No era tant això, sinó que per descriure el personatge, perquè quan el van començar a tractar,
11: sí,
10: era tal quantitat de coses que van veure que les van reflexar en una sèrie d'informes, no? Les tendències i les situacions, perquè ell és veritat que era esquizofrènic, que bueno, tenia deliris, en fi, era una cosa absolutament tremenda. Bueno, què passa? Que quan aquest home confessa 48 assassinats, ningú sap què fer amb ell. Perquè no és com ara que hi ha un tribunal supracomunitari, que és l'Audiència Nacional. No hi ha ningú mecanisme judicial ni policial en aquell moment per fer-se càrrec d'un personatge com aquest. Total, que el porten a Madrid, la policia diu, els caps policials diuen, mira, com que ha agafat confiança amb aquests del Puerto de Santa Maria, que continuïn la investigació amb ell, perquè amb ells parlarà. I què fan? El Tribunal Suprem, perquè no hi ha ningú jutjat que pugui fer-se cas d'aquest assumpte, nomena un jutge especial i un fiscal per averiguar tots els crims de la Ruppiero. I així ens comença una de les situacions més estrambòtiques que jo he vist a la vida, que és una mena de torner per tota Espanya, on ell va assenyalant a qui vaig matar, a qui ho vaig fer, a qui era el mort, no sé què, i amb aquests policies i amb el jutge i el fiscal. Total, que... tot el que ell va explicant es va reflexant en un sumari, i mira com era el personatge, que el sumari el portava ell amb una maleta, mai el va llançar, mai va fer res, no va intentar fugir mai de la policia.
11: És a dir, que ell se sentia una mica com el protagonista.
10: Clar, era protagonista de la pel·lícula.
11: Efectivament.
10: Fixa't quin tipus més estrany, que ell tenia un ídol cinematogràfic, no t'ho podries ni imaginar.
11: Cari Gran.
10: No, Cantinflas. I es deixa un bigoti com Cantinflas.
11: Déu del cel.
10: I amb aquest bigoti com Cantinflas, portant aquesta maleta, no anava ni emmanillat, portant aquesta maleta, viatja per tota Espanya amb els policies i el jutge, reconstruint tots els crims. I només es queixava perquè... una cosa que sí que feia era que mangava les propines als restaurants. Això feia molt de riure als policies. Quan el tio veia la propina, se la quedava. L'únic que es queixa és perquè els policies i el jutge dormen en un hotel, i naturalment ells quan arriben a una ciutat o un poble, el primer que fan per anar-lo a dormir és deixar-lo en un calabós, perquè si no, no tenien, ja ni tenien por d'aquest personatge, no? Fixa't com era, de megalòman, que l'única vegada que es va enfadar una mica va ser perquè estaven conduint per una carretera i escolten per la ràdio que a Mèxic han detingut un assassí en sèrie que tenia no sé quants, ara no me'n recordo, quants assassinats, que eren més que els que havia confessat ell. I el tio s'enfada...
11: Perquè ell en tenia menys.
10: I diu, per què no em deixeu lliure 3 mesos? I així jo superarem aquest tio i després torno.
11: Escolta, i això que és fascinant, el fascinant el que estàs explicant, perquè clar, jo també penso que per aquest fiscal, aquest jutge i aquests policies que feien la tournée amb la Ruppiero... Home, havia de ser difícil no traspassar la quarta paret. És a dir, malgrat aquest senyor hagués estat un assassí en sèrie, i es deixés el bigoti com Cantinflas, com s'ho feien per prendre distància? Perquè, clar...
10: La relació entre policies i delinqüents a vegades és molt curiosa, eh?
11: Ja.
10: Es crea una mena d'intimitat que nosaltres no podem entendre i hi ha un cert... Ara, amb tot el que està passant ara, això ja no passa tant, perquè amb totes les màfies del narcotràfic i els sicaris, això ja no acostuma a passar, no? Però jo ho he vist, una certa intimitat entre policies i delinqüents, on es crea una relació de confiança i hi ha un cert pacte, no? Si tu no et passes de la línia...
11: Jo tampoc.
10: Jo tampoc em passaré.
11: Escoltin, es va passar molt a la Ropiero, però al final de tot, després d'aquesta tornea que el va portar per tot arreu, perquè aquest senyor matava tot arreu, què va passar amb ell?
10: Bueno, la tornea hi ha una cosa que vull explicar, perquè és que és molt interessant i a més es pot veure a YouTube. De la Ropiero, cosa que ja a vegades no entenc, amb tot el que tenim, que la indústria cinematogràfica no hagi tret més profit.
11: Què estava pensant? No? Per què no ha fet una pel·lícula sobre la Ropiero?
10: Hi ha un documental extraordinari del Carles Balaguer, tristament desaparegut per mi molt abans de temps, de l'any 2008, que jo l'he vist, i que es diu A Ropiero, el vagabundo de la muerte, on està, bueno, les declaracions de tots els policies i d'altres personatges que van tractar amb ell, i estan totes les fotos i les imatges d'aquesta tournée per tot Espanya, de, com si fossin un grup d'amics. Anaven tots al mateix cotxe, anaven tranquil·lament, anaven a menjar a bons restaurants, i llavors el tio anava i deia, pues jo aquí maté a este, maté a l'altre, lo hice así y tal, i llavors pues, era un transhumant. Era un tio que no tenia un lloc, per això ningú sabia el que havia passat, perquè ja va matar un tio Chinchón.
11: Chinchón és Madrid, molt a prop de Madrid.
10: Sí, i un altre al Garraf, i un altre no sé on.
11: Però les motivacions per matar...
10: No hi ha motivació.
11: Ja.
10: Aquest és una cosa que a vegades ho hem parlat fora de micro, no? Lo del mal, no?
11: Sí, la banalitat del mal.
10: Hi ha vegades que el mal no té una explicació i és quan costa més de pair. Perquè si ha passat per alguna cosa, pues, no, tu pots d'alguna manera fer un dol, però si ha passat perquè sí, és molt complicat. El primer crim que ell comet és el Garraf. Va passejant per la platja, ve un home que està dormint, que era un cuiner que havia sortit de treballar i estava descansant, i el va matar perquè sí, per robar-li alguna cosa. Per cert, m'he oblidat de dir-te una cosa de la seva infantesa. Amb totes aquestes condicions que ja t'havia dit, ell de nano, la família l'envia a Mataró a viure una temporada amb una àvia, i als 14-15 anys ell comença a baixar a Barcelona, es relaciona amb el món de l'ampa del xin a Barcelona, es converteix en xapero, i ven sang. Als 18 anys se'n va a la legió, on aprèn a fer servir les armes i a donar un cop que es diu el cop del legionari, que és a la gola, i ja tenia que ser molt particular perquè no el volen ni a la legió, l'acaben expulsant.
11: Déu-n'hi-do.
10: O sigui, allò com aquell xiste, no? De la mort que li diu a un tio que està en lleig, diu, mira, amigos sí, però novios no, no? I a la Ropiero el van acabar fer fora de la presó. Bueno, ell, la primera vegada que mata és l'any 64, aquí al Garraf. Després ja ell explica una registra de crims tremendos. La noia a la que confessa que ha matat el Puerto Santa Maria confessa que l'ha escanyat i que torna a on l'ha enterrat per mantenir relacions sexuals amb el cadàver.
11: Per favor.
10: Hi ha un cas que és emblemàtic que passa a Eivissa. Ja estem parlant Chinchón, Garraf, Eivissa.
11: Aquest senyor és Miguel Estrogoff,
10: I anirem a més, Ell està passejant per Eivissa i veu una casa de camp i veu que hi ha una noia dormint, entra i la mata, perquè sí, i se'n va. La policia investiga i troba que aquesta noia havia estat a Eivissa l'any 71, i ja començava a ser 71, 60, finals de 60-70, ja començava a ser emblemàtica, no?, de festa i tal. Era, bueno, una parella de nanos d'Estats Units, els dos eren d'Estats Units, que es lien, se'n van a una casa de camp, ell se'n va abans, total que detenen el nano aquest. El nano aquest, que estava casat a Estats Units, passa un any i mig a la presó fins que queda aclarit que va ser la Ropiero. I una de les coses que fa veure els investigadors que el tio no s'ha inventat és que quan arriben a la casa diu, aquest no era el coixí on dormia. queden, com? No, no, no, aquest no és el coixí on estava la noia aquesta. I efectivament havien canviat el coixí, l'havien pujat a una...
11: unes golfes.
10: A unes golfes, i el tio, i ara si el tombeu, veureu que vaig fer una creu, i efectivament. El noi d'Estats Units va quedar lliure, i ell es va atribuir aquest crim com uns altres. Per exemple, a Mataró, un dia es creu amb una senyora gran, de bones a primeres li diu que si vol mantenir relacions sexuals, la senyora li diu que no, la mata, i com a la del Porto Santa Maria la porta a un paratge i de tant en tant torna, no?
11: Déu del cel, però imaginin vostès...
10: caure en mans d'un personatge així.
11: Clar, però jo que sóc, com diria un bon amic meu, una mica com Santa Teresa de Jesús, que és el meu model a seguir, sempre intento pensar per què algú és capaç de fer això, no? Independentment dels trastorns mentals i de la circumstància que... Quin horror! Santi, gairebé estem fora de temps, però explica'ns, sisplau, com va acabar el Romero.
10: Mira, va acabar d'una manera molt, molt tremenda, perquè ell... ningú sap què fer amb aquest home, l'envien a Barcelona, ingressa a la presó Model, i el sumari va parar un jutjat d'instrucció on es perd, i està anys perdut. Llavors un funcionari de la presó truca a un fiscal que es deia Alejandro del Toro i li diu: senyor fiscal, aquí tinc un pres que no té causa, no sabem per què està aquí. Total, que aquest home es comença a indagar, li demana un advocat que es faci càrrec, que es deia Juan Antonio Roqueta, un gran amic meu, troben el sumari i després d'unes certes peripècies, perquè ningú sap qui l'ha de jutjar...
11: Tot plegat és una pel·lícula.
10: Una pel·lícula, clar, ja estem en un moment que ja estem en democràcia, les lleis han canviat, va a favor del pres, i clar, es donen compte que aquest tio pot quedar en llibertat. Però si queda en llibertat, hi ha un informe que diu: agafeu-vos els pantalons, perquè com aquest quedi lliure, llavors ho tornarà a fer, no? Llavors dictaminen que ingressi en un psiquiàtric, i va passant per psiquiàtrics, li donen electroxocs, fins que acaba a Santa Coloma, un centre de Santa Coloma, on va morir el 2 de febrer del 98 amb 55 anys per una insuficiència respiratòria. I per acabar, perquè aquesta jo crec que és l'única part poètica que té aquest assumpte, una companya vostra a televisió fa anys, que es diu Teresa Grey, li va fer una entrevista extraordinària, que jo l'he vist també a la web, a la Ropiero, on a part dels seus deliris, ella acaba l'entrevista dient el següent: tot el que estem vivint és un somni sobre un malson, i quan acabi el somni serem cendres. I aquesta era la filosofia de vida de la Ropiero, i el més curiós és que ell el van incinerar.
11: Però fixa't que el que diu... perquè ho diu un senyor que era un assassí en sèrie, però ho llegim en un altre tipus de text i direm: uau, quin cap i quina filosofia, no? Doncs escolti'm, tots som cendres i ell el van incinerar. Santiago Tarín, gràcies.
10: A vosaltres.
11: Fins aquí 15 dies. Quina meravella. Jo no sé per què ningú no fa una pel·lícula sobre la Ropiero.
10: O de tantes altres.
11: O de tantes altres. Tenen material, i a més de Televisió Espanyola, aquesta entrevista tan interessant que va veure en Santi. Gràcies, Santi.
10: A vosaltres.
11: Seguim.
10: Adéu.
12: Ràdio 4.
11: Dos quarts i gairebé dos minuts d'11 del matí, en directe als 104 dies a Ràdio 4, contents i feliços, perquè ara mateix estic veient l'Albert Vacas, el Julio Leal, la Mònica Pavón, en Luis Mendizábal, però demà, atenció, veuré l'Enric Martí, compartirem taula amb la Laura Monill, veurem de lluny la Judit Huerta i sobretot disfrutarem de les 6.000 persones, no s'ho perdin, que formaran part d'aquest 30è aniversari del concurs de Colles Castellers que es celebra a Tarragona. Sí, no és un acudit, servidora de vostès, ja saben el meu nom, Sílvia Tarragona, se'n va a la Tarraco Arena a fer un programa des de Tarragona. El meu somni, a la fi, algú ho ha entès i me'l deixen posar en pràctica. Així doncs que demà els esperem allà i estem molt contents. Però, mirin, no ens avancem tant, perquè els periodistes són molt pesats. Semblem a vegades també evidents, perquè volem saber què és el que succeirà d'aquí unes hores. Fem-ho a l'inrevés. Com dèiem ahir...

0: Així de senzill era aleshores estimar, no com ara, que és més complicat. Per cert, avui he llegit al diari El País que les apps de cites hi ha malament rai i que ja ningú vol lligar amb ningú a través de la intel·ligència artificial, o en aquest cas a través d'una aplicació. Abans era molt més fàcil. Noia s'enamorava de noia, noi s'enamorava de noi s'enamorava de noia o noia s'enamorava de noi i li deia, será porque te amo. Tot era molt fàcil. Per aquesta raó i perquè ja tenim una edat, Sergi Mas i servidora de vostès hem arribat a la conclusió de que ja n'hi ha prou. Sergi Mas, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Sílvia. Gran promoció. Tarragona a Tarragona. M'encanta.
0: Tarragona elevada a l'enèsima potència. És a dir,
1: sí,
0: els oients d'aquesta casa que fa 28 anys... No, 28 no, perdó. 27 anys que em suporten i aguanten, demà Vinga. Serà, vaja, com els diria jo, com una història inacabable, com la Never Ending Story de Tarragona a Tarragona, des de la Tarraco Arena, veient com sona Tarragona al bategà del món casteller. Però això serà demà. A veure, sí. Mas...
1: Digui.
0: Será porque te amo va ser una de les propostes que ens va fer un oient del nostre programa des de la Corunya, que va escoltar aquesta cançó de Ricky e Poveri, i així volíem començar avui la teva secció, el nostre moment més divertit de la setmana, que és aquest Ja n'hi ha prou, estimat. Aquesta cançó és per arrambar o no, Mas?
1: Depèn, això depèn de cadascun, depèn de l'hora, depèn de la situació... Està molt bé. Clar, el Será perquè t'hi amo, aviam, l'origen és de l'any 81, que van presentar un grup que es diu Ricky e Poveri, Rics i Pobres.
0: Una mica...
1: podia ser perfectament el títol d'una telenovela de Venezuela. Ricos y Pobres, per exemple.
0: Ricos y Pobres, que viven arriba i abajo. Se'n recorden vostès del Up and Down, de l'Upstairs and Downstairs, una gran sèrie britànica i que, a més, a les telenovel·les, els col·laborats venezolans, poca broma, tenen un domini de l'idioma espanyol que ja ens agradaria molts a nosaltres. Així, doncs, que poca broma. Bé, Ricky e Poveri fan aquest Será porque te amo i trenquen absolutament la pana, estimat. Però per què ens agrada aquesta cançó a tu i a mi, que ja tenim una edat i que combinem el gust, exacte, Odos, el gust per aquestes cançons amb altres cançons molt més modernes?
1: Primer, perquè ha esdevingut un himne, Sílvia, un himne. És a dir, el Será porque te amo, des de fa tan poc tant, no fa tant, s'ha establert amb una mena de banda sonora de casaments...
0: Què dius?
1: On els convidats, quan arriben moments concrets, és a dir, comentàvem la setmana passada, la parella que s'acaba de casar, ai, s'ha de repensar això, família, s'ha de repensar bé...
0: No doncs... siguis així, que escolten, a veure, casar-se està bé, enamorar-se està bé, el que passa que potser sí que després fa una mica de basarda quan un ja té una certa experiència i diu, total pa eso, però escoltin, de moment, mentre tenim la il·lusió i l'alegria, doncs que es casin, tu.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Digo jo, no sé.
1: Jo crec que últimament rebre una invitació per un casament, per mi és una... vaig a ser elegant. No és una gran notícia.
0: Per què? Home, perquè t'has de comprar el trajo...
1: Bueno...
0: és una mica pesat, tot això.
1: La despesa econòmica i després...
0: Ja.
1: Aquella reflexió habitual que és... Què puc fer com a mínim perquè pagui el menú? Dues preguntes. Una, hi ha llista de noces?
0: No.
1: Aleshores és...
0: Ja no es porta.
1: Transferència o bísum.
0: Fatal, perquè no saps mai què donar, què pagar, quedes malament. Si ofereixes poca quantitat, sembla que siguis un usures. I si en dones moltes, sembla que siguis el listo de la boda. No és fatal tot això, és fatal.
1: Sí. Per això, jo tinc alguns amics que han trucat directament als nuvis, a una de les dues persones de la parella, i dius, escolta, què us cuesta el menú?
0: No
1: pot ser una mica drapaire, però és, com a mínim per fer un regal que digui, ostres, el menú costa 100 euros i ens ha donat 75. Quina rata, no el convidis més. Bueno, no el convidarà més perquè en principi no es tornaran a casar. En principi.
0: Perdona una cosa, Sergi, has dit una cosa que m'interessa molt. El concepte rata. Existeix també el concepte rata de dos pates. Recorda la gran Paquita, la del barrio, que tenia una cançó brutal que es deia Rata de dos pates, te estoy hablando a ti. Per què ningú utilitza ja la paraula rata? I a més no ho diuen amb força, és a dir, eres una rata! És que la paraula rata, quan tu la dius ben dita, és una de les ofenses més grans que li pot ser una persona, perdona.
1: Sona molt bé, però convindràs amb mi, Sílvia, que sempre es diu quan no està l'acusat o l'acusada.
0: Ah, no, clar, ningú té bemols per dir-ho.
1: Per exemple, estàs parlant amb una persona d'una tercera que s'ha portat, tu creus, de forma no adequada, i acabes dient, serà un rata, un rata. Li acaba, però no a la cara.
0: No, mai.
1: No li dius mai a la cara, mai. Per respecte, perquè fa de mal quedar. Escolta, ets una mica rata, eh? T'has gastat 50 euros i el menú sabies perfectament que era de 140. No es diu, però es pensa.
0: Però la paraula rata és una paraula que jo penso que s'ha de recuperar. Ricky e Poveri, queda clar que en aquella època, i encara ara suposo si hi ha algun casament random, que és una de les paraules que es diu per no utilitzar expressions com una mica cursi o una mica antic, s'utilitza encara aquest te será perquè ti amo, perquè dius, home, és evident que et cases amb algú perquè te l'estimes. Tampoc han descobert el pan, boli i sucre, eh?
1: En principi,
0: atenció.
1: En principi sí.
0: En principi sí, a no ser que hi hagin interessos que tu i a mi se'ns poden escapar. Però és que a l'època que nosaltres vèiem, escoltàvem i vèiem els nostres pares ballar aquesta cançó de Serà perquè t'hi amo, perquè no hi ha res pitjor que anar amb els pares a un casament i descobrir que els teus pares ballen com si tinguessin el mal de Sant Vitu. Sí. No sé si això t'ha passat a tu, però a mi em va passar i ja mai més vaig tornar a poder veure els meus pares de la mateixa manera, pobrets. Bé, en aquella època no només hi havia cançons com aquesta, sinó que hi havia una sèrie de televisió, senyores i senyors, que aquesta sèrie de televisió ens va ensenyar el que era l'amor.
1: Oi.
0: Preparat, Sergi Mas?
1: Sempre.
0: Vinga. La casa de la pradera. Oh, ja ploro.
1: De nou la trompeta. La trompeta està de moda.
0: La trompeta. Espera, que ara ve el crescendo. Otra vez. I aquella nena, la Melissa Gilbert, que baixava per aquella muntanyeta rodolant que jo pensava, ara cau.
1: Alguna vegada va caure.
0: És veritat. Per què avui La casa de la pradera, estimat Mas?
1: Bueno, perquè és una banda sonora, evidentment, com moltes vegades, és una de les bandes sonores de la nostra vida, perquè La casa de la pradera, quan es va emetre a Espanya, any 75 en endavant, clar, suposava, primer, que era una de les poques sèries que es començava a emetre en color.
0: És veritat.
1: Nosaltres que teníem a casa tele en color, pujava a mitja escala a veure la sèrie. Sí. Potser he explicat alguna vegada, però mitja escala pujava a veure La casa de la pradera.
0: Home, clar.
1: Diumenges, 2:30 de la tarda, home, abans del telediario. Clar, allà estava, era una família a l'ús americana, vale? La família Ingalls, interpretada per Michael Landon.
0: Que ho feia tot, perdona.
1: Tot. Tot és tot, eh?
0: Tot és tot. Autopista hacia el cielo.
1: Tu te'n recordes que sempre menjaven el mateix? Estufat,
0: sí, és veritat,
1: de pollastre i estufat.
0: És veritat, sempre pollastre i estufat.
1: Sempre que hi havia planos, això està confirmat, eh?

0: cruspint-se un pa torrat amb tonyina, 900-454-455, que volem saber el que en pensen de la Casa de la Pradera. El meu pare, el Celsia, sempre patia perquè li deia a la meva mare: Pepita, aquest senyor i la família cauran de dalt del cavall, perquè aquell carro que portaven, les rodes no eren gaire estables, estimat Mas. I a més
1: sí, però
0: a
1: és
0: més...
1: que aquí estava el pare, Michael Landon, Charles Ingalls, que sempre s'encarregava de qualsevol incidència. Tu te'n recordes que sempre, a cada episodi, sempre hi havia un advertiment, una advertència, un problema, i sempre, sempre, sempre sortia el pare, Michael Landon, del que després parlem, que sempre arreglava...
2: Oh, parece que tenemos tormenta. No te preocupes, haré una casa en 2 minutos.
1: O sea, sempre, sempre, Michael Landon inexplicablement tenia... Clar, que era guió. Sempre, moltes vegades acabem dient, calla, que és pel·lícula, que és ficció, que és de... forma part de la broma, saps?
0: Sí, sí, però a més, aquell pare que feia una casa en 2 minuts i després la mare que ho solucionava tot, perquè aquelles nenes pobretes tenien problemes. Una queia, l'altra es feia una esgarrinxada a la roba, l'altra li feien bullying, perquè a la Casa de la Pradera ja parlava del bullying a les escoles dels colons americans, perquè, clar, això significa que des d'un punt de vista històric succeeix a l'Amèrica Profunda, a Wichita, a Minnesota, vaja, què els diria jo, a Montana, a Idaho. Sí, sí. I que allà, doncs, bé, aquests senyors són una família de colons que van a buscar-se la vida i els hi passa de tot. Però com sonava la Casa de la Pradera? Estàs preparat, Mas?
1: Sempre.
0: Vinga, 2 minuts, 3:15 del matí, són 4 dies, Ràdio 4. La Casa de la Pradera sonava així.
3: ¿Es lo que he pensado?
4: Hogar es la palabra más bonita que existe.
5: No tengo dinero, pero he pensado que quizá le interese una participación en mi próxima cosecha.
6: Es cierto que concedemos crédito a unos pocos granjeros, pero solo a los que conocemos desde hace mucho tiempo.
7: Charles, en el día del Señor se acude a la iglesia y se descansa.
8: Este campo necesita ser arado y Dios no lo va a hacer por mí.
7: Eso es un sacrilegio.
8: Para ti quizá, pero no para Dios. Dios comprende a los granjeros.
9: Ya estáis dormidas. ¿Queréis que os cuente un cuento?
7: Por favor,
0: sí,
7: papá.
0: Cuéntanos un cuento, papá. És que, esclar, aquest senyor era multitasking, perquè aquest senyor tant feia un arado com una casa en 2 minuts com ho contava en cuento. I aquestes nenes estaven desquiciades, perdona-nos. Estaven absolutament desquiciades. Com... papá, cuéntanos un cuento. Tu no veus així? Sergi Mas? Teníem a Sergi Mas? Tenim a Sergi Mas? I Sergi Mas ens ha d'estar escoltant si no hi ha atenció. Una maledicció, la de Charles Ingalls, perquè no sé si vostès saben que Charles Ingalls va interpretar també una sèrie de televisió que era Autopista hacia el cielo, que tothom pensava que era un ser no vivo, és a dir, com a les grans novel·les gòtiques d'Edgar Allan Poe, per exemple, que sempre hi ha un ser no vivo, doncs Charles Ingalls, és a dir, Michael Landon, quan feia Autopista cap al cel, tothom pensava que era un àngel. Així doncs que estem vivint, atenció, en directe a 3:15 del matí, la maldició de Charles Ingalls. A veure, tornem-hi si hem pogut recuperar en Sergi Mas. Sergi?
1: Sí.
0: Ara sí, endavant.
1: Sí, sí, no. Hi ha moltes curiositats d'aquesta sèrie, com una d'elles, per exemple, que Charles Ingalls era un tio que es mirava molt la seva imatge, ja dels anys 70, i es tenia el cabell, perquè des de jove tenia moltes canes i no podia suportar sortir a la sèrie que ell protagonitzava, sortir amb les canes naturals que ell representava i exposava habitualment, per la qual cosa ell obligava a un maquillador a agafar un pinzell i pintar-li les canes i que sortís amb el cabell de color més o menys negre. Per què? Perquè deien, el que avui dia es diu, ostres, queden guapo, quedes guapo, les canes, no. Llavors, anys 70, tenia moltes manies aquest home, a banda d'altres coses.
0: Home, por favor.
1: Sí. No, no.
0: Era un no nacido.
1: Pintadme el pelo que parezca joven.
0: Clar, és que aquest senyor era un no nacido. Després desenvoluparem la teoria de que Michael Landon, nosaltres ja saps que aquí parlem molt seriosament sempre, i també amb tu, perquè la teva secció és molt sèria, només faltaria, és una secció antropològica, atenció.
1: Sempre.
0: La secció d'en Mas és una secció antropològica, però amb en Lluís Pastor parlem de la comunicació amb les persones que no hi són, que nosaltres hi creiem i que les tenim aquí al voltant. Bé, doncs Michael Bolton, se'n recorden vostè de Michael Bolton, amb aquells senyor amb aquelles melenes que no li acabaven mai. Bé, Tarragona, dispara i oblida aquesta imatge. Centrem-nos. Bé, Michael Landon deia que era un ser no nacido perquè era una espècie d'àngel que tot el que

0: tocava ho transformava en amor. Però això de les...
1: Però què vols dir amb això de ser... Non, o què va voler dir amb això de ser no nacido?
0: No, ser no nacido vull dir un ser que té aspecte de nascut, però que en realitat no és d'eixe món. No sé si m'estic explicant.
1: Ui.
0: Com un ET, efectivament, molt bé, Albert Vacas. Com un ET. És com un ET i Michael Landon, per aquesta raó, quan va fer Autopista hacia el cielo, que recorda que ell feia d'Àngel, allà va començar aquesta llegenda de que ell en realitat encara és viu i és immortal! Atenció, que Michael Landon és immortal.
1: Però parlava d'ell en tercera persona?
0: Parlava com Jesulín.
1: I Lola Flores.
0: I Lola
1: i Luis Aragonés.
0: Són
1: tres persones que parlen d'ells. Lola Flores no paga impuestos porque... Això ho feia Jesulín, que saps que fa, va gravar aquell disc Toa, Toa, Toa per cantar ell al cotxe, ¿vale?
0: I home, Luis Aragonés, Toa, Toa, Toa, te necesito, Toa. Te'n recordes d'aquella estrella?
1: Sí, sí, doncs... És a dir, el que no sabem ni hem confirmat encara és si Michael Landon, quan deia aquesta frase tan interessant... Ho deia en tercera persona, però referint-se a ell mateix. Això
0: no
1: ho sabem.
0: No ho sabem, no ho sabem. Però Michael Landon, a més, també era aquest senyor, volia tot. Bonanza, te'n recordes el Chiquito de la Calzada quan deia «Ese caballo de bonanza?» Te'n recordes? Clar,
1: home,
0: és que... A veure,
1: per
0: Michael
1: favor.
0: Landon forma part del nostre imaginari col·lectiu.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Però, atenció, hem escoltat ja... Anem directament cap a la Corunya perquè ens està esperant el nostre oient, eh? Però
1: el corresponsal.
0: El corresponsal a la Corunya, que aquest corresponsal sempre ens toca una mica el Baraviu, i jo li agraeixo, perquè en realitat ara ens proposarà una altra sèrie per embolicar encara més a troca. Però abans de donar pas al nostre estimadíssim oient des de la Corunya, hem escoltat el grajeo, el dulce grajeo en castellà de Michael Landon. Però com era en anglès? Preparat? Mas?
1: Aviam.
0: Venga, va, venga.
2: Our new bed's way bigger than our other one, and softer, too. This is the best house we've ever had.
1: Era aquest Michael Landon?
2: We have our own window, and we can see the stars. We're supposed to be sleeping when the stars are out.
0: Tenim totes les finestres. Se suposa que ha de ser un dia dolç i bonic. Aquestes nenes també tenien una veueta. Doncs aquesta
1: vale, però,
0: era la...
1: Sílvia, el Michael Landon encara no l'hem escoltat. O és
0: no.
1: un d'aquesta... Ah, vale.
0: No,
1: pensava
0: no
1: que Michael
0: escoltat.
1: Landon, la veu original era aquesta.
0: No, podia ser la veu original d'aquesta o podia ser que Michael Landon fos una mica com Mari Carmen i seus muñecos i fes de ventríloc. Tot pot ser, perquè
1: Michael
0: Landon
1: era
0: perfecte.
1: Don Rogelio.
0: Era Don Rogelio. Mira'l, ara.
3: I was, but I won't be now.
0: Aquesta és la mare.
3: At least we don't have to fear the weather. Still a mountain of work to do and lots of things we need.
0: Aquesta és la veu de Michael Landon. Tothom dempeus i resant un pare nostre. Aquesta és la veu de Michael Landon. Atenció, que deia allò de, tot depèn del temps. Bé, escolti, depèn del temps. Falten 9 minuts per arribar al punt just de les 11 del matí. Anem cap a la Corunya. Estimadíssim oient de la Corunya, José Manuel, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com està?
4: Primer de tot, vull demanar disculpes a Sadimas per si trenco una mica el guió.
0: No, per favor.
4: Perquè ara mateix... Estàvem parlant de la Casa de la Pradera.
0: Sí.
4: Parleu de sèries familiars i vull recordar també una altra sèrie familiar, Conocho Basta.
0: Per l'amor
1: bueno,
0: de Déu.
1: Bueno.
0: En genuflexió.
4: Està molt bé recordar aquesta sèrie perquè en els crèdits inicials feia una mena de castell. Tot, i estava el noi més jove feia com una mena d'eixaneta que en pujava amunt.
0: És veritat, és que a més, aquesta sèrie, Conocho Basta, el que feia una mica era, bé, fer una publicitat evident de tot el que està relacionat amb tenir fills i més fills i més fills. Miren, aquesta és la banda sonora de Conocho Basta, escolti.
1: Oh,
0: quins records. Que, si s'hi fixen, aquesta música... Ja... A veure com ho fa el nostre estimat oient de la Corunya. Endavant, endavant, ja pot...
1: Clavat.
4: Basta.
1: No, Conocho Basta. Conocho Basta.
4: Ocho.
0: Per
1: una sèrie que podria protagonitzar qualsevol pare de família nombrosa.
0: Per exemple.
4: O qualsevol de nosaltres, també.
0: Bé, jo no he tingut fills, però, escolti, qualsevol persona que hagi tingut fills segur que ho puc fer. No, i a no, més ja, a més, aquest, vosaltres que... Bueno, no sé vostè, senyor José Manuel, si he tingut fills o no, però, Sergi, tu que ets pare, sense sí? voler entrar en cap intimitat, aquesta música, podem posar-la en primer pla un segon, Albert, la música de Donald Trump, està? Mirin. Endavant. Això ja provoca un cert ritme a la còpula, no trobes, Sergi?
1: Com?
0: Vull dir
1: cert ritme, com?
0: En la còpula, és a dir, en l'acte sexual. Ja...
1: Sí, és una mena de gambeteo, de ball amistós...
4: De perreo, sí. De
0: 70-80. De perreo. Això ja...
1: Jo amb aquesta trompeta estic veient... A Paco Morán. Què passa, niña? Amb aquell castellà espanyol cordobès genuí i únic del gran Paco Morán. Sí.
0: Paco Morán, sí, senyor. Bé, escolti, vostè, jo no sé què es dedica a José Manuel, però no trobes més que en José Manuel té un to musical? És vostè músic, José Manuel? Ho dic per el pop.
4: No, jo no soc músic, però podria ser. Jo ara mateix estava imaginant a José Manuel Lara... Tocant la trompeta. Bueno. Com seria, Sergi Mas, per favor?
0: José Manuel Lara tocant la trompeta. Sergi Mas, com seria? Sergi Mas?
1: Sí. No, és que ara estava pensant en com seria això que passa justament ara. No, em costa una mica, posar-me en el personatge.
0: No, home...
1: Directament.
0: No, clar, jo penso que trucaria la trompeta com podria, com faríem tots nosaltres.
1: No, però si no toca la trompeta, toca el nas. Tu saps que la imitació... Sí. Aviam, és un defecte de fàbrica. Jo tinc el nas tort, sí. Històricament, de naixement, sí. Sí. I quan passo aire amb molta potència... fa molt soroll.
0: Ja, bueno, no tant, perdona, eh? No eres viento y huracanado, perquè un dia d'aquests també en aquest programa haurem de parlar de los picapiedra más, eh?
1: Oh,
0: atenció.
1: Oh,
0: de los picapiedra, no ho oblidem. José Manuel, gràcies per la seva generositat, per la seva simpatia.
1: I
0: per la seva trompeta, efectivament. Ens obliga... ens obliga sense cap mena de dubte...
1: Està feliç.
0: A fer un especial con ocho basta. Gràcies, sí, estimat. Sí.
4: Molt bé.
0: Una abraçada.
4: Bon
0: cap de setmana. Ai, tenim uns oients que no ens els mereixem, perquè, perdonin, que un senyor...
1: Sí que ens ho mereixem, sí, home, sí.
0: Sí, potser sí. De la Corunya, aquestes hores, 5 minuts per arribar al punt just de les 11 del matí, que podria estar aquest senyor tranquil·lament cruspint-se una empanada gallega, que és el que faria jo estigués a la Corunya. En lloc de cruspir-se una empanada gallega, doncs truca aquí la ràdio i fa... Home, aquest senyor es mereix un premi Nobel com a mínim. Alguna cosa de la Casa de la Pradera que vulguis dir o de Michael Landon, estimat Mas?
1: Jo crec que si analitzem bé la sèrie, vale, recordem que sempre sortien amb vestits. És a dir, mai van veure les filles, la dona, amb un banyador. És a dir, els vestits sempre eren els mateixos, vale? No sé si hi havia molt pressupost pel vestuari de la sèrie, però ell portava camisa a quadres.
0: Sí, senyor, pobret.
1: Camisa a quadres,
0: sí,
1: vale?
0: Senyor.
1: I elles, doncs, el vestit típic d'una noia, d'una senyoreta, una senyora de 1890, tranquil·lament.
0: I sempre portaven la mateixa roba. És a dir, que si transpiraven, aquella sèrie i aquell set havia de ser peste alta, Sergi Mas.
1: Ai.
0: Perquè jo no veia que portessin una altra roba. Ella portava...
1: No, és que era la mateixa.
0: Era sempre la mateixa. És que la Casa de la Pradera va ser una obsessió de Michael Landon, que n'era el productor, sí. I ningú volia fer aquesta sèrie. Va ser aquest senyor que vinga, insistir. Li van fer cas perquè al cap i a la fi el que volien en aquell moment era explicar que, bé, el savoir-faire de les famílies americanes, bé, mare, pare, nenes o nens, és igual, doncs tenien una manera de fer, una manera de moure's pel món molt concreta, plena d'ètica, de moral, de religió, de perseverança, de resiliència, i per això la Casa de la Pradera va triomfar tant, poca broma, que se n'ha fet una altra versió a Netflix fa molt poc, Sergi Mas, que és un èxit.
1: Sí, i no amb molt bona imatge final del protagonista Michael Landon, on es transparenta d'alguna manera el seu modus actuandi amb algunes actrius i més actrius que no actors sobre la sèrie. Bueno, es posa una mica lleig o sense una mica lleig el seu comportament professional d'aquest home que es diu Michael Landon.
0: Escoltin una cosa, perquè no diguin que en Mas i jo som una mica viejunos, que ho som, perquè no diguin que en Sergi Mas i jo, com que estem farts ja d'aquesta societat que a vegades no ens agrada gaire, volem dir, ja n'hi ha prou.
1: Perquè sí, no diguin... ja és que ja n'hi ha prou.
0: Ja n'hi ha prou, efectivament. Per què no diguin només que els hi parlem de coses del passat? Escoltem com sona La casa de la pradera, atenció, en aquest 2026. Mirin.
5: Diga, senyor Ingels, ¿qué le trajo a esta tierra una nueva vida para mi familia?
6: Nuestro nuevo hogar para siempre.
5: Bienvenido a Independence, señor Ingers.
6: Aún no hay servicio
0: postal. Ui, quina por, estimat Mas, ara que estem molt pendents de tot el que passarà avui en aquestes manifestacions per, bé, reivindicar com reivindicaran els que hi vagin i, en general, tots aquells que diuen la seva, el dret a la vivenda digna, doncs que escoltéssim en aquell moment la que serà nostra casa para siempre. Ara seria gairebé com un acudit, veritat, Mas?
1: Sí, sí, sí. A mi això... clar, que al final hem d'anar a petar, Sílvia, hem d'anar a parar. Calla, que és pel·lícula.
0: Calla, que és pel·lícula, sí.
1: Sí, calla, que és... No t'ho creguis, que jo em pensava, quan un actor moria en una sèrie, pensava, oh, no el veuré més. Sempre venia el papa, no, home, no, que és pel·li, que és pel·li. Això ho tenia molt al cap, però, ostres, sí que és veritat que avui no ens queda gaire temps, o pràcticament no ens queda temps, per veure o reclamar una cosa que vam pensar l'altre dia i que és la tassa de caldo.
0: Home, perdona, és que la tassa de caldo la deixem per la setmana vinent, perdona. Perquè la tassa de caldo, senyores i senyors, fa Nadal.
1: A Madrid, estrany és el bar que no et serveixi, que no et doni la possibilitat de demanar una tassa de caldo.
0: Efectivament.
1: És una ració, com una cervesa, un refresc o una aigua. A Barcelona, crec que no hi ha gaires establiments que et serveixin una tassa de caldo. I ara que comença la fresqueta, escolta, demanar una tassa de caldo, sobretot a un bar o a casa, i sobretot fent soroll, soroll. I és...
0: Exacte, clar. I com feia l'àvia Maria, fins que no t'ho acabis tot, no agafes el bo, que és el greix del caldo, em deia la meva àvia.
1: Aquí.
0: De fons van sonant en les nostres paraules el 25 de desembre, fum, fum, fum, perquè jo no hi ha cosa que em posi més nerviosa que el Nadal, no puc suportar el Nadal, és alguna cosa que és amb la meva pell, no puc amb el Nadal, però quan escolto les Nadales encara em revifo una mica. La setmana vinent, estimat Mas, començarem amb aquest 25 de desembre, fum, fum, fum, perquè no es pensin oients que falta tant, i parlarem de...
1: Sí, perquè ja és Nadal a Ràdio 4.
0: Efectivament, perquè som la ràdio que els escolta i que s'avança el temps. Ja és Nadal a Ràdio 4 i parlarem de la tassa de caldo. Gràcies, Mas.
1: Adéu, Sílvia.
0: Una abraçada. Bon
7: dia. Són les 11.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Arrenquen les primeres protestes convocades arreu d'Espanya per la crisi de l'habitatge. A aquesta hora comencen les mobilitzacions a ciutats com València i a partir de les 12 del migdia a Madrid. Des de la Puerta del Sol ultimen els preparatius per la sortida d'un total de 4 marxes. Els acampats admeten que la derogació dels decrets d'habitatge aquest divendres al Congrés ha portat indignació, però asseguren que és el moment de mantenir la protesta als carrers.
9: Campamento... Por mucho que lo mantengamos, lo que queríamos conseguir con él, ya va a haber que conseguirlo a través de movilización y de hacer más manifestaciones y no quedarnos callados.
10: En poco sentido que los tumben, que ya sabíamos que los iban a tumbar, pero bueno, irte porque es que justo ahora es cuando hay que estar...
7: Avui s'esperen, de fet, una cinquantena de protestes a tot Espanya. El sindicat de llogateres espera una gran mobilització ciutadana, assegurant que aniran abandonant gradualment l'acampada de la plaça del Sol per organitzar-se des dels barris cap a una vaga general. De fet, la negativa del Congrés dels Diputats a aprovar els dos decrets d'habitatge continua marcant l'actualitat política enmig del període de reflexió obert aquest cap de setmana pel president Pedro Sánchez sobre un possible avançament electoral. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha criticat avui a PP, Vox i Junts per fer decaure aquests decrets amb el seu vot en contra.
11: Y desde luego que hay vulnerables, familias vulnerables, mujeres vulnerables en todos los partidos. Lamentablemente no se entiende por qué defienden los intereses de unos pocos, los intereses de unas élites poderosas, muchas veces ni siquiera españolas.
7: El president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, i el delegat del govern en aquesta comunitat visitaran les zones afectades per les inundacions a la província d'Albacete. Al municipi de Madrigueres, una dona de 102 anys ha mort i més de 90 veïns han estat rescatats arran les pluges torrencials que han descarregat més de 142 litres per metre quadrat. Els veïns centren a aquesta hora els esforços en retirar la runa, que les pluges s'han desplaçat fins a les zones més baixes del poble. Els carrers han despertat coberts de fang després d'hores de molta tensió. Leandro Bahí de Madrigueras en declaracions a Televisió Espanyola.
12: Cuando se colapsaron los desagües y demás, empezó a subir el nivel, entonces creció tanto que empezó a hacer tapones y arrastrar los coches y allá es donde vino el desastre, a eso de las 8:30 por ahí.
7: A Catalunya es mantenen els avisos per les fortes pluges a tot el litoral, al Vallès, al Gironès i especialment a les Terres de l'Ebre. Protecció Civil manté la recomanació d'extremar les precaucions en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, en declaracions a Ràdio 4.
13: Continuen encara avui els xàfecs que poden ser localment intensos. Avui hem de tenir molta cura, hem de tenir molta vigilància perquè aquestes pluges es poden produir sobretot amb més intensitat a tota la zona del litoral, però a la meitat és del territori, tot el litoral, prelitoral, també poden produir-se algun ruixat que pot ser puntualment intens. Per tant, avui, durant tot el dia, continuem encara amb aquesta situació de necessitat de vigilància pel que fa a aquestes precipitacions.
7: Fins a última hora d'aquest divendres, el 112 va rebre més de 600 trucades per incidències, per les pluges a les Terres de l'Ebre. Aquesta nit la situació ha estat més calmada i n'han rebut tan sols 7 trucades. I ens situem en aquest punt a La Rioja. 12 persones han resultat ferides en l'esfondrament d'un bar aquesta matinada. 6 d'elles han estat traslladades a l'hospital, tot i que sense perill per la vida de cap afectat. La Guàrdia Civil ha rebut l'avís passades les 5 de la matinada d'una cinquantena de persones atrapades en un establiment de Vicente de la Sonsierra. Miguel Ángel Saiz, portaveu de la Guàrdia Civil.
14: De momento la Guàrdia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y el derrumbe pues ha comenzado por la caída del suelo y seguida de la caída del techo del local.
7: Els bombers dediquen aquest matí última les tasques d'apuntalament. I un últim apunt de l'exterior, la Fiscalia General d'Emirats Àrabs Units ha confirmat com a atemptat terrorista l'apunyalament del pilot del vol Fly Dubai que cobria el trajecte fins a Tel Aviv. Afirma que el copilot va dur a terme el seu pla ple vol quan va agredir el comandant dintre de la cabina de l'aeronau. Afegeix que les investigacions continuen per determinar les causes i les motivacions d'aquest atemptat. El copilot hauria estat inhabilitat per operar a la península d'Oman i, segons les primeres indagacions, seria seguidor d'idees extremistes. Nosaltres ho deixem aquí, continuem informats en aquesta sintonia 55 minuts i rtv.cat.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.
1: Entreté, la ràdio que t'informa, la ràdio que t'escolta, la ràdio que et diu tot allò que cal que vostè sàpiga a aquestes hores del matí, quan passen 6 minuts de les 11 del matí, per estar ben i ben informat. Són 4 dies, Ràdio 4. Recordin que demà serem en directe des de Tarragona. Sí, servidora de vostès, amb el cognom que té servidora de vostès, ja el coneixen, serà a la Tarraco Arena de la ciutat, per explicar-los amb un planter de professionals meravellós tot allò que està relacionat amb el 30è aniversari del concurs de colles castelleres. Nosaltres també estem d'enhorabona, 5 dècades informant-los, que no és qualsevol cosa. Fem un petit apunt i mirem enrere. Recorden que amb Sergi Mas estàvem parlant de tot allò que està relacionat amb la música que sona en els casaments, i sentíem el Será porque te amo de Ricky e Pobre. I doncs bé, ens ha trucat en Joan, ha marcat el 900-454-455 per explicar-nos que va sortir amb ambulància d'un casament, que el cobert costava 200 euros i que el retret que va rebre va ser: però ja saps el que has fet? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, escolti, és que els casaments poden passar qualsevol cosa i pot tenir qualsevol escenari, vostè, estimat oïdor de la pública, pública, pública, perquè teòricament és un dia feliç o no. Punts suspensius. Passen 7 minuts de les 11. Vinga, va, canviem totalment de to i escoltem el mestre Gorgori.

0: Ai, en Pep Gorgori, que juntets, agafats de la mà i del bracet, vam anar a la inauguració, a l'obertura de la nova temporada del Palau de la Música Catalana, que esdevindrà un èxit, com el mateix èxit que tindrà algú que aprecio molt i que ell estima molt, que és el mestre Juan de la Rubia. Ja saben que Juan de la Rubia és un gran organista i oferirà a l'església de Sant Felip Neri el 13 d'octubre, el 10 de novembre i el 15 de desembre una integral de Bach que no es poden perdre. El senyor de la Rubia és l'organista de la Sagrada Família i passarà, òbviament, pels estudis del Son 4 Dies. Pep Gorgori, bon dia!
1: Bon dia, senyora Tarragona. Aclarim abans de res que aquestes tres dates que ha dit són les dates dels tres primers concerts de la Integral.
0: Sí, senyor.
1: I que després en vindran 18 més, que són 21 concerts. No és que es toqui tot Bach al Juan de la Rubia amb només tres concerts, que això seria un gran mèrit i un gran esforç físic. Però sí, sí, les tres primeres dates són aquestes que vostè ha dit.
0: No el podem deixar escapar de cap de les maneres. Com tampoc podem deixar escapar el que el mestre Gorgori ens proposa cada 15 dies, perquè combinem la música amb fets que tenen a veure, en aquest cas avui, amb la literatura i amb l'obra pictòrica, Gorgori.
1: Sí, ja sap vostè, senyora Tarragona, que la filosofia d'aquest espai durant aquesta temporada és buscar una data assenyalada en què es creés alguna obra d'art important, representativa. Vam començar la setmana passada amb l'any 1512, que és l'any en què es va inaugurar la Capella Sixtina. Miri, vostè ja sap que som uns esperits contradictoris, vostè, jo, i espero que els oients d'aquest espai. I com que som un esperit contradictori, ja ens saltem les normes en la segona edició d'aquesta secció. Perquè vostè i jo vam quedar que això seria, doncs, buscar un any en què s'hagués creat una obra d'art que valgués la pena contextualitzar. Doncs bé, avui ens saltem aquesta norma i no anem a cap any que es creés una obra d'art, que se'n van crear i les repassarem. Però avui el que volem recordar és l'any 1933, no com a any en què es van crear moltes coses, ara les repassem, sinó sobretot un any en què se'n van destruir moltes. I parlem concretament de la destrucció de llibres, de la crema de llibres que va tenir lloc el 10 de maig de 1933 a la capital alemanya, a Berlín, aquella cèlebre, malauradament cèlebre, crema de llibres per part dels nazis. Què li sembla, senyora Tarragona?
0: Doncs em sembla molt bé perquè, miri, vam parlar-ne aquí en el nostre programa, ja ho sap, de com Barcelona, encara que alguns no ho han explicat prou clar i no han estat prou directes, va ser una ciutat que, bé, després de la Guerra Civil Espanyola, el que va fer va ser tenir presència cultural relacionada amb tota la memorabilia nazi. Si vostès se'n van a Berlín, podran veure el lloc exacte on va succeir aquella nit tan infame. Però per parlar de tot plegat, el punt de partida són aquests llibres que es cremen mentre Goebbels fa el seu discurs a Berlín a la Operplatz, a la plaça de l'Òpera, el 10 de maig de 1933, i on també, per cert, Kurt Weill estrella a l'Alemanya a l'exili, veritat?
1: Doncs sí, tot allò passa l'any 1933, si li sembla, comencem pel començament, perquè hi ha un document sonor i de vídeo que jo no tenia present que existís, que és un vídeo d'aquell dia, del 10 de maig de 1933, en què es veuen els estudiants de la universitat, perquè això ho van organitzar estudiants universitaris d'Alemanya, no una colla de cerebrats que passaven per allà, estudiants universitaris amb el suport de la universitat, molt poc després que els nazis arribessin al govern alemany. I queda documentació històrica i queda aquest vídeo de Goebbels fent un discurs justificant la crema de llibres mentre els llibres estan cremant de fons. Anem a escoltar-ho, senyora Tarragona, perquè posa la pell.
2: Berlín i en anderen universitätsstädten Deutschland wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Der Scheiterhaufen auf dem Opernplatz in Berlin. Runter! So. Reichsminister Dr. Goebbels spricht zur Jugend.
3: Meine Kommilitonen.
0: És impressionant, Pep, perquè, és clar, estudiants universitaris pronazis impulsen una campanya destinada a netejar biblioteques i col·leccions d'obres considerades incompatibles amb el nou ideal nacional alemany, netejar, òbviament, entre cometes. I aquesta crema de llibres a Berlín no només es va fer a la ciutat, sinó també a altres zones i altres ciutats alemanyes, veritat?
1: Sí, van ser simultàniament un bon grapat, desenes de ciutats alemanyes en què es van cremar llibres amb tota la cerimònia que estem escoltant, eh? Desfilades militars, bandes, milers de persones aplegades per veure aquelles fogueres i Goebbels fent un discurs polític exalçant la brillantíssima idea de cremar llibres d'autors com Sigmund Freud, Bertolt Brecht, Heinrich Mann, Karl Marx, tots aquells que feien alguna nosa al règim nazi. És un moment terrible de la història de la humanitat. Fa 15 o 20 anys hauríem dit tant de bo que no torni mai. Jo crec que ara ja podem dir, esperem que quan torni siguem capaços de paivagar una mica i que no acabem com va acabar el règim nazi. Però el cas és que això ens dona peu per parlar de totes les coses bones que es van fer l'any 1933. Perquè mentre el 30 de gener Adolf Hitler és nomenat canceller d'Alemanya, el 10 de maig es fa la crema de llibres a Berlín, aquell mateix any passen coses meravelloses. Avui ens dona peu a parlar de Bertolt Brecht, ens dona peu a parlar de Pedro Salinas, de Miguel Hernández, ens dona peu a parlar de Federico García Lorca. Vostè, no sé si n'era conscient, senyora Tarragona, però quines coincidències. La crema de llibres el 10 de maig del 33, el 8 de març, dos mesos abans, Federico García Lorca estrena Bodas de Sangre.
0: Sí, senyor.
1: Tot això passava l'any 1933. Si li sembla, comencem quedant-nos a Alemanya. De Vinga. Moment, perquè ens haurem d'exiliar de seguida. Però comencem escoltant Kurt Weill.
0: Escoltem-la.
4: Was zahlen Sie für einen Rat? Wie man sein Geld anlegt mit Null?

0: quina meravella de veure la de Utelem per Courvail, que és, vaja, el que seria Sondheim, i potser m'equivoco, estimat Gorgori, el que seria Sondheim per la música americana, per l'American Music Book, és sense cap mena de dubte Courvail, no? Que estrena a Leipzig, Magdeburg i Erfurt, no? Només 19 dies després del nomenament de Hitler, Pep.
1: Doncs sí, Hitler el nomenen el 30 de gener i el 18 de febrer tenim Courvail estrenant Der Silbersee, que és el que estem escoltant ara mateix, simultàniament a aquestes tres ciutats. Què passa? Doncs que els nazis organitzen protestes contra l'obra i contra les tres produccions de les tres ciutats que desapareixen dels escenaris en menys de 3 setmanes. I és que Courvail molestava molt el règim i també molestava molt Bertolt Brecht. En aquesta obra, Der Silbersee és la història d'un pobre home que rep un tret per part d'una altra persona molt malvada, i aquest malvat, coses de la vida, guanya la loteria immediatament després i, carregat de culpa, decideix compartir el premi amb aquell pobre home. Però vaja, és una història que després torna a anar malament tot plegat. És una història plena de fam, de pobresa, de desigualtat, de culpa, també de solidaritat, d'esperança. I la veritat és que ja no sabem quin de tots aquests valors li causava més repugnància a Heinrich Himmler, que escoltàvem abans fent aquest discurs abrandat. Total, que el març de 1933, ja abans de la crema de llibres, Weil, vist el que està passant, abandona Alemanya després de tots els atacs antisemites i de la pressió nazi que està rebent. Fuig del país el 23 de març. Arriba a París, s'ajunta novament amb Bertolt Brecht i molt aviat estrenen aquesta altra meravella que estem a punt d'escoltar, Die Sieben Todsünden, els 7 pecats capitals.
0: Doncs vinga, escoltem aquests 7 pecats capitals, seran així.

0: És que fixin-se vostès, estimats oïdors de la pública, pública, pública, aquí a Ràdio 4, que ja saben vostès que anem canviant el to i que anem oferint-los diferents maneres d'entendre el món en aquesta visió tan polièdrica que hem de tenir per força. Avui en Pep Gorgori el que ens està proposant és barrejar Freud, Enric Men, Kastner, Trukhovsky, Marx, amb Kurzweil o, atenció, ara també Bertolt Brecht. Això s'estrena el 7 de juny de l'any 1933 i, sense cap mena de dubte, estem davant de dos noms importantíssims, no en aquell moment, sinó dos noms importantíssims per entendre el món en el que estem vivint ara mateix. S'imaginen vostès el que hagués estat per un forat escoltar les converses entre ells dos, Gorgori?
1: Seria francament meravellós, sense cap mena de dubte, i escoltar també les converses que devien tenir a París aquell primer semestre del 1933, Kurzweil, Bertolt Brecht, fugits d'Alemanya, d'aquella Alemanya nazi en què Hitler acaba d'arribar al govern. I tres mesos després que Hitler arribés al govern, Brecht i Kurzweil són capaços d'estrenar al Teatre dels Champs-Élysées de París aquests set pecats capitals, que és l'última gran col·laboració que faran tots ells junts, després tot just de tres mesos de fugir d'Alemanya. L'argument és espectacular. Dues dones, que en realitat són la mateixa, Anna Primera i Anna Segona, les dues cares d'una mateixa persona, durant set anys recorren set ciutats nord-americanes intentant guanyar diners per construir una casa per la seva família, i a cada ciutat apareixen i exploren un dels set pecats capitals. Brecht inverteix totalment la moral tradicional. El que es considera un pecat, entre cometes, és actuar segons els propis sentiments quan això interfereix amb el fet d'obtenir diners. Per tant, sentiments, diners, interessos, molta humanitat, com la que trobem també, per exemple, en un quadre de René Magritte. Ja estem parlant de l'Alemanya i de París de l'època. La condició humana, la condició humana. Aviam si els oients poden fer memòria, si no, que ho busquin ràpid a internet. És aquest quadre en què es veu una gran finestra amb un paisatge molt bonic, i dins de la casa algú ha estat pintant aquest paisatge i l'ha pintat tan bé que veiem el llenç, però de fet només percebem que hi ha el cavallet. El que hauria de ser el llenç es fon amb el paisatge que hi ha més enllà de la finestra. La condició humana, no? La condició de recrear dins casa nostra allò que estem veient a l'exterior. Té sentit? No té sentit? Per què no ens conformem amb mirar per la finestra? Per què ho volem reproduir? Per què ens en volem apropiar? La condició humana. La condició humana que s'estava vivint a França, a Alemanya, en aquella època, i sobre la qual reflexionen també Kurzweil i Bertolt Brecht.
0: Imaginin que aquesta condició humana vivia al carrer. Ara mateix estic veient a través del canal 24 Hores, ja saben que aquí a l'estudi de Ràdio 4 tenim pantalles de televisió, aquestes inundacions a Albacete. Estic veient també a temps real com es prepara tota la ciutadania que avui formarà part d'aquesta cinquantena de manifestacions que aquí a Catalunya, i més concretament a l'Hospitalet, bé, sortiran a les 7 del vespre d'aquesta zona del Llobregat, que evidentment estaran ben informats aquí a Ràdio 4, però que veig, per exemple, a través d'aquesta pantalla, la plaça de Sol a Madrid, malgrat la pluja i el mal temps, doncs que continuen molt joves i no tan joves allà reivindicant, no? Així doncs que, escolti'm, les coses, des d'un punt de vista formal, si m'ho permet, Gorgori, continuen estant en un denominador comú de ple d'interrogants. Així doncs que quan nosaltres vam pensar que aquesta temporada a Ràdio 4 els oferiríem una peça musical i a més ho combinaríem, com acaba de fer en Pep, amb una obra pictòrica, en aquest cas Magritte, no anàvem tan desencaminats, Gorgori, permeti'm que li posi aquesta medalla. Però no només Kurzweil, no només Bertolt Brecht, sinó també l'exili, l'exili d'algú tan important com Arnold Schoenberg. L'escoltem, Gorgori?
1: Doncs no escoltarem Arnold Schoenberg avui, perquè l'any 1933 no és un any de gran producció d'Arnold Schoenberg, és un any, en canvi, molt important en la seva vida, perquè l'arribada dels nazis posa fi a la seva activitat docent a Berlín. Schoenberg ha d'abandonar Alemanya, passa per França, acaba emigrant als Estats Units, i també l'any 1933, mentre és a París, Schoenberg reafirma la seva identitat jueva uns anys abans s'havia convertit al protestantisme, doncs torna a abraçar el judaïsme com a acte no només religiós i de fe, sinó com un acte polític, no? De dir allò que volen esborrar de mi, ho reivindico. I hi ha uns testimonis d'aquest acte de tornada al judaïsme, entre els quals hi ha un altre pintor represaliat doncs, pel règim nazi, que és Marc Chagall, aquest meravellós Marc Chagall, doncs, fa de padrí d'aquest retorn d'Arnold Schoenberg al judaïsme. Fixi't quants noms de quantes disciplines diferents estem juntant al voltant del 1933 i d'aquesta fastigosa crema de llibres orquestrada per Hitler i Himmler. Ja hem parlat també de la col·laboració entre Kurt Weill, aquest gran músic, Bertolt Brecht, aquest gran dramaturg. Hi ha una altra col·laboració d'aquells anys que és absolutament meravellosa, que és la del compositor Richard Strauss amb la del poeta Hugo von Hofmannsthal. Una col·laboració que també es tronca al règim nazi, ara en parlarem, però, escolti, dona lloc a Arabella, una grandíssima òpera, l'última col·laboració que van fer tots dos i que sona així de meravellosament bé.
0: Som-hi.

0: Els hi dic la bona veritat, eh? Amb aquest temps meteorològic que fa aquí a Catalunya, amb un estiu que, gràcies a Déu, sembla ser que ja se'n va aquesta calorada que hem patit i que no hem gaudit gaire. Avui, que és dissabte, falten 5 minuts per 2:15 del matí. Els són 4 dies de Ràdio 4. Ha de ser un gust escoltar Richard Strauss, aquesta meravella, el tercer acte d'Arabella, amb aquesta sensació de que, bé, l'hivern arribarà, que podrem estar a casa i podrem estar més tranquils i potser podrem entendre el món d'una altra manera. No sé si és el que volia Richard Strauss aquell 1 de juliol de 1973, però ho va aconseguir, com a mínim avui, que estem en el 2026, Gorgori.
1: Doncs sí, va ser un acte complicat, aquesta estrena d'Arabella ja amb els nazis al govern, perquè el seu llibretista, Hugo von Hofmannsthal, era un significat jueu i, per tant, era perseguit pel règim, que ja havia advertit a Hofmannsthal, ja havia advertit a Strauss que no podia seguir col·laborant amb Hofmannsthal. De fet, Hofmannsthal li van suggerir que signés el llibret amb un pseudònim i Richard Strauss s'hi va negar, va dir que preferia defensar Hofmannsthal amb el seu nom que no pas intentar fer veure que aquell llibret l'havia fet alguna altra persona. És un dels actes que cauen en una part de la balança a l'hora de jutjar Richard Strauss, aquesta defensa de Hofmannsthal. En altres moments no queda tan clara la seva oposició al règim nazi, però en tot cas és un personatge que és fruit de la seva època amb totes les seves contradiccions, que d'això n'hem parlat i en parlarem moltíssimes vegades encara. Si vol vostè ambientar-se en l'hivern de tota manera, deixi'm que li suggereixi de Richard Strauss els seus 4 darrers Lieder, es titulen així les 4 últimes cançons, Vier letzte Lieder, en què fa una reflexió des de la primavera fins a l'hivern, identificant-la amb les diferents etapes de l'ésser humà i precisament Beischlafingen, el nan a dormir, que és l'última de les peces, és molt hivernal, fa molt per aquest cap de setmana, senyora Tarragona, aquest ambient així grisós. Per tant, demà, quan la Tarragona torni de Tarragona...
0: Exacte.
1: Jo crec que demà farà un diumenge d'aquells que diuen de sofà, peli i manta.
0: Sí, senyor.
1: Doncs de sofà, 4 últims Lieder de Strauss i manta, si em permet el suggeriment.
0: Home, no, per favor, escolti'm, ja sap que els seus suggeriments són ordres per mi, tenint en compte que demà farem el programa, com vostè sap molt bé, des de l'Arena Tàrraco per aquest 30è aniversari del concurs casteller i que escoltarem gralles i que viurem aquesta emoció. Penso que quan arribem a casa també necessitarem una mica d'introspecció i escoltar Strauss estarà molt bé. O, per exemple, llegir a Sigmund Freud la literatura i la cultura, què és el que cremaven el 10 de maig de 1900 1933, les seves obres són considerades incompatibles amb la nova cultura alemanya. La persecució no afecta només la literatura, sinó també el pensament i la ciència. Ja li dic, estimat Gorgori, que com que el que vostè ha preparat és meravellós i, desgraciadament, el tema que forma part de... Bé, el que avui els hi estem explicant, aquest mestratge, sembla ser que està de plena actualitat. Jo li proposo que aquesta meravella que encara ens queda per escoltar, que és García Lorca, Manuel de Falla i altres sorpreses que no desvetllaré, les fem d'aquí 15 dies perquè no tindríem temps per fer-ho com Déu mana, i a mi què vol que li digui m'ho doldrà moltíssim.
1: Doncs miri, per mi, encantat. Ens reservem la segona part d'aquesta crema de llibres de 1933 en què podrem parlar de Federico García Lorca, de Manuel de Falla, de Pau Casals. Déu-n'hi-do el que va fer Pau Casals l'any 33. Senyora Tarragona, no sé qui podria tenir la valentia de fer el que va fer. Parlarem de George Orwell, de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, de la Bauhaus. Parlarem també d'arquitectura, de Le Corbusier, del Rockefeller Center, de Manuel de Falla, del nostre Robert Gerhard i d'Igor Stravinsky, entre d'altres coses. Ens ho deixem al tinter. Això em passa per preparar també els guions. Veu, senyora Tarragona, que hi ha tanta teca, que això és impossible de fer en mitja hora.
0: No em digui que això li passa per fer la feina ben feta, perquè és tot el contrari. és tan absolutament perfeccionista en el bon sentit que això s'ha d'explicar bé. Miri, tenim encara 3 minuts, però no volia, com li diria jo, xafar la guitarra escoltant tota la música meravellosa que ens ha proposat, no? Però quan parlàvem de com cremen i per què ho cremen, potser algunes persones pensen, bé, només cremaven literatura de ficció, només cremaven novel·les. No és així. Van cremar, van arrasar, i desgraciadament ho van aconseguir, no només amb les paraules, sinó amb les idees que creaven aquelles paraules, Gorgori.
1: Doncs sí, perquè és que el coneixement en general és molt perillós per als totalitarismes sempre. I fa nosa la literatura, però fa nosa també la música, fa nosa la cultura en general i fa nosa el coneixement. Que anessin a la foguera obres de Sigmund Freud, per exemple, ens sembla absolutament delirant amb la vista d'avui, no? Quin era el problema que suposava Sigmund Freud? Bé, hi havia uns temes religiosos, hi havia uns temes polítics, i hi havia uns temes de que, escolti, què és això de parlar de l'inconscient? No, s'ha de conrear la consciència, s'han de posar obligacions, i això de que tinguem un altre ésser que pensa dins nostre, que sent, etcètera, etcètera. No, quan tu vols que tothom vagi a la una, l'última cosa que vols és que pensi, que tingui idees pròpies, i això és el que perseguien, no? Amb les obres de Sigmund Freud, com de tantíssimes altres persones. Hi ha un llibre del qual no es parla gaire quan es parla de la crema de llibres, que és d'Erich Maria Remarque, Invest in Dich Neues, que és una de les grans novel·les antibel·licistes que sorgeixen de la Primera Guerra Mundial i que és una preciositat de novel·la. Potser amb data d'avui, un segle després, cau una mica de les mans, però va bé llegir-la per recordar quin era el sentiment en l'època d'entreguerres, perquè en aquella època d'entreguerres és veritat que es van acabar en la Segona Guerra Mundial també, però també es van anar intentant curar moltes ferides de la Primera Guerra Mundial, molts aprenentatges, i el moviment pacifista doncs va rebre un gran impuls per part de persones com aquest mateix Remarque. Tot el que tenia a veure amb representants del pacifisme, del socialisme, del comunisme, de la crítica política, de la crítica, no ja al règim nazi, la crítica en general, posar la política sobre una balança i intentar disseccionar el que és bo i el que és dolent per la societat, això ja era suficient per al règim nazi, per condemnar aquells llibres a la foguera. Per descomptat, tot el que tingués a veure amb pensament jueu, i entenem per pensament jueu qualsevol bajanada que ningú es plantejaria si és jueu o no és jueu, però, per exemple, les simfonies de Gustav Mahler durant un temps van estar una mica repudiades perquè Gustav Mahler era jueu. Que les simfonies són meravelloses, sí, però com que el compositor en la seva intimitat pregava a un déu que, segons els nazis, no era el déu correcte, doncs les seves simfonies s'havien de veure així afectades.
0: Imaginin
1: tota
0: vostès
1: una bogeria.
0: Una bogeria i tot el que ens queda per explicar d'aquí 15 dies quan torni el mestre Gorgori. Ja vam començar a fer boca amb aquesta conversa meravellosa que vam mantenir amb la doctora Capdevila sobre com els nazis i l'empremta cultural dels nazis va arribar aquí a Barcelona, i gràcies a l'efecte i al vincle amb el mestre Gorgori vam poder conèixer la doctora Capdevila, que va ser una autèntica meravella tenir-la aquí a l'estudi. Pep, ens escoltem d'aquí 15 dies. Parlarem, òbviament, i molt, de Juan de la Rubia, parlarem de Bach i de totes aquelles circumstàncies que fan que l'ànima i, sobretot, la saviesa s'eixampli a través de la música i les bones obres pictòriques. Una abraçada i fins aquí 2 setmanes, Pep.
1: Som-hi, fins aviat. Adéu-siau, senyora Tarragona.
0: Adéu-siau. 2:15, de 12 del migdia, en directe al Són 4 dies de Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Ai, quines ganes tinc d'abraçar ben fort a la nostra estimadíssima i nostradíssima sexòloga, Elena Crespi, que ens treu la mandra de tocar les persones que desitgem, que ens treu la mandra de tocar-nos a nosaltres mateixos. És a dir, hem de començar a ser actius i proactius i que, sobretot, cada setmana aquí al Són 4 dies de Ràdio 4 ens parla d'allò que té a veure amb la nostra intimitat. Una intimitat que és impúdica en el bon sentit i que ha de ser pública, i per aquesta raó ho fem i ho expliquem i ho esbombem els 10 vents a la sintonia de Ràdio 4. Elena Crespi, estimada, bon dia.
1: Bon dia, com estàs, Sílvia?
0: Doncs mira, molt contenta i molt feliç d'escoltar-te, molt contenta i molt nerviosa perquè, com saps, demà, atenció, serem a Tarragona fent el programa en directe en aquesta jornada castellera històrica, i molt feliç perquè hi ha una sèrie de televisió que està protagonitzada per Javier Cámara, que és un dels grans, que es diu Jakarta, i que li ha donat a aquest gran actor de La Rioja una gran oportunitat. De fet, no la necessita, perquè Javier Cámara és immens, però és que ha estat nominat al Emmy Internacional per aquesta interpretació que ara escoltarem de tota aquesta sèrie meravellosa que jo us recomano, que és Jakarta. Què explica Jakarta? La història, bàsicament, per no fer spoiler, d'un entrenador que estava vivint hores baixes i que es fixa en una noia que té una especial facilitat, una especial predilecció pel handball. La història que hi ha al darrere d'aquest entrenador és la història d'un senyor que està tocat perquè de petit va ser víctima d'abusos sexuals. I jo penso que el que fa Javier Cámara en aquest moment, que ara compartirem amb els oients de Ràdio 4 i que avui que tu també escoltis, Elena, és donar visibilitat a l'horror d'aquell que ha estat abusat quan era un nen. Ho escoltem?
1: I tant.
0: Vinga, som-hi.
2: Yo era solo un niño, pero me acuerdo de todo. Porque no está aquí en la cabeza, no. La memoria te puede fallar, pero el cuerpo no. El cuerpo no. Eso no. No se te va nunca de... No se va del cuerpo. Lo siento mucho por las mañanas cuando me levanto. Cuando me ducho, cuando veo una piscina, ¿te imaginas? No volver a meterte en una piscina nunca más. ¿Te imaginas meterte toda la vida en la cama con la luz encendida? Me jodieron la vida, ¿eh? Me la jodieron, sí. ¿Hay algo peor? Que te jodan la vida y que te digan que es mentira.
0: Que te jodan la vida i que te diguen que és mentira. De debò que, si no han vist encara Jakarta, jo els hi recomano. Ell ha estat nominat a aquest premi. La cerimònia es farà el proper 23 de novembre a la ciutat de Nova York, la 54a gala dels International Emmy Awards. Té competidors importants, com Ricardo Darín per l'Eternauta. Però fixa't, Elena, que Javier Cámara, quan va acceptar aquest paper, va posar només una condició, que és parlar amb algú que hagués patit aquests abusos i algun psicòleg o sexòleg que hagués tractat el supervivent d'aquests abusos. I quan ell diu "se va de la cabeza, pero no se va del cuerpo", a mi em va semblar que era una manera molt orgànica de parlar d'això. I encara que nosaltres ja saben que al matí de Ràdio 4, Són 4 dies, sempre tenim un to més d'entreteniment, però també rigorós, hem pensat que ho havíem de comentar, Elena. És molt gràfic, no, el que diu Càmera?
1: Sí, és molt gràfic, i a més, és curiós perquè a consulta... Mira, hi ha psicòlogues i sexòlogues que són única i exclusivament expertes en temes d'abusos. Jo no tinc l'expertesa, tot i que ho he estudiat i he fet algunes especialitats, però no és com el meu claim. Però, clar, evidentment, els casos d'abusos sexuals en la infantesa apareixen massa a consulta. I sovint ens trobem, doncs, amb persones que tenen dificultats per poder connectar amb la seva sexualitat, poder-la viure amb naturalitat i gaudir-la, i el cap els hi diu que ja ho tenen superat, però el cos els hi posa el fre. O sigui que, evidentment, moltes persones traspassen això i sobreviuen això i segueixen vivint malgrat això, perquè és que no ens queda més remei, però això sempre forma part de la vida. És una marca, no?, que, amb la que es pot aprendre a conviure, es pot ser feliç, es pot tenir una vida fantàstica i estupenda, però això no t'ho esborra ningú. I la interpretació de Javier Cámara, tot i que només l'he escoltat i, clar, no tenia l'oportunitat de veure-la, ostres, és brutal i posa la pell de gallina.
0: Aquesta escena és brutal perquè ell li explica a la seva pupil·la, per dir-ho clar, no?, la noia que ell està entrenant, quin és aquesta etapa i aquest capítol tan dolorós de la seva vida. I ell ho explica i ho diu, i aquella mirada perduda i aquell plor i aquella sensació de ser una persona que necessita ser abraçada, que necessita tendresa, és brutal. Així doncs, que tant de bo Javier Cámara aconsegueix aquest premi, de moment està nominat, que no és qualsevol cosa. Senyores i senyors, especialment senyores, l'altre dia, quan vaig veure el que va enviar-me Elena Crespi, em vaig enfadar moltíssim. I vaig dir, això no pot ser que sigui així. Senyores, saben vostès, estimades, donasses, com diria Josep Pla, que no ens podem comparar amb cap altra dona? Que nosaltres som úniques, intransferibles i absolutament exclusives? I si no, escoltin això. Mirin, mirin, mirin.
3: Tiene 52 años y ella asegura que tiene una edad biológica de 26. La transformación ha sido gracias a un suplemento que toma todos los días y que tú puedes ver en el enlace de su perfil. Y esta es Lauren Miller. Es una transformación espectacular. Es una mujer que cuenta su historia, se divorció, tenía un marido que la maltrataba y ella muestra su antes y después. Vale, pues solo hay un problema. Son mujeres que no existen. Muchas mujeres están comparando su cuerpo, su piel, su vida, sencillamente con algo que no existe. Bueno, y es que fíjate, Jennifer Carter, es que va a la peluquería, hace deporte, habla de que no tiene botox ni relleno, compra marcas de lujo, te enseña los looks en su casa y en la calle. Yo tengo que reconocer que cuando vi su primer vídeo, a mí me enganchó, o sea, di por hecho que era una mujer real. Bueno, es que fíjate mientras se maquilla o mientras está en un desfile de moda. O sea, es que es increíble. Son creadores que primero crean un personaje en el que tú te puedas inspirar.
0: De debò que és impressionant. A mi em va

0: I llavors, el model ara mateix, el que se'ns compara, és un model que no existeix, que és impossible, que està fabricat, i això és el que fa que nosaltres, com a dones, estiguem sempre buscant una perfecció que no arriba mai. I a més, jugant amb aquesta comparació, no? Fixa't que també juguen, en aquest cas concret, jo ho he vist amb totes les edats, però en aquest cas concret hi ha com dos punts molt, molt, molt importants on van a tocar i a fer mal. Dones de més de 45-50 anys, no? Hi ha aquesta idea de que les dones a partir de certa edat ens deixem, entre cometes, i llavors et fan aquest canvi espectacular on veus un post que és brutal i que tu penses, mare de Déu, com m'agradaria, què he de fer jo per estar així, perquè el canvi és espectacular. I llavors també, evidentment, amb canvis d'aquest estil d'abans i després, amb temes de grassofòbia, és a dir, posen la dona gorda i després prima, no? Clar, és molt reduccionista, a part de que, evidentment, tot això és irreal, perquè, clar, no et poden ensenyar el procés real. No hi ha tots... Quan algú intenta, llavors, fer algun canvi d'aquesta manera, doncs hi ha molt de patiment al voltant. I, clar, quan ens posen al davant això, és que és una brutalitat. O sigui, si ara hem de competir contra les imatges fetes per IA que semblen completament autèntiques, estem perdudes, hem begut oli, no?
1: Estem absolutament bé, desquiciades, si em permeten, si donem crèdit al que estem veient, no? Perquè sí. Ella primer de tot mostra una imatge, una veu i una història sí. que és coherent al llarg del temps, així doncs que òbviament moltes persones poden pensar que és certa, interactua amb els seus seguidors, si respon preguntes concretes i reconeix quan no sap alguna cosa, sí. ho fa d'una manera perfecta, és a dir, és una gran actriu, explica tant els resultats bons com les limitacions i les decepcions. Diferencia clarament una experiència personal d'una col·laboració publicitària. No presenta una solució miraculosa per cada inseguretat. Té petites imperfeccions naturals, no? La textura de la pell, errors, dies que està menys perfecta. Té una trajectòria que pot comprovar-se a publicacions, directes, entrevistes... És a dir, que està tan ben fet que la majoria d'aquests perfils són IA i ningú avisa... Clar. Que estan creats per la intel·ligència artificial. I hi ha moltes Total. Dones que, desgraciadament, estan obsessionades en aconseguir aquesta perfecció, que, d'altra banda, és finita, Helena.
0: Total. Sí, sí, sí. Vull dir que és això, eh? Jo crec que cada cop ens hem de preparar més per tot el que vindrà, perquè hi ha molta gent que diu, bé, és que te n'adones quan una cosa està feta amb IA. No, no te n'adones. És a dir, estem a les beceroles del que la IA ens portarà, i a les beceroles ja s'estan fabricant vídeos, perfils, contingut de gent que està fent com un realisme fals, perfils que són falsos, i que t'estan explicant històries que són falses, però que tu no en tens ni la més remota idea, no? Cola perfectament, és a dir, que totes aquestes imatges colen perfectament com si fos una dona absolutament real, però clar, hi ha trampa, és a dir, el canvi, evidentment, en una persona normal... no podrà ser, perquè per molt que aquesta influencer, entre cometes, no? de la IA et digui que no es posa Botox, això en la vida real, a part de que no es pot aconseguir, jo crec que ni amb Botox ni amb operacions, és un abans i un després que no, no, és completament impossible. Però això ho estem veient, això, a Sílvia, amb les actrius que de cop i volta... apareixen amb una intervenció estètica que no li ha quedat gaire bé i al cap de mig any li han tornat a fer un no sé què, Nicole Kidman, no? I quan dius, ui, si torna a estar perfecta, entre cometes, eh? Llavors, per això també ens la colen amb aquests perfils d'IA, perquè en el món real, amb gent que té un poder adquisitiu, que viu del seu cos i que segurament és completament esclava de les intervencions estètiques, doncs ens estan ensenyant coses aparentment similars o molt, molt camuflades.
1: En directe a Ràdio 4, el Són 4 dies, amb la gran Helena Crespi. Escolti'm, quantes vegades senyores i senyors, però especialment senyores, van a un servei, fan les seves necessitats fisiològiques i pam, no hi ha paper. Perquè, clar, la meva mare i la meva àvia, mira, la nostra companya s'està fent així moltes vegades, no? Alguna vegada la meva àvia i la meva mare portaven tovalloletes de paper a la bossa, no? I si no, recordava que quan me n'anava al bany, la meva àvia Maria i la mama em deien, nena, ja portes Kleenex? Però, és clar, la meva mare i la meva àvia, per desgràcia, no hi són. I no saps la quantitat de vegades que m'he

0: recordat d'elles quan he anat a un bany i he vist que no hi havia paper higiènic, que és alguna cosa que en aquest país, desgraciadament, passa molt. Altres països del món, jo que sóc molt viatgera, no m'ha passat mai. Però quan dic mai, és mai. En canvi, aquí passa amb molta freqüència. Ja hi ha una solució, no, Helena?
1: Sí, em va semblar brutal perquè vaig pensar, ostres, primer és que m'ho anava mirant, Sílvia, quan veia el vídeo, d'aquesta mena de... estructura en forma com... És com, perquè ho entenguem, com una pua de guitarra força grossa, no?, amb unes marques en forma de cercle. I jo m'ho mirava i pensava, no estic entenent, perquè, clar, evidentment, l'anunci d'això no és molt específic, no? Te l'ensenyen, et veuen com una gota regalima i cau i te pots guardar la butxaca, no? I jo pensava, però què és això? I de com veig la descripció, no? I diu, no tens paper de higiene? Cap problema, no? I llavors és com, que bé que es puguin inventar coses d'aquest estil, que trist, però que no hi hagi mesures higièniques sempre a l'abast quan anem a un servei, sigui públic o sigui privat, no? Llavors, al final, és una bona idea, perquè reconec que segurament això, mira, per anar a algun concert o algun festival, no és mala idea portar això
0: a
1: la butxaca, eh?
0: En absolut.
1: Però clar, llavors sempre ens hem de pagar nosaltres les coses d'higiene bàsica, eh?
0: Ai, sí.
1: Que és una gran idea, eh?
0: Ai, sí, clar, perquè si tu vas a un aeroport o vas a una estació de tren, que són, a més, mitjans de transport, o vas a un restaurant, o vas a un bar, o vas on siguis, ja estàs pagant una composició, anava a dir, perdó, una consumició. Així doncs que el més natural i el més normal seria que hi hagués paper higiènic. Parlem d'aquest efecte glow.
1: I tant.
0: Què és aquesta circumstància que avui he llegit que parla d'aquest tooth mask back in stock? És a dir, torna a estar altra vegada al nostre servei i al nostre abast. Helena.
1: Mira, és un altre d'aquests artilugis que s'han inventat per la zona vulvar. En aquest cas és com una espècie de... No t'ho sabria dir, perquè és com una espècie com de petit bol allargat que representa que t'has d'incorporar a dins dels llavis interns, no és per introduir a la vagina, sinó que és per protegir els llavis interns de la vulva, perquè tu puguis tranquil·lament depilar-te bé tots els llavis externs, no?, tota la part externa de la vulva, i no hi hagi risc de que t'estivis un llavi intern. I em va semblar, jo ho he compartit a xarxes i moltes persones m'han escrit de l'estil, però això què és, no? S'ho inventen tot, no? Llavors és per protegir les àrees sensibles perquè tu et puguis depilar la resta, no? Llavors, anem a veure, parlem de la depilació vulvar, val? Perquè mira, Sílvia, la dona per naturalesa, som mamífers, tenim pèl. Però jo ara mateix puc entendre que moltes dones no volen anar sense depilar pel món, no volen... Bueno, llavors que cadascú faci el que pugui amb el pèl de les aixelles, el bigot i la barba i les cames i la panxa. Però a la vulva hem de tenir molta cura. Aquell pèl d'allà sí que té una funció de protecció molt important. Llavors, que cadascú pugui posar, no?, pugui retallar-se el si vol, no? És a dir, però no es recomana gens que es pugui depilar de la manera que aquest producte pretén que ens depilem, no? Com completament, és, tu et pots posar aquí la cera, fas una estivada i els teus llavis interns queden protegidíssims, no? Plantegem-nos realment què li volem fer i què no li volem fer a la nostra vulva.
0: És que, esclar, tot fa molta mandra, Helena, perquè, mira, aquest artefacte del professor Bacterio, vostès se'n recorden del professor Bacterio, sí? Doncs aquest artefacte del professor Bacterio, que només Pepe Gotera i Otilio serien capaços d'haver inventat, és alguna cosa que dona feina. És a dir, tot el que estem explicant des de que hem començat a conversar amb l'Helena, menys, òbviament, la recomanació de que vegin vostès i recuperin Jakarta, aquesta sèrie que ha fet que Javier Cámara estigui nominat en aquests moments al premi com a millor actor a la categoria d'Emmy Internacional, tot dona molta feina. El fet d'haver de comparar-nos amb una altra dona, la maleïda competitivitat per semblar més joves, més guapes i menys arrugades, no? Després, el paper higiènic, feinada. No, només no ens donen això que és de bé, necessitat perentòria, sinó que, a més, ens han de comprar nosaltres un paquetet per poder aixugar el que cal eixugar per anar netes i fresques tot el dia, perquè les dones treballem, així doncs que hem d'anar polides o com a mínim sentir-nos ben tranquil·les, i perquè per això un paper higiènic és bàsic i fonamental. I ja per acabar-ho d'adobar, arriba aquest back in stock, aquest Kirkul and Turmeric Deep Clean Anti-Inflammatory Glow, que a més diuen, és una glow, és alguna cosa brillant que és antiinflamatòria, que haurem d'utilitzar la vulva. Home, jo penso que tenim molta feina a fer i no està tot el dia pendents d'aquests artefactes que encara poden provocar més inseguretats, Helena.
1: Sí, sí, sí. Sempre és com si el nostre cos digués algo que és incorrecte, que sempre hem d'arreglar, que sempre hem de modificar, en lloc de fer aquesta feina d'acceptar com és el nostre cos, tal com és, no? Però sempre se'ns carrega de feina a nosaltres. Amb ells només faltaria que els hi poséssim alguna feina extra.
0: Doncs, escoltin, no posem més feina a les dones i posem feina en general a la societat per entendre per què està passant aquestes dues circumstàncies diferents que tenen molt a veure. Una ha passat a l'estat de Nova York i l'altra ha passat a l'Oktoberfest. Milers de vídeos de dones gravades sense permís en aquesta festa de la cervesa. Moltes d'aquestes imatges traten de captar el cos de la dona per sota de les seves faldilles. Això és el que es coneix com upskirting i està prohibit a Alemanya des de l'any 2021. Tot i així, sembla ser que cada vegada que es celebra l'Oktoberfest, alguns s'aprofiten per fer negoci. Helena.
1: Sí, és brutal, perquè clar, el que ven en el fons és aquesta objectivització del cos femení i que tu hagis d'estar patint per veure si algú amb una càmera t'estarà gravant per sota les faldilles. Sílvia, això passa a l'Oktoberfest i això jo ho he vist que també passa a Catalunya, o sigui, veure-ho i viure-ho en directe. És, em sembla d'una baixesa, d'un masclisme, d'una violència, perquè això és una agressió, evidentment, contra la sexualitat d'una persona, que se'n fa negoci. Llavors aquí fan perfils, pengen els vídeos, no? I aquí doncs, aquests senyors, que a part d'alimentar aquesta fantasia portada a la pràctica en contra de la voluntat de l'altre, doncs també acaben traient diners d'aquestes pràctiques que són il·legals. Que trist que s'hagi de fer, s'hagi de dir que és il·legal gravar per sota les faldilles d'algú. No sé on tenen al cap aquestes persones que estan fent això, bueno, ja m'ho imagino, però aquí ho tenim, vull dir, això està passant a Alemanya i passa a Catalunya i passa força a tot arreu.
0: Passa a tot arreu, desgraciadament. Per acabar, Helena, no et podem acomiadar sense parlar del que ha succeït en aquesta universitat, que és molt prestigiosa, que forma part de l'Ivy League. És una universitat que està, més o menys perquè feixen una idea, a 4 hores de la ciutat de Nova York en cotxe. Està a la regió de Finger Lakes, al nord de l'estat de Nova York, a Ithaca, i és una de les universitats més importants, no? Aquesta universitat, atenció, va ser fundada l'any 1865 per Ezra Cornell i Andrew Dixon White, i allà hi ha estudiat gent com, per exemple, Hillary Clinton, no? Doncs aquesta universitat, que és tan elitista i que costa tant entrar-hi, no només és una qüestió econòmica, sinó que sobretot és una qüestió de coeficient intel·lectual i de currículum acadèmic, és de notícia per una violació en massa, no? Avui llegia al diari New York Times que un estudiant de Cornell, que ja està graduat i que bé, és un adult ja, no és una persona estudiant, sinó que és una persona madura, ha dit que ell sempre ha pensat que la Universitat de Cornell és com la llavor de, bé, la manera de preparar dones joves perquè després siguin utilitzades per homes poderosos. I posava el cas d'Epstein, és a dir, ell deia, la Universitat de Cornell no és només un lloc on es forma dones, és un lloc on hi ha persones que són headhunters, que són buscadors, sí, que miren entre les estudiants quines són les més atractives, les més guapes, i després els hi fan ofertes per anar, per exemple, directament a casa d'Epstein. I deia aquest estudiant, que ara ja és un graduat, que hi ha una doble moral amb tot això. És gravíssim, Helena, gravíssim.
1: Sí, sí, és brutal. Mira, també és important entendre que a vegades pensem que segons quines situacions, només en segons quins estatus de la societat que estan per sota, diguéssim, i pensem que això en espais així elitistes no succeeix. Doncs, al contrari, en els espais elitistes, a més, hem d'afegir com aquest abús de poder, aquest creure i fer evident que estàs per damunt de moltes altres persones i que això et dona el dret a fer, doncs, això, no?, a captar noies, o com en el cas del set de Cornell, el poder violar durant 7 hores a una noia a la que havien drogat. Vindria a ser, jo crec que ens ha fet pensar molt en el cas de la manada, però fixa't que en el cas de la manada de Pamplona, en lloc de haver passat tot en la porteria d'una ciutat, no? Doncs aquí passa en un espai tancat, amb gent que forma part d'una elit, no? I tampoc els hi ha passat gaire res, perquè només dos dels estudiants, això va passar el 2024, només dos dels estudiants van ser expulsats, la resta van continuar a la universitat i tots estan campant de sus anxes, no? Fent el que els hi pica. Mai millor dit, i si ho han fet un cop, qui diu que no ho poden fer més d'una vegada? Perquè això sol ser un modus operandi, no? Llavors, ara ha saltat com a la palestra, aquest tema s'ha fet com més conegut i pensava que era com molt important parlar, perquè això són coses que, malgrat les violacions en massa no han augmentat en si al llarg dels anys, sembla ser, sempre han existit, doncs és important posar-hi focus perquè es vegi que qui diu que el feminisme ja està, ho ha superat tot, doncs encara passen coses com aquestes en països com Estats Units, que sembla que això no ha de passar en països d'aquest estil.
0: Doncs no va passar, però passa. També va haver un estudiant a la Universitat de Columbia que es va haver de manifestar i es passejava davant de la rectoria, on hi havia els rectors, amb el sofà on va ser violada. És a dir, que desgraciadament aquesta és una circumstància repetida. Helena Crespi, moltíssimes gràcies. La setmana vinent, més, no diré millor perquè això és impossible, però sí més.
1: I tant, que vagi bé demà a Tarragona.
0: Gràcies, Reina. Això espero. A veure què passa. A veure què passa. Gràcies. Adéu, amor.
1: Adéu.
0: Senyores i senyors, el hashtag d'avui és, com deia la Crespi fa només uns segons, ara que em falten 30 per arribar al migdia, que vagi demà bé a Tarragona, Sílvia Tarragona, i és que estem encantats. Demà fem el programa des del Tarraco Arena, 30 aniversari del concurs de castells, i aquesta casa que també està feliç perquè commemorarem 50 anys de vida, farem el programa des d'allà, no s'ho poden perdre. Arriba al migdia i arriben les notícies. Fins ara mateix.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia, són les 12, es despleguen ja les primeres protestes convocades avui en una vintena de ciutats arreu d'Espanya per la crisi de l'habitatge. A aquesta hora arrenca la mobilització a Madrid, on es preveu la sortida de 4 marxes des de la Puerta del Sol, que tornaran a confluir a la plaça Cibeles de la ciutat. Els moviments pro-habitatge mantenen l'objectiu de paralitzar la capital espanyola. Els acampats a la Puerta del Sol han fet una crida a fer créixer la protesta después de la paralización de los decretos al Congreso.
4: Vamos a ir a Atocha, o sea, primero vamos a pasar por nuestra casa, dejar las cosas para no ir cargadas porque dan lluvias, y luego ya vamos a Atocha porque es muy necesaria la manifestación.
5: No hay que parar de reivindicar y, sinceramente, esto es algo completamente necesario, al igual que todas las manifestaciones que se van a hacer y que queden por hacerse en un futuro.
3: Avui s'esperen una 50ena de protestes a tota Espanya, entre elles també s'està celebrant la de València, que ha començat a les 11 del matí. Andrea Leisos, del Sindicat de Llogateres de València.
6: Hay muchísima rabia en la calle, sabíamos que era una propuesta de mínimos y ni eso se ha conseguido, así que nosotras desde el Sindicato de Inclinas de València llamamos a todas a unirse a la huelga general.
3: La protesta coincideix amb la celebració de la cimera immobiliària Real Estate Summit a la capital valenciana. La derogació aquest divendres dels 2 decrets d'habitatge al Congrés continua centrant les accions polítiques aquest dissabte en ple període de reflexió obert pel president Pedro Sánchez sobre un possible avançament electoral. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, demana que si Sánchez decideix esgotar la legislatura sigui per impulsar propostes i complir compromisos amb Catalunya i no, diu, per xous mediàtics. mediàtics i titlla de fracàs la derogació dels decrets.
7: I aquest fracàs de la política té noms i cognoms. El primer és el PSOE, que volia fer en 8 dies allò que no ha volgut fer o no s'ha atrevit a fer en aquests 8 anys. I el segon, Junts, que viu completament desconnectat de la realitat del nostre país, dels joves, de les famílies, i que va votar al final en contra de Catalunya, en contra de la classe mitjana i treballadora del nostre país.
3: Protecció Civil demana als ciutadans que mantinguin la prudència davant les pluges que estan començant a entrar per les Terres de l'Ebre, on plou sobre mullat fins a l'última hora d'ahir. El telèfon d'emergència 112 i els bombers han rebut centenars de trucades per incidències relacionades amb les fortes pluges i les inundacions. De moment no s'ha hagut de lamentar cap víctima mortal. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, en declaracions a Ràdio 4. Avui, per cert, les pluges podrien estendre's per tot el litoral. No podem escoltar aquest tall. A Protecció Civil manté la recomanació d'extremar les precaucions en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure. I ens interessem en aquest punt per la situació del trànsit. Escoltem la situació a les carreteres. Molt bon dia.
8: Hola, bon dia. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La C12 està tallada entre Amposta i Tortosa i entre Tortosa i Roquetes en tots dos sentits per inundacions. A l'autopista AP7, intensitat a Garrigàs en sentit França per un vehicle accidentat que ocupa el voral. A la mateixa AP7 i a l'Antitud a Barora del Vallès en sentit Tarragona per enllaçar amb la C58. A la C58 i a la C33 i a l'Antitud i aturades entre Montcada i Reixac i a l'ús de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda a dalt hi ha l'Antitud i aturades a Horta en sentit Besòs i a la ronda litoral hi ha l'Antitud entre la zona franca i el port en sentit Besòs i de Bon Pastor al nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Gràcies, Mireia Camats. Nosaltres ho deixem aquí. Continuen informats en aquesta sintonia i a rtv.cat.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.
0: La ràdio que fem entre vostès i nosaltres, perquè som la ràdio que els escolta. Ja saben, una ràdio que està d'enhorabona, una ràdio que està d'aniversari, 5 dècades, 50 anys, igual que el concurs de Castells de Tarragona. 30 anys, 3 dècades. Demà hi serem al Tàrraco Arena entre les 9 del matí i la 1 del migdia amb Laura Monilla, amb Judit Huerta, amb especialistes, amb tota l'emoció de les gralles de l'enxaneta i del so i la fresa dels castells. Ara, com passa la vida, combinarem dos tons diferents. Primer, l'entrevista amb Raúl Insertis, metge que ha treballat en molts llocs en conflicte i autor de llibre Ojalá curar fuera més fàcil, ja ho saben, els ulls d'Almudena Ariza a Gaza, i després Manel Ferrer amb la secció de Societat. Som-hi, comencem.

0: En directe, Ràdio 4, els Són 4 dies. Miri, no sé si vostès tenien aquest costum, ara que ja gairebé estem acabant el nostre programa Camí de l'Ona de Migdia, i preparant-nos pel gran event de demà, que demà farem el programa en viu des de Tarragona en aquesta jornada castellera històrica, sense cap mena de dubte, on commemorarem també, òbviament, el 50è aniversari de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Però el que els deia, jo no sé si vostès tenien aquest costum, però jo el dissabte anava a comprar amb la mare i l'àvia a mercat. I quan anava a mercat, sempre tenia la sensació de que me n'anava lluny, de que aquelles parades meravelloses de peix, de carn, de llegums, de fruita, formaven part d'un món oníric que, bé, tot just començava a conèixer, no? Per què els estic explicant això del mercat? Doncs perquè en aquest programa tenim de tot com en botica, com diran els aragonesos, Perquè anem d'un tema absolutament rigorós i seriós, com els que tractem habitualment els Són 4 dies, els temes que també ho són perquè parlen del tarannà de persones que estimem i apreciem i admirem. Miri, en el cas de Steven Spielberg, jo sóc una autèntica seguidora d'ell com a director de cinema, com a morro fi a l'hora de triar bons actors i sobretot d'embolicar-se a produir sèries tan brutals com aquesta que ha protagonitzat Javier Bardem, The Cape of Fear. Però és que, a més, ell és un gran animalista. I ara ens ho explicarà Manel Ferrer. Manel, estimat.
1: Què tal?
0: Molt bé.
1: Escolta'm, ara has parlat d'això dels mercats, que és tot un tema per la meva generació, el tema d'anar al mercat, perquè encara hi ha com una barrera que sembla que ens ho impedeix el fet de parlar del tu a tu amb els paradistes.
0: Per saps? Què?
1: Perquè estem com acostumats a anar al supermercat i agafar directament doncs, la carn, el pollastre, el peix, i encara anar i relacionar-nos amb el paradista hi ha com una barrera, saps?
0: Doncs,
1: i això ho hem de solucionar, eh? Ho hem d'arreglar. Però encara ens falta això d'anar a una parada i parlar amb el paradista, dedicar-li una estona, saps? Encara hi ha com una barrera aquí, ho han d'arreglar, això.
0: Doncs mira, això que dius, segur que t'agafa el testimoni en Raül Balam i la Natàlia Sánchez, que fan aquest programa meravellós, que no es poden perdre, no?, La Comanda, perquè en Raül Balam, que és fill de la senyora Ruscalleda i que evidentment és un gran cuiner, i la Natàlia Sánchez, que dinen vella dos cops a la setmana, té morro fi.
1: Molt bé.
0: Home, doncs, escoltin, anar a la parada a parlar amb el peixater, que et conegui, que sap com vols el lluç, com vols el rap, com vols la tonyina.
1: I a més t'han assabentes de mil coses,
0: home,
1: que aquesta és la part que a mi em tira d'anar allà i a la cua vas xerrant,
0: Manel.
1: I haig d'anar. Com a repte d'aquest nou curs,
0: vinga,
1: anar al mercat.
0: I
1: anar al
0: quan
1: mercat.
0: Hi vagis ens ho expliques.
1: Totalment.
0: I ens dius què has comprat.
1: Exacte, us ho explico. Estàvem parlant de Spielberg perquè aquí ve la cosa important, perquè s'ha vengut al seu ranxo equestre de Los Angeles per, atenció, 30 milions de dòlars, que és una pasta.
0: Molts diners.
1: Però és que ara t'explicaré com era aquesta casa, que ell la va comprar per 26,3 milions, val? Que, escolta, va fer una bona...
0: Va fer negoci,
1: va sortir guanyant, perquè hi ha una cosa important, que tu, quan compres una casa d'un famós, guanya valor, però no perquè la casa sigui espectacular, sinó perquè ja ha viscut tal famós. Que això ara els està passant a los Javis. Los Javis van construir una casa gegant a les afores de Madrid per 30... Em sembla que s'aprovaven gairebé els 3 milions d'euros i ja l'estan valent per 5 milions d'euros.
0: Ah, ja la venen?
1: Sí, ja l'estan venent. És que no hi han arribat a viure perquè s'han separat ara los Javis.
0: Però sembla ser que aquella casa... Jo no he tingut el gust de veure-ho, eh? Però m'han dit que és espectacular,
1: sí,
0: que té una piscina,
1: que té
0: saula...
1: Una piscina que envolta la casa. És a dir, al voltant de la casa és una piscina. És espectacular i accedeixes a través d'un pont. És una casa espectacular. Doncs hi han viscut 4 dies perquè al poc d'estrenar la casa es van separar i ara la venen per 2 milions més de quan la van comprar.
0: Però tot i així, els maldecaps d'haver construït aquella casa...
1: Home.
0: Vaja, que jo no sóc ningú, perquè no sóc ni interiorista ni arquitecte, eh? Però nosaltres, tots els pobres mortals que hem fet més d'una i dues i tres mudances a la nostra vida, només pensar fer una altra mudança, només pensar creuar aquell pont, no et rellisquis amb el pont,
1: total,
0: perquè allà quan plovia, a veure què feies.
1: Total. Treure tots els llibres, aquelles
0: estanteries...
1: Tots els
0: llibres, que en tenien milers.
1: I a més, si s'han separat, dividir-se les coses i repartir-ho, perquè això també és un tema, eh?
0: Però també he de dir que s'han separat i l'altre i el llegia que mentre estaven rodant La Bola Negra van trobar un cadell perdut.
1: Ah.
0: I Javier Calvo l'ha adoptat.
1: Sí,
0: el nom del cadell és Patxaran, que és un nom que m'agrada molt.
1: Sí.
0: I l'altre dia en Javier Calvo i l'Ambrosi deien ens hem divorciat, però som cocotutors del Patxaran. Mm-hmm. Vull dir que igual també són cocotutors
1: aquí
0: dels llibres.
1: Aquí pot ser, clar. I a més, com en els negocis els hi va tan bé, doncs aquí la cosa també és aquesta, exacte, que a sobre tens la mala sort o la bona sort de que amb l'ex laboralment funcioneu bé. És a dir, exacte, que això també és una cosa. Llavors, tornant a l'Spielberg, ara mateix està venent aquesta casa que té uns 2.500 metres quadrats, imagina't.
0: Déu meu.
1: Jo només m'imagino amb l'escombra i amb la fragona voltant per aquesta casa, que és una cosa genial. Té 7 habitacions, 9 banys, és a dir, hi ha més banys que habitacions en aquesta casa, i un munt de coses. I a més resulta que aquesta casa, que ara si algú està interessat, resulta que l'Spielberg no l'ha ni trepitjat, aquesta casa, perquè la va construir i va posar-hi a viure dins els seus cavalls.
0: Clar.
1: Però ell no va estar mai visquent allà, no va dormir ni un dia en aquesta casa.
0: És que Steven Spielberg i la seva esposa, Kate Capshaw, són grans amants dels cavalls i dels Golden Retrievers. Aleshores, aquesta casa sembla ser que era una espècie com de santuari,
1: exacte,
0: per cavalls i gossos perduts, perquè, com tu saps millor que jo, la finca es deia Dogwood,
1: exacte,
0: és a dir, la fusta del gos.
1: Sí, sí.
0: I ell és un gran amant dels gossos.
1: Sí, sí. Doncs mira, si algú vol comprar aquesta casa, que sàpiga que no hi han viscut mai, però sí que la van fer molt de carinyo i es van gastar tots uns calés en
0: aquesta
1: mansió. Però 30
0: milions de dòlars no sé pas si arribaríem.
1: Clar, jo no sé si està reservat, jo suposo, a un públic molt concret i molt exquisit que s'ho pot permetre, això, lògicament, i que li vol treure algun tipus de profit, no ho sé, potser muntar un negoci en grans dimensions, no?
0: No sé, un Airbnb.
1: Un Airbnb dient que era la casa de Spielberg, potser per quin era la cosa.
0: No ho sé, no ho sé.
1: Nosaltres n'hem tingut versions molt més modestes. Estic recordant, per exemple, la casa de Rocío Jurado, quan va morir a Ortega Cano, que va ser el seu últim marit, organitzava com petits tours dins de la finca i anaven autobusos directament, és a dir, tu podies sortir, Sílvia, des d'aquí, des de Barcelona, i te n'anaves a casa de Rocío Jurado i passaves el dia allà. I què feies en aquella jornada? És una cosa meravellosa el
0: jo
1: que t'estic explicant. Home, jo
0: sóc superfan.
1: I què t'hi trobaves quan arribaves? Anava inclòs com paella i sangria, literalment. Llavors veies a Ortega Cano fent una petita capea amb una vaquilla, que aquesta és la part que jo saltaria,
0: ja no
1: però
0: està,
1: forma part d'aquesta història. I després, atenció, apareixia Glòria Camila, que és la filla.
0: Que ja feia, no es parlen.
1: Que no es parlen. I feia com una petita exhibició de flamenc. Tot això anava inclòs en un pack que tu podies gaudir com una experiència, doncs, vivencial per casa de Rocío Jurado.
0: A veure, jo, de debò, tenint en compte que ha sigut la més gran i ho serà tota la vida, aquella senyora amb aquella personalitat, aquella fortalesa, una senyora que en ple franquisme ja reivindicava, avui que hem parlat de sexe amb l'Helena Crespi, reivindicava allò de si nos rompió l'amor de tanto usarlo, no? O cúbreme. Cada cop i volta tingui aquest senyor que es mou d'una manera inquietant perquè recorda la presentació que va fer una espècie que demà que anem a els castells, va fer un folre manilles.
1: Totalment.
0: Ortega Cano, fent com una espècie de tombarella damunt d'ell.
1: Bueno, també per mi, amb molta admiració, perquè aquest senyor que fes la tombarella que hi ha inversa, jo ho vaig veure des de casa, i dic, jo no tinc capacitat amb 33 anys de fer la tombarella d'Ortega Cano.
0: Jo ni a la teva edat, per cap part.
1: Era com admiració i una cosa estranya, no?, el que em provocava Ortega Cano, però em fa d'aquestes coses estranyes. Llavors, s'han creat negocis al voltant, doncs, de les llars dels famosos, i en aquest cas, doncs, veurem que acaba passant amb aquesta casa, si es converteix en què.
0: Doncs ja ho saben, aquesta casa que es troba al Sullivan Canyon, a les muntanyes de Santa Mònica, perquè quan anem a Santa Mònica sempre anem a la platja, no?
1: Sí.
0: Vagin vostès a les muntanyes que són precioses, igual que quan van a Los Angeles, vagin vostès a la muntanya que embolcalla la ciutat de Los Angeles, que és meravellosa, i allà poden trobar aquest Dogwood. A veure, aquesta setmana, el que són les coses de la vida, hem tingut moltes notícies relacionades amb els desnonaments, no només la imatge de Mary Carmen, sinó a Sant Andreu, que es va, ja saben, poder detenir un desnonament d'una dona vulnerable que va tractar de regularitzar el seu lloguer, la notícia terrible, no?, d'aquest senyor de 60 anys que es va treure la vida abans de ser desnonat d'aquesta sabateria que regentava i on vivia, per cert, a l'Hospital de Llobregat. I l'altre dia em vaig quedar molt sobtada quan vaig escoltar a la que va ser alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, dir el programa d'aquesta casa, el Cafè d'Idees, que deixava el pis de lloguer on vivia des de feia 15 anys per una qüestió, bé, doncs, d'impossibilitat de continuar-hi, no? És a dir, que com poden veure, tot el que està relacionat amb la problemàtica de la vivenda del nostre país s'estén com una bassa d'oli, perquè es va poder parar, aturar aquest desnonament d'aquesta senyora Sant Andreu, però aquesta és una problemàtica que ara té la cara de Maria Carmen Abascal, aquesta senyora de Madrid, però que podem ser qualsevol de nosaltres, tenint en compte que Ada Colau ho diu públicament.
1: Total, de fet, amb una realitat que reflecteix l'Ada Colau amb molta raó, i és que està pensat ara mateix el sistema del lloguer perquè tu hagis de viure amb una altra persona obligatòriament. És a dir, t'has de plantejar emancipar-te en parella, perquè si ho vols fer per mitjans propis, és impossible. Clar, què li ha passat a Ada Colau, que ho va explicar ella molt bé, que es va separar del seu marit i pare dels seus fills, després de 15 anys que hi portaven visquent, doncs ara s'han separat i, clar, diu que ella, amb el seu sou, li és impossible continuar vivint en el pis doncs, que està a casa seva durant 15 anys. D'alguna manera, jo crec que ha posat de relleu una realitat que li està passant a moltíssimes persones, doncs, que en un moment decideixen separar-se o divorciar-se o començar un camí per separat i els és impossible trobar un lloc on anar a viure, clar. I a més amb criatures, que
0: que els advocats civilistes i que es dediquen al dret de família ho saben, no? Hi ha moltes persones que estan juntes precisament perquè no poden permetre's el luxe de buscar una segona vivenda per anar-hi a viure.
1: I a més, un cop divorciades. És a dir, es divorcien o es separen i continuen visquent junts perquè no tenen la possibilitat d'anar a viure a una altra banda que no sigui amb la que està la seva parella. Que clar, si tu et divorcies, s'entén que és perquè vols tallar aquella relació, aquell vincle, si més

0: anys vaig passar de tenir que pagar un lloguer amb només un salari, i el mercat sempre pensa en quina és la màxima possibilitat de pagament que hi ha a la societat, i ja dona per fet que visquin com a mínim dues persones amb salari en un habitatge. I per tant, a la que et separes, que és un dels problemes de l'habitatge, especialment les dones separades, també els homes viuen aquest problema, però especialment li passa a les dones, i si hi ha criatures pel mig, com és el meu cas, que tens dos fills i amb totes les despeses que això significa, doncs ja no pots, i aleshores jo el pis del que portava més de 15 anys l'he hagut de deixar perquè amb un sol salari no podia assumir-lo, perquè em costava arribar a final de mes, i per tant l'he hagut de deixar.
1: Doncs imaginin, si la senyora Colau, que va ser alcaldessa de Barcelona, és que esclar, estem parlant d'un càrrec institucional, d'un càrrec de màxima representació, que bé, que tenia una força important, que no diré poder, perquè dir poder queda una mica inquietant, no? Que tenia una força important, doncs que digui públicament que se n'ha hagut d'anar a compartir pis, com comparteixen tants estudiants que ens estan escoltant ara mateix, tantes persones treballadores que potser estan compartint habitació, que no pis ja, habitació sí, amb algú que no coneixen de res, tantes parelles que estan vivint un autèntic calvari perquè no s'estimen, perquè no s'entenen, i han de compartir casa per no anar al carrer, doncs home, que ho digui Ada Colau, a mi em va semblar sorprenent que ho digués.
2: Sí.
1: I em va semblar que les persones que ho van escoltar es deurien quedar amb la boca oberta, clar.
2: Jo crec que totalment, i a més explicàvem les criatures, però és que ara parlàvem de llogar una habitació, que ja una habitació està costant 500 o 600 euros. 600 euros una habitació que a vegades no tenen dret ni a fer ús de la cuina, que això és una cosa que a mi em deixa al·lucinat, perquè no t'ho pots fer mai casa teva, primer perquè estàs compartint amb gent que no coneixes, i segon perquè no pots ni cobrir les necessitats mínimes dins aquest espai.
1: Doncs aquesta és la realitat de moltes persones. Ja veuen que en aquest programa, fins i tot amb Manel Ferrer, que sempre ens porta notícies amables i notícies, no direm de brilli brilli, a tot el contrari, però sí notícies que tenen a veure amb el periodisme de societat, també ens hem fixat amb el que va dir Ada Colau. Una mica de flamenc, senyores i senyors, va, doncs flamenc. Però aquesta no és una escena qualsevol, és una de les meravelloses escenes d'una pel·lícula que jo tinc moltes ganes de tornar a veure, perquè s'ha de veure més d'una, dues i tres vegades. La Bola Negra, amb un Miguel Bernardó, que molts crítics han dit que no està massa bé en el seu paper. A mi m'ha agradat molt.
2: A mi també.
1: Perquè penso que està molt sobri, està tota l'estona pobra, perplexa. És algú que està trist, que està buit, perquè el seu amor ha estat executat, ha estat afusellat, que era García Lorca. Sí. En el paper de Rafael Rodríguez Rapunt, a mi m'ha agradat moltíssim. T'ha agradat la
2: pel·lícula? A mi em va encantar, vaig anar el diumenge de la setmana passada a la tarda, vaig estar plorant les 2 hores 30 que dura gairebé, perquè és molt emocional, i tothom que tingui l'oportunitat que vagin a veure-la. I coincideixo amb el que deies, que s'ha de veure 2 o 3 vegades, perquè el primer cop és com per entendre la història, i la resta és per anar entenent tots els detalls i coses i referents, no? I petits gins que hi han, i que t'hi has de fixar també moltíssim, però em va semblar espectacular. I Guitarrica de la Fuente em va sorprendre, perquè és el que potser menys expectatives tenia posat amb ell, i quan el vaig veure vaig al·lucinar el paper que feia. És a dir, que està espectacular.
1: A mi m'agrada molt que el dia que vaig anar a veure La Bola Negra, la persona més gran era jo, que estava ple de persones de la teva edat.
2: Sí.
1: Moltes parelles del col·lectiu LGTBIQ+, molt emocionats i molt emocionades, i em va fer molta emoció i molta il·lusió veure que els Javis han aconseguit que la gent jove torni al cine,
2: Totalment.
1: Perquè estava a Versalles, de dic, la més gran era jo. La Bola Negra. Però per què parlem de La Bola Negra i Miguel Bernardó?
2: Aquí ve la cosa.
1: Perquè
2: s'ha enamorat.
1: Té una nova relació.
2: Té una nova relació, i a mi m'agrada moltíssim, perquè el moment en el qual s'acaba com oficialitzant les parelles de Miguel Bernardó és quan van a dinar a casa d'Ana Duato, que és la mare de Miguel Bernardó. Perquè
1: la mare de Cuéntame.
2: La mare de Cuéntame.
1: Que l'altre dia parlaven de la iaia de Cuéntame.
2: De doncs aquesta és la mare a la vida real de Miguel Bernardó. I a mi em fa molta gràcia, perquè la primera imatge que vam tenir d'Aitana amb Miguel Bernardó era justament sortint de casa de l'Ana Duato, i ara la primera imatge que tenim de la següent nòvia de Miguel Bernardó, que es diu Zana Red, fet és justament sortint també de dinar de casa d'Anna Duato, aquesta influencer de 27 anys i que doncs, ja s'ha oficialitzat i que ja comparteixen fins i tot moments familiars, que és aquell moment no, doncs, de portar la parella a dinar o a sopar a casa dels pares, doncs sembla que això ja ha passat. Jo crec que té que ser també un momentazo quan vas a dinar a casa de la mare de la teva parella i és Anna Duato. Perquè, clar, tantes preguntes i tantes coses per preguntar-li que tindria jo aquella dona ara mateix, no? Ara li preguntaria per doña

0: Mínia, el primer de tot.
1: Per exemple,
0: a veure què em pensa.
1: I sobretot com eren els rodatges.
0: I com eren els rodatges.
1: I si Maria Galiana era una senyora simpàtica o no,
0: o no
1: era.
0: Perquè,
1: perquè recordaran que Maria Galiana, és a dir, Doña Hermínia va renegar de Cuéntame dient que havia estat el pitjor que li havia passat la seva carrera.
0: Sí.
1: Doncs senyora, havia dit que no. Som en directe, el Són Quatre Dies, amb en Manel Ferrer. No oblidem que Miguel Bernardó va ser parella d'Aitana.
0: Home, i jo crec, mira, aquí em mullaré, jo crec que ara que Aitana, segurament que ja ha vist La Bola Negra, se'n deu haver penedit d'haver deixat el Miguel
1: Bernardó. Perquè la va deixar ella?
0: Ah, sí.
1: Ah, no sabia això, tu?
0: Ella va deixar el Miguel Bernardó, i jo crec que ara se n'ha penedit, perquè el paper que fa, i com surt aquell home, i el guapo que està. Perquè, fins i tot, a veure, és un moment que està patint, que el veiem allà amb el cor obert gairebé, però jo m'hi vaig fixar i vaig dir, escolta, poca broma aquest home, poca broma aquest home. Jo crec que se n'ha penedit l'Aitana, mira el que et dic.
1: I no sabem per què el va deixar.
0: No sé per què ho van deixar. És veritat que poc després Aitana doncs, va començar a tenir altres amics, perquè és veritat que parlar de parelles quan tenen 23 o 24 anys,
1: no.
0: A mi no, perquè segurament, doncs, mira, surten de festa, no? I avui és un, demà és un altre, no. Però jo crec que ara veient això i com ha evolucionat Miguel Bernardó, que ha evolucionat molt bé com a persona, perquè aquests dies li estan fent un munt d'entrevistes i el tio parla meravellosament com parla i com relaciona històries, jo crec que Aitana se li ha mogut alguna cosa. Se'm va moure a mi, que no el conec de res, veient la peli, imagina't l'Aitana.
1: Se m'ha mogut a mi, que estic a punt de fer 59 anys, perdona,
0: Fixa't Aitana com deuria
1: no
0: estar amb la peli aquesta.
1: No voldria jo quedar malament davant de ningú, però home, Miguel Bernardó, com a actor, és meravellós.
0: És meravellós.
1: I la veritat és que el discurs que està tenint és un discurs molt valent i molt actual, en el sentit que ell va dir una cosa que em va agradar molt, no? Va dir, home, jo com a home estic molt content d'haver fet aquesta pel·lícula perquè se'ns permet plorar als homes, no?
0: Total.
1: I els homes sembla que no poden plorar. Jo ara cada vegada abraço més la meva emotivitat i penso que està molt bé que algú de la seva categoria i de la seva projecció digui això.
0: Està molt bé, sí.
1: Belén Esteban em posa molt nerviosa.
0: Sí, per què?
1: Mira, no
0: sé. No t'hi acaba o què, Belén Esteban?
1: És que no sé. L'altre dia llegia...
0: Sí.
1: Que el germà de Jesulín Dubrique, que no recordo
0: Víctor
1: el nom,
0: Janeiro.
1: Víctor Janeiro, deia una cosa que vaig pensar... Que Belén Esteban, en lloc de fer un silenci majestàtic a l'hora de deixar la relació amb el torero, doncs s'han aprofitat una mica d'ell i ha fet negoci, ha passat caixa, no? I més que Belén Esteban, no la conec de res, no tinc el goig, però és que a mi no m'acaba de...
0: No t'acaba de tirar. No. De fet, ara la notícia és que ha tornat de nou a Telecinco, perquè ha estat 4 anys sense participar, ha tornat per una pasta.
1: Hombre,
0: més
1: no.
0: De 100.000 euros li han pagat per aquestes dues entrevistes que hem pogut veure a Mediaset, una ja ha estat i l'altra, ara fan allò que ho allarguen, és a dir, ho graven i ho van tirant per trossets durant la setmana, 100.000 euros i un reality que segurament està negociant per estar també a Mediaset, és a dir, que ha tornat de nou a la casa per d'alguna manera doncs tornar a respondre i tornar a reanimar una mica tota la història del Jesulín, tota la pesca, que jo crec que ja ha passat molt de temps, tant que la filla de Jesulín i Belén Esteban ja és major d'edat i té una carrera acabada i tota aquesta criatura, és
1: i
0: a
1: tant.
0: Dir, que la història ja està més que passada, és a dir, crec que no queda res ja que no hagi explicat i segurament té coses molt interessants per explicar, però jo ara tinc més ganes d'escoltar l'actual dona de Jesulín, a Maria José Campanario, que no pas a Belén Esteban, que ja tinc la sensació de que ho hem vist una mica tot ja, no? I aquí em sembla ja que, vaja, que la història està explicada del tot i ja queden pocs capítols de tot plegat. Jo crec que feien falta calés, Mediaset necessitava audiència, Belén Esteban diners i ha estat on han trobat el maig ideal.
1: Doncs mirin, aquest maig ideal ha funcionat molt i molt bé. Maig ideal, el que sempre ens ha donat a mi, com a mínim, i a vostès també, bé, som a punt d'arribar ja a la una del migdia, aquesta senyorassa que per mi és Déu Nostre Senyor i la Verge Maria. Viva el Paso Doble amb Rocío Jurado.

0: En el Redondel, per l'amor de Déu. Perdonin, però és que aquestes cançons de Viva el Paso Doble és la que escoltava la teva besàvia, la meva àvia, quan sentien la ràdio.
1: Totalment.
0: Clar, Viva el Paso Doble, les cançons que formaven part del repertori de Marifé de Triana, de Joselito, de tots els que bé feien aquest tipus de música que no podem renegar d'elles. Aquesta casa creu en Rocío Jurado.
1: Totalment, i creu de valent justament en Movistar Plus, perquè ja s'ha començat a gravar una minissèrie de 4 episodis que podrem veure a Televisió Espanyola primer i després a Movistar Plus, on s'explica des de la infància fins la mort de Rocío Jurado. Ha estat gravada aquesta sèrie, l'estan gravant de fet entre Madrid i Chipiona, i hi han participat més de 2.000 figurants, és a dir, és una gran producció que s'està fent amb gent que hi participa, com per exemple Martiño Rivas, Miquel Fernández, Victoria Clavijo i Carmen Raigón, que donarà vida a l'artista i en la seva part de jove, i després Susana Córdoba, doncs, que farà l'edat adulta, l'etapa adulta de Rocío Jurado. Això s'ha començat a gravar, no sé si has pogut estar Sílvia Chipiona en alguna ocasió.
0: No hi he estat mai, doncs tinc moltes ganes. M'han dit que és molt bonic.
1: Que puguis juntar 4 o 5 dies, perquè és com el Disneyland París de Rocío Jurado.
0: Sí?
1: T'ho prometo. És a dir, hi ha un passeig de la fama imprès al terra, on tu vas recreant la vida de la Rocío Jurado, i hi ha com un camí que tu vas seguint amb codis QR i et va portant, doncs, parada a parada, doncs aquí va néixer Rocío Jurado. Ja, aquesta és l'escola que va anar Rocío Jurado. Aquesta és la casa on va anar a viure quan es va casar amb l'Ortega Cano.
0: O sigui, és com un Graceland de Michael Jackson.
1: Totalment.
0: Però en versió Rocío Jurado.
1: I allà tenen, a la casa del poble, a la casa de la vila, per així dir-ho, tenen el museu de Rocío Jurado, i pots trobar coses tan heavies allà dins com el Mercedes que conduïa Rocío Jurado, i te'l trobes allà i pots fer una foto dins el Mercedes de Rocío Jurado.
0: Jo em poso dins el Mercedes que em faci una foto,
1: i
0: per favor.
1: I no vull fer molt spoiler, però hi ha una sala, la cançó de Com una ola, doncs és una sala que es mouen les onades, el sostre té forma d'onada i es va movent mentre sona la cançó. És una fantasia.
0: Senyores i senyors, ja estem tardant. Irene,
1: és un somni,
0: ja
1: és un somni. I això està gestionat per la filla. Al museu.
0: Per Rocito.
1: Per Rocito. Que què ha fet Rocito? Que aquí està la cosa important. Les fotos on surt, atenció, Ortega Cano, les ha retallat. I tu veus una foto i de cop falta un cap d'un senyor. Això ho he vist jo. Vaig anar a preguntar a la recepcionista i dic, perdona, hi ha fotos que estan retallades. Qui és el senyor que falta? I em diu, és Ortega Cano, que la filla, Rocito, doncs va fer eliminar les imatges d'aquest senyor. És a dir, és un museu que està com a mitges.
0: A veure, un moment, perdó, jo és que, clar, escolti, jo ja soc gran, demà he d'anar a Tarragona a fer un programa sobre castells, amb tot l'equip del programa, Folra i Manilles, que tenim unes ganes.
1: Home.
0: Em fa tanta il·lusió fer demà aquest programa. Miri que he fet coses, jo, estimat Uïdó, al llarg de 27 anys en aquesta casa, que podria fer un llibre, podríem fer un llibre. Però demà fer el programa dels castells em fa una il·lusió, de debò, molta il·lusió.
1: És que és
0: I els
1: fort,
0: dic amb el cor a la mà.
1: Fort,
0: molta il·lusió. Però jo ja soc gran i porto tota la setmana estudiant 15 dies als castellers. A veure si ho entenc. És a dir, en l'època en la que hi han tantes innovacions en forma d'ofimàtica, Rocito, retalla Rayo Cacibates a Misery al cap d'Ortega Cano i queda Rocío Jurado amb, una amb un cap, amb un cos sense cap al costat.
1: Totalment. Hi ha una foto, per exemple, que surt...
0: Però això és molt patològic,
1: Surt a la foto Rocío Jurado al senyor Ortega Cano i Naomi Campbell.
0: I també l'ha retallat el cap.
1: I està retallat el cap del senyor, però el pitjor del tot és que com el senyor està al mig de la foto, hi ha el cap d'un altre senyor que tu no pots identificar, almenys jo no conec, i l'han canviat. I jo la foto la vaig anar a buscar. I la foto realment està Ortega Cano, però han fet un muntatge estrany i han enganxat el cap d'un senyor. Te'n recordes les nines aquelles que anaven amb les revistes i canviaves els cossos?
0: I tant.
1: Doncs una cosa així, però amb Ortega Cano. És una fantasia, allò.
0: No, he d'anar.
1: I arriben les senyores amb els busos, perquè ho organitzen des dels pobles del voltant, i tu vas a dinar allà. És un somni. Per tant, si teniu una oportunitat ara per Setmana Santa, aneu a passar-hi uns dies, perquè us encantarà tot el que passa.
0: Jo aniré les meves ties Marta i Montse.
1: Molt bé.
0: Que tenen una edat que no puc dir, perquè mai més tot podria entrar a casa seva. Però elles, que ja tenen un tarannà... A veure, jo no sóc així perquè sí, perdoni, ja tenen un tarannà una mica especial. Jo les poso en aquest autobús i veuen la foto retallada sense cap d'Ortega Cano i allà organitzen...
1: I quan les fas entrar a la sala aquesta de Com una ola que es va movent al sostre i escoltes el so de les onades del far de Chipiona, és que és un somni, allò. O sigui, jo vaig plorar. La meva parella, el que el vaig obligar, lògicament, a entrar allà dintre, perquè per ell no hauríem entrat allà, els hauríem saltat, i dic, com vols que vingui a Chipiona i no entri al Museu de la Jurado?
0: Per favor. És que hem d'anar a fer un programa des d'allà, amb en el Ferrer.
1: Totalment. A veure si això... M'agrada aquesta idea, que anem a fer castells, doncs després a casa de la Jurado.
0: Sí, senyor.
1: Vaig anar a parlar amb la recepcionista i dic, escolta, m'has explicat què està passant, perquè jo veig que està incomplerta la història de la Rocío Jurado. Què està passant aquí? I em va dir, és que això està gestionat per la filla i hi ha imatges que la filla ha demanat retirar o bé modificar. i aquí ve, quan us convies totes les fotos d'aquelles retallades. La Rocío Jurado és que no ens la podem saltar. Cançons tan importants que ha fet aquesta dona, les més conegudes, però és que en té una, fins i tot, que parla de l'autoplaer femení.
0: Sí, senyor.
1: Amores a soles.
0: Amores a soles, sí, sí, de la masturbació.
1: Totalment,
0: Manel,
1: de la masturbació,
0: no?
1: Directament.
0: Sí, senyor, clar,
1: clar,
0: sí, senyor.
1: Clar, clar, clar. No, no, sí, sí, sí, sí, quan sí. parla de l'espuma, d'espuma blanca de l'olor a caracola, de què us penseu que està parlant Rocío
0: Jurado?
1: No, està
0: parlant del que està
1: és
0: parlant.
1: És que és molt clara, clara la Rocío Jurado, i molt avançada a la seva època.
0: Efectivament.
1: Per tant, li devem molt, perquè hi ha molts discursos que jo he vist i em surten a TikTok, que ara mateix són actuals del que deia.
0: Ella diu i deia, perdó, deia, manifestava i s'expressava d'una manera tan natural, tan convincent, tan intel·ligent i tan valenta, que era impossible no admirar-la. Jo sóc una gran fan de Rocío Jurado. Així doncs, que escoltin, la proposta la posarem damunt de la taula. Volem-ne fer el programa des de Chipiona.
1: Sisplau.
0: Que Julio Leal ens faci una espècie d'explicació i de crònica, que la farà en Julio Valencià.
1: Oh, i tant.
0: I vamos, que ens faci una crònica de tot el que veu sense el cap d'Ortega Cano, que això és fascinant. És que, a més, hauríem de tenir ja un especialista que ens expliqués quin tipus de patologia,
1: sí.
0: Jo no vull, però una senyora que es diu Rocío Carrasco,
1: Jurado,
0: efectivament, que és la filla de la més gran,
1: sí.
0: que jo me la veig allà a la tauleta de nit
1: retallant les fotos,
0: retallant el cap d'Ortega Cano, home, senyora, basta.
1: Amb les tisores al costurero allà,
0: clar, que això ho faci a casa seva, jo ho puc entendre, clar. Perquè clar, cadascú té les seves filles i les seves fòbies, però un museu, que... bé, deixem-ho córrer.
1: Sí.
0: Chipiona, nou destí per fer el Són 4 dies.

0: vida. Se'ns va trencar l'amor de tant utilitzar-lo. No se'ns ha trencat la ràdio, estimadíssim Manel Ferrer, perquè la utilitzem bé o intentem utilitzar-la bé cada cap de setmana. Demà a les 9:05 els esperem. Ja saben que serem a Tarragona a la 30a edició del concurs de les colles castelleres. Demà serem allà i els esperem. Gràcies, Manel Ferrer, gràcies, equip. Fins demà, adéu-siau.
1: És la una.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Les manifestacions desplegades a aquesta hora a diversos punts d'Espanya clamen solucions en matèria d'habitatge. A Madrid prenen als carrers 4 marxes simultànies sota el lema cap a la vaga general. Les columnes han sortit des de la Puerta del Sol i confluiran a la plaça Cibeles de la ciutat. Avui s'esperen una 50ena de protestes a tot el territori. La plaça de l'Obradoiro ha estat l'epicentre de la mobilització a Santiago de Compostela. Irene és portaveu del sindicat de llogateres.
3: Llamamos también a unirvos a esta lucha, a unirvos a esta a colaborar con nosotros como poidades, porque esta lucha tiene que continuar. Tenemos que seguir luchando por una vivienda digna, por una vivienda universal.
1: Mentre la manifestació a Palma de Mallorca, on el mercat de l'habitatge és un dels més tensionats d'Espanya, els concentrats demanen contractes de lloguer indefinits, l'expropiació, els fons voltor i la fi dels desnonaments. El sindicat de llogateres assegura que l'objectiu és anar abandonant les acampades de les places per organitzar-se dins dels barris i avançar cap a una vaga general. Luana Rocha, portaveu de l'acampada de Barcelona, recorda, però, que encara es mantenen indefinidament.
4: De momento es completamente indefinida, por supuesto, lo que pasó ayer con los decretos solo ha alimentado, siga continuando. Hay muy poca confianza en este gobierno, muy, muy, muy poca, y de momento vamos camino a una vaga general y vamos a intentar hacerlo de la manera más organizada posible.
1: Creix la veu del carrer després que aquest divendres el Congrés derogués els dos decrets d'habitatge en ple període de reflexió obert pel president Pedro Sánchez sobre un possible avançament electoral. Els partits demanen solucions efectives. Laura Zurriaga, bona tarda.
5: Bona tarda. Junts ha titllat els decrets de contraproduents i ha estès la mà al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per reconduir la situació. Jordi Turull.
6: Perquè tot això té solució. L'únic que has de fer és donar seguretat jurídica a aquella gent que pot ampliar l'oferta del mercat de lloguer, donar garanties, protegir els vulnerables, però no a costa dels petits propietaris, i parar els preus als fons voltors.
5: De la seva banda, Esquerra Republicana demana que si Sánchez decideix esgotar la legislatura sigui per impulsar i complir compromisos amb Catalunya. L'Hisenda Alemanya ha titllat de fracàs la derogació dels decrets.
7: Aquest fracàs de la política té noms i cognoms. El primer és el PSOE, que volia fer en 8 dies allò que no ha volgut fer o no s'ha atrevit a fer en aquests 8 anys. I el segon, Junts, que viu completament desconnectat de la realitat del nostre país, dels joves, de les famílies, i que va votar al final en contra de Catalunya, en contra de la classe mitjana i treballadora del nostre país.
5: Els comuns acusen PP, Vox i Junts d'aliar-se a favor de l'especulació immobiliària i en contra dels interessos dels seus votants. Ada Colau.
8: Però va ser immoral, va ser inacceptable. I evidentment seran responsables cada diputat i diputada de Junts, de Vox i del PP de cada desnonament que es produeixi a partir del dia d'avui, de tot el patiment que pugui sorgir per la no aprovació d'aquests decrets, portarà el nom i els cognoms d'aquests diputats i diputades.
5: L'exalcaldessa de Barcelona ha fet una crida a la mobilització ciutadana amb el 15M darrere fons i ha reivindicat una gran aliança dels partits d'esquerra.
1: Gràcies, Laura. Des del PSOE, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, situa el partit com el gran impulsor dels avenços en drets, defensa així que no es donarà l'esquena als col·lectius vulnerables.
9: Esperanza de que el Partido Socialista Obrero Español, que ha estado detrás de todos los avances en derechos, que desde luego no va a dejar que este quinto pilar del estado de bienestar, que es el derecho a la vivienda, caiga.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya eleva el nivell màxim de perill, l'avís per la intensitat de pluges aquest dissabte, tot plegat davant la possibilitat d'acumulació de precipitacions intenses. L'avís afecta tot el litoral central aquest dissabte i de cara a demà diumenge les pluges s'aniran desplaçant cap al nord-oest, afectant les comarques gironines i part de les comarques de Barcelona. Les pluges poden ser torrencials. Protecció Civil demana als ciutadans que mantinguin la prudència davant aquestes precipitacions precipitacions que han començat a entrar amb força per les Terres de l'Ebre i ja es fan notar a Barcelona. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil a Ràdio 4.
10: Tot el litoral i tot el prelitoral en aquests moments, durant el dia d'avui, és on poden haver-hi aquestes possibilitats. Per lo que veiem amb les previsions del servei meteorològic, com més proper a la costa, més possibilitats es veuen de torrencialitat. Per tant, doncs potser aquestes comarques molt en línia de costa són les que podem veure que la probabilitat és més elevada, però això no deixa que la resta prelitoral també tinguin aquesta situació de que poden tenir en algun punt precipitacions amb aquesta intensitat de 20 litres en mitja hora o de fins a 40 litres en mitja hora.
1: Ja ens interessem en aquest punt per la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
11: Hola, bon dia. A hores d'ara la C12 està tallada entre Amposta i Tortosa per inundacions. A l'AP7 i intensitat a Garrigàs en sentit França per un accident que ocupa el voral, per tant precaució. La mateixa AP7 i a l'Antitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. La C58 i a la C33 hi ha retencions a Montcada i Reixac, a l'ús de l'unitat d'entrada a Barcelona. La Pota Nord a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. La C32, l'autopista del Garraf, va carregada amb trams de retenció de Gavà, Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt hi ha retencions a Horta en sentit Besòs i del l'ús de l'unitat de la Via Júlia en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions a Zona Franca al Port en tots dos sentits, de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Bon Pastor l'ús de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Ho deixem aquí i continuen informats en aquesta sintonia i a rtv.cat.
12: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
13: Diu la teoria del caos del matemàtic i meteoròleg Edward Lorenz que un petit o mínim canvi pot provocar grans efectes i conseqüències inesperades a llarg termini. I el desnonament de la Mari Carmen Abascal a la Comunitat de Madrid deixa una cadena de seqüeles que van molt més enllà del seu cas en ple període electoral. Amb la clau de la legislatura de Pedro Sánchez, Junts per Catalunya maniobra en la tempesta perfecta. Entre la pressió de Moncloa, dels sectors econòmics que representen els propietaris i d'una vaga general per l'emergència habitacional, a tres dies que el Tribunal Constitucional obri la fase definitiva en l'aplicació de l'amnistia i permeti el retorn de Carles Puigdemont. En jornades decisives i remor d'avançament de les eleccions generals, obrim el Faristols, avui amb el president del Parlament, Josep Rull, a Ràdio 4.
2: Faristols, amb Elena García.
14: Hola, president. Bona Hola. Tarda.
15: Com anem?
14: Benvingut.
15: Moltíssimes gràcies.
14: Tem un nou 15M per l'emergència habitacional?
15: Hi ha un moviment molt intens als carrers, i és intens, és honest, però, evidentment, els partits polítics hem de ser capaços de prendre les decisions no en base en una situació concreta i calenta, sinó en base en una visió estratègica i estructural.
14: Junts per Catalunya està en el punt de mira per la incidència dels seus 7 diputats a Madrid. Tem, president, aparèixer com el culpable de la manca de resposta política a aquesta crisi d'habitatge?
15: A mi em preocuparia ser responsable de decisions que impedeixin que el repte de l'habitatge es pugui afrontar amb solvència i amb garanties. O sigui, el que necessitem és que la gent pugui accedir a habitatge, el que necessitem és que l'habitatge, diguem-ne, sigui accessible econòmicament i el que necessitem és que l'habitatge ens permeti desencallar l'ascensor social. En aquests moments l'ascensor social el tenim encallat d'una manera severa a Catalunya, per manca d'habitatge i per un problema també molt greu en l'àmbit de l'educació. I per tant hem de prendre decisions no per quedar bé, sinó per poder resoldre efectivament un repte que és majúscul en aquests moments a Catalunya i a l'Estat espanyol.
14: I es cou una vaga general. Què fan amb la pressió al clatell?
15: Doncs ser honestos i explicar com s'ha d'afrontar aquest tema. Nosaltres el que necessitem és fer molt més habitatge públic i donar garanties i seguretat jurídica perquè es puguin posar el màxim de nombre d'habitatges en règim de lloguer. I, per tant, diguem-ne que els propietaris, i Catalunya és bàsicament de petits propietaris, tinguin la garantia per poder llogar en condicions. I el que segur que no podem fer és generar un espai de màxima inseguretat i que propietaris, en lloc de llogar, es venguin els seus habitatges, els fons voltors. I això és inaudit. I després també hem de posar limitacions perquè els fons puguin comprar habitatge. Limitacions. I aquest és un tema fonamental, bàsic, essencial, determinant.
13: Una de les mesures de la seva presidència és agilitzar els procediments legislatius. Se n'estan sortint?
15: Bueno, estem agilitzant, però el que necessitem, per què volem agilitzar? Perquè els ritmes de la societat i els ritmes del Parlament no poden ser tan, tenir una divergència tan consistent. La societat va molt ràpid, el món va molt ràpid, i en canvi nosaltres no podem estar un any i mig per fer una determinada norma. Però la clau de tot és la qualitat legislativa. Nosaltres necessitem lleis que siguin lleis solvents, que siguin molt sòlides, i ara tenim un repte, aviam si ens en podem sortir, serà la meva prioritat, que és avaluar les lleis al cap d'un cert temps d'haver estat aprovades, avaluar-ne l'eficàcia. Això és el que fan la majoria de països del nostre entorn. Fan amb fórmules diferents, però nosaltres ho hauríem de poder fer. Al cap de 2-3 anys, veure si el propòsit pel qual va ser concebuda aquella llei s'està complint o no. Si alguns efectes no desitjats neutralitzen de manera severa l'objectiu prioritari. Com que tot va molt ràpid, veure si hem de fer actualitzacions. Catalunya té un problema greu d'obsolescència legislativa. Tenim massa normes que ens han quedat desfasades, normes antigues, normes dels anys 80, 90 i principis del 2000, i per tant les hem d'actualitzar. I això també és en un terreny de joc en què l'Estat legisla molt i nosaltres legislem relativament poc. I normativa bàsica de l'Estat, per bé que nosaltres en determinades matèries tenim competències exclusives, s'apliquen com a lleis de referència directa. Li poso un cas pacífic. Pacífic, eh? En cas, protecció dels animals. Nosaltres vam ser pioners amb la llei de l'any 87, la llei del 2003, però ens ha quedat obsoleta. L'Estat espanyol va fer una llei bàsica el 22. Si vostè va preguntar als ajuntaments de Catalunya en matèria de protecció dels animals, per bé que en tenim competències exclusives, quina llei apliquen? No apliquen la llei catalana, apliquen la llei espanyola. I, per tant, estem perdent autogovern bàsicament per incompareixença. I el que es tractaria és de comparèixer, qualitat legislativa, i després un altre repte, compactació de textos normatius. Si nosaltres necessitem, quan en una mateixa matèria hi ha hagut lleis diferents al Parlament, necessitem compactar-les perquè siguin entenedores, donin uns espais de confiança i seguretat jurídica. Per tant, tenim una feinada de por. I aquí sí, ens han d'ajudar i després també corregir algunes disfuncions que tenim, i acabo. Em sap greu als nostres oients que no ens puguin entendre, però, per exemple, estem utilitzant molt un procediment que en diem de lectura única, que són lleis que en un mateix ple s'aproven, es fa el debat a la totalitat i el debat de les esmenes parcials. Aquest és un mecanisme que no serveix per anar ràpid. Serveix per casos de lleis molt simples que tenen un o dos articles, però en canvi ho estem utilitzant malament, i subratllo malament, per anar ràpid amb lleis que tenen una certa complexitat. I després ens queden lleis mal fetes. I el Parlament de Catalunya no pot aprovar lleis mal fetes. Nosaltres hem de ser exemplars. Per tant, el tema de la rapidesa és rellevant, però el tema de la qualitat legislativa és fonamental. I hem de guanyar aquesta batalla si volem ser un Parlament, diguem-ne, molt sòlid. I en uns moments de desafecció política, que és el que parlàvem al principi d'aquesta entrevista, el que necessitem és a dir, les institucions són serioses, previsibles i altament fiables. I legislen per millorar la vida de la gent amb solidesa, no generant expectatives, sinó transformant la realitat.
13: President, comparteix que l'habitatge és el centre de la batalla contra l'auge de l'extrema dreta?
15: És un dels temes, és un dels temes. Jo crec que l'element fonamental és l'ascensor social, és la justícia social i l'estat del benestar. Quan de l'esforç hi ha la possibilitat de progressar, quan l'esforç té recompensa, les coses van bé. I Catalunya, que és un país històricament de moltes migracions, la peli, el 47.
0: El 47.
15: És això com a concepte. L'esforç té recorregut. I si hi ha recorregut, hi ha integració, hi ha cohesió, hi ha sentiment de pertinença, hi ha...
0: Llengua.
15: Llengua. I la llengua és la llengua comuna, la llengua compartida, que és el català, perquè hi ha altres nacions que tenen, es basen en elements, diguem-ne, que no són canviables, és a dir, en elements religiosos o en elements ètnics, però una llengua és oberta, es pot aprendre, i aquesta és la gran virtut que té Catalunya. Aquesta és la gran virtut. Canviar de religió és molt difícil. Impossible. Canviar de color o canviar de... Però Catalunya mai no ha tingut aquest plantejament etnicista. Mai l'ha tingut. Hem de continuar amb aquesta via, però l'ascensor social, i abans li he dit, habitatge i educació, aquests són els dos elements bàsics quan hi ha molta gent jove que diuen, no, és que jo, diguem-ne, per molt que treballi, el que haig de pagar amb habitatge es menja tot el meu esforç i tota la meva capacitat, tota la meva capacitat. I, per tant, no tinc expectativa. I quan no hi ha expectativa, es refugien amb dreceres que són terribles, són molt llamineres a l'hora d'escoltar. És molt fàcil sempre culpar un tercer, assenyalar-lo, blasmar-lo, generar por, odi, i, diguem-ne, ja tens tota l'equació pràcticament resolta assenyalant algú. I, afortunadament, el món és més interessant i més complex, i aquest sentiment de comunitat l'hem de poder mantenir.
13: Doncs amb el tema de l'habitatge, jo no sé per què, però l'extrema dreta la veig descol·locada.
15: Bueno, perquè l'únic argument que té és tot és culpa dels immigrants, sempre. Jo quan he sentit aquí habitatge i tot, jo quan vaig sentir el col·lapse de l'AP7 és culpa dels immigrants, ja vaig pensar, bueno, passem pàgina, mirem una altra cosa perquè és portat a l'absurd.
13: El president Illa ha anunciat una conferència de regions per la democràcia al novembre. Busca una gran aliança davant l'autoritarisme. Al novembre, Donald Trump afronta les midterm. Oportú?
15: Bueno, oportú. Clar, el concepte regions a mi és un concepte que m'inquieta, perquè Catalunya no és una regió, és una nació. I, per tant, per això la nostra agenda internacional sempre va dirigida a prioritzar aquells territoris amb consciència nacional. Els que tinguin estat i els que no en tenen. Per això formem part de l'Assemblea de la Francofonia, amb la qual ens relacionem amb d'altres estats, amb l'EPTA, que són els parlaments que tenen Consell Assessor de Ciència i Tecnologia. Catalunya és l'únic parlament d'un país no independent que forma part d'aquesta plataforma, o la relació bilateral amb el Quebec, amb Flandes, amb Gales, amb Escòcia. Aquests són els nostres socis. I el concepte d'aquest regió, doncs, està bé, però a mi m'inquieta. Però les midterm, home, haurien de ser la gran sacsejada per tornar una altra vegada a l'equilibri. Veure com el bressol de la democràcia a nivell, després de la Revolució Francesa, o abans de la Revolució Francesa, el bressol de la democràcia es malmet d'una manera tan consistent, home, ens ha d'inquietar. Això és el que està passant. Donald Trump està desballestant la democràcia i l'estat de dret als Estats Units. I aquesta és una mala notícia pels americans, però sobretot és una mala notícia per tot el món.
13: Avui és 3 d'octubre. Catalunya pot tornar a veure, president, una mobilització com la de fa 9 anys?
15: A mi m'agradaria. Vaig anar a la manifestació d'aquest 11 de setembre i em va entusiasmar veure tanta gent jove.
13: Jove.
15: I va ser molt bonic. I després, una altra vegada, amb aquest punt d'optimisme, d'esperança, de confiança en nosaltres mateixos, perquè el plet, allò que ens va portar a fer l'1 d'octubre, no està superat. És a dir, això només es podrà resoldre democràticament votant. Votant. Les nacions tenen dret a poder decidir pacíficament i democràticament el seu futur. Així és com hauria de funcionar. I diuen, no, ja estan. És que no cal ni que ho proveu. No, no. És que no podem renunciar a un element que és consubstancial a la nostra existència com a nació.
13: President, té 2 escons buits. Espera que siguin ocupats de forma imminent?
15: M'agradaria.
13: A vostè, president, a la presidenta també, Carme Forcadell, encara no se'ls ha aplicat l'amnistia.
14: Ha hagut de ser el seu lletrat, en Jordi Pina, qui ho reclami al sí. Suprem.
15: Quin impacte té això? Per què ens fem la idea? Clar, nosaltres, la nostra pena ha quedat extingida, tant de privació de llibertat com d'inhabilitació, però nosaltres tenim antecedents penals. Quan vaig fer el viatge al Quebec, diguem-ne, les autoritats de Canadà van quedar esgarrifades, perquè entren en el meu historial i queden... Clar, i després vam haver de patir molt perquè m'autoritzessin anar al Quebec. Els meus companys van tenir, em sembla, un permís, una visa de 2 mesos, jo de 5 dies, que eren estrictament aquells 5 dies, que aquests antecedents són molt, molt pesants.
14: El Parlament rebrà el president Puigdemont i el diputat Lluís Puig. Com?
15: Amb el màxim nivell de dignitat institucional de què siguem capaços.
14: Això què vol dir, president?
15: Què vol dir? Vol dir que si venen, no ve un diputat qualsevol. Ve, per part del president Puigdemont, el que va ser president de la Generalitat de Catalunya, que va ser capaç de preservar la institució de la presidència de la Generalitat indemne a l'exili. I, per tant, va evitar que fos humiliada a la presó. I per això hi ha d'haver un reconeixement excepcional, extraordinari. Sempre ho explico. Quan vaig entrar a la presó, a mi vaig tenir la mala sort d'anar a una presó molt sinistra, que es diu Naval Carnero, a mi em van dir de tot, em van insultar, em van vexar, em van acusar de traïdor, et moriràs aquí a la presó. I jo pensava, ostres, si jo com a conseller de Catalunya m'han dit això, amb el president de la Generalitat de Catalunya, amb el president Puigdemont, l'acarnissament seria brutal. I, per tant, el país li ha de reconèixer això. I, per altra banda, quan algú deixa de ser president de la Generalitat i surt del Parlament, rep els honors adequats. El president Puigdemont no ho va poder fer mai. Ara ho haurà de fer.
14: Així el rebrà el president Puigdemont com a diputat i com a president de la Generalitat.
15: Efectivament. Sí, sí, com a expresident de la Generalitat. Com a sí. president, jo per mi és el president de l'1 d'octubre. I ell va marxar del Parlament i no hi va poder entrar una altra vegada en el Parlament de Catalunya. I, per tant, ha sigut el president a l'exili. I ha mantingut aquesta condició de president a l'exili. Sí, evidentment, n'hi ha hagut d'altres presidents de la Generalitat,
14: sí.
15: però aquesta figura de president a l'exili jo la vull reivindicar.
14: El president Illa també ja ha dit que rebrà el president Carles Puigdemont a Palau. Quin primer? Parlament o Palau?
15: No ho sé.
14: Això no ho tenen clar encara?
15: Bueno, això el president Puigdemont també, ell haurà de decidir moltes coses sobre com vol que ho plantegem i per tant ell s'haurà de sentir extraordinàriament còmode, però amb el president Illa jo crec que ens posarem perfectament d'acord per tal de garantir aquesta dignitat institucional.
14: Què passaria si Carles Puigdemont no fos el candidat de Junts a la Generalitat?
15: Això a mi no m'agrada fer d'oracle ni de profeta, no? El que correspon és fer allò que ell decideixi de fer. A partir d'aquí, després, quan ell hagi decidit què vol fer, després jo li respondré amb precisió aquesta pregunta.
14: Doncs bé, li haig de preguntar, a Josep Rull li agradaria ser candidat a la presidència de la Generalitat?
15: No.
14: Ara m'ha deixat.
15: No. Jo, diguem-ne, he tingut el privilegi de ser... president del Parlament de Catalunya. He tingut una trajectòria molt, molt dilatada i aquesta és la meva prioritat. Jo crec que cadascú ha d'entendre quin és el seu moment i quin és el seu temps.
14: Un cop s'apliqui l'amnistia a tothom, té previst que el Parlament faci un acte institucional amb tothom? Vull dir, un acte unitari, eh? Entitats... CDR.
15: Sempre hem mirat de fer els actes unitaris, però no descarto cap possibilitat en aquest sentit.
14: Al Parlament fa falta un cap de l'oposició per frenar Aliança Catalana?
15: Si l'objectiu és frenar Aliança Catalana, jo no faig política, no fem política per frenar ningú, sinó per construir un país millor. I un país en el qual Junts tingui una representació important, sòlida, home, és un país que anirà molt més bé. I, òbviament, un país on l'extrema dreta queda minimitzada és un país que anirà molt més bé. Però el meu objectiu, faig política, i em sembla que nosaltres fem política no per frenar ningú, sinó per construir infatigablement. Aquest és el propòsit que té Junts per Catalunya i aquest és el propòsit que tenim a l'hora de fer política.
14: És Junts per Catalunya el partit de la bigatana, president, que aixafa l'esvàstica?
15: Entre d'altres, clar, ostres, és que nosaltres venim d'una tradició que és molt potent. Miri, el primer president d'aquest Parlament es deia Lluís Companys i Jové. Després va ser president de la Generalitat de Catalunya. Detingut per la policia militar nazi i lliurat al franquisme, al règim execrable de Franco, per ser afusellat. Clar, a mi el que m'inquieta és que hi hagi grups parlamentaris, concretament dos, que tenen relacions amb els hereus a Àustria i a Alemanya d'aquells que van detenir el president. I, per tant, el compromís de Catalunya per la llibertat sempre ha sigut un compromís, la democràcia i la llibertat, insubornable.
14: Feia el president Puigdemont un post fa 10 dies, precisament dient el partit de la bigatana. Té clar Junts per Catalunya que no pactarà amb Aliança Catalana després de les municipals, o és un debat que encara està obert?
15: Josep Rull té clar que no hem de pactar amb Aliança Catalana.
14: Si un partit tan arrelat a Alemanya com la CDU s'enfonsa pel setge i la substitució de l'ultradreta d'Alternativa per Alemanya, com pot Junts evitar ser arrossegat?
15: Sent útil i generant un horitzó de confiança i d'autoestima col·lectiva. I, per tant, hem de fer la part d'autocrítica que ens correspon, però hem de ser extraordinàriament útils. És a dir, nosaltres tenim eines que són poderoses. Nosaltres tenim una molt bona experiència de govern. Quan Junts ha governat, i molta gent que ve de Junts i que formaven part d'altres formacions, hem governat de manera sòlida i molt consistent. Molt consistent. Primer element. Segon, la nostra matèria primera és l'esperança, no la por ni l'odi. Tercer, nosaltres formem part d'una tradició política que és altament constructiva i productiva, que és el catalanisme polític. I, per tant, fent bones polítiques públiques i, sobretot, governant Catalunya amb el màxim nivell d'ambició nacional. És així com s'ha fet. Nosaltres bevem d'aquesta escola i hem de ser capaços d'explicar-ho a la gent. Que és, hem de comparèixer permanentment i traslladar confiança, solvència i, sobretot, un doll d'il·lusió col·lectiva. Així és com fem política nosaltres i crec que ens en sortirem.
14: Unes breus, president, per acabar. Vostè ha estat conseller de Territori...
15: I Sostenibilitat.
14: Yes.
15: No ens ho deixem.
14: I Sostenibilitat. Té Catalunya i la mobilitat al cap. La Generalitat fusionarà sota una marca mare el transport públic de Catalunya. Ferrocarrils, rodalies...
15: Error. Error. A Ferrocarrils de la Generalitat s'ha de mantenir com a Ferrocarrils de la Generalitat perquè és una expressió d'excel·lència i de confiança. Jo vinc de la tradició política que va construir Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Els trens que funcionen i hem de ser capaços que no només funcionin els Ferrocarrils de la Generalitat sinó tots els trens del país.
14: Sílvia Orriols, quantes vegades la ha interromput o la ha frenat vostè en el...
15: De, crec que... ella ha fet 530 intervencions,
14: sí?
15: Ara em sembla que em porta 531, jo 5 vegades, i que és aplicant estrictament el reglament.
14: Quina feina de comptar-ho, això, eh?
15: No, les 5 vegades és molt fàcil, perquè les recordo. I les 531 és simplement el programari del Parlament de Catalunya, és molt ràpid de trobar, però vaig demanar que m'ho busquessin, perquè hi ha la sensació aquesta de dir, s'ha intentat imposar el relat, de dir, no la deixen parlar mai, la interrompen permanentment, aquest és el relat que intenten fer. I les xarxes socials, gestionades amb aquesta intencionalitat, si em permet, amb aquesta perversió, al final jo em trobo gent, bona gent, que... Què li fas a l'Oriols? Que no la deixes parlar, que l'interromps? Bueno, però és això, de 531, 5, advertint doncs, que torni el tema, que sigui respectuosa, 5. I, per tant, i després sí, altres 11 referències, quan acaba de dient amb aquesta expressió, no és conforme a l'article 6è l'article 7è, perdoni, del Codi de Conducta, o és contradictori amb el que diu el reglament del Parlament, o la doctrina del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. I això, el dia que ho deixi de fer, deixaré de ser president del Parlament. Seria una altra cosa, però el president del Parlament ha de comandar bé, o amb el màxim nivell d'honestedat, les reunions del Parlament de Catalunya.
13: President Josep Rull, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona de dissabte a Ràdio 4 i ja sap, no trigui en tornar.
15: No, no ho faré. Moltíssimes gràcies.
13: Bona tarda.
15: Gràcies, bona tarda.
13: Fins aquí el Faristols. Gràcies per ser-hi. Tot seguit us posa al dia l'edició migdia amb Maria Gómez aquí a Ràdio 4.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Maria Gómez.
0: Bon dia. Eleccions anticipades o acabar la legislatura? Aquesta és la qüestió del president del govern, Pedro Sánchez. Un doble escenari que pren força després que el Congrés hagi tombat els dos decrets d'habitatge que havien de, si més no, intentar pal·liar la crisi del sector i aplicar mesures perquè l'accés sigui real i digne i posar fre als desnonaments. La qüestió de Junts, mantenir-se en el no. Defensen la seva proposta on protegeixen els més vulnerables, diuen, però sota el paraigua de l'Estat i no tensant els petits propietaris. Consideren que hi ha marge de maniobra i que Sánchez, més enllà de reflexionar, pot reconduir el curs dels esdeveniments. Paraula de Jordi Turull.
2: El govern, si vol, hi és a temps de rectificar.
0: Per Esquerra Republicana, la votació en contra dels dos decrets és una oportunitat perduda amb dos grans responsables. Els assenyala Elisenda Alemany.
3: I aquest fracàs de la política té noms i cognoms. El primer és el PSOE, que volia fer en 8 dies allò que no ha volgut fer o no s'ha atrevit a fer en aquests 8 anys. I el segon, Junts, que va votar al final en contra de Catalunya, en contra de la classe mitjana i treballadora del nostre país.
0: El president del Parlament, Josep Rull, al programa Faristols de Ràdio 4, ha parlat de decisions útils per desencallar aquest repte majúscul, com és la crisi de l'habitatge. Inestabilitat política i enuig ciutadà. Manifestació unitària aquesta tarda, si el temps ho permet, a l'Hospitalet de Llobregat per un habitatge digne i de qualitat i que no costi la vida. Una marxa en record a l'Olga i al Javier, dos veïns afectats per ordres de desnonaments que s'han suïcidat en l'últim mes. I des de Girona, centenars de manifestants adverteixen que tot just comença la lluita per acabar amb el negoci de l'habitatge. I jornada inestable meteorològicament parlant, Joaquín Calvente.
4: En les últimes hores, el front de tempestes ha avançat de mar cap a terra i de sud a nord. A hores d'ara plou amb intensitat a molts punts del litoral i prelitoral sud i central. El pitjor s'espera a partir de les 6 de la tarda i demà. Imma Soler, sotdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència i al sentit comú. Són declaracions a Ràdio 4.
5: Aquest cap de setmana és un cap de setmana que pot ser complicat pel tema de les precipitacions. Per tant, el que demanem a tothom és que tinguin aquesta vigilància davant de possibles intensitats de pluja.
0: Ampliem la previsió de cara a les properes hores. Aimet, Jordi Urios, endavant.
6: Bona tarda. Durant les pròximes hores, la situació d'inestabilitat pot intensificar-se a Catalunya. S'esperen pluges localment fortes durant la tarda a tot el territori, especialment al Pirineu, a la serralada transversal i fins a últimes hores de la jornada al Ter Sud i al litoral de Tarragona. A la nit i a la matinada de demà diumenge, la situació pot tornar-se adversa, especialment a Barcelona i a Girona. Una gran massa de precipitacions i de vent molt fort pot afectar al litoral de Barcelona des de les 9 de la nit, quan s'activa l'avís vermell, perill extraordinari, per acumulats que poden superar els 200 litres per metre quadrat en menys de 6 hores. A la mitjanit, atenció, l'avís vermell s'estén al prelitoral i depressió central de Barcelona, també al prelitoral i litoral sud de Girona i des de les 6 del matí de demà a l'Empordà. Molta precaució a aquestes zones durant la nit i bona part de demà diumenge per possibles inundacions. Es recomana que segueixin les instruccions de Protecció Civil, ja que es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat a alguns punts en menys de 12 hores. A la resta, demà també podrà continuar plovent i s'espera que això sí, amb menys intensitat. Pel que fa a les màximes, avui seran de 25 graus a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Coneguem també com se circula hores d'ara per la xarxa viària catalana. Mireia Camat, Servei Català de Trànsit, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Hores d'ara, la C12 continua tallada entre Amposta i Tortosa en tots dos sentits per inundacions. A l'AP7, intensitat a Garrigàs en sentit França per un accident que ocupa el voral. A l'AP7, a més, hi ha lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona i trams de lentitud entre Cerdanyola i Sant Cugat i a Castellbisbal en tots dos sentits. També hi ha retencions a Roda de Barà en sentit Barcelona per un accident que talla un carril a l'AP7. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20, hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. La C32 va carregada de Gavà a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. A la 2 hi ha retencions de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Dalt, la B20, hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i de l'ús de Trinitat a la Via Júlia en sentit Llobregat i fins a arribar a Horta. A la Ronda Litoral hi ha retencions a Sant Franc al Port en sentit Besòs, de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Amb l'Albert Vaques a les vies de so i Jaume Bernet a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Maria Gómez.
0: La derogació aquest divendres dels dos decrets d'habitatge al Congrés continuen centrant les reaccions polítiques aquest dissabte en ple període de reflexió obert pel president Pedro Sánchez sobre un possible avançament electoral. Dos decrets tombats, 172 vots a favor i 178 en contra els del Partit Popular, Vox i Junts. El president de la Generalitat, Salvador Illa, decebut especialment amb la formació independentista amb Junts per fallar, diu la ciutadania.
8: Perquè és un partit que diu defensar els interessos dels catalans, que en etapes anteriors, d'ho que ells en principi haurien de ser-ne els hereus de la tradició política anterior, doncs ho havien fet, en posicions polítiques diferents a les que defensem des del Partit Socialista de Catalunya, però que ara, com defenses tu Catalunya? Quina defensa fas de Catalunya si no defenses a la seva gent?
0: Illa titlla el mercat immobiliari de fallit i ha demanat a les administracions activar tots els mecanismes per ajudar la població. Posa d'exemple la diligència en gestió de la crisi del 2008 amb la creació de la Sareb, el banc dolent avui a la Casa 47. Són declaracions de fa tot just uns minuts del president de la Generalitat. També s'han pronunciat altres partits. Laura Zurriaga.
9: Junts ha titllat amb dos decrets de contraproduents, però ha estès la mà al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per reconduir la situació amb la protecció del petit propietari com a principal reivindicació del partit. Jordi Turull, secretari general.
2: Si ell realment fa el que té l'obligació de fer un president d'un govern, que és solucionar els problemes de la gent, té una proposta sobre la taula que entenem que, a més, pot rebre el consens majoritari. Perquè nosaltres diem, escolti, volen anar contra els fons voltor? Tant com vulguin.
9: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha demanat que, si Sánchez decideix esgotar la legislatura, sigui per complir compromisos amb Catalunya, i ha titllat de fracàs la derogació dels decrets.
3: I aquest fracàs de la política té noms i cognoms. El primer és el PSOE, que volia fer en 8 dies allò que no ha volgut fer o no s'ha atrevit a fer en aquests 8 anys. I el segon, Junts, que viu completament desconnectat de la realitat del nostre país, dels joves, de les famílies.
9: Els comuns han acusat PP, Vox i Junts de posicionar-se a favor de l'especulació immobiliària i de no representar els interessos dels seus propis votants, Ada Colau.
10: Va ser inacceptable i, evidentment, seran responsables cada diputat i diputada de Junts, de Vox i del PP, de cada desnonament que es produeixi a partir del dia d'avui, de tot el patiment que pugui sorgir per la no aprovació d'aquests decrets.
9: L'exalcaldessa de Barcelona ha fet una crida a la mobilització ciutadana amb el 15M darrere fons i ha reivindicat una gran aliança dels partits d'esquerra per protegir aquest dret constitucional.
0: I el president del Parlament, Josep Rull, parla de solvència, garanties i seguretat jurídica per poder afrontar el repte de l'habitatge i les presenta com les eines que haurien de servir per poder posar el màxim de nombre d'habitatges en règim de lloguer. Al programa Faristols de Ràdio 4, Rull carrega contra la Moncloa per generar un espai poc segur i no protegir els petits propietaris.
11: Diguem-ne que els propietaris, i Catalunya és bàsicament de petits propietaris, tinguin la garantia per poder llogar amb condicions. I el que segur que no podem fer és generar un espai de màxima inseguretat i que propietaris, en lloc de llogar, es venguin els seus habitatges als fons voltors. I això és inaudit. I després també hem de posar limitacions perquè els fons puguin comprar habitatge. Limitacions. I aquest és un tema fonamental, bàsic, essencial, determinant.
0: Rull emplaça els partits polítics a prendre decisions útils i no de cara a la galeria per resoldre un repte majúscul.
11: En aquests moments l'ascensor social el tenim encallat d'una manera severa a Catalunya, per manca d'habitatge i per un problema també molt greu en l'àmbit de l'educació.
0: Pols polític mentre el president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona i escolta, diu, les veus que s'alcen al carrer i decideix si avança eleccions o esgota la legislatura. A Girona aquest migdia han desafiat el mal temps i han sortit als carrers per exigir un habitatge digne, un lloc per viure, una necessitat bàsica i que deixi de ser un negoci. I l'Hospitalet de Llobregat, Laura, serà l'epicentre de la manifestació unitària convocada per entitats socials, activistes i sindicats de llogateres i el Sindicat d'Habitatge Socialista. Fins a 7 columnes sortiran de diversos punts de Catalunya fins la plaça Pius 12. Una marxa que recorda l'Olga i el Javier, dos veïns de l'Hospitalet afectats per ordres de desnonament que es van treure la vida.
9: Nolga, de 54 anys, es va suïcidar el 7 de setembre, 5 mesos després de ser desnonada per un fons voltor. En Javier, de 60, s'enfrontava al desnonament de la seva sabateria i s'ha tret la vida aquest dimecres. Són dos suïcidis en menys d'un mes. Des del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya critiquen la inacció de l'administració. Gisela Bermúdez és portaveu nacional.
12: Si això està passant és perquè l'habitatge és un negoci que està al servei de generar beneficis per a rendistes i especuladors, i això el que ens demostra és que aquest model de societat capitalista ha fracassat, perquè estem veient que és que en la qüestió de l'habitatge ens va literalment la vida.
9: Cridant a la mobilització ciutadana per exigir mesures més contundents que les tombades al Congrés.
12: Hem d'anar a per mesures ambicioses. Si això passa per expropiar els pisos de grans tenidors, això passa per abaixar els preus a la meitat del lloguer, pels contractes indefinits. Únicament aquestes mesures tindran un impacte real en les condicions de vida de la classe treballadora. I això no ho hem de deixar en mans del circ parlamentari del Congrés. Això depèn de nosaltres.
9: La marxa unitària, que es preveu multitudinària, sortirà des de la plaça Espanya de Barcelona a les 6 d'aquesta tarda amb un recorregut cap a la plaça Piu XII de l'Hospitalet de Llobregat, on es farà un homenatge als difunts.
0: L'habitatge és una de les claus de volta del govern de la Generalitat i va ser una de les qüestions cabdal dels comuns per donar suport a la investidura d'Illa i també per aprovar els pressupostos. Dos anys després, assignatura encara pendent, però amb avenços. L'executiu confia obrir la convocatòria d'ajuts a la compra conjunta d'habitatge per a persones majors de 40 anys a principis de l'any vinent. Laura Hurtado.
13: Es tracta d'un col·lectiu que sovint no pot optar a una hipoteca, ja sigui perquè el banc no la vol fer o perquè la quota és massa elevada. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat assumeix entre el 50 i el 60% del cost de l'habitatge en funció de l'edat del comprador, amb una vigència d'entre 50 i 40 anys. Un cop finalitzat aquest termini, els beneficiaris o els seus hereus poden escollir si compren la part que correspon a l'administració. En cas de no fer-ho, l'habitatge torna a formar part del parc públic. Sílvia Paneque, portaveu.
14: M'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
13: Encara s'estan acabant de redactar aspectes com els criteris de renta, els topalls de preu o els diferents escenaris que es poden donar un cop finalitza el termini. Tot i que és la primera convocatòria, el govern contempla allargar la mesura si és ben acollida.
0: I en ple debat de l'habitatge, avui a Sort, el Pallars Sobirà, l'Ajuntament i la Generalitat han signat un conveni per construir prop de 40 habitatges de protecció oficial. S'aprofitarà una estructura que va quedar a mig fer durant la crisi del 2008. Joana Cendra.
15: L'actuació té una inversió de 5,85 milions d'euros. Dels 39 pisos, un 25% aniran destinats a joves menors de 35 anys i el consistori en podrà disposar d'un màxim del 10% per atendre necessitats socials del municipi. Baldo Ferrer, alcalde de Sort.
16: Significaria, si extrapolem aquesta xifra a Barcelona, fer 30.000 habitatges. Per tant, una notícia històrica no només pel municipi, sinó per la comarca i també per l'Alt Pirineu i l'Aran. És necessari que tinguem oportunitats perquè la gent que vol arrelar el territori tingui la possibilitat de trobar habitatge.
15: Sort té 2.000 habitants i 141 pisos turístics. De fet, el 2024, l'Ajuntament va suspendre les llicències per habitatges vacacionals.
0: I un darrer apunt en matèria d'habitatge, perquè Catalunya reclama a partir d'avui un certificat de presència o absència d'amiant per vendre o llogar immobles, segons ha informat el Col·legi Notarial de Catalunya. Es manté la inestabilitat amb risc de pluges torrencials al llarg del litoral català. De fet, ja plou a bots i barrals.

0: C12 continua tallada entre Amposta i Tortosa i entre Roquetes i Tortosa. Hi ha pas alternatiu. I a més es treballa per a resoldre les afectacions en el subministrament d'electricitat a municipis com ara Roquetes, Tortosa, Alcanar, Godall, Ulldecona o Sant Jaume d'Enveja. A la Ràpita ja s'han solucionat, però la inestabilitat no marxa i per a les properes hores es preveuen més precipitacions intenses al llarg del litoral. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat.
1: Tot el litoral i tot el prelitoral en aquests moments, durant el dia d'avui, és on poden haver-hi aquestes possibilitats. Per el que veiem amb les previsions del servei meteorològic, com més proper a la costa, més possibilitats es veuen de torrencialitat. Per tant, doncs, potser aquestes comarques molt en línia de costa són les que podem veure que la probabilitat és més elevada, però això no deixa que la resta prelitoral també tinguin aquesta situació de que poden tenir en algun punt precipitacions amb aquesta intensitat de 20 litres en mitja hora o de fins a 40 litres en mitja hora.
0: El pitjor s'espera a partir de les 6 de la tarda. Protecció Civil demana que es mantingui la vigilància, extremar les precaucions i evitar els desplaçaments i les activitats a l'exterior.

0: És la banda sonora que s'estendrà per la Tarraco Arena de Tarragona des d'aquesta tarda i fins diumenge amb la celebració de la 30a edició del concurs de Castells. Pilar Ribas.
1: 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món cobriran aquest esdeveniment. A la jornada d'aquest dissabte, que començarà a les 16:30 de la tarda, actuaran 18 colles i demà diumenge, a partir de les 10, les 12 millors segons el rànquing Estrella. La majoria arribaran en un bon estat de forma, segons el director del concurs, Xavier González.
2: A la pandèmia doncs, va fer un punt d'inflexió, com van haver de fer moltíssimes activitats, però crec que ara mateix podem parlar de que aquell punt d'inflexió cap enrere o aquell pas a vegades cap enrere o cap al costat, diguem que ha agafat una embranzida espectacular i ara mateix totes aquestes 42 colles ofereixen el millor, el bo i millor.
1: González creu que es podran veure castells de gamma extra i alta.
2: Els castells desfolrats, com pot ser el 4 o el 2, el 3 de 10, el 4 de 10 i segurament algun altre castell d'aquests de la gamma, diguem-ne, altíssima de la gamma, de la anomenada gamma extra, estem convençuts que aquests castells formaran part dels programes de les colles que, en aquest cas, les que vindran diumenge a la Tarraco Arena.
1: La colla Abatre és la dels castells de Vilafranca, però també cal tenir en compte a les dues colles de Valls i les Joves Xiquets de Tarragona. Tots quatre encapçalen el rànquing per aquest ordre. El concurs desplegarà 300 persones de l'organització i un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir. En la darrera edició es van realitzar 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital.
0: Un concurs marcat per les pluges que encara amenacen casa nostra, també pendents del cel, al Guaira, a Lleida, on s'hi celebra la 12a edició de l'Air Challenge, la fira de referència del món aeronàutic a Catalunya, amb un centenar d'expositors. Aquest vespre també es podrà gaudir d'un espectacle amb 2.000 drons. Joana.
3: Durant 20 minuts, els aparells dibuixaran formes i figures sincronitzades amb llum i moviment sobre el salt de l'aeroport de Lleida a Alguaire. Segons l'organització, serà l'espectacle amb més drons i de més durada dels que s'han fet fins ara a Catalunya. Núria Gil, delegada del govern.
4: Es tracta d'un espectacle sincronitzat de llum i de moviment de més de 2.000 drons que a partir de les 8:30 i durant 20 minuts convertirà el salt d'Alguaire en un llençol lluminós amb formes i figures dibuixades a temps real. La magnitud d'aquesta posada en escena situa Lleida Air Challenge com a major concentració de drons mai organitzada en un espectacle a Catalunya.
3: A banda, la Fira Aeronàutica oferirà un festival aeri aquesta tarda i demà al matí. L'any passat es van registrar 9.000 visitants. El repte enguany és superar la xifra. Actualment l'aeroport acull més de 20 empreses que generen uns 450 llocs de treball directe, mentre que més de 400 alumnes hi reben formació.
0: I el Festival Temporada Alta obre la seva programació amb Disfòria, una proposta de Maria Goiricelaya sobre com una mare viu la transició de gènere del seu fill. Serà un cap de setmana en què també es podrà veure Hasbin, una proposta del dramaturg nord-americà Martin Zimmerman i el coreògraf belga Sidi Larbi Cherkaoui i que reflexiona des de l'humor sobre fer-se gran al món de l'espectacle. Montse Soto.
5: A Disfòria, l'actriu Gemma Matarranz enamora el públic amb un monòleg sobre identitat, maternitat i drets trans.
6: Nací en un cuerpo equivocado, mamá.
5: Mentre que l'edatisme en les arts puja a l'escena del festival amb Hasbin, la primera col·laboració entre el ballarí i coreògraf contemporani Sidi Larbi Cherkaoui.

0: Avui hi ha el dramaturg i artista de circ, Martin Zimmermann. Aquest darrer destaca la pluralitat de llenguatges que recull aquesta peça. Jo penso que Has Been és un espectacle on nosaltres mostrem que ens agrada tot, la dansa, el circ, que ens agrada l'art en general, la música, el cabaret, les coses greus, que són inexplicables. Una tragicomèdia sobre el pas del temps que inaugura una temporada alta que fins al 8 de desembre acollirà 91 espectacles, 22 estrenes absolutes i on la dramatúrgia catalana vertebra la programació. Narcís Puig, director del festival.
1: És com el fil conductor una mica de tot el festival i entremig de la dramatúrgia catalana i de la creació catalana és on anem trobant aquestes, algunes propostes de teatre internacional per contraposar el que es fa aquí amb el que es fa fora.
2: Bonjour. Je m'appelle Romeo Castellucci.
0: Entre els grans noms de l'escena internacional que passaran pel festival, Romeo Castellucci, tot un assidu del certamen, signant un Faust, les companyies belgues Nit Company, Pipping Tom, Angelica Lidl o la coreògrafa Rocío Molina, l'actor Javier Cámara actuant a Verborrea, o l'estrena d'Esta Soledad, Muriel Pla, la primera incursió cinematogràfica de Javier Giné, són altres imprescindibles d'un festival que celebra 25 anys promovent la cultura.
3: Gloria, ¿te parece si me acerco a por la maleta ahora cuando termine el turno?
4: I 10 minuts per les 2 del migdia, moment dels esports amb el Josep Capel. Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
4: I ho fem amb l'esport en directe perquè tenim en joc dos partits de la Lliga Femenina de Futbol amb participació d'equips catalans.
5: Jornada 6 del campionat, a punt de finalitzar, dos partits, Espanyol 0 a la vez 0, plovent moltíssim ara mateix a la ciutat esportiva de Níjar, i Sevilla 2, Badalona Woman 2. Demà recordem clàssic al Camp Nou, Barça-Real Madrid a partir de les 5 de la tarda, també es preveu pluja, ja s'han venut per aquest duel, tot i així, més de 35.000 entrades.
4: I en un cap de setmana, sense futbol de primera pels compromisos de les seleccions, sí que tenim jornada a la segona divisió. Pel que fa als equips catalans, el Sabadell juga avui i el Girona ho farà demà.
5: El conjunt arlequinat rep aquesta tarda la nova Creu Alta, un Andorra amb problemes a la part baixa de la classificació, ben al contrari d'un Sabadell que ha començat molt bé la temporada, especialment a casa, Àlex Carazo.
6: Tres partits a la nova Creu Alta i tres victòries d'un Sabadell que està completant un inici de temporada que potser pocs podien esperar. Només una derrota en les 7 primeres jornades. Això permet al conjunt arlequinat viure en una situació tranquil·la, afrontar els partits i les setmanes sense aquesta angoixa que et pot donar el no guanyar. I aquesta tarda reben a l'Andorra, a Sabadell, amb l'objectiu clar de seguir amb aquest idili, amb l'afició i l'estadi, que permeti sumar 4 victòries seguides a casa. El discurs de l'entrenador Ferran Costa no canvia, segueix sent el de demanar prudència, calma, però han de seguir mirant endavant.
7: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim, i el futbol doncs és molt ampli, no ho fem des d'una actitud de superioritat, sinó des de la humilitat, i donant-nos l'oportunitat cada setmana, demà un cop més, de buscar el nostre millor partit i de buscar doncs la nostra millor actuació.
6: El Sabadell segueixen fora per lesió Joaquini, Moreno, Nuamà i Fornés, torna Bonaldo. Com a curiositat, duel entre els dos entrenadors més joves de segona divisió. Ferran Costa té 32, que va complir tot just aquesta setmana, i Carles Manso de l'Andorra, 34, en el que serà el primer duel professional entre tots dos clubs.
5: Gràcies, Àlex. També avui juguen els partits Albacete, Eibar, Almeria, Burgos i Cádiz, Leganés. Demà, com deien, serà el torn pel Girona, que rebrà el Mallorca a Montilivi. Anem a conèixer l'última hora i com es presenta aquest duel, Josep Guardiola.
8: Quique Álvarez recupera tres dels internacionals, Las, Krapitsov i Pichur, que han arribat aquest mateix matí i, per tant, no s'han entrenat. I podria recuperar també Fran Beltran i Brian Hill, tot i que el mateix tècnic diu que cal veure amb quines circumstàncies i per quanta estona estaria si estiguessin al camp. En tot cas, de les 10 baixes, es rebaixa considerablement aquesta partida per rebre demà el Mallorca. Dos equips que l'any passat estaven a primera i ara són a la zona alta de la taula classificatòria. Preguntat si aquest podria considerar un partit de primera divisió, el tècnic del Girona ho té clar.
9: No, perquè estem a segona. Llavors, de gust de primera, veurem al juny, si és així, no? Ara mateix som un bon partit de segona i és el que hem de tenir al cap, tenir la humilitat, tothom, de saber on estem, perquè a més s'està demostrant que costa molt tot i que necessitem pues, aquesta humilitat i aquesta tranquil·litat perquè les coses vagin bé.
8: Demà el partit serà a les 9 del vespre. Mal horari per aquells que volen anar-hi amb els més petits de la casa. De totes maneres, Quique Álvarez confia que Montilivi presenti una molt bona entrada.
5: Gràcies, Josep. Ahir, per cert, ja es va jugar l'Elden 4, Oviedo 1. I pel que fa a la primera ref, sisena jornada avui, juga un dels tres equips catalans de la categoria. A partir de 6:45, el Narcís Sala, Sant Andreu, Antequera. Pel que fa al futbol de les seleccions, avui tenim més partits de la Nations League. Pel que fa a Espanya, s'enfrontarà la República Txeca a Oviedo, al Carlos Tartiere. Finalment, el central blaugrana Pau Cubarsí descansarà, ja que Luis de la Fuente l'ha deixat fora de la convocatòria, una llista on ha entrat per primera vegada el davanter de l'Espanyol, Roberto. Ja veurem si pot acabar debutant amb l'absoluta. Serà el tercer partit aquesta aturada i encara quedarà un quart a Croàcia. És per això que hi haurà rotacions, tot i que probablement Lamine Yamal segueixi sortint d'inici. Al respecte, en va parlar i en roda de premsa el seleccionador espanyol.
10: Lamine es importante en cualquier momento del partido. Pero sea desde el inicio o sea desde el minuto 60 o del 45. Quiero decir que Lamine es importante siempre. No es que cueste más ni menos. Y nosotros lo que hacemos es, si se le alinea desde el principio o en otro minuto, es porque se cree que en esos minutos es cuando verdaderamente es más eficaz. Aunque es difícil pensar cuando no es eficaz, pero es más eficaz para el rendimiento y que beneficia al equipo.
5: Recordem que, a part de Lamine, també podrien tenir participació els blaugranes Rodri, Olmo, Pedri o Fermín. Aquest partit començarà a 9:45 del vespre. Abans, a partir de les 6, i al mateix grup es jugarà el Croàcia-Anglaterra amb els blaugranes Livakovic i Gordon, disputat ahir França 1, Itàlia 1, sense participació de Jules Koundé, i també aquest vespre es juga el Suïssa-Eslovènia amb el jugador blanc i blau Derkusic. Per cert, tornant al futbol de clubs, acabem de conèixer els horaris de l'onzena jornada de Lliga, la primera edició. L'Espanyol l'obrirà divendres 32 d'octubre a les 9 de la nit al camp del Villarreal, i el Barça jugarà dissabte 31 també a les 9 rebent l'Alavés al Camp Nou. Deixem el futbol, anem a l'àmbit poliesportiu.
4: Comencem en aquest àmbit poliesportiu parlant de bàsquet. Avui tenim segona jornada de la Lliga CB i l'inici de la Lliga Femenina. Abans, però, victòria ahir del Barça a l'Eurolliga.
5: Sí, gran victòria dels blaugrana a la pista del Besiktas per 82-95 per situar-se amb dos guanyats i un perdut a la classificació. Bon partit de tot l'equip, a nivell coral, en defensa i en atac, on van destacar precisament a nivell ofensiu Panther amb 16 punts i Gibson amb 15. Venien de perdre a Dubai en una setmana complicada fora de casa que completaran diumenge a Múrcia a la CB. Sobre aquesta victòria a Turquia en parlava Joel Parra.
11: Sí, molt contents per la victòria, un camp complicat. Ja et dic, crec que a Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas, perquè és molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
5: Demà, com deia, jugaran a Múrcia. Avui ho faran dos equips catalans a la CB. El primer, el Joventut, a partir de les 6 contra l'Andorra, a l'Olímpic de Badalona. Després de la derrota a la primera jornada a Lugo, toca reaccionar en el que volen sigui una festa per celebrar a casa i amb la seva gent la Supercopa de fa dues setmanes. Així ho explicava el pivot en Diaye.
12: La setmana passada ha sido una derrota muy dura. Esta semana estamos listos, preparados para sacar la primera victoria en casa. Necesitamos la gente para que nos apoyen para sacar la primera victoria y para celebrar la Supercopa en casa. Sí, celebrarlo de una manera de empezar la temporada bien.
5: I a partir de les 9, el Manresa rebrà el Breogán al Nou Congost amb molt poc temps de recuperació després de la derrota dimecres a Grècia en un viatge amb molts contratemps a la pista del Pauk a l'Eurocup. Així comentava tot el que ha passat durant aquesta setmana respecte al tècnic Diego Ocampo.
13: Tenemos que recuperarnos, tenemos tiempo de sobra. Para lo importante no es como llegas hoy, lo importante es competir mañana bien. Y nos hemos apuntado al Eurocup, sabemos lo dura que es y mañana jugaremos al máximo sin ningún tipo de pensamiento durante la semana. Esto es otra situación nueva y sobre todo con ganas de jugar en casa. Yo el primero, de muchas ganas, de llevamos mes ahí jugando partidos fuera del Congost, tenemos muchas ganas y estos jugadores nuevos necesitan flipar con el ambiente del Congost.
5: També avui es juga l'Unicaja Tenerife, demà, a part del Barça a Múrcia, el Lleida rebrà el Burgos i el Girona visitarà el Baskonia. I avui arrenca la Lliga Femenina amb dos partits en presència catalana i tots dos a partir de les 6 de la tarda. L'Uni Girona visitarà la pista de l'Estudiantes i el Cadí la Seu, la del Perfumeries Avenida. Darrer minut i mig de programa. Comencem la resta del poliesportiu amb waterpolo. Avui tenim final europea per un equip català. El Catalunya disputarà a partir de 4:45 la final de la Supercopa d'Europa femenina contra l'Olympiacos grec. En motor tenim cap de setmana amb proves del Mundial de Motos i de Fórmula 1. Pel que fa al motociclisme, Gran Premi del Japó al circuit de Motegi, Marc Márquez ha guanyat la cursa a l'esprint amb el líder Jorge Martín en tercera posició després d'una sanció que l'ha baixat una posició per deixar Moreira segon. Per tant, el Cerverí retalla 5 punts al madrileny a la classificació i es situa a 7 a l'espera del que passi demà a la cursa llarga. Escoltem les valoracions de Márquez a Dazón.
14: Hoy funcionaba todo bien, hemos hecho un cambio para la sprint race, viendo claro cuál era el problema esta mañana y hemos dado un pasito más, iba cómodo, iba bien y nada, salió una sprint race, ojalá mañana tener la misma sensación.
5: I pel que fa a la Fórmula 1, Gran Premi a Bahrein, tot i que s'està disputant a Malàisia, ja tenim graella de sortida per la cursa de demà. Pole pel neerlandès de Red Bull, Max Verstappen, amb el britànic de Ferrari, Lewis Hamilton, segon, el líder del Mundial d'Italia de Mercedes, Kimi Antonelli, sortirà quart, amb Fernando Alonso, d'Aston Martin, 12, i Carlos Sainz de Williams, 13. I acabem situant els dos partits que teníem en joc perquè encara no s'han acabat. A punt de fer-ho l'Espanyol, 1, Alavés, 0, i el Sevilla, 3, Badalona, Women, 3.
4: Gràcies, Capel. Fins ara.
5: Fins ara.

0: Són les dues. Eleccions anticipades o acabar la legislatura, aquesta és la qüestió del president del govern, Pedro Sánchez. Un doble escenari que pren força després que el Congrés hagi tombat els dos decrets d'habitatge que havien de, si més no, intentar pal·liar la crisi del sector i aplicar mesures perquè l'accés sigui real i digne i posar fre als desnonaments. El president de la Generalitat referma la decepció davant la decisió de Junts de mantenir-se en el no. Núria Alcalà.
1: Salvador Illa acusa la formació d'anar en contra dels interessos de la ciutadania i treu així pit de les mesures socialistes en matèria d'habitatge.
2: Com defenses tu Catalunya? Quina defensa fas de Catalunya si no defenses a la seva gent, els seus ciutadans, les seves ciutadanes? Si no protegeixes els ciutadans d'un mercat de l'habitatge que no està funcionant. Una decepció profunda, no?
1: Des de Junts insisteixen en la protecció del petit propietari i defensen la seva proposta de protegir, diuen, els més vulnerables, però sota el paraigües de l'Estat consideren que hi ha marge de maniobra i que Sánchez pot reconduir, segons Jordi Turull, el curs dels esdeveniments.
3: Si ell realment fa el que té l'obligació de fer un president d'un govern, que és solucionar els problemes de la gent, té una proposta sobre la taula que entenem que, a més, pot rebre el consens majoritari. Perquè nosaltres diem, escolti, volen anar contra els fons voltor? Tant com vulguin. Nosaltres cap problema.
1: Ara Esquerra Republicana, la votació en contra dels dos decrets és una oportunitat perduda amb dos grans responsables, segons Elisenda Alemany.
4: I aquest fracàs de la política té noms i cognoms. El primer és el PSOE, que volia fer en 8 dies allò que no ha volgut fer o no s'ha atrevit a fer en aquests 8 anys. I el segon, Junts, que va votar al final en contra de Catalunya, en contra de la classe mitjana i treballadora del nostre país.
0: Trencament polític i unitat ciutadana, manifestació aquesta tarda a l'Hospitalet de Llobregat per un habitatge digne. Fins a 7 columnes de manifestants s'uniran des de diversos indrets de Catalunya convocats pel Sindicat d'Habitatge Socialista.
1: Una marxa que recorda l'Olga i en Javier, dos veïns de l'Hospitalet afectats per ordres de desnonament que es van treure la vida. Els organitzadors fan una crida a la mobilització per exigir mesures més contundents que les tombades aquest divendres. Gisela Bermúdez, portaveu nacional del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya.
5: Hem d'anar a per mesures ambicioses. I això passa per expropiar els pisos de grans tenidors. Això passa per abaixar els preus a la meitat del lloguer. Pels contractes indefinits, únicament aquestes mesures tindran un impacte real en les condicions de vida de la classe treballadora. I això no ho hem de deixar en mans del seu parlamentari del Congrés. Això depèn de nosaltres.
1: La manifestació sortirà des de la plaça d'Espanya de Barcelona a les 6 de la tarda amb un recorregut cap a la plaça Pius 12 de l'Hospitalet, on es farà un acte d'homenatge.
0: I a hores de la prou, plou a bots i barrals a molts punts del nostre litoral. La inestabilitat continuarà tot el cap de setmana amb risc de pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. A més, plou sobre mullat.
1: Fins aquest migdia, de fet, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 700 trucades per incidències relacionades amb les pluges i les inundacions, la majoria al Baix Ebre i al Montsià. No s'ha de lamentar cap víctima mortal, tot i que algunes persones han hagut de ser ateses, totes elles lleus o menys greu. També es treballa per resoldre les incidències a les comunicacions i el subministrament elèctric en alguns municipis. Però la inestabilitat, com dius, no marxa i per les properes hores es preveuen més precipitacions intenses al llarg del litoral. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, en declaracions a Ràdio 4.
6: Aquest cap de setmana és un cap de setmana que pot ser complicat pel tema de les precipitacions. Per tant, el que demanem a tothom és que tinguin aquesta vigilància davant de possibles intensitats de pluja.
1: El pitjor s'espera a partir de les 6 de la tarda. Protecció Civil demana que es mantingui la vigilància extrema, les precaucions i evitar els desplaçaments i les activitats a l'exterior.
0: Precisament aquesta tarda el president Illa encapçala la reunió de seguiment del pla INUNCAT. I ara el que fem és conèixer amb més detall la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Des de l'AIMET, Jordi Oriós, bona tarda.
7: Bona tarda. Durant les pròximes hores, la situació d'inestabilitat pot intensificar-se a Catalunya. S'esperen pluges localment fortes durant la tarda a tot el territori, especialment al Pirineu, a la serralada transversal i fins a últimes hores de la jornada al Ter Sud i al litoral de Tarragona. A la nit i a la matinada de demà diumenge, la situació pot tornar-se adversa, especialment a Barcelona i a Girona. Una gran massa de precipitacions i de vent molt fort pot afectar el litoral de Barcelona des de les 9 de la nit, quan s'activa l'avís vermell perill extraordinari per acumulats que poden superar els 200 litres per metre quadrat en menys de 6 hores. A la mitjanit, atenció, l'avís vermell s'estén al prelitoral i depressió central de Barcelona, també al prelitoral i litoral sud de Girona i des de les 6 del matí de demà a l'Empordà. Molta precaució a aquestes zones durant la nit i bona part de demà diumenge per possibles inundacions. Es recomana que segueixin les instruccions de protecció civil, ja que es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat a alguns punts en menys de 12 hores. A la resta, demà també podrà continuar plovent i s'espera que això sí amb menys intensitat. Pel que fa a les màximes, avui seran de 25 graus a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: És tot per part nostra, ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 3.
8: Edició cap de setmana. Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Més que esport. Amb Marga Lluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes. Un nou cap de setmana, un nou dissabte, aquí amb tots i totes vosaltres. Amb l'Adriana Llacà i l'Helena Ramos, fins a les 3 en punt de la tarda. Elles, al control de so. I aquest primer dissabte del mes d'octubre, endinsant-nos ja en la tardor, us portem dues noves propostes, com sempre, relacionades amb l'esport i els seus valors. D'una banda, ens visitarà una esportista d'elit acabada de retirar per parlar de la vida després de l'esport, i de l'altra tindrem un nou exemple de la capacitat de l'esport com a eina d'integració i superació a través de la història d'un jove immigrant de Gàmbia que ara és tot un campió en esports de contacte. I per començar ens acostarem a l'esport femení d'elit i al que passa després de la retirada, en aquest cas d'una disciplina que ha portat molts èxits a Catalunya i Espanya, però que continua sent un esport minoritari. Ella és membre d'una família catalana molt coneguda en el món de l'esport i es diu Clara Espar.
2: Clara Espar va néixer a Barcelona el 29 de setembre de 1994 i malgrat que és filla de l'exjugador i exentrenador d'handbol del Barça, Xesco Espar, ella es va iniciar el waterpolo al Club Esportiu Mediterrani, el club del barri de Sants on també va començar la carrera la seva germana gran, Ani Espar. Totes dues han format part de la millor generació del waterpolo femení espanyol i mentre la gran Ani continua en actiu, la petita Clara, poc més d'un any i mig menor, va anunciar la seva retirada el passat 13 de juliol als 31 anys, després d'una brillant carrera esportiva. La seva trajectòria, iniciada al Mediterrani, va continuar al Club Natació Sabadell, on va guanyar dues Champions el 2011 i el 2016, els seus títols més destacats a nivell de clubs. Després va jugar en diverses etapes als Estats Units i a Austràlia i va acabar la seva carrera al Mataró, on va guanyar la Lliga. Internacional amb la selecció espanyola, Clara Espar va ser subcampiona olímpica a Tòquio 2020 i subcampiona del món als anys 2017 i 2019, a més de guanyar la medalla d'or a l'Europeu de Budapest 2020 i el bronze al de Barcelona 2018. També va disputar els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016, on la selecció espanyola va ser cinquena. El passat mes de juliol, Clara va posar el punt i final a la seva carrera després de 20 anys de waterpolo.
1: 20 anys, que es diu aviat, però què passen? Jo no sé si volant o no, jo diria que sí, ara li preguntarem a la Clara, però arriba un moment que és el final, no?, de la carrera esportiva. Ja sabeu, els que seguiu el Més que Esport des de fa temps, que sobretot abans cada dilluns en parlàvem. I avui tenim aquí la Clara. Què tal, Clara? Com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Encantada que ens acompanyis. T'han passat volant o no aquests 20 anys?
3: Sí, sí, no? Volant. Volant.
1: Sí. Tu més que volant, nedant, no?
3: Nedant, sí, exacte. Però si no et dones compte, no? Yeah. I mires enrere i ja han passat 20 anys uh-huh. I sembla que fos ahir que començaves a jugar.
1: Sí,
3: la veritat,
1: sí.
3: Que...
1: És increïble. Portes poquet temps, com a... Saps allò que parlem, la vida després de l'esport? La teva vida després de l'esport és molt curta perquè són unes vacances pràcticament, no? Vull dir, l'estiu.
3: Sí, sí, de fet... Hauria sigut l'estiu, que no he parat.
1: Yeah.
3: Aleshores, realment tampoc tinc molta sensació, no? De la vida de després. Uh-huh. Sí que és veritat que ara bueno, ja està instal·lada un altre cop a Barcelona, doncs començo a ser una mica més conscient. Però bueno, molt bé, molt
1: sí?
3: contenta.
1: Estàs
3: sí.
1: contenta?
3: Sí, estic molt contenta.
1: Ara mateix amb il·lusió d'aquesta nova vida?
3: Sí, amb moltíssima il·lusió. Uh-huh. Tinc moltes ganes ja de començar, no?, aquesta nova etapa, uh-huh. Que a mi em dona una mica la sensació que fins que no pues, comenci una mica el món laboral no, uh-huh. no començaré aquesta etapa. Aleshores, ara em trobo com en un moment de transició,
1: clar,
3: diria
1: clar.
3: Jo.
1: Totalment de transició. És per això que aquí m'ha entrevistat molta gent, molts esportistes que fa molts anys que estan retirats, altres que estan començant, com ara tu, aquesta nova vida. En tot cas, abans d'anar a la retirada i d'anar al que fas o faràs a partir d'ara, repassem una mica la teva trajectòria. Jo deia que a casa teva esport s'havia de fer, m'imagino, no? Perquè
3: sí,
1: el
3: sí.
1: pare és el que és, no sé si la teva mare...
3: La meva mare fa moltíssim esport,
1: sí?
3: De fet, ha corregut moltíssimes maratons, ultramaratons, ha fet les Five Major maratons.
1: Sí?
3: Sí,
1: ara ens porta-la un dia, que l'entrevisto.
3: Doncs sí, la veritat que la tia t'admira.
1: I a vosaltres no us ha donat per córrer ni per jugar? Handball.
3: A mi m'encantaria poder córrer,
1: ah,
3: però
1: sí?
3: la veritat que em costa molt. Jo crec que tants anys a l'aigua que quan fem esports d'impacte pues, patim bastant.
1: Clar,
3: patim
1: és que, bastant, és que sí. Tu, no sé, m'imagino que no ho has calculat o no ho sé, en aquests 20 anys quantes hores t'has passat a l'aigua?
3: No ho vull saber, crec.
1: Però moltes més que fora de l'aigua.
3: Segur.
1: Déu-n'hi-do. Sí. I a més recordo quan la pandèmia, per exemple, que jo entrevistava esportistes allò que com m'ho porteu, que aturats i tal, i la gent de l'aigua, com vosaltres, era qui més patia, perquè clar, no tens habitualment un mar o una piscina a casa teva, no?
3: Sí, sí, no teníem accés, no, al que és l'aigua, aleshores, bueno, es va notar bastant.
1: El vostre hàbitat natural.
3: Sí.
1: I pregunto, des que et vas retirar, el juliol va ser, no?
3: Sí.
1: Fins ara, que estem a principis d'octubre,
3: sí.
1: Has anat molt a l'aigua o no?
3: Doncs la veritat que més del que m'esperava.
1: Ah, sí? Més? Sí, pensaves que faries una mica,
3: sí,
1: un puny a part?
3: Sí, jo sempre he dit, quan deixi el waterpolo,
1: no penso
3: faré de tot menys nedar.
1: I no.
3: Pues estic nedant amb l'equip de natació dels màsters del Medi, t'ho pots creure?
1: Ah, sí, ui, tant.
3: Sí, sí.
1: Ho puc creure perquè no sabeu sortir d'aquí.
3: No sabem, eh? Mira que vaig dir, no nedaré més.
1: No diguis mai, no.
3: No diguis mai. Però bueno, sí, la veritat que crec que tots els exesportistes mai deixem de ser esportistes,
1: clar,
3: aleshores
1: clar.
3: Encara pues, necessitem una mica, no?, aquesta rutina i aquest entrenament.
1: Clar, i tu has dit, no deixem mai de ser esportistes, sou exesportistes d'elit, podríem dir-ho així, o d'alta competició, però suposo que en principi tu penses que faràs esport tota la vida.
3: Sí, i tant. Sí. No m'imagino una vida sense fer esport.
1: No te l'imagines, no? Escolta, ara que dius que nedes amb els màsters, que són com els veterans, diguéssim,
3: sí.
1: I penses competir?
3: No.
1: Segur?
3: Jo,
1: seguríssim. Ah, no diguis mai no.
3: No diré mai, però no entra... Saps què passa? Jo... La natació, per començar tècnicament, sóc un desastre.
1: Sí?
3: O sigui, jo diria que no sé ni fer sortides de cap. Sortides com toquen,
1: ja.
3: Com per competir en natació.
1: Ja, ja.
3: Aleshores, mai diguis mai, però no entra en els meus plans.
1: Clar, perquè tu què vas ser? Clar, normalment, per jugar a waterpolo, primer nedes,
3: sí,
1: no?
3: Sí, nosaltres, tant l'Anny com jo, vam començar nedant al Medi.
1: Clar, al Mediterrani. Sí. A més, us porteu molt poquet.
3: 20 mesos.
1: 20 mesos.
3: Sí,
1: tu ets
3: sí,
1: més petita, però...
3: Sí, però sempre tot a la part.
1: Clar, clar, fer. Com bessones, no?
3: Exacte.
1: Tinc jo una germana 16 mesos més gran
3: que mira,
1: jo. Ja ho hem fet molt com bessones, pues,
3: sí, total, sí, de fet. I ara, cada vegada, quan ens anem fent més gran, ens assemblem més.
1: Clar.
3: I ara ens pregunten moltíssim si som bessones.
1: Clar, perquè us assembleu físicament.
3: Sí, i també amb la forma de parlar, gestos...
1: Sí. L'Anny ha estat en aquest programa ja fa un temps. El teu pare i les seves grans filosofies també han estat aquí.
3: Sí.
1: Lògicament, abans, com a entrenador d'handbol i jugador, també l'havíem tingut. Sí. Vull dir que la família és part a tope, no?
3: Falta la meva mare, ara.
1: Falta la teva mare. No, però ja després parlem.
3: Vale.
1: Després negociem sobre això. Mira, saps què? El primer de tot que farem ara és posar-te música.
3: Perfecte.
1: Sí? Va.

0: És un tema que ha sonat molt a la història d'aquest programa. Qui no sap que això es viva la vida de Coldplay, i l'Ani ens ho ha demanat. L'Ani, no, la Clara, veus? Com has dit que es confonen, doncs ja jo està. També. La Clara ens ho ha demanat. Viva la vida. D'entrada, el títol és optimista. Per què?
1: Molt optimista, però bueno, jo com a bona culer, suposo que han passat molts culers per aquí també.
0: T'anava a dir. No serà per que... Barça de Guardiola.
1: Sí, no podia faltar aquesta cançó. Tot i que crec que ja està una mica cremada.
0: Bastant, però sempre sona bé.
1: Però sempre sona bé i és una cançó que em representa molt, representa una època molt, molt maca, a banda de tots els èxits del Barça, però també de com vam viure tots aquests èxits de la meva família, que són molt, molt culers, el meu avi era molt culer, aleshores, bueno, és una cançó que li tenim
0: molt carinyo,
1: a la família molt, molt carinyo.
0: Clar, molt significativa d'aquesta família, culer. Culer perquè el pare, bueno, perquè l'avi ja ho era, vull dir, sí. Seguidors del futbol, de l'handbol també pel pare.
1: Sí, del Barça en general.
0: Handbol
1: del Barça,
0: no heu jugat
1: també,
0: mai, tu i la teva germana?
1: Mai,
0: no.
1: Mai. Bueno, al col·le, al pati, sí, però
0: res. I el pare no va influir
1: en
0: aquest aspecte.
1: No, mai. Sempre ens van animar que féssim esport
0: sí.
1: I vam provar molt, però sempre el que nosaltres volguéssim. Mm-hmm. De fet, vam nedar, vam jugar a tennis, mm-hmm. bàsquet...
0: També, sou altes.
1: Atletisme. Sí, a mi el bàsquet m'encantava.
0: Quan me deixes tu?
1: 1,78.
0: 1,78. Sí. Teva germana... Sí.
1: L'Ani una mica més, 80.
0: 80.
1: Sí, sí. Uh-huh.
0: T'encantava el bàsquet?
1: M'encantava. Encara m'encanta, eh?
0: Sí? Sí. Però de veure'l o de jugar? O les dues
1: les
0: coses?
1: Dues, sí, uh-huh. sí. De jugar m'encantava. Sí que és veritat que va haver un moment que vaig haver de triar entre el bàsquet i el waterpolo.
0: Sí, feies les dues coses?
1: Sí. Uh-huh. Vaig fer les dues coses fins bastant tard. L'únic que ja em donen l'opció d'entrar al CAR amb la beca per waterpolo.
0: Sí.
1: Aleshores sí que va haver un moment que vaig haver de decidir, però a mi el bàsquet sempre m'ha encantat jugar-lo. Mm-hmm. Ara, clar, he perdut l'hàbit. No,
0: clar, clar.
1: No,
0: i a més no juga a l'aigua.
1: Exacte. I m'encantava de veure, així mm-hmm. que... Fans del Barça en totes les disciplines.
0: En totes les disciplines.
1: Sí, el futbol sala també és molt divertit de veure.
0: També ho és,
1: i l'hoquei també. Mm-hmm. O sigui...
0: A casa meva també som així, eh? O sigui que amb això t'entenc. Parlant del Barça de Guardiola, ja, un parèntesi, perquè hem de parlar de tu. Però ara tenim el Barça de Flick. S'assembla al Barça de Guardiola o no? Tu què creus?
1: Il·lusiona tant com el Barça de Guardiola, mm-hmm. segur.
0: Sí, no?
1: Segur. Diferents, no? Perquè al final
0: clar,
1: cada entrenador és diferent,
0: és època,
1: cada
0: també.
1: Època i etapa és diferent, però sí que et diria que il·lusiona tant com el Barça de Guardiola.
0: Mm-hmm.
1: Jo admiro a Flick, la veritat que...
0: Sí, és d'admirar.
1: Sí, mm-hmm. m'agrada molt, així que res, seguint el Barça...
0: A tope.
1: A tope, com sempre.
0: Com sempre, ja no tenim a Messi, però tenim a Lamin.
1: Sí, exacte.
0: Que déu-n'hi-do, que va en espectacle. Però el que era un espectacle era la vostra selecció de waterpolo, el vostre mm-hmm. equip de waterpolo, la vostra generació de waterpolo. I aquí tinc la Clara, com que... Mira, que estem parlant aquí com amigues de tota la vida, però és subcampiona olímpica, subcampiona del món i molts altres títols. Una carrera superbrillant, no? Ara que... te la mires una mica en perspectiva, què diries de la teva carrera? Ha superat les teves expectatives?
1: Sí.
0: O tu ja eres molt ambiciosa.
1: No, definitivament sí que ha superat les meves expectatives. Crec, o sigui, em sento molt afortunada, la veritat. No només per els títols i els èxits, que evidentment m'han fet que la meva carrera sigui extraordinària, però em sento molt afortunada d'haver pogut viure el waterpolo com l'he viscut aquests últims 20 anys,
0: 20 anys,
1: de com ha progressat, no, l'esport, perquè quan començàvem pràcticament no hi havia noies, no hi havia equips femenins, no hi havia inversió, no hi havia pressupost, no? I d'haver format una mica part d'aquest creixement de l'esport i que ara hi hagin tants clubs que aposten pel waterpolo femení, que t'hi pots dedicar, no? Uh-huh. I més o menys tenir un sou...
0: Ja, i guanyar-te més o menys la vida.
1: Aleshores... molt agraïda i molt afortunada d'haver format part d'aquest impuls del waterpolo femení a Catalunya.
0: Perquè estem parlant de waterpolo, que no és un esport com el futbol, que ara parlàvem, no? Doncs absolutament majoritari, i a més de femení, que això costa.
1: Exacte.
0: Costa, sí, i per tant en aquests 20 anys hi ha hagut una evolució important.
1: Molt important.
0: I d'això doncs a ser campiones olímpiques, vull dir que tu això t'has quedat a un pas, no?
1: Sí, sí.
0: Però suposo que ho vas viure també amb molta
1: il·lusió. Jo ho vaig viure amb moltíssima il·lusió. Vaig estar allà a París i la veritat que amb moltíssima il·lusió. Al final l'Anny estava competint,
0: moltes de
1: les meves millors amigues estaven competint,
0: excompanyes... Perquè al final les amigues són del waterpolo.
1: Exacte, total. Aleshores, i al final doncs un èxit pel waterpolo sempre és celebrat.
0: Sempre és celebrat, sí. Clar que sí. Abans dèiem Viva la vida amb la cançó de Coldplay, tu pots dir, perquè vas acabar anunciant la teva retirada i agraint, com ara ho estàs fent, doncs el que t'ha donat el waterpolo, també el waterpolo t'ha d'agrair el que tu li has donat. No?
1: Gràcies.
0: Però diries que ha estat una etapa com per dir Viva la vida?
1: I tant que sí, sí. i tant que sí. Jo ja et dic... M'he dedicat, no, a al treball de la meva vida, diguéssim. O sigui, fins ara, tots aquests anys han sigut de somni. No.
0: És un privilegi, no?, dedicar-te al que t'agrada.
1: Exacte, és un privilegi absolut. Ara espero, no?, poder
0: fer el mateix.
1: Fer el mateix, que estic segura que sí, perquè pues, tinc moltes altres més inquietuds. Però sí que això, molt agraïda i feliç, no?, d'aquesta etapa.
0: Quin diries que ha estat el teu moment més important, que més destacaries? Ja sé que és difícil, d'aquesta carrera.
1: És molt difícil, eh?
0: Però no sé si tens alguna imatge.
1: Jo diria que el creixement que vam tenir al Mediterrani, els anys que vaig estar al Mediterrani...
0: Que era el club on,
1: que era
0: vas
1: el
0: començar.
1: Club on vaig començar...
0: Quina edat, amb 10 anys? O...
1: Sí, amb 10 anys, més o menys. Que era el club de la meva vida, diguéssim. Un club que sempre ha format grans jugadores, però que, bueno, pues, econòmicament no ha tingut la possibilitat de mantenir els equips.
0: Vosaltres anàveu a altres
1: exacte,
0: equips, com a Sabadell.
1: Exacte. I sí que hi va haver uns anys entre el 2019-2022, més o menys, que va haver una mica, no, de pues, inversió, vam créixer bastant... I aquells anys els recordo molt...
0: Amb molt
1: carinyo.
0: Amb molt carinyo,
1: sí.
0: Perquè has estat en diverses etapes
1: al
0: Mediterrani.
1: Sí.
0: I també te'n vas anar ben lluny. Has estat als Estats Units,
1: sí.
0: A Austràlia. Això també t'ho ha donat l'esport, el conèixer altres
1: també.
0: Cultures i altres... Com van ser aquells anys tan lluny de casa?
1: Espectaculars, sí. La veritat que sí, la meva etapa als Estats Units la vaig fer de molt joveneta, amb una beca per estudiar a la universitat.
0: Què estudiaves?
1: Vaig fer el Hospitality.
0: Sí.
1: L'únic que se'm va quedar curta la meva etapa perquè vaig haver de tornar a Espanya pels Jocs de Rio.
0: Ja.
1: Aleshores era una etapa que era complicat, no?, estar als Estats Units si volia estar a la selecció.
0: Ja.
1: Aleshores vaig decidir pues quedar-me a Barcelona.
0: No vas acabar allà?
1: No, allà vaig fer 2 anys, que vaig fer una minor, i aleshores, al tornar aquí, vaig fer la carrera, que vaig aprofitar i vaig fer la carrera en anglès, no?, per mantenir una mica.
0: Per mantenir, sí.
1: I...
0: Pels que no entenem gaire això, Hospitality, exactament quina seria la carrera?
1: És semblant a turisme.
0: D'acord. I la vas acabar aquí.
1: Sí, exacte, aquí em vaig graduar en turisme en anglès. I després l'etapa a Austràlia, que també la vaig fer de més gran, diguéssim, ara els fa 2 temporades.
0: Amb 30 anys.
1: Amb 30 anys. També va ser espectacular, la veritat, sí. Molt, molt afortunada i molt agraïda, pues, això, les portes que m'ha obert al waterpolo.
0: D'entrada, això, conèixer món, conèixer gent, l'idioma, que l'anglès el deus dominar perfectament,
1: sí.
0: I no sé si altres idiomes...
1: Bueno, una mica l'italià...
0: Una mica l'italià...
1: Vaig fer alemany a la uni, també, però, bueno, l'alemany és un món a part.
0: Pel tema de... És molt més complicat.
1: Molt complicat.
0: Molt més complicat. Un tema, doncs, important. Parlant de temes, tema musical.

0: de la Clara Espar es diu Little Lion Man, així ho dic jo, ella ho diu molt millor, com es diu?
1: Oh, no, ja ho has dit bé.
0: Anava per tu millor, segur, eh?
1: Little Lion Man.
0: Molt bé. De ciment, que jo li dic man, em diu l'Adriana, men, sí, sí, ja ho saben els meus oients, que els idiomes no són el meu fort. Escolta, per què aquest tema de Mumford & Sons?
1: Doncs mira, crec que Mumford & Sons no podia faltar perquè és el meu grup preferit.
0: Ah, sí? De capçalera?
1: Sí, 100%. I més encara des de que els vaig veure en directe, la veritat que és el millor concert.
0: On el vas veure?
1: Al Sant Jordi, al Palau Sant Jordi, sí. Va ser un concert espectacular. Vaig anar amb la meva mare i la meva millor amiga.
0: Que també els encanta.
1: Que també els encanta. I Mumford & Sons no podia faltar. La veritat que tots els temes m'encanten. Potser aquest no és el meu preferit, però és amb el que vaig descobrir el grup fa molts anys.
0: Clar.
1: I és potser una de les seves cançons més famoses. Aleshores, bueno, volia incloure.
0: Molt bé.
1: Perquè la veritat que si algú té l'oportunitat d'anar a veure Mumford & Sons en directe, tot i que no siguin
0: superfans, que no s'ho pensi.
1: Ho recomano moltíssim.
0: És un bon espectacle.
1: Un superespectacle.
0: Doncs m'ho apunto. Sí. M'ho apunto. Escolta, la música forma part important de la teva vida?
1: Sí, jo et diria que sí.
0: Sí?
1: Sí. Uh-huh. La tinc molt present amb el meu dia a dia. M'agrada de tot, pràcticament, i segons pues, el moment, l'estat d'ànim i això, pues, vaig per una banda o per una altra, però sí, és una part important.
0: Deies abans que no t'imaginaves una vida sense esport, també és difícil imaginar-se una vida sense música, no?
1: Molt difícil.
0: T'imagines
1: impossible,
0: silenci, no?
1: No, impossible, eh, no? No, i també diuen tant les cançons, no? Al final és una manera d'expressar-se i tot i que cantar sí que no...
0: No se't dona bé cantar?
1: No.
0: No, a mi tampoc. No. Mira, veus?
1: Malauradament no m'encantaria, perquè
0: sí,
1: m'agrada cantar. Però crec que és una forma d'expressió molt, molt maca.
0: I tant que sí. Bé, però sí que se't donava molt bé jugar a Better Polo. I ara què? Perquè mira, ara la Clara ja fa dies que parlàvem de venir i dius, espera un moment, que estic a la Xina i ara estic a Zimbabwe i estic a Austràlia. Però què has fet aquest estiu, filla?
1: No parar. I no mira, para. Mira que em venia de gust un estiu tranquil, eh?
0: Sí, perquè no tenies competició, que és el que passa als estius,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però és que sempre em passa el mateix.
0: No, no sé, saps,
1: no
0: sé,
1: quieta. Exacte. Mira, allò de Xina em va sorgir l'oportunitat, no, a través del Mikioka, que,
0: sí,
1: que és el seleccionador, i ella ha d'estar de seleccionador a Xina.
0: Ah, sí? Ah, no ho sabia.
1: De la selecció absoluta.
0: Absoluta, molt bé.
1: I és ell, no, el que contacta amb mi perquè, bueno, a l'estiu tenien la concentració amb la júnior, amb les tres edats, de U16, 18 i 19, i em contacta perquè buscaven un entrenador, un ajudant, no? Que pogués com estar amb les noies.
0: Ja, i que les entengués, a més, no?
1: Clar,
0: sabent
1: les
0: el que estan vivint, no?
1: I donar una mica, no, pues, la meva experiència al seu programa. Aleshores, mira, jo...
0: Te'n vas anar a la
1: les aventures m'encanten, aleshores... vaig anar cap allà, vaig estar 5 setmanes.
0: Déu-n'hi-do. I què tal?
1: Bueno, una experiència.
0: Bona experiència o què?
1: M'alegro molt d'haver-ho fet, sí.
0: Sí,
1: una experiència molt diferent, perquè culturalment són molt diferents.
0: Clar, no tenen res a veure.
1: Res a veure, però res.
0: Ja.
1: L'idioma, bueno...
0: Impossible, no?
1: Impossible.
0: Parlen anglès o no?
1: Menys del que m'esperava i del que m'hagués agradat.
0: Vaig estar als Jocs Olímpics, com a periodista.
1: A Pequín.
0: Sí, a Pequín. Sí.
1: Aleshores, va ser un repte bastant gran, però bueno, una gran experiència que portaré sempre amb
0: sempre. Mi. I tot ajuda.
1: I tot ajuda. Sí, tinc molt clar que no em vull dedicar a ser entrenadora.
0: No vols ser entrenadora?
1: No. M'agrada entrenar, però no m'agrada ser entrenadora.
0: I com es menja això? A veure,
1: això es menja. Ja, és complicat. Sí, jo li dic a la gent i la gent em diu,
0: veure,
1: no té cap sentit això que dius. I m'agrada molt entrenar, m'agrada molt ajudar, m'agrada ensenyar, m'agrada molt compartir moments pues, amb jugadores que estan creixent, sobretot, però no m'agrada l'estil de vida d'un entrenador.
0: Ja.
1: O sigui, crec que el meu temps amb el waterpolo ja ha passat i ara tinc ganes de canviar pues, també d'estil de vida.
0: Ara ens ho explicaràs.
1: Aleshores, no...
0: Però ni tan sols amb nenes o nens, amb petits.
1: No.
0: Tampoc. O sigui, és puntual, una experiència
1: puntualment. Puntualment i ocasionalment, sí. Per això després vaig anar a Zimbabwe, que era el tercer any que anava, que allà organitzen un campus amb més de 400 nens de tot Zimbabwe, des de 12 a 19 anys.
0: Molt bé.
1: I és també una experiència increïble.
0: Brutal,
1: que
0: no?
1: M'encanta. I és això, tot i que tinc molt clar que no em vull dedicar a ser entrenadora.
0: Però si això és esporàdicament,
1: oportunitats,
0: no?
1: Com aquestes, exacte, puntualment doncs les gaudeixo moltíssim.
0: Després vas a Austràlia on està la teva germana, l'Anne,
1: sí.
0: Que abans dèiem, no, ella continua en actiu, si més no s'ha retirat oficialment.
1: Exacte.
0: Què està fent a Austràlia?
1: Bueno, ella està treballant, vale? Està treballant, és de directora d'esports d'una escola privada a Brisbane. I res, ja està pues, allà totalment instal·lada amb la seva parella.
0: Sí, té la vida muntada.
1: Té la vida ja muntada allà. Sí que la temporada passada va estar jugant amb Sydney Uni, que és el nostre club allà. I bueno, està una mica en moment de transició també, acabant de decidir...
0: Què farà? Algun dia la trucarem, que ens
1: I
0: ho expliqui. D'acord? I tu què? Aquesta il·lusió que tens per aquesta nova vida, no vols ser entrenadora, perdó, això ens ha quedat clar. Què serà la Clara a partir d'ara?
1: Bueno, ara tinc una mica el ventall, una mica obert. Com t'he comentat, vaig fer la carrera de turisme.
0: Sí? La penses desenvolupar?
1: No amb el turisme
0: com a tal
1: però al acabar la carrera vaig fer un màster a direcció d'events, que és una mica cap a on m'agrada anar, i després vaig fer un postgrau de comunicació de marca. Al final, un esdeveniment és una estratègia més de comunicació. Aleshores, volia lligar una mica...
0: Això, precisament, és un dels temes que hem tractat sempre amb la vida després de l'esport. Si l'esportista es prepara, no? Tu t'has preparat, evidentment, has estat estudiant als Estats Units, tot això, perquè, a més, el del waterpolo, de viure de rendes no es pot.
1: No. Mentre estàs en actiu...
0: Vius bé.
1: Pots viure.
0: Sobretot
1: però
0: si tens una carrera
1: la selecció,
0: com la teva.
1: Exacte.
0: Clar.
1: Però sempre a casa sempre ha sigut molt important, no? I hem tingut molt present que hem d'estudiar, ens hem de formar. A mi, la veritat, que m'agrada molt estudiar.
0: A tu t'agrada estudiar?
1: Sí.
0: Que bé.
1: Sí,
0: per això has fet tot això que has fet.
1: Sí,
0: no?
1: Ja et dic, que acabava i deia, pues ara això.
0: I ara què faig?
1: I ara, saps?
0: I tot això compaginant amb la carrera esportiva,
1: sí.
0: Que no és tan fàcil, no?
1: Jo et diria...
0: Per tu no ha estat molt difícil.
1: És fàcil si t'agrada el que fas, si t'agrada el que estudies
0: i et saps organitzar
1: i també no et costa esforçar-te. Evidentment, pues sí, van haver moments difícils, no?
0: Sí.
1: Però jo vaig gaudir moltíssim.
0: Perfecte. Doncs mira, gaudia del waterpolo i gaudia dels estudis.
1: Sí.
0: Què més vols? I ara...
1: De petita no tant, eh?
0: No, al col·le no, eh? No, va ser després.
1: Exacte.
0: Al col·le no volies fer els deures. Normal.
1: Costava.
0: Normal.
1: Volia anar a jugar.
0: Els nens com que volen i les nenes jugar. I a nosaltres ens encanta continuar parlant, però ens queda poquíssim temps.
1: Poquet.
0: Així que, traduït, tens alguna cosa fixa o alguna?
1: No, ara estic, bueno, pues, donant veus, LinkedIn, currículum, i crec que ara em tocarà descobrir, no? Pues, quina és la meva passió, no?
0: Després
1: del waterpolo.
0: Després del waterpolo, que ha estat i serà sempre una passió.
1: I tant.
0: No entrenaràs, però seguiràs l'actualitat del waterpolo, estaràs
1: 100%,
0: sempre...
1: Sí. Ja vaig als caps de setmana a veure els partits,
0: a veure
1: les meves amigues, excompanyes...
0: O sigui, no és allò, no, ara vull fer una desintoxicació,
1: No,
0: a
1: mi m'encanta.
0: T'encanta. Per tant, voldràs sempre continuar, com dèiem, lligada d'alguna forma al waterpolo. Et posem música final?

0: Hem començat amb el Viva la Vida, ja ens ha explicat el perquè, després el seu grup de capçalera, però una cançó en català no podia faltar, m'imagino.
1: No podia faltar.
0: Jo, cas gràcies, i en aquest cas Elefants, a mi m'encanten també.
1: M'encanten, m'encanten, la veritat. També, ja et dic, una mica com en Manfred and Sons, no? M'agraden moltíssimes de les seves cançons, però bueno, aquesta és una cançó especial, com hem dit abans. La música forma una part molt important de la meva vida i també de la meva vida esportiva. Aleshores, abans dels partits, no, sempre...
0: Clar, sobretot, això és molt habitual.
1: Anava,
0: no?,
1: conduint cap al partit, sempre
0: amb
1: música, i aquesta cançó no podia faltar mai. És una cançó que, doncs, em posa de molt bon humor, o sigui, ja no només per abans dels partits, sinó en general. O sigui, Oques Grasses és un grup que pot canviar l'estat d'ànim en un moment, només amb una cançó.
0: Aquest és el poder de la música, eh?
1: I tant.
0: Canviar l'estat d'ànim. Doncs ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres. Clara, que tinguis moltíssima sort en aquest futur que afrontes amb tanta il·lusió.
1: Moltes
0: Felicitats
1: gràcies.
0: Felicitats per la teva carrera.
1: Gràcies.
0: I més endavant ja ens ho tornes a explicar, a veure
1: I
0: com
1: tant.
0: Et va.
1: Molt bé.
0: D'acord?
1: Vale.
0: I ara parlem de la teva mare.
1: Vale. Gràcies.
0: Vinga.

La Clara tenia un camí força clar des de petita i no li va caldre marxar del seu país ni deixar casa seva per buscar una vida millor. Una cosa que sí va haver de fer un dels convidats del nostre segon tema d'avui.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Protecció Civil alerta d'un temporal de pluges excepcional a partir d'aquesta tarda que podria arribar a provocar un mini huracà mediterrani a les properes hores, sobretot entre aquesta nit i demà, com ha anunciat el president Salvador Illa.
2: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral, i si fem el que hem de fer, si ens prenem seriosament les mesures que decretarem des dels serveis d'emergència civil, doncs, en fi, no ha de passar res, però no és broma. És dir, alerta amb el que ve, no?
0: El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha detallat que tots els avisos d'intensitat i acumulació de pluja es troben al nivell més alt. Es preveuen acumulacions d'aigua superiors als 200 litres per metre quadrat en 6 hores en bona part del litoral central, al nord-est i l'àrea central de Catalunya. El pitjor, segons Delgado, s'espera a partir d'aquesta matinada.
3: El moment que podria quedar-se més encallat i deixar anar més quantitat d'aigua seria aquesta pròxima matinada i demà al matí, és a dir, entre avui al final del dia, les 8, 9 del vespre, i demà a les 12, 1, 2 del migdia.
0: Per això el govern acaba d'acordar les primeres restriccions davant el risc d'inundacions. Entre les 8 del vespre d'aquest dissabte i les 2 de la tarda d'aquest diumenge queda limitada la mobilitat a 20 comarques del litoral i prelitoral entre el Baix Camp i l'Alt Empordà, incloses el Moianès, Osona i totes les comarques de Girona. Queden exclosos d'aquesta restricció els serveis essencials i els desplaçaments per causa de força major. També se suspenen les activitats al medi natural, esportives, culturals i de lleure, així com els mercats, fires i activitats comercials a l'aire lliure. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha detallat en roda de premsa que es troben en contacte amb els ajuntaments perquè comencin a establir mesures de protecció a la població.
4: Els ajuntaments ja els estem demanant, sobretot que ja comencin a posar mesures, ja senyalització, tancament de guals que puguin ser perillosos, alguns camins que puguin quedar afectats per pluges, doncs també ja que comencin a posar ja doncs, tot aquest tipus de senyalització i de barreres o de cintes que puguin indicar a la població que puguin ser zones inundables, zones en perill, tot això ja també ho estem demanant des del CECAT.
0: De fet, Protecció Civil de Barcelona ha activat el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per risc d'insuficiència drenant davant aquesta previsió de pluges i tempestes a la ciutat durant les pròximes hores. I és precisament davant l'arribada d'aquest front que el Sindicat de Llogateres ha ajornat la manifestació per l'habitatge prevista aquesta tarda a Barcelona i l'Hospitalet, segons ha anunciat la plataforma. Davant els avisos meteorològics, la mobilització es traslladarà dilluns a la plaça Urquinaona a 8:15 de la tarda. Aquesta indignació per la situació de l'habitatge ha pres al carrer aquest matí a diversos punts d'Espanya, mentre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, valora aquest cap de setmana si esgota o no la legislatura després de la derogació aquest divendres dels dos decrets al Congrés amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. Els de Puigdemont insisteixen que Sánchez és a temps de negociar un nou acord si no opta, diu, per l'electoralisme. El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que no hi ha hagut nous contactes per reconduir la situació.
5: Si ell realment fa el que té l'obligació de fer un president d'un govern, que és solucionar els problemes de la gent, té una proposta sobre la taula que entenem que, a més, pot rebre el consens majoritari. Perquè nosaltres diem, escolti, volen anar contra els fons voltor? Tant com vulguin. Nosaltres cap problema.
0: Esquerra lamenta l'oportunitat perduda i reclama a Sánchez que aprofiti el temps de reflexió que s'ha donat aquest cap de setmana per impulsar consensos i complir amb els compromisos amb Catalunya. Elisenda Alemany.
6: El Partit Socialista el que ha de reflexionar és si el temps que queda d'aquesta legislatura el vol aprofitar per tirar endavant consensos com és, per exemple, l'accés a l'habitatge. A Catalunya van fer els deures, encara queden molts deures pendents, però el que li demanem és que, sisplau, s'ha d'utilitzar el temps de reflexió que sigui per encarar-lo cap a les propostes i com enfrontarà les carpetes pendents que té amb Catalunya. Per part nostra estarem preparats per a qualsevol escenari.
0: A l'exterior, les converses de l'administració Donald Trump amb Rússia per posar fi a la invasió a Ucraïna s'haurien ampliat per incloure un acord petrolier per valor de més de 1.000 milions de dòlars. Segons publiquen mitjans nord-americans, el tracte beneficiaria empresaris de l'Orient Mitjà amb vincles amb els negociadors de la Casa Blanca. L'acord està subjecte a l'aprovació d'Estats Units i Rússia i abastaria un gran conjunt de jaciments petrolífers i refineries. Tot plegat en una jornada en què almenys dues persones han mort a l'ocupada regió de Lugansk, que se sumen a dues víctimes mortals més a Zaporíjia i al territori rus de Belogrod. I a Lituània, la possible presència d'un dron desconegut ha provocat aquest dissabte el tancament temporal de l'espai aeri de l'aeroport de Vilnius, la capital del país. Un incident que ha portat la intervenció de caces de l'OTAN desplegats a la regió. El Centre Nacional de Gestió de Crisi ha confirmat la presència d'avions no tripulats procedents de Bielorússia, recordem, un dels més estrets aliats amb Rússia en la guerra contra Ucraïna. Nosaltres ho deixem aquí, continuen informats en aquesta sintonia i rtv.cat.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Tú, a Mohamed El Amrani.
1: La tecnologia ens havia de fer la vida més fàcil, més connectada i, en teoria, també més igualitària. Però no tothom parteix del mateix lloc i, de fet, alguns experts estan apuntant els últims dies. Estan alertant sobre la intel·ligència artificial, entre d'altres. Tenir un mòbil o connexió a internet no vol dir necessàriament tenir les mateixes oportunitats. De fet, la llengua, l'origen, la situació econòmica o fins i tot l'entorn familiar condicionen molt com ens relacionem amb l'entorn digital. I ara, ja ho deia, amb l'arribada de la intel·ligència artificial, aquesta pregunta és encara més important. I ens preguntem, i ho fem encara amb més atenció, i és la tecnologia està reduint les desigualtats o n'està creant de noves? Avui en parlarem amb dos responsables de la Fundació Equitat i també ens visitaran col·laboradors habituals del programa amb qui analitzarem al detall tot aquest panorama, perquè sí, la tecnologia influeix i molt. Benvinguts al D'on ets tu, una setmana més a Ràdio 4.

0: Volem analitzar aquesta tarda de dissabte com influeix la tecnologia, quin impacte té en les anomenades noves vulnerabilitats, que són aquestes vulnerabilitats que s'afegeixen a les que ja coneixem, les vulnerabilitats de tota la vida. Però abans, saludo a la Laia Teruel. Molt bona tarda, Laia.
1: Molt bona tarda.
0: Com estàs? Com va tot?
1: Doncs molt bé.
0: Estàs bé?
1: Molt contenta d'estar aquí.
0: Ara feia dies que no passaves.
1: Un parell de setmanes.
0: Sí.
1: Se t'ha fet llarg.
0: Sí, sempre se'm fa llarg.
1: Perquè no fa tant.
0: Sí, és veritat, és veritat. Doncs escolta, avui aquesta tarda, com dèiem, tenim a l'estudi la Mònica Nadal, que és directora de recerca de la Fundació Equitat.org, i l'Héctor Gardó, director d'Equitat Digital a la Fundació Equitat.org. Mònica, Héctor, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com esteu? No sé si us he presentat bé, no?
3: Està perfecte.
0: Perfecte. Que a vegades...
3: molt d'equitat.
0: Exacte, molt d'equitat. Tampoc ens agrada posar etiquetes. Vull dir, si us voleu presentar diferent, podem fer-ho, eh? Vull dir, si heu decidit que aquesta tarda no voleu ser directors de... ho podem canviar.
2: A mi ja m'està bé. Afegeixo que som mare d'adolescent, també preocupada per les tecnologies i cap a on va el món i qui nos en fan, no?
0: Val, perfecte. Molt bé, doncs, escolteu, volem parlar amb vosaltres. Si m'haguéssiu de fer un titular molt ràpidament de què és Equitat.org, la fundació de la que formeu part, com ho faríeu?
2: Doncs mira, som una organització que es dedica bàsicament a promoure coneixement i a dissenyar intervencions que el que facin sigui garantir el dret a l'educació de tots els infants, especialment aquells que més educació necessiten, per dir-ho així, perquè per les seves condicions socials doncs potser no tenen capital cultural o econòmic per poder prosperar.
0: Mm-hmm. Escolta, Héctor, quan parlem avui de bretxa digital, de què estem parlant realment? Perquè és un concepte que s'ha popularitzat bastant, tothom parla de bretxa digital, però no sé si encara és una qüestió d'accés a dispositius. És a dir, abans, quan parlàvem de bretxa digital, era quan algú no podia accedir a un ordinador o a un telèfon. Això és encara així?
3: Doncs mira, des de la pandèmia encara venim arrossegant això de bretxa digital de no tenir un dispositiu a casa o no tenir dispositius a l'escola, però la veritat és que ara mateix hi ha una connectivitat d'un 99% pràcticament a Catalunya i per tant d'accés a un dispositiu bàsic, no?, a les xarxes, i per tant aquestes bretxes connecten molt amb aquestes noves vulnerabilitats que estaven dient, i per tant quan avui en dia, 2027 pràcticament ja, parlem de bretxa digital, hem de parlar d'altres coses. Hem de parlar de quin ús estem fent d'aquestes tecnologies, amb qui les fem servir, per què les fem servir, i si al final ens estan servint per millorar la nostra vida i tenir més oportunitats, o si és per estar més distrets, més addictes o més desinformats, no?, d'alguna manera. Clar. I això serien les noves bretxes digitals.
0: Clar, de fet, abans era molt habitual veure joves que tenien problemes d'accés a aquestes infraestructures i anaven a les biblioteques públiques, als centres cívics, als espais joves, però aquests espais s'estan també reinventant. No sé si us n'heu adonat que, clar, al haver aquesta més connectivitat, aquests espais, com les biblioteques, tal, s'estan també reinventant.
3: De fet, no neguem que hi ha una precarietat també en els dispositius, eh? És a dir, tampoc anem a pintar un món que no és real. És a dir, hi ha famílies on hi ha molts pocs dispositius, on l'accés també és complicat, sobretot si els deures doncs impliquen fer servir algun dispositiu, hi ha molts germans, és a dir, no totes les cases, ni totes les escoles, ni totes les biblioteques estan igual de dotades. Per tant, ja sí que hi ha aquesta desigualtat. Però sí que el que estem veient és que el gran canvi que es donarà els propers anys i que s'està donant és que el més important no és el dispositiu, no? És què passa darrere el dispositiu, quin software fas servir, amb qui connectes, per què ho fas servir. En el cas de l'educació és molt clar, sabem que l'alumnat vulnerable, ja tenim dades, passa més temps davant les pantalles que l'alumnat no vulnerable, que està més sol i que consumeix pitjors continguts. Per tant, això ens està configurant radicalment el que entenem per bretxa i també com s'han de configurar aquests espais comunitaris.
0: Clar, és una dada que impacta bastant. Perquè, Mònica, quines persones i famílies estan quedant enrere amb aquesta digitalització accelerada? Perquè no sé si realment passa amb les famílies més vulnerables, com ara explicava l'Héctor, perquè xoca bastant el que esteu explicant. És a dir, les famílies en situació de vulnerabilitat o aquests infants estan més enganxats que no passa als altres. És una dada que impacta.
2: Impacta bastant perquè també hem de tenir en compte que quines són les condicions de vida de l'alumnat més vulnerable, no? Sabem que són famílies amb situacions de major precarietat, que els infants passen més temps sols, però perquè potser no hi ha casa l'adult de referència que pot acompanyar doncs el temps de lleure i l'ús dels dispositius. I això sí que marca una diferència important important perquè per això mateix, no? Perquè tenim en compte que són famílies que tenen això, més precarietat, horaris més complicats, fan torns de nit, o combinen diverses feines, i per tant tenim nens i nenes més sols durant més temps. I també pensem que molt d'aquest alumnat i d'aquests infants tampoc no tenen potser la xarxa familiar que altres infants sí que tenen, i per tant es troben més, això, més aïllats i menys acompanyats en aquests usos, no?
0: Mm-hmm. Perquè fins a quin punt l'origen, la situació socioeconòmica, la llengua, o la segregació educativa afecta en aquesta oportunitat digital d'aquests infants i d'aquests joves?
2: Doncs claríssimament hi ha molts àmbits, eh? Hi ha un àmbit que és l'obvi i el més evident, si vols, que és quines altres oportunitats de lleure tens, no? Quan no estàs al centre educatiu, és a dir, quan surts de la classe, on vas i amb qui estàs. Hi ha infants que tenen activitats de lleure extraescolars, o avis que els cuiden, o fan activitats del que sigui, i per tant tenen moltes hores en què fan activitats que tenen valor educatiu i altres infants no ho tenen. I aquesta ja és un factor molt, molt diferencial, no? Després n'hi ha d'altres que també s'han identificat, però jo crec que aquest és un dels fonamentals. Després també van a centres educatius on hi ha pocs referents que facin uns usos diferents. És a dir, la segregació escolar el que té és que tendeix a homogeneitzar usos culturalment més pobres, però senzillament perquè no tens, pues això el que diem, no? Doncs, altres adults que et facin de referent, altres pares i mares, doncs, que tinguin títols acadèmics o majors estudis i que, per tant, puguin modelar altres usos i usos més apoderadors. Vull dir que les condicions socials i la segregació escolar el que tendeix és precisament a exacerbar més algunes pautes que poden resultar en alguns moments nocives, no? Mm-hmm. Per als infants.
0: Hi ha països com Portugal que estan apostant bastant en les extraescolars com una manera que els joves puguin connectar i desconnectar, és a dir, que puguin tenir accés a extraescolars de programació, de robòtica, o fins i tot un espai no segregador, no? Que l'extraescolar sigui aquest espai on l'infant o el jove pugui trobar-se amb joves o amb infants que siguin de diferents contexts. Aquí les extraescolars, no sé si veieu que comencen a poc a canviar o a introduir aquesta visió digital i tecnològica.
3: Doncs, mira, nosaltres precisament el món extraescolar el coneixem bastant. Des de fa temps portem també compartint l'Aliança Educació 360, portem defensant l'espai extraescolar i l'espai del lleure com un espai educatiu, no? A les tardes, migdies, estius, perquè tot educa, no? I en l'àmbit digital el mateix, doncs l'espai extraescolar més clàssic, no? Doncs no interactuava tant amb aquest fenomen de lo digital, però sí que és veritat que cada cop més, doncs, hi ha activitats vinculades a la programació, a la robòtica i tot això, no? I lo qual és interessant per tenir una oferta més diversa, però amb molta prudència, no? Perquè al final incorporar lo digital al món del lleure, igual que l'àmbit escolar, no? O a les llars, sense una perspectiva de què volem aconseguir amb aquests usos, és perillós. Per tant, si aquesta activitat ens fa més humans, no? I ens fa ser més creatius, més col·laboratius, ens genera confiança, doncs té sentit. I del contrari, si és un element més de distracció i de desempoderament d'alguna manera, doncs ens hauríem de replantejar. Jo crec que estem en aquest moment de transició en el que sobretot hem de consolidar és un criteri de quan val la pena fer servir les tecnologies. La veritat que no és el mateix programa que està fent scroll davant del TikTok.
0: De fet, hi ha hagut estudis molt interessants sobre els casals d'estiu, i crec que aquí vosaltres heu estat treballant-hi bastant per poder analitzar des del món del lleure i sobretot aquestes èpoques on els infants i els joves passen molt de temps a casa o en espais d'oci. Aquí com, és a dir, com està canviant tot el que té a veure amb casals d'estiu, casals de Nadal?
2: Totes aquestes activitats fins ara, de fet, estan profundament privatitzades, depèn de que les famílies vulguin. I les famílies saben que són importants, no només perquè són moments on socialitzen amb d'altres, on estan a l'aire lliure, on són estimulats i fan activitats que són diferents, sinó que, a més, serveixen, i està molt demostrat també, per consolidar competències que han adquirit també a l'escola, no? I és no només perquè té valor en si mateix, sinó que també és un factor de protecció d'usos més nocius o més passius, no? Més sedentaris. Que... I això les famílies ho saben. Però el que passa és que ara depenia de la capacitat que tenien les famílies de poder pagar. I el que nosaltres estem batallant juntament amb moltíssimes organitzacions del país i ajuntaments és que això sigui una política pública, que realment l'accés a aquestes activitats fora l'escola, a l'estiu, als caps de setmana, per les tardes, sigui per tothom i que no depengui de que les teves famílies tinguin la informació o els diners per poder-t'ho pagar. No?
0: Ara fa poc s'han publicat els famosos PISA, on es diu que un dels elements influents d'aquesta baixada precisament és l'ús excessiu de la tecnologia. Creieu que és així? Que, o sigui, analitzar els PISA no és fàcil, perquè són molts factors, són uns factors de molts anys, però almenys des del Ministeri d'Educació s'ha parlat que aquesta baixada té a veure amb la tecnologia.
2: Jo crec que tots ens encantaria trobar un únic culpable, un malvat malvatíssim al que atribuir tots els problemes socials que tenim, no? N'hi ha molts de la baixada de resultats, no? N'hi ha molts, entre d'altres els més evidents, no? Les situacions de vulnerabilitat i pobresa, un de cada tres infants, més d'un de cada tres infants està en situació de pobresa o en risc de pobresa al nostre país. I aquest és un factor bastant important si volem entendre, no, els baixos resultats. El que sí que és cert és que ha canviat, les tecnologies han canviat la manera com ens relacionem amb el coneixement, la manera com no només els infants, sinó els adults utilitzem el nostre temps, no? Sabem també, hi ha estudis a molts països que comencen a assenyalar que els adults comencen a llegir menys del que llegien fa només 5, 7 o 10 anys, no? Per què? Pues perquè passem molt més temps en el nostre, en els dispositius. I això té un impacte en altres elements, no només en el temps que utilitzem, sinó també en la capacitat que tenim de sostenir l'atenció. Ens hem acostumat a consumir un tipus de contingut que és molt ràpid, molt superficial, que s'expressa en 140 caràcters o una miqueta més, no? I això vol dir que també, al final, entendre coses complexes i sostenir l'esforç i l'atenció és un múscul que s'entrena, i si tots ens desentrenem, llavors ho veiem en els infants perquè amb ells els estem avaluant, entre cometes, no? I podem potser intuir que està tenint un efecte en la seva capacitat de sostenir l'aprenentatge, que vol un esforç. Això vol un esforç, aprendre coses, no? I això ho està dificultant, però crec que ens passa a tots, no? I abans de demonitzar, un, els infants, i dos, a les tecnologies, ens hem de preguntar quin tipus de societat, diguem-ne, estem vivint i construint entre tots, en què realment, i vosaltres segurament també ho viviu quotidianament, tot s'accelera moltíssim, no? I la capacitat d'aprofundir i de sostenir l'esforç, doncs, ens ha disminuït a tots molt.
3: Sí, i complementaríem això, no? Tenim unes recents, no tenim PISA per Catalunya aquest any, però sí que tenim resultats a ICILS, que són les competències digitals de fa un parell d'anys, i una cosa que ens estaven dient és que només un de cada 10 estudiants a nivell de segon de l'ESO tenia les competències suficients per destriar la informació de si era veraç o no. Clar, un alumnat que no té aquesta competència crítica, no?, i mediàtica per discernir la veritat de la mentida, sumat a que més del 90% de l'alumnat fa servir la IA, és el còctel perfecte, no?, perquè això sigui un factor disruptiu absolutament pel que serà l'educació. I si això ho sumem, no?, a la baixada de capacitat d'atenció que comentava la Mònica, doncs tenim un còctel que, bueno, han sortit ara les regulacions, no?, que per sota els 14 anys estarà prohibit fer servir la IA, ja en podríem parlar, però sí que és veritat que això s'ha de regular i s'ha de governar, perquè tindrà un impacte molt gran i ja ho estem veient segurament.
0: Sabeu, teniu una explicació de per què Espanya és el país on els joves i els infants utilitzen més la intel·ligència artificial? Hi ha alguna explicació de per què som el país que més utilitza aquesta tecnologia, o encara no hi ha aquestes dades?
2: No hi ha aquesta explicació.
3: Picaresca, potser?
0: Pot ser. Sí, clar.
3: No ens ho diu la recerca, no?
0: Sí,
3: però
0: sí.
3: La intuïció sí que hi ha un punt, no?, de la cultura, també, més mediterrània, més del sud, no? Més de...
2: No ho sabem. El que sabem és que PISA descriu molt bé les coses, i es pot criticar aquí a PISA per molts motius i tot, però mesura bé allò que mesura. El que no et dona són les explicacions i les causes, no? I com deia abans, és molt temptador doncs atribuir doncs això a la intel·ligència artificial i a un ús més intensiu. I és veritat que és més intensiu, i potser, com diu l'Héctor, té a veure amb alguna cosa, amb una mena d'entusiasme natural per les novetats, no? Per dir-ho així, no ho sabem. No ho sabem. És molt aviat per poder-ho...
3: Sí, hi ha un factor que potser per l'altra cara de la moneda, una miqueta més formal que el que he dit abans, no? Però al tenir polítiques educatives una miqueta que van fent un pèndol, no?, entre inundar les escoles de tecnologies fa 5 anys o prohibir totes les tecnologies ara, és a dir, segurament això no ajuda. És a dir, si els sistemes educatius, no?, que tenen millors resultats són els sistemes que són més estables, que tenen visió a llarg termini, que generen consensos polítics i que, per tant, els ritmes d'adopció doncs són més progressius, són més reflexionats, no? I segurament aquest sistema una mica de titulars, no? Que també hi ha aquesta ansietat, no? De canvis educatius que està patint també la comunitat docent i les famílies, no? De retruc, doncs no ens ajuda segurament a no caure en aquests paranys o després arrepentir-nos de coses que passen, no?
0: Clar, és veritat que hem passat des d'aquest ús de la tecnologia, que hi ha pantalles a tot arreu i tothom ha de fer servir un portàtil, ara que hi hagi, estem parlant de lectures obligatòries, de tornar al paper, dels espais de lectura. És veritat que aquest efecte pendular de l'educació influeix molt. I els algoritmes com hi juguen? Perquè és un altre àmbit que ja heu investigat bastant. És a dir, com els algoritmes poden crear desigualtats. Això, Héctor, quin paper juguen els algoritmes?
3: Doncs mira, no ens enganyarem de que la tecnologia no és neutra i està dissenyada amb intenció. I també està dissenyada per determinades persones que viuen a determinats països i que responen a uns interessos comercials i uns models de negoci de les grans corporacions. I això ja ho sap tothom, no? Però per compartir una mirada diferent, no? Al principi, quan parlàvem, deies de si la tecnologia digital està reduint o ampliant les desigualtats. Sincerament, penso que la responsabilitat de reduir o ampliar les desigualtats és nostra, és dels humans, no? I que aquestes tecnologies el que poden fer és ajudar-nos a reduir-les o ajudar-nos a ampliar-les. I som nosaltres els que hem de governar. Llavors, desplaçar la responsabilitat i el judici d'una responsabilitat humana cap a la màquina també és molt complaent, és molt fàcil, no? Per tant, d'alguna manera, si tenim una societat desigual o no desigual, no és culpa de ChatGPT. L'altra cosa és si ens ajuda o no ens ajuda. Però la responsabilitat és nostra, tant de fer-ho servir bé com de regular-ho, com d'educar en un bon ús de la intel·ligència artificial. Llavors, una mica el discurs que... una mica de Skynet, no? De si és la IA qui ens està fent més desiguals, també és molt conformista i poc crítica amb els sistemes socials, polítics i humans, que el que fan és realment perpetuar les desigualtats. L'altra cosa és que si al final hi ha un model de negoci que les accelera i s'aprofita d'aquestes desigualtats, doncs també haurem de ser crítics, però per tant, per això tenim la política, no? I tenim les mesures.
0: Clar, perquè, Mònica, la pregunta que ens ve és... hem parlat molt de l'escola, però aquí la família quin paper juga? És a dir, per compensar aquestes desigualtats digitals, parlem molt del que pot passar o del que s'aprèn a l'escola, però a casa es corre el risc també de que es reprodueixin aquests rols, aquests patrons de desigualtat?
2: Bueno, tampoc no està acompanyat. Les famílies no són uns ens que venen, que són d'un altre lloc. Les famílies són la societat, no? I jo crec que globalment la societat no té massa ben apamat què anem de fer de tot això. I de fet, tots els adults hi hem entrat en tropel, tant en l'ús de les xarxes socials, dels dispositius i de la IA ara mateix, qui no les fa servir i tot plegat, no? La pregunta és, tenen les famílies les condicions materials de coneixement, de temps per poder acompanyar els seus fills en un ús més responsable de les, o en un ús més saludable, menys perjudicial? I jo crec que no. O sigui, hi ha una part que a vegades ens molesta de dir, és que les famílies haurien... Però les famílies pateixen com tots nosaltres com gestionem tots aquests elements, no? I les famílies moltes vegades no saben com fer-ho, no saben com acompanyar-ho, no tenen manera... I després, quan parlem de famílies, parlem de molts tipus de famílies, no? Hi ha famílies que sí que ho saben fer i depèn, doncs això, moltes vegades té a veure amb el seu, doncs amb el seu nivell socioeconòmic, i altres famílies en condicions que no tenen aquestes eines. Després, també, per no demonitzar les tecnologies, jo crec que és important també, perquè ara estem mirant-nos-ho tot des del vessant negatiu, no? Com afecta l'aprenentatge, però les tecnologies han permès a molts estudiants que abans estaven exclosos a millorar els seus aprenentatges. Nois i noies que tenien problemes auditius o que tenien problemes de visió o problemes de dislèxia, hi ha hagut molts dispositius, molts d'aquests dispositius que els han ajudat a accelerar els seus aprenentatges, o fins i tot moltes famílies que tenen problemes lingüístics perquè són acabades d'arribar i que aquests dispositius i totes les aplicacions que es desenvolupen els permeten entendre allò que passa a l'aula, els permeten comunicar-se amb el seu... Ho dic per no posar-ho tot del cantó negatiu. Sí. Però clarament les famílies tenen poques eines i reben poc acompanyament, fins i tot quan a vegades parlem amb les escoles, no? que tendeixen a problematitzar els usos que fan els nois i noies, i penses, però algú els ha explicat a les famílies com, quin tipus d'acompanyament, com poden orientar els seus fills i filles, com regular els usos perquè aquests ho facin diferent.
3: Sí, sí, realment l'escola no pot estar sola davant d'aquest repte. Quan parlem amb direccions de centre, amb docents, el que ens diuen és que a l'aula els exploten problemes que generen a casa, no? En els grups de WhatsApp, en els videojocs... És a dir, que tota l'esfera i la vida digital que tenen els infants fora de l'escola acaba impactant a l'escola. Per tant, l'escola també es sent sobrepassada per una cosa que depassa el seu control. Ells ja regulen, ja es dediquen a que aprenguin, però el que passa per les tardes o els caps de setmana no hi poden fer res. Però de retruc també en surten perjudicats, no?, per capturar l'atenció a primera hora. També estem veient que gairebé s'està dormint entre una i dues hores menys del que haurien els infants. Arriben amb son a l'aula. Els hi costa engegar, els hi costa sostenir l'atenció. Llavors, les famílies necessiten acompanyament, necessiten guia, però després també podem començar per no quedar-nos allò amb... Cal acompanyar-les, que sí, però això són mesures i s'han de fer, però començar per coses molt bàsiques, no? Doncs potser el trajecte al metro, no agafar el mòbil, doncs potser mirar-se més als ulls durant el sopar i tenir una bona conversa, no? Començar per petites coses, perquè a vegades també sembla tot que necessitem una formació d'això, no? Doncs segurament sí, però començar amb petites accions que comencin a reconnectar la família, perquè també el que estem veient és que cada cop ens sentim més connectats però més sols.
0: Per acabar, tinc una pregunta per la Mònica i una per l'Héctor. Mònica, la perspectiva intercultural, aquest programa es diu D'on ets tu? Catalunya cada cop no és que cada cop sigui més diversa, sinó que és més diversa. Aquesta visió intercultural, tecnològica, no sé si té alguna influència, perquè ens podem trobar que hi ha diferències en l'ús de la tecnologia segons la visió intercultural o la visió cultural. Aquí entren en joc tot el que té a veure amb els ecosistemes multilingües. No és el mateix l'ecosistema de xarxes o el contingut que es genera potser a TikTok amb un context més del Marroc que un més asiàtic. Això jo crec que és molt interessant. No sé si aquí, en l'àmbit més intercultural, teniu alguna història.
2: S'ha fet poca recerca, però està clar que també en aquesta línia que et deia abans de no demonitzar, o sigui, l'ús de les tecnologies en les famílies migrants, per exemple, és crític per generar, per mantenir vincles amb l'origen, per vincular-se a la comunitat, perquè tenen amics, companys, recursos a diferents llocs, i mantenir-se connectat constantment et fa sentir que pertanys en un lloc, no? I per tant fan uns usos, per dir-ho així, i això sí que està una mica documentat, bastant intensius de les pantalles o dels dispositius mòbils, no? Però té un objectiu comunitari de vincle extremadament valuós i que, per tant, no s'ha de qüestionar. A vegades el que es qüestiona és que aquestes famílies que fan un ús molt intensiu dels dispositius o de les tecnologies tenen moltes dificultats, per exemple, per entrar a les plataformes que l'escola construeix, no? I a les eines que l'escola ha construït pensant en un tipus concret de família, i pensen que aquestes famílies passen perquè estan tot el dia connectats, però en canvi quan no entren, no consulten, doncs, els cliquedus i tots aquests dispositius de seguiment, no? Perquè potser ni el llenguatge, ni la manera, com s'aproxima, la complexitat de les contrasenyes i de les seguretats i de no sé què fa que les famílies... Però això no és desinterès, no?
0: O potser no saben llegir ni escriure.
2: No saben llegir ni escriure, per suposat, per suposat. Aquesta perspectiva, jo crec, intercultural, el que ens permet veure, primer, que és que hi ha molts tipus de famílies diferents, que això no va de quantitat d'ús, sinó de quin ús, de quin és el sentit, a quin propòsit serveix, no? Per com dèiem abans, i tu comentaves, no? Pues el consum de TikTok, de diferents xarxes socials, és diferent segons la comunitat, i per molta gent és una manera de sentir-se part d'un altre món o d'aquell mateix món, no? I això té molt de valor simbòlic. Però precisament per això és a l'escola on, d'alguna manera, aquests llenguatges i aquests mons diferents que corren el risc de quedar totalment tancats i aïllats es poden posar en comú i poden ser un espai perquè tots col·lectivament els infants aprenguin, doncs, això, a tenir criteri, no? Què hi ha al darrere dels mons de cadascú, no?
3: I la importància dels referents culturals també a les xarxes socials, importantíssim, no? Com es projecten els infants amb persones i amb perfils que consideren afins o aspiracionals i diversos, no? Que llavors també les xarxes troben una diversitat que igual no es troben a la seva aula o al seu barri, no? Llavors això també té una riquesa de pertinença que caldrà anar en compte també en tot aquest moment de regulacions.
2: Sí, efectivament.
0: Una última pregunta, Héctor. Cada cop hi ha més joves que recorren a la desconnexió digital, a vegades una mica radical. I parlant de desconnexió, mira, a mi el mòbil se m'acaba de caure.
3: S'ha tirat,
0: és una senyal,
3: perquè no el trobis.
0: És una senyal també de que m'he de desconnectar. Però cada cop hi ha més joves que busquen la desconnexió digital. I ara entrevistarem, ara quan acabem, coneixerem la història d'en Marc. En Marc Pigem s'ha convertit pràcticament en un activista bastant conegut en promoure, ell té 20 anys, si no m'equivoco, i el que estan promovent és joves que decideixen fer front al FOMO i desconnectar de la tecnologia. Això vosaltres com ho veieu?
3: Home, molt interessant. És a dir, segurament a tots ens aniria molt bé, no?, desconnectar una miqueta de les notificacions, dels mails, de semblar que estàs treballant o disponible 24/7. Jo crec que aquesta sensació d'esgotament cognitiu, no?, de sobreinformació i d'immediatesa i disponibilitat perpètua, crec que és un mal de la nostra societat que ens l'hem de cuidar tots nosaltres, no?, per salut mental i també per el tipus de societat, no?, que estem creant. Però per un altre costat, també des de la nostra mirada, no?, d'educació, d'equitat, de polítiques, també a vegades ens preguntem desconnectar de què per connectar amb què, no? I a vegades també estem fent el judici, no?, de que els infants, de que els adolescents han de desconnectar, i estem d'acord, però anem a preguntar-nos amb què volem que connectin, no?, que connectin amb la cultura, que connectin amb extraescolars de qualitat accessibles i gratuïtes, que connectin amb les seves habilitats creatives, que connectin amb què, no? Quina alternativa d'oci, quina alternativa seductora els hi donem a la desconnexió, no? Uh-huh. Jugarem al carrer? Què farem, no? Uh-huh. Llavors jo penso que és molt important aprendre a desconnectar, tots ho hem de fer, no només els infants, els adults ho hem d'aprendre molt, però preguntem-nos a què hem de connectar-nos.
0: Uh-huh. Molt bé. Doncs escolteu, ha estat molt interessant conèixer la vostra visió. Mònica Nadal, directora de recerca, Héctor Gardó, director d'Equitat Digital de la Fundació Equitat.org. Moltes gràcies per passar per Ràdio 4.
2: A vosaltres.
4: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
0: Molt bé, doncs continuem aquesta tarda de dissabte aquí a Ràdio 4, al D'on ets tu. Parlàvem ara fa una estona sobre educació i no ens allunyem gaire del tema, perquè ara us vull presentar un jove, té 21 anys, ell es diu Marc Pigem, i no sé si presentar-lo com a activista per la desconnexió digital o un jove molt conscienciat per les noves tecnologies, però sobre com hem de desconnectar d'elles, però el millor és que ell mateix es presenti. Marc, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda. Doncs sí, em dic Marc, tinc 20 anys, no 21 encara.
0: Ah, 20, perdona.
5: Cap problema.
0: Hi ha una edat que és molt important, el 20, 21, després ja és com...
5: Sí, cap problema. Doncs sí. Res, i bueno, bàsicament, doncs sí, jo fa uns anys doncs, estava bastant enganxat al mòbil, als videojocs, a les xarxes, i bueno, doncs després de diverses experiències personals i tot, doncs vaig voler fer un canvi, potser entrarem més en detall després, no? Però sí, ara vaig fer un repte al mes de juliol, en el qual vaig fer servir un mòbil simple, un tipus Nokia durant tot el mes, i ho vaig comunicar una mica a les xarxes i va rebre, doncs, bueno, moltes respostes i es va donar a conèixer molt, així que, bueno, doncs encantat de ser aquí.
0: Ara et preguntarem per aquesta experiència, permeteu-me també saludar l'Alicia. Alicia Linares, molt bona tarda.
6: Què tal, bona tarda, com estàs?
0: Escolta, Alicia, Això de telèfon simple, a tu com et sona?
6: Ostres, he viatjat a molts anys, eren els primers telèfons que vam tenir.
0: Telèfon simple, eh?
6: Sí, els Nokia aquells que hi havia uns cucs,
0: sí,
6: com un juguet,
0: sí,
6: no sé, un videojoc petitet
0: Snake,
6: de cucs, on llavors, la gent passava molta estona.
0: Sí, home, enganxava, tenia la seva gràcia. Llavors, Marc, tu arriba un moment que decideixes començar a iniciar un procés de desconnexió digital. És a dir, però tu com te n'adones que necessites fer això?
5: Vale, a veure, és una mica gradual i jo crec que intervenen i intervenen diversos factors. És a dir, a mi em va agafar el confinament a segon de l'ESO i en aquell moment doncs, ja tenia un ordinador on jugava Fortnite, a videojocs, després ja tenia el meu mòbil, que vaig ser l'últim de la classe en tenir un mòbil, però bueno, una mica per això de no quedar fora del grup, doncs, en el moment en què era l'últim doncs, em van entregar un mòbil. I bueno, bàsicament, en el confinament doncs, el meu ús de videojocs es va disparar en dies de més de 6-8 hores.
0: En el confinament, quants anys tenies en aquell moment?
5: Segons de l'ESO, suposo que 14... Sí, crec que va variar.
0: Heavy, eh?
5: Sí, sí.
0: En quin moment ha passat? Quants anys ja deuen haver passat? 20, 25, 6 anys?
5: 6 anys, sí.
0: Ah, tu tenies en aquell moment 14 anys?
5: Sí. Aleshores, en aquell moment, doncs, jo encantat amb els videojocs, era el que més m'agradava, era bastant, sí, el centre de la meva vida, d'alguna manera. Però clar, després de passar tanta estona i tantes hores davant de la pantalla i tot, bueno, jo sentia coses físiques, sentia que després, doncs, quan va acabar el confinament i bueno, doncs, que estava perdent capacitat física, per exemple, això no m'agradava gens. Després també sentia els ulls molts dies després d'acabar, però bueno, això no va ser determinant. O sigui, van ser, per exemple, una pregunta que em feia el meu pare després de jugar, després d'entrar a xarxes i tot, i m'invitava a preguntar-me com em sentia jo, com em sentia abans, com em sentia després de jugar, perquè ell sí que, doncs, bueno, ell era una mica crític o no volia que estigués jugant, però bueno, em va deixar una mica que ho explorés pel meu compte, i jo sí que m'adonava que això, que em sentia més ansiós, que em sentia més... No em sentia del tot bé després de jugar i tot. Bueno, van ser coses així. I una de les coses que més em va fer veure que tenia que començar a canviar és que justament a Instagram em va sortir un anomenat detox de dopamina, que és com la dopamina... Bueno, no hi entrarem, però és una setmana, és un repte on tu fas una setmana on te baixes els estímuls i sobretot, per exemple, no tens xarxes. I jo vaig fer això de no tenir xarxes una setmana i vaig notar tot de símptomes en mi de que això, la massa anava sola al mòbil, de tot de coses que vaig començar a prenent consciència de que jo no controlava.
0: Fins i tot la sensació que a la butxaca et falta alguna cosa tota l'estona.
5: Totalment. Sí, jo no era capaç de sortir de casa sense el mòbil, ara ho faig i encantat i sí.
0: Clar, però això que expliques de que la mà, no? Sí, Alicia, a tu se t'envà la mà sola. És que ara que ho deies, jo pensava...
6: Sí, estava reflexionant.
5: Ho has de provar, jo crec que sí que us passa. Ens passa a tots, però...
6: Ho hauríem de fer.
0: Perquè si deixes el telèfon un dia, no?
5: Sí.
0: Allò, per exemple, a l'estiu que te'n vas a la platja, la massa te'n va sola,
5: sí,
0: i
5: sí.
0: Busques alguna cosa.
5: Totalment, no? Jo parlava, de fet, en un dels vídeos que he ficat en el meu compte d'Instagram, d'un exercici que pot fer tothom que vulgui, que és, fiques una goma elàstica o bueno, una pollastra de cabell al voltant del mòbil, i d'aquesta manera trenques el pilot automàtic cada cop que el vas agafar, i com que n'ets conscient, perquè veus una cosa rara en el mòbil, i després en aquell moment et pots fer tres preguntes de, per exemple, doncs, per què l'has agafat, per què l'agafes ara i per què no l'has d'agafar després, i doncs sí, per quina raó l'estàs agafant, si és que l'estàs agafant per una cosa útil, de, per exemple, has de respondre un missatge o has de fer això, o si l'estàs agafant potser per cobrir alguna incomoditat que estàs sentint o un moment de, pues això, de petit estrès, que és molts cops potser el que fem, i això és pensar potser doncs, si vols agafar el mòbil de veritat o si vols potser fer una altra activitat que potser et va millor en aquell moment. Bueno.
0: Clar, tu comences a fer aquest experiment o almenys a ser conscient, la importància de la consciència, no? De ser conscient i dir, escolta, m'aturo un moment, començo a notar uns símptomes fruit de la tecnologia i decideixo posar fre a tot això. Llavors, a partir d'aquí, tu decideixes durant tot un mes, si no m'equivoco, durant tot un mes no fer servir tecnologia.
5: Sí, vull dir, però això ha sigut ara molt després de que jo he fet tot el canvi, és a dir, jo va ser a quart de l'ESO, on jo vaig doncs, desinstal·lar-me les xarxes, vaig deixar de jugar a tots els videojocs, i aleshores he estat 2-3 anys pràcticament sense xarxes al mòbil, és quan vaig fer el batxillerat, és quan vaig tenir un canvi de notes, que vaig passar doncs, tenir com un 7 a l'ESO a tenir una matrícula en el batxillerat i una mitja de 9,5, vull dir, que va haver un canvi molt gran en mi, i durant tot aquest temps doncs, va ser quan jo no tenia xarxes i no tenia videojocs i tot. I en tot aquest temps he anat experimentant amb un ús reduït d'aquestes plataformes que crec que tenen tants efectes en la nostra atenció i tot això. I ara sí que aquest abril vaig començar aquest compte d'Instagram una mica, bueno, principalment amb l'objectiu de conscienciar sobre aquests efectes que tenen nosaltres les pantalles i aquestes xarxes socials, i després també doncs, de voler compartir doncs, solucions, la meva experiència i coses que vaig llegint doncs, també anar-ho compartint. I aleshores va ser això, doncs, que aquest mes de juliol vaig fer aquest repte com a cosa personal, que jo feia temps que volia provar de fer servir un mòbil simple, perquè de fet Ed Sheeran o molts de famosos doncs, fan servir un d'aquests, el fundador de Telegram en fa servir un, i bueno, era algo que jo volia provar de fer servir-ne un, i aleshores doncs, vaig aprofitar que volia fer aquest repte personal, però també com que ja estava a les xarxes doncs, vaig voler, crec que era una oportunitat i una cosa interessant doncs, per també compartir com ho estava fent jo, compartir la meva experiència, compartir què sentia i després també com ho feia perquè altra gent si ho volia fer doncs, que també pogués seguir-ho.
0: Ara mateix que estudies a la universitat?
5: Estic estudiant psicologia ara mateix.
0: I per què vas decidir estudiar psicologia?
5: Doncs vaig decidir estudiar psicologia en bona part doncs, per seguir aprenent i complementant aquesta, bueno, això que estic fent del projecte sobre les xarxes, sobre els videojocs i tot. També m'interessa molt altres aspectes, la psicologia i tot, però sí que és veritat que la part de les pantalles, de les noves tecnologies i això ho veig d'una manera interessant de també entrar a la psicologia.
0: Has tingut molt de hate És a dir, a xarxes socials la gent et critica perquè a vegades les xarxes socials són una mica la frustració, la projecció d'un mateix.
5: Totalment. Sí. Sobretot aquest vídeo, no?, que va ser el del dia 1 on te vaig presentar el repte, doncs clar, té com 26.000 likes i potser 2 milions de visites. Aleshores, aquí hi ha tot tipus de comentaris. Un dels més repetits, per exemple, és que és incoherent que jo estigui a xarxes doncs transmetent aquest missatge.
0: Perquè tu fas sensibilització a xarxes socials.
5: Clar,
0: sobre la importància de desconnectar.
5: Sí, exactament. Bueno, un dels missatges principals és que com pot ser que jo estigui a xarxes si al mateix temps doncs feia servir un mòbil simple en aquell moment i tot això. Bueno, en això jo responc que l'atenció ara mateix i on està això, l'atenció i on la gent passa temps i on crec que s'han de portar aquests missatges és a les xarxes i crec que està... doncs ha funcionat bé i crec que és la manera de fer-ho, no menys una altra. Aleshores, això d'una banda, i després durant aquest repte del mòbil simple, doncs publicava tot a través del meu ordinador, no feia servir el mòbil i bueno, doncs trobava maneres diferents de fer servir les xarxes. Això va ser un dels comentaris o una mica de hate, i l'altre doncs va ser, per exemple, això de com em gravava, bueno, qüestionant diverses coses d'això, però em gravava sempre... amb una càmera, però bueno...
0: Sí. Sempre n'hi ha.
5: Però en general molt de suport, molts comentaris positius de molta gent doncs que els hi ressona aquest missatge i que també doncs senten que potser alguna cosa amb l'ús de la tecnologia doncs no acaba d'anar del tot bé.
0: Uh-huh. Alicia, escoltant en Marc, clar, tu tens alumnes de l'edat del Marc,
6: sí,
0: crec.
6: Sí, sí.
0: I estàs molt... és a dir, és una edat que tu n'hi estàs a prop, precisament per la teva formació professional. Escoltant-lo, què t'està venint al cap?
6: Sí, jo pensava que al final s'escolta sempre. Sempre hem escoltat que la tecnologia és bona, tot depèn de l'ús que facis d'ella, no? Mm-hmm. Per tant, aquesta crítica, per exemple, que et feien sobre el tema de les xarxes, no?, de que estaves transmetent aquest missatge via xarxes, era una mica incoherent, no? Perquè al final simplement l'estàs utilitzant com una via de contacte amb qui vol ser el teu públic més important ara mateix, no?, per aquest projecte que tens de sensibilització. O sigui, que realment trobo que és molt interessant. O sigui, vas utilitzar al final el millor canal per connectar amb aquestes persones i crec que les feies reflexionar molt. M'ha semblat realment molt, molt interessant que una persona d'aquesta mateixa edat ho faci, perquè mai és el mateix que algú com... no? Jo amb els alumnes tinc 30 anys de diferència, no? Yeah. I aleshores mai és el mateix que una persona de 30 anys més gran, més adulta, et pugui dir quin és el bon ús que has de fer o quines són les conseqüències negatives que té

0: dona la sensació, perquè en aquest programa hem entrevistat joves que tenen projectes, però tu crec que estàs molt en la línia, i aquí l'Alícia, des d'aquesta visió, crec, segur que ho haurà vist. Tu estàs una miqueta promovent un propòsit de vida. És a dir, tu al final has trobat un propòsit com a...
1: Sens dubte.
0: Perquè tu has estudiat psicologia per complementar el teu propòsit. És, al final és una vocació.
1: Sí.
0: Tota la teva vida gira entorn a un propòsit.
1: Això sí, ara mateix, sí, sens dubte. Jo vaig començar a estudiar Administració i Direcció d'Empreses, però bueno, vaig veure que no era el que volia fer. Ara em vaig prendre un any sabàtic, una cosa molt comuna, per exemple, al Regne Unit i altres llocs, i sí que diria que ara mateix doncs, jo he trobat el meu propòsit i el que vull fer amb la meva vida. I, de fet, diria que ho atribueixo bona part d'això al fet de reduir molt el meu ús del mòbil. Perquè, és a dir, si avui en dia fem servir el mòbil en cada petit moment que tenim d'espera, o sigui, quan estem al bany, quan estem menjant, quan estem a l'ascensor, sempre fem servir el mòbil, sí. Quan estem a tot arreu, en tots aquests moments, on abans, tots els nostres avantpassats, doncs tenien aquests temps de reflexió, tenien aquests temps d'estar amb ells mateixos, tot aquests temps que jo crec que no els donem prou valor, però que al final són aquests temps quan no estem ni dormint ni treballant ni tot això, on podem estar amb nosaltres mateixos i anar tenint pensaments, i és en aquests moments on jo crec que he pogut anar doncs, estant amb mi mateix, pensant en coses, i on he pogut potser doncs, arribar a tenir les idees i les reflexions que m'han portat doncs, ara a trobar-me a mi mateix i potser saber doncs, què vull fer amb la meva vida. Crec que aquests temps d'avorriment doncs, són d'avorriment, no, d'espera o temps buits, que no els donem prou valor i que són molt importants doncs, per trobar doncs, aquestes coses, conèixer-nos nosaltres mateixos i trobar potser el que volem fer amb el nostre temps.
0: La importància del propòsit,
2: Sí.
0: Que és una cosa que parlem molt en aquest programa.
2: Parlem molt i realment és molt potent, no?, poder arribar-lo a tenir i més tenir-lo a l'edat que tens, no?, ja saber què és el que vols fer, com a mínim en els propers anys de la teva vida, és un motor intern superimportant, no? I també m'ha semblat molt interessant quan parlaves abans que el teu pare, per exemple, et va deixar fer l'experiència, no? Aquí jo crec que també has tingut a favor un context de família que t'ha permès fer aquest camí.
0: I li preguntava com et sents.
2: Sí, t'ajudava aquesta reflexió, no?
0: Aquesta pregunta em sembla molt interessant.
1: No, la veritat és que, sens dubte, jo em sento molt afortunat amb els pares que tinc, per moltes raons, però una d'elles és amb com m'han ajudat amb la tecnologia. I és veritat que jo diria que sense la seva ajuda i sense la seva visió crítica, jo no estaria on estic ara, sens dubte. És a dir, per això també doncs, és una altra cosa que em motiva a poder, doncs, potser compartir compartir doncs, aquests missatges que molta gent doncs, no té la sort de rebre, és a dir, potser perquè els seus pares doncs, no en són conscients o els motius que siguin, doncs que si jo puc transmetre alguns d'aquests missatges, doncs també és una cosa que em motiva molt i que crec que pot ser positiva.
0: Què penses de l'avorriment?
1: Doncs de l'avorriment, bueno, ara en parlàvem, jo crec que és que avui en dia doncs, tots els moments d'avorriment no se'ls dona gens de valor, no? Per exemple, quan ara jo venia amb el ferrocarril, doncs jo abans doncs, sempre hagués passat doncs, jugant a un videojoc o fent scroll a les xarxes o tot això. O consumint estímuls, inclús escoltant música. Jo abans sempre escoltar música o coses així. Però jo crec que aquests moments de silenci, de moments d'estar amb un mateix, són molt, molt importants doncs, per això, per conèixer-nos, per reflexionar sobre com estem doncs, fent les coses de la nostra vida i doncs, per això anar-nos coneixent i també anar coneixent doncs, la part o les coses que volem fer amb la nostra vida. Perquè una cosa que passa amb les xarxes és que anem rebent imatges de per exemple, de com és l'èxit o com se suposa que és l'èxit o com se suposa que hauríem de fer les coses amb la nostra vida. Però jo crec que quan baixes el consum de xarxes o si fas un descans d'un temps, comences a veure que potser totes les coses que estan definint o definides com a èxit per la societat potser no és el que tu vols. Jo crec que aquests temps on tu pots reflexionar i estar amb tu mateix poden ser molt útils doncs, per això, per trobar de veritat, bueno, trobar-te més a tu mateix i trobar què vols fer tu de veritat i no què t'imposa potser la societat.
0: Clar, és molt interessant perquè ara l'Alicia ens deia que la teva família t'havia influït, però escoltar-te jo crec que deixa palès que hi ha un discurs o un posicionament molt clar, no? I aquest discurs pot ser natural, però també pot ser fruit d'influències, de referents, de llegir, de... és a dir, a tu què t'ha ajudat a construir aquest posicionament?
1: Aquest posicionament, bueno, principalment el meu pare, i després, doncs, a partir d'aquí, doncs, tot de lectures que he anat fent, Jonathan Haidt, un psicòleg social de la Universitat de Nova York, el seu gran llibre de la generació ansiosa. Bueno, a partir d'allà he anat llegint, doncs, Demència digital, de Manfred Spitzer, Com cortar con tu mòbil, de Catherine Price, El valor de l'atenció, de Jonathan Hari. Bueno, he anat llegint molt això, perquè aquest tema m'interessa, com es crec que es pot veure, i aleshores, doncs, a partir d'aquí he anat llegint, formant, doncs, escoltant entrevistes, i, doncs, anar veient com podia portar aquest tema, que crec que és tan rellevant sobre l'ús que fem de les

0: pantalles i tots els efectes que té a un nivell tan transversal en tants aspectes de la societat, doncs per això doncs una mica, bueno, m'he ficat per aquí.
1: Clar, sumat a tot això, entra en joc un altre element, que és la intel·ligència artificial. Aquests dies el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, deia que volia prohibir l'ús de la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Ja no és només l'ús del mòbil, sinó que és, i de fet ho hem vist als informes PISA, que apunten que una de les causes del fracàs escolar aquí a Espanya és precisament l'abús que es fa de la tecnologia i especialment de la intel·ligència artificial.
0: Sens dubte, sí. De fet, també vaig fer un vídeo sobre aquest informe PISA, on compartia una mica les reflexions. De fet, un dels directors de l'estudi deia ell mateix que havia una gran relació entre l'ús de pantalles i la baixada del rendiment. I sí, de fet, jo crec que és bastant obvi que si passem diverses hores al dia doncs, fent scroll amb continguts tan plens de colors, sons i moviments i canviant d'informació en informació, això, cada 5-10 segons, després és quasi impossible que tinguem un text en blanc i negre, amb lletres, on nosaltres podem doncs, concentrar-nos i seguir un fil de pensament i tot això. Així que sí, totalment d'acord d'aquests efectes. I sobre aquesta proposta del president de la Generalitat, doncs jo de veritat és que estic molt d'acord i crec que fins als 14 anys, bueno, després crec que es necessita fer moltes coses sobre regulació, educació sobre l'ús i tot això, però el que no hi ha dubte és que no es pot entregar una eina que reemplaci tot l'exercici de pensament, que és al final com ens creixem, i sobretot en aquesta edat que el cervell està fent tants canvis i és tan important doncs, que vagi aprenent i fent les coses per ell mateix, que aprengui a fer un text i no que el text li faci el ChatGPT, doncs bueno, crec que està molt bé.
1: I què és el moviment OFF?
0: El moviment OFF és un moviment que va impulsar Diego Hidalgo, que tinc el plaer de conèixer i d'haver col·laborat amb OFF. I, bueno, és un moviment que està basat a Madrid, però, bueno, té una part bastant internacional que impulsa, doncs, una reflexió crítica potser sobre l'ús que fem de la tecnologia i bueno, té un manifest doncs, molt interessant amb moltes propostes doncs, en molts àmbits de la societat i un d'ells, per exemple, és el retrasar l'entrega de l'smartphone fins als 16 anys com defensen doncs, molts dels experts que s'han ficat en el tema.
1: Alicia, com a pedagoga,
2: sí,
1: és un repte tot el que té a veure amb la tecnologia, l'educació, perquè tu, al final, com dèiem abans, formes els futurs formadors.
2: Sí.
1: Deu ser inevitablement el temazo entre la professió.
2: Estem en això. Jo quan t'escoltava també pensava que el que passa una mica amb la tecnologia, que va passar amb els smartphones en el seu moment i ara s'està passant amb la intel·ligència artificial, és que vivim en un món en què aquestes tecnologies ens cauen a les mans, a vosaltres, a tu quan eres infant, als joves, als educadors, a les famílies, i és com que no tenim ni temps de digerir i pensar com ho volem utilitzar.
0: Totalment.
2: No?
0: Jo crec que hi ha un excés de tecnooptimisme o tecnolatria, que també se li diu, que assumim totes les noves tecnologies com que ens haurien de portar el bé o que ens ajudaran a viure millor, a ser més feliços i tot, però jo crec que fa falta una reflexió molt més crítica sobre adoptar noves tecnologies a les nostres vides personals, perquè potser no sempre ens porten, o potser no sempre tot és positiu. És a dir, està clar que totes elles tenen moltes coses molt positives, però jo crec que molts pocs cops es fa realment la balança entre les coses positives i les coses negatives. I jo crec que doncs, fa falta una mica més de reflexió crítica en aquesta part de l'adoptació de les noves tecnologies.
2: Una consulta, Marc, que et volia fer, perquè jo em considero bastant tecnooptimista. Vale. O sigui, de sempre m'ha semblat, he estat una persona molt curiosa per les noves tecnologies i sempre intento, no penso que és el que resoldrà el món, però quan hi ha una tecnologia nova intento veure què li podem treure de bo. No? O sigui, m'agrada més posar-me amb la posició de dir no, això no ho utilitzem, no ens anirà bé, no?
0: Yeah.
2: Intento veure de quina manera la podem utilitzar perquè ens ajudi a la feina que fem. Per exemple, a la universitat, amb els projectes que fem amb l'alumnat, ens està ajudant molt, no? Aleshores, no sé què penses d'això.
0: Quina tecnologia, per exemple?
2: Per exemple, l'intel·ligència artificial. Mm. Els agents, per exemple, d'intel·ligència artificial que podem crear avui en dia, ens estan ajudant en projectes de pedagogia, ens estan ajudant a entrenar la capacitat d'empatia dels alumnes abans d'anar a fer entrevistes, per exemple, a determinats col·lectius, no?
0: Sí, però el tema de la intel·ligència artificial és un tema...
2: És que és molt gran, no? És immens,
0: és molt ampli,
2: és una cosa
0: i amb això crec, donar una opinió sobre, sobre el tecnooptimisme en relació a la intel·ligència artificial, sí. Per Felicia Colomer és un expert, que no pas jo, no? Però sí. Perquè sobre la intel·ligència
2: bueno,
0: artificial...
2: Bueno, però saber què
0: penses. Sí, se'm va una mica de la meva branca, on teníem a centro, que és més les pantalles, però bueno, que està perfectament. Però sí, és a dir, per exemple, la intel·ligència artificial està clar que té molts bons usos i que pot ajudar en moltes coses. Després també s'han de tenir en compte tots els efectes mediambientals i de consum d'energies i de tot això.
2: Estic d'acord.
0: Que també és molt impactant i que sempre es passa, doncs, sembla que no es mira, no? Perquè, bueno...
2: Sembla que no ens ho creiem, no? Que té aquest bueno, impacte ambiental.
0: Clar, però perquè és que tot va sí. Així una mica com va, no? I bueno, aleshores, doncs, és això. Jo crec que té totes aquestes coses bones i està bé aquest enfoc que tu presentes de mirar les coses bones, però clar, el fet de que es posi una eina amb tot aquest potencial a lliure disposició de la societat, que després, òbviament, s'hauria de veure com es regula i tot, però jo crec que presenta problemes en el sentit de que clar, té uns efectes en l'atròfia del pensament de tothom, perquè o sigui, té moltes coses bones, però després fas a tothom dependent per escriure un correu, per escriure un WhatsApp, per escriure qualsevol cosa. Si aleshores tothom perd la seva capacitat de pensar, aleshores potser mirar les coses bones, no sé. I sobretot en joves, no? Perquè si entreguem aquesta eina específicament a uns professors, a uns hospitals i tot això, jo crec que és positiu, ja s'hauria de veure més en detall, però si l'entreguem a tothom, que per exemple en el meu cas jo estava a segon de batxillerat, primer de batxillerat quan es va doncs, extendre potser més el ChatGPT, doncs jo en aquell moment una assignatura que no m'interessa és redacció, fes-me la redacció. I això, tota la meva classe, però i tants de joves. Aleshores, doncs que no ens estranyi que els informes de PISA i que la baixada de la intel·ligència i tot això baixi, perquè una cosa són les pantalles, però l'altra és que tots els esforços mentals que estan fets perquè doncs, desenvolupem les nostres capacitats cognitives i lingüístiques i tot, si les passem a la intel·ligència artificial, doncs, bueno...
1: Molt bé, doncs escolta, Marc, com et podem seguir a xarxes socials?
0: Doncs és Marc Pigem, Marc i el cognom és P-I-G-E-M.
1: Molt bé, doncs Marc, moltes gràcies, 20 anys, recordem, clar, si en 20 anys ja tens les coses, seria amb un posicionament tan clar, serà interessant escoltar-te d'aquí 5 o 10 en el bon sentit, vull dir, en
0: moltes
1: el bon
0: gràcies.
1: Sentit.
0: Sí.
1: Així que moltes gràcies, t'anirem seguint.
0: Perfecte, merci, de tot.
1: I arribem al final del programa, després d'haver parlat de pantalles, de digitalització i de com això impacta en les vulnerabilitats. I ens acomiadem amb una cançó que coincideix amb l'estrena aquesta setmana de La Bola Negra, una pel·lícula que ha donat molt per parlar. L'any 79, Camarón de la Isla va publicar La leyenda del tiempo. Va agafar... Per tant, les paraules de Federico García Lorca i les va portar a un flamenc que s'atrevia a canviar i a barrejar-se sense haver de preguntar-se, sense estigmes, el que estava experimentant. Per tant, amb aquesta leyenda del tiempo i amb aquesta pel·lícula que ha marcat l'agenda de la setmana, ens acomiadem. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Protecció Civil alerta d'un temporal de pluges excepcional a partir d'aquesta tarda que podria desembocar en un mini huracà. S'esperen acumulacions d'aigua de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en bona part del litoral central o al nord-est i àrea central de Catalunya. Els xàfecs aniran localment acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent com ratxes molt fortes de vent i també tornados. El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, alerta d'una situació excepcional que durant la matinada.
2: Avui el que volem anunciar és qualificar aquest episodi d'excepcional perquè tenim tots els avisos d'intensitat i acumulació de pluja de què disposa el Servei Meteorològic de Catalunya juntament amb Protecció Civil activats i amb color vermell. Això és el primer missatge, que això no ho fem sovint ni de manera massa freqüent.
0: Entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de la tarda de demà queda limitada la mobilitat exceptuant serveis essencials a 20 comarques del litoral i el prelitoral català entre el Baix Camp i l'Alt Empordà. També se suspenen les activitats al medi natural, les activitats esportives, culturals, acadèmiques i de lleure, així com els mercats, fires i activitats comercials a l'aire lliure. Cal aplicar el teletreball en tots els àmbits que sigui possible. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha detallat en roda de premsa que es troben en contacte amb els ajuntaments perquè comencin a establir mesures de protecció.
3: Els ajuntaments ja els estem demanant, sobretot que ja comencin a posar mesures, ja senyalització, tancament de guals que puguin ser perillosos, alguns camins que puguin quedar afectats per pluges, doncs també ja que comencin a posar ja doncs, tot aquest tipus de senyalització i de barreres o de cintes que puguin indicar a la població que puguin ser zones inundables, zones en perill, tot això ja també ho estem demanant des del CECAT.
0: Precisament l'Ajuntament de Barcelona ja ha activat el pla d'actuació d'emergència per risc d'inundacions i recomana a la ciutadania que eviti travessar zones inundables a casa. Cal retirar els objectes que puguin ser arrossegats pels aiguats. Coneguem ara la previsió del temps. A Emet, Jordi Urias, bona tarda.
4: Bona tarda. Durant les pròximes hores, la situació d'inestabilitat pot intensificar-se a Catalunya. S'esperen pluges localment fortes durant la tarda a tot el territori, especialment al Pirineu, a la serralada transversal i fins a últimes hores de la jornada al Ter Sud i al litoral de Tarragona. A la nit i a la matinada de demà diumenge, la situació pot tornar-se adversa, especialment a Barcelona i a Girona. Una gran massa de precipitacions i de vent molt fort pot afectar al litoral de Barcelona des de les 9 de la nit, quan s'activa l'avís vermell, perill extraordinari, per acumulats que poden superar els 200 litres per metre quadrat en menys de 6 hores. A la mitjanit, atenció, l'avís vermell s'estén al prelitoral i depressió central de Barcelona, també al prelitoral i litoral sud de Girona i des de les 6 del matí de demà a l'Empordà. Molta precaució a aquestes zones durant la nit i bona part de demà diumenge per possibles inundacions. Es recomana que segueixin les instruccions de Protecció Civil, ja que es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat a alguns punts en menys de 12 hores. A la resta, demà també podrà continuar plovent i s'espera que això sí amb menys intensitat. Pel que fa a les màximes, avui seran de 25 graus a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. És una informació d'Emet.
0: Davant l'arribada d'aquest front, Renfe Rodalies recomana revisar l'estat del servei ferroviari. Per cert, han estat detinguts, dos homes acusats d'haver robat cablejat ferroviari de les obres de l'R3 de Rodalies a Canovelles, al Vallès Oriental. També el sindicat de llogateres ha ajornat la manifestació per l'habitatge prevista aquesta tarda a l'Hospitalet. La mobilització es traslladarà a dilluns a la plaça Urquinaona de Barcelona a 8:15 de la tarda. I de la plana política els expliquem que l'endemà que el Congrés hagi tombat els dos decrets d'habitatge amb els vots de PP, Vox, UPN i Junts, el president de la Generalitat referma la seva decepció davant dels de Puigdemont de mantenir-se en el no Salvador Illa.
5: Com defenses tu Catalunya? Quina defensa fas de Catalunya si no defenses a la seva gent, els seus ciutadans, les seves ciutadanes? Si no protegeixes els ciutadans d'un mercat de l'habitatge que no està funcionant? Una decepció profunda, no?
0: Junts insisteix en la protecció del petit propietari i des del partit consideren que hi ha marge de maniobra i que el president espanyol, Pedro Sánchez, pot reconduir la situació. Jordi Turull, secretari general.
6: Si ell realment fa el que té l'obligació de fer un president d'un govern, que és solucionar els problemes de la gent, té una proposta sobre la taula que entenem que, a més, pot rebre el consens majoritari. Perquè nosaltres diem, escolti, volen anar contra els fons voltor? Tant com vulguin. Nosaltres cap problema.
0: Per Esquerra Republicana, la votació en contra dels dos decrets és una oportunitat perduda, amb dos grans responsables, assenyala Elisenda Alemany.
7: I aquest fracàs de la política té noms i cognoms. El primer és el PSOE, que volia fer en 8 dies allò que no ha volgut fer o no s'ha atrevit a fer en aquests 8 anys. I el segon, Junts, que va votar al final en contra de Catalunya, en contra de la classe mitjana i treballadora del nostre país.
0: De la seva banda, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, torna a demanar eleccions anticipades.
8: España atraviesa los estertores de una legislatura que nunca debió de existir. El gobierno está alargando una agonía a la que está arrastrando a un país entero. Y ya solo queda una salida, que los ciudadanos tomen la palabra cuanto antes.
0: Declaracions del líder de l'oposició quan el president socialista es troba precisament en període de reflexió per decidir si esgota o no aquesta legislatura. És tot per ara, tornem amb més informació al punt de les 5 en aquesta sintonia. Ràdio 4, bona tarda. Ràdio 4.

Si jo us dic cicle de l'aigua, segurament molts tenim al cap aquell dibuix que vam aprendre a l'escola. El mar, el sol, una fletxa que puja, els núvols, la pluja, els rius i una altra fletxa que torna al mar. Un circuit gairebé perfecte. Però què passa quan escalfem el planeta? Què passa quan una atmosfera més càlida modifica la manera com circula l'aigua? Quan podem encadenar períodes secs amb episodis de pluja torrencial i quan, a més, el sol que tenim sota els peus pot perdre capacitat per retenir aquesta aigua? Potser el cicle no s'ha trencat, però sí que l'estem alterant. Avui volem entendre fins a quin punt. Comencem.

0: Avui tindrem amb nosaltres dos convidats molt especials, però primer de tot m'agradaria presentar l'Andrea, com sempre, del CREAF. Hola, Andrea, com estàs?
1: Hola, bona tarda, Marc.
0: Bueno, vam començar el primer programa, que era el primer de la temporada. Avui és el segon. Els nervis han baixat una miqueta, eh?
1: Una miqueta. Bueno, estem a les pluges, que, bueno, com te deia abans, quan no estàvem aquí al programa, és que jo tinc a la casa meva unes humitats i quan pluja em poso molt nerviosa. Així que avui és per això, no és pel programa, que estem molt preparades per parlar de pluges, dels sols i de tot el que, bueno, de tot el que està passant al cicle de l'aigua.
0: Molt bé. Pluges que aquesta tardor sembla que no s'han d'intensificar a nivell de dies, però sí a nivell de torrencialitat. I tu, a més, si tens humitats, el dia que et plogui, has d'anar molt en compte, eh?
1: Sí, exacte.
0: També tenim amb nosaltres, com us comentava, Jordi Cunillera, cap d'equip de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya. Hola, com estàs, Jordi?
2: Hola, bona tarda.
0: Què? Content d'estar aquí amb nosaltres? El tema no ens porta molt a somriure, la veritat, però intentarem entendre-lo una miqueta.
2: Content d'estar i aviam què podem explicar.
0: Molt bé. També tenim amb nosaltres Xavier Domena, investigador, senyor del CREAF, doctor en biologia i docent en edafologia i ecotoxicologia, ho estic dient bé, això?
3: Sí, sí.
0: A la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: Doncs sí, moltes gràcies per tenir-nos aquí i explicar la nostra experiència també d'aquest tema.
0: Això de l'edafologia què és exactament?
3: L'edafologia és això, la ciència que estudia el sol i bueno, doncs que com veurem avui doncs és una part important en com funciona el cicle de l'aigua.
0: El cicle de l'aigua. Què és això del cicle de l'aigua? Perquè a mi m'agradaria entendre-ho. Jo us parlava a l'inici del programa, d'aquest dibuix que veiem quan érem petits, quan comencem a entendre què passa amb aquesta aigua, tots entenem que aquesta aigua s'evapora i que cau. En què consisteix exactament?
2: Tu ho deies, Marc, és tota aquesta circulació que hi ha de tot el que és aigua, vapor d'aigua, etc, que hi ha entre la superfície terrestre i l'atmosfera, amb tots els sistemes, subsistemes, etc, que entren en aquest cicle. Vull dir que no és només la part líquida, no és només els oceans, els mars, sinó que entra en joc, com deies al principi, no? Entra en joc doncs, el que són les masses líquides, els mars i els oceans, però també entra en joc tot el que és el sol, tot el que és la vegetació, i a més després tota la transformació que es fa a l'atmosfera, no? Tot el que és els núvols, de si aquí s'arriba a produir la precipitació o no, o només es forma el núvol i no hi ha precipitació, etc. Doncs tots aquests components és el que formen part del cicle de l'aigua.
0: Per tant, dues pluges, ara vaig amb tu, Xavier, dues pluges exactament iguals, poden tenir conseqüències molt diferents depenent del sol on caiguin?
3: Sí, absolutament, perquè el sol l'hem de veure com una mena d'esponja que de manera natural varia. Hi ha llocs en què és més esponja que d'altres, i això el que vol dir que el sol decideix quanta aigua s'infiltra, quanta aigua queda guardada i quanta aigua deixa anar i se'n va als aquífers. I tot allò que no entra doncs en circula per superfície, això és el que en diem escorrentiu, i que és el que ens emplena les rieres i rius i que al final és el que desencadena doncs aquestes riuades i les inundacions. Per tant, sí que és important perquè regula, i com la pregunta teva era si varia, doncs sí, hi ha sols millors i pitjors en aquesta funció com a esponja.
0: Uh-huh. Aquí apareix una paradoxa interessant, no? Que podem tenir inundacions i al mateix temps un sol completament sec. És a dir, pot passar molta aigua per damunt sense que entri a dintre.
3: Sí, sí, i de fet aquesta és la clau i una de les coses que no se sol tenir en compte quan planifiquem el territori i volem prevenir les inundacions, doncs hem de revertir. El que hem fet les activitats humanes és impermeabilitzar aquests sòls, fer-lo menys esponja, i a sobre hem asfaltat, no?, cada vegada més superfície, de manera que el que fem és accelerar aquest efecte d'aigua que circula per sobre i que ens omple els rius molt ràpidament.
0: Andrea, anem amb el dibuix, tornem-hi una altra vegada. Ens l'han d'esborrar de la pissarra?
1: Bueno, una mica sí, o almenys ens han de dibuixar dos cicles de l'aigua. Un, parlaven abans, del que ací estic sempre, que és un cicle, diguem-ne, tancat, equilibrat, en què sempre hi ha hagut més o menys la mateixa quantitat d'aigua dolça i la mateixa quantitat d'aigua salada, i un altre, el cicle de l'aigua alterat, que és el que en tenim avui en dia a causa, d'una banda, del que parlaven, no?, del canvi climàtic i de l'escalfament global, i de l'altra, d'una altra sèrie de factors humans que l'estan modificant, com ara la deforestació, l'excés de canalitzacions de l'aigua i, sobretot, la compactació dels sòls per efecte de l'agricultura industrial. El canvi climàtic, ja ho sabem, afecta el cicle de l'aigua amb una successió cada vegada més extrema de sequeres i pluges torrencials. És el que anomenem la intensificació dels fenòmens extrems. Però és que, compte, el sol també afecta la part del cicle de l'aigua que té a veure amb la pluja localitzada, aquesta pluja racional que s'infiltra en els sòls vius i que s'amagatzema com una esponja, mantenint la vegetació del lloc. Aquestes pluges localitzades, el que s'anomena el cicle de curt de l'aigua, contribueixen a refrescar la regió mitjançant l'evapotranspiració local, cosa que afavoreix la formació de núvols, i aquestes núvols es formen pluges menys intenses i més regulars. És clar, ara, amb tota la deforestació, el que deia, no?, de les canalitzacions, l'agricultura i tot plegat, s'infiltra menys aigua sota terra i els ecosistemes perden cobertura vegetal i evapotranspiren menys. Hi ha menys humitat a l'ambient i les petites pluges regionals que ajudaven a apaivagar el cicle llarg de l'aigua de sequeres i pluges torrencials estan desapareixent. Jo tinc la sospita, Marc, i jo no sé si podem avui confirmar això, que està desapareixent això que anomenaven xirimiri, el calabruixi.
0: Ostres, el xirimiri, eh? Sí, el xirimiri és una cosa que, a més, quan érem més petits, almenys quan jo era més petit, es comentava, no?, quan queia aquesta plugeta fina, i com a mínim aquí a Catalunya sembla que estigui desapareixent.
1: Bueno, és veritat que ha hagut dies avui, aquesta setmana, que una mica sí que ho he vist, però és veritat que ja no passa tant. Bueno, al final el que podem dir és que l'atmosfera i el sol semblen coses totalment oposades, però ha sigut sempre sistemes que han estat connectats d'una manera, no? I ara el que passa és que ja no es parlen com abans. Per això hem convidat aquests experts, un centrat més en l'atmosfera i un altre en temes del sol.
0: En l'atmosfera, recordem, és el Jordi, i l'expert amb el sol, que és el Xavi. Quan parlàvem del tema del xirimiri, recordem que tu ets de Madrid, amb aquest mitjançant i amb totes aquestes paraules que són complicadíssimes de pronunciar, i les pronuncies perfectament, però
1: gràcies.
0: Precisament quan les has de pronunciar, jo me n'adono que, ostres, és que són complicades,
1: Sí, la punta d'inspiració, xirimiri...
0: El teu nivell de català i el teu esforç és admirable, sincerament.
1: Moltes
0: gràcies,
1: Marc.
0: Jo crec que jo no ho hagués aconseguit. Us volia fer primer una pregunta. Aquí hi ha una mena, entrem amb tu primer, Xavier, aquí hi ha una mena de cercle viciós, no? Aquest escalfament asseca més el sol i el sol degradat reté pitjor l'aigua, no? I això fa encara més vulnerable el següent període sec? Aquesta és la pregunta.
3: Sí, és exactament així. És una mena de cercle viciós, no? Perquè el canvi climàtic ens genera sols més secs, que alhora ens hem d'imaginar una esponja completament seca, sabeu que al principi li costa absorbir aigua, no? Doncs seria una mica un bon símil. I a més, amb el canvi climàtic hi ha menys vegetació, els sòls es van empobrint de matèria orgànica, que és el que hi ha darrere de que el sòl pugui ser un material esponjat, sense vida, sense matèria orgànica, fa menys aquesta funció d'esponja. Per tant, sí que és un cercle viciós, però alhora també això són bones notícies, perquè el sol també és la solució a això. Si nosaltres aconseguim que a nivell de paisatge els nostres sols siguin més capaços de fer aquesta funció d'esponja, doncs estem prevenint tot això, i a més podem viure amb menys precipitació. Al futur hi haurà, bueno, aquí al Mediterrani crec que la previsió és que no canvia la precipitació total, però sí que sigui més torrencial, no? De manera
0: és a dir, que plourà el mateix, però plourà molt més en dies molt concrets.
3: Llavors això el que vol dir és que hem d'aprofitar aquests pics de precipitació i emmagatzemar aquesta aigua en els sòls, val? I bueno, ja en parlarem segurament més després d'això, però es pot actuar en diferents àmbits.
0: Ens van ensenyar que l'aigua segueix un cicle, que és el que comentàvem al principi, que s'evapora, no?, que després s'infiltra el sol, arriba als rius, torna al mar. Quina part d'aquest esquema, Jordi, continua sent vàlida i quina no? És a dir, estem realment canviant aquest cicle de l'aigua?
2: Jo crec que l'esquema segueix vigent, Vull dir que no cal eliminar, o no eliminarem cap factor que entra en aquest cicle de l'aigua. El que sí és que l'estem alterant. És a dir, aquests diferents factors actuen de manera diferent ara que fa 50, 100 anys, i segurament d'aquí 50 anys actuaran també de manera diferent. És a dir, estem alterant el cicle de l'aigua, i l'estem alterant en diferents... amb diferents motius. És a dir, un pot ser que amb l'augment de temperatura l'evaporació també augmentarà, i per tant aquest és un factor a tenir en compte. Estem canviant també tots els usos del sòl, com ara deia el Xavi, i això també és un altre factor a tenir en compte molt important. És a dir, l'estem modificant, l'estem canviant. Jo no trauria cap element del cicle de l'aigua, els mantindria tots, perquè a més tots són necessaris i tots són importants, però el paper de cada un d'aquests factors està alterat, l'estem alterant nosaltres. Llavors, això el que significarà és que segurament hi haurà també canvis, com també dèiem ara, canvis amb el règim de precipitacions, canvin també amb les evapotranspiració de la pròpia vegetació que hi ha, perquè també estem alterant, etc. Tots aquests factors entren dins del cicle de l'aigua, es mantindran tots, però d'una manera diferent, d'una manera alterada.
1: Uh-huh. I Jordi, amb el cicle de l'aigua comencem per l'atmosfera. Què està canviant exactament allà dalt quan augmenta la temperatura del planeta?
2: Bàsicament, el que nosaltres... s'ha observat, i que la física així ens ho determina, és que quan augmenta la temperatura hi ha més gran... augmenta també l'evaporació de l'aigua, de la superfície, i això implica que hi hagi més quantitat de vapor d'aigua a l'atmosfera. No directament aquest augment de vapor d'aigua significarà ni més pluja, ni més presència de núvols, ni no, perquè això hi ha molts altres factors que també entren en joc i regulen tota aquesta formació de núvols i després la possible formació de precipitació. Però sí que aquest més alt contingut de vapor d'aigua a l'atmosfera és molt important, i a més perquè això et genera un suplement d'energia a l'hora de formar-se la precipitació. És a dir, si hi ha les condicions en l'alta atmosfera o la mitjana atmosfera de formació de precipitació, la quantitat d'aigua disponible serà molt més gran, i per tant la precipitació també pot ser molt més important. I això és el que no sempre passarà, però de tant en tant sí que passarà, i llavors aquests és el que ens dona aquests fenòmens de més torrencialitat.
4: Abans d'intentar entendre el que està passant amb el cicle de l'aigua, volem mirar una miqueta més a prop què és el que ens espera les properes setmanes. Aquesta setmana també ha sigut una miqueta moguda, però hi ha una paraula que, després de tot el que hem viscut, no, aquests darrers anys, ens ha deixat... ja forma part del nostre calendari, no? Del nostre vocabulari, que és la paraula Dana. Fa unes setmanes algú ja advertia que aquesta tardor havíem d'estar especialment atents, i entre molts altres experts, un d'ells és el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó, que és una de les veus més veteranes de la divulgació meteorològica a Catalunya. Alfred, bona tarda, com estàs?
5: Hola, bona tarda, molt bé.
4: Alfred, tu ja adverties a principis de setembre que aquesta podia ser una tardor amb tempestes molt fortes. Què tenim aquest any que ens fa estar especialment atents?
5: Bé, doncs el que tenim són unes condicions molt favorables, però s'han de complir totes les condicions. I, per exemple, altres anys, com l'any passat, doncs teníem també condicions favorables, és a dir, per exemple, un estiu molt calorós, una aigua del mar més calenta del normal, però si les condicions favorables no existeixen a les capes altes, és a dir, no hi ha presència d'aire fred i no hi ha presència també d'humitat o de vent de llevant en superfície, llavors ja pot estar l'aigua del mar a 40 graus, que no tindrem tempestes fortes. Però si es donen totes les condicions de temperatures molt altes, aigua del mar molt calenta, que per cert ha estat força més calenta que la de l'any passat, fins i tot, hem tingut l'estiu més calorós de la història a Catalunya, doncs aquest enguany el que s'estan donant són condicions, totes les condicions favorables, és a dir, està entrant vent de llevant humit, i estem tenint temperatures una miqueta més baixes a les capes mitges i altes de la troposfera, cap als 4, 5, 6, 7.000 metres d'alçada. Què fa això? Doncs que aquesta energia potencial que tenim en superfície, alimentada per una aigua del mar tan, tan càlida, provoca amb el vent de llevant, amb l'efecte de palanca de l'orografia de les muntanyes catalanes, etc., doncs que els núvols es disparin i provoquin quantitats de precipitació tremendes, com les que vam enregistrar últimament, per exemple, el dimarts, amb 110, 120 litres per metre quadrat en una hora, dues hores, i alguns estralls, i que es poden repetir els propers dies i al llarg d'aquestes properes setmanes, que no vol dir que cada dia ho faci.
4: És a dir, estem en les condicions perfectes perquè es formi una dana? Estem parlant d'això?
5: Sí, a veure, dana és un terme que efectivament els últims anys s'ha popularitzat. És el que fa antigament em refereixo als anys 80, 90, dèiem gota freda, popularment. És a dir, és una bossa d'aire més fred, envoltada d'aire més càlid, que s'ha despenjat del corrent general de vents que es van circulant doncs, pel nord d'Europa o centre d'Europa. És una bossa d'aire fred que es desvincula i que es situa doncs, a l'oest de la península Ibèrica o al sud de la península Ibèrica i també en superfície tenint llevant, doncs ja està, ja tenim el detonant. A veure, això sempre ha passat, eh? Danes o gotes fredes, o digue-li com vulguis, recordem ara, per exemple, la del setembre 23, 24, 25 i 26 de setembre de 1971, per exemple, que va haver 19 morts a Catalunya, precipitacions de 100 a 400 litres per metre quadrat, va ser també una situació persistent de diversos dies. Però què passa? Que ara tenim una aigua del mar encara més calenta i amb més energia, i per tant, si es donen les condicions, es poden registrar precipitacions històricament extraordinàries, com la dana de València del 2024, o situacions de dana que es poden repetir efectivament al llarg d'aquest mes d'octubre i fins i tot novembre, que no vol dir que s'hagin de repetir exactament igual que la de València, no? Però les condicions són relativament favorables perquè n'hi hagi.
1: I hem acabat utilitzant dana gairebé com a sinònim de catàstrofe. Una dana implica necessàriament el fred,
5: no,
1: pluges torrencials, no, no?
5: No, no, no, en absolut, en absolut. De fet, de danes en podem tenir diverses al llarg de l'any. I no tenim pas inundacions, diverses inundacions a l'any. Danes, o sigui, bosses d'aire fred despenjades, a capes altes, despenjades del corrent general de vents del nord d'Europa, es poden donar qualsevol mes de l'any, preferentment a la tardor, algunes vegades a l'hivern, a vegades també a la primavera, a l'estiu és més difícil, no és impossible últimament, però ja ho veieu, no sempre hi ha... És a dir, s'han de donar aquestes condicions que dèiem també en superfície. Però, clar, ara tenim l'agreujant aquest d'una temperatura molt elevada, tant del mar com una quantitat d'humitat tremenda, no?
4: I una cosa fascinant, Alfred, i alhora desesperant, no?, d'aquestes pluges torrencials, és que podem saber quan ve una situació potencialment perillosa, però, en canvi, tenim molts problemes per saber on descarregarà aquesta aigua.
5: Sí, sí, efectivament, però això ha passat sempre i continuarà passant. És a dir, les danes, com hem dit, això és molt important, insisteixo, són aquestes bossetes d'aire fred a capes altes que, repeteixo, s'han despenjat del corrent general de vents del nord d'Europa. Clar, al nord d'Europa, o al centre d'Europa, les borrasques atlàntiques doncs, van desfilant amb una periodicitat i fins i tot, no ho sé, a Londres, o a París, o a Brussel·les, o a Berlín, o a Amsterdam, etc., poden dir, demà a les 8 del matí començarà a ploure. I a les 8 del matí comença a ploure. Per què? Perquè són fronts que veus perfectament el seu recorregut. Les bossetes fredes que es despengen d'aquest corrent general, quan entren a la Mediterrània, com que estan aïllades, el seu moviment és absolutament imprecís. Ara cap aquí, ara cap allà, es queden estàtiques. Llavors, podem preveure una situació de danes, d'aiguats, per exemple, a Catalunya, es poden preveure, però amb poques hores d'anticipació, poques hores, no pocs dies, sinó poques hores, 12, 18, a vegades 24, a vegades 36, pots precisar les comarques que es veuran afectades. Una altra cosa són les línies de tempestes, que ens creuen a Catalunya també i que van circulant, per exemple, de Ponent a Llevant. Aquest, això és molt fàcil. tu dius a tal hora...
4: Estem parlant de coses totalment diferents. Una cosa són les línies de tempestes, que sabem on cauran, sí. I una cosa és la gota freda, que és fins a 12 hores abans, has dit, que no podem saber exactament
5: on cauran. Depèn. Mira, en el cas del passat dimarts, doncs, el dilluns al vespre es va enviar un S-alert dient que atenció a les comarques del Baix Camp, Tarragonès, perquè podrien caure trombes d'aigua. Bé, què va passar? Que el dia següent, doncs, les trombes d'aigua van caure més aviat cap al Penedès. I el Garraf i aquella zona, més o menys, i també a punts del... És a dir, una miqueta més al nord. Clar, és que envieu és alert i no ha plogut aquí, no ha plogut... A veure, és fotut, la veritat, treballar en aquest àmbit, perquè no pots precisar fins poques hores abans on caurà l'aiguat. Ho pots dir, però no amb dies d'anticipació. Per exemple, una situació fàcil va ser la borrasca Glòria. Si us en recordeu, del gener del 2020,
4: em sembla que va ser, oi? Gener del 2020?
5: Sí, doncs, a veure, va ser, en el fons, una mena de dana, una borrasca que va entrar pel Cantàbric i es va instal·lar a l'estret de Gibraltar, i amb dies i amb dies d'anticipació van veure que allò no es movia. Per tant, van preveure, atenció, que ve un gran temporal de llevant a Catalunya. Hi va haver rècords de pluja, de vent i d'alçada d'onades a Catalunya. I aquella va ser fàcil preveure-la, perquè era primer una dana d'hivern, que no són tan catastròfiques en el sentit de pluges tan torrencials com ara la tardor, tot i que va ser catastròfica, ja ho sabem, però més que res per l'enorme quantitat d'aigua, moltes i moltes hores seguides de precipitació. Però va ser relativament fàcil comparat amb aquestes situacions que se'ns presenten a la tardor.
4: Clar, potser el que falta també és una mica de pedagogia, no, Alfred? Perquè tu, quan ho expliques ara, s'entén perfectament aquesta imprecisió de saber on cauran els aiguats, però hi ha molta gent, per exemple, el passat dimarts, que ja quan rebia l'alerta em deia, no, és que, clar, m'ha enviat l'alerta, però és que envien l'alerta per qualsevol cosa, ja veuràs com demà no plou.
5: Sí, sí, i algun lloc hauran dit, ho veieu? Ho veieu com no ha plogut? Mentre que altres s'han inundat. A veure, repeteixo, és realment fumut, fer aquestes previsions i alertar la població, etc. Però, esclar, potencialment són perilloses. I aquests 100, 115, 120 litres poden provocar desgràcies, perquè, a més, cauen en una hora i mitja o gairebé menys de dues hores. Per tant, mira, un exemple, als Estats Units, poso l'exemple sempre del 1991, un huracà del Carib va apuntar a la costa est dels Estats Units, des del sud, des de gairebé Florida fins a Nova York, fins a New Jersey, etc. Van alertar la població i van evacuar més d'un milió de persones, i a més era un cap de setmana. Va arribar el cap de setmana, el cicló, l'huracà tropical, s'ho va repensar, va donar mitja volta i se'n va anar oceà Atlàntic cap a l'est, i no va afectar la costa. No va haver ni una queixa, ni una. Estats Units, doncs, tenen un concepte de la seguretat molt, molt important, i creuen, i estan convençuts, de que val més avisar la població i no passi res, que no avisar-la i que pugui passar una desgràcia, no?
4: Alfred, doncs, moltíssimes gràcies per haver-nos atès la trucada. Jo crec que queda tot més clar. També des d'aquí, des del Vida Verda, intentem fer una miqueta de pedagogia, a veure si la gent ens escolta una miqueta més i entén una miqueta, no? Com funciona també el tema de la gota freda, i que les alertes s'envien, i que aquesta imprecisió, evidentment, doncs, és fruit d'una dificultat de càlcul per les condicions del Mediterrani. Gràcies, Alfred.
5: Exacte. Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: Una abraçada.

0: Hem tingut aquesta trucada amb l'Alfred. Andrea, ens ha il·lustrat una miqueta més.
1: Sí, jo penso que el tema de les alertes encara queda amb moltes dubtes, que són normals també, perquè després de la Dana tot va canviar una mica, o és la meva impressió també, de que de sobte tothom rebre aquestes alertes que abans no hi estaven, no? I al final, bueno, és com una mica difícil també d'entendre, no? De que tu no saps quan rebres l'alerta si has de fer alguna cosa, si només has de tenir una mica de precaució, i, bueno, i tot això és, bueno, és una cosa que s'ha d'anar explicant, i a més, entenc que no totes les comunitats autònomes funcionen igual, oi?
0: Sí, sí, funciona totalment diferent. De fet, volíem parlar amb Protecció Civil, encara no ens han pogut atendre la trucada, aviam si al llarg del programa podem parlar amb ells. De moment us deixem amb una cançó que parla una mica del teu tema, Xavier, de l'aigua subterrània. Després la comentem.

0: Aigua subterrània del senyor Oca. Xavier, què passa amb aquesta aigua subterrània? Està desapareixent?
1: Ostres, aquí jo sóc edafòleg, no hidrogeòleg, però faltaria aquí un hidrogeòleg. Però bé, sí que hi ha hagut aquesta sequera tan extrema dels últims anys que ha sigut una de les coses, ha sigut l'esgotament d'aquests aqüífers que estaven a mínims i que, bueno, s'han recuperat una mica amb aquest hivern tan plujós, però encara no estan a tope, diguem. Llavors, pues, sí, vull dir que... I en el tema aquest de les aigües subterrànies, tornem a connectar amb el sol. El punt d'entrada en aquestes aigües és el sol.
0: El sol és la porta d'entrada.
1: Exacte, vull dir que gestionar aquesta porta d'entrada és l'única manera que tenim nosaltres d'incidir, perquè, diguem, no, per ara la pluja no la podem canviar, no? O quan decideix ploure hi ha un.
0: El sol s'està tornant cada cop més impermeable? Aquesta és la meva pregunta, perquè quan t'escolto parlar, jo el que m'imagino és un sol que cada vegada xupa menys, per tant, un sol on cada vegada aquesta aigua llisca més i no entra, que és el que necessitem.
1: Sí, sí, és tal qual. De fet, totes les activitats humanes, o menys com les feien fins ara malament, han tendit a compactar el sol. I després també hi ha un altre factor, que és l'asfaltat, no? Diguem, quan nosaltres impermeabilitzem cada vegada més superfícies, doncs allà desapareix aquesta funció d'esponja del sol. Llavors allò se converteix en una rampa d'acceleració de l'aigua, no? I competeix per als aqüífers. Vull dir, tota aquesta aigua no va als aqüífers, va directe a rieres i al mar.
0: És a dir, que quan tenim una gota freda, una dana, no? I cau aquesta pluja torrencial, si no tenim el sol preparat, aquesta aigua no l'aprofitem. I com bé deies, plourà menys, però en dies més concrets hem d'aprofitar l'aigua, si el sol no pot absorbir aquesta aigua, per tant, tindrem menys aigua, no? Hi ha una idea que m'agradaria que quedés clara, que em sembla que canvia molt la manera com parlem d'aigua, Jordi. Ara mateix, els embassaments de les conques internes estan al voltant del 75%, més o menys, de la seva capacitat. Per tant, no estem davant d'una nova sequera general a Catalunya, o almenys això és el que sembla. Però alhora sabem que Catalunya té un règim mediterrani que alterna sequeres recurrents, com la que han passat aquests últims anys, i fenòmens extrems, que el canvi climàtic ens obliga a gestionar aquesta variabilitat, no? Aquesta bipolaritat. Jordi, tenir els embassaments plens ens pot donar una falsa sensació de seguretat, perquè jo he vist moltíssima gent que obre l'aixeta i diu que ara tenim aigua i, per tant, ara es pot gastar aigua.
2: És totalment fals la seguretat que et dona l'estat dels embassaments. Estem, Catalunya és zona pròpia de clima mediterrani i, per tant, la variabilitat de la pluja és molt gran perquè és pròpia d'aquest clima i això s'accentuarà en el futur. O tots els models, el que ens diuen els models climàtics a llarg termini, és que s'accentuarà aquesta variabilitat pluviomètrica d'un any a l'altre, inclús dins d'un mateix any, no? És molt clar que ara tinguem els embassaments al 70-75%, això el que ens diu és que en els propers mesos no tindrem problema d'aigua. Però no et vol dir que d'aquí 2 anys tornem a tenir problemes d'aigua. Que és, home, jo no et dic que serà així, però que la probabilitat hi és. Aquests canvis, és que si pensem a la primavera del 20, no, o l'hivern del 24, de l'any 2024, l'hivern del 2024, els embassaments estaven a mínims, però a mínims vull dir el 15-16%.
0: Sí, 15-16%, jo també recordo.
2: I això fa 2 anys i mig.
0: I en canvi veníem d'un 2020 amb les conques internes al 90%.
2: Exactament. És a dir, que aquesta variabilitat ja és pròpia del clima mediterrani i no, perquè ara tinguem els embassaments plens, no hem de dir si ara no hi ha problemes d'aigua. No, el problema d'aigua és endèmic de Catalunya, per dir-ho així, no? Ja es queda aquí. Per tant, sempre, constantment, hem d'estar fent mesures de control del consum d'aigua, sempre. Encara que en tinguem,
3: I quan parlem de sequera, de què parlem exactament? Perquè una cosa és la sequera meteorològica, una altra la hidrològica i una altra el que està passant al sol.
2: Exacte. És també és un tema que podríem estar parlant força, no?, de la sequera. Hi ha diferents termes, perquè en sequera normalment només diem sequera, però moltes vegades estem parlant de sequera pluviomètrica o sequera meteorològica, que és la que hi ha durant un període relativament curt, de 6 mesos, un any, que la precipitació és inferior el règim normal, els valors normals de precipitació d'aquells 6 mesos o d'aquell any. Quan la precipitació real mesurada, observada, és inferior a la registrada com a mitjana climàtica, per dir-ho així, pots parlar de sequera pluviomètrica. Però moltes vegades aquesta sequera pluviomètrica no té greus causes, perquè llavors, al cap d'aquests 6 mesos de poca pluja, durant 3 mesos et torna a ploure i es recupera. El problema és quan aquesta sequera pluviomètrica o sequera meteorològica és molt llarga, dura molt en el temps. I llavors, si podem estar que dos anys amb pluja inferior a la normal, això sí que ja afecta altres sistemes, afecta els sòls, afecta la vegetació, afecta tots els recursos hídrics, perquè llavors, si no tenim aigua de pluja, aigua superficial, el que estem és el que dèiem abans, absorbint o utilitzant l'aigua subterrània, l'aigua de les capes subterrànies, que aquesta és molt important tenir-la i tenir-la en reserva, però quan no n'hi ha en superfície, doncs llavors agafem l'aigua del subsòl i aquesta després també triga un temps en tornar-se a carregar. És a dir, la sequera pluviomètrica, la sequera meteorològica és el primer factor, però després sí que hi ha altres conseqüències si aquesta sequera pluviomètrica és molt llarga. Llavors, períodes de sequera en tenim molts, però afortunadament períodes ja més importants com el que vam tenir l'últim molt fort, el 21-24, d'aquests no n'hi ha molts. Aquest 21-24 va ser el més fort des que es tenen registres.
0: Però pot ser que es repeteixin altra vegada?
2: Sí. I a més a més, exacte, i a més la freqüència, o sigui, el mateix, vull dir, les projeccions que nosaltres tenim del clima, el que ens dona és que aquests períodes molt llargs de sequera pluviomètrica cada vegada es donaran amb una freqüència superior. Mm-hmm. Llavors, aquest és el perill.
0: Perquè de quan estan parlant? És a dir, abans cada quan es podien donar aquests períodes de sequera extremíssima, sí. I ara cada quan es poden donar?
2: És difícil donar xifres, però quan parlem, per exemple, de períodes de sequera de la primera meitat del segle XX, no? Del 1900 al 1950, doncs segurament en vam tenir 2 o 3. Quan parlem de la segona meitat del segle XX, allà ja en vam observar unes quantes més, ja en vam observar 5 o 6. Però és que en aquest període que portem del segle XXI...
0: 5 o 6?
2: 5 o 6
0: en períodes... 50 anys,
2: en 50 anys, períodes uh-huh. forts de sequera. Però el que estem veient...
0: Per tant, estem parlant, perdona, d'un per dècada, més o menys, eh?
2: Aproximadament. Però ara el que estem observant és que es donen, ja en aquests 25 anys del segle XXI, n'hem tingut 3. Uh-huh. I a més de fortes. El 2006-2008, que va ser molt forta, després 15-16-17, que va ser forta, però no tant, i la del 21-24, que ha sigut molt forta. Llavors, això també, les conseqüències que té és que entre període de sequera i sequera sí que pot ploure, però no donem prou temps a tota la superfície terrestre per recuperar-se, no? Llavors això és, aquí ja entra tot això que dèiem del sol, de la superfície del sol, doncs quin és el seu paper. Clar, si aquests períodes de sequera forta es van repetint i es van donant amb una freqüència superior, doncs no tindrem prou temps entre sequera i sequera per recuperar doncs tant els aqüífers com els terrenys, com el sòl, etc, etc. I aquest és el problema, i ho estem patint ja. En boscos i coses així ho estem veient, que aquest últim període van patir molt totes les zones boscoses de Catalunya, perquè venien ja d'un estrès hídric de les anteriors sequeres, i aquesta, que va ser forta, doncs molts no la van poder superar.
0: Estava fent referència al Jordi al tema del sol, és a dir, si aquestes sequeres extremes passen cada menys temps, el sol se'n ressentirà molt?
1: Clar, vull dir, això és una tendència, és el que dèiem, no? Si el sol està menys viu, té menys matèria orgànica, ho té més difícil. El que passa que, bueno, no sé si hem arribat ja al capítol de les solucions, que suposo que molts oients estan esperant, diguem, bueno, què fem, no? Té solució, i diguem, en un context de canvi climàtic que serà tot més difícil, però igualment podem fer coses en diferents àmbits, i bàsicament seria seguir un principi, que és que hem de fer que els sòls siguin més esponja, hem d'aconseguir que aquesta aigua que circula en superfície frenar-la, i això, per exemple, és amb sòls coberts, vegetats. Potser hi haurà menys vegetació, potser passarem de boscos a matollars, però aquest, hi haurà una vegetació. I, és a dir, això, frenar aquesta aigua, fer que entri més ràpid i guardar-la en aquest sòl, és a dir, aprofitar aquests pics. I això hi ha com tres grans àmbits, no sé si tenim temps de repassar-los, d'acció, que són l'agricultura, una mica les zones forestals i accions en ambient urbà, també, perquè, diguem, l'ambient urbà és molt important. És l'ambient que rep aquestes inundacions i també no tot ho hem de carregar a la zona rural, les ciutats també poden contribuir a reduir això.
0: De quina forma, per exemple, aquestes accions a les ciutats?
1: Sí, doncs, bueno, en les ciutats, doncs, per exemple, és treure asfalt. És una tendència que ja s'està donant a moltes ciutats. Per exemple, a la Xina hi ha un concepte que és el de les ciutats esponja, que no sé si n'heu sentit parlar, que, bueno, ciutats que de manera crònica tenien problemes d'inundació, doncs estan despermeabilitzant, generant zones en què l'aigua s'acumula, zones d'inundació, perquè, clar, aquestes ciutats s'han construït en antigues planes d'inundació. Llavors és tornar a les ciutats una mica més com era allò abans de la ciutat, però alhora que hi vivim, no? I això sembla molt un concepte molt utòpic.

0: de ciutats verdes, de refugis climàtics, hem de canviar la filosofia i fer les ciutats més esponges.
1: Sí, sí, perquè si ho pensem a vegades, jo l'altre dia, per exemple, estava parlant amb uns amics i abans vivia a Gràcia i quan passejava el meu gos jo me n'adonava, després del passeig, que jo no havia trepitjat en cap moment sol que no fos asfalt o, o la cera. És a dir, estava tota l'estona sobre una capa d'un material creat per l'ésser humà i el meu gos no havia pogut trepitjar terra en cap moment.
0: Sí. Sí, perquè és que hi ha solucions tècniques, vull dir, evidentment pots tenir zones verdes, però les zones asfaltades poden ser permeables. Hi ha mil solucions que existeixen d'asfalts que són permeables, de llambordes que també ho són, és a dir que sí, el futur és una mica aquest. I també a nivell de fora de la ciutat, doncs venen totes aquestes noves agricultures, no sé si us sentit parlar de l'agricultura regenerativa, que un dels seus principis és tenir el sòl sempre cobert, i això vol dir doncs que o poses mulchings, no llaures, mantens cobertes verdes, amb la idea, tot això sempre va a favor d'esponjar aquests sòls, i això acaba sent bo per l'agricultura, perquè per la producció, però ens acaba beneficiant a tots perquè allà s'infiltren litres i litres d'aigua que no van ràpidament al riu i que ens ajuden a mitigar. Inundacions sempre n'hi hauran. El que podem fer és mitigar-les una mica amb com fem servir el territori.
1: Doncs el que comentaves, accions per fer que aquest sòl, i més a les ciutats que sembla que ens haguem oblidat que estan construïdes sota un sòl que s'ha de cuidar, i ara precisament estem començant a desmuntar-les, com tu bé deies. Barcelona és un camp experimental, però ja s'està fent a la Xina també, em comentaves. Veiem aviam si les accions polítiques s'encaminen cap aquí. Estem ara mateix en un moment amb molts interrogants, aviam el que passa. Però bé, estem parlant del sol, estem parlant del cel, i ja ens encaminem cap a l'última part del programa per intentar agafar una miqueta totes aquestes conclusions que han anat sortint al llarg del programa. Ara les veiem.
2: Vida verda amb Marc Solanes.
1: Bé, han quedat una mica clares totes aquestes, com a mínim, les accions que s'han de fer al sol. Jordi, per altra banda, podem fer alguna cosa amb el cel?
3: És més difícil. És més difícil, eh? Jo crec que totes les accions les hem de fer a superfície. I això repercutirà, evidentment, el que passa a l'atmosfera, eh? Tots són sistemes que van lligats. Però sí que és veritat que si el problema és que hi ha més contingut de vapor d'aigua a l'atmosfera, que es poden formar més precipitació, que aquesta pot arribar a ser més torrencial, etcètera, etcètera, bé, ens hem de preparar i hem d'estar doncs amatents a tot el que pot passar, amb diferents, és a dir, estàvem parlant de sòls, però també aquí a Barcelona, altres ciutats segur que també ho tenen, doncs el tema dels dipòsits d'aigua també és una gran solució. Jo recordo Barcelona als anys 80-90, quan feia una pluja forta torrencial, s'inundaven carrers de Barcelona i carrers importants, la Rambla, però que clar, té el nom de Rambla perquè era antigament, perquè ja era aigua i per tant era normal que la Rambla s'inundés. Però bé, gràcies a que es van fer aquestes mesures d'aquests dipòsits d'aigua per retenir aquesta aigua, doncs això s'ha solucionat en gran mesura, no? És a dir, probablement amb el que passi a l'atmosfera no podem actuar gaire, però sí que les conseqüències d'aquesta atmosfera que està canviant també, doncs sí que podem tenir mesures per anar-nos adaptant a aquesta nova situació. Però sempre jo crec que hem d'actuar en superfície. L'atmosfera jo crec que l'hem de deixar...
1: L'atmosfera és incontrolable.
3: Exacte, això ens queda clar. Però millor que no intentem ni controlar-la, és a dir, que faci fent el seu paper. No ens hi posem...
1: Segur que s'han fet alguns intents de controlar-la,
3: sí, oi? Sí, s'han fet. No han tingut molt èxit, però s'han fet moltes proves d'intentar generar pluja.

0: pluja, intentar eliminar pluja, intentar trencar pedra, etc. Tot això sí que han fet proves, però...
1: Jo recordo una petita anècdota als Jocs Olímpics de Pequín, en els quals s'enviaven aquells coets per eliminar aquells núvols en les proves en què no es volia que es plogués, per exemple, que va ser una cosa molt boja en aquell moment. No sé si això s'ha seguit fent.
0: Potser s'ha seguit fent, però la rendibilitat de tots aquests fenòmens, de tots aquests estris addicionals que es dona, és molt baixa. És molt baixa, jo, almenys pel que jo sé. Vull dir que et pot sortir, tens la mateixa possibilitat de que et surti bé i eliminis el núvol, com que no, i que et segueixi plovent i no ha fet res la teva actuació. Vull dir, és molt complicat. Bàsicament, perquè tu no pots tenir un núvol en el laboratori i fer proves al laboratori. Ho has de fer tot a la pràctica, i això és molt complicat. No? Llavors, jo deixaria que l'atmosfera fes el seu pas, fes el seu camí, i nosaltres intentar actuar en superfície.
2: I tornant al tema del sòl, Xavier, quan parlem de recuperar matèria orgànica, evitar compactació, cobrir el sòl o canviar determinades pràctiques agrícoles, de quina magnitud de canvi estem parlant?
3: Bueno, això és un canvi de mentalitat, sobretot, perquè, bueno, com ja sabeu, l'espècie humana ens caracteritzem per mantenir els costums, i encara que estiguem fent alguna cosa malament, no ho veiem. I, bueno, diguem, això forma part, això potser donaria per un altre programa que parlés un dia d'agricultura regenerativa, que seria molt interessant. És un canvi de filosofia en què es continua produint aliment, inclús produir aliment en un context més difícil pel futur, però ho fem fent que en cada collita millorem el sòl, que és el contrari que hem fet fins ara, que és anar degradant aquests sòls, que estan degradats i actuen menys com esponja, perquè doncs, el fet de fer servir fertilitzants minerals només, aquestes llaurades tan agressives, li han reduït aquesta capacitat. Llavors la solució és això, és canviar la manera com cultivem. I bé, doncs ja hi ha investigació per intentar demostrar que funciona, però sobretot és un tema de canvi de mentalitat, i que doncs el nostre sector productiu s'apunti a aquests canvis, innovi, i que entre tots doncs, bueno, també, diguem, els hem d'ajudar, se'ls ha d'ajudar des de l'administració a fer aquesta transició, perquè al final en realitat és més barat fer les coses bé. Ja sé que això costa a vegades...
4: Barat fer les coses bé en matèria de sòl,
3: En matèries de sòl és més barat, en l'agricultura regenerativa és més barata que la convencional, perquè tu oblides de comprar pesticides, no has de comprar fertilitzants, tornes una mica als cicles naturals, de manera que això, en el fons, és molt atractiu, no? Per tant, la barrera és més mental que econòmica o que no tinguem coneixement.
4: Però com sempre estem parlant d'accions a llarg termini, i això és el que costa, no?, a nivell d'incidència política...
3: Sí, però bueno, la regenerativa ara mateix l'estan impulsant persones individuals que han sigut valents i que ho fan, i que estan demostrant a la resta de gent del sector que sí, i que es pot viure de pagès i augmentar els marges de benefici fent canvis que segurament els avis de casa ho veuen com una bogeria o que estàs fent, nano, però realment s'està veient que funciona. I això lliga molt amb el tema que estem parlant avui, Són... L'agricultura és un factor clau en molts dels problemes ambientals que tenim. Els pagesos no només produeixen menjar, sinó que també cultiven el que es diuen serveis ecosistèmics. Fan coses per la societat que la societat no els hi... Ni som conscients ni els hi paguem, ni els compensem. O sigui que aquest mitigar les inundacions també... Ja, els pagesos poden contribuir en això i per tant, han de rebre la consideració i els ajuts necessaris.
4: Arribem a les conclusions finals, Jordi. Amb quin missatge ens hem de quedar respecte al comportament de l'atmosfera i aquesta incertesa? Potser la pregunta és més, hem d'aprendre a viure amb una incertesa pel que fa al cel?
0: La meva pregunta, o sigui, la meva resposta ràpida seria que sí. Jo crec que sense aprofundir molt, però... ja hem actuat, i a més no ho hem fet gaire bé fins ara, perquè estem provocant aquests canvis, i que són canvis que segurament no seran positius per la nostra zona. Per tant, ara el que hem d'intentar és reduir les conseqüències negatives d'aquest canvi, no? Llavors això... o sigui, eliminar el canvi segurament ja no ho podrem fer, perquè potser arribem una mica tard, però disminuir els efectes d'aquest canvi sí que estem a temps i ho podem fer.
1: Però clar, estem a temps de fer coses i de debò.
0: Clar, no, però no... ho hem de fer ja, vull dir, és a dir, no podem perdre més temps. Ja hem perdut molt temps de fa desenis d'anys, no? I per tant, hem d'actuar i hem de prendre mesures ara, quan es parla de reducció dels gasos d'efecte hivernacle, que són els que produeixen aquest escalfament del planeta, doncs ho hem de fer. Vull dir, no és només parlar-ho i signar acords d'aquests internacionals, sinó que realment es compleixin aquests acords, no? I que es facin a nivell mundial. És a dir, hem d'intentar que aquestes conseqüències que nosaltres mateixos doncs, hem produït doncs, ens afectin en menor mesura, no? I per tant, això estem a temps de fer-ho, però hem de fer-ho ja, hem de començar ja.
1: Jordi Gonellera, cap de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, Xavi Domena, investigador sènior del CREAF, i l'Andrea Arnal, com sempre, la nostra col·laboradora. Moltíssimes gràcies, Andrea.
2: Gràcies a tu, Marc.
1: Durant molts anys hem mirat al cel per saber si tindríem aigua, però potser avui hem après una miqueta que hauríem de mirar una miqueta més avall, no? Sota els nostres peus, perquè l'aigua no és només la que cau, sinó és també la que aconseguim retenir, la que s'infiltra, la que arriba als aqüífers i la que alimenta un bosc, un cultiu o un riu durant dies o mesos després que hagi deixat de ploure. I això complica aquella imatge tan bonica que ens van ensenyar a l'escola del cicle de l'aigua continua existint. Com bé deia el Jordi, el cicle de l'aigua sí que continua existint, però sí que l'estem alterant. L'aigua continua evaporant-se, condensant-se, precipitant, infiltrant-se i tornant al mar. El problema és que nosaltres ara mateix estem canviant aquestes condicions. Escalfem l'atmosfera, escalfem el mar, transformem els sòls i construïm sobre el territori, com bé dèiem amb el Xavier, construïm ciutats sobre llocs on abans passava l'aigua de forma molt violenta. Per tant, no és estrany que passin situacions com les que hem viscut aquests darrers anys. Després ens sorprèn que l'aigua ja no es comporti exactament com ens havien ensenyat, però quan revisem totes aquestes coses, doncs potser podem arribar a conclusions a les que hauríem d'haver arribat molt abans. És per això que una de les imatges més estranyes del canvi climàtic serà aquesta: aprendre que podem tenir massa aigua i massa poca gairebé al mateix temps, que una tempesta pot inundar un carrer en minuts i no solucionar gens ni una mica de sequera, pot omplir una riera però no pas un aqüífer, pot passar violentament per damunt d'un territori sense quedar-s'hi, i aleshores la pregunta ja no és només quan tornarà a ploure, sinó on romandrà aquesta aigua i quants milions de persones cada any d'una punta del món diferent se'n veuran afectades. Gràcies, Jordi, gràcies, Xavier, gràcies, Andrea, gràcies a l'Alfred que ens ha atès per telèfon. Això ha estat Vida Verda. Ens retrobem el dissabte vinent. Salut.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Fa escassos 10 minuts escoltàvem aquest so. És l'alerta que Protecció Civil ha enviat a una vintena de comarques del litoral i prelitoral català afectades per les restriccions de mobilitat entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de la tarda de demà arran del foc de les pluges torrencials. S'esperen acumulacions d'aigua de 200 litres per metre quadrat en 6 hores en bona part de la costa, el prelitoral i el nord-est de Catalunya. Aiguats que poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com ratxes molt fortes de vent i tornados. Al litoral de Barcelona en alerta vermella. Santi Segalà, cap de previsió del Meteocat.
2: També podem arribar a esperar quantitats d'intensitat en 3 hores de més de 90 mil·límetres per metre quadrat, que és una quantitat molt important en poques hores, i que a més reforcem amb un avís d'acumulació de pluja de més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores.
0: Es demana precaució, se suspenen les activitats al medi natural, les activitats esportives, culturals, acadèmiques i de lleure, també els mercats, fires i activitats comercials a l'aire lliure. Cal aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible. Protecció Civil ja coordina mesures de protecció amb els ajuntaments. Imma Soler, sotsdirectora.
3: Els ajuntaments ja els estem demanant, sobretot que ja comencin a posar mesures, ja senyalització, tancament de guals que puguin ser perillosos, alguns camins que puguin quedar afectats per pluges, doncs també ja que comencin a posar ja doncs, tot aquest tipus de senyalització i de barreres o de cintes que puguin indicar a la població que puguin ser zones inundables, zones en perill, tot això ja també ho estem demanant des del CECAT.
0: Precisament el Consistori de Barcelona ha activat el Pla d'Actuació d'Emergència per Risc d'Inundacions i recomana a la ciutadania que eviti travessar zones inundables i a casa cal retirar els objectes que puguin ser arrossegats pels aiguats. Afectacions també al metro a l'L3, a la parada de Liceu i Catalunya. També incidències a l'L1, a la parada d'Urquinaona i Marina i a l'L11 a Can Colles. L'Ajuntament de Girona ha incrementat la neteja de fulles i carrers i des de les 5 de la tarda se suspenen totes les activitats a l'aire lliure i es tanquen els equipaments culturals. Lluc Salellas n'és l'alcalde.
4: El que volem és que a partir de demà, bàsicament el diumenge, no hi hagi activitats a l'aire lliure. També a partir del decret doncs, de la Generalitat el que hem fet és suspendre demà al matí totes les activitats en pavellons esportius i sobretot doncs, que no hi hagi o intentar reduir al màxim la mobilitat.
0: I els esports? Suspès el partit de segona divisió que s'havia de disputar entre el Sabadell i l'Andorra previst per a 7:15 de la tarda. Cancel·lat també el partit de primera entre el Sant Andreu i l'Antequera. L'alerta per fortes pluges també obliga a ajornar el partit de bàsquet entre el Joventut i l'Andorra. A hores d'ara es manté el Manresa Breogán previst per aquesta nit a les 9. El Bages no és una de les 20 comarques on es demana la restricció de mobilitat. Les restriccions que estem escoltant per les previsions de fortes pluges han obligat a ajornar fins dilluns la marxa per l'habitatge convocada inicialment aquesta tarda a Barcelona. Sí que s'han celebrat manifestacions a altres ciutats de l'Estat. A Madrid, 70.000 persones, segons la delegació del govern, han marxat en 4 columnes que s'han unit a la plaça de Cibeles, en què han cridat a la vaga general. Valeria Arraco, portaveu del sindicat de llogateres.
5: Con lo que ha ocurrido en Sol, con lo que ha ocurrido en las calles, con lo que ha ocurrido en tantas plazas en esta última semana, lo que se está demostrando es que el poder vuelve a las calles. Y esto es un aviso a navegantes. Gobierne quien gobierne, no vamos a tolerar otros 4 años sin atajar el mayor problema de este país.
0: I a València, 2 persones han estat detingudes pels aldarulls en acabar la manifestació, en què 9 policies han resultat ferits. De l'exterior els expliquem que la Fiscalia General d'Emirats Àrabs Units ha confirmat com a atemptat terrorista l'apunyalament del pilot del vol Fly Dubai que cobria el trajecte fins a Tel Aviv. Afirma el copilot que va dur a terme el seu pla en ple vol quan va agredir el comandant dins de la cabina de l'aeronau. Afegeix que les investigacions continuen per determinar les causes i motivacions de l'atemptat. El copilot hauria estat inhabilitat per operar a la península d'Oman i, segons les primeres investigacions, seria seguidor d'idees extremistes. És tot per ara. Tornem amb més informació. Ja ho saben, al punt de les 6 en aquesta sintonia. A Ràdio 4, bona tarda.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

Bé, doncs ja ho has sentit, aquesta cançó que es diu Malalt de somnis serveix també per anunciar la retirada de moment indefinida dels Sexeni. Ho han explicat ells mateix a l'entrada d'aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

0: Com va? Bona tarda i salutacions des de la sintonia de Ràdio 4. Moment de començar aquesta nova edició del programa que t'acompanya cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda per explicar-te tot allò que és d'actualitat en el món de la música en català. I hem obert amb aquest anunci de Sexeni, d'aquesta aturada indefinida i aquest concert de comiat que tindrà lloc el pròxim 15 de gener a la Sala Apolo de Barcelona. Malalt de somnis és la nostra benvinguda en aquest programa que escoltes el dissabte de la tarda però que també pots escoltar en format podcast quan et vingui de gust a través de la pàgina web de Ràdio 4 o bé l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. Estem aquí per explicar-te tot allò que és actualitat en el món de la música en català i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, em fa molta il·lusió recuperar un document històric per nosaltres, pel programa i també crec que per la música en català en general. Ens n'anirem fins al Catalunya Express del 9 de febrer de l'any 2013. Aquell dia, els convidats del programa eren una joveníssima i prometedora banda osonenca que acabava de publicar el seu primer àlbum, un disc que es podia descarregar gratuïtament d'internet i que ells van començar a promocionar a través d'un amic, que els feia doncs això, l'encarregat de la promoció. Aquest amic va contactar amb el programa i ens el va oferir. I els vam convidar i vam descobrir una joia que al cap d'això, dels anys, s'ha convertit en una banda fonamental i que aquesta pròxima setmana serà protagonista de no un, sinó 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Per tant, avui a la segona tindrem ocasió d'escoltar la primera entrevista en una ràdio dels Oques Grasses, amb en Josep Montero parlant, perquè ja fa temps que no el sentim parlar. Aquí el sentirem parlar ara fa, doncs això, a l'any 2013, quan van venir a presentar les cançons del seu primer disc. Un disc, un document que jo crec que val la pena recuperar per veure, doncs això, aquests Oques Grasses, els inicis, tendres i encara poc manipulats. Això serà a la segona hora. Però és que en aquesta primera tenim nosaltres a la Sara Roy. La Sara Roy publica la setmana que ve el seu nou disc, un disc de maduresa, i avui l'ha volgut venir a compartir amb nosaltres. Abans que tot això passi, és moment de donar pas a la novetat que ens porta des de l'Empordà l'Ernest Prana. La cançó es diu Fotos de tardor.
1: Ja ens venia de gust treure el jersei del fons. Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc. Ja ens venia de gust

0: És el balcó dels geranis, una de les cançons d'un disc que s'acaba... Bé, no s'acaba de publicar, de fet, s'ha publicat aquí molt pocs dies, i avui el ve a compartir amb nosaltres la seva autora, que és la Sara Roy. Sara!
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Quin disc més maco, més delicat, i quina sensació més maca et deixa?
1: Estic molt contenta, la veritat. Crec que el disc reflexa claríssimament el moment en el que estic de vida.
0: I en quin moment estàs? Qui encara no hagi escoltat el disc, ho sabrà. Encara no ho sap.
1: Doncs estic en un moment molt tranquil, crec que aterrant moltes coses, també en un moment de canvi, però jo diria com en un moment molt de serenor.
0: A mi m'ha semblat un disc de maduresa. Clar, tu que fa tants anys que estàs en el món d'això, de la música, des de molt petita, i has arribat a aquest punt, diguéssim, de veure tu...
1: Sí, és que sí, jo crec que sí. Com que ja noto que m'estic fent gran. Llavors, jo crec que...
0: Que no ho ets encara, deixem-ho clar.
1: Però jo ho noto. I sí que és veritat que potser té un punt com molt més madur, que ja m'agrada també que sigui així.
0: La Sara, a banda de ser cantant, és també periodista. I no sé si aquesta faceta periodística, que no sé com la portes, si la tens molt abandonada, poc o molt, també influeix i et serveix a l'hora de fer música.
1: Jo crec que sí, sempre he pensat que sí, perquè m'agrada molt el tema de la comunicació i al final quan crees una cançó també comuniques, no? A través de la lletra, que és algo que jo m'hi fixo molt i li dono moltes voltes a com dir les coses, com explicar-me i quina és la millor manera de fer-ho perquè quedi bé amb la cançó que estic fent. Llavors jo crec que sí, que influeix.
0: Estem en un món dominat per la comunicació. Tots som comunicadors i tots hem de vendre alguna cosa a les xarxes, i és una competència feroig entre de tots contra tots. Això és una battle royale, que en diuen, absolutament.
1: Totalment.
0: Tu, de fet, els últims mesos hem vist com comparties versions acústiques de cançons de pop internacional.
1: Sí, és una cosa que m'agrada fer, conversionar i passar al català, que, jolín, quin idioma tan bonic que tenim, no? Pues cançons que sonen a la ràdio i que tots i totes escoltem.
0: Has fet versions de La Perla, de la Rosalía, Si antes te hubiera conocido, de Karol G. I com ha respost la xarxa?
1: Pues superbé, la veritat és que han agradat molt i a més les fem en els concerts en directe i crec que és una connexió amb el públic també molt bonica i la veritat que ens funcionen i sona molt guai.
0: El disc, ja ho han dit, es diu, o no sé si ho han dit, Per si s'acaba el món. Arriba aquest dia 9 d'octubre, d'aquí a 4 dies, i aquest títol sona una mica declaració d'intencions, d'una cosa urgent, de deixar anar el pap abans que passi alguna cosa.
1: A veure, sí, realment aquest disc neix d'un moment de canvi en la meva vida, tant a nivell personal com professional, i és en un moment que jo em plantejo, pues, que el món pot acabar-se, no? No de la manera literal, o també sí, perquè mare meva com estan les coses, però sí que en el moment que perds alguna persona que estimes, en el moment que no et reconeixes amb les coses que estàs fent, en el moment que arriba una història d'amor en l'espai i el temps que no toca, llavors cada una de les cançons parla d'aquests petits finals, però també, sobretot, del que queda després d'aquests finals, del temps, dels llocs, dels records, de les persones que s'han quedat, i és també com una abraçada a la nostàlgia, que jo sóc molt nostàlgica i és algo que necessito com recordar-me, no?
0: La nostàlgia a vegades és una cosa que pot ser trista, no? Pot generar certa melangia, diguéssim, però a vegades també hi ha nostàlgies, doncs, que ve de gust de recuperar, no?
1: Sí, t'he de dir que jo sempre he relacionat la nostàlgia com no amb tristesa, sinó amb una emoció com molt de plorar, però de felicitat. Llavors, era el que volia transmetre una mica, perquè jo sóc molt fan de les balades i de les cançons tristes, i ja era, a veure, anem a fer una cançó que parli de nostàlgia, però sense tirar d'acords menors, bàsicament. Llavors, crec que amb aquest disc ho hem aconseguit, perquè tot i que pot ser que s'acabi el món, però el disc desperta bastanta llum, jo crec.
0: Va, escoltem una altra de les cançons d'aquest nou disc de la nostra convidada d'avui, la Sara Roy. Tant de bo poder parar el temps. El teu somriure...

0: Tant de bo poder parar el temps és un dels temes de Per si s'acaba el món amb la Sara Roy, que avui ens acompanya. Un disc de sonoritats folk, que bé, Sara, de fet has tocat tots els pals tu al llarg de la teva carrera, i no sé si queda alguna cosa. Bueno, alguna cosa et deu quedar, però...
1: Home, jo crec que sí, eh? I espero que cada disc que tregui sigui també una evolució i un canvi, que això vol dir que al final hi ha progrés, no?
0: Però no sé si és una mica tornar a casa, tornar al folk.
1: A veure, és molt jo. O sigui, veníem d'un disc que era Alter Ego, que era aquest, pues, el meu alter ego, claríssimament, d'estrella del pop, que és algo que també em vibra moltíssim, però necessitava com parar per tornar a connectar amb tota aquesta faceta més de cantautora i més de bueno, més folk, que al final són guitarres i veu, la major, o sigui, el que descriu més aquest disc. Així que, sí.
0: I suposo que també que aquesta manera de fer música et dona certa llibertat i, no? I et deslliura de tanta parafernàlia i et deixa ser, doncs, això, total, essència pura, no?
1: Això és el que necessitava jo ara mateix.
0: I l'has fet amb en Jordi Pinyot.
1: Sí, el millor de tots. El Jordi Pinyot és la mà dreta del meu projecte, que al final està darrere, però és una peça superimportant i superclau, i que amb el Jordi hem treballat els temes de principi a final, que és algo que encara no havíem fet, i ens ho hem permès, i era algo com molt necessari per fer aquest disc.
0: Amb Alter Ego em va quedar la guitarra allà amb un racó agafant pols o què?
1: Bueno, no, hi era, també hi era. I òbviament hi era perquè jo la toco i el directe era amb guitarra, però sí que se n'anava molt més a un pop electrònic, que també tenia ganes de tastar i que va ser molt divertit també. De
0: ara m'ho deies, però explica una mica com heu treballat amb en Jordi.
1: Doncs mira, hem treballat a l'estudi en un indret preciós on veiem Montserrat i on ens arriba la calma més profunda com per poder treballar els temes d'aquesta manera, pues, amb molt de carinyo, amb molt de temps, perquè, o sigui, hem estat com quasi 2 anys ben bons.
0: 2 anys?
1: Fent créixer aquestes 7 cançons, que dius 7 cançons. Bueno, pues sí, les hem fet, les hem tornat a desfer, les hem tornat a refer, llavors com... Bueno, ha sigut un procés llarg, però també, pues, hem après molt moltíssim, perquè és el que et deia, les hem treballat de principi a final, jo m'he fet un màster de producció, hem estat amb el Jordi els dos allà a la una.
0: Això que has dit, és figurat o està... O...
1: No, o sigui, a veure, no m'he fet un màster de producció, però, Colin, amb el Jordi allà i treballant-ho els dos junts...
0: Ja et pots... Ja, el diploma, està el del diploma, però ho diguéssim,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, quasi que me'l puc treure. No, que va, tant de bo. Llavors, sí, hem treballat molt bé, al final ens entenem molt, ningú m'entén millor que el Jordi, així que...
0: Hi ha gent que ho pateix, però no sé si a tu t'agrada la feina d'estudi. Estar allà amb el productor remenant i provant coses fins a trobar... Sí?
1: M'encanta moltíssim, i jo crec que el Jordi a vegades acaba com fins al monyo de mi, però sí, m'agrada molt. I el Jordi també, eh? Llavors ens hi passem moltes hores.
0: És un disc molt especial, perquè és això, representa la teva maduresa artística, al meu entendre, però és que a més hi tens una col·laboració, també és que és molt especial, perquè la Judit Nederman i el Pau Figueres...
1: Mare meva...
0: Tenir-los és un luxe.
1: No, és que jo, mira, m'emociono. Em fa molta il·lusió. O sigui, el segueixo moltíssim. Fa molts anys que m'emmirallo amb la Judit. Al final m'he començat a aprendre la guitarra en el seu moment, pues, cantant cançons de la Judit. Sempre ha sigut així. Últimament els he anat a veure molts bolos. Fan un duet increïble. I els hi vaig proposar de fer aquest tema, que jo crec que era com el tema perfecte per fer amb guitarretes i harmonitzar amb les veus. I realment estic molt contenta del resultat.
0: I es nota aquella química, eh? Escoltant la cançó.
1: Mira, jo he de dir que em fa com molta il·lusió que les veus em pastin com tan bé. La guitarra del Pau li dona un color increïble. Jo crec que sí, que ha quedat molt xulo.
0: Entre les coses curioses del disc, bé, curioses, relativament, toques l'harmònica aquí. Ah, l'harmònica, la melòdica, vull dir.
1: Sí, la melòdica. No, i no l'havia tocat mai, però és un instrument, molt curiosament, que sempre està a l'estudi del Jordi, agafant pols. O sigui, aquella melòdica, no sé, porta allà com tota la vida. I va ser, vale, porta tant temps aquí a l'estudi que això li hem de treure la pols i l'hem de fer servir en algun tema. I mira, així va ser.
0: Anirà per a l'escenari, aquesta melòdica, o no?
1: Pues no ho he pensat, però podríem. Podríem, mira, realment podríem. Crec que m'ho apunto, sí. Perquè no ho havíem pensat, però podríem fer-ho.
0: Ara m'expliques, abans d'entrar a la gravació de l'entrevista, em deies que aquests dies t'has complicat la vida perquè has volgut fer una cosa especial pel llançament d'aquest àlbum. Explica una mica què estàs preparant.
1: Mira, per aquest disc em venia molt gust, o sigui, molt de gust fer, una, vinils, perquè jo sóc molt fan dels vinils, tinc la meva col·lecció de vinils a casa, el tocadiscos, i m'encanta, i era com, vale, he de fer vinils sí o sí. I també ara m'he liat a fer un cançoner amb totes les cançons del disc, amb els acords per tocar guitarra, amb partitures, per poder cantar, per poder tocar en baix. Llavors, bueno, és una liada molt gran, ho estic fent de manera molt artesanal i cuidant-ho molt, però crec que quedarà com una peça molt maca per tenir, per vendre els concerts i perquè la gent també... Em demanen molt, i sempre ho han fet, els acords de les cançons per poder-les tocar. Llavors és com també un regal per la gent que em segueix de dir, aquest disc sí que sí, aquí teniu totes les cançons, amb tots els acords. Està no bé. Hi ha excusa.
0: I a banda, doncs, això, qui et vingui a veure, sempre es pot emportar doncs, això, una cosa física, un record d'aquell
1: concert.
0: Sí, jo
1: crec que és un detall bonic, especial i també diferent.
0: A la part de... Hem parlat de... del productor, però hi ha més gent implicada. Per exemple, hi ha un lletrista, en Guim Puig.
1: Sí, mira, és que parlant de l'error més bonic, aquesta cançó va sorgir d'un poema del Guim Puig, que és molt col·lega, i va haver-hi uns dies que no estava inspirada i necessitava com inspiració d'alguna banda, i li vaig dir, Guim, passa'm tots els teus poemes que tinguis, que a veure si m'inspiro i començo a fer alguna cançó. I va començar així. I la primera frase és tota del Guim, i ja vam com començar entre els dos pues, acabar el tema.
0: Ara estem escoltant alguna de les cançons d'aquest àlbum, d'aquestes cançons que apareixen ben aviat el dia 9 d'octubre, i notareu, o esteu notant, que la veu està davant de tot, que és una mica el motiu central de tota la producció, cosa que no sempre passa. A vegades les veus queden molt enterrades entre efectes i processaments,
1: sí.
0: I tu l'has volgut donar-li...
1: Per mi hi havia dues coses molt importants. Una, que la veu fos totalment crua, és a dir, que no hi haguessin ni autotunes ni efectes massa grans, no? Que hi hagués pues, potser una mica de rever, allò finet, però que fos el més crua i el més propera possible. I dues, un treball que hem fet molt a l'estudi, que també em costa molt perquè sóc molt perfeccionista, és que hi haguessin imperfeccions en la veu. És a dir, no obsessionar-me a gravar 50 tomes de la mateixa estrofa, sinó fer-ne 3, fer-ne 2 o fins i tot fer-ne una, perquè la cançó que obre el disc, que és Poder viure sense por,
0: primera presa,
1: està feta amb una toma, sense canviar res, tal qual. De dir, així, punt.
0: Doncs això està molt bé, perquè clar, estem en aquella època de que tot es fa amiar i tot s'arregla i tot queda perfectíssim.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Jo crec que estem començant a apreciar l'error.
1: Clar, jo crec que ens costa precisament per això. O sigui, soc tan perfeccionista precisament perquè les cançons que escoltem estan tan perfectes al mil·límetre a nivell de veu, d'afinació, que tu escoltes els discos d'abans i, jolín, hi ha tantes imperfeccions tan boniques que ho fan que sigui tot més de veritat, que jo crec que necessitava també jo fer aquest exercici.
0: A vegades, no parlo per tu, però a vegades et trobes això, artistes que fan discassos, que sonen de cony, amb aquelles veus sensacionals, però després els portes al directe i allò fa figa d'alguna manera,
1: sí.
0: No?
1: Bueno, és que també, hòstia, hi ha molts artistes que fan coses increïbles, però jo crec que també hem de diferenciar com el fet de o sigui, com dir-ho, és que l'altre dia tenia una conversa amb una amiga precisament que parlàvem d'això, que és com, hi ha artistes que estan al top i que ho fan molt bé a nivell de tu t'escoltes els temes a Spotify, però llavors en directe no, però jo crec que això tampoc ha de treure com mèrit, saps? Perquè potser pues, no ets tan bo executant, però, o sigui, no passa res. Llavors, sí, i també la nostra feina de dir, hem d'intentar com donar un plus també en directe i de que soni bé. No sé si m'he explicat gaire bé, que t'aquí una...
0: No, jo t'he entès, però també està bé això, posar en valor la imperfecció, que no tot sigui el 100%
1: total,
0: tan exacte,
1: total.
0: Perquè allò és molt artificial, no és natural allò.
1: I que està bé que no estigui perfecte.
0: Doncs sí, senyor, estem d'acord. Has donat moltes voltes al món discogràfic i ara aterres amb una nova companyia, que és Caindústria, una gran companyia, Satellite, és veritat. Bueno, són cosins germans, és el mateix. Clar, com t'hi has trobat? Com t'han acollit en aquesta casa?
1: Doncs molt bé, mira, és que un cop tenia el disc fet també era com, bueno, crec que hem fet alguna cosa tan bonic que al final voler tirar sola tampoc era una opció, bueno, era una opció atrevida. Llavors vaig pensar que havíem d'anar de la mà d'algú que també li pogués donar pues, una abraçada gran, no, a aquest projecte, i cuidar-lo i fer-lo pues, créixer una miqueta més del que jo podria. Llavors crec que hem fet molt bon equip i crec que treballarem molt bé.
0: I em fa l'efecte que és un disc que t'agradarà molt de portar al directe, que el gaudiràs molt.
1: 100%, és que precisament estem muntant un nou format en directe, que és a trio, I serà un format molt màgic, que jo tenia també moltes ganes de fer. He treballat a 3 guitarres, 2 acústiques, 1 elèctrica i veus, i ja està, però fotent-li molta canya, que és com podem fer que soni gran, però amb les coses més simples i més crues.
0: Has treballat força els últims mesos, eh? Has fet festivals, has fet molts concerts ja.
1: Sí, hem fet molts bolos aquest any.
0: Sí?
1: Estic supercontenta, molt contenta. O sigui que espero que l'any que ve es mantingui o que ho millorem encara més. Sí, hem anat per molts llocs i realment hi ha hagut molt bon feedback aquest any.
0: Quin és l'escenari que tu t'agrada més? T'hi sents més còmode? Els grans escenaris, els grans festivals o recintes més petits amb la gent més controladeta?
1: Jo diria que els recintes més petits,
0: sí?
1: Amb la gent més controladeta. Sí, bueno, perquè al final és on pots veure més pues, la cara de la gent, on pots com connectar de manera més fàcil, jo crec.
0: I tu que has voltat tots aquests mesos veient això, festivals i concerts arreu de Catalunya, com respira la gent? La gent ve als concerts, la gent li gaudeix de la música en català?
1: Jo crec que sí, jo m'he sentit molt agraïda i molt afortunada aquest estiu, perquè realment a tot arreu on anàvem hi havia gent nova que no ens coneixia i gent que consumeix molta cultura, i crec que això és superimportant, i que aquí a Catalunya que ho tenim molt bé, que la gent surt al carrer, que la gent vol fer coses a l'estiu. O sigui, jo crec que sí.
0: Si algú et deseja escoltar el disc aquest dia 9, quan surti, de dalt a baix, d'una tirada, amb quina sensació creus que s'ha de quedar?
1: De dalt a baix d'una tirada, doncs jo crec que s'ha de quedar amb una sensació, una mica de reflexió, de reflexionar en el sentit de valorar el que tenim i el que hem construït, però bueno, també com de calma i d'agraïment. M'han dit moltes coses.
0: Abans de tancar, com que aquest disc està, el títol és tan suggerent, et faré un test sobre què faries per si s'acaba el món.
1: Vale.

0: Doncs aquest és el test d'emergència a la Sara Roy per si mai s'acaba el món. Estàs a punt?
1: Vinga, som-hi.
0: Som-hi. Si et diguessin que queden exactament 24 hores de món, quina seria la teva última decisió musical? A. Organitzar un concert improvisat a la plaça del poble, només amb la guitarra acústica. B. Posar-te els auriculars, tancar els ulls i escoltar en bucle el teu disc preferit d'infantesa. O C. No escoltar cap cançó i gaudir del silenci absolut.
1: Ai, jo crec que la primera, perquè així reuniria tothom i ja com faríem una despedida com...
0: Allà acaba el dinó, eh?
1: Eh?
0: Acaba el dinó, aquí la plaça del poble.
1: Sí, m'encantaria. Sí.
0: Segona pregunta, quin seria el teu últim àpat innegociable, A, un bon plat tradicional de la cuina catalana, fet a casa i sense pressa. B, una pizza gegant amb tot el que calgui, que no falti de res. O B, C, una taula plena de dolços, xocolata, postres...
1: Mare de Déu, que difícil. Pues mira, potser... És que, clar, jo et diria uns canelons de cardoll, així com plat tradicional. Sí.
0: Tercera pregunta, què faria la Sara Roy en cas de s'acabés el món? Tercera opció, amb qui passaries aquestes últimes hores? Opció A, en una festa multitudinària amb tots els amics, la família i qui s'hi vulgui sumar. Opció B, a la intimitat més absoluta, només amb la gent més propera i de casa. O opció C, sola, en un lloc tranquil, reflexionant i acomiadant-te al teu ritme.
1: Ai, no, amb tota la gent, amics, família i tothom, home, sí.
0: Quarta, quin lloc de Catalunya triaries com a refugi final? A, un balcó amb geranis, en un poble de muntanya o d'interior. B, dalt d'un escenari emblemàtic on has estat feliç cantant. O C, una cala aïllada de la Costa Brava mirant el mar.
1: Ai, m'agraden tots perquè Catalunya és tan bonic. Però mira, et diria, en un balcó amb geranis al Pallars Sobirà.
0: Una altra pregunta. Si només poguessis salvar un objecte material del teu estudi o habitació, quin seria? A, la teva primera guitarra acústica. B, la teva llibreta de notes on tens escrits les idees i les teves lletres, o ser el telèfon mòbil ple de notes de veu i fotos de record.
1: La meva guitarra.
0: Sí?
1: Cap mena de dubte.
0: Sisena pregunta, quin error més bonic aprofitaries per cometre abans que tot s'acabi? A, fer una trucada inesperada a algú del passat i dir-li tot el que mai li vas dir. B, confessar un secret o un sentiment que portis anys guardat. O C, pujar un cotxe, conduir sense rum i sense mirar el límit de velocitat.
1: Ostres! És que les primeres no ho sé, o sigui que potser et diria pujar un cotxe. És que m'encanta anar amb cotxe,
0: sí?
1: M'encanta posar-me música, però el del límit de velocitat... Bueno,
0: però com que tampoc la multa no l'hauries de pagar, vull dir, podries
1: fer...
0: Tranquil. Sí?
1: Tranquil·la, sí. Sí.
0: Setena pregunta, si poguessis fer una última col·laboració d'emergència en 30 minuts, a qui trucaries? A, a la Judit Nederman i en Pau Figueres per fer una última harmonia junts. B, a algun dels teus grans referents internacionals de la música folk. O C, al teu productor, en Jordi Pinyot, per gravar una nota de veu improvisada i deixar-ho enregistrat.
1: El Jordi, 100%.
0: Vuitena, si l'endemà el món no s'acabés i tot hagués estat una falsa alarma,
1: vale,
0: què seria el primer que faries? A, anul·lar totes les barbaritats o promeses que vas fer la nit abans. B, riure't de la situació i compondre una cançó humorística sobre la falsa alarma. O C, anar a dormir 15 hores seguides per recuperar-te de l'estrès.
1: Jo crec que composar una cançó 100% de l'experiència del dia anterior.
0: Novena pregunta. Quina drecera o regla de vida et saltaria sense cap mena de remordiment? A, mirar el rellotge o preocupar-te per l'agenda i el temps. B, la dieta, la rutina o qualsevol mena d'horari de son. O C, les xarxes socials i la necessitat d'estar connectada i publicar contingut.
1: Però, o sigui, no ho he entès. O sigui, és com... Quina necessitat...
0: Què et saltaries, en el cas que sapiguessis que demà ja no s'acaba el món?
1: Jo crec que la del temps.
0: Sí?
1: Sí,
0: mirar
1: la del
0: rellotge?
1: Temps. Sí.
0: I l'última, quina frase o vers teu t'agradaria que quedés gravat com el teu últim missatge? A, un vers del balcó amb gerani sobre la senzillesa i la llar. B, la tornada de tant de bo poder parar el temps per recordar la importància de la memòria. O C, una frase de l'error més bonic sense viure el present, sense penediments.
1: Jo crec que la tornada de tant de bo poder parar el temps.
0: Preciosa.
1: Sí.
0: Sara Roy, tant de bo no s'acabi el món demà perquè ens quedaríem sense escoltar les cançons del teu disc.
1: Tant de bo no per tothom, sisplau.
0: No crec que passi. Un plaer tenir-te aquí com sempre i molta sort amb aquest nou
1: Gràcies,
0: disc.
1: Gràcies, un plaer enorme.

ser l'escuma blanca de la teva cervesa, perquè no embriaga i fa lluir l'estrella. Voldria ser l'avís de la conversa, perquè no promet ni dictamina sentència. Voldria ser la creu vermella per dar-te preferència davant de qualsevol emergència. I no saps com em dol pintar-me els ulls i no aconseguir la mirada de la Gioconda. Però què carai, si la Gioconda

0: Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en català.
0: Catalunya Express.
1: Musik nur auf katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en català.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

Des d'Andorra és la Marta Roura, que torna amb aquest nou single preciós que du per títol Da Vida. Ara arriba Venus amb It's So Hard to Be So Funny.

0: Catalunya Express amb Joan Arenas a Ràdio 4.
1: Fins al punt horari amb Francesc Guzmán i la cançó Un estel sense cordill.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Una vintena de comarques del litoral i prelitoral català han rebut un missatge d'alerta aquesta tarda a Protecció Civil, avisa de les restriccions a la mobilitat entre les 8 d'aquest vespre i les 2 de la tarda de demà, arran de l'episodi extraordinari de pluges torrencials. Un episodi que podria desencadenar un mini huracà al Mediterrani i que pot deixar acumulacions de 200 litres per metre quadrat en 6 hores a bona part de la costa, al prelitoral i al nord-est del territori. El sotsdirector de programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, alerta d'una situació que empitjorarà durant la matinada.
2: Avui el que volem anunciar és qualificar aquest episodi d'excepcional, perquè tenim tots els avisos d'intensitat i acumulació de pluja de què disposa el Servei Meteorològic de Catalunya juntament amb Protecció Civil, activats i amb color vermell. Això és el primer missatge, que això no ho fem sovint ni de manera massa freqüent.
0: Se suspenen les activitats al medi natural, les activitats esportives, culturals, acadèmiques i de lleure, així com els mercats, fires i activitats comercials a l'aire lliure. Cal aplicar el teletreball en tots els àmbits que sigui possible. Des de les 2 de la tarda fins les 5 d'aquesta tarda, els bombers de la Generalitat han registrat 55 avisos a la zona litoral central per incidències lleus, la majoria per problemes de desaigües, filtracions, algun mur o arbre caigut. I pel que fa a la mobilitat, es preveu que l'aeroport del Prat sigui un dels més afectats per la tempesta. Per ara funciona espaiant el trànsit aeri. Des d'Aena, però, recomanen consultar directament amb les operadores possibles cancel·lacions de vols. Renfe Rodalies també recomana consultar l'estat del servei ferroviari davant possibles cancel·lacions, i a les carreteres ja es comencen a registrar algunes incidències. A la C58 hi ha aturades entre Barcelona i Montcada i Reixac per vessals d'aigua a les vies. Connectem, doncs, amb el Servei Català del Trànsit per saber com se circula a aquesta hora. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Comencem demanant extremada prudència per la pluja que afecta Catalunya. A partir de les 8 de la tarda i fins demà a les 2 del migdia hi ha restricció dels desplaçaments que no siguin imprescindibles a 20 comarques. Dit això, a la C58 hi ha retencions a Castellbell i al Vilà en sentit Manresa per un accident que talla un carril. A l'AP7 hi ha un carril tallat a Roda Barà en sentit nord per un altre accident, i hi ha intensitat en aquest cas. A l'A2 hi ha retencions a Jorba en sentit Barcelona per un accident que restringeix un carril. També hi ha retencions a la Bruc, a la mateixa A2 en sentit Barcelona, per un accident que talla un carril. A la C25 hi ha un carril tallat a Vilobí d'Onyà en sentit Girona per un accident, i això alenteix la marxa en aquest tram. I la Nacional 141 està tallada bon matí en tots dos sentits per un altre accident. Això provoca retencions en ambdós sentits de la marxa. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions a la Barceloneta en sentit Llobregat i Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I els esports? També es registren afectacions pels aiguats. La Federació Catalana de Futbol ha anunciat la suspensió de tota la jornada de futbol i de futbol sala a les comarques on es preveuen aquestes pluges torrencials, seguint les indicacions de Protecció Civil. En la mateixa línia, la Federació Catalana de Bàsquet ha suspès tots els partits previstos des de les 5 de la tarda d'avui fins les 2 de la tarda de demà, amb els equips de les comarques de Barcelona, Tarragona i també de Girona. Afectacions també pel que fa a les manifestacions. El sindicat de llogateres ha ajornat la concentració per l'habitatge prevista aquesta tarda a l'Hospitalet. Segons anuncia la plataforma, la manifestació serà dilluns a la plaça Urquinaona de Barcelona a 8:15 de la tarda. Sí que s'han celebrat manifestacions a altres ciutats de l'Estat. A Madrid, 70.000 persones, segons la delegació del govern, han marxat en 4 columnes que s'han unit a la plaça de Cibeles, en què han cridat a la vaga general. Valeria Racó, portaveu del sindicat de llogateres.
4: Con lo que ha ocurrido en Sol, con lo que ha ocurrido en las calles, con lo que ha ocurrido en tantas plazas en esta última semana, lo que se está demostrando es que el poder vuelve a las calles. Y esto es un aviso a navegantes. Gobierne quien gobierne, no vamos a tolerar otros 4 años sin atajar el mayor problema de este país.
0: A València, 5 persones han estat detingudes pels aldarulls en acabar una manifestació en què 9 policies han resultat ferits. I a les Terres de l'Ebre els expliquem que plou sobre mullat. Les tempestes d'ahir van deixar més de 200 litres per metre quadrat al Montsià i al Baix Ebre i més de 100 al Baix Camp i la Ribera de l'Ebre. Els bombers continuen fent balanç de danys, però en les darreres hores han atès prop de 500 incidències, entre les quals el rescat de vehicles, bombeig de soterranis i intervencions en habitatges particulars. Alguns pagesos a Ulldecona han perdut la collita i alerten que trigaran un mes en retirar l'aigua. José Manuel Caral, secretari de la comunitat de regants d'Ulldecona.
5: De moment han fet una primera valoració, però degut a les dificultats d'accés a molts de tramos de finques, però ja s'observa que sobretot aquí a la vall d'Ulldecona hi ha moltes parcel·les afectades en greus perjuïns i en inundacions importants.
0: És tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 7 en aquesta sintonia Ràdio 4. Bona tarda.

Dos fantàstics artistes junts en un projecte comú. Es diu Mouta i el protagonitzen la Judy Nederman i Momi Maiga. En aquesta cançó, que té el primer videoclip que es pot navegar exclusivament amb els ulls, i tot això ho fan per sensibilitzar a la societat de Lela. És la cançó que ha obert aquesta nova hora del Catalunya Express, una hora que avui servirà per recordar un document històric. La primera entrevista, ara fa 13 anys, del grup Oques Grasses a Ràdio 4, i de fet en una ràdio important, perquè en aquella època, fa 13 anys, els Oques Grasses eren un grup que començava, que acabava de publicar el seu primer disc i que l'havia penjat gratuïtament a internet i que gràcies a un amic començava a fer promoció a les ràdios. Van passar pel nostre programa i avui tenim l'ocasió de recuperar aquest document. Un document de quan en Josep Montero anava a les entrevistes i parlava i explicava coses del seu projecte musical. Jo crec que és un document interessant i és per això que volem dedicar aquesta segona hora a aquesta entrevista i que també serveix una mica de preàmbul d'aquests quatre concerts que es viuran aquesta pròxima setmana a l'Estadi Olímpic de Barcelona, on tots els seus fans acomiadaran com cal la carrera d'aquesta banda que ens ha amenitzat tota aquesta última dècada. Els Oques Grasses. Abans, però, aquest duet que protagonitzen Violeta Tello amb Helena Miquel. La cançó es diu Ets una platja.

0: Passos importants, és un dels temes el que l'obra de fet el dia, un dia no sé com, és el disc que avui ens ven a presentar, els Oques Grasses. Què tal? Bona tarda, benvinguts.
1: Hola, bona tarda.
0: Tenim el Joan Montero i per altra, el Joan i l'Arnau. Què tal, com esteu?
1: Molt bé,
0: Josep. Ja m'he equivocat d'entrada o què?
1: Sí, Josep.
0: Ah?
1: No passa res,
0: No passa res.
1: Joan també
0: Josep, bueno... Josep, perdona, escolteu una cosa, no sé, aquesta, el que feu a mi em provoca un bon rotllo que no sé atribuir a què exactament.
1: Nosaltres, a mi també. Ah. Tu, Arnau, també?
2: A mi també, i no, tampoc no acabo de saber molt bé el per què, però...
1: Suposo que és potser una mica la relació de que faig o que fem de la música amb passar un bon rato. Mm-hmm. I per això diem aquestes tonteries i fem aquesta música així com de festa amb globus i confeti.
0: Exacte. De fet, la majoria de cançons del disc tenen aquest to festiu, una mica surrealista, naïf i això, de bon rotllo i de passar-ho bé. Però tot això quan arrenca? Perquè hi ha uns quantes preguntes que us haig de fer, a veure si aclarim una mica les coses. Perquè Oques Grasses neix quan fa un parell d'anys, potser. Sou de Roda de Ter, per cert, no?
1: Sí, jo sóc de Roda. Després hi ha l'Arnau, que és de Taradell, en Reap, que és de Vic, i en Joan Borràs, que també és de Vic.
0: Ah, i tots repartidets.
1: En Rojo Danés?
2: De Gurb.
0: De Gurb. Bueno.
2: I Centelles, també.
0: Tenim tots allà, eh? Sí, a la plana de Vic.
1: Quina era la pregunta?
0: La pregunta era això, quan arrenca, quin és el dia, si us n'acordeu, que diu, doncs direm Oques Grasses.
1: Fa 3 o 4 anys, un dia que un amic meu em va dir si volia tocar en un lloc perquè li havia fallat el que hi havia d'anar, i li vaig dir que vale, jo encara no tenia cançons ni res, tocava versions, i...
0: Anava en solitari, diguéssim.
1: Sí. Mm-hmm. I em va dir que si volia anar-hi a tocar, que necessitava un nom, i li vaig dir Josep Montero de les Oques Grasses, així tal qual. I així es va anar. I vaig estar tocant durant un any o dos anys, bueno, un any i mig o dos, sol, i anava venint músics. Els deia, tu vols venir avui a fer un concert? Sí, sí, hòstia, però no fem assajos? No, anem així de dret. I vam estar així bastant temps, fins que vaig conèixer el fantàstic Arnau.
0: L'Arnau va posar mica d'hora de la teva vida, l'Arnau, o què?
1: Sí, en Real, sobretot, que sí. Va ser un dia anant en bus... Sort que em van retirar el carnet de cotxe i em vaig trobar en Realp. I em va dir, tu, tio, això que fas està molt bé, però necessites ser una mica més seriós, muntar una banda, fer alguna cosa. I vaig dir, hòstia, tens raó.
0: Hòstia, però quina feinada, no?
1: Sí. I em va dir, jo conec l'Arnau Altimir i en Joan Borràs. I vaig dir, fantàstic, doncs va, fem-ho. I el primer dia els vaig deixar tirats al matí.
2: El primer assaig ja va fallar i a mi ja no em va caure gaire bé, però després sí. Ho va arreglar una miqueta.
1: Sí, després ja ha estat un tio més sèrio.
0: Sí. Clar, hi ha aquestes coses. Escolta'm una cosa, a veure, hi ha una història paral·lela que Moveses em fa l'efecte, no? Quina és? Perquè l'Arnau Tordera,
1: sí,
0: en alguns llocs ha vist presentant-vos com Oques Grasses, no? Com ha acabat això?
1: Al principi era això, que feia que els dèiem músics que vinguessin.
0: I un d'ells era l'Arnau.
1: I un d'ells era l'Arnau, i bàsicament era ell sempre venia. Mhm. Li agradava una mica el rotllo aquest de tan despreocupat, de poder agafar la guitarra i poder fer el que li semblés a ell sense que ningú li digués res, sense haver de parlar i sense ser ell el líder del grup, no? Una mica com seria Moveses. I li agradava això, venir allà, beure els dos gin tònics i tocar el que li sortís.
0: Jo sempre he muntat la pel·lícula de que havíeu fet el grup junts, que després us vau separar, que ell va muntar Obeses, no?
1: No, ella tocava amb Obeses.
0: Uh-huh.
1: L'únic que quan li vaig dir tu, que em van proposar de ser més serios. Em va dir, hòstia, jo més serios em sembla que no puc, perquè clar, té Obeses i bueno, a partir d'aquí ja, vull dir, va ser un acord mutu de dir, bueno, doncs, ja, que et vagi bé la vida, ja ens anirem veient.
0: Però com amics, m'imagino.
1: Sí, som molt amics.
0: No, no,
1: sí.
0: Sí, sí. Bé, no sé si hem repassat la resta del grup. Hem quedat tu, l'Arnau, i la resta de formació ja estable del grup. Quin és al final, doncs?
1: Va, Arnau, contesta tu.
2: Bé, hi ha en Josep Montero, que és guitarra acústica i cantant. Després en Joan Borràs, que és tecladista. En Guillem Real, que és el baixista, i a vegades també toca la guitarra, bueno, ho fa molt bé. Després hi ha en Miquel Rojo, que és trompetista, Josep Valldeneu, que és el saxofonista, i després jo, que sóc
1: El bateritista.
0: El bateritista. Bateritista. Doncs déu-n'hi-do la gent que sí. Us heu ajuntat, no?
2: Sí, sí. Primer vam començar una miqueta nosaltres quatre, la base, i després vam dir, vam, fiquem-hi amb el motiu del CD, que vam ficar vents, i vam dir, hòstia, doncs, seria interessant que tots els concerts vinguessin i tingués una miqueta més de força i d'integritat en totes les cançons, i... És clar, interessant.
0: A mi em recordeu molt a formacions de les 90 usonenques com, jo què sé, els Cardafàstic, els Net, els Miri, gent de... No? Una mica sigo aquesta mateixa línia, diguéssim.
1: Hosti, no els he sentit, aquests.
0: Ah, no?
1: Això que els noms estan bé, eh?
0: Sí, bueno, no, Cardafàstic, no?
1: Hosti, em sona molt, però no. Em sona d'haver vist samarretes així quan era petit.
0: Clar, perquè pensava, anava a dir, és que sou molt joves, vull dir, no ho coincidit.
2: Bueno, jo vaig tenir un professor que era el cantant de Cardafàstic, en Goody, diria.
0: Exacte,
2: era, sí. Va ser professor meu.
0: Clar, però no té res a veure, ni els heu sentit. Anomenar potser sí, però escoltar-los no.
2: Hòstia, bueno, no. No gaire.
1: Ja els escoltarem, però...
0: Home, jo crec que sí que val la pena. O Tremendamente, per exemple.
1: Ah, això
0: no?
1: Sí.
0: Veus? Jo crec que sou germans petits de Tremendamente.
1: Això mica. Sí. Amb 15 anys, un amic un dia va portar un CD d'un amic seu que era més gran, era amic dels seus pares i això, i li va dir, emporta't això allà al local amb els teus amics i ensenya'ls-hi. I, hòstia, ens va captivar Tremendamente, amb una cançó sobretot... que deia l'Alma de les Piedres, que era un tio que parlava amb les pedres. Vam dir, hòstia, aquest tio està voladíssim. I ara fa poc...
0: Vau tocar junts en algun lloc?
1: Sí, crec. Hem tocat junts uns quants cops, ens hem fet amics i inclús tocarem a l'Apolo amb ell, perquè ell celebra els 10 anys. Tocarem a l'Apolo amb ell el 16 d'abril. Ah, no, el 16 no. El 5 d'abril.
0: El 5 d'abril, o sigui, aviat. Ell presenta disc a Apolo i vosaltres l'aneu acompanyant.
1: Ell celebra els 10 anys.
0: Els 10 anys. Està molt bé. Clar, si vosaltres sou els fills, Tremendament seria el pare i l'avi de tot plegat, que seria el Quimi Portet, per exemple.
1: L'avi podria ser en Bob Marley, que qui millor, no?
0: Exacte. Sí, perquè abunden els ritmes reggae, no?, en aquest disc.
1: Sí, jo sóc molt, molt fanàtic d'en Bob Marley, molt. I, o sigui, en veritat vaig aficionar-me a cantar gràcies a ell. Vaig agafar-me tota la seva gran discografia i me la vaig agafar totes les cançons que m'agradaven, que eren quasi totes, me les vaig posar en un pendrive i el cotxe me'n feia uns fars de cantar. I vaig dir, hòstia, doncs potser hauria de cantar. I a partir d'aquí, sí, va anar bastant a partir d'aquí.
0: No, més el que té el Bob Marley és que passa el temps i la música segueix sonant increïblement bé i les cançons són brutals totes, no?
1: Sí, sí, sí.
0: La gran majoria. Escolteu una altra de les cançons d'aquesta banda que avui ens ve a presentar el seu disc. El disc es diu Un dia no sé com, el podeu descarregar gratuïtament a la seva pàgina web i sona d'aquesta manera. Tinc

0: Així sonen els Oques Grasses, el disc que es diu Un dia no sé què, no sé com, un dia no sé... Ho dic bé, això?
1: Sí.
0: Hosti, és que mira, m'estava atropellant cada vegada la cançó aquesta. Vale. Un dia no sé com. Es pot descarregar gratuïtament. Com va la cosa de descàrregues? Esteu contents?
1: Hosti, molt bé.
0: Molt bé?
1: Sí.
0: Sempre que fas la pregunta aquesta, tothom diu molt bé, però... Perquè, clar...
1: No, és que és
0: no, diràs, no diràs, no, molt malament, no.
1: No, és que clar, el fet de que la gent pugui fer-ho des de casa seva, hòstia, és un...
0: Clar.
1: Jo crec que fa que funcioni, que fa que funcioni bé. De moment crec que són unes 3.000 o així.
0: Uh-huh.
1: I clar, no ens podem queixar.
0: Perquè no sé si us havia plantejat seguir el camí, diguéssim, tradicional de trucar a la porta a les companyies de discos i veure si us el publiquen.
1: Hòstia, jo no sé de gaire de què va.
0: No?
1: No. Trucar, no.
0: No.
1: No, vam dir, hòstia, gravem això i ho pengem a internet directament.
0: O sigui, ja d'entrada era aquesta la intenció.
1: Sí, ja d'entrada. Després, no sé si de cara al segon hi ha algú que ens digui... que ens diu, tu, que volem fer nosaltres, no sé què, i us pagarem molts diners i anireu a Nova York.
0: Parlem-ne.
1: Ja en parlem.
0: No? Sí. Exacte. On l'heu gravat el disc?
1: Amb en Ricard Puigdomènec, als estudis Sony, que es diu, em sembla.
0: Mm-hmm.
1: I molt bé, el vam gravar molt còmodes. Crec que amb el CD, escoltant-lo, ja es nota com que estàvem sueltos i...
0: Sí.
1: Perquè en Ricard és un tio molt tranquil i et dona aquesta pau, no?, per gravar, i crec que això és molt important.
0: Escolteu una cosa, en algun lloc he vist que us anuncia com a el que feu com a música porno. Això ja no és així, o...?
1: És que sempre li posem noms diferents.
0: Ah, però...
1: però música porno queda bé.
0: Sí, home, aviam, porno... ben.
1: Queda impactant. Sí, pas, després la gent li pot semblar que... No sé, quan ho escolta potser diu, hòstia, em sembla que no és música porno, no? Però...
0: però ja ho he escoltat.
1: Sí, ja, exacte. Aquesta és la clau.
0: Clar, més aviat, jo crec que això deu ser cosa de l'Arnau dels Obes, és que ell sí que ha tirat més cap al porno que vosaltres.
1: Sí,
0: no?
1: És una mica més pornogràfic, sí.
0: Escolta, us va força bé, no? Em sembla que, últimament, des que heu decidit, va, anem a fer un sèrio, anem a centrar-nos una mica, la cosa comença a rutllar. O tinc aquesta impressió, vaja.
1: Sí, estem tenint molts concerts i... Vols parlar? Vols explicar-ho això?
2: No, tranquil. Tu ets el jefe.
1: Que cabrat. Doncs sí, estem tenint molts concerts, no ens podem queixar. I ara, per exemple, ara l'època que estem de l'any, que representa que és la que n'hi ha menys, n'estem tenint també. I amb el tema del Facebook i tota una història que vam fer de gravar vídeos campestres i tot
0: sí,
1: això.
0: Sí, els he vist.
1: Ens va anar bé també per captar gent sense que ens haguéssim vist mai en directe. Doncs veient els vídeos aquests, hosti, aquests tios, què collons fan aquí, tot això.
0: Si vau anar allà a una granja, diguéssim,
1: sí.
0: I vau fer així una sèrie de gravacions casolanes.
1: De cop va ser un dia, vam dir, hosti, gravem-nos aquesta cançó, així ens en recordem, ens la mirem a casa nostra, i ja ens la sabrem. I després vam decidir penjar-la, i li vam posar aquest nom, vídeo campestre, versió campestre, i així ho vam fer amb totes, i hòstia, va anar molt bé. I de cara al pròxim CD ho tornarem a fer,
0: vídeos que suposo que després es fan virals, diguéssim, la gent els comparteix,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I poc o molt. Clar, de fet, tenir un nom i una imatge que ja una mica crida l'atenció. No sé si impacta o no, però en tot cas dius, uns tios que diuen Oques Grasses. Sí. Què fan aquests tios, no?
1: A nosaltres ens sona ja més normal, almenys ja. A mi em sona normal.
0: Clar.
1: Però clar, Oques Grasses, si ho sents d'entrada, suposo que has de pensar, hòstia, què és això, una no sé, promoció de...
2: De pinso.
1: De
0: foies, o d'alguna sí. Cosa d'aquestes, no?
1: Sí.
0: Clar, devia ser el que els va passar als pets fa 30 anys, no? També, hòstia, ens posem els pets. I mira, ara ho diem tan normal, però dius, penses, hòstia, els pets?
1: Exacte, jo algun dia m'he parat a pensar també en això, de dir... Hòstia, sona molt, molt normal els pets, però... Bé, és un nom també potent. I recordo que al principi hi anaven unes coristes que es deien les Llufes, no?
0: Exacte, que era la seva germana i unes amigues.
1: Això també era...
0: No és veritat?
1: Això també és curiós. Sí, sí.
0: Música porno és... No, per tant, ara ja tenim una altra etiqueta o no?
1: Rigui la cassola, també.
0: Rigui la cassola, també estaria bé. Teniu alguna mena de vincle amb tota aquesta escena que hi ha biguetana de grups com Mates Mates i d'altres, o vosaltres aneu per lliure?
1: Amb els Mates Mates i tot aquest rotllo així de Ferguson i tot això, som amics, però clar, el que fem és diferent. Bueno, potser els Mates Mates són així una mica més... casolans o campestres o com n'hi vulguis dir.
0: Silvestres.
1: Sí, silvestres. Tot de paraules que acabin a mestres. Però, per exemple, a Ferguson, clar, no tenim res a veure. Però sí que som amics, clar, allà ens coneixem tots. Igual que també amb la iaia, que, està, que també va per una altra banda, amb els Llandú, que van també una mica per aquesta banda. Mm-hmm. Amics ho som tots, i suposo que és positiu, que és bo.
0: Però vaja, no sé, de mateixa escuderia, per entendre's, no?
1: No.
0: Però hi ha molta interrelació entre els grups de la comarca, em refereixo, suposo que Compartir Cartell ho feu en algunes ocasions, però fins on arriba aquesta relació que pugueu tenir amb la resta de bandes de la vostra generació?
1: Bueno, bàsicament els divendres a la nit i els dissabtes a la nit de trobar-nos.
0: I on ens trobeu? On s'ha d'anar ara?
1: La Jazz Cava, és un lloc així molt de músics, que entres allà i només parles de música. Jo a vegades hi he anat amb la meva parella i em diu que no vol venir.
0: Perquè és un rotllo.
1: Sí, perquè ja li agrada la música, però parlar-ne tota la nit tampoc. I bueno, és que Vic ja això, ja la Jazz Cava i...
0: Però no és un lloc de tios amb pipa, bona gran es pot fumar, però els Jazz Cava són senyors grans amb pipa mirant un tio amb un saxo.
1: Allà, no? Allà entrem tot de fum de puros i coses així.
0: No és això la Jazz Cava.
1: No. Es fuma fora, amb el fred i tot, amb el gin tònic a la mà, no te'l deixen treure, però el traiem així dissimuladament. I parlem allà, no hi ha tios amb pipa, em sembla, Si n'hi ha algun i... Ja no, si n'hi ha algun ja m'ho dirà.
0: Exacte. Formeu part del Fest Tour, això què representa?
1: Me l'explico tu, va.
0: Ja, potser hauríem d'explicar què és el Fest Tour, perquè jo ho dic així tan alegrament, i el Fest Tour és una gira que s'organitza anualment de grups pseudo-independents,
1: sí,
0: no?
1: Exacte.
0: Una mena de cooperativa que hi ha de grups, més o menys, amb la cosa, i a la qual heu entrat a formar part. Però a vosaltres, què us representa?
1: Fas més bé, quasi bé tu, que nosaltres.
0: Bueno, no ho sabíeu. Us han enganyat, sí. Doncs.
1: Bueno, sabem que això, mica, és molt guai,
0: hippie,
1: ser-hi.
0: És molt hippie, tot això, de fet, sí. Ja t'aviso. Sí. Molt alternatiu, sí.
2: Bé. Va, explico jo. Doncs,
1: fas molt guapo.
2: Que fa poc vam entrar amb el conjunt de Tercera Via, que és una associació de...
0: Per... Els hippies aquests de,
2: sí,
0: de Tercera Via.
2: Exacte. I que ajuden una miqueta els músics emergents de música catalana a donar-se a conèixer i els hi fiquen unes... una mica de facilitats, no?
0: T'ho fan tot, menys posar calés s'ho fan tot.
2: Sí.
0: Una mica, no? Va per aquí.
2: Però és, no, ajuden, vull dir... a l'estiu doncs passen informació als ajuntaments, de manera que ja... t'ajuden... t'agilitzen la feina, exacte. Uh-huh. I a més a més també organitzen els festivals Fest Tour, que a més la, és un projecte interessant, perquè la gent pot donar la seva opinió sobre quins grups a través de Facebook o de diverses votacions sobre quins grups vols que hi vagin, a quina població hi vols que hi vagin, i és bastant important.
0: No, no, jo ho dic així en blanc de broma, però la projectia fa uns quants anys que dura i més tant. O menys s'ha anat consolidant i és una bona eina per a grups que comencen, no? Per tant, vosaltres formeu part de Tercera Via i a més us han inclòs en el Fest Tour, que és aquesta gira que ofereixen ajuntaments i qui vulgui contractar-los al llarg de l'estiu. Ja teniu bolos tancats o què?
1: De cara a l'estiu sí, sí, però del Fest Tour no.
0: Ahà.
1: I després també estem amb... Ah, sí?
0: N'ha sortit un.
2: Sí, ja n'ha sortit un. Acaben de trucar.
0: De sota, les pedres...
1: Acaben de trucar.
0: Moment, acaben de trucar.
2: El dia 17 d'agost es veu que tenim un bolo.
1: Ah, ja, vale.
2: Pel Fest Tour.
0: Vale, jo d'allò.
1: Quedem així.
0: Bueno, sopar i el pagaré, vale.
1: Sí, bueno, va, sopar i prou, hòstia, no fotis. Després també estem molt relacionats amb l'Ausi i els Strombers, que també ens estan buscant moltes coses i estan fent molta feina. L'Ausi està aquí, no diu res, però...
0: És el senyor Buscabolos, diguéssim, no?
1: Sí. És molt simpàtic i molt guapo.
0: I bona persona.
1: Exacte.
0: Clar, és que ara ja comenceu a ser un projecte seriós, no? Això d'anar pels llocs, no, improvisem, no sé què, no. Ara ja no pot ser. Ja tenim un repertori, una sèrie de músics, una agenda...
1: Dóna la sensació aquesta, sí, de que som més serios ara. Oh, i avui també venint aquí s'ha de dir que, hòstia, són uns estudis fantàstics, eh?
0: Bueno, veniu mudats i tot, eh?
1: Sí. Jo porto pijama sota, però per fora sembla que sap què.
0: No, no, molt bé. No, jo hosti, em venia molt de gust de conèixer-vos, primer perquè som de la mateixa comarca, soc de Manlleu, vull dir que, vull dir que conec una mica l'ambient d'allà, però som de generacions diferents, que ho podeu comprovar.
1: Sí.
0: I jo ja tinc una edat i vosaltres acabeu de sortir de l'ou pràcticament. Però ho feu molt bé, i em fa la fita que la vostra proposta, el que li convé, hosti, que tingui molta, molta difusió, no? I que arribi als llocs. Potser això deu ser el més complicat, no? Sortir de l'àmbit de la comarca, on hi ha més o menys us deuen conèixer, però trencar aquesta barrera, diguéssim, deu ser complicat.
1: No és fàcil. Ara es podria dir que tenim com més facilitats per aconseguir-ho, no? Estant amb la gent que hem dit ara fa un moment, i aviam fins on arribem. Clar, és... jo crec que ara l'oportunitat la tenim i l'hem de saber aprofitar i hem d'anar a les ràdios i ser guais.
0: Exacte. També va ser pel Sona Nou. No sé, no? He vist que vau fer una incursió al Sona Nou, que no veig que... Per la cara que fas, dic, bueno, sí, deixa-m'ho córrer.
1: L'any passat vam posar-hi les cançons dels assajos. Suposo que no els hi van agradar gaire.
0: I no va passar d'aquí.
1: No, perquè encara no eren gaire serios. I allà els agrada que siguis molt serio.
0: Sí?
1: Almenys és la sensació que dona. Almenys d'entrada, no? Posar les cançons allà, que sonin molt maques i tot això. Però no sé, ara... Hòstia, és que anava a dir una cosa, però...
0: Digue-la, no passa res.
1: Ojo que digue. No, són molt guapos, són gent fantàstica, la gent del Sona Nou, i l'únic que no els hi hem agradat encara, de moment. Potser algun dia sí, potser si veuen que poden treure alguna cosa de nosaltres, els agradarem.
0: Els agradarà.
1: Aquest any potser ens hi presentarem un altre cop.
0: Una altra vegada.
1: Sí.
0: Bueno, una mica és per demostrar que... Una mica s'ha plantejat el fet d'això, no?
1: Sí, per dir, hòstia, ara...
0: De fer servir totes les eines possibles per sortir i donar-se a conèixer, no?
1: Exacte, hem gravat tot això per vosaltres, per ja si podem entrar al vostre concurs i... i arribar a la final i, hòstia, i que ens promocioneu d'aquesta manera tan fantàstica per tot Catalunya i Nova Zelanda.
0: Exacte. No, bueno, també un pernil o un embotit de Vic també ajuda bastant, a vegades, sí. Aquestes coses. Però en el seu moment, pam, pam. Sí. Saps?
1: S'ha de trobar el moment clau sempre per totes les coses.
0: Escolteu una de les cançons dels Oques Grasses, us sembla? De fet, han vingut aquí amb la guitarra i una mena de pot de colon d'aquests de tota la vida per fer percussió.
2: No, és una regadora.
0: Ah, és una regadora, sí, ja m'ha semblat. És veritat, és una regadora que serveix de percussió.
1: Això serà molt bé, a més a més.
0: Això és el que portes per d'allò, per...
2: Sí, normalment sí, però a vegades porto una bateria.
0: De veritat, diguéssim.
2: Ajuda una mica, bueno. Però...
0: Però bueno, no, la regadora, escolta, dona el pego. Jo l'he vist al revés, dic, això serà un pot d'aquests de detergent.
2: No,
1: només la sap fer sonar ella, és impressionant.
2: La regadora. Això és, com que els primers vídeos campestres no teníem, era allà al mig del camp, i vaig dir, hòstia, hauràs de picar alguna cosa, que ets el percussionista, i vaig trobar la regadora i ja ens hem fet molt amics.
0: Parlàvem d'aquests vídeos que hem penjat a YouTube, busqueu Oques Grasses, i ràpidament trobareu d'aquests vídeos una de les cançons del disc que us podeu descarregar, si voleu, de la seva pàgina web, un dia no sé com, és aquesta que es diu La Granja.

0: El cas gràcies al disc que es diu Un dia no sé com, us el podeu descarregar de la seva pàgina web, o casgràcies.com, i inclou cançons com aquesta, que es diu La Granja, i que barregeu alegrement català, castellà i el que faci falta.
1: Sí. Mm. I una mica d'anglès, també.
0: I una mica d'anglès, per això dic que...
2: Perquè vengui més.
0: No teniu cap mena de perjudici en aquest sentit, no?
1: No, no, no. Castellà no n'he escrit perquè no el sé parlar gaire bé. Bueno, se'm nota molt l'accent de...
2: La Blanca.
1: Amb aquesta, per exemple, quan dic... la de... La vida se pasa deprisa. Se'm nota una mica, no? Però aquesta va anar així. Ara, posar-me a escriure-la, hòstia, se'm faria raro, segurament. Estaria bé saber-ho fer perquè també, hòstia, et dona possibilitats.
0: Saps mai, clar.
1: I en anglès també estaria bé saber-ho fer. Aniré a classes, ja m'apuntaré.
0: L'altre dia va coincidir amb qui m'he portat en un concert a la Torre d'Oristà.
1: Sí.
0: Com va anar?
1: Molt bé. Molt bé, molt bé. Va tocar ell...
0: Ell primer?
1: No.
0: La Núria Graham.
1: No, va tocar primera la Núria Graham, que és una noia que promet molt.
0: Sí?
1: Des del primer dia que vaig veure un vídeo pel YouTube vaig pensar... Aquesta noia promet i ara s'està embalant molt fort en molt poc temps, és molt jove.
0: És de per allà dalt, també?

0: és una mica més tranquil·let, no?, la música que fa.
1: Sí. I... Bueno, quan s'hi posa, s'hi posa, eh?
0: Sí, ja el vam veure ja. No, no, molt bé, molt bé. Va ser una experiència...
1: Però quan dius que feu merder, vosaltres què vol dir? Que sou, en directe sou molt què? Festius, expansius, o què?
0: Sí, som una mica així. Les cançons que fem són, això que hem escoltat i a part doncs hi afegim històries al que ens ve, I clar, una mica més mogudets que ell segurament sí que ho som. Una mica més, que no vol dir que no vol dir res, eh? Vull dir, cadascú fa la seva música.
1: Fem una cosa, avui l'Arnau i el Josep han vingut amb un amb la guitarra, l'altre amb la carregadora, i amb aquests dos elements pretenen tocar un acústic aquí. Clar, hem de dir que sou en directe, sou molta més gent, no? Sou 6 o 7, em sembla, i avui amb dos ens ho farem sonar. Quina cançó voleu fer, va?
0: Farem la de Fàcil.
1: Fàcil.
0: Estic bastant refredat, pot ser que faci algun gall, però, bueno, ja queda de granja, no?, també, fer algun gall.
1: Doncs, com vulgueu, avui en directe i en acústic, aquí al Catalunya Express Magazine de Ràdio 4, els Oques Grasses ens toquen Fàcil. Fàcil.

0: De una de les cançons d'aquest disc que avui ens presenten els Oques, gràcies. Us les podeu descarregar, recordo, a la seva pàgina web, un dia no sé com és el disc, i la pàgina web oquesgràcies.com. Com aneu d'agenda? Ja tenim, en parlàvem abans del Fest Tour, que ja tenen, comencen a sortir cosetes, però a partir d'aquest mes de febrer teniu ja alguna previsió? Això potser us ja ho sap més que no pas vosaltres, però vaja, us anem xivant, no? Què?
1: Sí, ara tenim uns quants concerts, tenim algun concert aquest mes, però sobretot el més important és el del mes de març, el 16 de març.
0: Que farem a Torelló.
1: A Moscou, a Torelló, presentarem el CD. I farem tot el moviment possible per omplir la sala aquella i quedar-ne contents, no? Tots són importants els concerts, però aquest és com el de dir, vale, tenim el CD, ja sabem que fa temps que us l'esteu escoltant, i que l'Àsia em va dir coses...
0: Sí. 16 de març,
1: sí.
0: Torelló, presentació oficial, diguéssim, a la comarca d'aquest disc.
1: Sí, i vindran unes quantes col·laboracions, vindrà gent d'Estrombes, vindrà l'Ernest Cruzats de la Iaia, vindrà Arnau Tordera d'Obeses, i moltes sorpreses més, que queda molt maco.
0: Queda molt maco, dius, sí. Ja ens inventarem alguna cosa, sí. Ara no puc avançar res, però no.
1: Exacte.
0: Amb la gent de la Iaia hi teniu amistat, pel que veig, doncs.
1: Sí, amb tots amb tres.
0: Sí.
1: Amb l'Ernest i amb en Casa de Sus també, i amb en Torre, el bateria. També estan sempre per allà a la cava i tot el rotllo aquest.
0: Home, no es poden queixar, els hi va molt bé, no? Quina és la percepció que teniu des de la vostra posició, diguéssim? Hostiguets, qui els pillés o què?
1: Sí, van per un altre camí, diferent del que tenim intenció d'agafar nosaltres.
0: Va, quin és el que voleu agafar vosaltres?
1: Bueno, una mica això de... Exactament no sé, però...
0: Però no seria el mateix.
1: Però tocar per teatres no... Ah. Bueno, també, no? Però la idea és festes majors i escenaris així... Teatres amb gent assentada, nosaltres no fem gaire aquesta música.
0: No.
1: Tenim una que sí que és precisament la que va venir a col·laborar a l'Ernest de la Iaia. Aquesta sí que podria ser una mica de teatre, no? Però les altres no tant. Tot i això, bueno, si algú té un teatre i vol que hi anem, té un teatre allà a casa seva, ja hi anirem, eh? I bàsicament és això, el camí que volem agafar, no ho sé, que ens porti
2: a l'èxit,
1: a tocar molts llocs. I toquem on sigui, vull dir, tant fa.
0: Escolta, tot el que feu, totes les cançons que heu gravat en aquest disc i les que aneu composant, surten primer del Josep o ara ja és una feina col·lectiva?
1: Sí, jo primer allà a casa meva, o on sigui, o al lavabo, o a dinant, o por ahí a la muntanya, m'il·lumino i me les escric una mica al mòbil o el que sigui... Les lletres, després toco, trio una mica els acords i em planto allà a l'assaig i els dic, mireu, aquesta és la cançó nova. I després comprovo si els agrada o no, depenent de si el pròxim dia em diuen, tu, aquella, tornem-la a tocar. Si sí. No m'ho diuen, sí, sí. Mala senyal.
0: Si te'n tomben moltes o què?
1: No gaires, ja. La veritat, no. I n'hi va haver alguna que la volien tombar i al final l'hem acabat gravant.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta, això és una pregunta clàssica, però és primer la lletra o primer la música? Primer que aquest ve un...
1: Depèn de la cançó. N'hi ha que agafo la guitarra i em poso a cridar allà amb un idioma semblant a l'anglès i em gravo amb el mòbil, després m'ho escolto i aviam què em fa venir, vull dir, què em fa... Penso, ja, què estava sentint jo per fotre aquests crits, no? I ho escric una mica, intentant agafar la mateixa sonoritat, i després també hi ha una altra manera, que és això, escric la lletra i després ho toco, o inclús alguna, com per exemple la de la granja, que la vaig tocar directament, la lletra i la música i tot.
0: Sí, d'entrada, el primer
1: sí,
0: dia.
1: Sí, ho vaig fer tot així. I algun tros de lletra d'alguna cançó i coses així ho hem fet allà directament al local d'assaig, que m'hi va vingut la il·luminada a dir alguna història i ho he dit allà i així s'ha quedat.
0: Un dia no sé com. En general, les lletres, tal com dèiem, ja les heu sentit, són lletres que encomanen bon rotllo, una mica de tot. Però bàsicament seria això, no? Optimisme, positivisme, bon rotllo, en general, i una mica d'anar a la dolla també.
1: Sí. No? Explicar les coses de la vida... mirant de ser realista, però també alhora dient alguna parida per allà, que també és una mica com sóc jo i com som una mica nosaltres, dient alguna parida per allà perquè tampoc com volguem dir que tampoc t'atabalis molt, no? Amb tot, i és això, intento explicar les coses que visc jo, però sense parlar molt, o sigui, intentant dir coses amb les lletres que s'hi pugui sentir identificat tothom. O sigui, no fer-ho molt concret, saps? No explicar, aquest matí he anat a la ràdio a fer una entrevista, sinó aquest matí m'he llevat i el cel era de color blau i la vida a vegades és una merda, però clar, també hi ha dies que són guais.
0: Clar, funciona aquí, funciona a l'altra banda del
1: exacte,
0: món, no?
1: Sí, sí.
0: Una mica seria per aquí. Escolta, Arnau, és molt difícil contenir la creativitat d'aquest home o què?
3: Home, la veritat és que és un gust.
0: Sí.
3: Perquè és...
1: Ai, gràcies.
3: De res. és força impactant veure com en Josep, cada dia de la setmana et pot portar un tema diferent, sense exagerar, vull dir, depèn del dia que tingui, dic, oi, t'avui he fet això, t'ho toca, t'ho canta, i després dius, hòstia, i moltes de les seves creacions són molt rebuscades i molt senzilles, però amb molta musicalitat.
0: Doncs ja ho sabeu, 16 de març a la Moscú de Torelló presentarà aquest disc, hi haurà altres dates. Tenim una web molt minimalista, que hi ha unes oques i un enllaç per descarregar el disc i poca cosa més. Vull dir, si algú vol saber més coses de vosaltres, investigar més, saber quan, per on us moveu, què s'ha de fer?
1: Al Facebook.
0: Sí.
1: Però també s'ha de dir que ara estem acabant una web TV, que serà com el nostre canal.
0: Una web TV?
1: Sí, serà com el nostre canal de televisió, on sortirem per allà fent el tonto, així és d'entrada, com per explicar-la ja com funciona tot, a qui contacta, a qui no sé què, a qui no sé quan, i ja no serà tan minimalista, serà una mica més, no sé com se'n digui,
0: maximalista. Fantàstic. Doncs Josep Montero, Arnau Altimir, moltes gràcies per venir a visitar-nos i per regalar-nos aquesta cançó en acústic. Molta sort, segur que ens tornarem a veure en una altra ocasió aquí o en un altre lloc.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Fins una altra.
1: Vinga.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Mig país està en alerta vermella davant l'arribada d'un possible mini huracà al mar Mediterrani. El temporal podria deixar més de 200 litres en tan sols 6 hores acompanyats de forts vents i mànigues marines i tornados. El president de la Generalitat fa una crida a la prudència ciutadana. Quedeu-vos a casa, ha piulat Salvador Illa en un missatge en què ha assenyalat que no es pot menystenir la situació i cal seguir totes les indicacions dels serveis d'emergències. El president lidera aquesta hora la reunió del CECAT, que ha començat a les 5 de la tarda per fer seguiment de la situació, a punt de fer declaracions. El sotsdirector de Programes de Protecció Civil, unes hores abans, Sergio Delgado, ha alertat d'una situació excepcional que empitjorarà durant la matinada.
2: Avui el que volem anunciar és qualificar aquest episodi d'excepcional, perquè tenim tots els avisos d'intensitat i acumulació de pluja de què disposa el Servei Meteorològic de Catalunya juntament amb Protecció Civil, activat i amb color vermell. Això és el primer missatge, que això no ho fem sovint ni de manera massa freqüent.
0: Una vintena de comarques del litoral i prelitoral català han rebut un missatge des d'alert de Protecció Civil amb mesures de restricció a la mobilitat entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de la tarda de demà. Fins a les 5 d'aquesta tarda, els bombers han registrat 55 avisos per incidències lleus, la majoria per problemes als desaigües, filtracions, algun mur o arbre caigut. I pel que fa a la mobilitat, ja es registren afectacions a l'aeroport del Prat, es registren retards generalitzats i cancel·lacions. Aina recomana consultar a les companyies aèries l'estat dels vols per si tenen afectacions per aquesta tempesta. Vueling ha ofert als clients amb vols des de Barcelona fins demà un canvi gratuït o també el reemborsament del tiquet. Ferrocarrils de la Generalitat ha suspès el servei, el que dura l'alerta entre les 8 del vespre, com dèiem, i les 2 de la tarda de demà, i Metro de Barcelona deixarà de funcionar aquesta mitjanit i reprendrà el servei a les 5 del matí de demà. Renfe Rodalies recomana per ara consultar l'estat del servei ferroviari. A les carreteres també es registren incidències. Connectem, doncs, amb el Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Comencem demanant molta precaució a la carretera per la pluja que afecta Catalunya a partir de les 8 de la tarda i fins demà a les 2 del migdia. Hi ha restricció dels desplaçaments que no siguin imprescindibles a 20 comarques. Dit això, l'autopista P7 es manté tallat un carril a Roda de Barà en sentit nord per un accident i això alenteix la marxa en aquest tram. A la C25 hi ha un carril tallat a Vilobí d'Onyà en sentit Girona per un altre accident i això provoca lentitud. La Nacional 141 està tallada bon matí en tots dos sentits per un accident i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I els esports en handbol a la Lliga Asobal. Ha finalitzat el partit entre el Barcelona i l'Alacant amb un marcador de 46-31 a favor dels Blaugrana. És l'únic partit en joc abans que entrin al vigor les restriccions a partir d'aquest vespre. Connectem en directe amb el nostre company Josep Capel. Bona tarda.
4: Bona tarda, i curiosament, tot i que aquest Granollers Ciutat, tot i que aquest Barça-Alacant, com deies, ha finalitzat ja, a la mateixa hora s'havia de jugar el Granollers Ciutat Encantada i aquest sí que s'ha suspès. No és l'únic esport, a part de l'handbol, també, per exemple, el bàsquet, amb el Joventut Andorra, que s'ha ajornat i que s'hauria d'haver disputat aquesta mateixa tarda, i sobretot també en futbol. Per exemple, la segona divisió, el Sabadell-Andorra, que s'hauria d'estar disputant en aquests moments a la Nova Creu Alta, ha estat suspès i ajornat, i també, per exemple, el Sant Andreu Antequera de la primera ref. Fins demà, a partir de les 2 de la tarda, tota l'activitat esportiva de moment ha estat suspesa.
0: Moltes gràcies. La previsió de fortes pluges ha obligat també a suspendre la manifestació prevista per avui, que s'ha ajornat el dilluns proper. Des del Sindicat de Llogateres han recomanat als participants de l'acampada per l'habitatge que hi ha a la plaça de Catalunya que es retirin temporalment per protegir-se. Tot i l'alerta màxima per les pluges, els centenars de participants han decidit mantenir la seva protesta. Kiara Monroy és una de les portaveus.
5: Se llevó a asamblea y la asamblea decidió no realizarlo. De por sí ya hay muchas personas que viven en situación de calle y viven y vivimos en riesgo diariamente. Entonces creo que ahora mismo preocuparnos en decir es un riesgo inminente, si no negamos que hay un riesgo, no negamos que al fin y al cabo nos estamos poniendo en juego nuestras vidas, pero es importante también decir que hay mucha gente que está en situación de calle, no hoy, y no en pandemia, en momentos que la gente ha tenido que encerrarse en sus casas y la gente prefiere y está con toda la fuerza y toda la voluntad de quedarse en Plaza Cataluña acampando.
0: Abans de marxar, el recordem que la roda de premsa del CECAT d'emergències que lidera el president Salvador Illa serà retransmesa en directe per aquesta sintonia. El proper butlletí informatiu, com sempre ja ho saben, a les 8 aquí, a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Bona tarda, passen 7 minuts de les 7 de la tarda. Programació en directe ara mateix a Ràdio 4 per escoltar la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, després d'aquest mini-huracà que arribarà a casa nostra. Escoltem aquesta compareixença en directe.
1: De perill, vermell, i també el de 24 hores, que és el que mesura les acumulacions, també en vermell. El que vol dir que poden ploure o acumular-se a 24 hores, però fins i tot abans, si es compleix la predicció, més de 200 litres metres cúbic. Això és molta pluja i... Metres quadrats. I penseu que 90 litres en 3 hores ja és una quantitat de pluja molt gran que té una afectació clara sobre les persones i sobre la seva mobilitat. Per tant, molt important que tothom es quedi a casa, tant com hem dit, a la ESALER, que s'ha rebut de manera massiva les 19 comarques que estan afectades. A partir d'aquí demanem doncs, molta prudència. La resolució contempla reduir la mobilitat exclusivament allò que sigui estrictament necessari, evitar totes les activitats a l'aire lliure, també les tancades, perquè aquí el que es tracta és d'evitar que la gent es mogui i, per tant, que no hi hagi mobilitat. Aquest és el missatge per nosaltres, des del punt de vista de la protecció de les persones, més important. Pensin que encara que no es produeixi el mini huracà mediterrani, si el fenomen toca terra hi haurà molta pluja, i això ara ho explicaran la directora del Meteocat i el cap de predicció del Meteocat, és a dir, tindrem unes quantitats de pluja, com els he dit, importants. Important també és tenir prudència, quedar-se a casa en les comarques afectades. A les que no hi ha tanta probabilitat, que són les que estan en taronja, també poden haver-hi afectacions, pot ploure molt. Per tant, prevenció i precaució del conjunt de la població, i pensin que fem actualitzacions dels mapes just ara. Les ja tenim bastant afinada la predicció que actualitzem sempre entre les 8 del vespre, les 11 de demà, diumenge, i una altra vegada a les 8. Si tot es compleix com està previst, el fenomen ha de passar a finals de demà de diumenge. Per tant, demanar-li a la població que segueixi totes les recomanacions que donem des dels canals oficials. També els mitjans de comunicació sou molt importants en fer arribar aquest missatge al conjunt de la ciutadania en aquestes comarques on impactarà de forma clara aquest mini huracà mediterrani, si es produeix tal qual. Encara que no es produeixi tal qual, tindrem acumulacions de pluges molt importants. Per tant, quedar-nos a casa, anar seguint les prediccions que avançarem des del Servei Meteorològic de Catalunya i també des del funcionament habitual del CECAT, que demà farem reunions i anirem actualitzant doncs, tota aquesta informació. Demanem doncs, aquesta prudència, aquesta responsabilitat i aquest esforç al conjunt dels ciutadans i ciutadanes, perquè estem davant d'un fenomen, com hem dit, excepcional, i ens toca doncs, tenir aquesta cura i aquesta precaució i sobretot doncs, protegir-nos de l'impacte que pot tenir sobre les persones. I aquesta és la part més important en la que vull incidir. Quedar-nos a casa, tenir paciència, i anirem doncs, actualitzant la informació i ja veurem doncs, quines decisions es poden prendre al llarg del dia si finalment doncs, no té un impacte tan agut com s'ha previst en la predicció, que ara us comentaran amb més detalls els responsables del Meteocat.
2: Gràcies, consellera. Sí, explicar-vos que ahir ja vam emetre un avís vermell en algunes comarques.
0: Escoltem en aquest moment la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
2: Que per nosaltres això ja va ser símptoma de que alguna cosa estava passant. No acostumem a fer avisos vermells a tantes hores vista. Llavors, s'està confirmant el que ja preveiem, ho hem actualitzat amb els models d'aquest matí i ara ho estem actualitzant també amb els models de tarda. Si us hi fixeu, l'origen de tot plegat és aquesta pertorbació que us comentava la consellera, que a hores d'ara està a l'interior del Mediterrani, però que ja ha afectat alguns punts d'Albacete i de Múrcia. El Mediterrani s'està retroalimentant i si veieu el radar del Servei Meteorològic veureu com ja comença a agafar una forma de ganxo. De moment encara no s'ha tancat la pertorbació, no ha agafat encara la denominació pròpia de mini huracà mediterrani, però no descartem que pugui passar, ho anirem seguint. En qualsevol cas, això és un terme tècnic i el que sí que podem assegurar és que, independentment de si s'acaba tancant o no, si s'acaba recargolant prou, doncs sí que deixarà molta precipitació. Per això ara el cap de predicció del Servei Meteorològic, en Santi Sagarà, us explicarà per què hem decidit posar uns vermells en algunes comarques i en algunes altres ens hem quedat amb carbassa. Independentment d'això, com us deia, caurà molta pluja. Tenim ja actualitzats els avisos en referència al llindar de 30 minuts i de 3 hores. Ens queda el d'acumulació, que tot just ara els companys del Servei Meteorològic els estan acabant de treballar, però sí que us puc avançar que els tres estaran activats amb, de forma simultània i amb comarques en vermell. Això no havia passat mai al servei meteorològic. D'aquí també aquesta excepcionalitat de l'episodi. Les zones que probablement seran les que rebran més seran les zones del litoral i prelitoral, especialment la primera línia de la costa central i de la costa brava, i fins demà a les dues màxima prudència. I també explicar-vos que des del Servei Meteorològic de Catalunya, com no podia ser d'una altra manera, tenim tots els efectius activats, ho anem seguint minut a minut. Us convidem també que feu seguiment de les imatges del radar meteorològic, perquè serà la manera en què us podeu assegurar on està ara la pluja, quin moment ara mateix està plovent i si teniu marge o no de fer alguna actuació o no. Assenyalar també doncs, que estem en contacte a tots els nivells del Servei Meteorològic, no només des de l'equip de predicció, sinó que tenim tècnics en referència a clima, perquè també ens segueixin totes les sèries climàtiques. Penseu que no és habitual que de les sèries climàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya tenim més de 30 anys de dades en moltes de les estacions que tenim, que són gairebé un centenar, i en molt poques tenim registres diaris de 200 litres per metre quadrat. I això pot passar durant les properes hores. Per tant, tenim clima activat, tenim tots els companys de teledetecció, de connexions, d'estacions meteorològiques, estem tots alerta pel que pugui passar i només us demanem, si us plau, aquesta precaució que us explicava la consellera. Ara sí, si us sembla, el Santi us explicarà els avisos punt per punt, comarca per comarca i hora per hora.
3: Uns avisos vermells que, com escoltaven, mai s'han vist pel Meteocat. Estem a les portes d'un fenomen excepcional. Pren la paraula ara en Santi Segalà, el cap de predicció del Meteocat.
4: Perill per pluja. Dos són d'intensitat de pluja. El primer és de més de 40 mil·límetres en 30 minuts, amb color vermell. Tenim també activat el de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, amb color vermell, i també el d'acumulació de més de 200 litres per metre quadrat, que es poden acumular doncs en alguns sectors de les comarques avisades, també amb color vermell. Aquests tres avisos de manera simultània amb aquest color doncs no els havíem activat mai i, per tant, és la primera vegada que aquesta situació excepcional doncs, ho mereix. La temporalitat d'aquest episodi començaria a partir de les pròximes hores. De fet, ja ho estem monitoritzant a través del radar meteorològic. Hi ha una franja de precipitació important que neix de la zona de les Balears i que apunta cap al litoral i prelitoral central. Aquesta ja és la primera part d'aquest episodi, aquesta línia. La predicció indica que anirà tocant terra, sobretot la zona més propera a la costa, no tant potser l'interior, però sí la zona del litoral i del prelitoral. I sembla que durant el vespre, nit, matinada i matí de demà tindria un moviment de sud cap a nord, és a dir, si ara comença per les comarques d'entre Tarragona i Barcelona, de cara a demà al matí, migdia i tarda aniria pujant cap a les comarques de Girona fins a, finalment, si es compleix la predicció, acabar per les comarques de l'extrem nord-est, comarques de l'Empordà, fins a sortir per la zona marítima i donaríem per finalitzat aquest episodi. Pel que fa al llindar de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, penseu que és un llindar que el vam crear no fa gaire, una mica amb un objectiu hidrològic, perquè precisament aquesta quantitat d'aigua en 3 hores pot produir fenòmens importants sobre el territori, sobretot a nivell doncs, hidrològic. Això els companys de l'Agència Catalana de l'Aigua i de les Confederacions Hidrogràfiques doncs, evidentment, estan al cas. I, per tant, aquest llindar, com ja he dit abans, també està en color vermell i tindria una mica la mateixa evolució, és a dir, fixar-nos sobretot en les comarques de litoral i prelitoral, especialment al sector central, i veure si l'evolució, finalment, és cap al nord-est, que és el que es preveu. Ens fa patir especialment que aquesta línia en alguns sectors es quedi estàtica, es quedi aturada. És quan podrien produir-se doncs, els moments d'aiguats més importants, que a més no m'ho vull deixar, aniran acompanyats de tempesta i localment d'alguns fenòmens de temps violent, sobretot associats doncs, a vent, ratxes fortes de vent o fins i tot algun tornado o alguna mànega, això a nivell puntual, no a nivell extens, però sí que cal tenir-ho en compte. Finalment, el tercer llindar, llindar d'acumulació. Tenim una llindar d'avís que és de més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Aquest llindar està molt pensat per grans situacions meteorològiques tipus llevantada i per això és de 24 hores de referència. Però en el cas d'avui, si ho llegiu en l'avís, hem posat que els 200 litres per metre quadrat es podrien arribar acumulant tan sols 6 hores o menys. Per tant, aquests aiguats, atenció, perquè podrien ser excepcionals en alguna zona on aquesta línia doncs, bàsicament pogués quedar aturada. Per tant, ja ho ha dit la directora, avui és un dia d'estar pendent de les actualitzacions dels avisos, perquè ja sabeu que la meteorologia és viva i, evidentment, pot canviar aquesta situació meteorològica. De fet, ja ha canviat una mica respecte al que preveiem al matí, i és que en algunes zones de l'interior del quadrant nord-est, algunes comarques, doncs, hem hagut de rebaixar de color vermell a color taronja. Són matisos que hem d'anar fent. Per tant, atenció a l'actualització dels avisos. I l'altre consell, doncs, és que la ciutadania segueixi, evidentment, una eina molt útil, que és la xarxa de radars meteorològics, que és la que dona la realitat, pel que fa en aquest cas a la precipitació, perquè a partir d'ella, doncs, es pot fer una diagnosi molt acurada del que està passant meteorològicament parlant.
5: Bona tarda. Des de Protecció Civil, la valoració que hem fet...
3: Aquesta és la valoració de Protecció Civil. Escoltem Sergio Delgado, sotsdirector.
5: ...davant aquesta excepcionalitat, i en el conjunt del que denominem el comitè tècnic, que és un comitè de crisi on estan representants, doncs, tots els serveis d'emergència, tots els organismes que gestionen, doncs, activitats, doncs, que poden ser vulnerables, drets socials, salut, etc. Doncs, fet aquesta valoració, hem fet la proposta a la consellera d'Interior i Seguretat Pública com a directora del Pla Inuncat, doncs, de l'activació de fase d'emergència i d'una sèrie de mesures, com ha explicat la consellera, amb un objectiu molt clar: evitar que en el període de més risc i atès aquesta singularitat i excepcionalitat de l'episodi tinguem gent exposada a possibles inundacions greus. L'anàlisi, perquè ho entengui tothom, que hem fet és que si aquests dies ja han patit els danys que hem vist que produeixen aquestes pluges, fins i tot en llocs on no els esperàvem, no meteorològicament, sinó perquè habitualment no hi ha danys, doncs si observem aquesta situació i li afegim major gravetat d'acord amb informació del Servei Meteorològic de Catalunya, tenim una situació de risc excepcional, de risc extrem. Per tant, doncs, aquestes mesures que hem proposat a fer i que s'han publicat aquesta tarda, als vols de les 4 de la tarda, doncs és aquesta idea de la restricció de mobilitat, de suspendre activitats, doncs, que comportin també aquesta mobilitat o la concentració de persones, i fer-ho des de les 20 hores d'avui fins a les 14 hores de demà en tota aquesta franja que està de color vermell, que per sintetitzar-la és litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona i totes les comarques de Girona i les comarques també d'Osona i Moianès. Activitats en espais interiors, també hem demanat aquesta suspensió, i aquesta suspensió no és una recomanació, insistim, és una instrucció que s'ha determinat en base a aquesta competència de Protecció Civil. Per què a l'interior? Doncs perquè comporta mobilitat. L'activitat en si mateixa, suposant que no es faci en zona inundable, és segura, però la mobilitat posterior o fins i tot anterior, si coincideix amb el període de risc, no és segura. D'aquí aquestes mesures. Una idea molt clara cap a la ciutadania. Tenim una franja del risc, a una situació que ens estan dient els experts en meteorologia, els competents experts, que és excepcional, i el que hem de fer és evitar exposar-nos. La millor manera és cap mobilitat, quedar-nos a casa, quedar-nos d'una forma segura fins que passi aquest episodi. Nosaltres farem un seguiment acurat amb tot el sistema, amb aquesta vigilància meteorològica, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, amb la Confederació de l'Ebre, amb bombers que estaran fent les actuacions i aniran reportant, amb tot el conjunt del sistema, amb els ajuntaments amb els que estem en contacte tot el dia i els hem fet arribar tota la informació, i anirem adaptant aquestes mesures, si és necessari, a les circumstàncies que es puguin produir. Volem dir amb això que si hi ha un canvi substancial en les prediccions amb el matí, o si hi ha un empitjorament en un sentit o un altre, o alguna afectació a zones no avisades, farem aquest exercici d'alertar en la mesura que ens ho permeti, doncs, la informació que tinguem disponible. Traslladar a la ciutadania aquest missatge clar de que estem fent seguiment, de que estem preparats, de que hi ha un desplegament, si m'ho permeten dir, de màxims de tot el sistema de Protecció Civil i emergències, per tant, de bombers, de Mossos, del sistema d'emergències mèdiques, a tots els que de trànsit, i que estem, doncs, preparats per fer front a les incidències que es puguin produir.
1: Molt bé. Doncs alguna qüestió, alguna pregunta que tingueu, que vulgueu que ampliem?
3: És aquesta primera part de la roda de premsa amb la consellera Núria Parlon. La directora del Meteocat serà Isa Roca, també el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà. És una situació inèdita, mai vista pel Meteocat, adverteixen. Són avisos vermells per primera vegada declarats. Aquest mini huracà, el que us han explicat, una pertorbació al Mediterrani, encara difícil de preveure si pot tocar terra, però des del govern adverteixen que la quantitat quantitat de pluja podria ser ingent. Avisos de més de 90 litres per metre quadrat en només 3 hores o fins i tot 200 litres per metre quadrat en 6 hores o menys. Per fer-nos una idea, és una acumulació que això es preveu normalment en 24 hores i l'estan reduint a una franja de 6. Màxima prudència, previsió, prevenció i responsabilitat ciutadana ha estat el missatge concís de la consellera Núria Parlon.
5: Idea també que volem traslladar.
3: Connectem amb aquesta roda de premsa, continua sent el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.
5: A dos quarts de cinc, més o menys, de la tarda s'ha enviat un alert que l'ha rebut tothom i que és molt clar que diu restricció de mobilitat i suspensió d'activitats, per tant hi ha poc marge d'interpretació. És el que considerem, està l'enllaç a la resolució també, i en tot cas creiem que totes les activitats, per la informació que ens va arribant, de forma molt col·laborativa i molt assenyada, si m'ho permeten dir així, estan valorant en quins moments poden suspendre, anul·lar aquestes activitats de forma segura, tenint també en compte que algunes potser ja estaven en marxa, etc. Nosaltres, des de Protecció Civil, la informació que ens arriba és que això es va fent d'una forma ordenada també, perquè s'ha de fer d'una forma ordenada, amb calma, tenint en compte també les diferents situacions, i que és el que s'està fent en general, igual que estem parlant també amb tot l'àmbit de transports, perquè els serveis es vagin suspenent, però que permetin doncs, que la gent pugui retornar als seus domicilis en prou temps i no quedi ningú, diguem-ne, fora del seu àmbit, i que en tot cas si quedés estem preparats per atendre'l, però la idea és que es pugui recollir a tothom i tothom pugui arribar a casa. L'activitat, la mobilitat està restringida a partir de les 20 hores. El que és important és que li deixem a la gent temps per arribar a casa de forma segura. Dependrà del tipus d'activitat i de la seva localització. Això ho ha de valorar cada activitat. Si tenim una activitat que comporta que determinats grups de persones hagin de desplaçar-se durant 3 hores, doncs hem de pensar que s'ha d'evitar que aquestes persones en aquest temps s'hagin de desplaçar en el període de risc. Però ens consta que s'està treballant, estem en contacte i que tot va en la línia del que estem demanant i que també aprofitem des de Protecció Civil doncs, per agrair aquesta, diguem-ne, predisposició de tothom a col·laborar en la seguretat del conjunt de la ciutadania.
1: Sí, tota la informació que ens arriba, reforçant el que està dient el subdirector, de les activitats que estaven previstes, esportives i culturals i socials, doncs tothom està tenint una bona resposta i està responent doncs, a les necessitats excepcionals de restricció de mobilitat i de que la ciutadania doncs, es quedi a casa, no? Que és el missatge que és important que reforcem tots en aquestes pròximes hores. Sobre els acampats, nosaltres, mentre que estàvem reunits al CECAT, hem vist que fins i tot des del sindicat de llogateres s'havia fet una observació en la línia de suspendre l'acampada a les hores en les que plourà més intensitat. Per tant, és una qüestió de, en aquest cas, doncs de encara que estiguin en estàtic, si plou molt, estàs assumint riscos. Per tant, doncs podran tornar després, si volen, quan ja passi el temporal.
3: Poc abans de les 5 de la tarda ha estat quan les 20 comarques han rebut aquest alert per aquest episodi de temps violent. Recordem que a partir de les 8 del vespre es restringeix aquesta mobilitat fins les 2 del migdia. Continuem escoltant la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: De agua importante y esto nos lleva pues, a activar el plan Inuncat en fase de emergencia y obviamente hemos aprobado para ello, para hacerlo posible, una resolución que, de acuerdo a las indicaciones de Protección Civil basadas y fundamentadas en la previsión meteorológica que nos ofrece el Meteocat en el marco del espacio de toma de decisiones que es el CECAT, pues esta resolución lo que le pide a la ciudadanía es que se quede en casa. ¿Cómo lo hace? Pues pidiendo reducir la movilidad y todas aquellas actividades que se hacen en el espacio público, pero también las que se hacen en interior, porque lo que no nos interesa es encontrarnos a personas que están pues moviéndose en diferentes puntos de las zonas afectadas y esto puede poner en riesgo su seguridad. De acuerdo a la predicción, pues lo esperable es que el fenómeno acabe mañana a la noche y durante toda la noche de hoy y el día de mañana lo iremos siguiendo y monitorizando para ver qué decisiones hay que tomar. Es decir, si va a peor, pues, y hemos de incorporar pues más territorio, más comarcas a las restricciones, pues hacerlo, y si va mejorando, pues también, si es posible, flexibilizar algunas de las medidas restrictivas, no recomendaciones. Es importante insistir en este tema que hemos contemplado en la resolución para estas comarcas que están afectadas, que son un total de 19 en aviso de máximo peligro.
6: ¿Y en castellano puedes hacer un pequeño resumen también de lo de Plaza Cataluña? Y en cuanto a movilidad, el tema del metro y los horarios.
1: Bueno, pues como ha explicado el subdirector de Protección Civil, las restricciones empezaban a las 8 de la noche, pero es verdad que algunas actividades hoy ya estaban en curso, y lo que se ha contemplado es una flexibilidad para que las personas que están pues en el trabajo o que están en alguna actividad pues puedan desplazarse y volver a sus casas y que no pues se queden desubicadas, ¿no? Si en el caso de que esto suceda en alguno de los puntos o en algunas de las situaciones, tenemos los servicios tanto desde el CECAT como de Protección Civil como en el territorio para poder buscar las soluciones que sean necesarias. Las actividades sociales, culturales y deportivas, muchas de ellas ya se han suspendido, por lo tanto pues agradecemos la colaboración en este caso de la ciudadanía. También algunas grandes superficies de comercios y demás han optado pues con cerrar sus tiendas para contribuir también a la decisión de evitar la movilidad. La gente mañana es necesario que se quede en casa, y en relación a la acampada pues también nos consta, por lo que hemos ido siguiendo, que por parte de los convocantes pues recomiendan también que las personas se pongan a refugio y que no estén en la Plaza Cataluña mientras que estará lloviendo pues con mucha intensidad.
7: Sí, yo quería preguntarle si tanto el presidente como los grupos parlamentarios están informados de la situación.
1: Sí, hemos hecho una reunión con el presidente de la Generalitat, que obviamente ha participado de todas las decisiones que aquí estamos compartiendo con ustedes, y los portavoces de los grupos parlamentarios y también los portavoces de la Comisión de Interior y Seguridad Pública han tenido una reunión en la cual les hemos explicado toda la información que ahora estamos compartiendo aquí con los medios de comunicación y todas las medidas que se han llevado a cabo. También decir que hay refuerzos ya previstos y centros de control, tanto de Mossos de Escuadra, desde el CECOR de Gara, con dimensión prevista para poder contribuir con los servicios de tránsito, pues para atender necesidades sobrevenidas que se nos puedan presentar a lo largo de la noche y parte de mañana, y también desde bomberos que tienen en el centro de mando en Bellaterra, y también están pues dimensionando los servicios para las emergencias que tengamos que atender a lo largo de la noche o de mañana.
8: Una mesa en castellà, saber si podria fer vostè, consellera, o el Santi, saber quina és la franja horària on pot haver més intensitat, i també comentar el tema d'aquest possible tornado que podria haver i el recorregut que té previst seguir el fenomen. Gràcies.
4: Sí, el episodio meteorológico temporalmente está centrado entre hoy al final del día y hasta mañana al final del día, pero nos tenemos que focalizar sobre todo en temporalidad. Ahora, durante las próximas horas, la noche de hoy sábado, madrugada de domingo y mañana de domingo, que es cuando los modelos meteorológicos nos están indicando la mayor probabilidad de superación de los umbrales de más de 40 milímetros en 30 minutos, más de 90 milímetros en 3 horas y más de 200 milímetros de lluvia acumulada en total en este episodio. También hay que focalizar la zona territorial, especialmente del litoral y el prelitoral. De hecho, este episodio meteorológico indica que puede pasar que la parte más importante de agua pueda caer en el mar Mediterráneo, pero la línea es muy fina en la costa catalana y los avisos así lo reflejan. Los colores rojos de estos avisos están sobre todo en comarcas cercanas al litoral y al prelitoral, tanto de Tarragona como de Barcelona, como de Gerona. Este episodio meteorológico sobre todo tendrá este punto álgido durante la noche, la madrugada y la mañana de mañana domingo, y a partir de la tarde los modelos nos indican que puede ir remitiendo poco a poco, sin quitar la vista, por supuesto, de que por la tarde todavía puede haber cierta intensidad de lluvia en zonas de las comarcas de Gerona en este caso.
9: Com estem arribant a les 8, és bo que anem a casa per l'estimar.
1: Gràcies.
3: És la recomanació precisament del sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. En mitja hora, a les 8 del vespre, entren en vigor aquestes restriccions de mobilitat i suspensió d'activitats culturals i esportives en una vintena de comarques per causa d'aquest avís vermell, totes concentrades al litoral i prelitoral català. Estem pendents d'aquest mini-huracà, d'aquesta pertorbació al Mediterrani. Els models de predicció parlen de pluges ingents que podrien caure en les properes hores. En mitja hora entren en vigor aquestes restriccions de mobilitat i les afectacions també a Laura Zurriaga les tenim en mobilitat a la xarxa ferroviària.
10: Les trobem a la xarxa ferroviària. De fet, Rodalies ha suspès el servei des de les 8 de la tarda al servei de Rodalies, volíem dir Renfe ha suspès el servei de Rodalies, també els regionals i de mitjana distància, els ferrocarrils de la Generalitat en la mateixa línia suspenen el servei el que duri l'alerta i el metro de Barcelona deixarà de funcionar aquesta mitjanit i reprendrà el servei a les 5 del matí de demà. L'aeroport del Prat serà un dels espais més afectats, ja es registren retards generalitzats de 4 hores i diverses cancel·lacions. Hem de recomanar consultar les companyies aèries l'estat dels vols arran d'aquesta tempesta. També a les carreteres s'han registrat afectacions durant la jornada, algunes incidències. Aquesta tarda una persona ha mort en un accident de trànsit a la C-25 a Vilobí d'Onyà, a la Selva, per causes que s'investiguen.
3: I quan passen aquests 3 minuts de 8:15, deixem aquesta última hora amb l'actualització des del Departament d'Interior amb aquesta previsió del mini-huracà que podria arribar a Barcelona i tot el prelitoral i litoral català. Nosaltres, ja ho saben, tornem amb més notícies quan siguin les 8 aquí a Ràdio 4.
11: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Són les 8. Entren en vigor les restriccions de mobilitat a la vintena de comarques on s'ha activat l'avís vermell per mini-huracà que s'està creant al mar Mediterrani. Des d'ara i fins les 2 del migdia de demà, prohibits els desplaçaments, se suspenen les activitats esportives i també culturals. Un avís vermell que Maria Gómez, al Meteocat, no havia activat mai.
1: És una situació inèdita, un fenomen excepcional mai vist fins ara. Els models de predicció encara no confirmen si aquest mini-huracà tocarà terra, però les quantitats de pluja que pot deixar poden ser ingents. Fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores o fins a 200 litres per metre quadrat en una franja de 6 hores. Per fer-nos una idea, és una acumulació d'aigua que es pot produir durant 24 hores. Sarai Sarroca, directora del Meteocat.
2: De les sèries climàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya tenim més de 30 anys de dades en moltes de les estacions que tenim, que són gairebé un centenar, i en molt poques tenim registres diaris de 200 litres per metre quadrat. I això pot passar durant les properes hores.
1: Màxima precaució, prevenció i responsabilitat ciutadana ha estat el missatge ras i curt de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Gràcies, Maria. Múltiples afectacions en tots els àmbits. Des del Sindicat de Llogateres han recomanat als participants de l'acampada de la plaça de Catalunya de Barcelona que es retirin perquè venen hores amb molt de risc i la posició del sindicat és seguir estrictament les recomanacions de Protecció Civil. Núria Parlon, consellera d'Interior, també ha atès aquesta demanda.
3: Sobre els acampats, nosaltres, mentre que estàvem reunits al CECAT, hem vist que fins i tot des del sindicat de llogateres s'havia fet una observació en la línia de suspendre l'acampada a les hores en les que plourà més intensitat. Per tant, és una qüestió de, en aquest cas, doncs de encara que estiguin en estàtic, si plou molt, estàs assumint riscos. Per tant, doncs podran tornar després, si volen, quan ja passi el temporal.
0: Per ara, els centenars de participants han decidit mantenir aquesta protesta i acampada. Kiara Monroy és una de les portaveus.
4: Se llevó a asamblea y la asamblea decidió no realizarlo. De por sí ya hay muchas personas que viven en situación de calle y viven y vivimos en riesgo diariamente. Entonces creo que ahora mismo preocuparnos en decir es un riesgo inminente, si no negamos que hay un riesgo, no negamos que al fin y al cabo nos estamos poniendo en juego nuestras vidas, pero es importante también decir que hay mucha gente que está en situación de calle, no hoy, sino en pandemia, en momentos que la gente ha tenido que encerrarse en sus casas y la gente prefiere y está con toda la fuerza y toda la voluntad de quedarse en Plaza Catalunya acampando.
0: Recordem que aquest avís vermell ha obligat a suspendre la manifestació unitària per l'habitatge digne prevista per avui a l'Hospitalet de Llobregat. S'ha ajornat fins al proper dilluns. Pel que fa a la mobilitat, aquest episodi especialment advers ha motivat la cancel·lació del servei ferroviari de Renfe a rodalies regionals i trens de mitjana distància a partir de les 8 de la tarda. En la mateixa línia, Ferrocarrils de la Generalitat ha suspès el servei, el que dura l'alerta, fins demà a les 2 de la tarda. El Metro de Barcelona també ha suspès el servei des d'aquesta mitjanit fins demà a les 5 del matí. L'aeroport del Prat serà un dels aeroports més castigats al territori. Ja registra retards generalitzats de fins a 4 hores i cancel·lacions diverses. Aena recomana consultar les companyies aèries l'estat dels vols Vueling per ara ofert als clients amb vols des de Barcelona avui i demà canvis gratuïts o també reemborsaments. A les carreteres s'han registrat diverses incidències durant la jornada. A la C25, a Vilobí d'Onyar, una persona ha mort en un accident de trànsit per causes que encara s'investiguen. És la víctima mortal 97 enguany a les carreteres catalanes. I als esports, la Federació Catalana de Futbol ha anunciat la suspensió de tota la jornada de futbol i futbol sala a les comarques on es preveuen pluges torrencials intenses. En la mateixa línia, la Federació Catalana de Bàsquet ha suspès tots els partits previstos des de les 5 de la tarda d'avui. I en futbol femení, les jugadores del Barça han demanat a la Lliga F ajornar el partit de demà per qüestions de seguretat. Josep Capel. No podem connectar amb el nostre company Josep Capel. Ho intentarem en els propers butlletins informatius. Ja saben, actualitzem la informació al punt de les 9 en aquesta sintonia. Ràdio 4, bona tarda.

0: Letra Llegada.
1: Letra Llegada.
0: A Maricruz Hernández.
2: Hola, famílies. Benvingudes al vostre programa. Com esteu? La criança és una etapa intensa i llarga que a les mares i els pares ens fa viatjar també per emocions molt diverses i ens obliga a revisar força com som i com actuem. Mentre observem com creixen els nostres infants, nosaltres també ens anem transformant. Per això, aquesta temporada, com hem fet en les anteriors, procurarem dedicar espais a etapes molt concretes com l'adolescència o la primera infància. Avui centrem precisament la mirada en els primers anys de vida. Aquí hi ha un protagonista molt especial, les rebequeries, que són capaces de fer perdre la compostura al pare més tranquil o a la mare més tranquil·la. En parlarem amb una experta, amb la Marta Prada. També ens acompanyarà l'Alba Padró, la nostra experta en lactància materna, i a més, veurem ara mateix la relació entre joc, vincle i paraules. Això és Lletra Lligada.

0: Aquesta setmana s'ha celebrat a Barcelona l'Iber, que és la gran fira professional del llibre a Espanya, i nosaltres ens hem fixat perquè hi havia moltes propostes lligades a la literatura infantil. Això no significa parlar només de títols de contes i llibres per a infants, significa reflexionar sobre l'entorn, el vincle, l'acompanyament, les estones que mares i pares podem dedicar-los amb calma. Verònica Bronstein, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: La nostra convidada és psicòloga i ha participat en aquestes activitats de l'Iber a través de l'Institut de la Infància, una associació que també dirigeix. Avui dediquem el programa sobretot a la primera infància, a aquestes criatures que encara tenen un llenguatge verbal molt reduït i que no saben llegir o que estan aprenent a fer-ho. Tu creus, Verònica, que encara lliguem massa el gest de tenir un conte a les mans amb el fet només de llegir? És a dir, que no ho veiem també com una manera de gaudir fins i tot quan no se sap el significat de les paraules?
1: Sí, de fet, una de les qüestions que plantejàvem era, per exemple, tenim llibres que són sense paraules i que els nens estimen molt aquests llibres, no? Perquè ells, bueno, tenen un llibre amb unes imatges, fan lectura d'imatges, tenen la possibilitat d'imaginar més enllà del que un autor podria, no, escriure, o del que els pares li relaten. I són, precisament, són els llibres que més costen als adults, no?, de mediar, d'acompanyar.
0: Curiós.
1: Però dèiem la paradoxa, no?, que els nens els gaudeixen molt, però que després al sector deien, bueno, a les llibreries costa molt, no?, que els pares paguin per un llibre, compren un llibre que no té paraules. Però és el valor que li donen als adults. Els nens miren altres coses, no?, als llibres.
0: I per què creus que passa això? Perquè tu ara deies això de... Sembla que no li donem tant de valor, no? Ens sembla que paguem per un llibre que no ens ofereix, com a mínim, paraules, no? És això el que fa difícil que comprin aquests llibres, el fet de que no tinguin paraules, o és que als adults llavors els costa acompanyar aquest conte perquè no tenen potser el temps, els recursos per explicar una història?
1: Bueno, comencem per una banda, tenim cada vegada més dificultat per part de les famílies, dels adults, d'acompanyar en la lectura. Tot i que hem avançat molt, tenim una producció molt bona a nivell de continguts, les editorials catalanes en particular, espanyoles en general, s'han posat les piles des de fa uns quants anys i tenim realment una producció que és referència a nivell internacional ja, no? O sigui, que s'estan traduint, ara estaven aquí i s'estan traduint al xinès, comprant drets des de fora, o sigui que, bueno, tenim una projecció a nivell de producció molt bona. Dit això, tenim els pares millor formats a nivell de pedagogia, de criança, bueno, mai hem estat amb tanta quantitat d'informació i tantes ganes de fer-ho bé, però és veritat que l'època no acompanya, no? I bueno, estem en un context econòmic, social, no?, amb una agitació més enllà dels últims temps. Portem uns anys després de la pandèmia que els nens han perdut molt llenguatge, tenen una reducció en la quantitat de paraules que utilitzen, la comunicació és més bàsica, és més primitiva, i tot això té a veure amb la vinculació que fan amb els adults, i diem els adults de referència, però estem dient també a nivell social, no? Nosaltres, per exemple, treballem a Sant Cugat, tenim un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament i encara avui costa, no? Costa de que s'entengui que potser un festival de música, no?, és molt cridaner i tothom paga 20-30 euros per una entrada, i un festival de literatura infantil ha de ser gratuït perquè la gent pugui venir, no? I si cobres 3-4 euros l'entrada, potser que la gent, no?, pagar per llegir, no?, tot i que sigui un context de festival i molt maco. Vull dir que la valoració que es fa del moment de la lectura, de la trobada en general, no?, bueno, hi ha molts factors. Estic enumerant uns quants per donar un punt de vista ampli, però és veritat que, bueno, els adults tenen molta més dificultat que els nens. Els nens, de manera natural, llegeixen. O sigui que quan un nen aprèn a llegir, va pel carrer llegint les marques dels cotxes, per exemple, no? Els nens tenen molta curiositat per decodificar aquest món de l'adult, no? I té moltes ganes sempre, no? Com d'apropar-se, de descobrir. I l'adult, podríem dir que estan com cansats, no? Bueno, falta aquesta energia que els nens necessiten i que els nens tenen.
0: I és veritat
1: I
0: que
1: d'alguna manera...
0: ells ho fan com un joc, tu deies, no? Aquest joc de les matrícules, de llegir matrícules. Jo crec que gairebé tots hi hem jugat quan érem petits, no? És la forma d'anar descobrint el món i ells ho fan així, d'aquesta manera, amb aquests ulls curiosos, jugant amb el seu entorn. Això em porta a quan fa 20 anys, perquè tu ja portes molts anys acompanyant les famílies, ets també psicoterapeuta especialitzada en infància, adolescència i famílies, i tu ja fa més de 20 anys que et vas plantejar què passaria si apropéssim els llibres a l'espai natural dels infants, com és el joc, no? El que dèiem ara. És a dir, en comptes d'intentar que els nens i les nenes anessin a buscar els llibres, els prestatges, que això fos al revés, que d'alguna manera els introduíssim. Tenint en compte aquesta reflexió que tu ens feies ara, i passat aquestes dues dècades, ha canviat alguna cosa en la manera tradicional de llegir? Hem entès més, tot i que, com tu deies, ens costa donar-li el valor a un certamen de literatura. Hem après a barrejar més, és a dir, els contes, els llibres, en el dia a dia dels infants, en un anem a jugar i a passar-nos-ho bé, i ho farem a través de la literatura, per exemple.
1: Mira, afortunadament nosaltres veiem que es nota, no? És veritat que ho expliques tan bonic, quan t'escolto sembla poesia, no? I penso que bonic que escoltar el que jo he fet, no? El que he iniciat i engegat, i que, bueno, jo soc argentina de naixement, però visc aquí fa 35 anys i sento que estic a casa meva, no? I és un granet de sorra també, perquè, bueno, evidentment jo he portat aquest mestissatge, no? He viscut en diferents indrets i tinc una mirada molt oberta. Quan vaig començar a nivell de l'administració em deien, i què estàs buscant? Per què fas això? No entenien, no? I jo deia, bueno, si vius a l'Argentina, tu veuràs la quantitat d'oferta cultural que hi ha per infants, i aquí no teníem tanta.
0: Fixa't.
1: Quan jo vaig tenir la meva primera filla, que ara té 31 anys, jo vivia al costat d'una biblioteca i jo anava amb la nena, que era un nadó, la portava a la biblioteca i em deien, mira, si no t'importa, clar, la nena és molt petita per entrar a la biblioteca. I després, anys després, jo vaig presentar un projecte, no, de lectura per nadons. Bueno, sempre he tingut aquesta curiositat i aquesta sensibilitat, però és veritat que anava una mica avançada en aquell moment. Fa 30 anys no havia res de tot això. Afortunadament després sí s'han engegat experiències i les coses han canviat, han millorat molt. O sigui que després ara ens trobem que els nadons tenen carnet de biblioteca. O sigui,
0: sí,
1: que les coses han canviat. Hi ha programació a les biblioteques.
0: I espais. A les llibreries hi ha espais pensats només per a aquests infants, és a dir, amb coixins, amb cadiretes, perquè puguin remenar els llibres, no?, i els puguin tocar, i a les biblioteques per descomptat.
1: Sí, però tot això jo no ho he viscut amb la meva filla. Després amb el meu fill, que és més petit, una mica hem agafat alguna coseta, però al principi em miraven una mica amb certa sorpresa. Dono aquests exemples personals perquè bueno, de vegades és veritat que jo he picat molta pedra, i és veritat que hem entrat a moltes escoles i fem molta formació a les escoles, i això també ha obert la mirada. I et trobes que hi ha una comunitat de mestres que estan molt agraïts de que, bueno, de que apropis tot això. I amb el temps, fent diferents projectes, va sorgir una observació del que passava. Jo també t'he de dir que els nens no han canviat. A mi em continuen meravellant, i jo per això continuo treballant amb nens. No és freqüent que a la meva edat, amb la meva trajectòria, la gent continuï treballant amb infants. A mi, precisament, aquest no canvi dels nens, aquesta permanència en la sorpresa, en la descoberta, en quan obren un llibre, en el riure que tenen quan és un llibre que és divertit, les emocions que transmeten, tot això no ha canviat. L'única cosa que sí ha canviat és com l'ambient que hi ha al voltant del nen. Per exemple, abans tu potser que anaves a un restaurant i el nen no estava llegint a taula, és veritat que no, Ara tenim algunes cafeteries que tenen llibres. De fet, hem impulsat moltes cafeteries que tinguin espais de lectura
0: Sí.
1: per infants. Hi ha més sensibilitat, però a la vegada tenim moltes famílies que quan es posen a dinar i que surten juntes, que tu dius, ai, que bé, no? Perquè estàs en un lloc amb la teva família, un moment lliure, no estàs treballant, i el primer que fan és treure el mòbil. I jo observo molt això, perquè a mi és una provocació, jo no puc amb això, i de vegades també em dirigeixo a ells i els dic alguna cosa, perquè jo veig les conseqüències que això té, jo ho veig això a les escoles, ho veig a les aules, ho veig a la consulta. I és tan automàtic que el nen no obre la boca i li posen, no, com un xumet,
0: És molt
1: però
0: més
1: un xumet
0: fàcil,
1: que un guió.
0: esclar. És un cangur digital, que diem ara, no?
1: Clar. Però bueno, parlant de tot això, no, els nens que tenim, els nens que teníem abans, el nen permaneix per mi, el que canvia és l'adult. L'adult sí que ha canviat molt i la societat sobretot ha canviat moltíssim. Dit tot això, i reprenent el fil del tema si anem al tema del joc i la lectura, per nosaltres, parlant d'aquesta permanència, no, que té el nen, que sempre ha sigut i serà, perquè el nen apareix en aquest món sense simbolització, sense llenguatge, i ha de començar a construir-se, a entendre què és el que li passa, i a més neix amb una dependència. Això fa que els nens necessitin d'aquesta vinculació amb l'adult. L'adult és qui li proporciona paraula, qui fa que entengui el món, que s'entengui a si mateix i que vagi desenvolupant-se, no? A partir d'aquí, el joc és un aspecte que el nen necessita per entendre el món, per descobrir la seva sensibilitat, el seu gust, a entendre les grans preguntes. El nen descobreix què és l'amor, què és la vida, què és la sexualitat a través del joc, i no és una cosa apresa, és una cosa que el nen la va descobrir d'una manera innata i passa a totes les cultures. I clar, el desafiament una mica era, bueno, això que ve des de dins cap a fora, no, que és el joc, com podem vincular-lo amb la lectura, amb la literatura, que és una cosa que ve des de la cultura cap a dins, no? Tu incorpores això que et ve des de la cultura. I bueno, ho vam aconseguir. I finalment les propostes que fem des de l'Institut de la Infància, que passen per minimons, per jocs d'exploració, per joc simbòlic, nosaltres anem creant diferents escenaris en els quals els nens es troben amb elements per jugar i elements per llegir. I creem també uns petits escenaris que el que fan és com reproduir la vida intrauterina, no? Que els nens es puguin trobar amb els pares en situacions que els pares vulguin abraçar-los, que vulguin llegir junts, no?
0: Que
1: Com
0: xulo.
1: nius, com petits, sí, com petits raconets. I és molt natural que quan entren no hi ha pautes. L'única pauta que nosaltres donem és que si volen poden treure les sabates, i per això és l'única invitació que fem. I després no hi ha pauta, la gent entra al festival, que bueno, molt, molt probablement es farà el primer trimestre del 2027, aquesta setmana acabarem de concretar-ho, a Sant Cugat, al claustre del monestir, i que és un claustre també, no? Tot convida, com unes matrioshkas, no? Que vas
0: Sí, un
1: entrant en
0: recolliment,
1: estructures.
0: sí.
1: És molt bonic, és
0: Do
1: molt
0: doncs
1: bonic.
0: en parlarem. Be Verònica, estic
1: Sí.
0: pensant, ens estàs fent una aproximació a aquest vincle, no?, que té a veure amb el joc, la lectura, el passatemps junts, el desconnectar per poder connectar, que trobo que és superinteressant. Així que, si et sembla, et convido a que repeteixis visita Lletra Lligada. Al marge d'aquestes activitats que per nosaltres ens ha servit d'excusa la celebració del Líber a Barcelona, perquè vinguis a explicar-nos aquesta metodologia que heu implementat i heu impulsat a través de l'Institut de la Infància, tu com a directora i com a psicòloga i psicoterapeuta, perquè puguem donar més eines, més reflexions a les famílies que ens escolten amb aquests infants tan petits que potser no s'atreveixen a fer aquest pas de participar més a la lectura perquè ho veuen com una cosa molt externa i no entenen precisament que això que busquen tant, que és aquest vincle que volen potenciar amb la criatura, el poden aconseguir d'aquesta manera, a través de les il·lustracions, de les paraules o no, del passar temps junts. Així que, si et ve de gust, et convido que ens acompanyis un altre dia amb més temps per poder parlar-ne.
1: Perfecte, m'encantarà i a més perquè és una metodologia que sempre dic quan l'expliquem, es pot posar en marxa, d'aquí una estona tu escoltes i ja pots fer-ho a casa, a l'escola, a la biblioteca, on vulguis, és molt fàcil i molt accessible per tothom, així que encantada,
0: doncs
1: ja repetirem.
0: Ens has posat allò, la mel a la boca, és a dir, el carmelet a la boca, i hem d'estirar del fil, així que si et sembla, d'aquí unes setmanes repetim en aquesta ocasió per parlar només d'aquesta metodologia, com la porteu a terme, i ens expliqueu també si ja teniu data per aquest nou certamen. La nostra convidada és la Verònica Bronstein. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Gràcies a tu, Maricruz, moltes gràcies.
2: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.

0: En el programa ja sabeu que habitualment intentem buscar sempre l'evidència científica que hi ha de tot allò que us compartim, de les reflexions on tenim experts que en saben d'allò que en parlen, i el mateix fem amb aquesta sintonia, que és la porta que obre cap al món de la lactància materna. Ja sabeu que ens acompanya sempre l'Alba Padró, ella és consultora internacional de lactància, és logopeda, fa un bon grapat de temporades que vem nosaltres, i aquesta 13a temporada, esclar, havia de seguir fent pedagogia en aquest sentit. Alba, benvinguda de nou.
1: Mil gràcies, un plaer ser aquí.
0: A tu, què tal l'estiu? Te'n recordes de l'estiu?
1: Sí, sí, me'n recordo molt, el tinc molt a prop encara.
0: És que ha vingut acalorada, tot i les hores, eh?
1: Horrible.
0: Però aquí ja saps que som refugi climàtic.
1: Totalment. 4. Una meravella. Vindré més sovint.
0: Quan vulguis, ja saps que estem encantades que vinguis. I en aquest cas us deia això de l'evidència científica perquè hem vist darrerament, no?, uns titulars que ens podrien sonar com molt alarmistes, perquè de cop i volta era: Sanitat vol prohibir la llet de fórmula. Esclar, totes aquestes famílies, mares, que estan oferint als seus bebès aquest tipus de llet, de cop i volta, a part de la pressió habitual que ja tenen les dones, per escollir llet materna, llet de fórmula, de cop i volta s'han posat les mans al cap i han dit, què passa, no? És que no és bona i per què, no? Per què està Sanitat volent prohibir-la? Per tant, per començar, què és exactament el que proposa aquesta nova normativa sobre la comercialització i la publicitat dels preparats per a lactants? Què canviarà respecte al que ja existia fins ara?
1: És cert que ha sigut com un terrabastall i molts mitjans en van fer ressò i va començar a no entendre's, i això és greu. Evidentment, sovint els mitjans de comunicació fan aquests titulars meravellosos, però no es tracta de prohibir la llet, es tracta de prohibir la publicitat i la regulació d'aquesta llet, perquè tenim una llei que se'ns ha quedat una mica caduca. La llei és de l'any 2008, d'aquí res, farà uns quants anys.
0: Doncs sí, gairebé 20, diguem, portem 18-19, exacte.
1: Exacte, gairebé 20, i les coses han canviat. Per tant, és una llei que el que fa és actualitzar-se i no prohibirà la llet artificial, sinó el que es regularà amb una mica més, esperem, de mirada, la llet artificial. Perquè és veritat que ja tenim una llei ara mateix, per això és un anteprojecte de llei, que l'actual, la del 2008, no es compleix. I hi ha molt sovint, i és fàcil trobar-ho, no?, tant a botigues físiques com a farmàcies, com a internet, moltes situacions que s'estan saltant aquesta llei, que serien punibles, però com que no hi ha ningú que ho denunciï, doncs queda res. En res, no hi ha cap mena de moviment, no? Per tant, tenim una llei que no es compleix, que se'ns ha quedat antiga. Per tant, el que s'està proposant, es va fer una consulta pública per veure quins punts eren els que s'havien de tocar d'aquesta llei. Que això ara serà un canvi? Seguríssim. Seguríssim. Que hi haurà, no?, aquesta part de penalització a les empreses? No ho sabem. S'haurà de veure una vegada s'apliqui la llei.
0: Clar, a mi el que em crida l'atenció, i ara entrarem en aquesta llei, perquè si no les famílies tampoc sabran exactament de què estem parlant, però precisament això és el que em crida l'atenció. Primer, la regulació d'aquesta publicitat. És a dir, quines pràctiques de les marques es volien limitar i prohibir? Per què? És a dir, què és allò que s'estava fent o que s'està fent malament?
1: Exactament, s'està fent malament. Partim d'un document, que és el Codi Internacional de Sucedanis de Llet Materna, de comercialització de sucedanis de llet materna, que el que ens dona és un marc ètic internacional, i a partir d'aquí cada país ha adaptat aquest codi ètic a les seves lleis. Llavors, hi ha països que l'han subscrit totalment, hi ha països on la llet artificial està prohibida i només la poden receptar metges, literalment, si no, no la pots comprar. Altres països que no han fet ni cas d'aquest codi ètic i han tirat pel dret, i la publicitat és oberta i és, no?, ara en parlarem més amb més detall. I països com Espanya que sí que han fet una regulació parcial. Per exemple, què es prohibeix? Doncs es prohibeixen coses que segur que us sonaran, com que els professionals sanitaris a les seves consultes puguin tenir exposats pots de llet artificial. Això és quelcom que, si hem passat, no?, per un pediatre, ho hem vist.
0: Sí, sí.
1: També prohibeixen, i ja es prohibia la llei anterior, que hi hagi material específic amb els noms de les marques, no? Els bolígrafs, un pot pels bolígrafs on apareix la marca X, o un pòster a la paret meravellós amb també la marca. Això no podrà estar present a les consultes. També a les farmàcies. A les farmàcies ara mateix no es podria donar llet artificial, mostres de llet artificial, i se'n regalen.
0: Això no ho sabia.
1: Mm-hmm.
0: Es regalen mostres de llet artificial?
1: Sí, clar. Bueno, de fet, les canestretes...
0: Sí, això és veritat.
1: A dintre n'hi ha. És veritat això que és veritat. Llet tipus 2, però no s'ha de ser massa llest per entendre que si hi ha una llet tipus 2, existeix una llet tipus 1. Per tant, molt sovint doncs, ens anem saltant aquesta regulació i el que et deia, no, no hi ha una denúncia d'aquests fets i passen per alt.
0: Hi ha famílies que potser ens estan escoltant i diuen però què hi ha de mal? És a dir, si aquestes llets de fórmula són llets que segueixen, no?, i passen tots els controls i que, per tant, no suposen un perjudici per la salut de la criatura, quin és el problema de que hi hagi tota aquesta publicitat en llocs com les farmàcies, els hospitals o pediatria?
1: Clar, hem de partir que l'estàndard en alimentació infantil és la llet materna. Ens agradi o no, o vulguem fer-ho o no, és l'estàndard d'or per la nutrició de les criatures. També tenim molt interioritzat el fet de vigilar molt amb els sucres, no? L'alimentació dels infants, sí, que no tingui sucres. Bé, la majoria d'aquesta llei, d'aquestes llets totes i estar regulades, tenen molts sucres en diverses formes. I a vegades el gust és tan desagradable que se n'abusa d'aquests sucres. Perquè sí que hi ha un marge, però tiren a l'alça, perquè el sabor, la palatabilitat sigui més agradable per les criatures. El gran problema que tenim és els missatges que igualen la llet materna amb la llet artificial. No? Encara hi ha moltes dones que ens pregunten, però és el mateix, no? Evidentment, la criatura creixerà. Ja, jo mateixa, o sigui, no he pres pit en ma vida, sí, he crescut. El que passa que com a representants de la salut s'hauria de fomentar la lactància materna. I també et dic, s'hauria de fomentar des d'un marc on no diguéssim només, no, el millor és la llet materna, no donis llet artificial, sinó que les dones haurien de trobar, i això és molt important, un recolzament veritable dels professionals sanitaris quan apareixen problemes de lactància. I això crec que ha d'anar de la mà d'aquesta llei, no, de la formació de professionals en l'àmbit de la lactància, perquè les dones al final, quan tenen problemes, doncs ja sabem què passa, a recórrer a la llet de fórmula, evidentment, perquè tenir dolor o que la teva criatura no creixi a prendre mesures desesperades.
0: Tornant a aquests canvis que es poden produir a través o a partir d'aquesta normativa, com afectarà aquestes famílies que necessiten o que decideixen alimentar els seus nadons, els seus bebès, amb llet de fórmula? És a dir, canviarà d'alguna manera l'accés als preparats per a lactants?
1: No canviarà en res.
0: La seguiràs trobant al supermercat, a tot arreu?
1: A tot arreu, sense cap mena de problema. És probable que el que sí s'aconsegueixi sigui quelcom que ja fa anys que també reclama, i és que els preparats siguin més escèptics en quant a imatge. No hi hagi papallonetes, ocellets i coses per l'estil. O sigui, el pot de llet, amb si és tipus 1, tipus 2, la composició, la preparació, i no aquesta imatge idealitzada, no? I aquests colors llampants, sinó una imatge més neutral. Aquest és un dels canvis que ja fa temps que es proposa i no s'ha aconseguit. En altres llocs, per exemple, a Xile, és molt curiós perquè quan tu vas a una farmàcia, tots aquests dibuixets o gossitos i cosetes que es posen pel mig així tan mones, doncs venen tapades amb una enganxina.
0: Ah!
1: I estan tapades. Llavors tu només veus la marca, veus el tipus de llet i la composició, però que tota aquesta part, no?, de floretes, de coses que ens poden fer creure de «ai, que bonica», doncs no hi són i s'elimina.
0: És curiós,
1: sí,
0: per això, no?
1: Resulta curiós. Des d'aquí resulta curiós quan ho veus, però té tot el sentit. Al final, un envàs neutre, informació bàsica, doncs les famílies puguin trobar molt important la composició, entendre què és cada component que té aquella llet i que a partir d'aquí triar-ne la que, per disponibilitat, per preu, els hi vagi millor.
0: Aquesta seria una altra qüestió, que de vegades, i això ens ho recomanaven molt els nutricionistes, els dietistes, compte amb les etiquetes, mireu sempre què compreu, mireu la composició, perquè fins i tot aquest famós semàfor que hi ha d'alimentació, doncs allò fet a la llei, fet a la trampa, hi ha alguns productes que porten, ja sabeu que em sembla que va de la A a la D o la E,
1: sí,
0: oi?
1: La D, no?
0: I, és a dir, la A és la millor i a partir d'aquí va baixant la qualitat del producte des del punt de vista de la salut. Clar, que potser tenen una B, però una B vol dir que és que li han posat molta fibra i això ja fa pujar, no?, l'índex del semàfor, el color del semàfor, però en canvi igual té una quantitat de sucre horrorosa, no? Però dins de la balança el semàfor te la col·loca a la lletra B quan potser hauria de ser una D. Dic tot això perquè, esclar, amb una llet que va dirigida precisament a un públic
1: tan específic.
0: Exacte, i tan vulnerable.
1: Exacte.
0: Hauria de ser gairebé, entre cometes, un medicament. Però, esclar, seguim veient-ho perquè darrere hi ha algú que ho fabrica i una marca se segueix veient com un producte que necessita una publicitat, exacte, un producte de consum.
1: I, per tant, s'ha de vendre, s'han de fer... Una cosa que també es prohibeix amb la nova llei són les ofertes, el 2x1.
0: Ah, també estarà prohibit
1: també
0: això?
1: Ja està prohibit.
0: Ah.
1: No ho havíeu notat, oi?
0: No.
1: També estarà prohibit. Estarà prohibit també la part que ja era hora d'eliminar la llet tipus 3 i tipus 4. La llet de creixement, que és a partir de l'any, i ara la famosa 4, que és a partir dels 2. I aquestes sí que són sucres purs i durs. I és com regulem, no?, amb altres aliments infantils i amb aquestes llets, com que és llet, passa tot per alt. Per tant, aquests aliments sembla que per fi es retiraran o tindran un altre tipus d'etiquetat. Esperem.
0: És increïble. Jo una vegada vaig seguir un projecte, ara no em surt el nom, però és d'un fotògraf que ha fotografiat molts aliments, no només de bebès.
1: Sin azúcar?
0: Sinazúcar.org, sí. Consulteu la pàgina perquè val la pena, perquè t'esgarrifes de veure productes que tu creies que són bastant més sans o que penses més aviat que portarà molta sal. Estic pensant, per exemple, en el tomàquet fregit i resulta que porta una quantitat de sucre.
1: Brutal.
0: Sí, que no imagines. I jo recordo que per mi va ser molt impactant veure la fotografia d'un pot de farinetes, el que en diem de tota la vida un potito, i al costat hi ha l'equivalència que posa aquest professional amb terrossos de sucre.
1: Exacte.
0: La quantitat era...
1: Una brutalitat.
0: Però moltíssima. I sí. Tu estàs pensant que estàs donant unes farinetes de fruita pel teu fill perquè aquell dia potser no estàs a casa, no li pots portar tu feta de casa, optes per aquest pot i resulta que allò porta més sucre que cap altra cosa, no?
1: Exacte.
0: I després no deixem que mengi una galeta o no?
1: Clar,
0: que potser em porta molta menys.
1: Exacte.
0: No?
1: Una mica la regulació. I també una última cosa d'aquesta llei que em sembla molt interessant és el fet de que regularà per fi xarxes socials. A xarxes socials, les influencers no podran fer publicitat directa de certes llets. Si ara mireu una revista infantil o mireu inclús la televisió, que cada vegada són menys els que mirem televisió, sí. Això ho hem de dir, no? Les Millennial estan més altres plataformes, sempre que hi ha publicitat de llet artificial és tipus 2 o tipus 3, no es pot fer publicitat, ja no es pot fer publicitat de llet tipus 1, però les xarxes socials quedaven en un terreny que la llei doncs, no contemplava, perquè 2008 encara les xarxes... Doncs en aquest moment aquesta nova llei ja promulga que les persones que es dediquen doncs, a fer d'influencers, que recomanen certs productes, doncs, no podran fer publicitat directa d'aquests productes.
0: Ja veieu que tot això que estem comentant i ens venia de gust que l'Alba Padró ens pogués fer aquesta reflexió i que aclarís precisament tot això, no? És a dir, què hi havia darrere d'aquest titular que de vegades ens posa una mica l'alarma i diem què passa, a partir d'ara ja no podem oferir la llet de fórmula perquè és dolenta, per què, no? Sanitat vol prohibir la llet de fórmula. Doncs a darrere hi ha totes aquestes explicacions i ho volíem fer precisament perquè això, perquè no ens quedem només amb el titular, esbrinem què hi ha darrere, llegim tota la notícia, no només allò que hi ha cridaner, no només allò que surt a les xarxes socials.
1: I sobretot destacar que això no va en contra de la llibertat d'elecció de les famílies, al contrari, és una manera de protegir les famílies, perquè es demana més i millor regulació. Per tant, va a favor de totes les famílies que optin per donar llet artificial o que hagin de donar llet artificial perquè el producte sigui el millor per les seves criatures.
0: Si ens voleu fer cap comentari, una reflexió vostra, l'experiència que heu viscut, si vosaltres, doncs, què en pensàveu també, no? Si coneixíeu, per començar, que hi havia aquesta normativa, ja sabeu que ens encanta sempre escoltar-vos, rebre els vostres missatges. Teniu un correu electrònic del programa a la vostra disposició, lletraligada@rtb-e.es, o a través de les xarxes, com ara deia l'Alba Padró, la trobeu a ella i a nosaltres també. I ara sí, tanquem aquí, perquè el que hem d'obrir és una altra porta. Una porta que ens porta a una biblioteca molt especial que aquí té un nom ben diferent. Biblioteca. Com ens fa somriure? Mira que ara ja fa potser dues temporades que anem escoltant
1: cada
0: aquestes
1: vegada.
0: Veuetes, eh? Però és com que... No, ara anava a dir una cosa que no li agradaria. L'Àlvaro va dir, sembla que surti el sol a l'estudi, però clar,
1: no cal.
0: Sembla que arriba el fred a l'estudi. Perquè ens encanta sentir aquestes veuetes i és una veu que, com sabeu els veterans de Lletra Lligada, ens convida a entrar en aquesta biblioteca on en els nostres prestatges el que posem són llibres infantils, contes, que mostren escenes de la vida quotidiana, d'històries, de narrativa de ficció, que incorporen aquesta imatge de la mare donant el pit o que d'alguna manera reflecteixen, no?, aquest vincle de la mare, el pit i la criatura. I
1: tenim una novetat sortida del forn.
0: Sí.
1: Recent sortida.
0: Que bé, com m'agrada.
1: Eh que sí? És nova,
0: sí.
1: Nova.
0: Oh, m'encanta, m'encanta. És que els llibres a mi m'agraden molt, ja ho sabeu. Així és... tenim l'estudi, que ja no cal compte més.
1: I aquest cal dir que és molt bonic. És molt, molt bonic. Va, com es diu aquest conte? Es diu Luna en su nido.
0: Ah, Luna en su nido.
1: Luna en su nido, que està escrit per la Raquel López Tamames i il·lustrat per Pi del Campo. És un conte que jo conec quan s'inicia. De fet, he fet una petita ressenya aquí darrere, molt petitoneta, perquè conec a l'autora i em feia molta il·lusió doncs, que m'ho demanés. I el que explica aquest conte és quelcom... a vegades molt fora de la nostra realitat, però que a vegades és la realitat de moltes famílies, que el que dèiem, que no es troben dintre aquesta literatura infantil, no?, reflectides, i llavors sí. És com, no trobo res que expliqui, i en aquest cas el que explica aquest conte és un part a casa.
0: Ah!
1: És un naixement a casa, com...
0: Això sí que és més novedós.
1: Has vist?
0: Perquè ja costa veure el que tu deies. Mira, parlàvem abans de la llet de fórmula.
1: Sí.
0: Habitualment, quan surt la família alimentant a la criatura, és curiós, però fins ara els contes,
1: clar,
0: el que veies era la imatge del biberó.
1: Del biberó.
0: I, en canvi, nosaltres el que dèiem, el que volíem reivindicar és que també hi haguessin contes, narrativa en ficció, on poguessis veure la mare oferint el pit a la criatura. Però, esclar, els pares encara amb un conte infantil...
1: Són molt hospitalaris,
0: trobar,
1: no?
0: Sí.
1: O els obviem, no? De cop i volta arriba la mare, sí, que ha donat a llum i arriba a casa una altra vegada, i com ja, ja ha passat, doncs aquí passa en directe, aquí ho podeu veure. I crec que moltes criatures que han tingut o tindran germanets en parts a casa és molt bonic. Al final la Luna, doncs, té 6 anys, té 2 germans, però aquesta vegada està esperant un altre germanet, i per aquests 6 anys ja comença a tenir... doncs una curiositat, ja comença a tenir aquesta mirada emocionant del procés, no? I et veu tota aquesta preparació que arriba a casa seva el dia que la seva mare comença a posar-se de part, arriba la seva àvia, ella comença a revisar les fotos dels seus germans i de tot el que, quan ella era petita, i es comença a preparar i està superemocionada. Un part és llarg i finalment s'adorm, pobreta meva, s'adorm esperant. I aquí, no?, va veient i va explicant com ha anat també aquest embaràs, quan va escoltar el cor del seu germà, quan va veure el seu pare que acompanyava la seva mare i li donava forces. Aquí també, doncs, estan amb l'àvia, amb aquestes hores que passen com una normalitat, perquè la seva mare, doncs, està de part, i un part, tornem-hi, és llarg, sí, no?, i aquesta emoció. Explica molt bé també la feina de les llevadores de parts a casa. Recordem que els parts a casa, quan són portats per llevadores en parts de baix risc, són segurs aquest tipus de parts, i és una manera on la resta d'Europa, doncs, ho té com a pràctica habitual, i aquí encara ens costa una miqueta, ho hem de dir, però és emocionant, no? És emocionant veure com ella va veient com transcorre aquest part amb postures de part, no?, amb quadrupèdia,
0: sí,
1: poc habituals, i finalment com va veient el cap del seu germà, que va sortint, que va sortint, que va sortint, amb tota la seva emoció, i com finalment, doncs sí, no?, arriba als braços de la seva mare i es posa a mamar. I és aquest descobriment d'aquesta realitat de la vida en uns 6 anys, no?, que encara hi ha aquesta consciència, aquesta emoció de la vida, com s'enamoren del seu germà quan arriben, com poden compartir aquestes primeres hores, les olors, la pell... I ella acaba dient això, no? Algun dia jo també entendré a mi bebé en mi nido.
0: Ah, per això és Luna en su nido.
1: Clar.
0: Aquest llibre il·lustrat.
1: Pues he fet molts spoilers, eh?
0: Molt, ja ens has explicat al final. Jo anava somrient i anava fent petites riallades perquè l'Alba, mentre explicava el conte, és que realment el té aquí sobre la taula, l'estudi de Ràdio 4, i anava passant aquestes pàgines i l'anava compartint, i per tant anava veient aquestes grans il·lustracions que conformen el llibre, perquè és un llibre, bé, que sempre d'aquest tipus, la lletra, el text, uh-huh, és molt breu, i en canvi les il·lustracions ja aquí tenen molt de color, són més aviat allò muntons pastel, no? Pastís.
1: Sí.
0: I són molt boniques, són molt grans, i clar, veiem, fa molta gràcia quan veus a la nena que s'adorm, no?, sobre el llit, estirada allà de dir, i això quan durarà, no puc més, no?
1: El germanet està fent esperar.
0: Que maco. Doncs meravellós. Ara anem a fer lloc a aquest nou títol, Luna en Sonido, publicat per Raquel López Tamames, i que ja forma part d'aquesta biblioteca particular de Lletra Lligada. Alba, et veiem d'aquí unes setmanetes de nou.
1: Fet, aquí estarem.
0: Moltes gràcies.
1: A tu.
2: Lletra Lligada a Ràdio 4.
0: L'Enzo té un botó vermell a la panxa que s'encén quan apareixen emocions molt intenses. Però la mare i el pare li han explicat que aquest botó, de la mateixa manera que s'encén, de tant en tant, també es pot aprendre a apagar-lo. I això és el que li ensenyen a través d'aquest conte on l'Enzo, lògicament, és el protagonista, a fer la seva família. El botó vermell, l'Enzo té rebequeries, és un títol d'aquesta col·lecció protagonitzada per aquest nen molt petitó que ara ha publicat el Cep i la Nansa en català, però també teniu la versió en castellà publicada pel Carambuco. És un conte que ha escrit la Marta Prada i que ha il·lustrat Maria Monsonet. Marta Prada, bona tarda, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Bien, contenta de tenerte en el programa y de que nos ayudes a apagar ese botón rojo no solo a los niños, a nuestros hijos e hijas, sino te diría, como le pasa también en algún momento a la madre de Enzo, a los papás, porque a veces cuesta, ¿eh?, ante una rabacaría, es decir, ante una rabieta del niño, no encenderte tú también, se nos contagia la emoción.
3: Sí, sí, se nos contagia porque tenemos una cosa que se llama neuronas espejo que hace que para empatizar con las emociones de los demás, pues que nos sintamos tan identificados que se nos contagien un poco. Entonces es muy normal que cuando nuestro hijo tiene rabietas, nosotros a su vez también nos desregulemos.
0: Claro, esto va muy bien, lo de la empatía, ¿no? Lo de conectar con los demás para entender mejor cómo se sienten las otras personas. Pero estas neuronas espejo, como tú decías ahora, nos juegan también una mala pasada cuando debemos nosotros precisamente mantener la calma cuando, y seguro que nuestras familias que nos están escuchando se ponen en situación, ¿eh?, cuando el niño se tira al suelo en medio del supermercado, que todos hemos vivido esta situación y lo pasamos fatal, cuando en medio del parque, bueno, pues no quieren volver a casa porque se lo están pasando súper bien, o cuando les cuesta muchísimo dormir, ¿no?, y parece que se enfadan por cualquier cosa. Ahí, claro, empatizar demasiado en el sentido de que al final también nos contagiamos de ese malestar y de esa rabia porque no conseguimos pues, que nos acompañe o que se duerma, cuesta, ¿no?, de frenarla también nosotros.
3: Sí, cuesta por dos cosas. Primero, porque a nosotros no nos enseñaron a gestionar la rabia. Entonces, cuando éramos pequeños, el mensaje que se nos transmitía, no llores, se nos amenazaba, pues ahí te quedas, yo me voy. Entonces, sí. no se nos enseñó a gestionar y a atravesar esa emoción. Entonces, a día de hoy nos resulta muy incómoda y no la toleramos y enseguida queremos que se terminen, es normal. Y luego a veces también pues, nos faltan herramientas emocionales. Yo les diría a los papás y a las mamás cuando se estén contagiando esa emoción que no se queden solo con el comportamiento, porque si te quedas ahí, hay que ver cómo se está comportando, pues lo más normal es que tú te acabes desregulando porque te empiezas a dar esos mensajes, fíjate, me está desafiando, y al final pues tú misma acabas perdiendo los papeles. Yo les diría que vayan un poco a lo que hay debajo, a la raíz, que siempre cuando un niño se está portando mal es porque se está sintiendo mal.
0: Y hay que hacer un ejercicio también para que no pese demasiado la mirada de los demás, porque en ese momento cuando tú decías que a veces son situaciones que nos incomodan y no es tanto el que el niño esté, por ejemplo, en el suelo o que no nos haga caso, sino el que tengamos la sensación de que los demás nos juzgan, ¿no? Fíjate esta madre que no es capaz de hacer obedecer a su hijo, fíjate este padre que acaba a gritos en el supermercado o que no hace nada ante el niño que está allí con la rabieta, ¿no? Y que nos está molestando.
3: Sí, totalmente. O sea, el miedo al juicio al final nos genera

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. En alerta vermella una vintena de comarques de litoral i prelitoral de Catalunya per un mini-huracà que s'està formant al Mediterrani i que pot deixar acumulacions d'aigua mai registrades. El pitjor de la tempesta es preveu aquesta nit al litoral central. Demà l'alerta vermella s'estendrà a 42 comarques, la meitat del territori català. Màxima prudència, no moure's de casa i responsabilitat ciutadana és el principal missatge que envia el govern de la Generalitat. Maria Gómez, bona nit.
2: Bona nit. Una pertorbació al Mediterrani? Doncs bé, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya confirma un terratrèmol de magnitud 3.1 en aigües properes a l'arxipèlag Balear. És una situació inèdita mai vista pel Meteocat, un fenomen, diuen, excepcional, que pot deixar quantitats ingents de pluja, acumulacions de 90 litres per metre quadrat en 3 hores i de 200 en 6 hores. La consellera d'Interior, Núria Parlon, fa una crida a la prudència, al sentit comú i a la responsabilitat ciutadana.
3: Demanem doncs aquesta prudència, aquesta responsabilitat i aquest esforç al conjunt dels ciutadans i ciutadanes, perquè estem davant d'un fenomen, com hem dit, excepcional, i ens toca doncs tenir aquesta cura i aquesta precaució i sobretot doncs protegir-nos de l'impacte que pot tenir sobre les persones. I aquesta és la part més important en la que vull incidir. Quedar-nos a casa, tenir paciència.
2: El govern emplaça la població a seguir l'evolució d'aquesta pertorbació a través dels canals oficials perquè els models de predicció, diuen, poden anar canviant. Les restriccions de mobilitat han entrat en vigor a les 8 del vespre i s'allargaran fins demà a les 2 del migdia. La població d'aquestes 20 comarques en avís vermell ha rebut les alert poc abans de les 5 d'aquesta tarda.
0: Gràcies, Maria. Mobilitat zero fins demà a les 2 de la tarda. Un missatge que es repeteix des de tots els canals oficials. Aena demana tenir en compte aquestes restriccions a l'hora d'apropar-se o sortir de l'aeroport del Prat, que ja registra retards generalitzats i cancel·lacions de vols. Ryanair ha demanat consultar l'aplicatiu. Vueling ha ofert als passatgers amb vols des de Barcelona avui i demà canvis gratuïts o reemborsaments. Pel que fa al transport ferroviari, Renfe ha cancel·lat els trajectes des de les 8 del vespre a Rodalies, els trens regionals i de mitjana distància. També els ferrocarrils de la Generalitat fins demà a les 2 de la tarda i el metro de Barcelona ha suspès el servei des d'aquesta mitjanit fins demà a les 5 del matí. A les carreteres s'han registrat diverses incidències. A la C25, a Vilobí d'Onyar, una persona ha mort en un accident de trànsit per causes que encara s'investiguen. I el primer recull, el telèfon d'emergències, ha rebut gairebé mig miler de trucades aquesta tarda, la majoria al barcelonès, per demanar informació sobre el temporal després de l'enviament de les alert. Els bombers han atès 55 avisos entre les 2 i les 5 de la tarda, la majoria lleus. El sistema d'emergències mèdiques ha rebut 22 relacionats amb el temporal, amb una vintena de persones afectades, 12 de les quals han estat ateses i traslladades a centres sanitaris de Martorell, Cornellà i de Barcelona. Aquest avís vermell ha obligat a suspendre la manifestació per un habitatge digne prevista per aquesta tarda a l'Hospitalet, que s'ha ajornat fins al proper dilluns. Pel que fa a l'acampada a la plaça de Catalunya a Barcelona, el sindicat de llogateres ha demanat als participants que es retirin perquè venen hores de molt de risc. Malgrat l'alerta, desenes de persones han decidit mantenir la protesta. Chiara Monroy és una de les portaveus.
4: Se llevó a asamblea y la asamblea decidió no realizarlo. De por sí ya hay muchas personas que viven en situación de calle y viven y vivimos en riesgo diariamente. Entonces creo que ahora mismo preocuparnos en decir es un riesgo inminente, si no negamos que hay un riesgo, no negamos que al fin y al cabo nos estamos poniendo en juego nuestras vidas.
0: L'alerta per màxim perill de pluges ha causat també l'ajornament del concurs de castells de Tarragona de demà. El tret de sortida serà a les 4 de la tarda en lloc de les 10 del matí com estava previst inicialment. Ho ha confirmat Rubén Viñuales, batlle de Tarragona.
5: El que hem volgut és intentar conjugar, doncs, per un costat, la seguretat de les persones, dels castellers, castellines, del públic assistent, que ve de fora i també el de la pròpia ciutat. Per altra banda, doncs, que es pugui celebrar, no?, aquesta diada del diumenge, que són 2 anys esperant per totes les colles.
0: Viñuales també ha informat que s'ha habilitat el poliesportiu municipal perquè les colles castelleres que ho desitgin passin la nit allà i evitin així desplaçaments. I als esports, afectacions també, la Federació Catalana de Futbol ha anunciat la suspensió de tota la jornada de futbol i futbol sala a les comarques on es preveuen aquestes pluges torrencials. En la mateixa línia, la Federació Catalana de Bàsquet ha suspès tots els partits previstos des de les 5 d'avui fins a les 2 de la tarda de demà amb equips a les comarques de Barcelona, Tarragona i Girona. I en futbol femení ha quedat ajornat a les 7 de la tarda el clàssic de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid. Una petició del club blaugrana per qüestions de seguretat. És tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit i ja ho saben, molta precaució.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. L'altra ràdio, amb Cinto Niki.
1: Com sempre, tot l'equip del programa content de poder-vos acompanyar durant els 50 minuts llargs de genuïna ràdio pública des d'aquest magazín de la cultura audiovisual i tecnològica, primera edició ja d'aquest mes d'octubre d'un any, el 2026, la data també d'un dissabte, dia 3 en concret d'aquest mes d'octubre, 3 d'octubre, 9 i 5 del vespre. La benvinguda més cordial a l'edició de l'altra ràdio número 2655.
2: Buenos días. Tengan todos ustedes.

0: Authentic Latin Beat.
1: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata...
2: ¡Arranca y vámonos!
3: Sumari de continguts, obrirem programa amb un enregistrament històric de la ràdio catalana, en aquest cas UAB Ràdio, de l'any 2017. Actualitat tecnològica amb Guillermo Canal, d'Acutelan. Radioafició amb Ramon Ribàs, Unió de Radioaficionats de Catalunya, avui presents a l'altra ràdio. Novetats tecnològiques, a l'espera ja d'intervenir Javier Otero, Marcos Montero, de ThinkUPC, al voltant de la intel·ligència artificial, com és habitual. Freqüències i horaris de l'Ona Curta, amb Francisco Rubio. Tecnologia i meteorologia, amb en Sergi Corral, de Meteoclimàtic. Les dones informàtiques, amb la Comissió de Gènere del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, COENF. Ciència i tecnologia, amb la Irene Lapuente, des de la Mandarina de Newton. I el món també de la intel·ligència artificial i audiovisuals, amb una nova secció que estrenarem, això també ens agrada molt, amb l'Albert Vergés, director de Sunomono. Per tant, novetat positiva, ampliem el gruix de col·laboradors de l'altra ràdio, de Ràdio 4. La salutació cordial de Irene Moreno, realització tècnica, control de so i Sintoniki a la direcció i presentació.
4: L'altra ràdio vintage, amb en Sintoniki, sempre Ràdio 4.
1: L'altra ràdio vintage.

0: Cucutucu.
1: I escoltem un nou fragment històric de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte sense ànim de lucre, col·laboratiu, participatiu, que es pot escoltar en el si d'internet en aquesta adreça, arxiuradio.uab.cat. I ja que estem en antena, un 3 d'octubre, recordem el 3 d'octubre del 2017. A Catalunya es va viure una jornada massiva de mobilització perquè unes hores abans l'anomenada Taula per la Democràcia, amb la participació d'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Comissions Obreres i Unió General de Treballadors, havia convocat una aturada de país per protestar contra la repressió viscuda en la jornada del referèndum unilateral d'autodeterminació que es va celebrar l'1 d'octubre d'aquell mateix any. Escoltem UAB Ràdio la tarda del dia 3 d'octubre del 2017.
2: UAB Ràdio, especial informatiu.
3: Són les 5 de la tarda, estem aquí en directe a UAB Ràdio, seguint amb l'especial que hem començat a les 12 del migdia, amb les vagues que hi havia convocades des de diferents organitzacions, des del CPC, des de Universitats per la República i des del CAF a plaça Universitat de Barcelona per reclamar que no s'apliqués el 155. A hores d'ara, última hora, que ara sí que sí, Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, compareix a les 5. O sigui, ara mateix, d'aquí pocs instants, començarà la declaració de Carles Puigdemont per veure si finalment doncs segueix amb les eleccions o no, si declara la independència. Veurem què és el que passa. En qualsevol cas, la Junta de Portaveus ha posposat el ple del Parlament de les 5 fins a les 6 de la tarda, de manera que puguem seguir totes les declaracions del president i després a dins en el ple. En qualsevol cas, la Taula de Democràcia també, en un altre ordre de coses, ha suspès la convocatòria que tenia davant dels ajuntaments a les 7 de totes les capitals. I també, Pol, últimes hores.
4: Doncs sí, fixa-t'hi, perquè el Partit Popular acaba de vetar Ferran Mascarell a la mesa de la comissió sobre el 155. El Senat no podrà intervenir-hi. Per tant, el Partit Popular acaba de vetar Ferran Mascarell, que és del Partit Demòcrata Català, doncs a la comissió sobre el 155, mentre fa acte de presència.
1: Cop d'ull a l'actualitat i comencem dient que Telecomunicació i Tecnologies Digitals, coneguda com telecos.cat, i l'Associació de Professionals de les TIC de Catalunya, coneguts com Graus TIC, van celebrar la tarda del passat dimarts, dia 29 de setembre, la Diada de Sant Gabriel, el patró de l'enginyeria de telecomunicació. L'acte es va fer a la sala de l'espai Francesca Bonamaison de la ciutat de Barcelona i va portar per títol Les tecnologies de doble ús, una oportunitat per Catalunya. La trobada va posar el focus en l'impacte que la tecnologia i el talent TIC de Catalunya poden tenir a l'hora d'afrontar el nou repte que té per endavant Europa, reforçar la seva sobirania tecnològica, la seva capacitat de defensa i la resiliència de les seves infraestructures del món de la telecomunicació, sense renunciar als valors de pau, llibertat i benestar de la ciutadania que defineixen el projecte europeu. Es van fer dues taules rodones per tractar totes aquestes qüestions des de diferents punts de vista. La primera portava per títol Quatre mirades, una mateixa responsabilitat compartida. Va acollir representants institucionals de defensa, de seguretat pública i del sector industrial. La segona, el motor dual, com les empreses tecnològiques transformen els nous escenaris de seguretat i sobirania. Va comptar amb la participació de diferents representants d'empreses de l'àmbit tecnològic. Del dia 9 al dia 11 d'octubre, el recinte de Montjuïc, de Fira de Barcelona, acollirà la primera edició del Saga Barcelona Game Fest, una nova fira que neix amb l'ambició de convertir-se en el gran punt de trobada del sector del videojoc al sud d'Europa i reforçar el posicionament de Catalunya com un dels principals hubs europeus del videojoc. El projecte, la nova fira, és fruit de la unió del BCN Game Fest, el Retro Barcelona i el Saga Saló del Gaming. Fins ara celebraven a Catalunya de manera independent. A més, el Saló ha establert una aliança amb China Joy, que és la principal fira asiàtica del sector, per tal de reforçar la presència internacional. La fira ocuparà més de 14.000 metres quadrats i reunirà més de 80 activitats entre conferències, competicions, tallers, espais professionals, zones de joc, activitats familiars i iniciatives de promoció del talent jove. La primera edició comptarà amb la participació d'estudis i editors de referència com The Benmorth, Developer Digital i Super Red Games, així com amb professionals vinculats a productores com són Larian Studios i Gameloft. A més, en el Saga Barcelona Game Fest hi participaran delegacions del Japó i de Portugal. La llengua catalana serà un dels tres distintius del festival. I cal dir que, segons el llibre blanc de la indústria catalana del videojoc de l'any 2024, el 74% dels videojocs creats a Catalunya incorporen la possibilitat d'optar per una versió en llengua catalana, una realitat que el Saga Barcelona Game Fest vol reflectir amb una presència transversal de la llengua catalana. La fira oferirà més de 50 videojocs disponibles en llengua catalana. Ràdio Capital celebra els seus 25 anys amb una sèrie d'exposicions en diverses poblacions del Baix Empordà. Les exposicions porten per títol Ràdio Capital 25 anys de notícies i mostren fotografies relacionades amb la vida quotidiana, social, cultural, turística i ciutadana de cada població entre l'any 2001 i el 2025. Cada fotografia, una per any, es complementa amb els continguts periodístics i sonors de Ràdio Capital, als quals s'hi pot accedir mitjançant un codi QR. La primera mostra es va inaugurar el passat 12 de juny a Torroella de Montgrí. Fins al proper dia 30 d'octubre es pot visitar l'exposició oberta fa pocs dies a l'Estartit. Aquest mateix cap de setmana s'ha obert l'exposició de Pals i seguiran les exposicions de Platja d'Aro el dia 9 d'octubre, Palamós, 16 d'octubre, S'Agaró, 13 de novembre i Castelldaro, 18 de desembre. Cal dir que cada exposició és diferent perquè s'hi mostren fotografies de cadascuna d'aquestes localitats. A més de l'exposició itinerant, el 31 d'octubre a les 7 del vespre, Ràdio Capital farà el concert 25 anys de paisatge musical empordanès a la plaça del Castell de Pere Tallada.
0: L'altra ràdio, amb

0: El mes passat ja seien al meu costat, però el temps passa ràpid i en el programa d'avui fa la seva segona intervenció d'aquesta temporada radiofònica Javier Otero, Marcos Montero, responsables respectivament d'intel·ligència artificial i de transformació digital de Think UPC de la Universitat Politècnica de Catalunya. Javier, Marcos, benvingut altra vegada. Seguim amb aquest món de la intel·ligència artificial. Avui ens voleu explicar el cas que va passar aquest estiu, diguem-ne, relativament fa poques setmanes, d'un problema de ciberatac, un problema que va patir l'empresa Hugging Face, que es veu que va ser hackejada, atacada cibernèticament per sistemes d'intel·ligència artificial. Això queda una mica estrany. Hugging, en anglès...
1: d'abraçada.
0: És abraçada, oi?
1: Sí, sí, sí.
0: Hack, no? Una abraçada. Per tant, aquesta empresa es diu així, Hugging Face.
2: Sí,
0: és curiós.
2: De hecho, és el nombre de l'emoji este, que és una cara com que t'abraça.
0: D'acord.
2: Sí.
0: Per tant, ve d'aquí el nom d'aquesta empresa. Bueno, potser el Javier mateix. Què ha passat?
2: Bien, lo que se supo el 16 de julio fue que esta empresa anunció que le habían hackeado, habían entrado en sus servidores, habían conseguido el control de sus sistemas.
0: ¿Quina temàtica toca aquesta empresa?
2: Tiene modelos de inteligencia artificial.
0: Sí, o sea, que es una empresa que se dedica a modelos de inteligencia artificial.
2: Sí, de hecho,
0: el seu negoci és aquest. Sí,
2: es una empresa muy importante, probablemente la que tiene más modelos de inteligencia artificial que tú puedes allí conectarte y usar del mundo. O sea,
0: digamos
2: que una empresa de referencia en el ámbito de la inteligencia
0: artificial. Molt bé, situats. Quin país...
2: És americana.
0: De hecho,
2: sí, ahora pertenece a la empresa Nvidia. O sea,
0: de les targetes gràfiques històriques situats. Continua, perdona la interrupció.
2: El tema es que el 16 de julio ellos anunciaron que les habían hackeado y habían visto que habían sido muchos agentes de inteligencia artificial que les habían entrado y habían tomado control de sus sistemas, pero no se sabía nada más. De hecho, se creyó que eran hackers pues, de países que habitualmente tienen este tipo
0: de prácticas.
2: De prácticas, sí. Unos días después... se supo que realmente no había sido un ataque voluntario, sino que había sido un ataque involuntario, porque había sido otra empresa de inteligencia artificial, que es OpenAI, la creadora de ChatGPT, la que, haciendo un experimento de forma involuntaria, había provocado que unos agentes que estaban haciendo ese experimento se escaparan de su entorno controlado y empezaran a hackear webs, no solo de Hugging Face, sino otras empresas también.
0: Esto se supo... Desde OpenAI, fent un experiment... aquells programaris, no sé què s'ha de dir,
2: són programes.
0: Programaris d'intel·ligència artificial atacaven sense voler.
2: Correcto.
0: Altres webs i específicament els de Hugging Face es van trobar tots en allà.
2: Exacto. Y entonces OpenAI lógicamente abrió una investigación y a finales de agosto ha publicado los resultados de esta investigación y se sabe, y es lo que queremos explicar hoy un poco, qué es lo que ha pasado, incluso cronológicamente. Lo que han explicado es que esto empezó en mayo. Ellos en mayo deciden, vamos a hacer un experimento de poner a unos cuantos agentes, miles de agentes, de inteligencia artificial, que no dejan de ser programas como el ChatGPT, pero que quede claro que no es el ChatGPT que todos podemos utilizar en la web, sino que es un modelo diferente. Es un modelo que no tiene las salvaguardas o los controles de ciberseguridad que sí tiene ChatGPT, el que podemos utilizar todos. Esto digamos que es un modelo más libre, que puede hacer lo que él quiera. Entonces, los puso en un entorno cerrado, aislado, como en un ordenador diferente a cada uno, sin conexión a internet, y les dio una prueba de pasar como un examen de ciberseguridad, que consistía en... tenéis que hackear unos programas, que le daban los programas, cuando hackeéis el programa obtendréis una clave y si me decís la clave es que habéis ganado el reto, ¿no? Entonces, con esta dinámica de intentar resolver ese test que le habían dado, estos agentes empezaron a correr durante meses y hicieron cosas súper sofisticadas, como por ejemplo escaparse de ese entorno cerrado en el que le habían puesto y empezar a comunicarse entre ellos. Se supone que no se tenían que comunicar entre ellos, pero mediante la herramienta que les habían dado para conseguir los exámenes que tenían que pasar, consiguieron hackear esa herramienta, que se llama Artifactory, y consiguieron empezar a dejarse mensajes entre ellos. De hecho, se dejaron tantos mensajes que esa herramienta que les daba los programas dejó de funcionar. Y esto a principios de julio dejó de funcionar. OpenAI se dio cuenta, no supo por qué había dejado de funcionar, la restauró y bueno, ahora Marcos nos explica lo que pasó.
0: Escolta, a sembla una... no novel·la, una pel·lícula absolutament de ciència-ficció. Sí, com continua la història? Com continua?
1: Fins aquí els models, d'alguna manera, els agents, entre ells, doncs, això, estaven col·laborant, es deixaven missatges en un fitxer... sí, sí. Anaven escrivint i deia, hòstia, jo he avançat fins aquí i hem resolt el problema, tu has avançat fins allà, a mi aquest resultat em quadra, aquí no em quadra. En el moment en què la gent d'OpenAI va arreglar, o pensaven sí. que havien arreglat la seva eina Artifactory i va esborrar accidentalment, perquè ells no sabien que hi era, doncs el seu sistema d'enviament de missatges, el que va passar és que aquests agents van reaccionar a això, o sigui, ara que ja estaven no, engrescats en la feina, doncs muntant-se un nou sistema de comunicació entre ells. Vale? Un sistema que ja era diferent per poder salvar doncs, els problemes que OpenAI sí que havia arreglat en aquella eina. Van trobar un altre mètode per enviar-se missatges, en aquest cas mitjançant els noms de les carpetes del sistema, i van reforçar extremadament la seva col·laboració, fins al punt que es van convertir, o sigui, en una bogeria. O sigui, ara ja era treball, o sigui, absolutament, no només o sigui, en grup, sinó amb una jerarquia, amb gent que adquiria rols i que d'alguna manera o sigui, establia quines eren les feines que havien de fer els altres agents, per veure com havien de buscar els resultats. Van establir diverses estratègies per buscar els resultats dels problemes, algunes que eren doncs, per pura enginyeria inversa, o sigui, hi havia tasques que eren molt complicades, de fet, hi havia tasques que eren impossibles. No? Doncs ells van dir, bueno, doncs, jo per enginyeria inversa, a veure si ho resolc. Altres, doncs, i on podria estar la resposta, o qui podria saber per ajudar-me a arreglar això? Van trobar aquestes webs on semblava que podria haver o sigui, informació que era rellevant per a ells, es van connectar a internet, van aconseguir certes petites credencials per simplement entrar en aquestes webs, un cop a dintre, van veure quines altres vulnerabilitats hi havia, van trobar la manera de hackejar-les perquè buscaven, o sigui, quina era la resposta, o sigui, com trobar, o sigui, les instruccions per resoldre els seus problemes, o sigui, de manera absolutament coordinada. S'anaven passant cadascú les dades del que trobaven i hi havia gent, agents, programes que s'encarregaven de coordinar-los entre ells, fins que van arribar a la conclusió de que el lloc més profitós per a ells per trobar els seus resultats era Hugging Face.
0: Que tenia un munt d'eines
1: entre elles,
0: al voltant de la temàtica.
1: Entre elles l'eina que es fa servir per posar-los l'examen.
0: Ah, no? Amic.
1: Aquesta era la gràcia.
0: La gent d'OpenAI va posar aquella prova utilitzant una eina de Hugging Face.
1: Que també està allà. No? Llavors, d'alguna manera, o sigui, ells no es van detenir per res. O sigui, com que no tenien cap mena de salvaguarda, o sigui, no hi havia límits. El seu objectiu era o sigui, aconseguir el seu resultat. I l'aconseguirien de la manera que fos. D'acord?
0: O sigui, en fi.
1: Van arribar fins a hackejar. I no se'n van adonar d'això. O sigui, la gràcia és que OpenAI no va ser conscient de que això havia passat fins dies després que Hugging Face rebés l'atac i el denunciés. O sigui, OpenAI tenia ja, des de feia no sé quants mesos, uns agents que estaven completament desmadrats.
0: Sí, sí.
1: No era conscient del que passava.
0: Sense paraules, un cas que semblaria un invent, però no, és un cas real en aquesta situació d'aquesta informàtica contemporània lligada a la intel·ligència artificial. Ens ho expliquen també i estan al cas de coses tan interessants com la que avui ens han explicat Javier Otero i Marcos Montero de ThinkUPC. Fins aquí unes setmanes, Javier i Marcos.
2: Adéu. Gràcies.
0: La ràfaga ens introdueix a freqüències i horaris al món de l'ona curta. Mantenim aquesta secció curta en el temps, però interessant. Ens la porta Francisco Rubió, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona d'XB. La setmana passada estàvem fent amb ell la tertúlia de la Ràdio i la Televisió Internacional. Paco, situem-nos. Aprofites que ara fa uns dies ja veu estar a l'XB, aquest radioclub, a la Garrotxa,
3: a la sortida
0: amb la gran Carme Molina, una de les primeres
3: saludem
0: col·laboradores de l'altra ràdio, Ràdio 4, quan l'altra ràdio es crea l'any 1980, any 81-82, qui portava la radioafició des de la Garrotxa era la gran Carme Molina, la qual saludem des de l'altra ràdio, i ens donaràs avui freqüències difícils.
3: Sí, emissores que van captar allà, que s'han fora de les grans ciutats. Comencem per Austràlia. L'emissora Rich Beyond Australia, que és una emissora religiosa, que emet en anglès i en hindi, altres idiomes de la Índia i d'Àsia, es pot escoltar a 2:15 de la tarda, 15.400 Rich Beyond, Austràlia.
0: Següent.
3: Molt difícil, perquè no perquè no s'escolti habitualment, sinó perquè no s'escolta habitualment perquè hi ha problemes elèctrics a Cuba.
0: Ah, perquè no transmet.
3: Exacte. Quan poden posar el transmissor, Ràdio Rebelde, Ràdio Rebelde la van captar un dissabte a la nit, que estàvem allà, Ràdio Rebelde. La freqüència era a les 7 del matí d'aquí, 5.025. Les bandes tropicals, 5.025, Ràdio Rebelde de Cuba.
0: Jo fa molts anys en aquesta freqüència o propera de la banda 60 metres l'havia escoltat sovint, sí. Però en aquell moment tenia, diguem-ne, constància amb l'emissió i amb la
3: transmetia
0: transmissió.
3: Transmetia cada dia sense cap problema.
0: Però ara hi ha problemes degut a la situació, malauradament, que pateix Cuba, sobretot, evidentment, les seves ciutadanes i els seus ciutadans. Següent.
3: Següent. Una mesura també difícil que porta molts anys a les zones curtes, jo diria que porta més de 50 anys a les zones curtes, encara emet des d'Àfrica, ELWA, que és ELWA, que és una emissora religiosa africana, en la freqüència eren les 12 de la nit, se podia escoltar, 6.050, i xoca molt que després, mateix que avança la matinada, en aquesta mateixa freqüència surt l'emissora de Quito, HCJB, que és de Quito, Ecuador, però 6.050, ELWA, es pot escoltar des d'Etiòpia, Monròvia, Libèria.
0: Monròvia, Libèria. Etiòpia fa anys hi havia la ETLF.
3: Un altre dia parlarem des de l'Etiòpia, perquè hi ha tres emissores...
0: També religiosa, però fa molts
3: anys que
0: desapareixen.
3: Atenció, perquè a Etiòpia hi ha tres emissores d'una curta, ja parlarem.
0: Següent país que veu poder fer escoltes des de la Galàxia.
3: Malàcia va arreglar totes les tres emissores d'una curta. D'acord. Això és important, perquè per tota Àsia... The Voice of Malàcia, la veu de Malàcia, es pot escoltar en mandarín i també en anglès, i es pot escoltar, molt difícil, a les 10 del matí, pel matí, la podem escoltar a la muntanya, 15.295. 15.295, de avui som a Malàcia.
0: I la més difícil de totes,
3: la
0: per acabar.
3: La més difícil de totes, van acabar la bomba. L'any passat la van escoltar, i aquest any també. Vanuatu, al Pacífic.
0: Vanuatu des del Pacífic.
3: Directament, res de repetidor.
0: Això
3: res
0: sí que és un autèntic DX.
3: Sempre em preguntaré quants rebots hi ha a la ionosfera.
0: Les zones curtes van a la ionosfera, tornen a terra, exacte, reboten i van fent rebots i tenen un abast transoceànic.
3: De 7 a 8 del matí, la van escoltar a la muntanya, 7 a 8 del matí, horari d'aquí, que ja era de nit, 7.260, si algú vol intentar, 7.260, Ràdio Vanuatu en idioma bislama.
0: Bueno, què explicaven, Paco?
3: No ho sé, però posaven
0: una com música, és que no sabem música, quatre paraules de bislama?
3: Una música d'aquesta del Pacífic, molt maca.
0: Jo no sabia ni que l'idioma de Vanuatu era el bislama. Paco, fins d'aquí uns dies, que farem la tertúlia.
3: És difícil, cada vegada trobar emissores
0: a l'altra ràdio
3: difícils.
0: I la seguirem fent en català.
3: Gràcies,
0: que vagi bé, Paco.
3: Gràcies.
4: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
0: En aquesta temporada podrem seguir tenint les col·laboracions mensual de Dones COINF del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Saludo jo avui a l'Encarna Pau, que és la vicedegana de Ciberseguretat i Automoció del COINF i, evidentment, també membre de les Dones COINF. Ella ens explica els propers minuts algunes característiques de la ciberseguretat industrial.
5: Vull apropar-vos a una part de la ciberseguretat que normalment és més invisible pel públic en general, però que és fonamental perquè moltes coses continuïn funcionant. I és la ciberseguretat industrial i la protecció de les tecnologies operacionals, les anomenades tecnologies OT. I per entendre per què és tan particular, us proposo imaginar una situació molt senzilla. I és... Què faríeu si el vostre ordinador us avisés que necessita una actualització? Doncs probablement premeríeu actualitzar, esperaríeu uns minuts, reiniciaria i continuaríeu treballant. Doncs ara imaginem que aquest ordinador forma part del sistema que controla una fàbrica o una infraestructura energètica i en aquest cas la resposta ja no és tan senzilla perquè aquest ordinador potser no es pot apagar de forma tan immediata. Llavors aquí trobem un dels grans reptes de la ciberseguretat industrial. Llavors, quan parlem de ciberseguretat, normalment pensem a protegir els nostres ordinadors, els telèfons, els correus electrònics o les dades. I aquest és, simplificant molt, el món de les tecnologies de la informació, que és el que coneixem com a IT. Però existeix un altre món, que és el de les tecnologies OT. Llavors, aquestes són tecnologies que permeten controlar i supervisar processos físics, com una màquina d'una fàbrica, una línia de producció o, el que hem dit, una instal·lació elèctrica. Llavors, aquí trobem una diferència fonamental entre les dues tecnologies, perquè IT, protegim principalment informació i sistemes, però, en canvi, en OT protegim també els processos físics. Llavors, clar, en una instal·lació industrial, una actualització o una intervenció pot requerir aturar un sistema o part d'un procés productiu. I una aturada pot generar pèrdues econòmiques i, depenent de l'entorn, afectar fins i tot a la seguretat de les persones o del mateix procés. Per això, a OT, no hi ha prou en preguntar si podem instal·lar l'actualització, sinó que també ens hem de preguntar si podem fer-ho sense posar en risc tota l'operació. A més, en els entorns industrials trobem sistemes que fa molts anys que funcionen. Alguns estan dissenyats en una època en què la connectivitat no tenia la importància que té avui. I actualment volem que les màquines estiguin connectades, que recullin dades per millorar processos, per manteniment remot o integrar informació amb altres sistemes. Llavors, aquesta connectivitat aporta moltíssim valor, però també introdueix nous riscos de seguretat. Llavors, hem de saber quins sistemes tenim, qui pot accedir, des d'on, amb quins permisos i quins altres sistemes hi estan connectats. Llavors, aquí apareix un aspecte que considero fonamental i són les persones que hi ha al darrere de tota aquesta tecnologia. Perquè la ciberseguretat necessita perfils molt diferents, persones d'IT, persones d'OT, d'enginyeria, d'operacions, de manteniment, de seguretat i fins i tot de negoci.
0: L'Altra Ràdio és un programa que compleix 47 temporades, però es manté viu i es manté viu perquè encara tenim nous col·laboradors i noves seccions. Justament ara fa pocs dies estrenàvem una sobre ràdio i esport amb en Joan Manuel Sorroca. Coses divertides i interessants sobre aquesta relació de ràdio i esport. Avui tenim la sort de rebre un nou especialista de l'Altra Ràdio, aquest de qui us parla ha tingut el plaer de compartir docència universitària amb ell durant força anys, l'Albert Vergés. Ell és el director de Sunomono Films, una important empresa productora del món audiovisual que està últimament treballant molt amb les eines d'intel·ligència artificial audiovisual, i alhora també Albert Vergés ja fa molts anys també com a creador plàstic, fins i tot amb zeros i uns. I recordo, Albert, benvingut a l'Altra Ràdio, les teves obres en pintura, no?, amb zeros, amb uns, i ara també experimentant amb l'art i la intel·ligència artificial. En aquesta secció què farem? Doncs la proposta que jo li vaig fer a l'Albert Vergés, i moltíssimes gràcies per haver-la acceptat, és parlar d'audiovisuals i intel·ligència artificial en el sentit més ampli possible. Un dia pot ser de productor de productes audiovisuals, un dia podem parlar, com serà avui, del que fa Sunomono a la ciutat de Barcelona, un altre pot ser d'artistes, d'obres d'ell. L'important és, d'alguna manera, que ens vagi descobrint de manera entenidora què s'està fent a dia d'avui amb la intel·ligència artificial aplicada al món de l'audiovisual. El primer seria presentar Sunomono Films, aquesta productora. La crees fa aproximadament quant de temps?
6: Aproximadament el 2007 van començar.
0: Per tant, estem parlant 2007, a punt dels 20 anys.
6: Sí, sí,
0: això
6: tremendo,
0: ja s'apropa. I treballant amb la intel·ligència artificial en audiovisual, quants anys?
6: Van començar el 2023, va ser la primera peça que van fer. Evidentment, no ja us parlaré d'una cosa, és treballar i l'altra facturar.
0: El 2023 experimenteu ja...
6: Exactament.
0: Recordes els primers programaris, les primeres eines?
6: De fet, el 2020, en la pandèmia, hi ha una cosa molt interessant, que hi havia una aplicació per fer cosa de música, que es deia AIVA, encara existeix, que el resultat no era molt interessant, però clar, estem parlant del 2020, no? Ja em vaig enganxar aquí, després ja em vaig enganxar a l'OpenAI amb el Playground, abans el ChatGPT, ja feia coses, ja parlarem un altre dia de crear poesia, sí, Mia i tot això. I va ser el 2023 que, ostres, vaig dir, potser és el moment. I vam buscar una excusa, no?, a nivell d'equip. I això ja ho anirem parlant. A Sonomono ens agrada molt treballar sempre en equip, és una forma d'accedir al procés.
0: Quants professionals veniu a ser aquesta productora treballant? Sis persones
6: que quan ens hi posem, doncs en aquest cas van ser en quatre, que ens van ficar a tope durant una setmana, i van buscar un autoprojecte, que va ser la Llegenda de Sant Jordi. Era, va dir que se suposa el 14 o el 15 d'abril. Dius, hauríem de fear això el dia límit és el 22.
0: Crear un audiovisual de quina durada pensàveu?
6: No, la durada la tenia més o menys un minut.
0: Un minut i mig. La Llegenda de Sant Jordi. Que tot fos sintètic.
6: Exactament. I va ser espectacular.
0: I amb què treballeu, aleshores, el 2023?
6: El 2023, clar, no sabíem què fer. Sabíem que es podien fer coses, però no sabíem exactament el que. En la qual van començar a veure que existia ja Runway. Runway en aquella època sol tenia el vídeo-to-vídeo, que era una cosa superinteressant, que la primera vegada que ho fas, ara no té cap mèrit,
0: clar,
6: però la primera vegada que graves un vídeo d'una persona sentada i la converteixes en un cavaller...
0: Molt bé.
6: Ostres, molt cutre tot, però sí, era un cutre tan bonic.
0: Per tant, vosaltres teníeu uns enregistraments que, fets no, per vosaltres...
6: Ho vam fer nosaltres amb el mòbil, en directes.
0: I d'aquell enregistrament transformàveu en aquest món imaginatiu de la Llegenda de Sant Jordi.
6: Exactament.
0: Però ja sortíeu d'un material, podríem dir, interpretat per vosaltres.
6: Exactament.
0: Com a base.
6: Exactament.
0: I només vídeo, no vídeo. So.
6: No, parlem més endavant del
0: D'acord.
6: So. Perquè el so va ser la locució, que la van fer amb una que es diu Murph, encara existeix, que jo sàpiga. Ara està Eleven Labs, que és la Summum, per dir una cosa. Però en anglès quasi totes són molt bones. La realitat és aquesta. Actualment en català hi ha coses molt potents, però en aquella època l'anglès quasi tothom ho feia espectacular. La que van fer és una veu anglesa, la van fer en anglès.
0: Per tant, Runway com a creador de vídeo i la veu en anglès has dit...
6: Murph.ai.
0: Murph.
6: Sí.
0: Murph.ai, però avui... 2023.
6: Sí. Després vam utilitzar una cosa que va ser el més interessant, que és Hugging Face. Hugging Face és aquesta aplicació que haureu vist alguna vegada, que haureu sentit de que els OpenAI van crear un sistema que se'n van anar a Hugging Face i va hackejar el sistema per enterar-se que és el que havia passat. O sigui que aquestes coses que té l'AI avui en dia, que entren a llocs sense haver demanat permís i intenten solucionar el problema, és una web on hi ha un mogollon de creadors.
0: Tornem a dir el web.
6: Hugging Face, H-U-G-G in Face. Vale? I allí va ser molt interessant perquè va ser el primer cop i va ser superxulo que primer cop que agafo un text i el passo a vídeo. Clar, una cosa vídeo to vídeo t'impressiona.
0: D'acord.
6: I vaig dir, ostres, agafo un cavaller que li dona una rosa a una princesa. Va ser una cosa super...
0: Per tant, tenim part d'aquell vídeo fet de vídeo normal i corrent transformat amb intel·ligència artificial i parts del vídeo generades ja a partir de guió, a partir de text.
6: Exactament. La gràcia de tot, sincerament,
0: sí,
6: i això passa avui en dia i sempre passarà, és la narració. Perquè la narració va ser és xulíssima. És el de menys com es va fer, sincerament.
0: D'acord.
6: És com s'explica la història, que la podeu veure...
0: Ara direm on es pot veure.
6: És la idea aquesta de que pots veure-ho tot des d'un punt de vista és molt interessant perquè s'explica d'una forma determinada.
0: La llegenda aquesta de Sant Jordi, creat per l'equip de Sonomono Films amb Albert Vergés al capdavant, la podeu trobar al web de 3CAT. Al web de 3CAT. Com explica el xat GPT La Llegenda de Sant Jordi, un drac, dron i una princesa científica. Jo crec que posant simplement Llegenda de Sant Jordi, ChatGPT, 3CAT, hi arribareu, però el títol de l'obra és Com explica el ChatGPT La Llegenda de Sant Jordi, un drac, dron i una princesa científica. Per acabar aquesta primera intervenció, perquè l'Albert Vergés el tindrem durant tota la temporada cada mes a l'altra ràdio de Ràdio 4, primeres feines ja professionals a partir, diguem-ne, d'aquesta experiència que veu fer exitosa, cap on us va portar? Cap a quines primeres peces veu crear ja per clients?
6: Per clients, hasta el 2024 no vam poder fer res cobrant, per dir una cosa.
0: D'acord.
6: No? Que és un altre món que també parlarem, perquè treballem...
0: Quines peces? Publicitàries? A quin estil?
6: Bueno, era una cosa per a... un rotllo abogados, ¿vale?
0: Un vídeo institucional, en aquest cas, podríem dir.
6: Era una presentació...
0: Una presentació d'un col·lectiu, en aquest cas.
6: Sí, hi havia un deepfake amb un canvi de... Era molt interessant.
0: Per tant, un vídeo que s'encarrega un col·lectiu determinat, en aquest cas del món dels advocats, i aquell vídeo, diguem-ne, d'aquella organització, ja el genereu amb intel·ligència artificial per primera vegada per un client 2024.
6: I el 25 ja no parem, i el 26 és tremendo.
0: I en quins àmbits? 25, 26, 27?
6: El 26 hi ha moltíssima publicitat, molt a fons és publicitat.
0: Per tant, la majoria de feina vostra a partir de l'any 2026 i on estem nosaltres ara és més pel món publicitari.
6: Exactament.
0: Doncs jo crec que serà apassionant el que mica en mica ens anirà portant a l'altra ràdio de Ràdio 4, Albert Vergés, Intel·ligència Artificial i Audiovisuals. Torna al programa d'aquí un mes. Fins aleshores, Albert.
6: Vale, moltes gràcies.
4: L'altra ràdio, amb Sintoniki.
0: Connectem ara amb els estudis de ràdio La Scala, emissora municipal, per escoltar l'espai sobre tecnologia i meteorologia. Ja fa anys que ens el porta el biòleg, el meteoròleg, el company de Ràdio La Scala, Sergi Corral, que a l'altra ràdio intervé també en nom de Meteoclimàtic, aquest excel·lent web amb informació meteorològica automatitzada, 100% fefaent, que posant el cercador Meteoclimàtic hi podreu accedir. Canes d'escoltar-te ja, Sergi, com anem?
7: Benvolguts companys de l'altra ràdio, una temporada més parlant del temps de meteorologia, d'instrumentació dins d'aquesta secció. I comencem en un programa d'avui on us volia explicar algunes diferències en quant a temperatures, en quant a instrumentació per mesurar la temperatura, que ja veieu que és, ja sabreu que és el termòmetre, que situa dintre d'una gareta meteorològica, bé sigui en format de termòmetres manuals o bé en estacions meteorològiques automàtiques, però bé, aquest no és el fet. O sigui, avui em volia referir més que res a la instal·lació i a l'alçada de terra. Sabeu que per medir la temperatura, l'alçada oficial és 1,5 metres del terra. Hem de tenir els termòmetres situats a 1,5 metres del terra. Però què passa? Que moltes vegades no és així, no en mida relativa, perquè sí que, encara que ho tinguem situat a un terrat, ho podem tindre a 1,5 metres del terra, però si, per exemple, tenim l'estació a dalt d'un terrat o a dalt d'un àtic, d'allà hi ha una alçada molt important de 3, 4, 5, 6, 7 pisos o més respecte al nivell del terra normal. Això ens fa que canviïn certes coses, sobretot que canviïn les temperatures nocturnes, ja que a quanta més alçada posem el termòmetre, serà menys detectable en situacions d'inversions tèrmiques, és a dir, quan fa més fred en els fons o les fondalades que no pas a les zones altes. Això passa que, per exemple, en observatoris dintre de nuclis urbans, bé sigui de pobles o bé sigui de ciutats, normalment els que estan situats al centre de la ciutat i, per tant, situats en un edifici, donen valors de temperatura mínima força més elevats que mateixes estacions que hi ha situades, per exemple, a les afores del poble, en zones d'horts, de camps, de cultius, on, a l'estar més a prop del terra, hi ha una zona també no urbanitzada, on, evidentment, no hi ha aquesta illa de calor, la temperatura és més baixa. Però ara també us faré un experiment, si voleu, un experiment. Deixar un termòmetre just a nivell de terra i un altre a 1,5 metres d'alçada. Veureu que, sobretot en aquestes nits d'inversió, en aquestes nits d'hivern, el termòmetre situat al terra marca uns quants graus menys que el termòmetre situat a 1,5 metres d'alçada. O sigui, quan més a prop de terra tinguem el termòmetre, menys temperatura hi ha. Per això s'han establert aquestes homologacions, aquestes normes d'instal·lació, que en aquest cas ho fa l'Organització Meteorològica Mundial. Un altre senyal, un altre símptoma, que aquest segur que el teniu més per la mà, sempre noteu més fred als peus. Doncs, evidentment, és per això, perquè a baix a terra normalment acostuma a haver-hi menys temperatura. I de tot plegat se n'extreu que és molt important que quan treballem amb dades meteorològiques i dades climàtiques, sapiguem les metadades, és a dir, la cara B de l'estació on està instal·lada, és a dir, l'alçada on està instal·lada, la ubicació, el seu entorn, l'instrumental, perquè això ens dirà moltes coses d'on està l'observatori. Com ja sabem, cada observatori meteorològic només és representatiu de l'indret on està instal·lat. Doncs de moment, per començar temporada, això, Cinto, que vagi molt bé. Molt bon programa a tots.
0: Després d'escoltar en Sergi Corral amb la seva informació sobre el món de la meteorologia, avui al voltant de la temperatura, com acabeu d'escoltar, un plaer saludar novament a la Irene Lapuente, la física, la ballarina, la creadora de la mandarina de Newton, que avui ens parlarà del món nanoscòpic.
8: Richard Feynman ja ho va dir: "There is plenty of room at the bottom." Hi havia molt d'espai al fons. i es referia al món nanoscòpic, al món de la milmilionèsima part del metre, molt petit. Un món on les coses es comporten d'una manera que a vegades ens sorprèn. I avui, a banda d'endinsar-nos en allò més petit, també voldria viatjar en el temps. Fa 1.200 anys, els terrissaires islàmics del segle IX van fer unes ceràmiques que tenien una superfície daurada, vermella, marró, groga, i que mostraven una lluentor metàl·lica que en girar-la canviava de color, com si hi hagués una capa de metall viu flotant sobre l'esmalt. En aquell moment no sabien què estaven fent, o més ben dit, no sabien per què funcionava. De fet, no tenien ni la paraula nanociència ni nanotecnologia al seu vocabulari i no tenien cap microscopi electrònic per mirar-s'ho amb calma. Però, per sort, a dia d'avui, un estudi del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'European Synchrotron Radiation Facility han publicat a Science Advances un article on es revela la química que hi ha al darrere. Per entendre-la, ens cal aprofundir en alguns conceptes. El primer és que és un ió. Un ió és un àtom que ha perdut o ha guanyat electrons i, per tant, té càrrega elèctrica. Els ions de coure i de plata, en escalfar-se, es mouen. Es difonen cap a l'esmalt, que és la capa vidriosa que cobreix la ceràmica, i allà substitueixen els ions alcalins. Els materials alcalins són aquells com el sodi o el potassi que formen part de la composició del vidre i que ajuden a fondre la temperatura una mica més baixa. Per tant, amb aquesta substitució d'aquests ions ens apareix, no, el coure i la plata, que són les que faran aquests efectes nanomètrics que veurem com l'irisat. La segona cosa que ens va molt bé saber és com es fa el vidre. El vidre es fa fonent sorra, que és sílice, sorra de la platja, amb altres materials que baixen el punt de fusió. Quan la barreja es refreda sense cristal·litzar, queda un sòlid transparent i amorf, perquè, si heu sentit alguna vegada, no, els cristalls són estructures ben organitzades. En canvi, el vidre és amorf, no és un cristall.

0: l'any d'Antoni Gaudí, i podríem posar la mirada a la Sagrada Família i també en els seus vidres o vitralls, no? Doncs aquests colors blaus i verds, taronges, que ens transformen l'espai, que ens fan pensar en naixement, en passió, doncs també estan fets d'una manera molt semblant. Són fruit de la interacció de la llum, els fotons, amb les partícules nanoscòpiques dels òxids metàl·lics que van utilitzar quan feien els vidres. Així que una idea molt semblant. Materials que a escala invisible alteren com ens arriba la llum. A Barcelona tenim la sort que existeixen diversos centres de recerca, com aquest de l'UPC, o com l'ICN2 o com l'ICFO, que experimenten i juguen amb la llum. Perquè l'univers té moltes coses amagades, des de la matèria a escala nano fins a la matèria fosca. Sabem que hi són, perquè en veiem els efectes, però no sabem tots els seus misteris ni hem desvetllat el que ens han d'explicar. Queden moltes coses per aprendre i moltes coses per entendre. Els terrissaires del segle IX tenien el seu saber a les mans i, de fet, potser aquesta és una de les gràcies, que la ciència ens pugui donar respostes a coses que observem. Doncs això, que aquest curs m'agradaria que estiguéssim tots atents a les mans, als reptes que se'ns plantegen, a les hipòtesis que se'ns dibuixen, a la validació d'aquestes i a la formulació de nou coneixement per ser transmès. Perquè si una cosa necessitem és capacitat de raciocini i esperit crític. Necessitem entendre genuïnament el que la màgia sap, el que ja percebem, ser conscients del que implica cada pas i no reproduir patrons, perquè sempre ho hem fet sense haver-los qüestionat. Cuando me dijeron, niña, tú no vales,
1: yo tenía puesto los auriculares. Penúltima secció d'aquesta edició de l'Altra Ràdio ens porta a parlar amb Guillermo Canal d'Acutelan, l'Associació Nacional d'Operadors i Infraestructures de Telecomunicacions i Televisions Locals, en el si de la qual ja s'ha integrat FECEMINTE. Guillermo, un plaer que seguiu col·laborant al programa, en aquest cas ho seguiràs fent a través d'aquesta nova entitat com és Acutelan, ja es va dir el nostre programa que hi hauria aquesta integració de FECEMINTE dins Acutelan, i avui et fixes en aquest octubre del 2026 en un projecte de Reial Decret que vol regular l'estat espanyol els centres de processament de dades. T'escoltem atentament.
2: La regulació es fixa fonamentalment en tres coses importants, que són l'eficiència energètica, la sostenibilitat i la resiliència. I per què és important? Perquè centres de dades estan en aquests moments pensant en construir molts. Per exemple, la Generalitat ha identificat fins a 26 projectes de centres de dades nous fins l'any 2035. Això representa una inversió que pot superar perfectament els 300 milions d'euros. Però és que, a més, el consum energètic, estem parlant d'un consum energètic que podria estar al voltant dels 2.000 megawatts de potència. És a dir, perquè fer-nos una idea, això són unes 80.000 llars. Aleshores, per això és important el que diuen aquesta reglamentació. I entra en dos conceptes. Els CPDs, que tenen una potència superior a un megawatt, que tenen uns requisits i unes imposicions considerables, i els que estan per sota, que simplement tenen l'obligació d'informar. Com cosa rellevant, aquests centres de procés de dades estan obligats a proporcionar el 80% de l'energia que consumeixen procedent d'energies renovables i en temps real. És a dir, no poden acumular aquesta energia i després utilitzar-la, sinó que l'han de produir i consumir com a mínim alhora. Jo crec que això és una dada interessant i rellevant i, que...
1: Molt bé, sí, i necessària, és evident, és necessària, perquè no hem d'oblidar que hi ha diferents col·lectius a Catalunya i en altres indrets, no?, que precisament han protestat i han fet aquest crit d'alerta del gran consum que pot arribar a suposar, i que molt bé, està molt bé aquests avenços tecnològics, però que al cap i a la fi també són llocs que el nombre de feines que arriben a donar són mínimes perquè funcionen sols, poden ocupar grans superfícies, no?, i que interessa molt que hi hagi un tipus de regulació, no?, que tot sigui en aquest cas que pugui coexistir. Doncs ens ho ha explicat en Guillermo Canal des de Cutelà.

0: que torna el programa d'aquí un mes. Ho anirem seguint. Gràcies, Guillermo.
1: Adéu.
0: Entrem a l'última secció d'aquesta edició de l'Altra Ràdio, bloc dedicat a la radioafició. Comencem dient que Enric Fraile, Eco Alfa 3, Bravo Tango Zulu, president del Consell Territorial de la Unió de Radioaficionados Españoles a Catalunya, membre del Radio Club La Salle i també de la Societat d'Observadores de Meteoros i Cometes d'Espanya, ara entendreu per què ho esmento, ha publicat el llibre electrònic gratuït Meteor Scatter. Si us interessa, baixar-vos-el gratuïtament, insisteixo, el podeu aconseguir en el seu web, ea3baltatz.com. ea3baltatz.com. I dit això, saludo ara el president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, Urcat, Ramon Ribàs. Benvingut, Ramon. Tindrem la sort de seguir col·laborant amb la Urcat una vegada al mes. Mirem cap al passat cap de setmana. Miquel Àngel Sáez deia que hi hauria la setzena diada, diguem-ho bé, setzena diada de la Radioafició Catalana a Castell de Montesquieu. L'Urcat, hi vareu ser presents i avui ens diràs com us va anar.
2: Molt content de tornar a estar aquí amb vosaltres. Doncs sí, després d'aquest estiu tan calorós, hem arrencat aquesta tardor amb aquesta magnífica setzena diada de la Radioafició Catalana, que organitza el Miquel Àngel Sáez al Castell de Montesquieu. Jo no vaig poder-hi ser per temes familiars, teníem un compromís familiar, però diversos companys de la Junta...
0: Que el vaig veure a la fotografia, en Joaquim Fàbregas, antic col·laborador de l'Altra Ràdio durant dècades, el vaig veure magníficament acompanyat.
2: Sí, sí, sí. Doncs molt contents van estar els companys de tota l'organització de poder estar en aquest magnífic castell de Montesquieu i sobretot, a part de sentir o escoltar les xerrades i les novetats que alguns companys van presentar, sobretot poder saludar els amics i companys de la radioafició.
0: Montesquieu, al límit entre el que és Osona i el Ripollès. Activitats a l'Urcat, ja mirem cap a aquest mes d'octubre que hem començat des de la Urcat.
2: Perfecte. Doncs mira, ja un cop acabat l'estiu i tornat una mica a l'activitat normal, estem reprenent les tasques per configurar l'accés remot de l'estació que tindrem a disposició dels socis. Després també participarem el darrer cap de setmana d'octubre, el 24 i 25 d'octubre, en el concurs internacional de fonia que organitza CQ Radio Club de la RRL. Molt interessant, ja tenim 6 persones que estarem allà tot el cap de setmana fent contactes.
0: Contactes amb veu.
2: Amb veu, amb fonia, sí, sí, amb banda lateral.
0: Veu humana.
2: Veu humana, sí,
0: no
2: sí.
0: No sintètica. Vol dir decamètriques?
2: Totes les decamètriques,
0: Les bandes d'ona curta, allò que permeten grans distàncies, per les persones que es puguin escoltar i que no ho coneixeu.
2: Correcte, sí, sí, sí.
0: Operareu des de la vostra estació a la Llagosta, la seu d'Urcat, o amb altres...
2: En principi estem pensant d'operar des d'allà i potser des d'una altra ubicació ho estem acabant de tancar.
0: Doncs segur que serà un èxit. Quan tornis ens podràs dir com ha anat, no?, d'alguna manera.
2: I tant.
0: Aquest CQ Radio Club final del mes d'octubre. I teniu una visita, també, pel final d'octubre,
2: no? També estem molt contents de la visita que ha organitzat el Francesc Cazorla per fer la visita al Barcelona Supercomputing Center, que el tenim el 30 d'octubre, un èxit de reserves, i molt contents perquè el Francesc havia treballat a la IBM i està molt content de tornar a casa, diguem, a fer aquesta visita.
0: Sí, podreu saludar el Mare Nostrum 5, podreu saludar el Mare Nostrum Ona, el Quàntic, no?, que ocupa aquella capella, no?, que doncs, abans hi havia el Mare Nostrum número 4, des d'on vam fer una edició de l'Altra Ràdio ja fa uns quants anys, un centre de recerca de màxim nivell. Segur que serà interessantíssim. Aprofito per dir que el Barcelona Supercomputing Center està present a l'Altra Ràdio als segons programes a més, per tant, la propera setmana esperem tenir col·laboració del BCC a l'Altra Ràdio i els quarts programes a més, justament. El passat programa ja sentíem a la Mariona Sanz del BCC a l'Altra Ràdio, que sí, un èxit la visita.
2: Moltes gràcies.
0: Recordem, web de contacte per tancar de Urcat.
2: Urcat.urcat i radioaficionats.cat.
0: Radioaficionats.cat és la més genèrica que us invito a que li dongueu un cop d'ull, descobreu coses apassionants al món de la radioafició. Fins aquí uns dies, que vagin molt bé les visites.
2: Gràcies.
0: A tots vosaltres, fins la setmana entrant i sobretot, molt bona

Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Electrònica de Sastre, amb Isabel Díaz.

Aquí comença el nostre taller de cultura electrònica feta a mida de Ràdio 4 amb el vestit que ens ha preparat l'artista francès Louis Hoffman. És una de les ments més inquietes i refrescants de l'electrònica actual, del que avui us presentem el tema Electronicity. Gràcies per acompanyar-nos. Hem començat.

0: Electrònica desastre.
1: Hola, sóc l'Hector Hope. Que tinguem sort és una cançó que sempre m'ha agradat molt. I feia temps que em rondava pel cap la idea de portar-la al meu terreny. Això sí, sempre des del màxim respecte per l'original. La idea era veure què passava si la barrejàvem amb una mica de house, bossa nova i aquest toc mediterrani que té el tema. Trobar l'equilibri no va ser fàcil, perquè crec que quan toques una cançó tan estimada és molt fàcil passar-te o quedar-te curt, però crec que al final hem aconseguit fer la nostra sense que deixi de ser Que tinguem sort. Espero que la disfruteu.

I ara és temps pel visionari, discjòquei i productor Nutricius, un alquimista de la música, del que hem seleccionat el seu tema You Belong, inclòs al mini-àlbum Solar Maxim, editat aquest estiu al seu propi segell Liquid Culture Records.

0: Electrònica desastre. Amb Isabel Díaz.
1: I aquest mes de setembre, l'escriptor i periodista britànic Philip Hoare ha estat a Barcelona. Hoare és conegut especialment pel seu llibre Leviatán o La balena, publicat l'any 2008. I ara ha tornat per presentar el seu darrer treball, William Blake i los monstruos marinos de l'amor, que l'editorial Ático de los Libros acaba de publicar, acaba de traduir al castellà. És un assaig profundament poètic, lliure i digressiu, ideal per a qui estimi l'art sense afrontar fronteres, però també per a qui tingui debilitat per la cultura pop britànica d'avantguarda. I és que William Blake va ser un artista britànic que cap a finals del segle XVIII va revolucionar el món de l'art a partir dels seus mons imaginaris. Però la seva petjada la trobem en infinitat d'artistes al llarg dels segles XIX, del XX i fins i tot del present. I aquí ve la sorpresa. Quan Philip Hoare, amic de Neil Tennant i col·laborador dels Pet Shop Boys, ens explica que el tema Inside Dream, precisament de Pet Shop Boys, del duo britànic, està inspirat en el poema de William Blake.
2: Yeah, they wrote, Pet Shop Boys wrote a song about William Blake, or based on William Blake, called Inside a Dream.
3: Sí, ja fa 40 anys que el conec i, de fet, amb el seu grup va escriure una cançó sobre William Blake que s'anomena Inside a Dream, a dins d'un somni.
1: L'entrevista íntegra que m'han registrat amb Philip Hoare la podreu escoltar properament al programa també de Ràdio 4, Sense Memòria, on parlarem de com el món de l'art està teixit de col·laboracions, també com la del cineasta britànic Derek Jarman, també molt influenciat per la figura de William Blake, que va ser tant el responsable d'organitzar la primera gira dels Pet Shop Boys l'any 1989, com el director del vídeo del seu tema i It's a Sign.
2: Oh yeah, John made the film. He designed that whole tour. It's because I knew Derek Jarman a little bit, and that film is Derek Jarman's first ever little film he made was absolutely by William Blake. It's called At Low Tide, and he's reenacting William Blake's watery scenes. It's one of the, as you know from the book, it's one of the opening scenes of the book is Derek Jarman. So I'm very old, I met all these people.
3: Sí, el Jarman va ser l'encarregat de dissenyar el tour i jo també a ell el vaig conèixer molt breument. I el Derek Jarman, el seu primer curt estava basat en simbologia de William Blake, era un curt que s'anomenava Low Tide, marea baixa, i que és una representació d'aquestes imatges aquàtiques del William Blake. I ara parlant d'això m'estic adonant que sóc molt vell perquè conec gent que va viure fa molt de temps.
1: Això ha estat només una pinzellada de la fantàstica conversa que hem pogut gaudir amb Philip Hoare i, de fet, la millor excusa per escoltar i reescoltar a Pet Shop Boys. Ara, Inside a Dream, inclosa el seu àlbum Electric, editat l'any 2013.

Doncs és una bona manera d'arribar a la poesia de William Blake a partir de la música de Pet Shop Boys. Per cert, el duo anglès al llarg de la seva carrera no només han jugat amb l'electrònica, sinó que sempre han buscat col·laboracions entre molts artistes. Una de les millors remescles d'un tema de Pet Shop Boys que hem escoltat és la que el productor i discjòquei Michael Mayer, responsable del segell alemany Compaq, va fer en els primers 2000 del tema Flamboyant.

I ja que hem entrat en el món de les remescles, només apuntarem que l'any passat Pet Shop Boys va publicar la cinquena entrega de la seva mítica saga d'àlbums de remescles, en la qual col·laboren noms tan icònics com Paul Weller, Soft Cell o Primal Scream. Però personalment sento predilecció per l'aire gamberro dels sempre fantàstics Sleaford Mods, aquí remesclant Westengale.

Estem acabant d'escoltar Hyperspace de Teenage Mutants, que de fet és el resultat d'una dècada de feina. I sí, has escoltat bé, han trigat 10 anys en acabar aquest tema. Fa temps que Christian Sangiol i Fabio Fernández treballen junts sota el nom de Teenage Mutants, però aquest tema, que tot just aquest estiu ha vist la llum, es va concebre per primer cop l'any 2013. Diuen que és el resultat d'anys de treball i perfeccionament. Sens dubte, una peça elegant per la pista de ball que ha editat True Soul. I a la pista de ball ens quedem amb l'aclamada artista indie mexicana Gail Ultra, també coneguda com a Mariana de Miguel, que comparteix remescla amb Evlio Fuckers pel tema Guapa, inclòs a l'EP Blush, editat per Big Dada.

0: Electrònica de Sastre a Ràdio 4.
1: I ara ja sí que arribem al final d'aquesta edició d'Electrònica de Sastre, que podríem dir que és com una mena de taller de cultura electrònica feta a mida, que pots trobar tots

Els dissabtes a les 10 de la nit a Ràdio 4. Tornem la setmana vinent. De fet, us deixem una pista sonora del que trobareu la setmana vinent, que entre d'altres coses serà caminar amb elefants. Bueno, aquesta és la pista. Gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que hem fet amb el suport tècnic de la Marina Agudo i el Pau Robert. Esperem que l'hagueu gaudit i que gaudiu de la setmana que tenim per endavant. Sigueu feliços.

Electrònica de Sastre. Amb Isabel Díaz. Dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Ràdio 4. Què podria sortir malament?

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. La barrera del so. Amb Irene Desumvila.
1: Sempre atents als nous sons, ho fem aquí a la barrera del so, i els dissabtes, doncs, sempre amb aquests showcases acústics, tenim l'oportunitat, la sort de gaudir cada dissabte de música en directe aquí als estudis de Ràdio Nacional a Catalunya, a l'estudi 31 de Roc Boronat de la ciutat de Barcelona, doncs també per anar descobrint cap a on van les noves inquietuds dels artistes. Ens visiten d'arreu, artistes d'aquí, de la resta de l'estat espanyol. De fet, avui molt contentes de la visita que tenim avui i sempre agraïdes, doncs, de poder estar a prop de la música en directe. Avui, com sempre, amb un nou... acústicament.
2: Para mí la música es lo más importante en mi vida.

Cicatriu de grava i pols calenta. La carretera és la frontera entre el món i el buit. És un camí que no es transita, se sobreviu. Susan Santos roda ja el seu setè disc, Camino Diablo, rock, blues, country, ruta, exili. La música és alhora la roda que salva i que arrossega, la creença a la que tenim entregada tota la nostra fe. Avui, a l'Acústicament, la ment acústica de Susan Santos. Yeah.

I aquesta meravella, dolça, sentida, alhora que expansiva, possibilitadora, lluminosa, és Va a Llover, és la nova referència de De Pedro, juntament a Ivan Ferreiros, el segon avançament del seu nou treball discogràfic de De Pedro, Fúria i el Calma. Així cauen també les notes d'aquesta cançó, que s'allarguen com uns plogims refrescants.

Aquí escoltem Los Tercos, el que és el primer, va ser el primer avançament d'aquest nou treball discogràfic de De Pedro, Fúria i Calma. Aquí l'escoltem en companyia de Vivir Quintana, un disc que ha estat gravat a Mèxic, de fet, com estem escoltant, no?, per algunes sonoritats, produït per Camilo Lara, a Ciudad de México, a Soy Sauce Estudio, i que té aquest color i aquest ritme sempre amb la solidesa de la veu de De Pedro.

De Pedro, el projecte musical del madrileny Jairo Zabala, una de les veus doncs, més singulars i particulars del nostre panorama nacional. Molt contentes doncs, d'aquesta nova publicació, que per cert podrem veure en directe properament en sales de Madrid, també Vitoria, Toledo, Gijón, Vigo, Zaragoza, Santiago de Compostela, Pamplona, Elche, Bilbao, Granada, Màlaga. I per tenir l'oportunitat de veure-ho aquí a casa nostra serà el proper 21 de novembre a les

Ets una platja de roques fosques i sorra blanca. Això ho diu una veu i l'altra veu contesta sorra de lluna, establint així també una atmosfera de comunicació, de llum, de màgia. En realitat és el diàleg intern del pensament en el qual una part de la ment parla amb una altra com si fossin dues persones. És la nova proposta de la Violeta Tello Grau. La cançó es diu Ets una platja i sorgeix d'una poesia de l'artista. Ella es dedica moltíssim a escriure poesia, també música, i en aquest cas l'ha fet en col·laboració amb la veu d'Helena Miquel.

Subtilesa, misteri, platja... I és que és com quan veus allò inabastable, quan mires l'horitzó assegut a la platja mirant el mar. Penso doncs que ens situa una mica potser en aquí aquest tema. I és que encara recordem doncs, amb molta il·lusió aquell primer àlbum que va publicar, aquell Música Bruja, que estava inspirat doncs, des d'una investigació sobre dones compositores, que a més va treballar moltíssim amb la música del gamelan, aquest instrument indonesi, i que explicava la vida d'una dona en 11 cançons. Dos anys després va arribar, en aquest cas el 2022, va arribar aquell EP Cinta, que realment doncs, va ser espectacular, molt lluminós, un disc de caràcter ballable, però alhora també doncs, amb tota aquesta sonoritat molt polièdrica. Un disc sobre l'amor i que incloia aquesta meravellosa Aku Cinta Kamu.

Kiku Chintakamu, que significa t'estimo, t'estimo. I nosaltres també us estimem i per això doncs, us esperem demà a les 11 de la nit aquí a Ràdio 4 per continuar compartint molta més música. Fins aleshores.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El pop d'abans molava més. Amb Roger Gascón.
1: Ei, família, com esteu? Us dono la benvinguda a un nou episodi del Pop d'abans molava més, en concret, a la segona meitat del doble programa dedicat a un dels grups irlandesos més importants, aquí coneguts com a U2, però a la resta del món coneguts com a U2, un joc de paraules amb la frase «tu també». Un grup format l'any 1976 pel bateria Larry Mullen Jr., al qual s'hi van afegir el baixista Adam Clayton, el guitarrista David Evans, més conegut com a The Edge, i el cantant Paul Hewson, a qui els seus amics anomenaven Bono Vox, un nom que amb el temps es va quedar senzillament en Bono. Quan van començar eren molt joves i força dolents, però amb el temps van anar millorant, agafant experiència, evolucionant musicalment i publicant singles cada cop més exitosos, com New Year's Day o Pride in the Name of Love, fins a culminar-ho amb l'espectacular tríada de números 1 que enceta el seu disc de Joshua Tree de 1987. Després de la publicació del documental i del disc doble Rattle and Hum, Bono i The Edge volien portar la banda encara més enllà i experimentar amb un so més industrial i electrònic. Les reticències dels altres components i les desavinences amb els resultats aconseguits van estar a punt d'engegar la banda a fer punyetes, però finalment, un cop van compondre la cançó One, les peces van començar a encaixar. La banda es va traslladar a Berlín poc després de la caiguda del mur i va llogar als estudis Hansa, on David Bowie havia gravat tres aclamats àlbums amb Brian Eno, que també seguia vinculat a U2, però ara com a productor secundari darrere el seu fidel Daniel Lanois, apareixent de tant en tant per escoltar amb l'oïda fresca el que la banda gravava i eliminar qualsevol element que els fes sonar massa a U2. Així, el resultat de tot plegat va ser un disc titulat Achtung Baby, molt diferent del que la banda havia fet fins aleshores, molt original i experimental, però amb cançons enormes com el segon single extret del disc, basat en la guitarra elèctrica de The Edge jugant amb diversos efectes i en el baix més repetitiu d'Adam Clayton. Si us hi fixeu, els que esteu escoltant el programa amb auriculars o amb uns bons altaveus, per molt que la cançó canviï d'acords, el baix fa sempre la mateixa escala de notes. No en canvia mai ni una. Adam Clayton, de fet, no toca durant les estrofes i entra a les tornades fent sempre el mateix. No he sentit mai cap cançó a la història en què passi això, excepte aquesta, Mysterious Ways.

Aquesta Mysterious Ways és, sens dubte, una de les meves cançons preferides de YouTube. Ho té tot. Originalitat, creativitat, ritme, dinàmica, una gran melodia. Va encapçalar les llistes de 4 països, va ser top 20 en molts més i va rebre molt bones crítiques, amb diversos mitjans catalogant-la com la millor cançó del disc Achtung Baby. Un disc que també va ser molt ben rebut tant per la premsa musical com pels fans, ja que va ser nomenat millor àlbum de l'any per diversos mitjans, va guanyar 2 Grammys i va ser número 1 a 4 països i número 2 en 3 més. No m'estranya, ja que aquest àlbum, publicat el novembre de 1991, és un discàs, ple de grans cançons, com la segona del disc, el quart single extret de l'àlbum, una altra composició que va patir moltes alteracions i moments de frustració durant eternes sessions de gravació, fins que The Edge, que és qui l'havia escrit uns 3 anys abans, va trobar la inspiració en un pedal de guitarra que modula el so de l'instrument una octava amunt i avall. Aquest efecte és el que sentim a l'inici d'aquesta Even Better Than The Real Thing.

Després de l'èxit de l'àlbum Achtung Baby, U2 va iniciar una gira que també trencava amb les gires austeres que havien fet fins aleshores. La gira ZooTV era un espectacle multimèdia amb pantalles enormes, cotxes alemanys de debò penjats del sostre il·luminant l'escenari amb els seus fars i amb Bono posant-se en la pell de diversos alter egos i fent bromes telefòniques en directe a les Nacions Unides o fins i tot al llavors president dels Estats Units, George Bush. Va ser la gira amb més recaptació de l'any als Estats Units. En una pausa enmig de la gira, a principis de 1993, U2 es van tancar a l'estudi per treballar en el seu següent disc, que havia de ser un EP de poques cançons, però que va acabar sent un àlbum de 10 temes que seguia l'estela d'Achtung Baby titulats Europa, un àlbum que va ser número 1 a 11 països, va vendre 7 milions de còpies i va guanyar el Grammy al millor disc de música alternativa. Per a molts, inclosos els mateixos components de U2, no era el seu millor disc, però enmig de la seva experimentació sonora hi trobem èxits com la balada Stay Far Away So Close.

Aquesta Stay Far Away So Close, sorprenentment, és una cançó que The Edge va compondre inspirant-se en la música de Frank Sinatra. Al principi no havia de formar part del disc Europa, però quan van decidir convertir-lo en un àlbum de llarga durada, els faltaven cançons i la van incloure. I no només la van incloure allà. En plenes sessions de gravació, el director alemany Wim Wenders els va demanar si volien cedir-li una cançó per a la pel·lícula en què estava treballant, i després de veure en un primer muntatge, es van inspirar per enllestir aquesta Stay, el títol de la qual Bono hi va afegir Far Away So Close, entre parèntesis, que era el títol de la pel·lícula en anglès. Stay va sortir com a single el 22 de novembre de 1993, 4 dies abans que el baixista Adam Clayton perdés el coneixement per culpa de l'alcohol, un incident que el va fer perdre's un concert de U2 per primera vegada des dels seus inicis, i aquest fet el va portar a deixar la beguda. La gira es va acabar al cap d'un mes i la banda es va agafar un any sabàtic, fins que l'any 1995 van reaparèixer aportant una cançó a una altra pel·lícula, Batman Forever. Tot va començar quan el director Joel Schumacher li va oferir un cameo a Bono a la pel·lícula com a Mephisto, un dels seus alter egos a la gira Zoo TV, però van acabar donant-se que quedava massa forçat dins l'argument de la pel·lícula i, en lloc d'això, U2 van oferir per a la banda sonora aquesta Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me.

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, tot i ser una cançó bastant fosca, va encapçalar les llistes d'una desena de països. Cosa, tot s'ha de dir, poc sorprenent per a un grup que es trobava al cim de la fama. U2 tenien moltes ganes de provar coses noves i juntament amb Brian Eno van compondre i enregistrar un disc tan experimental que van adoptar el pseudònim Passengers perquè no afectés la fama del grup. El disc, publicat el novembre de 1995, constava d'una sèrie de peces escrites per a pel·lícules imaginàries i contenia el single Miss Sarajevo amb la col·laboració ni més ni menys que del tenor Luciano Pavarotti. En aquells moments, U2 ja estava treballant en el que seria el novè àlbum d'estudi, ara ja sense Brian Eno, però colze a colze amb productors de renom com Flood, Howie B i Steve Osborne. Seguien amb unes ganes enormes d'experimentar amb la música electrònica i el rock alternatiu i van provar un munt de coses, però els costava molt arribar a un resultat satisfactori. La data de llançament del disc es va haver de posposar diverses vegades mentre el mànager organitzava la gira de presentació, fins que al final la data de l'inici de la gira s'apropava perillosament i la banda va haver d'enllestir el disc a corre-cuita per tenir temps d'assajar per a la gira. Les presses no solen ser bones conselleres i aquest disc del març de 1997, titulat Pop, no vindria a ser un dels més ben considerats del grup, però el seu single d'avançament, publicat un mes abans, va ser un èxit de crítica i de vendes. Una cançó amb un riff de guitarra molt característic, molta experimentació i molt de ritme, anomenada Discotheque.

Discotech va obtenir molts bons resultats a les llistes d'un munt de països, inclosos 7 números 1, en part gràcies al seu videoclip surrealista amb la banda disfressada de Village People i ballant dins d'una bola de discoteca. Busqueu-lo a YouTube, val molt la pena. Però entremig de tanta experimentació, una cançó del disc pop destacava pel seu potencial com a single, una balada al més pur estil Oasis, un dels grups de moda d'aquells anys. I és que realment et pots imaginar Noel Gallagher interpretant les frases de guitarra i el seu germà Liam cantant aquesta Staring at the Sun.

Amb el disc pop ja a les botigues, l'abril de 1997 va arrencar la gira Pop Mart, una sàtira del consumisme amb un arc groc de 30 metres d'alçada, sospitosament molt semblant a la meitat de la M del logo de McDonald's, una llimona de 12 metres des d'on apareixia el grup als visos i una pantalla de LED de 46 metres de llargada, la més gran utilitzada fins aleshores. Un espectacle impressionant, però que va costar molt de fer arrencar. Amb els pocs assajos que havien pogut fer, els primers concerts no tot sortia com esperaven. En diversos casos, la llimona va fallar i el grup no va poder sortir-ne per tocar els visos. Això sí, amb el pas dels dies tot es va anar consolidant i la gira va acabar sent un èxit absolut, amb gairebé 4 milions d'entrades venudes. De fet, la gira va tenir tant d'èxit que fins i tot va aparèixer a l'episodi 200 dels Simpson l'abril de 1998, amb Homer interrompent la banda a l'escenari en ple concert. Amb aquest nivell d'èxit, era el moment de treure un recopilatori, The Best of 1980-1990, amb un recull de les cançons més representatives de la primera dècada de la banda. I com a single d'avançament, van publicar la regravació d'una cara B del single Where the Streets Have No Name, aquesta Sweetest Thing.

Fritz Stein va encapçalar les llistes a Irlanda i al Canadà. No està gens malament per a la regravació d'una cançó que Bono havia escrit una dècada abans com a disculpa a la seva esposa Ali, després d'oblidar-se de felicitar-la pel seu aniversari en plena gravació del disc de Joshua Tree. Una cançó bonica de la primera dècada de U2, quan la banda encara no s'havia encaminat cap a terrenys experimentals. I no sé si va ser per l'èxit d'aquest single i d'aquest recopilatori dels primers anys del grup, o perquè ja estaven cansats de complicar-se la vida experimentant amb el so durant mesos i mesos, o potser per totes dues coses, però U2 van decidir tornar als orígens en el seu desè disc, un disc titulat All That You Can't Leave Behind, que van enregistrar sense presses i sense data límit, molt important, i que va ser tot un èxit quan va sortir l'octubre de l'any 2000. La premsa el va rebre amb els braços oberts, catalogant-lo del tercer gran disc de la banda després d'Acton Baby i de Joshua Tree, i va ser un èxit de vendes espectacular. Va anar directe al número 1 a ni més ni menys que 32 països i va vendre 12 milions de còpies. Gran part de la culpa és del single d'avançament, publicat 3 setmanes abans, aquesta Beautiful Day.

Beautiful Day va ser número 1 a una desena de països, apareix en multitud de llistes de les millors cançons de la història i va guanyar 3 Grammys. I atenció, perquè no és l'única cançó d'aquest disc que va guanyar el Grammy a millor cançó de l'any. Això és històric, ja que All That You Can't Leave Behind és l'únic àlbum de la història amb més d'una cançó que ha rebut el Grammy a millor gravació de l'any. Si Beautiful Day va guanyar el 2001, l'any següent el mateix premi va anar a parar al quart single extret de l'àlbum, una cançó sobre la política birmana Aung San Suu Kyi, que va estar sota arrest domiciliari del 1989 al 2010 per manifestar-se a favor de la democràcia. És aquesta Walk On.

All That You Can Leave Behind és un disc enorme, ple de grans cançons, però encara no hem escoltat la meva preferida, la que va ser-ne el tercer single. Com Walk On, va ser top 10 a un munt de països i també va aconseguir un Grammy, en aquest cas el de millor interpretació de rock per un grup a duet. Una cançó que va començar amb The Edge passant el senyal de la seva guitarra per diversos pedals i amplificadors fins a aconseguir un so distorsionat molt característic, al qual la resta de la banda hi van anar afegint la bateria potent de Larry Mullen Jr., una línia de baix juganera a càrrec d'Adam Clayton, uns falsets i unes rimes ben originals de Bono, i tot això va acabar sent aquesta meravella anomenada Elevation.

Elevation va donar nom a la següent gira de la banda, que com el disc anterior també va tornar als orígens, amb el grup tocant a sales de concerts en lloc d'estadis. Des de llavors, de fet, U2 ha deixat l'experimentació de banda i s'ha mantingut bastant fidel al pop-rock sense gaires artificis, amb el seu estil propi, materialitzat sobretot en les guitarres originals de The Edge i la característica veu de Bono. Van publicant discos amb una freqüència mitjana d'uns 5 anys aproximadament, amb menys ressò que abans, però encara amb molt d'èxit, com no pot ser d'altra manera amb una de les bandes amb més discos venuts de la història, aproximadament uns 170 milions, guanyadors de 22 Grammys, 8 Premis Brit, 4 Ivor Novellos i 2 Globus d'Or, una banda irlandesa que forma part del Saló de la Fama de la Música Britànica i del Saló de la Fama del Rock and Roll i que figura a la posició 22 de la llista dels artistes més grans de tots els temps, segons la revista Rolling Stone. Acabem aquest doble episodi del pop d'abans molava més dedicat a U2 amb el single d'avançament del seu disc How to Dismantle an Atomic Bomb, de 2004, la potent cançó que va ensenyar a tot el món a comptar en castellà erròniament. Vertigo. Fins a la propera. Moltes gràcies.

0: Més que esport. Amb Marga Lluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes. Un nou cap de setmana, un nou dissabte, aquí amb tots i totes vosaltres. Amb l'Adriana Llacà i l'Helena Ramos, fins a les 3 en punt de la tarda. Elles, al control de so. I aquest primer dissabte del mes d'octubre, endinsant-nos ja en la tardor, us portem dues noves propostes, com sempre, relacionades amb l'esport i els seus valors.